0: Són les dues.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: 6 d'abril de 1992. Sarajevo, una ciutat vibrant i multicultural, es desperta envoltada per l'exèrcit serbi. Comença el setge més llarg d'una capital europea en el segle XX. Durant gairebé 4 anys, els seus habitants han de sobreviure sense llum, aigua ni aliments, mentre els francotiradors i els bombardejos converteixen cada dia en una lluita per la vida. Avui, a les portes de Troia, reviurem aquest episodi tràgic a través del testimoni de Branka i el seu fill Otto, que van viure el setge en primera persona. Benvinguts a Sarajevo. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local i, com sempre, des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 490, dedicat al setge de Sarajevo, en aquesta dupla de programes que emmarquem amb la guerra de Bòsnia. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
3: Com anem?
2: I avui ens tornen a acompanyar Otto Lucic, benvingut.
4: Hola.
2: I Branka Lucic, benvinguda.
5: Hola.
2: Ells són testimonis, ells van viure a Sarajevo i per tant estem gaudint d'aquest, de les seves vivències, de la seva explicació en primera persona del que va significar aquest tràgic succés dels anys 90 de la nostra història recent a Europa. La primera pregunta que us volia fer és referent justament al present. Vosaltres torneu sovint a Sarajevo? Com la veieu ara?
5: Sí, tornem. Jo vaig tornar primera vegada després d'acabar la guerra, un any i algo. 97 vaig tornar primera vegada allà. Era tot diferent que ara. Era després de la guerra, estava tot ple encara de mines antipersonals, tot està destruït i tot. Però ara cada any tornem, com a mínim, una o dues vegades, saps? Clar, hi ha una mejoria. Però, clar, jo vinc al període de la guerra, quan molta gent torna de diàspora a les cases seves. La ciutat és molt més arreglada, la gent ve de fora, que viu fora, porta la cultura que ha après fora, perquè vivim 33 anys fora. Són molts anys. Jo tenia 37 quan va començar la guerra i ara visc en Catalunya 33. Són molt més anys que jo estic consciente de la meva vida que visc en Catalunya que ha viscut allà. Saps? Allí sí que me van formar. Va casar, he tingut els nens, van formar la meva família propera. Però clar, aquí és la vida real. Cal educar els nens, cal escolaritzar-lo, cal guanyar-se la vida. I ja està. I a veure, la situació és molt, molt millor. Tornem a la pregunta. Però és molt lluny de bo. Sobretot en poble. Les capitals encara, Mostar, Banyaluca, se va reconstruir perquè ve molta ajuda. Però els pobles, i sobretot si la població s'ha quedat allí. Per exemple, tens moltes pobles que la població se va marxar fora i viu en Alemanya, en països diferents, i construeix la casa i porta la cultura que va agafar fora. I aquests pobles són molt bé arreglats i tot això. Com has dit, tu has estat allí. Hi ha moltíssimes cases sense barrana en els balcons.
2: No ho entenc.
5: I és complicat això per entendre. Però clar, tu primer construeix una habitació perquè no cau la pluja. Després posarem l'altra. Va, vinga, posarem un pis massa dalt. Després posarem el tejado i per a la barrana no hi ha cèntims. Però els nens no sortirà allí, al balcó. Sortirà la mare per penjar la roba i la mare es cuidarà, o el pare, és igual, saps? I això, el poble és que els ciutats ha sofrit molt, però el poble sofre menys, perquè menys possibilitat per treballar, menys possibilitat de tot. I allí és el problema greu.
3: Clar, jo he tornat diverses vegades. Clar, jo, evidentment, els records meus de la Bòsnia preguerra són pocs, però sí que, clar, jo he anat veient l'evolució del país en comparació al que era quan vam anar. Jo vaig anar la primera vegada el 2001 i l'última aquest estiu mateix. I clar, veus l'evolució i una mica el que comentàvem ara, veus molt la diferència entre les ciutats on està venint inversió estrangera, on estan arribant capital des de fora, perquè el capital intern no funciona, no està ben gestionat, i està arribant molt capital extern i molta iniciativa privada de fora, que està gestionant les ciutats. Però, clar, tot el que és pobles, tot el que està fora d'aquestes grans ciutats, una mica queda a merced de les persones del poble, i pràcticament no es nota molt la falta d'un estat funcional que controli tot això, que això ho hem parlat aquest estiu, no? D'aquesta desaparició de l'estat, que no, és com si no hi fos, en aquest sentit.
0: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
4: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: La Branca tanca els ulls mentre va movent el cap escoltant aquesta cançó, que es diu...
1: Sarajevo, Ljubav moja, que vol dir Sarajevo, amor meu. És una cançó dedicada a la ciutat de Sarajevo, escrita per Kemal Monteno, un cantant nascut a Sarajevo també, i ell una mica... És una cançó en la que expressa el seu amor per la ciutat, però té el punt aquest de que la lletra li parla com si fos un germà. Diu que hem crescut junts, lluitant a veure qui serà més fort i qui serà més gran, una miqueta aquest punt de que la ciutat és aquest punt d'amor. Ell és d'origen italià, de fet, perquè el seu pare era italià, però va néixer a Sarajevo després de la Segona Guerra Mundial el 1948. Però bueno, jo crec que ma mare podrà parlar-ne més de tot això.
0: Et porta molts records, aquesta cançó?
2: Això, saps, és una cançó que a mi... Jo tinc telèfon català i tinc telèfon bosnià. En dos telèfons sona aquesta cançó. Quan algú truca, sona aquesta cançó. I és algo que a mi me porta, per una part, tristesa, per l'altra part, alegria, per tercera part, bons records, saps? Perquè jo vaig créixer amb aquest cantant, amb aquesta cançó, i en totes sortides que hem sortit a ballar, se ballava això, i quan tu mai no tenies gana per a sortir, per viure a fora, perquè jo tenia possibilitat. El meu germà viu en Canadà i el me va cridar. Jo deia que jo ni boja, mai no viviria fora de Sarajevo. No parlàvem fora de Iugoslàvia, de Bosnia i Herzegovina, fora de Sarajevo. Jo mai no vivia, saps? I sobretot després de tota la situació que ha viscut amb les Olimpiades, que em vaig casar, que he tingut el nen, tenia la vida tota muntada. Tens que posar la vida de 5 persones en una maleta i sortir fora.
0: Anem pas a pas, perquè avui, en aquest programa dedicat al setge de Sarajevo 490, sobretot parlarem amb la Branca de com va viure la guerra, i ho farem en primera persona, ja que la tenim avui aquí. Però Otto, primer de tot, per començar també a situar els nostres oients, com podem descriure de la manera més fàcil possible com podem descriure el territori de Bosnia, de Bòsnia i Hercegovina, de principis dels anys 90, perquè és una cosa que penso que costa molt de descriure per entendre la complexitat del que succeeix allà.
3: Recordo, perdó, que a l'últim programa en Sergio va estar a punt de fer aquesta pregunta, però va dir, no la faig, no, no. Perquè li estic tirant una patata calenta a l'Otto aquí, que no tindrem temps de resoldre. Per tant, Otto, endavant.
1: Clar, la situació és una mica el derivat del que és Bòsnia, no? O sigui, al final Bòsnia queda encapsulada entre Croàcia i Sèrbia. Bòsnia té una gran majoria, i és l'ètnia pròpia de Bòsnia, una gran majoria de confessió musulmana, i aquí s'ha d'entendre molt bé, perquè si no és molt difícil d'entendre, que el terme ètnia, cultura, religió, nacionalitat queden totalment separats. I a part d'això també tenim Montenegro pel sud, que també fa frontera. Clar, això genera que hi hagi molt moviment. Això tot abans era un sol país. Clar, la llibertat de moviment que existeix és molt gran. Això fa que certes zones la població no sigui de la cultura o nacionalitat majoritària, que seria la Bòsnia, sinó que hi ha diferents zones on hi ha diferents nacionalitats. I com torno a repetir, aquí el terme nacionalitat i religió signifiquen el mateix. Un ortodox és serbi per definició, i és igual els anys que porti nascut a Bòsnia o a Croàcia, és igual, sempre serà serbi un ortodox, un bosni serà musulmà, un croat serà
3: catòlic.
1: Clar, això durant l'època de Tito es desfà i es dilueix una mica. Tito aconsegueix superar una mica aquesta barrera, tothom es considera iugoslau, tot i que es defineixen. Llavors aquesta idea torna a ressorgir a partir de la mort de Tito, i als anys 90 és quan això una mica cristal·litza i es torna molt més efervescent per aquestes tensions nacionals. Clar, què passa? Bòsnia té una zona que fa frontera directament amb Sèrbia, on hi ha una gran majoria de serbis, però també hi ha també hi ha bosnis, també hi ha croats. Al sud hi ha una majoria croat, que és la zona d'Herzegovina, per això el país es diu Bòsnia i Herzegovina, perquè representa aquestes dues identitats. En canvi, al nord queda molt més la població bòsnia, però al nord del tot, just a la frontera amb Croàcia, hi ha també una mescla entre croats i serbis, una mescla molt més gran. Llavors, això fa que la situació sigui molt difícil, i aquest mateix dibuix és el que veiem a la ciutat de Sarajevo, perquè és una representació, al final les capitals sempre són representacions del seu país, I una mica és la mateixa representació que trobem a la Sarajevo de finals dels 90, de mitjans dels 90, quan just el conflicte esclata, que, bueno, el conflicte sempre ve una mica efervescent d'altres coses, no?, que venen prèviament.
3: I, de fet, la data fatídica, no?, en aquest cas, és el 6 d'abril del 1992, que el setge de Sarajevo marca l'inici d'aquesta gran guerra.
1: Clar, prèviament això, l'1 de març es dona el referèndum, el 3 de març Bòsnia es declara independent de Iugoslàvia, això provoca el començament del moviment d'exèrcit, ja comença a bullir, els serbis de la zona de Bòsnia comencen a estar en contra d'aquest referèndum. Clar, a diferència del que parlàvem al programa anterior, Eslovènia té un referèndum de 90%, a Bòsnia no és així, els números són molt més petits, estem parlant d'una meitat, sí que hi ha una victòria del sí, perquè hi ha un desig d'independència, però aquest desig no és un desig tan fort com el que existeix a Eslovènia, on no hi ha tanta representació. I els serbis no volen separar-se del seu país mare, per dir-ho d'alguna manera, que és Sèrbia. Llavors, tot això provoca una sèrie de manifestacions, un bullici, la ciutat de Sarajevo es torna un bullici molt, molt, molt important, i apareix aquest reconeixement internacional de Bòsnia. Això provoca que els moviments comencin a tenir molta més força, no? Perquè el moment en què tu et sents reconegut internacionalment és quan el moviment es comença a enfortir. Això provoca que el 6 d'abril de 1992, corregeix-me, Branca, perquè tu vas viure en primera persona i ja tenies 37 anys, jo tenia 4 quan això va passar, el 6 d'abril de 1992, durant una manifestació en un dels ponts que travessa el riu que divideix Sarajevo en dos, es produeix un tiroteig on moren les primeres víctimes oficials del conflicte, sí. Tot i que aquí hi ha una mica de disputa, perquè diuen que prèviament en un casament va haver-hi víctimes sèrbies, però bueno...
2: Sí, allí jo no estic segura si és 1 o 2 de març, havia un casament, perquè a la part antiga de Sarajevo, tu estaves allí, i allí a prop a la estació de tramvia hi ha una església ortodoxa que és antiga, que el diuen antiga, i en aquesta església hi havia un casament i allí va caure la primera víctima en aquest casament. Això estava una miqueta tens, saps? Tot febrer, tot gener estava tens, perquè com t'ha dit al programa anterior, el meu germà viu a Canadà i el febrer em deia, surt d'allí, perquè totes les mitralletes, totes les armes, tot el tanks i tot això està allí al costat, al voltant de Sarajevo, perquè el Sarajevo és una valle i està al voltant de les muntanyes, ¿vale? Jo li deia, tu saps millor allí en Canadà que jo aquí, que visc aquí, saps? Perquè nosaltres mai no pensàvem que aquesta situació podia passar en Sarajevo, perquè teníem tants matrimonis que estava d'aquestes religions mesclades a la meva família pròpia. Tenim totes les religions, saps? I pensàvem que mai això mai no podia passar. Que un veí que de tota la vida, que són 40 anys que vivim junts, després pot tornar-se contra tu. No podies imaginar. Vivíem com una família. I ha passat. Jo he viscut. Saps? Nosaltres hem fugit dues vegades perquè el pis nostre estava en la zona sèrbia. Hem fugit d'allí al pis de la meva mare en principi d'abril i després al mig de setembre hem sortit de Sarajevo. Aquesta manifestació se va formar, era tot entre comillas gent jove, la meva generació, que ha crescut amb el Tito, que s'ha format amb el Tito. Eren majoria intel·lectuals. Jo tenia molts amics, jo tenia els nens petits i no podia sortir i no estava allí. Perquè, clar, l'Otto encara no tenia ni 4 anys, tenia 3 anys i mig. Saps? I deixar-lo i exposar-me a una situació que no era agradable, saps? Dius, és millor curar-me la salut i quedar-me en la casa amb els nens perquè no sé què és el que passarà. Quan han vingut a prop del Parlament, perquè la zona de donde estaven los serbios estava a l'altre costat del riu, volien passar, han passat la zona del Parlament i tota aquesta història, volien passar la manifestació a l'altre costat, de que allí estava ocupada de part de los serbios i de l'exèrcit. I allí, en aquell punt, que avui el dia se llama Suada i Olga, perquè són dos, una noia musulmana que estava estudiant en Sarajevo i una noia sèrbia ortodoxa, de religió ortodoxa, pravoslava, van passar primeres i la van disparar i va caure. I encara ara hi ha una placa allí en aquest pont per a elles dues, saps? I això era difícil, però, clar, demà següent, tu tens que anar i treballar.
0: Anem pas a pas perquè volem desgranar a poc a poc els teus records que ens estàs traslladant, però anem pam a pam perquè la gent els pugui anar païnt com pugui fer-ho, perquè, Branca, abans de traslladar-nos a la Sarajevo en guerra i aquests fets que seran els detonants dels fets que desencadenaran la guerra, què és el que recordes tu, breument, de la Sarajevo abans de l'esclat de la guerra? Què recordes? Com la descriuries?
2: Una ciutat de germans, saps? Tothom estava mesclat, les religions estaven mesclades, però mai ningú no et preguntava de quina religió ets tu. Saps? Vivia un al costat de l'altre o un amb l'altre, saps? Per exemple, jo tenia una veïna que jo la considero, ella és de Montenegro, era musulmana. Ella és millor, si jo he tingut una germana, aquesta germana no seria tan bona com ella. Sap? No, et juro de veritat. O l'altra, també. Però quan comença la guerra, la situació canvia. Amb aquesta primera, no. Jo encara tinc el seu fill, que cada vegada truca, parlem i tot això, ella va morir. Però la gent... altra comença a mirar-te diferent.
0: Branca i Otto, però sobretot en aquest sentit, Branca, que ho vas viure, però Otto, tu m'ho vas explicar l'estiu passat, i per tant també t'ho pregunto a tu. Els Jocs Olímpics d'hivern del 1984, què signifiquen per Sarajevo?
2: Jo no sé com dir-te, això era Iugoslàvia en petit. Per exemple, des de final de, al principi de gener, tots restaurants i tots hotels famosos d'antigua Iugoslàvia va traslladar el seu personal allà a Sarajevo per ajudar. Tenien millors cuiners, millors camarers, millors restaurants. Allò era un somni. Jo juro que per mi allò era un somni viure. El dia d'inauguració de les Olimpiades, jo no participava perquè tenia anys, i aquell dia tenia un dia de sol que ni te lo pots imaginar. En febrer una temperatura de primavera. I l'alcalde d'entonces i senyor Samaranch, en pas que descansa, que estem molt agraïts nosaltres estem molt agraïts.
0: Samaranch
2: era una figura que va portar, jo crec que va portar a les Olimpiades en Sarajevo. I Samaranch pregunta a l'alcalde, i la neu? Perquè, clar, una temperatura suant, tothom suant, diu, i la neu, diu, i aquest, que era molt cachondo, diu, no, hem encargat per aquesta nit. Cau 60 centímetres de neu. Demà, protecció civil, tothom al carrer per netejar el carrer. Avui estava mirant una foto de neteja dels carrers perquè pot passar tramvies, autobusos, tot. Perquè, clar, el poble olímpic estava allí en la Valle i per a competir tenien que posar amb els autobusos. Cal obrir les carreteres. I no hi ha tantes màquines de quitaneu. amb les pales, tothom al carrer, i ningú no preguntava res, tothom estava molt orgullós de tenir això a la seva ciutat.
0: Un xut d'autoestima per la ciutat.
2: Sí, sí. Un xut d'autoestima que no pots imaginar. A la ciutat se va embellecer molt, se va construir Poble Olímpic, que després se va repartir a tots els pisos entre treballadors, saps? Tot en ser que necessitaven, estaven allí, després això se va vendre al quilo. Jo encara tinc una toalla de Olimpiades que no s'utilitza de Sarajevo i una de Barcelona que aquí me la van regalar.
0: Ah.
2: I tampoc no s'utilitza.
1: Clar, jo, el detall de lo que... De mi mare, aquest punt d'orgull, o sigui, tothom que he conegut de Sarajevo, que he conegut bastanta gent, perquè, clar, mi mare pues, ha anat teixint una miqueta una nova xarxa de gent que ha viscut a Sarajevo, que estava aquí, quan parla d'aquestes Olimpiades, veus aquest punt d'orgull, aquest punt de que se'ls il·luminen els ulls i que...
0: Com a la teva mare ara.
1: Com a la meva mare ara, exacte. Perquè per ells va ser un moment molt important. Era el moment d'obrir-se cap a Occident, havien construït alguna cosa i tothom estava molt orgullós, i això ho notes molt, que en general... Tothom que havia viscut a Sarajevo, jo crec que als anys 60-70, té aquest punt d'orgull per la ciutat i que les Olimpiades van una mica ser aquest punt àlgid de la vida de la ciutat.
4: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
5: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Miss Sarajevo.
1: Miss Sarajevo, sí. Quan dius el nom sembla raro, no? És una cançó Miss Sarajevo, ara, que ve. A més, és una cançó en anglès. Una mica trenquem amb aquesta dinàmica que teníem de les cançons en serbocroat, en bosni, depèn de com li vulguem dir. Aquesta cançó està composada per U2 i per Eno Brian. I al final el que fa és relatar un succés, i per això l'he posat, que més que la cançó en si és el succés del que va passar, és que Sarajevo sempre va voler mantenir tota la vida que pogués a la ciutat, tot i la situació complicada del setge per part de l'exèrcit serbi serbo-bosni. Llavors, durant els 1992, vam organitzar un concurs de bellesa. Miss Sarajevo es va organitzar a la ciutat, i hi ha una imatge que és molt icònica, no?, de les participants de Miss Sarajevo posant per ser escollides Miss Sarajevo amb un cartell que posa "Don't let them kill us", no els deixeu que ens matin, no? Una miqueta aquest missatge que a l'exterior de "ei, nosaltres estem fent tot l'esforç possible per seguir vivint en aquesta ciutat, però necessitem que des de fora ho veieu i que no deixeu que això passi", no? I una miqueta la punt emocionant i emotiu d'aquesta cançó i que representa molt com era la ciutat i el que passava en aquell moment.
2: Molt bé, abans de parlar dels Jocs Olímpics d'hivern, abans del separador, ens estàvem situant ja a l'inici del setge de la ciutat de Sarajevo. I aprofitant que tenim a la Branca aquí, li podem preguntar directament com a testimoni directe i com a font oral directe de tot això. I la nostra pregunta és, començant una miqueta pel començament, no? Branca, tu com t'assabentes que l'exèrcit serbi és a Sarajevo?
3: Bé. Jo, com ho he dit abans, com tinc família, tothom deia, va, surt, la situació se complica. Jo i la majoria de la gent que vivíem allà dintre no volíem veure, però ens estàvem preparant. Perquè, per exemple, havia avui en un lloc macarrons que són d'una determinada marca que cal cuinar-lo 3 minuts i no 10. Anàvem allí per a comprar-lo. I teníem tothom molt menjar a la casa, molt menjar acumulat que no era normal, saps? Per si a cas. Vale? Després, la psicologia de gent, jo, per exemple, ara, jo penso, clar, són coses que jo he viscut. Nosaltres, per exemple, sempre estàvem preparats per a un enemic de fora. I mai en la vida jo pensava que jo tinc enemic a la casa meva, saps? Perquè sempre nos educava que quan mor el Tito nos va agafar aquesta bota, perquè clar, hi ha molts minerals, molts rudes, molt mines, molta naturalesa. No és perquè és el meu país, tu has viscut, tu has vist allí molta aigua, molt de tot.
0: Molta riquesa natural.
3: I això cal explorar-lo. Això cal explorar-lo, perquè hi ha interès, com hi ha interès avui, per a minerals i aquestes terres rares, saps? Les mines d'oro, de plata, d'uranio, allí en Kosovo i tot això. I tu no vols veure. Quan és una cosa lletja, la psicologia és així, tu no vols veure. No, deixem que no. Això no pot passar. No pot passar hasta que no passi. Un dia sona, ui, on sona? D'allí, d'aquí, d'allà darrere, no saps d'on sona les bombes i mitralletes. Clar, agafes i dius, mira, agafarem una miqueta de cèntims perquè tothom, perquè la situació, la inflació era horrible, horrible, abans de la guerra. I tu avui treus els cèntims del banc, el marco alemany era que mandava a dir, i tu en el mercado negro pots comprar el marco alemany. Però allò, per exemple, que tu treus els cèntims del banc, que és equivalent a 100 marcos alemanys, el mercado negro són 50. ¿Vale? Però lo hem fet per tenir-lo algo. Tothom hem fet, tothom. I al final dius, mira, tinc pocs cèntims, tinc la documentació, tinc la família, i si passa. I així, una nit, passa i jo m'oblido d'aquest present aquí. Dic, perquè estava en la casa de la meva mare, ell dormia, van caure una bomba que va trencar la finestra i la casa on estàvem havia un jarró de ceràmica i la mitralleta va caure allí, ell dormia allí baix. I jo dic, tothom estem, la mare, el marit, el nen gran, i ell diu, mama, cau cristal sobre el cap. Dic, mare meva, el nen. I quan diu, soye, estic preparat, mai no estàs preparat per aquesta situació. Ho sento molt, carinyo.
1: No passa res.
3: Estàs viu, gràcies a Déu. So, és la història, saps? Que tu t'oblides del propi nen i dius, estem tots, i no estem tots, però no ha passat res.
1: Aquí estem.
3: A la situació aquesta ningú no volia acceptar-lo, però va passar. Se va bloquejar la ciutat, dia 2 de maig.
0: Clar, l'exèrcit justament assetja Sarajevo.
3: Assetja Sarajevo.
0: Això vol dir que controla l'entrada i la sortida d'aliments, de persones...
3: I el centre, perquè la caserna, si tu te recordes bé, on és l'estàtua del Tito,
1: sí,
3: allí era la caserna principal que va construir l'imperi austro-húngaro, allí prop de l'ambaixada dels Estats Units, ara. Uh-huh. Allí és la zona universitària.
0: El parc, sí.
3: I això era ple. I tu passes allí i des d'allí dispara.
0: Branca, com... Un moment, perquè... estem fent que la Branca ens expliqui coses que,
2: bueno,
0: evidentment...
2: Re... Són profundes i
1: són... profundes i toquen.
2: Sí.
0: Clar, si vols podem parar una...
3: No pararem, però no és fàcil.
0: No és fàcil, i t'agraeixo i t'agraïm l'esforç que estàs fent.
3: No és fàcil, saps, perquè s'ha viscut moltes coses.
0: Justament...
3: I solo estava jo 6 mesos. Solo 6 mesos. I ha viscut moltes. T'imagina't la gent que estava en 3 anys i mig.
0: Clar,
3: assajats.
0: Setge de la història recent més llarg a Europa.
3: En cor d'Europa. I l'Europa girava al cap. Fèiem plataformes. I fèiem recorregudes. Mira, ho sento molt, però com tinc tantes coses, saps, que m'apreta aquí... Jo vaig participar en una recollida aquí per uns camions i em deien, diu, tu agafa aquesta part de medicaments. Jo agafo la capsa, caducada, i em vaig allí al noi que era d'associació. Dic, perdona, tot això està caducat, això no podem enviar-lo. Diu, no et preocupis, hem preguntat a la farmàcia i sí que es pot caducar. Dic, escolta, això entra en Sarajevo. En Sarajevo hi ha molt poca gent que no sap llegir, no va a un poble, perquè dius la gent no sap llegir. Dic, la gent llegir, i primera cosa és que mira quan caduca. Si veu que està caducat, llençarà, per no fer massa escombreria. No et preocupis, podem. Saps, l'Europa se va limpiar.
0: Branca, com és un dia a la Sarajevo assetjada?
3: Un dia a Sarajevo assajada. A veure, te despertes, si tens aigua, rentes la cara, les zones personals, neteges la boca, i ja està. I deixes aquella aigua per al lavabo, perquè no va.
0: No hi ha aigua corrent.
3: No hi ha aigua corrent, no hi ha llum. Si tens una vela per posar-lo a la nit. Després, busques el menjar. Això és part quan va tallar la llum. Mentre teníem llum, estava tot bé, però quan va tallar la llum, tens que buscar primer un tros de fusta, qualsevol cosa, o una porta d'armari, o un llibre, o una bota, o qualsevol cosa, i portes allí davant de l'edifici i poses en una rejilla del forn. El meu marit va fer un forn d'un bombo d'una màquina espatllada.
2: Tu te'n recordes tot això?
1: Jo no, això no, no me'n recordo. Això m'ho han explicat, no. Era el tambor d'una...
3: Un bombo que va treure d'una rentadora, sí. I va obrir una porta i hem posat una requilla d'aquesta del forn, saps? I clar, dintre poses... I va, en quina hora posarem el foc? A les 10, vale. Tu, a ti toca a les 10. A mi em toca a les 10 i mitja, ell toca a les 11, i així anàvem, saps, mantenir el foc per poder escalfar o cuinar.
0: Però què menjàveu normalment?
3: Macarons. I quan jo vaig sortir, mentre teníem llum, la meva mare tenia un congelador amb

0: casa i ja està. Jo al principi, com tota la vida he viscut allà, en aquesta zona, en principi, com sabien que tinc dos nens petits, sempre pillava alguna cosa per a ells, saps? I ja està. I després, inclús havia moments que cantàvem, perquè era revolta, saps? Era revolta perquè no sabies què fer-lo. Estàs tancat com un ocell. No pots sortir, no pots donar la volta, no pots visitar amics, no pots tenir la telefonia tallada, el tele no hi ha, perquè no hi ha llum. Hi ha programa, ells fan cada dia programa de la ràdio. Però clar, tens un transistor, les bateries se gasten, no hi ha per a comprar. I clar, entre nosaltres, si hi havia algo, mira, posava i ja està. S'inventaven unes recetes noves, la maionesa de guerra, el pastís de guerra, pan de guerra, totes aquestes coses de guerra. I per mi era el pitjor aigua.
1: L'aigua.
0: Després l'aigua, que és molt curiós, escalfàvem, com venia el bon temps, posàvem allò, en, no sé com es diu aquí, nosaltres en la finestra teníem com una part d'alumini, saps allò? Com una cornisa.
2: Era
0: el feixar,
2: no sé. Però en català no sé.
3: No sé com es diu.
0: No sé com diu allò, com una estanteria petita fora.
4: És com l'ampit de la finestra.
0: No? Clar, perquè és molt fred i quan cau neu i tota aquesta història. I allí cap una garrafa de 5 litres per aquesta quadrada. Tu ni te lo imagines com pot escalfar-se això en, la, en el sol. Després agafes, rentes el cap al nen, rentes el nen, tu te rentes i aquests 5 litres deixes per al vàter. I tot s'aprofitava.
4: I perquè, Branca, entenem que en aquesta situació que ens estàs descrivint, constantment hi hauria bombardejos, hi havia trets, etc.
0: A veure...
4: Com us protegíeu?
0: Constantment no. Vale. No, constantment. En principi, a partir de migdia, perquè... En principi deixava la gent perquè la gent surti. També tots massacres, aquests grans, eren a la primera hora del matí, quan la ciutat estava plena. Saps? Jo, per exemple, tenia obligació d'anar a treballar. Jo fins dia 29 de maig no treballava. Des del dia 2 de maig fins dia 29 de maig. Allí se va proclamar l'obligació per anar-hi a treballar, perquè l'empresa del meu marit estava a l'altre costat, en la zona sèrbia. Ell no tenia cap ingressos. Estava jo, que tenia ingressos i ja està. Que per aquests ingressos que jo cobrava, jo podria comprar un dia un periòdico i una barra de pan. Tu imagina-te-lo. Tu imagina-te-lo. Però mira, per lo mínim tenia i això, ell no tenia res. I clar, per mantenir això, jo tenia que anar i treballar, perquè tenia obligació per anar i treballar. Després tenia ventaja que la casa de la meva mare estava a prop de la facultat de veterinària i em traslladava allí per obrir una oficina, perquè això era al mig de ciutat. I la facultat on treballava jo estava en centre, prop de la catedral. Tu has estat allí aquest estiu passat. I clar, això tenies que passar a peu, perquè no havia transport. I perquè tothom no passessi, se donava la veu als estudiants que podien venir allí, que s'organitzava, perquè clar, era època d'exàmenes, era època d'acabar l'any, tancar l'any, era complicat. I tenia ventaja que em van obrir una oficina que estava potser uns 500 metres de la casa. Això era mi protecció. Però clar, un dia allí hi ha un pati aquest de llum, jo entro dintre i dono la volta i cau una bomba i mata tothom que estava en aquell pati fumant. Tenia un àngel molt gran que em va protegir.
4: Wow.
0: Juro de veritat. I a mi i a tota la família. A l'Otto, quasi le matan en el balcó. Algú li va disparar. Al massacre aquell que estava allí en la cua de pa

0: Jo sutija što je rabintino ovde mać Joana mala fakultat i vać pa saprala kasa de la meva sogra par portarli il pa par ke kel dia abia pa i par veurala i par pregunta como sta i tot això perquè era una dona molt gran i al principi de la guerra li van agafar e hospitalizada. Això em va salvar la vida perquè jo estaria en aquesta zona en aquell moment quan va caure aquella bomba i ha matat tot. I això se transmitia, encara teníem llum, això se transmitia per la tele. Diu la meva mare que el meu fill gran va tenir un atac de nervis. El meu marit va sortir i ella deia, jo no sabia amb qui me quedo, o amb ell, o amb la meva tristesa, o amb el teu marit, tothom estava histèric. Jo vaig trobar un telèfon, vaig trucar a la casa i deia que estic bé, perquè sabia que se van preocupar. I són coses, saps, que s'ajunten.
1: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
2: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter @portesdetroia.

0: recta final,
1: finalíssima,
0: intensa del programa d'avui, un relat importantíssim el que ens està transmetent avui la Branca. Deixem descansar una mica, la Branca, parlem amb el teu fill.
2: Sí, és millor. Deixa'm, perquè les emocions quan surten tampoc no són gaire bones.
0: Molt bé,
2: Otto. D'aquest període.
0: Què és el primer que recordes d'aquella època? Dit-te, ara tenies 3 anys i mig, 4... Quin és el primer record de tot això que et ve a la ment?
1: Clar, jo tinc un problema aquí, és que, o sigui, no sé diferenciar els records que són propis amb coses que m'han explicat tantes vegades que crec que són records, no? Hi ha una cosa que sempre he tingut el dubte si ho recordo o no, que és un moment que ma mare sempre, a més, em recorda, que a més és un moment molt tendre amb la meva àvia sortint, no? Al veure les finestres trencades de tots els edificis, no?, al volcant, perquè nosaltres anàvem sortint i ens estàvem portant el comboi que ens trauria, que això no sé si potser en parlem després de la nostra sortida a Sarajevo, però en aquell moment, clar, creuàvem un carrer, una avinguda molt gran, una avinguda important, i en aquesta avinguda tots els vidres dels edificis estaven trencats, perquè, clar, vull dir, hi havia, doncs, tot el foc creuat, no?, que travessava aquelles zones. I és un record que jo no puc assegurar si és meu o me l'han dit tantes vegades que és meu, però que sí que tinc molt clar que és un record que és meu, és a l'hotel on estàvem nosaltres a la ciutat de Makarska, que recordo, no, li tinc molt record, i a més, quan vaig poder buscar-lo gràcies a internet, perquè jo tenia aquell record i ma mare no me l'havia explicat mai, no me l'havia descrit mai, i buscant-lo vaig veure que sí, que aquella descripció que jo tenia al meu cap era aquell hotel, aquell port que estava just al costat, de fet davant de les portes de l'hotel, i jo crec que aquest és el meu primer record, l'hotel on nosaltres vam estar allotjats a Makarska després d'haver sortit de la ciutat de Sarajevo. Vam estar, doncs, una mica transitant per diferents llocs fins que vam poder establir-nos a Espanya.
0: Aquest estiu passat que ens vas fer de guia a mi i a uns quants companys d'institut per la ciutat de Sarajevo, un lloc ben interessant i molt important per la memòria del setge de Sarajevo va ser la Biblioteca Nacional.
1: Sí.
0: Que la nit del 25 al 26 d'agost de 1992 va ser bombardejada.
1: Sí.
0: Aquest bombardeig, aquest lloc tan emblemàtic de la ciutat, Branca, tu com ho vas viure?
2: Horrible. Jo plorava, perquè tota la meva joventut i tot això jo vaig passar en aquesta biblioteca. I no solo jo, tots estudiants de Sarajevo, saps? I quan cremen una biblioteca, te cremen la història, te cremen els raïces, te deixen orfanos, perquè la meva generació se va sentir orfana. Jo em recordo quan em va trucar la meva cunyada, que viu a front de la biblioteca, plorant, jo pensava que algú va morir. Diu, què t'ha passat? Diu, tota la biblioteca està en les flames. I clar, allà dintre, això va construir l'imperi austro-húngaro. Però tot això dintre estava construint en estilo Mauro. Mm-hmm. Vale? Tenia molta fusta, tenia unes escaleres acargolades de fusta que ni te lo pots imaginar que maques que estaven. Totes aquestes, saps, allò amb el ornament i tot això. Impressionant, tota estanteria de fusta tallada en ornament i tot. I a part, això és cosa que a veure, treuem la fusta i tallarem per als llibres, els valor del llibre. Això mai, no. Jo que estava treballant en una biblioteca, t'ho imagina't-ho. I abans d'això, el dia 2 de maig, van cremar l'Institut Oriental, que també portava una biblioteca impressionant. No ha quedat ninguna pàgina. I això, quan passa, s'esborra la història. Per tot això, si és bona o és mala, la història és molt important. Saps?
0: Sí.
2: Perquè el llibre està escrit. El llibre està escrit. I tu, després, te quedes sense raïces.
0: 6 mesos després, ho has anat esmentant al llarg d'aquesta entrevista, 6 mesos després de començar la guerra, la vostra família, els 4, el tu, Branca, el teu marit i els teus 2 fills, aconseguiu marxar de Bòsnia.
2: Sí, perdona, i la meva mare.
0: I la teva mare,
1: sí, el 5 aconseguim marxar. Sí.
0: Com ho vau aconseguir?
1: Clar, aquí hi ha una qüestió també d'una mica l'ètnia i el que parlàvem abans, no? Aquesta mescla ètnica i cultural que hi ha al Sarajevo i a la Bòsnia dels 95. Nosaltres, per part de pare, som d'origen jueu sefardí, o sigui que podem traçar el nostre llinatge, per dir-ho d'alguna manera, a la península Ibèrica, aquesta subdivisió dels jueus que vivien a la península Ibèrica, van ser expulsats el 1492. Llavors, hi havia una organització internacional que crec que a dia d'avui existeix, però no m'ho tinc
2: sí,
1: clar,
2: sabeu?
1: Que és Joint, perquè és una organització de col·laboració internacional per tot
2: a nivell mundial.
1: A nivell mundial de diàspora jueva. Llavors, aquesta associació aconsegueix arribar a un acord amb l'exèrcit serbi per poder treure, amb els tres exèrcits, per poder treure a qualsevol persona que pogués demostrar que tenia origen sefardí a la família que els envoltava. Llavors nosaltres, a partir d'aquí, perquè o sigui, el meu pare ja no podia ser considerat jueu perquè no és fill d'una jueva, això és una qüestió cultural jueva, només és jueu qui és nascut d'un ventre jueu. Llavors, però el meu avi sí que ho era, llavors com que podíem demostrar aquest parentès, vam aconseguir sortir i a partir d'aquí bàsicament doncs, es basa com tot en un moment en què l'estat desapareix, tot es basa en el trepitjor i el mercat negre. Llavors, a partir de suborns i d'aconseguir aquests tractes amb els diferents exèrcits, vam aconseguir anar passant controls a les diferents fronteres amb situacions complicades perquè, per exemple, la meva àvia, el no ser família directa del meu pare, sinó indirectament perquè era la seva sogra, va haver-hi un moment en què va haver de separar-se de nosaltres i agafar una ruta alternativa per poder retrobar-nos. Clar, no és com ara que tenim mòbils i ens podem comunicar, estem parlant d'una època en la que no hi ha comunicació i més en un estat en guerra. Clar, això va implicar que nosaltres vam perdre el contacte amb la meva àvia durant molt de temps sense saber si ella estava aconseguint fer la seva ruta i ella sense saber si nosaltres fèiem la nostra, fins que vam poder aconseguir retrobar-nos, però pel camí crec que en alguna de les parades sí que vam poder establir algun contacte, però clar, durant molts dies, sense poder saber, no?, els uns dels altres, i amb l'esperança de en algun moment sentir els uns dels altres i poder retrobar-nos a les zones on es pogués comunicar.
3: I després de tota aquesta fugida, el 18 d'abril de 1993, és quan arribeu a Catalunya. Com va ser l'arribada a un nou país allunyat del vostre, però també bastant lluny de la guerra?
2: Uf, el dia molt complicat. Lo pitjor que me recordo era que en l'avió el nen me diu: tinc set, espera't. Tinc set, espera't que baixem. Tinc set, espera't que baixem. I clar, quan baixem, jo pregunto per a l'aigua i tot me mira. I dic, que cosa més rara, per què me miren així, perquè pregunto per un got d'aigua. Jo no sabia que aquí l'aigua se paga, perquè allí l'aigua no se paga. I clar, jo no tenia cèntims per pagar un got d'aigua. Al final, un senyor va veure la situació que estava, saps? Va comprar una ampolla i la va donar al nen l'aigua. Jo he comparat la nostra família, gràcies a Déu, comparat amb la majoria de refugiats que ha vingut aquí. He vingut en una situació que estava molt acollit. Nosaltres sabíem exactament on dormirem, què és el que tenim. Tenim tres menjats, teníem una ajuda per les necessitats aquestes mínimes, no. Si necessitàvem el bambes, no podíem comprar-lo d'això, però les coses bàsiques de higiene i tot això i de sobreviure hem tingut de principi. Hem tingut un suport també per l'associació AXAR, que és ajudar als refugiats de Catalunya, suport a la d'advocats, de psicòlegs i tot. Però clar, era tot complicat. Nosaltres no sabíem llengua.
0: I us establiu a Sabadell?
2: No.
1: Primerament no.
2: No. Nos porten en un hotel en Calella de Mar. Allí estava intern en aquest hotel 10 mesos. i després ens dones uns cèntims perquè podem sortir de l'hotel i viure com la família. Allí vivíem com uns hospedes en l'hotel, saps? I això no era una situació normal per a una família amb els nens petits. Teníem tota la comoditat, jo no puc dir res, saps? Però clar, no és el mateix. Jo sabia, nosaltres tots sabíem el menú d'aquest hotel. I diu el director, però jo 25 anys no he tingut cap queixa en aquest menú. Dic, senyor, però vosaltres tenien 10 mesos uns hospedes aquí, amb els nens petits, saps? Un nen petit no pot viure en un hotel. Vale. I jo, per tot això, jo molt agraïda, perquè jo te dic, no havia ningú dia que no sabíem on dormirem i que tenim que menjar. Hi havia moltíssimes famílies que no sabia on dormiran i com acabaran. I teníem suport d'esta organització per ajudar els refugiats. Després nosaltres hem anat per altra part, saps?
0: Branca, no tenim temps per més.
2: Ja, ja me l'imagino. Perquè això... Tres tomes de guerra i pas.
0: Podríem fer un altre programa ara, si tinguéssim temps, però ja no ens queda, almenys pel dia d'avui. Et volem agrair la teva presència aquí. Sabem que no ha sigut fàcil.
2: No, però mira...
0: Però és necessari, com tu deus.
2: És necessari parlar.
0: Parlar de què és la guerra i que ho tinguem ben present perquè...
2: Per netejar-se.
0: Perquè, com tu bé deies, no t'ho penses psicològicament, no vols acceptar que això pot passar i a vegades pot estar més a prop del que no ens pensem. I per això aquest testimoni teu i vostre aquí a les Portes de Troia, moltíssimes gràcies per estar avui aquí parlant de la vostra vivència particular, la vostra vida aquí explicada a les zones de la ràdio al Portes de Troia. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres després de 33 anys recordar-se d'un país que ha passat per la guerra. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu per venir. Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
3: A vosaltres, molt instructiu.
0: Al Carlos Lecic i les narracions i al control tècnic l'Adrià Tirado i qui us parla, Sergio Rodríguez, i nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les Portes de Troia.

0: Són les 3.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La

0: Ara i aquí obrim el calaix amb Mònica Socies.
1: Amant del misteri i gran lector d'Agatha Christie, el periodista Toni Aira presenta la seva segona novel·la, Mort en diferit, publicada per La Campana. Alguns assassinats i un misteri molt ben amagat faran anar de corcoll als contertulians d'un programa televisiu i de retruc als lectors.
2: I aquesta feina d'això de, jo diria, d'orfebreria, jo l'aplico als llibres i l'aplico al relat de la novel·la negra. Jo tinc uns referents en la comunicació institucional i política, però he tingut uns referentassos a la novel·la negra perquè jo des de molt petitet ja llegia precisament, entre altres, a l'autora que és a qui homenatjo en aquest llibre, que és Agatha Christie, no, amb aquells mítics, aquella mítica col·lecció del Molino Blanco, sí, que era molt mítica.
1: Ens acompanyarà també la Sandra Freijomil, autora de 10 dies amb la senyora Dalloway, publicada per Edicions 62. La Raquel, de 49 anys, pateix un daltabaix que posarà la seva vida del revés. Un punt d'inflexió que provoca un viatge inesperat, que ens transportarà a l'Anglaterra de les germanes Wolf.
3: Va ser una mica l'atzar, perquè sí que havia pensat que volia reflexionar sobre aquesta mitjana edat, no?, que en diuen, de quan t'acostes als 50 o arribes als 50, que d'alguna manera és un moment en el qual et planteges de dir, he fet, soc on vull estar, o totes aquelles coses que volia fer les he fet o no les he fet, i si no les has fet, més val que les comencis a fer, perquè el temps, no?, te n'adones que passa molt de pressa i que ja no en queda tant.
1: I amb l'escriptora Maria Carme Roca descobrirem el passatge d'en Cirici. I ho farem des de la mirada de la Regina Soldevila, la protagonista de la seva novel·la, El passatge, guardonat amb el Premi Santa Eulàlia de Barcelona i publicat per Coma Negra.
4: Perquè en un moment dur de la seva vida, quan és molt joveneta, que passa per un tràngol molt fort, el passatge la protegeix, la gombola, és el seu refugi.
0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler.

0: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura amb Mònica Socies, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Al Calaix, obre'l i trobaràs entrevistes culturals en profunditat.
1: Importante de Latinoamérica. Venga ahora a cualquiera de nuestros 300 almacenes y...

0: Mònica Socies.
1: Bé, jo començo dient que això és en directe, que vosaltres ho escoltareu en diferit i espero que quan s'acabi aquest directe, està viva, no riguis, Toni, perquè així quan ho escolteu en diferit també estigui viva.
2: Perquè tu encara dius diferit, també.
1: Sí.
2: Jo també, però ja no.
1: Ja
2: hem d'assumir que el títol de Mort en diferit, de fet, precisament, és una picada d'ull a una tele que ja segurament no existeix, que és quan dèiem programes en diferit. Ara diem que diríem enllaunats, gravats...
1: Sí, càpsules encapsulats.
2: Càpsules encapsulats. En directe, això sí, però en diferit ja no. I ja només amb el títol ja tens una pista de per on anirà la cosa. Ja té un punt de fiblada de dir aquesta tele és d'ara o de quan era.
0: Toni Aira és periodista, doctor en comunicació i professor universitari. Col·labora en diferents mitjans de comunicació com La Vanguardia, TV3, Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya i RAC1. Ha escrit una desena de llibres dedicats a l'àmbit de la comunicació política. Cos a terra va ser la seva primera novel·la.
1: La qüestió és que ara ja sabeu amb qui estem parlant. Amb en Toni Aira, que sempre et poso aire.
2: Aire, molta gent que... m'escriu aire.
1: Sí.
2: Perquè pensen que ho estàs dient aire, en català, aire, que vol dir vent. I et posen aire. No, m'han dit de tot. Aire... Àries...
1: Aire.
2: Què passa amb el cognom? Aire. Sempre tenim història.
1: Però és genial perquè em recorda aquest vent fresc, allò que dius.
2: Sí,
1: és
2: això.
1: Motivador.
2: Jo recordo a la facultat que estàvem allà fent el departament de recerca, que un professor, un dia estava, mira, un mític, un savi, el Ferran Saez, i va sortir una noia i diu, surto que em toqui l'aire. I va dir, tu mateixa. Sí, sempre m'han fet jocs amb el nom i és fantàstic, perquè així es queda més.
1: Així no s'oblida.
2: No s'oblida.
1: Ara, jo després, també he de ser molt sincera, jo no t'oblidaré ja mai, però per molt en diferit.
2: Que bé. Home,
1: però per molt diferit. Perquè el títol ja fa gràcia, no? En la coberta, jo penso que també està molt, molt ben trobada, perquè és aquesta televisió de basc que nosaltres veiem amb els pares, no?
2: Sí.
1: Amb aquest potet de verí, que sembla ser si és un potet de verí, però
2: sí,
1: bueno, després ja veurem què passa. I perquè... No es pot explicar,
2: sí.
1: Però és que jo al final l'he trobat. M'ha encantat.
2: Ai, que bé, veus?
1: M'ha encantat.
2: Mira, això amb un final de novel·la sempre és fantàstic, però amb un final de novel·la de misteri té doble mèrit.
1: Sí.
2: Perquè jo, que soc molt de lletres, he d'admetre que quan m'he començat a ficar amb la novel·la policíaca, he començat a intentar treballar el més matemàticament possible que havia fet en molt de temps. Per què? Perquè tot ha de quadrar. No pots deixar cap, diguéssim, corda per lligar, perquè tot ha de tenir el seu perquè. És una de les gràcies, és a dir, com deixes anar molles, una mica tipus Hansel i Gretel, no? Pel camí, vas portant. Hi ha moments en què les molles les tires per un altre caminet, precisament per despistar, però ara tot ha de tenir un sentit, tot ha de lligar en certa manera, no? Les morts han de ser plausibles, els temps han de casar, les personalitats dels individus implicats, és a dir, És una espècie de sudoku, però és fantàstic quan tot lliga al final i quan, a més, els lectors veieu que és així.
1: Lliga, ja ho veureu, no es pot explicar. Jo he començat pel final i ara començarem ja pel principi. Ets un gran amant de la novel·la de misteri. I a mi em sorprèn també, perquè els que sou amants d'aquest tipus de novel·la, atrevir-vos després a fer aquest Tetris, que no us pengi cap peça, no?, que diguis... cap fil que quedi per cosir.
2: Mira, jo em dedico a estudiar la comunicació política des de fa anys, és a dir, jo el meu camp base és la universitat, la facultat de la Universitat Pompeu Fabra i l'Escola de Màsters i Postgraus de la Pompeu, la Barcelona School of Management, i allà treballo comunicació institucional i política. I concretament formo a persones que seran els assessors de comunicació i estratègia a institucions, partits, corporacions, etc. Ells han de fer precisament una feina molt similar, no deixar res a l'atzar, no comunicar res perquè sí, intentar que tot lligui, i aquesta feina d'això de, jo diria, d'orfebreria, jo l'aplico als llibres i l'aplico al relat de la novel·la negra. Jo tinc uns referents en la comunicació institucional i política, però he tingut uns referentassos a la novel·la negra perquè jo des de molt petitet ja llegia precisament, entre altres, a l'autora que és a qui homenatjo en aquest llibre, que és Agatha Christie, no? Amb aquells mítics, aquella mítica col·lecció del Molino Blanco, que era molt mítica, i jo vaig créixer amb ella, vaig créixer amb Agatha Christie, la seva Miss Marple i el seu Poirot, entre altres, amb Conan Doyle i el seu Sherlock Holmes, amb Camilleri i el seu Montalbano, en Jordi Menon, bé, tot un univers de personatges que m'anaven descobrint això, individus que tenien, o eren explícitament, o tenien ànima de detectiu i que de tant en quan la deixaven a sortir a passejar, i és el que he fet jo amb el meu personatge, amb en Max Margarit.
1: Ara, m'ho has ficat molt fàcil, això, eh?
2: Te l'he centrat bé.
1: Sí, m'has centrat molt bé l'entrevista, perquè, clar, parles de que tu... No, o sigui, no es pot fer puntada sense fil en el món de la comunicació política.
2: Sí.
1: Per tant, tu ets comunicador per una banda i estàs lligat al món de la política per una altra. Això és una bomba explosiva i tu n'ets conscient d'això.
2: Total.
1: Jo ara t'ho deia, jo faig cultura perquè així em sento com a més, com a més fàcil, que també té el seu què... Però moure en política,
2: sí
1: que l'engranatge ha de ser allò. Sobretot, no us deixeu de posar oli al lloc, perquè explota. I amor en diferit, hi ha una mica de tot això.
2: Sí, és un camp de mines. És veritat el que tu dius, que potser el món de la cultura des de fora estant tots ho veiem molt maco i líric, i després cada casa, cadascú se sap el seu, que deia la meva àvia. Jo també he treballat en diferents mons, he treballat al Barça, he treballat a la universitat, treballo a la universitat, al món dels mitjans, a la política, encara que fos molt poc temps, i segurament tot el que es veu més inquietant és la política, però jo et diria que no és el lloc on hi ha més tensió, ni més pressió, ni molt menys més punyalades o punyals que volen, fent homenatge a la pel·li ara que protagonitza el Daniel Craig com a Simó Benoit Blanc. El concepte és que sí, és un món que té moltes complicacions, que és molt entretingut, això no podem negar, però que sí, jo el llibre, en certa manera, és el meu escenari. Els meus escenaris de la novel·la, en el primera, que era Cosa Terra, que és en el moment en què neix doncs, aquesta trilogia que m'han demanat els editors, doncs ho vi com una campanya electoral, que és un món que he viscut, per tant, amb la fauna dels polítics, dels periodistes, els assessors, i per tant, jo ja deixo anar en aquest llibre moltes coses que no puc dir amb noms i cognoms reals, però que ho pots deixar anar aquí i deixes anar tota la pressió que puguis tenir. Hi ha molta gent que em diu moltes vegades a les tertúlies, em diu, Toni, quina paciència que tens. I jo dic, bueno, no ho somatitzo perquè tinc vàlvules d'escapament, però és un món complicat. I llavors en aquesta segona sí que em centro més amb els meus companys del món de les tertúlies, els presentadors...
1: És que m'encanta.
2: I me'ls porto a la tele, els tanco a la tele.
1: Hi ha un safareig, un salseo... Yeah. Veritat, i m'encanta. Perquè jo he llegit altres novel·les que parlen precisament d'aquest, la novel·la de Sant Jordi de Montjo Serra, que parla del món literari, i clar, jo m'he vist molt reflexada i he disfrutat molt. Per tant, m'anava llegint la teva i pensava, tot això que escriu el Toni és que segur que té una base, existeix, no? I moltes coses no les sabem, però ens les trasllades aquí.
2: Sí, a mi m'agrada molt novel·lar, m'agrada molt fabular, muntar mons, però amb un punt d'ancorament molt important. I, de fet, llegint aquest llibre, ma mare, un cas claríssim, un dia m'envia un missatge i em diu, nen, diu, aquí, en aquesta pàgina, t'has passat amb això. I jo pensava, és que no m'ho he inventat. Simplement he canviat els noms, he canviat potser el sexe de la persona, he canviat el mitjà de comunicació el que forma part, però la realitat sí que molt sovint supera la ficció. Jo intento fer que hi hagi moments en què la ficció també pugui superar en clau de sàtira la realitat, però perquè és una tradició molt nostra. El Polònia al final no deixa de ser això també, no? Sàtira. El Cucut era una publicació aquí a casa nostra. També hem tingut sempre una tradició de crítica social per la via de l'entreteniment, del riure, de l'escarni, però l'escarni amb gràcia, que és molt nostra. I mira, abans et deia el cas de Camilleri. Camilleri ahir va dir en el seu dia que la novel·la negra és un gran vehicle de crítica social, precisament perquè ho fa des de l'entreteniment. No és un assaig, no?, que jo n'he escrit, i n'he escrit uns quants, i allà sí que fas un retrat de la societat que intenta anar de cara. Aquí no. Aquí estàs jugant. I jugant, pam,
1: la deixes anar. Però jo ja te l'he dit.
2: Patapam, ximpum.
1: Exacte. I aleshores, clar, tu comences a imaginar que no estem directament en aquest món, no? Ho comences a veure. A més, és un món que crida l'atenció, perquè és el que veiem a les pantalles.
2: Sí.
1: Llavors, clar, agafes en mort en diferit, el poses al costat de la pantalla, un cop te l'has llegit i comences a pensar, i qui és qui? Alguns ho tindrà més fàcil, d'altres no.
2: T'ho has fet travessa? És la doble travessa.
1: No he tingut temps perquè estem a les portes de Sant Jordi.
2: Val.
1: Però passat Sant Jordi, que en podrem tenir més calma,
2: faràs la travessa.
1: És una de les coses que m'he plantejat.
2: És que et convida el llibre a fer aquesta travessa. És a dir, no has de fer només la travessa típica d'un llibre de misteri, el Houdini, no?, qui ho va fer, sinó que a més fas la travessa de qui serà el tertulià del món real que ha inspirat aquest tertulià del món de la ficció, del relat d'Antoni. I t'he de dir que com que els tertulians tenim, o tenen, no ho sé, jo formo part, per tant no m'abstrauré, aquest punt d'ego a vegades poc controlat, jo, si ja són molts els que m'han dit, escolta, què hi surto jo? I jo els dic el mateix a tots, ho haureu de llegir. Per comprovar.
1: M'encanta.
2: També et dic que ningú és 100% ningú, bàsicament per un instint de supervivència meu en el món real, perquè jo he de tornar a les tertúlies.
1: És que jo te l'he preguntat i que ha sigut curós, no?, per sí, conservar la vida.
2: Clar, és que ningú surt especialment ben parat per la... A veure, que tu has de mirar amb sentit de l'humor, eh? Llavors, així, però de tothom em fas la cara bé. I, per tant, has de treure en punta i no crec que ningú quedi especialment bé i, per tant, millor que ningú se senti plenament identificat.
1: Ara jo vaig rient perquè vas pensant en algunes escenes del llibre i també riem. A veure, hi ha parts còmiques.
2: Sí, molt, però surrealistes, però reals a la vegada, no?
1: Sí, sí.
2: A més, intento fer molt d'homenatge a part d'autors com això, Chesterton, per exemple, i el seu pare Brown, o la mateixa Agatha Christie, o molts dels que et deia abans, molt a l'audiovisual. És a dir, jo vaig créixer amb aquestes lectures, que eren molt entretingudes, molt divertides, però vaig créixer també amb la senyora Fletcher, de S'ha escrit un crim.
1: Meravellosa.
2: Vaig créixer amb Remington Steele, amb el Chris Brosnan, fer de detectiu abans de ser James Bond, per exemple. En Heart to Heart, amb tantes sèries, i que a més la major part jugaven amb humor, o pel·lícules. Hi havia una que es deia Cluedo, el juego de la sospecha, sí, que era com el Cluedo, el joc de taula, però amb uns personatges divertidíssims, on els hi faig una, com es diu això, una picada d'ullet molt explícita al llibre. És a dir, ja veureu que les típiques eines de Cluedo, és a dir, aquell canelobre, aquella corda, aquella pistola, aquella clau anglesa, aquella barra de ferro, tot això té una presència, i també un moment que no l'avançaré, però és el moment en què, diguéssim, el grup que es queda tancat a la televisió per una nit de nevada s'ha de dividir. Aquesta divisió era una divisió que es feia en aquella pel·lícula, per exemple. No passes res si no has vist la pel·lícula, simplement els que l'hagin vist diran, ei, mira, aquí ha fet aquesta picadeta d'ull. Els altres, jo crec que gaudiran d'una divisió que és divertida per la casa, i per altres picades d'ull, altres pel·lícules. Hi ha una mítica que es diu Un cadàver a los postres, que es deia, la versió original en anglès era Murder by Death, és a dir, assassinat per mort, al revés de mort per assassinat, que ja es veia per on aniria. Sortia Truman Capote, David Niven, Maggie Smith, Peter Falk, és a dir, Peter Sellers, és a dir, era una barbaritat amb humor, sobretot amb humor. És a dir, que et piquem la curiositat del misteri, però a través del somriure.
1: A més, els personatges, no?, perquè tens des de la maquilladora, sí, el cambrer que no obre la boca, que és supermista. No perdeu de vista el cambrer, perquè això és sospitós.
2: No diem res,
1: molt
2: però...
1: sospitós. Però és dels que a mi no li perdia la pista i pensava, ai, no el cita, però que ja m'ha quedat a fer.
2: M'encanta això, m'encanta això.
1: El cambrer, per mi, va ser una de les primeres fixacions que vaig tenir a la novel·la.
2: Tot i que està en molts moments elíptic, m'encanta que estiguessis esperant que tornés a sortir. Sí. És fantàstic. Sí, clar, sí. I com molts altres, que clar, la tele no és només el que surt en pantalla. No. I aquesta és una de les gràcies del llibre, no? Que molt sovint l'espectador es pregunta què hi ha darrere la càmera, allò que l'ull no veu, no? Doncs hi ha maquilladores, doncs hi ha realitzadors, hi ha gent de protocol que quan ve un convidat molt important, que el llibre també hi és, han de sortir a fer els parabens, hi ha els auxiliars, els hostessos i les hostesses, que podríem dir, hi ha la gent d'intendència... Tot aquest món existeix. Sí. I a més, si t'interrelacionen amb els periodistes i els tertulians, doncs això, normal, perquè formen part de la mateixa bombolla.
1: Ens queda poquet temps.
2: Va, som.
1: I una de les coses que m'ha agradat molt també és... O sigui, aquí riureu molt, personatges, misteris... Ja heu vist tot el que trobarem. Però, a més, és un llibre de pes.
2: Sí.
1: Un llibre de pes perquè posa damunt de la taula, com tu dius, en clau d'humor, molts punts importants. En política, en pensaments, en amistat, en treballar l'equip, en no... I en aquestes pulles, no? Aquestes pugnes que hi ha. Però, a més, aquesta part més moderna, no? Tenim aquesta televisió antiga i tenim, com no, els influencers moderns.
2: Clar.
1: No? Aquí ja comencen... I això també és un punt important a tenir en compte.
2: Molt. És a dir, aquí hi ha una metàfora o una imatge que potser no se'ns ha d'escapar, o sí, és a dir, qui vagi a buscar només una novel·la de misteri, li té.
1: Hi ha de tot.
2: Però, si qui busqui una segona capa, jo crec que podrem jugar molt, perquè aquí ja no és només qui està en perill els personatges que estan dins la tele, ni el verí que pugui sortir a la tele, sinó el verí d'aquesta televisió, no? I el el mateix mitjà, no?, que està en perill. Hi ha uns personatges que pensen que tenen la influència que van tenir el seu dia i ja no la tenen, i ho sap tothom menys ells, o molta gent menys ells. És part de la història, no?, de com aquest micromón dels tertulians potser malda per sobreviure quan potser no ho saben, com en aquella pel·lícula mítica, que no podem dir el títol, tot i que faci 20 anys que la van fer, i no ho sabien, però estaven morts. Llavors, aquí és una part de la història que, avanço, no estan morts, no estan morts físicament, sinó que metafòricament sí que és
1: un cas que és un cor que està
2: morint. Sí. Un cor que està morint i que pot tornar a néixer, vull dir que jo no soc catastròfic amb això. Ara, simplement hem d'entendre que estem en un cicle on, el que tu deies, les noves tecnologies i noves maneres de comunicar han entrat.
1: I per tant, és els que també us apassiona la comunicació, tindreu aquest plus, no?, que a mi també m'ha enganxat moltíssim, no?, perquè sempre busques més allà. I també hi és.
2: Sí.
1: Toni, se'ns ha acabat. Mònica, no sé si vols dir alguna cosa.
2: No, ha sortit tot. És a dir, és que és fantàstic que llegeixin, que busquin el misteri del responsable dels assassinats i el misteri dels personatges reals que m'han inspirat els de la ficció, i també el misteri que queda en una segona capa, a veure si el troben i si els entreté.
1: Feina en teniu, o sigui que ja ho sabeu, mort en diferit, Toni Aire, publicat per La Campana, i nosaltres ara sí que anem a fer tertúlia, tipus club de lectura, per no desvetllar res davant de mi.
2: Gràcies. Moltes gràcies, Mònica.
0: Esteu escoltant El Calaix.

0: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Al Calaix,
1: obre'l
0: i trobaràs entrevistes culturals
1: en profunditat.
0: Mònica Socies.
2: Doncs un dels viatges que us proposem, no només literari, ja penso que després de llegir 10 dies amb la senyora Dalloway de la Sandra Freijo-Mil, publicat per l'edició 62, tindreu ganes d'agafar les maletes? Jo crec que sí. És un viatge literari precisament a l'obra de Virginia Woolf, amb un títol que no recorda, no? Mrs. Dalloway. I, si no, teniu doble feina, llegir la Sandra i llegir Virginia Woolf. Benvinguda, Sandra.
3: Hola, moltes gràcies.
0: Sandra Freijo-Mil és llicenciada en filosofia i ha cursat narrativa i novel·la a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Ha guanyat diversos premis de relat breu i el seu blog va ser guardonat com a millor blog de creació literària Vila de Lloret 2019. Col·labora amb 14 i ha publicat les novel·les La forma de les paraules i Les mares no abandonen, Premi Pollença de Narrativa.
2: Sandra, escolta'm, un viatge que farem tots, perquè farà la protagonista, la Raquel, que pateix un petit trasbals, i un viatge que al final acabem fent tots. Un viatge que farem, no només farà la Raquel, no? una dona amb 49 anys ja que pateix un petit trasbals, ja descobrirem quin, sinó que també farem tots nosaltres per fer algunes descobertes. Jo personalment n'he fet alguna. Agafes una autora impactant, no?
3: Sí, sí.
2: I agafes una obra de les seves i escrius aquests 10 dies que seran molt intensos. Per què? Quin motiu? Com és? Per què vas fer aquesta tria?
3: Doncs va ser una mica l'atzar, perquè sí que havia pensat que volia reflexionar sobre aquesta mitjana edat, no?, que en diuen de quan t'acostes als 50 o arribes als 50, que d'alguna manera és un moment en el qual et planteges de dir, he fet, sóc on vull estar, o totes aquelles coses que volia fer les he fet o no les he fet, i si no les has fet més val que les comencis a fer perquè el temps, no?, te n'adones que passa molt de pressa i que ja no em queda tant. Aleshores, tota aquesta idea, no?, d'aquestes vides que no hem viscut la tenia per una banda, però paral·lelament jo havia estat llegint Virginia Woolf en els últims anys perquè hi ha hagut moltes traduccions al català i han sortit noves edicions, i estava fent una descoberta que m'estava fascinant. I com m'estava agradant molt, va venir el Rampell i me'n vaig anar a veure Monk's House, que és la casa on els Woolf passaven els estius al sud d'Anglaterra. Aleshores, veure tot allò i tot més la lectura, tot plegat, em va fer, em va fascinar, em va agradar moltíssim, i vaig tornar i vaig dir, jo tot això ho he d'escriure i ho he de reflectir en algun llibre, de manera que els lectors també hi arribin i els hi agrada, bueno, que potser es fascinin o descobreixin, no?, doncs el personatge tal com havia fet jo. I va ser quan vaig fusionar les dues idees i vaig muntar una trama que em permetés reflexionar sobre el que volia reflexionar, però que alhora la protagonista fes tota aquesta descoberta que jo havia fet, que m'havia agradat moltíssim, que d'alguna manera volia transmetre.
2: Bé, realment aquí tenim, parlàvem de la Raquel, l'Àlex i el seu fill, el Guillem, són els que coneixerem en un inici, però després surten tota una colla de personatges que són magnífics també d'anar descobrint, no? Hi ha dues parts del llibre, no? Aquest inici, i després tota la part del viatge que tu vas fer, o sigui, realment és un paral·lelisme, no?, amb el que vas fer tu.
3: Totalment, sí, o sigui, jo no vaig conèixer aquests personatges perquè no hi anava sola ni hi anava amb la crisi que té la Raquel, però sí que vaig anar a Monk's House, vaig anar a Charleston i vaig anar recollint els llocs que havia vist, no? I sí, exactament.
2: La Sandra ho va fer sense crisi, la Raquel ho fa amb una crisi.
3: Amb crisi.
2: Sí, però que també està molt bé perquè penso que la literatura ens apropa en això, no? Etapes vitals, etapes vitals. Importants com és la que està vivint la Raquel. I escolta, a banda de tota aquesta crisi que té, ella aterra sola a Brighton, anirà coneixent diversos personatges, però que bonic com ho expliques i com ho descrius, com dibuixes, és com si féssim un viatge en el temps. I arriba un moment que les descripcions són tan boniques que no saps si estàs a l'època de les Woolf o estàs a l'època actual, però és una meravella, no? Que és com si fessis un viatge en el temps realment.
3: És que realment quan arribes allà fas una mena de viatge en el temps, perquè jo d'Anglaterra només havia estat a Londres i evidentment les ciutats són una altra història, però quan tu et mous per aquells pobles, pels camps, que a més tant la casa de la Virgínia com la de la seva germana Vanessa no estan a poblacions de fàcil accés, o sigui, per arribar a Charleston, que és la casa de la Vanessa Bell, hi havia dos autobusos en tot el dia, o sigui, o l'agafaves a no sé quina hora, no recordo l'horari, però n'agafaves un o n'agafaves l'altre, no? Aleshores entres en aquella zona dels camps anglesos, amb aquelles cases, els pubs, tot, és que ho conserven de la mateixa manera, vull dir que jo pensava que és que em podria sortir d'aquí al pub vestit algú d'època, de l'època victoriana, i t'ho creus, no? Aleshores fas com aquella immersió en aquella atmosfera que després em va ser molt fàcil d'alguna manera de reproduir-ho perquè ho havia viscut, ho havia sentit, no? Havia vist tot aquest ambient, a banda de la documentació doncs, de les seves vides que són fascinants i que d'alguna manera volia doncs, compartir o que anessin de bracet amb la de la protagonista.
2: La protagonista, la Raquel, sí que és veritat que hi ha aquest paral·lelisme, no?, amb la història de Mrs. Dalloway i amb les germanes Wolfe. Impactant també descobrir la Vanessa, perquè, clar, se n'ha parlat molt de la Virgínia, molt de tota aquesta colla de Bloomsbury, però la Vanessa també té el seu punt impactant.
3: Totalment. De fet, tots els del grup de Bloomsbury tenen les seves històries i les seves coses. El que passa que potser la Virgínia és la que ha tingut més fama o ens ha arribat més, no?, als nostres dies. La Vanessa pintava, bueno, a mi m'encanta el que feia, de fet tota la casa està pintada per tot arreu, i eren del grup aquest dels Omega Workshops, que també hi havia Lytton Strachey i hi havia altres membres del grup. Era tot un grup molt, molt curiós, no? Vull dir que, i a més és aquestes coses que quan comences a descobrir vas rascant i cada vegada doncs, vas descobrint més coses. Vull dir que sí que són, realment són molt interessants, perquè és que bàsicament m'he centrat amb la Wolfe i de les obres de la Virginia Wolfe, que n'hi ha moltes de meravelloses, amb la senyora Dalloway, perquè m'anava millor per fer un paral·lelisme amb la Raquel, no?, d'alguna manera.
2: Penseu que la Raquel aterra a Anglaterra, al Regne Unit, no sap on ha d'anar a parar. Casualment, va mirant d'aquí cap allà, se'n va cap a Brighton. A Brighton coneix un matrimoni fantàstic, que la va portant, o sigui, tu la vas guiant a través de personatges secundaris.
3: Totalment. Sí, perquè vaig pensar que ella, que no sàpiga on va, bueno, sàpiga on va, sí, va, arriba allà per atzar, no?, i que d'alguna manera la vagin agafant. Pensa també que quan, clar, normalment no viatgem sols, no?, acostumem a anar amb família, amb amics, el que sigui, però quan tu estàs sola i fora de la teva rutina, de la teva vida, d'alguna manera, si obrim els ulls, podem ser molt més receptius i podem conèixer gent molt diferent i pots descobrir moltes coses, no? Penso que el dia a dia i la rutina d'alguna manera ens arrosseguen i ens porta a no fixar-nos tant en l'entorn, no? I el que volia fer amb la Raquel és que es planta allà i de cop i volta doncs, es va trobant gent que la va portant a llocs i ella mateixa va fent un procés de descoberta interna, no? I en aquest cas la parella aquesta del Johnny Ladisti, bueno, penso que són divertits i que d'alguna manera, no?, és un punt que li dona, sí, a la història, no?
2: Els has triat molt ben triats, els has creat molt ben creats, perquè li van donant aquest contrapunt en cada moment el que necessita realment la Raquel. Per mi, un dels personatges estrella també és la Lea, no? Perquè és la Raquel arriba amb una crisi i la Lea és plena vitalitat. Són dos punts absolutament diferents.
3: Totalment, totalment. D'alguna manera volia ja buscar això, no? Un antagonista, un personatge que li fes una mica d'efecte mirall i que d'alguna manera la interpel·lés i la fes qüestionar totes aquestes idees que tenim arrelades i que les tenim inculcades, que ens venen donades per família, per el context social i cultural on hem nascut i on hem crescut, no? I que d'alguna manera pensem que són les bones i no tenen per què, perquè hi ha moltes coses que dius, no, és que això ha de ser així, no? I si et diuen, però per què ha de ser així? Dius, doncs no ho sé, perquè m'han dit que havia de ser així, no? Aleshores, el que la Lea fa amb la Raquel és qüestionar-la, és interpel·lar-la, és fer que ella es replantegi totes aquestes idees tan arrelades i d'alguna manera les qüestioni, no? I sigui capaç de triar altres vies, altres camins, o si més no, de plantejar-se'ls, no?
2: Aquestes cotilles de l'època de les Wolfe, cotilles que surten a Mrs. Dalloway i cotilles que també tenim actualment, la Raquel.
3: Totalment, no? Vull dir, la cotilla és un... és un objecte material, no? Però que alhora té un significat, una connotació que va més enllà i que les tenim constantment, eh? Per cultura, per educació, pel que diran, per moltes raons. I, de fet, la Raquel, la protagonista, les té, inclús les té molt més del que les tenia en el grup de Bloomsbury, que també per això anava molt bé triar la Wolf, no? Perquè, tot i tenir, anar condicionats pel moment que vivien, van ser un grup de gent molt trencadora, molt innovadora, molt oberta, molt, bueno, que ens sorprendria avui dia. Imagina't, doncs, fa 100 anys que farà ara, doncs, que es va publicar La senyora Dalloway, doncs encara eren més trencadors, no? I sí, m'anava molt bé perquè la Raquel s'anés qüestionant i s'anés desfent, no?, d'aquestes cotilles, no?, d'aquestes idees que d'alguna manera et frenen i et contenen.
2: Molt curiós, no?, perquè ens veiem ara molt moderns i després, si vas mirant enrere, hi ha figures femenines, sobretot, no?, que tenen aquests esquemes i penses, escolta, n'hi ha hagut que han estat molt més valentes en aquelles èpoques que nosaltres ara.
3: Totalment. I de fet, avui dia ens veiem molt modernes, però alhora a vegades també fem uns discursos que dius, mare meva, que rinclons que som, no? Vull dir que tenim moltes cares i moltes contradiccions.
2: Doncs des d'aquí us ho recomanem, que feu aquest viatge primer literari amb la Sandra Fleifomil, amb la publicació de 1662, no? De 10 dies, passeu aquests 10 dies amb la Raquel i amb Mrs. Dalloway, amb les dues, i tot el que us hi trobareu. Però a banda, si us entren ganes, recupereu lectura i feu aquest viatge que ha fet la Sandra, que ens fa venir d'encontre, ens fa venir d'encontre, Sandra, per acompanyar-nos avui i per fer-nos passar una bona estona de lectura.
3: Moltes gràcies a tu, Mònica. Gràcies.
0: Esteu escoltant el

0: El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. El Calaix, obre'l i trobaràs entrevistes culturals en profunditat. Mònica Socies.
1: El viatge, sempre parlo de viatges i és que avui fem un viatge preciós. No anirem massa lluny, eh? Ens anirem a Barcelona, a un lloc molt concret de Barcelona. Un passatge, i dic un perquè jo no el coneixia, però si dic un passatge, ja sabeu que m'acompanya la Maria Carme Roca amb aquest premi, Premi Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona, amb El passatge, una història d'amor, amistat, venjança i secrets de la ciutat vella. Escolta, El passatge d'en Cirici, que jo no sabia ni que existia, i ara m'hi hauràs de portar, Maria Carme. Benvinguda. Oita.
2: Gràcies, gràcies. T'hi portaré amb molt de gust.
1: Ara hi hauré d'anar perquè no sé ni si hi està, jo diria que fins i tot que no hi ha anat.
2: A veure, però jo crec que te'n recordaries si haguessis estat.
1: Queda, és un lloc molt especial.
2: Sí, queda amagat perquè tu passes pel carrer, tant si és pel carrer de Trafalgar, a la part de dalt, com pel carrer de Sant Pere més alt, a la part de baix, clar, sembla que sigui l'entrada d'una porteria, allò una miqueta ampla, ja està. T'hi has de fixar. Llavors sí, ja quan si estàs a segons quin nivell ja veus que hi ha una escala que baixa o que puja, depèn d'on vens.
1: Pues és curiós, eh?
2: Sí,
1: no coneixem mai les ciutats que tenim al costat.
2: No ens la... Bueno, clar, Barcelona és molt gran i no te l'acabes.
1: No te l'acabes, no te l'acabes i sorprèn.
2: Sorprèn molt, sorprèn molt. És que és molt plural, Barcelona.
0: Maria Carme Roca és llicenciada en Filosofia i Lletres i en Filologia Catalana. Durant 12 anys es dedica a l'ensenyament i l'any 1997 publica la seva primera obra, El darrer buit, i actualment ja són una setantena els seus llibres publicats. Ha conreat la literatura infantil i juvenil, el conte curt, l'assaig i la novel·la. Especialitzada en novel·la històrica amb obres com Intrigues de Palau, Premi Néstor Ruján de novel·la històrica, Barquino i A Barquino. Entre d'altres premis ha rebut el Prudenci Bertrana, el Barcanova de la literatura juvenil o el Joaquim Ruyra.
1: I tu saps moltes coses, tot això també ho hem de dir.
2: Bé, a veure, sé algunes coses.
1: Saps algunes coses? Saps moltes, perquè ens has portat a la Barcelona de l'època romana i ara ens portes a la Barcelona amb tota una colla d'artistes i aquest passatge. Mira, jo haig de dir, que jo penso que estaràs d'acord amb mi, el passatge en si no és un escenari solament, vull dir, ja és un personatge més. I és un personatge

0: L'amor aquí és molt present en aquesta novel·la.
1: I de amb molts colors i formes, molt,
0: total.
1: És molt curiós, eh?
0: És molt, sí, és que és així. Bueno, de fet, així és la vida, no? Que l'amor té molts, molts vessants, té moltes cares. I...
1: Sempre anem a la mateixa, però n'hi ha moltes. N'hi ha moltes,
0: moltes
1: de cares.
0: Moltes, moltíssimes.
1: Tornem a aquest passatge. Jo, a mesura que anava llegint fragments, Maria Carme, el que feia era tancar els ulls, imaginar-me'n ple de vida, no? De totes les cases, de tots els comerços. Fas tot un retrat històric, com no podia ser d'una altra manera, d'una època. Hi ha un personatge, Josep Maria Sert, que aquest és un personatge real, no sí. És de ficció, que també, bueno, juntament amb la Regina, tenim ja aquest pack, no? Aquest primer tàndem que després s'anirà bifurcant a la novel·la.
0: Sí, és clar, és que jo necessitava, ja saps que a mi m'agrada molt, doncs quan hi ha aspectes reals, doncs aquests m'agrada molt doncs que hi siguin. I clar, la Regina Soldevila, ja ho dic, és un personatge de ficció, però que podia haver existit perfectament. Hi havia moltes Regines.
1: Que el vaig buscar per si de cas.
0: Sí, doncs no, però no. Podia haver moltes Regines, vull dir que de fet és una imatge de moltes dones, noietes, noies, dones que van existir doncs, en aquell moment, però en Josep Maria Sert sí que és de veritat.
1: Sí.
0: Parlem del gran muralista, del gran pintor, que just ell viu el passatge que és paral·lel del Cirici, perquè és clar, és que aquest racó de la ciutat, aquest quartier de Sant Pere, aquest barri té de tot, que això ho
1: no
0: diu
1: li falta
0: la...
1: res.
0: No li falta de res, i no té només un passatge, que en té dos, que clar, que és més, bueno, i després algun altre que no és ben bé doncs, un passatge tant com l'entenem, no? Com així com una galeria, però que seria com el passatge de Sant Benet, on un temps hi va viure la Margarida Xirgo, perquè és això que dèiem, que té de tot. Però tornant a Josep Maria, ell doncs, va néixer doncs, el passatge d'en Sert, que porta
1: sí,
0: el seu nom.
1: Sí, són diversos noms que se li donen.
0: Sí, perquè... Clar, aquest passatge era com una petita colònia textil que van crear doncs, la seva família. I allà, clar, és molt diferent del passatge d'en Cirici, que això aquí és la gràcia, perquè allà, en el seu moment, doncs, estem parlant doncs, a finals del segle XIX, doncs, hi havia doncs, a veure l'habitatge de la família, del Cert, però també hi vivien els treballadors, hi havia els magatzems, hi havia les màquines, els despatxos, tot. Era com, ja dic, com una petita colònia. I tant a tocar, tant a tocar de l'altre passatge, que l'altre passatge era més drecera, més potser a l'abast de tothom, i en determinades èpoques, perquè bueno, ha anat variant molt, però clar, molt ple de vida, en el sentit que clar que els comerços és el que donen vida a un lloc, les petites botiguetes, quiosquets.
1: Realment.
0: És que no es pot dir ni botiga, era ben bé allò de la mini paradeta, doncs d'una sergidora.
1: De l'època.
0: Clar,
1: és que hi ha tots aquests oficis d'abans.
0: D'abans, sí. La senyora que collia mitges... doncs sí. També, doncs, a veure...
1: Ja tenim una carrera que a molt ens hi posàvem una mica, si no es veia, una mica de pintar ungles.
0: I tant.
1: Però abans les arreglaven, les pintes.
0: I tant, sí. Es collien els punts. Clar, que era molt curiós. A mi era una cosa que sempre em feia molta gràcia. I també petites merceries, un òptic, un rellotger, sí. Floristeries, un bar, una parada de loteria... Sí. Tenia de tot, però això és molt durant a la meitat del segle. Del segle XX i fins als anys 70-80. Després la cosa comença a decaure, no? I els comerços se'n van més a altres bandes, com per exemple doncs, el carrer de Trafalgar, no? Que s'omple de comerços. Però tot és curiós, molt vinculat al tèxtil. Vull dir, és així. Ja des de, és que de l'any de la Quica... Que ja
1: era que 7 anys que abans era la part del tèxtil era superimportant. Ara també ho és, però clar, tot és tan tecnològic, tot és tan diferent, però en canvi aquí continua unit.
0: Continua. I ara, i això que, bueno, fins fa uns anys, doncs, a veure, hi havia doncs, molts magatzems, magatzems xinesos, de roba al major, i ara està sent substituït per galeries d'art. Ara està agafant com més glamour.
2: Ara agafem més com en Josep Maria Sertes, sí, anem, sí, cap a la part més artística.
0: Jo penso que li encantaria de veure-ho, perquè mai jo crec que s'hauria imaginat que res, el llindar del barri on va néixer, doncs, a veure, el que és l'art, doncs, podria tenir protagonisme.
1: Doncs mira,
0: sí,
1: perquè, clar, penso,

0: La figura de Josep Maria Sert no sé si és tan coneguda com els seus contemporanis. Clar, no. Perquè aquí parles d'una colla d'artistes. Ell és potser el més principal, diguéssim, amb qui has fet més èmfasi, però clar, ell estava envoltat de molts artistes.
1: Moltíssims, moltíssims. I clar, és que és una època, a veure, és que és una època de molta il·lusió, de moltes ganes de fer coses. Pensem que som a les acaballes del 19, hi ha hagut l'exposició de 1888, sí. L'exposició universal, i llavors ja amb el tombar del segle XX, i això que doncs ens trobem amb un drama de darrere a l'altre, com la mateixa setmana tràgica, però és un període que Barcelona, per dir-ho així en general, està il·lusionada, té ganes de fer coses, té ganes de fer canvis, revolucions també.
0: Sí.
1: I clar, llavors és evidentment que l'art... L'art no hi pot faltar.
0: Hem tingut molts grans artistes. Llàstima, molts d'ells marxaven a París, després tornaven,
1: sí, com ell.
0: I va marxar,
1: sí, va marxar,
0: després va tornar. Va
1: sí.
0: Ser, bueno, quan marxa, mare meva, quan marxa.
1: Sí,
0: i
1: sí.
0: I tot el que fa, però ja ho llegirem, això, eh?
1: Sí, això, bueno, clar.
0: S'ha de llegir.
1: Sí, a veure, clar, jo he respectat tot el que va fer ell, perquè quan hi ha un personatge històric m'agrada respectar l'essència, el que fa. El que passa que això no vol dir que hi hagi, doncs, com en aquest cas,
0: de ficció, no? Una mica...
1: Clar, ho ficciones, perquè la relació que té ell amb la Regina, doncs a veure...
0: No hi ha moments que ens puja l'adrenalina,
1: sí. És ficció, però podia haver passat perfectament, d'acord amb el tarannà, tant del meu personatge de ficció com de l'altre, que l'altre era, bueno, era un faldillinat, s'enamorava de
0: quines
1: totes les senyores...
0: No es poden explicar, s'ha de llegir,
1: sí.
0: Però hi ha històries molt colpidores, tant d'aquesta infància de la Regina, d'aquesta infància cap a l'adolescència, com en aquest cas parlàvem, no?, de les parelles d'en Josep Maria Sert.
1: Sí, clar, però és que estem parlant d'unes dones, a veure, és que la Mícia, la Mícia, clar, a París era una musa. Era una musa per tots els artistes. Després, l'altra esposa, la Rosie, a veure, també, clar, és que és un personatge...
0: No es quedava
1: un personatge de novel·la.
0: Impressionant, si les dues.
1: Molt impressionant. I a més, això és curiós.
0: Que van crear llegenda i tot, però...
1: Sí.
0: No explicarem massa més.
1: No.
0: Però és aquella part que dius, perquè vas fent i et va colpint, i llavors arriba un punt del llibre que és com un increixendo amunt, que allò és un no parar.
1: No hi ha qui ho aturi.
0: No.
1: No es pot.
0: No.
1: No es pot.
0: Aquesta vegada ha jugat molt bé en aquest sentit.
1: No sé, mira, m'ha divertit molt. A més, els mateixos personatges m'hi duien. Allò de dir, bueno, anem creixent, anem avançant i no ens podem aturar en cap sentit, ni amb les coses que feien, ni tampoc de sentiments. No tenen un fre.
0: No el tenen. A més, per molt que anem llegint, jo penso que els teus lectors i lectores també coneixen el teu estil i van descobrint coses de la història, però sempre continuem encara amb aquella imatge, no?, de la decència, de ser apucats, de no tocar el que no toca, dels draps bruts es renten a casa, però mare meva, no sé jo si feia més coses ells que nosaltres.
1: Segur, jo crec que sí.
0: Jo
1: crec que sí.
0: No sé,
1: Jo crec que sí, i amb el que deia quan deia això de que no tenien el fre, no tenia el fre en quant al sentiment que ells tenien, però sí que de portes en fora hi havia molta contenció, perquè bueno, l'època ho demanava,
0: sí.
1: I també perquè ells mateixos, cadascú al seu lloc, sabien on eren. La Regina, ella sap que ella és de classe humil, i doncs, a veure, quan és ben joveneta i n'està ben enamorada, clar que se n'hauria anat amb ella a París.
0: Però
1: sap que allò no pot ser. Seria un miratge, seria una errada.
0: És un moment que realment ho dius molt bé, no? No hi ha desordres perquè tothom ocupa el seu lloc.
1: Tothom està al seu lloc. Sap el que han de fer. I és com ell, en Josep Maria Sert, també, encara per desig que pugui tenir, però per l'educació que ha rebut, no s'aprofitarà mai de la minyoneta que hi ha a casa. Vull dir, perquè té aquella educació de dins, a part de la que va poder rebre dels jesuïtes. Això a banda. I que feia disbarats, Aquest senyor va tenir una vida de cràpula.
0: No, una vida intensa.
1: De cràpula.
0: Jo et dic que nosaltres brutal. No sé si l'aprofitarem tant.
1: No.
0: Però
1: no.
0: Ell sí. Però clar, és curiós també descobrir totes aquestes vides, no? Perquè a través de la Regina no només vivim el passatge i vivim la part més humil, sinó que entrem a les cases de tots aquests benestants, de tots aquests industrials i els artistes, no?
1: Sí, bueno, és que això és molt divertit.
0: És la baula que va entrant per tot arreu i darrere d'ella, a més, l'inici, la figura d'aquesta Regina Gran, que després sí. Tira enrere, és una entrada preciosa a la història.
1: Sí, que a més ella ja, clar, ja és gran, ja és una senyora, i amb totes les connotacions que té aquesta paraula, no? És una senyora gran i alhora ja ha arribat a una maduresa que ella mateixa s'ha anat forjant, perquè és un personatge que el que té de bo és que sap aprendre i que sap créixer.
0: Molt.
1: I que no es conforma.
0: Molt.
1: Que no es conforma.
0: Molt.
1: És també, a veure, també té un punt de rebel·lia.
0: Sí.
1: Té un punt de rebel·lia que també això la fa avançar.
0: Té una mà dreta impressionant, eh?
1: Sí, sí. És, a veure, és una persona intel·ligent. És intel·ligent. És sàvia.
0: I això penso que la fa resilient, perquè li has posat una vida...
1: Ara ho té gens fàcil. Eh? Això és, bueno, és un repte. Una mica, sí, però bueno, li vaig arreglant, eh? Li vaig arreglant la vida, eh?
0: Sí, sí, però...
1: Perquè ella s'ho guanya, eh? Que podia ser que no s'ho guanyés com a personatge, eh? Que llavors, doncs, clar, que de vegades, encara que tu ja... A veure, que jo sóc de les escriptores que sé on vull anar, eh? Sé perfectament on vull anar. Però bé, de vegades et sorprenen i has de, fins i tot, de canviar l'argument, perquè resulta que allò que havies tu pensat i previst no va.
0: No, però realment és que penso, al final és admirable, no? Perquè per tots els tràngols que passa i com s'ho va aprenent. Jo, per mi, ha sigut també un viatge molt impressionant, no? Costat de la Regina, ens fas tenir el cor en un punt.
1: Bé, però és que...
0: A vegades la veig que baixa el passatge i penses, no baixis ara.
1: No, ara no toca.
0: Ara no baixis, però la fas baixar.
1: Però ella, clar, ho fa, perquè, bueno, són, a veure, sí, són reptes, que li poso, i que, de fet, és una mica així la vida, que no hi ha res pla, En absolut, no, ni se'ns regala res.
0: Aquí ens has posat una... O sigui, tots els teus personatges al llarg de la història, cada una de les novel·les, realment, han tingut la seva part dura i no han sigut vides fàcils. També és curiós perquè ara anava mirant enrere. Però en aquest cas s'ha de dir que és més trepidant. Diria que és molt més trepidant aquesta novel·la que l'última.
1: Potser sí. A veure, també els mateixos personatges, sí. Amb la situació que han escrit, fa que sigui com més àgil, no? I que tot vagi, doncs, a unes revolucions més accelerades.
0: Sí, sí.
1: Clar, a les Illes Interiors, la Clotilde, doncs, a veure, abastava tant que encara que ja procurava fer via, però et demanava un altre ritme.
0: Sí.
1: Cada història et demana un ritme diferent.
0: I aquí t'has deixat anar. T'has deixat anar.
1: Sí, sí.
0: Nosaltres no tenim massa més estona, però sí que m'ha... Sí que m'agrada recordar una miqueta, ara mirava els tres noms del passatge, no? Perquè m'hi deien el passatge de les manufactures, era...
1: Sí, de la indústria,
0: i
1: del cirici, que va ser el primer, perquè en Joan Cirici va ser l'industrial que el va construir, que el va fer, no?
0: Això també surt.
1: I a més que això, fins i tot a la porta, tant de la que hi ha dalt com la que hi ha baix, està gravat, les inicials, JC. De Joan Cirici, però després, doncs, va canviar la indústria i ara l'últim, que em sembla que és del 1922, li van posar de les manufactures. I és com se'l coneix ara.
0: Unit al tèxtil, com molt bé deies tu.
1: Totalment.
0: Sigui com sigui, ja teniu excusa per tornar a Barcelona amb el llibre de la Maria Carme Roca. Primer us el llegiu i després aneu al passatge.
1: Sí, jo més crec que paga la pena.
0: Sí.
1: I a més convido, convido a tothom que hi vagi.
0: Bé, jo ara tinc la curiositat, no hi tinc el temps, però tinc la curiositat.
1: Doncs hi hem d'anar.
0: A més, la coberta ja ens mostra, no?, realment el que quan hi anem trobarem. Sí, perquè tu t'has fet una fotografia al passatge que recorda la coberta i em m'agrada molt veure-la a les xarxes. Doncs jo donar-te les gràcies una vegada més pel temps, perquè sempre dius que sí, perquè sempre m'ho poses molt fàcil, i per continuar escrivint, que moltes vegades diem no pareu, jo sé que van passant els anys i no pareu, i continues aquí donant guerra.
1: Moltíssimes gràcies a tu per fer ressò d'aquest passatge, i bé, moltíssimes gràcies.
0: Ara, a viure el passatge.
1: A viure'l.
0: I després esperarem una nova aventura.
1: Segurament, perquè no ho puc evitar.
0: Ara no sabrem si la té feta o no, però si no ho pot evitar.
1: Això és sorpresa, sempre, mai no se sap.
0: Maria Carme, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Mònica, un plaer.
2: Heu escoltat El Calaix. edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, també s'obre a la bona música.
3: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant.

0: no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què? Després tot això acabarà

0: Són les 4.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: mateix em fas una mica de mania.
1: Et faig una mica de mania, vol dir una mica de ràbia?
0: Sí.
1: Per què? Perquè estic molt guapo, perquè estic molt jove?
0: Doncs mira, perquè acabo de veure la sèrie aquesta que has fet, bueno, que heu fet entre molts de rebelejar.
1: Ah, sí.
0: I el personatge aquest del Cristóbal és com molt odiós.
1: Ah, bueno, sí, per això, això és el que volia el Pol. Bueno, el Pol és el que l'ha escrit i el que s'ha inspirat de fets reals. Vull dir que, no, no, jo m'ho vaig passar bomba fent aquest paio tan fastigós, sí, sí.
0: Suposo que el fet de que el públic haguem percebut aquest personatge com una cosa, com dius tu, molt fastigosa, vol dir que has fet bé la teva feina.
1: Bueno, ja et dic, sobretot que és un objecte audiovisual, això de rebelejar, del que estem molt orgullosos i molt contents, i sobretot pel Pol, per la seva família, per la seva història, pel seu recorregut cinematogràfic també. Però sí, estem tots molt contents. Trobo que la pel·li, la sèrie, està plena de personatges diferents, rics. Bueno, hi ha una paleta molt xula, i a mi em toca fer un cop més, em toca una mena de bombó també, perquè a mi el fet que sigui dolent o bo, això moralment qüestionable, de fet és un personatge molt xulo, molt xulo, molt divertit de fer.
0: I en tot aquest equip, Sergi, la clau perquè sigueu tots, no només tu, vull dir, jo tirava la floreta a tu, però és veritat que tots esteu increïbles, sí, sí. Enric Auqué, la Maria Rodríguez Soto i tal. La clau quina és? Que el guió sigui bo, que els actors us ho correu i us ho treballeu i ho porteu ben entrenat, que el director ho faci bé...
1: No, els actors sempre fem, i les actrius fem el que podem, però nosaltres al final som uns intermediaris. Jo, el que és important, que hi hagi un guió, tot va junt, saps? Però que hi hagi un guió i que hi hagi algú darrere que té un punt de vista, i que després que aquest punt de vista sigui interessant, que això és una cosa bastant difícil d'explicar, però en aquest cas és molt evident, no? És una pel·li que, parlant del Raval i d'un cas concret, d'un restaurant concret, acaba parlant molt del món d'avui, de la gentrificació i d'aquest món carregat de contradiccions que compartim, no?
0: Escolta'm, hi ha un moixonet que m'ha dit que tu això del coquet de la direcció el tens allà.
1: El moixonet, i els moixonets. Bueno, jo, diguem-ne, amb direcció, amb escriure, amb teatre, sempre el que he fet amb teatre ha sigut sempre de creació, amb el Jorge Pico, amb l'Helena Plaza, amb gent diferent, no? Sempre hem fet coses de creació. I ara el que ja fa molt de temps que em voltava pel cap, si un dia escriuríem un guió o intentaríem escriure alguna cosa per fer una peli. I, bueno, aquesta curiositat s'ha anat acumulant i ara sembla que, bueno, amb el Lluís Carrizo, amb un amic meu d'aquí a Vilanova, que és un cinèfil empedernit i molt amic meu, doncs ens estem posant al cap de si d'intentar explicar alguna història perquè sigui rodada. Estem amb això una mica. A veure com va.
0: A veure què surt.
1: A veure què surt, a veure què surt.
0: Mira, Sergi, jo he vingut aquí, estem a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú,
1: sí, sí, sí.
0: A la Carpeta Moderna, sí, que és un lloc icònic on és fàcil trobar-te tu, no?
1: Sí, un lloc icònic, sí, sí, hi ha gent que diu que és el meu despatx, sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Doncs he vingut perquè m'han encarregat un programa de ràdio.
1: Ah.
0: No és que el faci jo, perquè el fem entre 54 ràdios de la xarxa.
1: Ah.
0: I he pensat, amb tot això que hem parlat, del guió, els actors, la direcció, que potser em podries ajudar, perquè la premissa és, ens han encarregat un programa que no és d'actualitat, és d'explicar històries, i tu d'explicar històries en saps, si més no, de transmetre-les. Llavors, he pensat, igual el Sergi té algun consell per nosaltres, per, hòstia, explicar històries,
1: per explicar històries,
0: i que les expliquem bé, i que siguin creïbles, i que siguin com el Cristóbal, que facin ràbia, o que generin amor, o que...
1: No ho sé, al final, explicar històries, a vegades tenim l'impressió que és una cosa, no sé, com externa, com que passa fora, però jo cada cop estic més convençut que per explicar històries, per actuar, també, hi ha una mirada cap a dins, hi ha una cosa que... seguir la teva intuïció, seguir la teva pulsió, saps? Al final tinc la sensació que cada individu, cada persona en el món explicarà una història diferent, amb un color diferent. Jo penso que es tracta de mirar les teves obsessions, els teus fantasmes, de mirar la teva part fosca també, i no sé, burxar per allà i trobar un fil. I saps, és molt curiós com els mateixos fils no inspiren a tothom. Vull dir que hi ha històries que diuen, he pensat en això, i a mi hi ha una idea que a mi no m'interpel·la, no em diu res, i en canvi per un altre és la seva vida, no? Vull dir, trobar el teu fil i bueno, i això és tirar el fil sense complexes, atrevir-te a inventar. Jo penso que també estem en un món, també un moment que tot està molt formatejat, que hi ha molts codis per explicar si això serà romàntic, si serà, saps? Però vull dir que trobo que hi ha molta, molta cosa per inventar, per trencar, per atrevir-se a explicar històries de maneres diferents.
0: És a dir, intentar trencar i explicar històries diferents. Sí, em quedo amb aquest concepte, sí. I això és el que retransmetré o transmetré a la redacció.
1: Transmeto, doncs.
0: Doncs, escolta'm, també he vingut aquí perquè el nostre contingut, com que el fan les ràdios locals, doncs seran històries locals. I conec poca gent que faci més proselitisme del seu origen, vilanovisme en aquest cas, que el Sergi López.
1: Ja, sí, hasta jo a vegades em faig ràbia. Veus el que fa? Vull dir, em faig ràbia perquè a mi Vilanova em sembla un poble de mala mort com qualsevol altre, saps?
0: Ningú diria.
1: Sí, però al mateix temps és el meu. Vull dir que no trobo que Vilanova sigui ni més maco, ni més lleig, ni més gros, ni més petit, ni el mar sigui més blau, ni, saps? Però és el lloc on soc i tinc una arrel bastant forta aquí, bueno, i és on tinc ma mare, mon germà, els meus fills i la gent, molta gent que m'estimo. Bueno, tinc una arrel, la plaça de Vila la conec, de petit jo jugava per aquí, els meus fills també. Sí, però no sé, també a vegades em sento que sembla que estic faci promoció de la ciutat i de fet trobo que ja hi ha prou gent, saps?
0: Bueno, t'hem vist portar una caixa de gambes de Vilanova fins a Madrid. Explica'ns, sí, això com va anar, perquè sí, va sorprendre molt allò. Poses el Broncano i veus el Sergi amb una caixa de gambes de Vilanova.
1: Bueno, se'm va tenir aquesta idea de dir, hòstia, aquest paio, una entrevista amb el Broncano, és bo que tothom li fa un regal. Dic, però és obligatori fer un regal? És molt raro fer un regal per obligació, no? Sí, tothom el porta, i dic, hòstia, ara què li porto amb aquest paio? I això se'm va acudir, dic, home, ja que vinc d'aquí li portaré una gamba, un quilet de gamba de Vilanova, que això, tant si t'agrada com si no, es menja sense gana. Vull dir que sí, se'm va acudir així.
0: I li portaré, vol dir que vas agafar les gambes d'aquí del mercat?
1: Sí, vaig trucar amb algun amic meu que tinc, que treballa per allà baix, el peix, això, que escolta, gamba, com ho tenim? I vaig aconseguir 2 quilos de gamba, els vaig comprar i me'n vaig quedar un jo i l'altre li vaig portar amb ell.
0: I li vas portar tu? O sigui, vas pujar a l'AVE?
1: Sí, vaig pujar a l'AVE amb una caixa de Porexpan i gel a dins, no sé què, les gambes cap allà, esperant que no fessin massa pudor. Les vaig congelar el dia abans, perquè està millor congelar-les per l'anissac i aquell i això. Bueno, això ho vaig congelar i l'endemà vaig prendre congelat cap a Madrid i va arribar allà en perfectes condicions.
0: Jo no t'he portat una caixa de gambes, ah, però bueno, el fet de que haguem vingut aquí i de que estiguem encetant aquest programa aquí, sí, crec que també em dona punts, en el carnet de...
1: Home, de vilanovisme.
0: De vilanovisme.
1: Bueno, també ets una friqui, tu, del vilanovisme, no? També ets una referència.
0: I tindrem, entre les moltes ràdios que participaran en aquest programa, tindrem a Canal Blau Ràdio. No sé si hi ha alguna cosa que tu pensis que hauríem d'explicar de Vilanova a la gent de Girona, Montblanc o Torrefarrera, que seran alguns dels punts, sí, on ens escoltaran. Què t'agradaria a tu que aquesta gent sapigués de Vilanova? A banda de la carpa Juanita, que és lo típic.
1: Sí, no ho sé. No ho sé, que Vilanova... Bueno, però ja ho diuen saber, que jo penso que el gran capital de Vilanova és la gent. No sé si... Bé, aquesta teoria de que ha sigut el carnaval l'origen de tot, no? Però aquesta cosa de que la gent... Jo des que sóc jovenet i tinc uns de roba, veus que la gent està constituïda en societats de carnaval, en associacions, en grupúsculs de gent que s'inventen coses. I això fa que té una societat civil bastant activa i espero que... Jo crec que en pensament crític, bueno, és un lloc on venia a participar. Però l'altra cosa és si hi ha prou lloc perquè vingui més gent, perquè hi ha Déu-n'hi-do de la gent que hi ha, però bueno, això jo diria que és el que jo em quedaria per definir la ciutat una mica.
0: Sí, sí, perquè ara mateix estem aquí a la plaça de la Vila i això està ple de gom a gom. Sí. A més, avui fan això de les botigues dels Forestocs. Jo no recordava, sí, que hi hagués tanta gent en aquesta vila.
1: Sí, sí, hi ha molta gent. I el diumenge, quan surt la Rambla, molta gent que no saps d'on surten. Sí, sí.
0: Una altra cosa, Sergi, que t'explicaré, ja que estem aquí, és el nom del programa.
1: Sí?
0: Clar.
1: El nom del programa.
0: El nom del programa. Quan ens van fer l'encàrrec, un programa per explicar històries entre 54 ràdios locals, que són superdiferents, des de Sant Joan de les Abadesses fins a Deltebre, a Lleida i Premià de Mar. Vam pensar, ostres, què tenen en comú tota aquesta gent? I llavors primer vam pensar, mira, anem a mirar el nomenclàtor, quin és el carrer més comú als pobles de Catalunya. I ens van trobar Carrer Major.
1: Carrer Major, clar.
0: Això ho vam haver de descartar perquè els companys de Tarragona ja fan un programa entre ells que es diu Carrer Major i ens semblava una mica prendre'ls-hi la cartera. I llavors, donant voltes en aquest sentit, al final vam dir, i el concepte de la Rambla... Mm. I al final el concepte va quallar i sí que és cert que hi ha molts municipis petits que la Rambla no en tenen, però vam pensar que ramblejar una mica ho fa tothom, no? Tothom té un carrer per on passeja, on hi ha un bar, van a fer el cafè, hi ha la carpeta moderna de, del poble que sigui i tal. I al final hem optat per Rambla 54. No sé si com ho veus, tu.
1: Està bé, està bé. Fan pensar això, amb més central, no? Amb columna vertebral del poble, com, sí, l'eix de cada poble, sí, és interessant.
0: I a més, un altre exercici de vilanovisme. Nosaltres som un poble, jo dic poble carinyosament, som una ciutat amb 7 rambles, que són moltes.
1: 7 rambles en tenim? Tantes?
0: 7 rambles, sí.
1: Tu les deus comptar.
0: Bueno, no les vaig comptar jo, les va comptar el Joan Ignasi Gómez de Canal Blau. Sí. Em va dir, n'hi han 7, i em va passar els noms i tal. Només ens guanya Vic, que en tenen 8. Són xulos.
1: Però bueno, nosaltres tenim platja.
0: Exacte. doncs els hi direm. li hem posat la Rambla i volem que aquesta Rambla 54, li hem posat 54 per reflectir també el número de ràdios, també perquè és el número de minuts que dura cada programa, cada dia estarem 54 minuts en antena. I llavors la volem omplir de gent que volem com una mica atorgar títols de ramblers, i tu series el primer. Accepta ser el nostre primer rambler.
1: Què implica això? Què implica ser rambler?
0: No,
1: em comprometo?
0: No demanem subscripcions, no som una plataforma online d'aquestes que et demana ingressos ni pagaments. Implica que passegis amb nosaltres, que si un dia cuines alguna cosa que t'agrada, o si un dia vas per Vilanova i veus una cosa que et crida l'atenció, o estàs a França i acabes de també viure o veure alguna cosa que t'agrada, ens envies una nota de veu i nosaltres la compartirem amb tota la gent que vulguin formar part de la nostra Rambla.
1: Va, hòstia, me n'hauré de recordar, però,
0: Bueno, no passa res.
1: Jo a veure coses, com que sóc un tio molt curiós, estic tot el rato veient coses que em semblen excepcionals, o sigui, a vegades són escarbats o formigues, vull dir, però ja haig de pensar, sí.
0: Bueno,
1: sí, per què no?
0: Quan hi pensis, jo de tant en tant et diré, ei, Sergi,
1: què has vist d'interessant?
0: Has vist alguna cosa interessant? Ens vols explicar alguna cosa?
1: Vale.
0: Doncs quedes nomenat primer rambler.
1: És un honor.
0: Del nostre programa.
1: Vale.
0: Ara ja només ens faltaria que el Quimi Portet ens deixi la seva sintonia de la Rambla, no?
1: Ah, sí?
0: No
1: sí,
0: sé.
1: Sí. Us la deixarà o no?
0: Ah, ho podem provar. Tu el coneixes?
1: Jo sí, el conec, sí. No puc dir que sigui un amic meu íntim, però sí, el conec. A més, un tio, sap, m'agrada molt.
0: A mi m'agrada molt el que fa. M'agrada ell molt. I m'agrada l'última de la fila,
1: sí,
0: també.
1: Sí, el seu to, la seva intel·ligència, sí. Com s'explica a si mateix, és un tio molt divertit, molt.
0: Doncs li demanarem, si et sembla.
1: Demaneu-li de part meva, que no sé si us farà cas.
0: Igual li podem enviar un WhatsApp, tu i jo.
1: A veure si
0: respon.
1: Pica, a veure si pica.
0: Vinga, doncs, Sergi, moltíssimes gràcies pel teu
1: tu,
0: temps.
1: Anna.
0: Un plaer tornar al poble. Jo ara estic instal·lada més a Barcelona que a Vilanova, però com tu, o sigui, ni millor ni pitjor, però és el meu.
1: Molt bé.
0: Vinga, moltes gràcies.
1: Salut, petons, vagi bé.
0: Ei, Quimi, mira, estic amb el Sergi a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
1: Hola, Portet, sóc el López.
0: Escolta'm, que estem parlant d'aquest programa de ràdio que comencem el dilluns 7 de setembre.
1: Sí.
0: I estem... Bé, volíem demanar-te si tu ens deixaries la sintonia de la teva cançó de la Rambla, que ens agrada molt i molaria molt, no?
1: El programa es diu Rambla 54 i diem, calla, el Portet potser ens pot tirar un cable aquí.
0: Vinga, doncs, ens dius alguna cosa?
1: Salut, nano! Va, anima't, home!
0: Vinga, una abraçada!
2: Hey. Hola. A veure, ara.
3: A veure, hola.
2: Hola.
3: Hola.
2: Hola.
3: Molt bé, doncs jo crec que això... Va, pugem al màxim i segur que se sent bé.
2: Rambla 54 és inspiració.
3: S'ha acoplat algo?
2: S'ha acoplat una mica.
3: Al micro.
0: Com et dius?
4: Em dic Quifa.
0: I què veus?
4: Ara mateix aigua sola.
0: Per això és tan transparent.
4: No pot ser ginebra amb cola.
0: Et presento l'Ivan López, que és el tècnic de so. Si la Ludwig Van han convertit el seu en una estrella del rock, nosaltres no serem menys. Li hem posat un micro a l'estudi i, com el Xavier, ens anirà dient tot el que hem de fer. Ivan, de moment, què tal ho portem, això?
5: Hola, bona tarda. Doncs jo crec que ho tenim bastant ben preparat, tot enllestit. A veure què tal. Anem a fer una mica el programa, molt il·lusionat, molt
0: engrescat.
5: Expectant, a veure què tal, bueno, tot bé.
0: Doncs tens el micro aquí, quan vulguis, tu mateix l'obres i estàs a casa teva.
5: Gràcies.
0: Ara, uns consells no publicitaris i tornem.

0: Ivan, aquí Mia Font. Què tal? Escolta'm, que davant d'aquesta nova aposta que fas de ser el tècnic de so del programa i, a més, posar-te davant del micro, et vull tranquil·litzar. Pensa que és boníssim que facis això, perquè per fi, com a tècnic de so, et podràs defensar quan el conductor o conductora del programa digui allò de que ho sentim molt, però per problemes tècnics. Per fi podràs dir, bueno, problemes tècnics, és un tall de corrent, l'ordinador s'ha penjat, jo no tinc la culpa, jo no m'he equivocat de tecla, jo estic aquí i faig les coses bé. Fins ara no ho podies fer. Prou ja d'aquest ningunejament que ens fan els tècnics de so. Pensa que quan jo vaig saltar de tècnic de so al terrat i em vaig convertir en el president del Nadie Sabe Nada, honorífic, això sí, el Nadie Sabe Nada d'Andreu Buenafuente i Berto Romero, i en donen veu, a mi m'ha canviat la vida. Cobro el mateix, això sí. Sí que és veritat que tampoc em donen taula als restaurants com a ells quan arriben i està tot ple, però la gent es fa selfies amb mi. I jo crec que tu arribaràs a això, a que la gent et pari i et digui, Ivan, fes-te un selfie amb mi, vés al tanto amb el que dius, no et vulguis fer ara el listillo, no, que no se't pugin els fums, perquè l'oient això ho nota i queda malament. Tu, paciència, i sobretot, tranquil·litat. Doncs ja està, només et volia dir això, que sort a tot l'equip, ara sí, en sèrio, amb aquest nou projecte, enhorabona a tots i abraçades i petons per tothom. Adeu!
1: El 7 de setembre de 2026, un escamot de bons professionals de la xarxa ha estat enviat al programa Rambla 54. Tenen la missió que els guions estiguin a punt i les connexions també. A partir d'avui seran cada tarda darrere el vidre de l'estudi durant una hora. Si estàs escoltant això o ets company d'una ràdio, els has de tenir localitzats. Són la resta de l'equip de Barcelona. Arnau Vidal, superredactor, sempre fa bona cara i és capaç de crear 10 documents en un temps rècord. El seu pare té la meva edat. Benvingut, Arnau.
2: Moltes gràcies, Anna. I també deixa'm afegir que m'encanta la música country, les festes de Nadal i que els plans sempre surtin bé.
1: Gisela Puntí, productora i artista. Te la pots trobar en format Conxita o fent altres mil personatges. Aquí és la jefa del telèfon. Gisela, ho portem tot bé?
3: Tot bé, tot bé. I amb ganes que em doni reptes per buscar gent com avui. Començar d'aquesta manera, Sergi López. Déu-n'hi-duret, eh?
1: Laia Micó, productora i geni. És la més llesta de tots nosaltres i també serà jefa del telèfon. Això quan torni de vacances, és clar. Laia, t'esperem al 54 de la Rambla.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54. I què he de dir?
0: Rambla 54.
1: Ah, vale. Rambla 54.
0: Perfecto.

0: Rambla 54 és un projecte que neix avui, dilluns 7 de setembre, i estem intentant posar-te en context amb tot el nostre univers. El nostre títol, com dèiem amb el Sergi López, fa al·lusió a un tipus de via que és molt freqüent a municipis, pobles i ciutats de Catalunya. O això pensem nosaltres, vaja. Maria, això és així?
1: Sí, Anna, de fet, això t'anava a dir. Perquè, bé, avui precisament vinc a respondre a aquesta pregunta, però també a parlar de carrers, passejos, avingudes i a parlar-te bàsicament d'onomàstica.
0: Maria, doncs primer de tot deixa'm que et presenti oient. Aquesta és la Maria Gateu de Ràdio Rosselló. Maria, ens fas 5 cèntims de l'emissora de Ràdio Rosselló i de tu, si us plau.
1: I tant, mira, Ràdio Rosselló porta 40 anys en actiu i aquesta temporada estrenem nous estudis. La gent del Segrià Nord i alguns barris de Lleida ens poden sentir pel 107.5 de la FM i, si no, a tot el món per la nostra web, que és radiorosselló.cat. I jo soc periodista cultural, però a les ràdios locals, de fet, com ja sabem tots els companys, fem de tot i molt, eh? A banda d'això, em flipa la música i hi ha qui em diu poeta, perquè també escric i he publicat un poemari titulat Malva.
0: Ei, doncs d'això no haurem de parlar un dia d'aquests, no? Va bé?
1: Doncs sí, sí, i tant. De poesia cap problema, Anna. Però onomàstica no tant, eh? Per això la meva estrena la faig acompanyada d'un company periodista que investiga aquestes coses de l'onomàstica. De fet, el presentem ja, eh? És l'Ismael Chiva. Benvingut, Isma.
2: Hola, bona tarda, Maria. Gràcies.
1: A tu. Bé, de fet, comencem pel principi, si et sembla. Com s'anomenen les vies d'un municipi? Segons tinc entès, hi ha com una part genèrica i una part específica.
2: Sí, al cap i a la fi, els noms de lloc, els topònims, existeixen perquè ens són útils. Ens són útils per a designar els llocs que compartim amb altres persones de la nostra comunitat. I tots ells, normalment, tenen una part genèrica i una part específica. La part genèrica seria un carrer, una plaça, una avinguda. N'hi ha molts carrers a una ciutat, a un poble, moltes avingudes, moltes places. Però entre totes elles n'hi ha una d'específica, que és aquí on entra la part, diguem-ne, específica o denotativa. El carrer Major, la plaça de la Vila, el carrer de Dalt, el carrer de Baix. I este és el que seria la estructura normal o habitual dels topònims. Hi ha excepcions que ara de seguida veurem, però això seria, a grans trets, el que normalment succeís amb la formació dels topònims.
0: Ismael, jo t'anava a preguntar això, per les excepcions en aquesta manera de fer o d'anomenar les vies. Com aniria això?
2: Doncs bé, per exemple, un topònim, un nom de lloc que ens sona a tothom. Collserola, diem Collserola, no diem Serra de Collserola. Ens mengem, la part genèrica, que ja la sabem tots que Collserola és una serra, i diem només la part específica. També tenim casos d'aglutinació. Per exemple, aquí a la comarca de l'Urgell tenim Vilagrassa, que surt de Vila Grassa, o Montserrat, o Puigcerdà, són exemples. I finalment, tenim un exemple molt escaient al nom del programa, que és el de la toponimització del genèric, quan la part genèrica és tan important, tan rellevant, que es converteix en la part específica, com ocorre, per exemple, amb la Rambla de Barcelona, que tothom li diu la Rambla, ni Rambla dels Caputxins, ni Rambla de Canaletes, ni Rambla de les Flors, sinó la Rambla.
1: I, escolta, ara, abans de parlar de Barcelona, el cas de les Rambles, definim primer de tot, no?, que és una Rambla. Uh-huh. I quina diferència té aquesta via, no?, de d'altres?
2: Bé, una Rambla en origen és una paraula que la nostra llengua és una llengua neolatina que ve del llatí, però que ha rebut aportacions d'altres idiomes. Un d'ells és l'àrab. I la paraula Rambla ve de l'àrab Rambla, que significa areny, sorral, un lloc que ha estat cobert per arena i per restes de sediments durant pluges torrencials, durant grans avingudes d'aigua. I això és el que vol dir en essència. D'ahir, quan les rambles van començar a urbanitzar-se, també se va estendre el significat d'aquesta paraula rambla a passejos urbans, passejos que no necessàriament, però sovint, ocupen llits d'antigues rambles.
0: Uh-huh. Ens deies que a Barcelona tenim un cas molt especial, és veritat, és la Rambla de Barcelona en singular, però en realitat és una Rambla de Rambles, no? Ens ho pots explicar una mica més, això?
2: Sí, la veritat que com deia, la Rambla de Barcelona són diverses rambles, no? Dividides per trams, la Rambla de Canaletes, la Rambla de les Flors, com que són denominacions oficials que va posar en el seu dia l'Ajuntament de Barcelona, són separacions arbitràries, ja que tothom tenim en el cap la Rambla de Barcelona, és una única via que va de plaça Catalunya fins a les Drassanes, fins a la mar. Llavors, bueno, per això lo del plural. El que ha passat amb la Rambla de Barcelona és una cosa curiosa, no? Al llarg del temps se va especular que la Rambla de Barcelona era l'antic llit d'una riera, que es deia la Riera d'en Maia. Però Pau Vila, que ja fa molt de temps va investigar sobre aquesta qüestió, i després Joan Coromines, un dels filòlegs més importants del nostre idioma, van arribar a la conclusió que la Riera d'en Maia no passava per allí, però sí que és veritat que la Rambla era un desaigüe, un antic desaigüe de les aigües que baixaven de Collserola al Pla de Barcelona i sortien cap a la mar. Per exemple, un diluvi que va haver, se li va dir el diluvi, el 14 de setembre del 1862, va inundar completament la Rambla i esta via pública ja urbanitzada aleshores va recuperar la seva funció original de desaigüe de l'aigua de Barcelona cap a la mar.
1: Mm-hmm. Molt interessant, el que ens comentes, Isma. Però, escolta, ara tornant cap aquí, cap a Ponent, a Rosselló, per exemple, nosaltres no tenim Rambla, però sí que tenim avinguda. Per què passa això?
2: Això és realment molt arbitrari, no? Perquè sí que, si bé és cert que una plaça tothom ho identifiquen com una plaça, o un carrer tothom ho identifiquen com a carrer, la distinció entre avinguda, passeig, bulevard, ronda, rambla, és una diferència molt subtil, no? Moltes vegades li posem bulevard a un carrer perquè, mira, ens sona com més elevat, com és una paraula que m'agafa del francès, doncs mira, quedarà més bonic, no? O li posem passeig o li fiquem Rambla moltes vegades per la influència de la Rambla de Barcelona, no? Que al final ha irradiat a altres municipis que me ve a mi al cap ara mateix a la Rambla Ferran aquí a Lleida o la Rambla del Ferrocarril de Rubí, la Rambla Nova de Figueres, que s'han convertit també en rambles segurament en la part específica per influència de la Rambla de Barcelona.
0: I les rambles, Ismael, són molt típiques de Catalunya, no? Perquè, a més, el País Valencià, la teva terra, per exemple, no són tan freqüents com aquí.
2: Sí, ja m'ho enganxa que sóc valencià, la veritat que dic dos paraules i se'm nota de seguida, no? Però sí, al País Valencià una rambla normalment definís la part específica dels noms de lloc de lo que aquí diríem riera o torrent, no? No són tan freqüents en l'àmbit urbà. Sí que hi ha alguns exemples, els ha pogut buscar perquè jo no en coneixia cap, la Rambla de Méndez Núñez, que és un dels principals carrers d'Alacant, o la Rambla de la Independència a Silla, que és una localitat que està a prop de València, però no abunden, és algo que és un específic molt concret d'aquí de Catalunya.
1: Uh-huh. I escolta, Isma, que com se'ns està acabant el temps ja, no volia tampoc deixar aquesta entrevista no sense preguntar-te per una qüestió més personal, és a dir, d'on te surt a tu aquest cuquet per l'onomàstica?
2: Bueno, va ser arran de la pràctica del senderisme, no? De voler identificar tots aquests llocs per on passava, camins, muntanyes, barrancs. Moltes vegades a internet, quan consultava blogs o rutes gravades per altra gent a Wikiloc, no trobava una explicació satisfactòria dels noms de lloc, no? I una cosa va portar a l'altra, vaig començar a aficionar-me al senderisme i del senderisme vaig passar a l'onomàstica, i la veritat que és un camp que m'apassiona i jo crec que me continuarà apassionant durant molt de temps més, ja que és inabastable el que tenim en els nostres pobles de noms de lloc, clar.
0: Nois, doncs, moltes gràcies a tots dos i ens veiem a la Rambla.
2: Molt bé, gràcies. Adeu.

0: Ei, hola, sóc el Joan Ignasi Gómez, de Canal Blau, conegut ja en aquest programa com el comptador de Rambles. Estem a punt d'inaugurar una Rambla nova ja per superar a Vic, en tot cas. Bé, estem encantats d'entomar el repte del Sergi i buscar aquestes entrevistes, aquests personatges que fan Vilanova i la Geltrú, que és això també, la ciutat són la seva gent, no? I Vilanova, doncs, de gent, imagina't, hi ha gent com nosaltres. Per tant, sí, sí, entomem el repte.
1: Jo escolto Rambla 54 a Ona Codinenca.

0: Doncs ara que ja ho saps tot de les Rambles i d'altres vies, aprofitem el nomenclàtor per descobrir un dels carrers més marcianos que hem trobat. És el passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines. I per què dic que és extraterrestre? Bé, no és que ho digui jo, m'ho ha explicat la Laia de Déu, dona codinenca. Laia, benvinguda a la Rambla.
1: Moltíssimes gràcies, Anna, un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Abans de sortir a l'espai amb aquest carrer marcianívol, com que tots som nous avui amb això de la Rambla, ens pots explicar alguna cosa sobre Ona Codinenca i sobre tu?
1: Doncs mira, Ona Codinenca us diré que és la ràdio municipal de Sant Feliu de Codines, que es va crear fa 21 anys, el 2005 concretament, i es gestiona doncs a través d'una associació. Aquí hi ha programes de tota mena, podreu trobar des de tema de vincles, tema de menjar, esportius, informatius sobretot, també, i molt d'entreteniment també. I sobre mi, doncs, que spoiler, no sóc comunicadora ni periodista com a tal, em queda molt poc, però sí que sóc integradora social des de fa més de 10 anys i he treballat amb col·lectius molt diversos, des de sense sostre, drogodependent, salut mental durant molt de temps, i a part toco en una orquestra a Sabadell i sóc saxofonista i pianista. Crec que no em deixo res. I cul inquiet.
0: Laia, tot això ens ho has d'explicar, eh? Vull dir, anem fent Arnau, anem fent llocs a l'escaleta, Laia saxofonista, Laia integradora social, tot això anem de conèixer més coses. De moment, avui volem saber qui és el personatge del teu passatge, aquest Antoni Ribera.
1: És que Antoni Ribera va ser moltes coses, també. Era una mica versàtil o polifacètic. Va destacar per ser, doncs, escriptor, traductor, submarinista, però l'important aquí és que va ser ufòleg. Això de l'ufologia és el del món dels ovnis.
0: Sí, sí. Com es va introduir en aquest món?
1: Doncs, mira, es va introduir als vols del 47... però clar, vull dir, tot va ser perquè en aquella època van començar a sortir a la premsa espanyola notícies sobre plats voladors i li va cridar doncs l'atenció. A partir d'aquí doncs va escriure llibres, va fer moltíssimes coses, sobretot doncs això, escriure llibres, perdoneu, i se'l considera el pare de l'ufologia aquí a Espanya, de fet.
0: I més enllà, perquè la seva fama va travessar fronteres, no?
1: Doncs sí, de fet, el van convidar a moltíssims congressos internacionals, des d'Europa fins a Amèrica. Però sí que és veritat que una cosa molt important que va fer és que el 1979 va ser convidat a la Cambra dels Lords britànica, dins del marc de la UFO Study Group, sent el primer conferenciant no anglosaxó en dissertar doncs, sobre els ovnis, sobre els plats voladors, en aquesta cambra. Un detall bastant curiós.
0: Doncs hem conegut avui aquest passatge Antoni Ribera de Sant Feliu de Codines de la mà de la Laia, que la tornarem a trucar perquè ja hem dit que és moltes coses i ens les ha d'explicar si vol, no, Laia?
1: I tant, jo us explico el que necessiteu i el que vulgueu, jo encantada.
0: Vinga, doncs benvinguda a la Rambla.
1: Merci.
2: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de coses així, molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és...
3: D'acord. Rambla 54 és poble.

0: escolteu Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Doncs més benvingudes, Carme Reverte, benvinguda a la Rambla.
2: Què tal, Anna? Molt bona tarda.
1: Igualment, ja hem conegut a la Maria Gateu de Ràdio Rosselló, a la Laia de Déu, dona Codinenc, que totes dues tenen feina ja, de la Carme Reverte i de Ràdio Sant Cugat, què ens n'has de dir, què ens en pots dir?
2: Doncs mira, jo crec que ho podem resumir amb una paraula, esports, i t'explico per què. Resulta que Ràdio Sant Cugat va néixer un any de Mundial, el 82, el del Naranjito, i justament la primera emissió va tenir a veure amb la inauguració, perquè hi actuava l'Esbart Sant Cugat al Camp Nou. Una servidora, doncs, que és una de les veteranes de la casa, també va començar fent esports. I és més, et diré que de totes les pràctiques esportives que he fet, ara mateix puc definir-me com a jugadora de petanca. Què et sembla?
1: Molt bé, doncs ens ho apuntem. Arnau, apunta, Carme Reverte juga a la petanca, qualsevol dia la truquem perquè ens expliqui com funciona el joc de la petanca, que jo encara no estic introduïda en el tema,
2: però vaig cap allà.
1: Sí, sóc de platja, sí, sóc de platja. He vist molta gent jugant a la petanca, però no m'hi he animat mai. A veure si un dia d'aquests mantenim una conversa i em dones allò, una empenta.
2: Clar que sí.
1: Carme, tu t'estrenes a la Rambla amb uns insectes petits, però que fan una gran feina, realment molt gran, i són les abelles. Tenen una funció importantíssima en el nostre ecosistema. Sense elles...

0: per sostenible. M'agrada canviar-ho. A veure, és un projecte que el que volem és sumar al bosc de Collserola. Intentar sumar, no? Diguem que l'origen de tot, per mi, és l'aigua, després les flors, i qui, Carme, qui va primer a visitar les flors?
1: Les abelles.
0: Les abelles o els insectes. I bueno, pues és per això que vam decidir, ja fa aproximadament 7 o 8 anys, pues començar aquesta aventura, sumar-nos a la iniciativa de recuperació del marc agroforestal de Collserola i d'aquesta forma també apropar-nos a totes les activitats de pagesia i de ramaderia que es fa aquí a la Serra de Collserola.
1: Eric, i quan parlem d'apicultura sostenible i de repoblar abelles, exactament la gent que no en sabem, què ens hem d'imaginar?
0: Bueno, Anna, jo amb la presentació que has fet ja veig que sap bastant, d'abelles, que has dit coses molt interessants. Però, a veure, responsable, sostenible, són conceptes o són termes que estan molt, entre cometes, de moda actualment, però les utilitzem per dir que no tot. Jo el que no vull des de Melvida, i sempre mai ho he volgut, és que relacionin directament mel amb abelles o abelles amb mel. Està clar, nosaltres cuidem, tenim cura, i elles de nosaltres, les abelles de nosaltres també, de l'abella negra o l'abella autòctona, d'aquí l'abella negra, l'abella de la mel. I sí que molts cops ho relacionem, però també hem de pensar que a part d'aquesta mel, també tenen una funció molt important al nostre ecosistema. I és per això que utilitzem el joc de la paraula sostenibilitat o responsabilitat, perquè, com sabem, les abelles són un bioindicador essencial de com està l'ecosistema, de com està la fauna, de com està la flora dels nostres estimats boscos, no?, que formen el Parc de Collserola. I és per això que des d'una visió d'un avellaire que té cura d'aquestes abelles, sempre ho hem de fer des d'un cànon de responsabilitat, des d'un cànon de sostenibilitat.
2: Així, mira, acaba de dir una paraula clau. Ella es defineix, Anna, com a avellaire, no com a apicultor.
1: Ho he sentit.
2: Quina diferència?
1: Sí.
0: Bueno, com us comento, Anna i Carme, a mi, bueno, ja fa uns anys em va sortir aquesta paraula, em va sortir de l'ànima, em va sortir, no, ostres, Eric, tu ets apicultor. No, jo sóc avellaire. Per què? A veure, hi ha apicultors i apicultors, hi ha avellaires i avellaires, val? Però, per mi, el concepte d'avellaire és molt més proper i és, intento que sigui una relació directa entre una persona que té cura de les seves abelles, que no vull dir que els apicultors no ho tinguin, però no només de les abelles. O sigui, una avellaire, per tenir cura al 100% del seu ramat, que en aquest cas són abelles, també ha de tenir cura de quines són les floracions de Collserola, si hi ha estrès hídric o no, si hi ha unes temperatures molt altes o no, si hi ha pressió d'insectes com poden ser la vespa asiàtica, de depredadors. Llavors, és la figura d'una avellaire és com algo que ha d'estar una miqueta ficat en tot.
1: Vindria a ser un pastor d'abelles, no, Eric?
0: Pot ser, sí.
1: Escolta'm, què pot arribar a passar als nostres ecosistemes? Jo no sé si en som prou conscients, si les poblacions d'abella continuen disminuint. Perquè a hores d'ara fa molt de temps que se sent aquesta brama de cada vegada n'hi ha menys, cada vegada estan més amenaçades. Què ens diu avui la situació de les abelles sobre la salut del nostre entorn?
0: A veure, hem de partir, Anna, de el fet que és real i és objectiu i científic de que les abelles, i no només les abelles, i no només les nostres, les que cuidem des de Melvida, val? També hem de pensar que hi ha altres abelles solitàries d'altres espècies a Collserola que també fan la seva funció de polinització igual o inclús més específicament en certs matolls o certes flors, d'acord? Però sí que està demostrat científicament que 7 de cada 10 aliments que avui dia mengem intervé en algun dels moments, en aquest procés, intervé un insecte, ja sigui una abella negra, ja sigui una abella osmia cornuta, o sigui, algun tipus d'abella solitària, o algun altre tipus d'insecte. Llavors, és per això que tu ho has dit molt bé al principi de tot. Avui parlarem d'uns insectes petits i jo hagués afegit petits i valents.
2: Eric, un dels pilars de Melvida és la divulgació. També esteu per divulgar la importància de l'existència d'aquests éssers.

0: minuts. Porteu escoles, porteu famílies, grups, els apiaris. Explica'ns una mica com percep la gent, com encaixa aquesta informació, tot el que acaben descobrint quan venen a veure-us.
1: Mira, Carme, justament la relació que he fet justament a l'inici d'abelles i mel, nosaltres l'hem donat una petita volta. Hem utilitzat la mel com a eina, val? Com a eina per atreure aquesta ciutadania, per crear aquesta, humilment parlant, educació ambiental, no?, i conscienciació, fent aquestes apivisites. En aquestes apivisites venen escoles de totes les edats, des d'I3 a adults, a primària, inclús, i després els caps de setmana venen famílies. També ara hem obert un nou nicho, que és, comencem a fer team buildings. Hi ha empreses que s'estan interessant en venir a aprendre el funcionament de les abelles per incorporar-ho als seus sistemes,
0: la manera de funcionar,
1: empresarials. Mm-hmm. I això, bueno, pues ens encanta. La gent com s'ho pren? Bueno, has estat algun cop visitant taurons?
0: No.
1: Bueno,
0: no encara.
1: És una mescla entre curiositat, és una mescla entre por, però por sana, perquè sempre les visites les fem molt progressives des d'un inici, sempre amb molt de respecte i amb molt de carinyo, i òbviament amb totes les mesures de seguretat i amb professionals.
2: Uh-huh. Eric, doncs escolta, enhorabona per aquesta feina, i gràcies a tots dos, a tu i a la Carme, per haver estat aquí amb nosaltres en aquesta estrena del Rambla 54. Ens veiem aviat.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Adéu, bona tarda.

0: Hola, Anna, sóc l'Enric, de Ràdio Televisió de Cardedeu. Escolta'm, com han anat les vacances? Estic convençut que has estat donant voltes i voltes i voltes a com dormen a les abelles. És que vas quedar frapada, d'aquella història que vaig penjar de l'abella dormint al nenúfar. Així que res, he pensat, escolta'm, per què no comencem a Rambla parlant d'això? Així que per dimecres tinc una entrevista preparada, amb un especialista.
1: Quedem a la Rambla. Quedem a la Rambla. La Rambla 54.
2: Podran començar i fas una parada perquè no quedin enganxades.
1: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
2: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
1: Sí.
2: Vinga, ja està.
1: Su.
3: Ei, Anna, sóc l'Albert de Tordera. Ara surto de la ràdio. Acabo d'estar parlant amb el convidat, amb el Ramblero. I molt bé, abraç. Per cert, el programa d'avui molt bé, eh? Vinga, va, seguim. Adéu.
4: Anna, una cosa. Que ens acaba d'entrar un altre WhatsApp. Te'l voldria tirar.
5: Me'l passes en directe, sí, sabem de qui és?
4: No, jo no tinc aquest...
5: Ostres, això no és una mica perillós, Ivan. No sé, vull dir... Vols dir...
4: Home, és per tu, jo confio que sí.
5: Vinga, va.
6: Hola Anna, hola Sergi. Doncs la veritat és que serà un honor que feu servir la Rambla com a sintonia del vostre programa Rambla 54. Aprofito l'ocasió per enviar una forta abraçada a tots els vilanovins i vilanovines i a vosaltres dos en especial. Salut i per molts anys.
5: Ja tenim sintonia, Ivan.
4: Sí, ha estat una sorpresa.
5: T'agrada?
4: Molt, ja ho saps que sí. A mi el que m'encanta. Sí.

0: Arnau, què tal? Com ho has vist, això?
1: Ostres, molt xulo, no? Vull dir, ha sigut un passeig per la Rambla, no sé, molt interessant, la veritat.
0: T'ho imaginaves així?
1: Des de dins l'estudi o des de fora?
0: O des dels 15 dies que fa que anem bojos tancant temes i trucant a les ràdios.
1: No, ha quedat molt xulo, jo crec. Vull dir, la idea la teníem. Jo crec que l'hem materialitzat molt bé, no? No sé què penses tu, també, Anna.
0: Sí, no, jo estic bastant contenta. Gisela, tu com ho has escoltat, això?
2: Jo crec que ha quedat molt i molt bé, i perdoneu, però Rambla, tenir la Rambla del Quimi, això és...
0: Això és una passada,
2: no?
0: Això és una passada.
1: Un luxe,
0: gràcies, Quimi Portet, des d'aquí. No.

0: A més, hem conegut la història de la Rambla de Barcelona, d'aquestes Rambles que són una única Rambla. Avui ha estat un programa una mica diferent. Hem agafat molta protagonisme nosaltres, potser una mica massa, perdoneu-nos si ha estat així. Aquest és un programa que pretén ser molt coral, on hi haurà 54 emissores explicant històries. Arnau, no sé si t'has apuntat tot allò que deia.
1: M'ho he apuntat tot.
0: Perquè tot. Això tenim com a mínim 4 entrevistes ja tancades només amb els nostres redactors que fan...
1: Un munt de hobbies. O sigui...
0: Sí. No?
1: I molt interessants tots, eh?
0: Pues sí, molt interessants. Demà obrirem el micro a altres redactors, a veure què ens expliquen, i mica en mica anirem ampliant aquestes aficions, perquè hi ha entrevistes que ja estem agendant, poetessa, una saxofonista... no sé, tenim una redacció que és una passada.
1: Una petanca, també.
0: Una petanca,
1: sí.
0: La Carme de Sant Cugat m'ha d'explicar com es juga a la petanca. A
2: veure, reivindico si... la petanca, jo, eh?
0: Tu jugues a la petanca?
2: He jugat 2 o 3 cops i m'ha encantat, realment. Em pensava que era, no sé, un esport avorrit, que no hi havia sentit, i realment... T'enganxa.
0: Ostres, doncs farem una... Mira, apunta-ho, al costat de la Carme Reverte, la Gisela entrarà a l'estudi...
2: Farem una petanca.
0: I farem entre tots una petanca, que m'ha preguntat si hi haurà de poble de platja i a Sant Cugat, amb carinyo, una mica xulos, però ells de platja no en tenen. Com diu el Sergi López, de platja, Vilanova i la Geltrú. Que potser avui també ens hem passat una mica de vilanovisme, com ho veieu, això?
2: Home, no. Som molt fans de Sergi López,
1: sí.
2: Ha sent meravellós... conèixer-lo una mica més i entrar una mica més a dins i fer-ho així d'una forma distesa i propera.
0: A casa seva, t'he de dir. Si mai aneu a Vilanova, la Carpeta Moderna a la plaça de la Vila és l'oficina, efectivament, del Sergi López, a banda d'un lloc entranyable, perquè tenim, mal m'està dir-ho, una plaça de la Vila de les més boniques de Catalunya.
2: Això fa Rambla, això fa poble, eh?
0: Això fa poble, exacte. Volem passejar i esperem que en aquest primer passeig us ho hagueu passat bé amb nosaltres. I bé, demà més, no hem desvetllat res, hem tingut l'Albert de Tordera, que diu que demà ens porta un nou rambler, una persona d'aquestes que anirà explicant-nos la seva vida al llarg d'aquest programa, i l'escoltarem, no? I moltes més sorpreses.
2: Sí, sí. Moltes sorpreses, i jo no sé si aquest programa al final és d'una hora, però potser la cosa queda curta, perquè hi ha moltes propostes, hi ha diferents ràdios que tenen ganes de participar.
0: No donis idees, que a la Tercera Planta ens estan escoltant i diran,
1: pel mateix
0: preu, una hora més.

Doncs, oient, nosaltres avui ho deixem aquí. Espero que t'hagi agradat aquesta presentació i que vulguis tornar demà a passejar pel Rambla 54 amb nosaltres.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
3: Obrim la segona hora de l'Obert per vacances i ho fem seguint amb la ronda de connexions de comiat.
4: Comencem temporada, comencem curs. Últimament està calant allò que el setembre és el nou cap d'any, moment de canvis. Nosaltres en tenim molts per aquest curs 2024-2025 que encetem avui.
3: El que
4: no canviarem és tot allò que ens ha apropat a totes i tots vosaltres en els gairebé 200 programes que portem aguantant-nos. Porta oberta per a qui tingui alguna cosa a dir, perquè sempre hem dit des d'aquesta ràdio que tothom té alguna cosa per explicar. I tot això en Girona com a escenari i postal.
3: Jo crec que aquesta és la veu, i ara no em voldria equivocar, de la Saïd Esbai, Pau Illafanya, Girona FM, bon dia.
5: Molt bon dia, Núria.
3: És el Saïd o ets tu? És que realment us assembleu una mica en les veus.
5: És en Saïd.
3: És en Saïd, veritat? Val. Sí, ara que et sento, ara ho certifico, ara que et sento. Vosaltres dos ens heu estat acompanyant des de Girona, ens heu explicat tant doncs el rodatge a la catedral de Rapunzel com l'estiu convuls políticament que heu tingut a l'Ajuntament. Ha passat de tot a Girona.
5: Sí, ja ho tenim aquí, que a vegades ens engresquem força a la ciutat i al final passen moltes coses a Girona i també a comarques de Girona, i intentem, sobretot nosaltres, que som una ràdio jove i també petita, perquè tenim 7 anys només, i bueno, expliquem una mica en clau d'àrea urbana, en clau de ciutat. Som una ràdio municipal, però Girona al final és la seva àrea urbana ja, que està molt integrada, i al final doncs una mica el que volem fer aquesta propera nova temporada és seguir explicant amb aquesta mirada de proximitat, i si algú ens vol escoltar, doncs ho pot fer. Nosaltres fem unes 5 hores de programació en directe cada dia. Comencem a les 9 del matí amb el primer cafè, on donem una mica el tret de sortida. Després tenim, en aquest cas, sempre alguna entrevista, sigui de servei públic o també amb els polítics. Després la tertúlia de Girona FM i, per últim, el programa dels Quatre Rius, per on passen persones de tot tipus per explicar propostes, projectes, vivències i històries. Per tant, doncs, intentem donar veu a tothom aquí a Girona. Per altra banda, bueno, tenim la grella, que es completa amb espais esportius, també, butlletins horaris, l'infopodcast, també l'informatiu, i un reguitzell de col·laboradors que ens ajuden a formar aquest trencaclosques de Girona FM, i fem alguns especials, també. Sortim als centres cívics a conèixer i a palpar una mica la realitat a peu de carrer, i també dos especials marcats sempre al calendari, com són el pregó de les Fires de Sant Narcís o la Diada de Sant Jordi.
3: I tant que sí, has fet un bon repàs. Alguna cosa més, i sobretot on us podem escoltar?
5: Doncs mira, en aquest cas ens podeu també escoltar, i que m'ho he deixat, les retransmissions de l'esport, del Girona Futbol Club, del Bàsquet Girona i de l'Uni, que tornaran properament, i ens podeu escoltar, si passeu per la zona, al 92.7 o sempre a gironafm.cat.
3: Doncs ara que us hem conegut ja no us deixarem marxar, Pau. Us portarem per sempre. Molt
5: perfecte.
3: Bé, per conèixer l'actualitat gironina, per conèixer tot el que passa. Moltíssimes gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM. Amb vosaltres també. Ha estat un plaer poder treballar.
5: Gràcies a vosaltres per tota la feinada.
3: Moltes gràcies. I vinga, va, qui ens ha portat molta calma, molta tranquil·litat, només començar la setmana els dilluns amb el seu podcast Mar a Mar, són els companys de ràdio L'Escala. Sergi Corral, bon dia. Ai, ai, ai. Sembla ben bé aquesta sintonia, com si l'estessin buscant al radar, al Sergi. Sergi Corral, ara sí, bon dia.
6: Molt bon dia.
3: Hola.
6: M'he avançat aquesta sintosèrie d'informatius d'aquí. Més, una mica més pujadeta que la del Mar a Mar, que del,
3: sí,
6: que, del
3: però,
6: que tu oi, deies.
3: Quina pau ens ha donat, quina pau. Heu fet moltes coses, però el de començar els dilluns amb el Mar a Mar ha sigut com un bàlsam, totalment. Escolta, i és que tot té gustet de celebró quan connectem amb l'Escala.
6: Sí, home, gust de... Sí, celebró i gust d'anxova. Et diré, mira, perquè per posar-vos en antecedents i precedents, direm que Ràdio L'Escala va néixer l'any 84. Això vol dir... Ara us descobriré un secret, perquè això vol dir que té la mateixa edat que servidor de vostès. O sigui que ja podeu anar fent números amb
3: ets un baby, aquestes... ets un baby.
6: Vale, vale, merci. Bona forma d'acabar l'Obert per vacances. Diríem que la ràdio va començar en un garatge, com les estrelles del rock,
3: vull dir,
6: com les bandes. Aquests que sou de Tarragona i de Constantí, els Pets, crec que més o menys van anar per aquí. I ha anat canviant de lloc, però... A tip, T'he de dir que tinc la sort que, per ser un home del temps, d'estar a la tercera planta amb vistes a tot el golf de Roses, això és una cosa, ho diria com estructura d'estat, o sigui, essencial. A un home del temps li has de donar la tercera planta o bones vistes al cel, perquè si no el deixes molt fotut, el deixes molt cardat, com diem aquí.
3: I des d'aquesta felicitat que tens, ja només amb les vistes, què feu a Ràdio L'Escala?
6: Doncs mira, la cinta que escoltàvem era la dels informatius locals amb segell propi sempre, i els magazins, que podríem dir són els programes emblema de l'emissora. Magazins musicals com, per exemple, els Sons de Cau d'Orella de les Havaneres, en Joan Brugués, que també el vam tindre aquí al Mar a Mar, que un programa que volta per més d'un centenar d'emissores de Catalunya. Aquesta temporada estrenarem el territorial Punt de Trobada, amb Ràdio Vilafant i els companys de Girona FM, i Ràdio L'Escala seguirà al capdavant del Next Vespre cada dia al punt de les 7 de la tarda. Així, o sigui que ens podreu escoltar tots des d'aquests estudis. En definitiva, un equip de 8 professionals entre Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà, perquè són els dos mitjans que van a l'hora, que conformem aquests mitjans de comunicació d'aquí de l'Escala.
3: Doncs, Sergi, ha estat brutal també poder col·laborar amb vosaltres, que estéssiu que formessiu part de l'Obert. Moltíssimes gràcies. Ens heu aportat el punt de mar que necessita qualsevol programa d'estiu i us ho agraïm moltíssim, Sergi.
6: A reveure, que vagi molt bé.
3: A reveure. Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Jo dic el punt de mar, però vaja, ens han aportat moltes més coses, eh? I vinga, va, que anem a tancant ara sí, com fem sempre, obrint la segona part del programa, saludant els companys de Cardedeu.
0: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
7: Avui és dijous 3 de setembre de 2026.
0: I avui estem molt contentes. Bé, estem contentes de ser dilluns.
3: Ja veieu que l'Enric Rubio no només està així d'exaltat i positiu fent l'Obert per Vacances. En qualsevol moment de la programació de Ràdio Cardedeu que l'enxampeu, estarà així d'alegre. Enric Rubio, bon dia.
0: Molt bon dia de nou.
3: Qui és aquesta veu tan xula que et dona rèplica?
0: Doncs la meva parella. Clar. La meva parella, que també treballa aquí. I bé, tot i que són tots voluntaris, que t'explicaré una miqueta. Doncs,
3: qui sou? Sí, sou peculiars, vosaltres?
0: Som peculiars, sí. Som bastant transgressors, podria dir. De fet, la majoria de gent ens coneix per la televisió, ja que som la primera televisió en català del món, abans que TV3, i la primera local de tot Catalunya i Espanya. Per tant, per aquesta banda sí que és per on més se'ns coneix.
3: Sí, sí. I deies que sou peculiars perquè sou una munió de gent, moltíssims, i molts han passat per l'Obert per Vacances, hem conegut moltes veus, però és que, a part, em sembla que teniu un punt, això, voluntari, no? Sou col·laboratius. Com ho descriuries?
0: Doncs som un mitjà comunitari. De fet, està format per les sòcies i els socis, és a dir, qui ens pauta el que hem de fer o no, no seria com un cap a nivell empresarial, ni tampoc un color polític, no? En aquest cas, fem el que ens ve de gust en tot moment, podríem dir. Això pot estar molt bé, o no pot estar tan bé a vegades de cara als polítics, cosa que sempre posem el dit a la llaga. Però bé, ens ho passem molt bé. Els projectes que fem, com per exemple, segurament us sona l'OPFES, l'Alanada, tots aquests programes musicals que heu col·laborat amb moltíssimes ràdios i televisions del país, de televisions i ràdios locals, doncs han començat, va començar, per exemple, perquè estàvem avorrits en ple Covid i vam dir, què fem? I tot va començar així, saps? Per tant, té aquest punt doncs, de voluntariat, del que dèiem abans, de vocacional 100%, i una, potser el que més m'agradaria destacar, jo soc molt recent, jo fa 4 anyets, és la meva quarta temporada aquesta, però quan vaig venir aquí el que em va deixar impressionat és que, clar, aquí arribava de cop un nen de 12-13 anys amb moltes inquietuds, que potser no acabava de trobar el seu lloc, i aquí es trobava potser amb una persona de 50 anys i li preguntava i li explicava tot a nivell tècnic, i aquesta persona més adulta, clar, és un dels caps tècnics de les principals productores del país, saps? Gràcies. Però aquí tots som el mateix, tots som voluntaris, llavors els rols tots són els mateixos, i això és molt bonic, perquè trobes grandíssims professionals i referents del país que poden estar treballant colze en colze amb nens i nenes doncs, que acaben d'entrar perquè els agrada això. Aquest món friki, no? Deixa'm dir també amb to positiu, igual que ho diem sempre aquí.
3: Sí. Per nosaltres la paraula friki té un to positiu, jo crec que clarament,
0: sí.
3: Es veu clarament. Doncs Enric, ha sigut un plaer de veritat treballar amb vosaltres, ens heu aportat una energia, val a dir que Ràdio Cardedeu ens porta les xarxes socials, hem portat les xarxes socials de l'Obert per Vacances, tot el que és aquest món a part, no?, i paral·lel de comunicació, que avui dia és més imprescindible que mai, o l'hem fet necessari entre tots. I Ràdio Cardedeu ha agafat l'encàrrec i ho ha fet magistralment, i sempre ens han aportat en el directe un punt d'energia que vaja, si abans deia, destacava jo la calma i la tranquil·litat que ens dona l'escala, vosaltres ens heu posat les piles i això és d'agrair. Per tant, una abraçada forta a tots els que heu passat, tots i totes les que heu passat pel programa.
0: El mateix et dic, i parlo un poc de tots, de tot el mitjà, perquè hi ha molta més gent que els que han sortit per antena, sobretot els tècnics. Des d'aquí, una forta abraçada als tècnics que ens ajuden. També el vostre tècnic, que ens ha ajudat molt. I tinc un gran dubte si és en Joan o en Josep Maria. Ara li he preguntat perquè el tinc pels dos noms al WhatsApp.
3: Joan Maria.
0: Josep Maria,
3: perfecte. Joan Maria.
0: Ah, Joan Maria. Mira, veus, aquí la vaig cagar. Sí. Aquí es veu l'error. Des d'aquí, gràcies també. I també gràcies de part de l'Estel, el Jordi i l'Aina, que
3: I
0: també l'heu sentit.
3: I tant. Doncs vinga, va, anem per feina. Acabades les presentacions de moment de les emissores, d'algunes de les emissores que han format part de l'Obert per Vacances, nosaltres, sí, arrenquem la segona hora com acostumem a fer, recollint la impressió dels nostres oients. Avui us preguntàvem si patiu d'allò que se'n diu depressió post-vacacional, la tornada a la rutina i a la feina i al col·le, com la porteu. I què diuen els oients, Enric?
0: Ja veuràs qui és.
3: No ho puc.
8: Bon dia, Obert per Vacances. Gràcies per acompanyar-nos en aquests mesos. Ha sigut molt interessant, temes molt variats, molt amens, i sobretot, enhorabona pels grans professionals que sou, els de totes les emissores.
3: Sí.
8: Bueno, doncs espero que l'any que ve ho torneu a fer, que gaudiu molt de les vostres vacances i fins l'any que ve. Adeu.
3: Ja deia, jo dic, no pot faltar la Pilar l'últim dia.
0: És no que pot faltar.
3: Ella sí que ens ha acompanyat, ens ha donat veu. Molt bé, molt bé. I ha fet, sí, ha sí, posat sí, algun contrapunt d'opinió, eh?
0: Sí, sí, sí, absolutament.
3: Jo ni això ni allò, jo la tercera, dic molt
0: correcte,
3: bé.
0: Correcte. Pel que la coneixem, sabem que acostuma a ser així. I també tenim, mira, per tancar, si ens dona temps a un àudio més, tenim la Susana, que també està col·laborant últimament molt a nivell de posar-nos àudios, així que ja veureu. Sí. Epa, espera't, perdona.
3: A veure,
0: ara sí.
3: Susana, és tímida.
0: Ara sí.
9: Hola, Obert per Vacances. Jo t'he dit que aquest any la depressió post-vacacional, de moment, no m'està arribant. Almenys no m'està arribant molt. Estic començant la temporada de manera com molt pausada, molt tranquil·la i molt esglaonada, i crec que això m'està permetent no emportar-me l'hòstia aquesta del setembre, aquesta hòstia de realitat que em dona tornar a la feina. Així que, de moment, estic bastant contenta.
3: Molt
0: ja
3: bé.
0: Ja ho veus. Allà, tots els dies i entes.
3: Molt bé, s'ho veu venir i va, tranquil·la. Sí. Això ja s'ho prepara.
0: Sí.
3: Molt bé.
0: I tant que sí.
3: Doncs, de moment, només dos àudios que podem escoltar. Sabeu que ens heu enviat moltes més opinions i tal, però és que no tenim temps de més. Enric,
0: per l'any que ve, goita.
3: Si podem, tornem a connectar abans de tancar, però no ho tinc massa clar. Per tant, jo, per si de cas, et desitjo ja molt bona temporada, d'acord?
0: El mateix us dic, gràcies a tots i per tota la feina que feu, i en especial gràcies a tu, Núria, i també a la Neus i a tot l'equip de producció i tècnics.
3: Una abraçada. Contents d'haver-nos conegut. Adéu, Enric.
0: A reveure.
3: Seguim avançant en continguts, i cal posar una mica de nom i cognoms i donar-ne una base una mica més científica, no? A tot plegat, el que és el que s'anomena, o anomenem popularment, el síndrome postvacacional. Ens ho expliquen en un reportatge molt xulo i amb veus més que autoritzades els companys i les companyes de Cugat Mèdia, la Tina Forés.

0: Setembre, un mes odiat per molts o que simplement no es troba entre els seus preferits, per una raó molt simple. S'acaben les vacances i toca tornar a la rutina. El despertador torna a sonar a les 6 del matí, ens prenem el primer cafè del dia mig endormiscats, ens enfrontem al trànsit d'hora punta a les carreteres i arribem a l'oficina. De nou, a reprendre la feina. De nou, a tornar al dia a dia, deixant enrere aquest període de vacances que sempre s'acaba fent curt. I és que a tots ens costa una mica aquesta reincorporació, però hi ha persones a qui els costa més que d'altres i poden experimentar símptomes com ara apatia, irritabilitat, cansament o manca de motivació. És la temuda síndrome postvacacional. Anna Carballo, psicòloga, doctora en neurociències i professora del Departament de Psicologia de UIC Barcelona, explica que, malgrat el seu nom, no es pot etiquetar com una malaltia.
1: El síndrome postvacacional no apareix com un diagnòstic formal, però sí que ens permet explicar una sèrie de símptomes, com l'apatia, la irritabilitat, el cansament, la manca de motivació, que moltes vegades apareixen quan retornem a la feina, no? Després d'un període vacacional. Però té més a veure amb una dificultat o amb una resposta d'adaptació a un canvi de context, a un canvi de demanda, a que reapareguin exigències quan jo venia d'un context que en principi tot això no hi era. Però no és un diagnòstic ni és un trastorn que puguem diagnosticar o etiquetar.
0: Com dèiem, però, no ens afecta tots per igual, sinó que hi ha certs perfils de persones que són més propenses a tenir aquests símptomes. Paula Manríquez és psicòloga i referent en benestar emocional i comunitari del CAP del Turó de Can Mates.
2: Primer de tot, jo parlaria de les persones que sostenen un alt nivell d'estrès a nivell laboral o persones que ara mateix estan insatisfetes amb la seva feina, això sobretot. O sigui, quan no m'agrada la meva feina, doncs no tinc ganes de tornar-hi. També parlaríem d'un perfil autoexigent o perfeccionista, o sigui, les persones que doncs ara mateix doncs es prenen les coses molt en sèrio, volen que tot surti d'una manera doncs, X, o quan ens hem pres un llarg període de descans, que això també doncs, és un xoc de realitat.
0: Les expertes expliquen que moltes vegades aquesta síndrome postvacacional ve determinada no només per com ens adaptem a aquest retorn, sinó també per com de cremats o fatigats hem marxat de vacances. I és que en el cas de molta gent, com la Carme, l'Eva i l'Oriol, aquesta aturada vacacional no només era necessària, sinó que era imprescindible.
3: Sí, sí, sí i sí. Perquè la temporada es fa llarga, no, llarguíssima. Es fa que arriben les últimes setmanes i et vas arrossegant. T'absorbeix tant la feina que és que arriba un moment que necessites trencar amb aquesta rutina. Necessites desconnectar, però literalment.
4: Necessitava un descans. Sí, sí, sí, estava... Sí, sí, feia falta un peron.
5: Abans de marxar de vacances estava molt, molt cansada, sí. La veritat és que sí, necessitava marxar i allunyar-me una mica del dia a dia de la feina perquè em sentia una mica que no podia més.
0: Una bona desconnexió física i mental durant el període de vacances és essencial per tornar descansat a la rutina del dia a dia. I de fet, no totes les vacances ens fan desconnectar de la mateixa manera. Segons Anna Carballo, hi ha un tipus d'oci que és més beneficiós que d'altres en aquest sentit. Es tracta de l'oci actiu.
1: Sabem quins són els tipus d'oci que d'alguna manera més afavoreixen a aquesta regeneració o aquest benestar. Per una banda, s'ha vist que l'oci actiu és millor que l'oci passiu, no? El fet de sortir, viatjar, socialitzar, contacte amb la natura, no? Tenim molts estudis sobre els beneficis cognitius del contacte amb espais naturals, activitats que són lliurement triades, no? Diversitat d'activitats, no només sempre fer el mateix. Això impacta d'una forma més positiva en el benestar que no pues, quedar-me estirada en el sofà, navegar per internet, mirar la tele, que també seria temps lliure, però es diu que és un oci passiu, no? I que no ens permet respondre o no ens permet satisfer tant les necessitats psicològiques bàsiques, que bàsicament són l'autonomia, no? Sentir que jo puc decidir el que jo faig amb el meu temps, la competència, que té molt a veure amb jo poder desenvolupar talents, aplicar les meves habilitats, veure que jo puc millorar i faig les coses que se'm donen bé i m'agraden, i després tot el que té a veure amb necessitats més d'afinitat, no? De connectar amb gent, compartir amb gent, sentir que formo part d'un grup. Tot això reverteix sobre les motivacions intrínseques i, per tant, reverteix sobre el benestar.
0: Yeah. Més enllà de la desconnexió física, també és molt important posar el focus en la desconnexió digital. Aquest és, de fet, un dels principals problemes que fan que no es desconnecti del tot durant les vacances i que després es torni a la rutina més fatigat.
1: I l'altre problema que tenim és la desconnexió digital, no? El fet de que ara les tecnologies digitals ens permetin contestar un mail a qualsevol hora, mirar les notificacions, treballar des de qualsevol lloc i estar hiperconnectats i hiperconnectades, per una banda, pues, dona molta flexibilitat i està molt bé en certs aspectes, però per l'altra dificulta molt el fet de poder posar un límit digital, no? I ara es parla molt del blurring, que ve de l'anglès del blur, no? Que és aquesta difuminació entre les esferes laboral i personal, no? I ara hi ha molta permeabilitat entre l'àmbit laboral i personal, de manera que quan estic de vacances segueixo pendent, no? Segueixo parcialment disponible, segueixo consultant el correu, anticipo coses que han d'arribar quan torni a la feina, de manera que no desconnecto realment, no? I una de les coses que hem vist també és que aquesta desconnexió digital no és automàtica, ha de ser intencionada, o sigui, d'alguna manera s'ha normalitzat tant que estiguem hiperconnectats i hiperconnectades i que en qualsevol moment estiguem contestant un mail o resolent alguna qüestió de la feina, això està tan normalitzat que no ens n'adonem que ho fem i ens surt en automàtic. Per tant, quan les persones volem fer una desconnexió digital real i verdadera, ho hem de fer de forma intencionada i posar-nos uns límits clars i desconnectar notificacions, deixar el mòbil, desconnectar-nos realment.
0: I com ho podem fer per minimitzar aquests símptomes de la síndrome postvacacional? Com ha de ser aquesta tornada a la rutina? Doncs les expertes coincideixen en que aquesta ha de ser, en la mesura del possible, una tornada progressiva, sense acumular moltes tasques durant els primers dies. És el que han intentat fer en Martí i en Pau.
6: El primer dia, sobretot, jo crec que és important això, fer-te una llista de les tasques que tens pendents per no deixar-te res i perquè no tinguis moltes coses al cap. Llavors, jo crec que fer llistes va bé per treure-les del cap i dir, ai, me'n puc oblidar perquè sé que les tinc aquí apuntades. I jo crec que també és important anar dia a dia. Avui faig això, demà ja faré l'altre. No organitzar tota la setmana, perquè...
7: Són bons consells, bastant lògics, però vaja, que tots ens ho hem d'interioritzar, no? I fer-los una miqueta de cas. Avui hem parlat sobre com pal·liar aquest mal rotllo o síndrome postvacacional que ens agafa quan hem de tornar a la feina després d'uns dies desconnectats. Ho hem fet des del punt de vista psicològic amb l'Anna Carballo, que és doctora en neurociències i és un reportatge, i també amb la Paula Manríquez, psicòloga i referent de benestar emocional, a través d'un reportatge que ens oferia la companya Tina Forés de Cugat Mèdia. Seguim endavant i ara la propera emissora que volem redescobrir una miqueta, tot que ja la coneixem, és Altafulla Ràdio. Molt festius, veig jo els companys d'Altafulla Ràdio. Molt festiu, de fet, se'ns ha presentat durant tot l'estiu l'Eduard Virgili. A veure si el podem saludar. Eduard, bon dia.
8: Bon dia.
7: Bon dia, bon dia.
8: Aquest darrer programa de la temporada.
7: Sí.
8: Amb energia hi arribes tu, també.
7: Ai, què vols que et digui?
8: També.
7: Sí, vinga, va, ho intentem. Eduard, abans d'entrar en matèria i de saber on ets, que ets en un lloc molt especial, que fa olor segurament de gomets, explica't primer.
8: Sí.
7: Primer posa'ns en situació ràpidament de que qui sou Altafulla Ràdio i què feu, que jo crec que se us coneix bastant ja per la xarxa,
8: Sí, a veure, quan pensem en ràdio local probablement ens venen al cap les notícies del poble, transmissions esportives, entrevistes a regidors, l'agenda del cap de setmana, però l'equip que formem Altafulla Ràdio, amb la Carol Cubot, el Marc Pérez i un servidor, ens agrada dir que en realitat és una miqueta més que això. Altafulla Ràdio som la finestra informativa d'Altafulla, però també del conjunt del Baix Gaià. Per tots els oients que ara ens estiguin seguint des de l'altra punta del país, per exemple, els hem de dir que el Baix Gaià com a tal no és una comarca, som una subcomarca a l'extrem nord-est del Tarragonès, regió que tu coneixes bé també, amb identitat, amb sentiment propi, que pren el seu nom del riu Gaià, que és l'element natural que vertebra tot el nostre territori. I de fet l'eslògan d'Altafulla Ràdio és això, és Altafulla Ràdio, la ràdio del Baix Gaià. I per tant nosaltres expliquem què passa a Altafulla, però també el nostre àmbit més proper, donem veu a les entitats, als comerços, als esportistes, als artistes, joves, veïns i a tota aquesta zona geogràfica que ara dèiem que té moltes coses per explicar. I ho fem intentant arribar, igual que la majoria d'emissores que fan possible, per exemple, l'Obert per Vacances, dues coses que no sempre són fàcils de combinar, com la informació i l'entreteniment. I en aquesta nova temporada radiofònica que encetarem dilluns amb aquesta premissa, cada dia hi haurà actualitat, informatius, esports i servei públic, i també espais especialitzats, música, cultura, tertúlia i programes fets amb la complicitat de molts col·laboradors. Per exemple, tenim la veu del comerç, que posa davant del micròfon els protagonistes del teixit empresarial d'Altafulla. Quilos amunt, ara estem escoltant la sintonia d'aquest programa que fa de la Passió Castellera un programa de ràdio als magazins diaris Baix Gaià Esports i Baix Gaià al Dia, que amb el seu nom ja defineixen molt bé de què van, espais de participació i opinió a l'hora local. De dilluns a divendres, per exemple, passaran les escoles de primària i l'institut, el centre d'estudis, l'Ateneu de Dones, l'Ànima Jove... Mira, hem fet ara 8 setmanes de programació d'estiu en què des d'Altafulla Ràdio hem sortit cada dia de l'estudi. I deixa'm que expliqui també que ho seguirem fent aquesta nova temporada per explicar les històries personals i properes del territori des del lloc dels fets. La ràdio no tanca, i tu això també ho coneixes de primera mà.
7: Sí. Doncs Altafulla Ràdio, que han agafat el repte junt amb Ràdio Premià, no ens els volem deixar... Ells han compartit aquesta secció tan difícil que és sortir cada dia al carrer des d'un lloc diferent i explicar-nos històries i mobilitzar-se. Ja és difícil fer ràdio des dels estudis, però han de sortir al carrer amb tot el que representa de producció, té un plus extra. Ho heu fet magistralment. Us ho agraïm moltíssim, Eduard. Moltíssim.
8: Doncs és el que ens toca, explicar l'actualitat de quilòmetre zero amb aquesta gran família de proximitat que en moltes ocasions, deixa'm que digui també, treballem des de la trinxera amb recursos limitats i amb molta imaginació i empenta. Per tant, enhorabona a tot l'equip del programa.
7: Doncs sí, sempre després d'aquest agraïment hi ha una reivindicació al darrere. Cuideu, mimeu les vostres ràdios locals des del punt de vista de les institucional, però també des del punt de vista de la gent, de la població. Eduard, escolta, avui te n'has anat a un lloc que jo crec que tocava, no ho podíem fer, no podia ser d'altra manera. Estàs en una escola.
8: Sí. Ahir ho vam avançar, que avui, en ser l'últim programa, entraríem en un centre de programa, en un centre de primària. Sí. Ara m'explicaven que els equips directius fa temps que treballen en la planificació del curs. Aquesta setmana s'ha incorporat el gruix del professorat i aquests dies doncs, toca acabar de lligar horaris, grups, equips, activitats, sortides, materials i moltes altres qüestions. I enguany, a més, també ho hem anat dient, el curs començarà amb una nova mobilització del sector educatiu i una vaga convocada precisament per al primer dia de classe. En fi, per saber què passa dins d'una escola quan encara no hi ha alumnes als passadissos, hem anat fins a l'escola La Portalada d'Altafulla, on ara mateix la seva directora, l'Anna Jaques, tot just fa un momentet ha sortit d'una reunió pedagògica per poder atendre els nostres micròfons. Anna, bon dia i gràcies per rebre'ns, per fer aquest forat a la teva agenda.
9: Bon dia, Eduard. Bon dia a tothom. Cap problema.
8: Quan surts d'una reunió pedagògica, entenem que algun company o companya agafa el relleu, és a dir, l'equip directiu, al final sou una pinya i el lideratge és entre moltes persones.
9: Sí, cadascuna de nosaltres tenim una tasca. És veritat que en el nostre cas intentem les tres estar assabentades de tot per poder intercanviar rols quan és necessari, però avui era una reunió amb l'equip docent que avui tinc, que no hi som tots encara, i hem estat doncs, parlant d'una activitat que vam introduir l'any passat, hem fet modificacions, i és una de les tasques que fem aquests dies, no? Posar-nos al dia d'allò que hem de programar durant el curs i tenir temps de llegir-t'ho, mirar-t'ho bé, fer-t'ho teu, no? I no trobar-t'ho ja per demà, no?
8: Et podem preguntar quina és aquesta activitat que vau introduir, no sé si forma part del projecte pedagògic que precisament encetàveu el curs passat, perquè hem de dir que serà el teu segon curs com a directora del centre, tot i que ja havies format part d'altres equips directius.
9: Sí, és veritat que el curs passat, com vam explicar el dia que vam venir a veure't, estàvem amb una direcció extraordinària, ara començo el meu mandat oficial. Ah. Sí, aquest és el primer curs del mandat. Nosaltres vam tenir la sort amb les meves anteriors companyes, jo ja era de l'equip directiu anteriorment, vam poder fer el que es diu turisme pedagògic, vam anar a visitar altres centres amb propostes molt interessants, la veritat és que, sempre ho diem, quasi tot està inventat, I ens ajuda molt. Llavors vam agafar una idea que ells tenien, que li deien les rutines d'aprenentatge, i les vam introduir l'any passat, les fèiem a primera hora del matí, ara les canviem després del pati i els hi hem donat una altra forma. I era el que estàvem comentant amb els companys.
8: Segur que anirà de primera.
9: Sí.
8: Escolta una cosa, com esteu? Ho teniu tot a punt ja de cara al dimarts? Veig que rius. Home, t'he vist sortir d'aquesta reunió,
9: sí.
8: I vaja, sí. T'han començat a venir sí. professors i professores a fer-te consultes, preguntes...
9: Sí. Sí, a veure, jo crec que és una casuística que es buscava solventar aquest curs, que era poder comptar amb tota la plantilla ja abans de començar. En el nostre cas hem tingut alguns problemes burocràtics i a dia d'avui s'ha incorporat un mestre, encara me'n falten tres més, i això implica que, clar, quan arriba un nou, pues l'has d'atendre, explicar-li una miqueta, donar-li informació. I després és veritat que justament ara aquesta setmana... estem sense conserge circumstancialment, també ens falta el personal de neteja, llavors clar, em toca una miqueta anar d'aquí cap allà, però això esperem que la setmana que ve ja s'hagi solucionat tot i ja comencem a rutllar amb normalitat.
8: Com es prepara un nou curs? Anna, ho dèiem a la presentació, l'equip directiu ja plegava un mes tard, el juliol, ben avançat, que la resta doncs, de docents, i també us hi heu posat abans. Com es prepara un curs escolar?
9: Bé, a mi m'agradaria que explicar-t'ho des del punt de vista d'un docent, no? L'equip directiu tenim moltes altres tasques que precisament és facilitar que quan els docents s'incorporin ho tinguin tot fàcil, no? I justament una de les coses que fem és passar-los una llista de tasques, no? Perquè així també ells es puguin organitzar i puguin anar eliminant, no? Hi ha companys i companyes que prefereixen venir un dia, dos dies abans, portar les seves coses. Pensa que cada final de curs hi ha com una mínima mudança, no? Perquè canvies d'espai o canvies de centre o canvies d'especialitat. Llavors, cada final de curs hi ha moviment de coses personals. Llavors, alguns ho han fet abans. I el primer dia quan arriben, sobretot aquesta part emocional, no? De rebre els nous, de sentir-se acompanyats, fer una miqueta de coneixença del centre, de l'equip, i després els hi orientem una miqueta als horaris dels primers dies sense alumnes, que bàsicament és conèixer els companys, conèixer el cicle, el seu funcionament, la documentació, els horaris com funcionen, com ens organitzem internament, com ens comuniquem, com ens comuniquem amb les famílies. És que déu-n'hi-do, quan comences a fer la llista no són poques coses. I clar, el que intentem és buscar espais per fer traspàs d'informació, els que han tingut un grup amb els que els tindran el curs que ve, els que tenen alumnes amb alguna necessitat de suport més intensiva, reuneixen amb l'equip CIEI, ens reunim amb cicle, ens reunim amb el company del mateix curs. I es busca forats, perquè a vegades no és fàcil, no? I enmig d'això, doncs, claustres, reunions pedagògiques, la veritat és que preparar la teva aula, preparar espais comuns... A vegades ens queda curt ahir tot, aquesta setmaneta.
8: Arribem a l'inici de curs que està marcat per aquesta vaga convocada pel mateix 8 de setembre. Com es viu aquesta situació des de la direcció de l'escola?
9: La convocatòria es va arribar ahir. La veritat és que tenia molta esperança en que no es donés aquesta situació. Des de la direcció es viu amb el respecte cap a la decisió personal dels treballadors, no? Si es volen adherir o no a aquesta convocatòria. Jo crec que l'equip sencer sap que és un dia especial, sap que és un dia molt emotiu. Sempre intentem mirar des del vessant de les nostres criatures, però evidentment l'any passat es va fer un esforç molt gran, reivindicatiu. Un gran gruix del claustre va fer un esforç important. I clar, ara és el cort mig partit, no? Entre seguir recolzant la iniciativa que es va iniciar l'any passat, però també aquesta data que potser no era la més indicada, no? No ho sé.
8: Anna, molt ràpid per acabar, 10 segons que ens posen ja la sintonia de tancament. Algun consell així per les famílies de cara a aquest inici de curs? Què els hi dius?
9: Que comencin a posar rutines, horaris, perquè costarà molt això que soni el despertador el dimarts. I res, molta paciència, acompanyar-los molt i molta comunicació.
8: Doncs ho farem. Anna Jaques, directora de l'Escola de Portalada, gràcies per rebre'ns.
9: Sempre benvinguts.
8: Molta sort en el nou curs. Per cert, Núria, es dona una casualitat, que nosaltres vam començar la temporada aquí mateix mateix a l'escola La Portalada d'Altafulla parlant de casals d'estiu, d'educació en lleure,
7: sí.
8: I avui novament doncs, acabem en aquest mateix centre tractant l'inici de curs. Mira, casualitat o no, escolta, l'educació sempre molt important.
7: Sí, sí, ens agraden aquestes casualitats circulars. Els cercles diuen que són molt símbols de molt bones coses. Molt bé. Eduard Virgili, ens anem trobant al llarg del camí. Per tant, et dic un adéu d'aquella manera, d'acord?
8: Doncs quedem així, amb aquest adéu d'aquesta manera sí, tan singular. Sí. Una abraçada i enhorabona pel programa, especialment a tu, que l'has liderat i n'has portat la batuta aquest estiu.
7: I moltes gràcies a vosaltres. De veritat, Eduard, una abraçada forta.
8: Una abraçada.
7: Darrera connexió amb l'Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio i nosaltres que també marxem cap a Reus, com hem fet cada divendres ara, sí, per posar una miqueta a punt al nostre català. Hem rigut molt amb les converses entre el David Fernández, el company de Reus, i l'Agnès Toda, una filòloga experta col·laboradora de la casa. Darrer lliurament del Desperta el teu català.
10: Doncs a veure, jo em penso que... No sé, em demanaré uns espaguetis a la carbonara i de postre podria fer un tiramisú.
11: De postres, David, de postres.
10: Ah, postre tampoc està ben dit?
11: En català diem les postres, en plural.
10: Doncs de postres, un tiramisú. Aquesta vegada no em tocaràs la paraula tiramisú, no? És correcte?
11: La paraula no, el plat ja ho veurem, que a mi m'agrada molt el tiramisú.
10: Ni parlar-ne. Escolta, i si demano abans per picar carpaccio?
11: També, carpaccio, risotto, tiramisú, són noms de plats que ens han arribat de l'italià i que els fem servir així, no cal traduir-ho tot.
10: Ah, o sigui, que aquestes paraules estrangeres no estan pas prohibides.
11: No, esclar que no. La qüestió és saber quan necessitem la paraula provinent de l'altra llengua i quan ja tenim una paraula catalana per referir-nos-hi.
10: Perfecte. Saps què necessito jo, però? El tiramisú.
11: Això, David, no és una necessitat.
10: Uf, fa 3 dies que estic constipat.
11: Constipat, David, constipat.
10: Just, he dit això?
11: No, has dit constipat, t'has menjat una N.
10: Ah, doncs porto tota la vida menjant-me-la.
11: Ets un afamat, però no ets l'únic. És una deformació molt habitual.
10: I també no estic massa bé, eh? Tinc una mica d'estornuts.
11: Estornuts, estornuts.
10: No ho he dit bé? No en encerto ni una avui, eh?
11: No passa res, tampoc, però si t'hi pots fixar, millor.
10: Constipat... esternuts, i em fa mal l'esquena també. Això sí, no? No m'he equivocat aquí?
11: No, això ho has dit perfectament.
10: Gràcies, és que ja començava a preocupar-me. Avui, a més de constipat, sortiré d'aquí amb el català una mica més sa.
11: A veure si ho contagies, doncs.
10: Mira, ja tinc l'hotel. Ara falta trobar el trajecte.
11: Molt bé.
10: La recepcionista m'ha dit que ens donaran un planell de la ciutat, així ens podem organitzar.
11: Un plànol, David, un plànol.
10: Planell, plànol... Sempre els confonc.
11: Doncs pensa que per orientar-te per una ciutat necessites un plànol.
10: Plànol, doncs. Apuntadíssim. Per cert, he mirat pel casc antic. Diuen que és preciós. Hi anem?
11: És possible que sigui preciós i seria molt interessant anar-hi, però ha de ser el nucli antic o el barri antic, si vols. El casc te'l poses al cap. Per cert, ja que hi som, si vols conèixer bé la ciutat, no facis només turisme.
10: Què he de fer, sinó què vols dir?
11: Que també és interessant badar, perdre't pels carrers, tafanejar botigues...
10: Ah, mira, veus, això sí que m'agrada, això m'agrada més, sobretot badar.
11: I si et perds, mires el...
10: Planell! Ai!
11: Què dius?
10: Plànol, m'he equivocat.
11: Ara sí.
10: Ho he fet expressament, a veure si estaves atenta.
11: Sí, sí.
10: No em creus?
11: Ni mica.
10: Doncs dona'm el plànol i no en parlem més.
11: Encara no hem marxat i ja t'has perdut.
10: Escolta, Agnès, què fas avui per la tarda?
11: David, a la tarda.
10: Ja comencem.
11: Has preguntat, jo et responc.
10: Però és que no t'he preguntat, això.
11: És igual, jo t'ho explico igualment. En català fem les coses al matí, al migdia, a la tarda, al vespre i a la nit.
10: D'acord. Doncs què fas a la tarda?
11: He quedat amb la Marta, a veure si podem preparar el viatge.
10: Ah, mira, jo també voldria poder venir.
11: Poder? Però què estàs dient? Poder!
10: Què?
11: Voldries poder venir. Poguer és una forma que s'utilitza molt, però no és correcta. L'infinitiu adequat és poder.
10: Doncs m'agradaria poder venir, perquè necessito saber com marxarem. És que m'he d'organitzar, saps?
11: Molt bé, ho trobo molt bé organitzar-se, però necessites saber quan marxarem.
10: Poguer, saber... Ara veig que no n'encerto ni una, eh?
11: Poder, saber...
10: Poder, saber i callar.
11: Aquest últim infinitiu el domines perfectament.
10: Sí, sí, però em costa molt posar-lo a la pràctica, ja t'ho dic ara. Ja hi som una altra vegada, Agnès. No sé on caram he deixat el mòbil.
11: Una altra vegada, eh?
10: Sí, estava segur que l'havia deixat aquí?
11: Mira sota el sofà.
10: Ja hi he mirat.
11: I a la cuina.
10: També, ara m'he adonat compte que potser me l'he deixat al cotxe.
11: T'has adonat.
10: Ai, sí, tens raó. Veus, aquesta ja la sabia. M'he adonat que potser és el cotxe, ara sí, eh?
11: Ara sí, exacte. En català ens adonem de les coses.
10: Molt bé, a veure si no em torna a passar. Escolta'm, i si em truques?
11: Bona idea.
10: Mira, és aquí. Saps què, Agnès?
11: Què, David?
10: Doncs que abans em pensava que parlar millor era aprendre paraules difícils.
11: I ara no?
10: No, ara veig que moltes vegades només és recordar les paraules que ja tenim.
11: Exactament.
10: I és que no cal complicar-se tant.
11: Ni renunciar a paraules noves.
10: Només és saber quan ens fan falta i quan no, perquè sovint oblidem les paraules que ens són pròpies.
11: I es tracta de fer-les reviure i fixar-s'hi per fer-ho correctament.
10: Doncs va, continuaré fixant-m'hi i fent-la servir.
7: Ens ha fet despertar el nostre català i sobretot ens ha fet riure molt aquestes converses entre el David Fernández i l'Agnès Toda des de ràdio, la nova ràdio de Reus. Es nota que són bons amics, eh? No us penseu que es barallen, no tenen aquestes estira i arronsa amb la llengua, però vaja, que no arriba la sang al riu. Vinga, va, que després d'aquesta manera de despertar la llengua seguim endavant i tornem a requerir la presència de l'Enric Rubio, més enllà des de Ràdio Cardedeu, eh? Més enllà d'adornar-nos les xarxes socials. A l'Enric l'hem aprofitat per un tema que li agrada molt. El podcast de muntanya l'hem demanat que ens el faci i ell de seguida ens ha dit sí, sí, però no us faré a caminar massa per la muntanya, serà un altre tipus d'activitat i reserveu-vos el segon cap de setmana de novembre. Anem a saber per què.
12: I ara, estimats oients d'Obert per Vacances, escombraré cap a casa i us parlaré de la Fira del Llibre de Muntanya, que es fa a Vic el 6, 7 i 8 de novembre. És l'única fira d'aquesta tipologia que es fa a tota la península Ibèrica i fan cap tots els amants de la muntanya, des d'autors, esportistes d'èlit i a famílies. És un indret on passar-hi tot un cap de setmana ple d'activitats per a tots els públics, presentacions de llibres, documentals... Avui us porto un xic cap al meu terreny, cap al trascar muntanyes i perdre't per la natura, per camins que segueixen rierols al fons de les valls i per carenes que arriben fins a cims que pugen més amunt dels núvols. Som-hi! Començarem amb Cossetània i una gran novetat de l'any passat que significa la Bíblia de tot amant de les muntanyes. I és que si en literatura muntanyenca actual hi ha un referent, un messies al que tots seguim, aquest és en Robert McFarlane. Si bé és cert que són uns quants i ben diversos els títols que té l'autor, també ho és que no estaven tots traduïts al català encara. Així que aquesta editorial vallenca, Cossetània Edicions, ha agafat el bou per les banyes, s'ha remengat de valent i gràcies a la gran traducció d'Alexandre Gumbau i Arnau, ha regalat a tots els catalans aquesta joia de la literatura de muntanya, Les muntanyes de la ment. Escoltem què ens en diuen des de la mateixa editorial.
13: Hola, sóc la Marta Ferrer de Cossetània Edicions i us presento Les muntanyes de la ment de Robert McFarlane, un clàssic que és un viatge per la història de la fascinació dels humans cap a les muntanyes. No us el perdeu, és increïble.
12: I si parlem d'una editorial amb la vocació per bandera, ens trobem amb un projecte bonic, fet pas a pas i amb un clar camí a seguir, Símbol Editors. I és que de la mà de la Núria Sales i en Jaume Siurana, i també amb l'ajuda de la Jana Lusher, han tret a la llum una col·lecció que omplirà les cases de tots els amants de la muntanya de tot el país. Ara mateix tenim publicat recentment El Montseny, per Jaume Cabré, però també Collsacabra, de la mà de Blanca Busquets, El Cadí, amb Albert Villaró, i Sant Llorenç del Munt, d'en Vicenç Villatoro. Tots hi trobareu la vostra muntanya, o potser, alerta, encara l'heu de descobrir i ho fareu gràcies a Símbol Editors i a la col·lecció Fontalba. Escoltem un moment el propi Jaume.
14: Bon dia, sóc en Jaume Siurana, editor de Símbol, i us voldria recomanar la col·lecció Fontalba, que és una col·lecció de llibres sobre diverses muntanyes del nostre país i que expliquen com els autors, que tenen una vinculació emocional, sentimental, per haver-hi nascut a prop, per viure-hi, per qualsevol altre tipus de relacions, expliquen com la muntanya ha influït en el seu dia a dia, en la memòria, en la identitat, en la natura, en el paisatge, en la història, en la geografia, en la toponímia, etc.
12: I ara, permeteu-me dir-vos que guaitarem ben de prop una editorial a la que no li calen presentacions, a la que els anys li senten bé, què caram, tot i acabar-ne de complir 80, ni més ni menys, a la que, tot i formar part de totes les llars, motxilles, prestatgeries de les vostres cases, si mireu de portes endins, són tres ànimes les que la conformen. En Martí, la Maribel i en Josep Maria. I sí, Evidentment, estem parlant d'Editorial Alpina, un referent mundial de cartografia, un projecte que, lluny de debilitar-se amb els anys, és seguit i admirat per tot amant del caminar, per tot Wanderer, tal com ens diria tot escriptor de centre Europa del segle passat. I és que, possiblement, és el llibre que més cases catalanes tenen en comú. Un mapa d'Editorial Alpina. Moltes de nosaltres encara tenim aquells mapes en tapes carbasses o roges, amb mapes que per l'època deixaven esglaiats fins i tot els més meticulosos. I tot i que els mapes segueixen sent el pal de paller d'Editorial Alpina, les guies i els quaderns i llibres de muntanya i natura ara també n'ocupen un espai important dins del seu catàleg. I avui, precisament, us volem recomanar una novetat que farà les delícies tant d'aquells que estan avassats a la muntanya des de ben petits fins a aquells que volen començar a trascar-hi i no

0: de la muntanya en família i descobrir nous cims sense necessitat d'afrontar grans dificultats.
1: Tal i com diu un bon amic meu, en Martí Nadal d'Editorial Alpina, una excursió es gaudeix tres cops. La primera, preparant-la. La segona, recorrent-la. I la tercera, recordant tot el camí fet, les experiències viscudes i mapa o guia en mà, repassant tot el que hem trobat. Per tant, us esperem a totes i a tots a la Fira del Llibre de Muntanya de Vic aquests 6, 7 i 8 de novembre, en un cap de setmana ple d'activitats per a totes les edats. Ah, i sobretot, sobretot, sobretot, si em veieu, saludeu-me, us vull posar cara. Apa, salut, llibres i molta muntanya.
2: Tenim ganes de trobar-te per allà, Enric Rubio. Moltes gràcies per fer-nos de guia de moltes coses, però també d'aquesta ruta literària per la muntanya. Seguim parlant de llibres. El proper podcast o reportatge ens arriba des del Prat Ràdio, les companyes del Prat, de fet, el seu company, el Víctor Asensio, que ens ha preparat encara una llista de lectures imprescindibles per llegir abans de que s'acabi l'estiu.
3: Si sou lectors habituals de còmics, segur que teniu la famosa pila de lectura, aquells números que van arribant a casa i que esperen amb paciència ser llegits i que sovint queden a la pila quan arriben les novetats. Les vacances són un moment ideal per posar-se al dia i llegir tot allò que teníem pendent. Avui, en Joan Arcos, autor de la plataforma Quart Món, ens porta algunes de les novetats del gènere de superherois que poden ser una gran opció de lectura.
4: Començant pel que fa a sèries actuals de l'univers Marvel, jo us recomano moltíssim, que sempre m'ha agradat i que sempre estic al dia, amb els X-Men. I és que ara, després de el final d'un esdeveniment que va haver fa uns pocs mesos, aquestes sagues, les diferents sèries dels mutants, comencen, doncs, sagues, comencen capçaleres i etapes, i és un bon moment per pujar-se. Una història que ja ha acabat definitivament, però que ha sigut bastant breu, que podeu tocar tots els pals d'una manera molt fàcil i que ho teniu tot disponible, és al final, és bé tot el que té a veure amb l'univers Ultimate, que tot just acaba d'arribar al final. Han estat unes quantes col·leccions, destacant sobretot Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman i The Ultimates de Dennis Kamm, que és aquesta, la sèrie troncal i principal, i bé, totes aquestes altres, que també hi ha Ultimate X-Men, Ultimate Wolverine i alguns especials repartits entre les col·leccions, tot ens ha portat cap a Ultimate Endgame, que ha estat al final d'aquesta etapa que ha durat 2 anys, tenint els seus millors i pitjors moments, però que jo us recomano un munt, que és molt fàcil llegir-ho tot i, ostres, formes part d'un moment molt important pel Marvel. Pel que fa amb sèries actuals de DC, doncs també ens trobem en una situació similar. Tot just hem acabat amb un gran esdeveniment, que ha estat el DCKO, i ara la majoria de les sèries i col·leccions es troben, doncs, reobrint trames, començant de zero algunes d'elles, i potser la més interessant és Superman, que comença una nova etapa coneguda com el regnat dels Superboys, on els Superboys, la família de Superman, agafa el protagonisme, pren el relleu de les històries i els posem, doncs, en el centre de la història. Pinta molt, molt bé, només portem un mes encara, però sembla ser que molarà. I la part positiva de Superman és que tot ho tenim recopilat en una sola rostigrapa mensual titulada Superman Unlimited, on venen allà totes les col·leccions, on ho teniu tot disponible i és molt fàcil llegir-ho més a més i tenir-ho tot ben recopiladet.
2: Doncs amb aquesta darrera recomanació i sense massa temps de més, ho agafem al vol, Superman, mai millor dit. Víctor Asensi, el company del Prat Ràdio, que ens recomanava algun una estoneta, vaja, per llegir, però en aquest cas no de lectura general, sinó de còmics. Moltíssimes gràcies, Víctor, per aquest darrer apunt. I abans de tancar, més apunts, en aquest cas apunts d'agenda, que ens duen a connectar amb Ràdio Ciutat de Tarragona.
5: A Tarragona, 5a temporada.
2: 5a temporada de què? De Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia Porta, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Bon dia. A què feia referència aquesta
6: doncs, aquesta ràfaga? Doncs això que estàvem sentint, sí, era del podcast Com ho veus, que és l'espai d'anàlisi dels dilluns de la mà del Carles Cortés i d'Antoni Pinillo, i que fa, doncs, la mirada dels postpartits del Nàstic.
2: Ràpidament, en un minutet, com descriuríem qui sou i què feu a Ràdio Ciutat de Tarragona?
6: De la Ciutat fa moltes coses. Tenim programes, podcasts de moltíssimes temàtiques, però jo vull destacar que, com a cosa important, aquesta nova temporada, quan engeguem la 10a temporada del Carrer Major, que és un programa que es dedica a explicar tot el que passa al Camp de Tarragona.

0: Tarragona de forma col·laborativa de dilluns a divendres. I aquest any el programa, que ja fa per això 10 anys que es fa, té novetats com que passa a ser només d'una hora, de 3 a 4, que canviem la cara que teníem al capdavant, ara a l'Adrià Tella, d'aquí de Radio Ciutat, pues tirarà endavant com a presentador, i que Núria, Tarragona Ràdio, sumeu
1: també.
0: A Carrer Major i estareu amb nosaltres... Mm-hmm. I amb Baix Camp Ràdio, la nova ràdio de Reus, la Selva, vull dir, una miqueta la idea de l'Obert per Vacances, de forma col·laborativa, doncs nosaltres també ja ho fèiem fa temps.
1: Ara vosaltres, sí, agafeu les regnes d'aquest programa, del Carrer Major, i sou vosaltres qui porteu la capçalera, col·laborarem i ens escoltarem mútuament, doncs, a les tardes. Lídia, us escoltem, sou a ràdio per internet, online, vaja, us escoltem a través de la pàgina web,
0: Exacte, al radiociutat.com i els podcasts, doncs, Spotify, iVoox, Apple Music, Amazon Music, totes aquestes plataformes, les que vulgueu, les que tingueu.
1: Hem tingut una estoneta de risses i de moltes presses amb la Lídia Porta cada dia abans de tancar el programa. Li dèiem cada dia a la gent, avui serà curta, avui serà llarga, oh, que estrany, avui curtíssima. Vinga, tres activitats, Lídia, per no trencar el ritme, per acabar.
0: Rapidíssimament, un escape room a Pavia, en el laberint de palla més gran de Catalunya, avui a les 9 de la nit. Vull dir, una cosa diferent, a més d'un escape room a un lloc tancat, doncs en un laberint de palla.
1: Això,
0: rural, que dic jo.
1: A Pavia, a la Segarra. Després a Sabadell, em sembla que marxem.
0: Tenim la Festa Major de Sabadell fins al aquest diumenge, bueno, diumenge dilluns, matinada, i jo vull destacar a l'actuació del meu grup preferit de música, que és 31 FAM, que són sabadellencs.
1: Sí.
0: I res, fan la seva gira de presentació del seu nou disc, i doncs segur que, com que és Sabadell, tenen alguna cosa preparada. Jo no hi podré anar, perquè estic de vacances fora, però els vaig anar a veure a la Festa Major de Vilafranca d'aquest dilluns, així que no m'ho he perdut.
1: Tant de parlar de música, de grups, d'actuacions, i ara ens dius que els teus preferits són 31 FAM. Vinga, ens ho apuntem per la temporada vinent.
0: Vale.
1: I tanquem també amb una activitat ben curiosa i diferent, la Fira d'Indians de Begur.
0: Exacte, és una fira que serveix per commemorar la relació que hi ha entre el municipi i Cuba. Hi haurà tallers, xerrades, gastronomia, actuacions musicals i visites del patrimoni indià que hi ha a Begur.
1: Doncs Lídia Porta, ha sigut un plaer compartir amb vosaltres, companys de professió, companys de ciutat, a Ràdio Ciutat de Tarragona, un plaer compartir també aquest trosset de l'Obert per Vacances. Moltíssimes gràcies per aquesta feina que heu fet enguany.
0: Igualment, jo també estic molt contenta. Ho has fet superbé, Núria. O sigui,
1: hem rigut. Dins i fora del micro.
0: Molt.
1: Sí, una mica sí. Molt bé, doncs ens retrobem per les zones, d'acord, Lídia?
0: Adéu.
1: Pues mira que no ens coneixem personalment amb la Lídia, haurem de fer un cafè. A qui sí que coneixem molt personalment és a tot l'equip de Tarragona Ràdio que ha fet possible l'Obert per Vacances. A la part tècnica, Joan Maria Bertran, Gabriela García i, prèviament, també amb una feina ingent, Lluís Comas, que tornarà ja de vacances pròximament. Davant dels micros, Marina Pérez Got i Pep Sunyer, bon dia.
2: Bon dia.
1: A veure, que us expliquem ara, us parlem en dos minutets de Tarragona Ràdio. Aquest és l'indicatiu que posem quan comencem o acabem programa, i de fet anem tancant l'Obert. Vinga, musiqueta de fons, que soni el Joan Dausà, si us sembla, de fons. Expliqueu-nos, Pep, com vendríem Tarragona Ràdio a la resta del món en mig minut?
3: En mig minut impossible, però vaja, 40 anys d'història, eh?
1: 40
3: que,
1: anys, eh?
3: Sí, no, podem resumir això en mig minut, però que som 15 persones a la redacció, entre gent d'esports, d'informatius, de programes tècnics, administració, direcció, 15 persones, una emissora que ja comença a primera del matí, a les 7 del matí, doncs, amb els primers el box informatiu, a programes, la veu de Tarragona i el Sempre Nàstic, els companys se van aquest cap de setmana, per exemple, a Cartagena, amb viatjant, doncs, seguint el Nàstic de fa 34 temporades, el TGN Esports, amb tota la crònica poliesportiva, el fans de Tarragona, tota la música, amb la companya Silvia García.
1: Som 15 i, de fet, ens fem curt, per tota la programació que tenim, no?
3: Moltíssima. I, a banda, de també una vintena llarga de podcast, també amb nou formats i, i en definitiva, és un no parar, tot el dia.
1: Encara necessitem més mans per això, Li hem demanat aquest estiu a l'Anna Marina que ens ajudés amb l'Obert per Vacances. Què tal l'experiència, Marina? Tu, que en fi, ja has passat per la xarxa, has passat per Tarragona Ràdio, ja...
4: Bé, ens hem passat bé, no, Núria?
1: Jo crec que sí, no hem patit massa.
4: No hem patit.
1: No hem patit perquè la Marina estava aquí a primeríssima hora, no? I ens ajudava a fer els vídeos, a baixar cançons, ens ajudava...
4: Me n'anava a nedar, però abans, imagina't.
1: I ella ja ve fresqueta, perquè ve de nedar.
4: Sí.
1: Gràcies, Marina.
4: Un plaer.
1: Tota la feina que has fet. Pep, nosaltres, si ara sintonitzen aquests dies Tarragona Ràdio, què trobaran?
3: Mercat d'estiu la setmana que ve, i a partir d'aquí dues setmanes intenses de Santa Tecla, Ràdio Les Festes.
1: Santa Tecla a tope,
3: sí, sí. Sí, per cert, bona.
1: a vosaltres, a tot l'equip, perquè jo us he estat parlant, Núria Cartanyà, als micròfons, però al darrere ha estat implicat a tota Tarragona Ràdio i això no és poca cosa.
3: Ha sacrificat les vacances, eh?
1: Vinga, a disfrutar de la tardor, l'estiu vinent més. Gràcies, companys.
3: Adéu.

0: Són les 6.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Hello, Jazz It audience.
4: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
5: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
6: Jazz. Jazz per donar la benvinguda a la nova estació, la tardor, i per acomiadar-nos, entre altres coses, per exemple, de les fulles dels arbres. Comencem Jazz It, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. El nostre primer protagonista d'avui és un dels millors pianistes de la història, un virtuós, un personatge irrepetible, Oscar Peterson, que ens va deixar a finals del 2007, però que aquest agost passat s'han complert 100 anys del seu naixement. Aquí el teniu, amb el seu trio de l'any 1962 i la versió d'una peça dels inicis de l'època de les Big Bands, Motown Swing.

Oscar Peterson i el seu trio Motown Swing, gravada a finals de l'any 1962. Hem començat amb aquest pianista superdotat al programa d'avui perquè aquest estiu s'han complert 100 anys del seu naixement, però especialment perquè aquesta efemèride ha animat a l'editorial Libros del Cultrum a editar, traduïda al castellà, la seva autobiografia, un llibre que va veure la llum originalment l'any 2002, 5 abans de la mort d'Oscar Peterson. És un relat interessant, amè, àgil i una crònica de la història del jazz des de la dècada dels 40 fins al canvi de segle. En parlarem en propers programes, però de moment avui us el presentem i ho il·lustrem amb música. Ara el trio s'amplia a quartet amb l'ingrés del vibrafonista Milt Jackson i tots junts ens porten una versió de Satisfaction dels Rolling Stones, una versió que hauria de fer augmentar clarament, si és possible, l'autoestima de Mick Jagger. Mai s'havia tret tant de suc d'una cançoneta tan senzilla.

0: This is bassist Kaisa Mäensivu. Whenever I'm around Barcelona, I love to listen to the great radio station Jazz It.
1: Seguim a Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb un programa que de manera imprevista donarà part del protagonisme al piano. Hem començat amb Oscar Peterson i ara seguim amb un quintet de casa liderat pel saxofonista Lluc Casares i amb col·laboradors internacionals com la baixista Kaisa Mäensivu o el guitarrista Jesse Van Ruler.
2: Hello, this is Jesse Van Ruler. I'm a guitarist and I've just learned about Jazz It and I should have learned about it before. Listen.
1: En Lluc Casares és un dels protagonistes del cartell de l'edició 2025 del festival L'Hora del Jazz, que organitza l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, i que entre mitjans de setembre i primers d'octubre cada any porta jazz autòcton a Barcelona capital i a altres localitats, enguany a 10 localitats més, de la geografia catalana. Un festival, per tant, clarament descentralitzat. Podeu trobar tots els detalls a la web de l'associació, que és amjm.org. Repetim, amjm.org. I com us dèiem abans, aquí teniu el Lluc Casares i Prova 2, una cançó composta pel seu pianista, Xavi Torres.

Lluc Casares Quintet ens acaben de portar prova 2. Hem trobat en Lluc, com us dèiem, en el cartell de l'edició d'enguany del festival L'Hora del Jazz, un festival que té un subtítol molt important, Memorial Tete Montoliu. Tete, l'inoblidable Tete, la persona que va viure en primera persona una de les etapes més apassionants de la història del jazz. Des de la dècada dels 50, quan va iniciar la seva carrera, una dècada en què la creativitat, l'experimentació i l'audàcia artística eren valors a l'alça, i fins al final dels seus dies, víctima d'un càncer, l'any 1997. Ja us hem dit que el piano avui tindria un paper fonamental en el nostre programa, doncs aquí teniu a Tete Montoliu, el 22 de maig de 1988, gravant a Barcelona, amb Jerome Richardson en el saxo, Reggie Johnson en el baix i Elvin Quinn a la bateria. La cançó es titula J&T Blues, que vol dir el blues d'en J per Jerome i d'en T per Tete.

Seguim passejant pel barri del Jazz a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. També s'ha presentat fa uns dies l'edició 2025 del Festival de Jazz de Barcelona, que des del dia 10 d'octubre i just fins abans de Nadal portarà desenes i desenes de concerts a la ciutat. A primer cop d'ull, un detall important és que l'apartat Retrat d'Artista, que cada any fa un reconeixement a la trajectòria d'un artista o grup, enguany està dedicat a la vella Dixieland, que fa pràcticament 45 anys que es dedica al jazz clàssic. Els podrem veure i escoltar en diferents àmbits, cada vegada acompanyats de convidats que aportaran nous colors a la seva paleta musical. El primer concert està previst pel divendres 11 d'octubre a la sala 3 del Club Jamboree de la plaça Reial de la ciutat, i el convidat serà Ricard Gili.

La vella Dixieland, protagonista del retrat d'artista del Festival de Jazz de Barcelona 2025. Un altre concert que destaca en la programació d'enguany és el de la cantant Janis Siegel, que potser no és massa popular a nivell individual, però que és una membre fundadora del quartet Manhattan Transfer, famós a nivell internacional, i que, amb totes les llicències comercials que vulgueu, fa molts anys que recorre el món evidenciant una tècnica vocal impecable i ha actuat per audiències molt nombroses en escenaris de vegades molt selectes. Janis Siegel actuarà acompanyada pel pianista Yaron Gershovsky, que és el director musical de Manhattan Transfer, i ho faran en el Conservatori del Liceu el dijous 6 de novembre. Aquí la teniu, a Janis, en solitari, acompanyada pel sextet del trompetista Liu Solov. Drop Me Off in Harlem. Drop.

La cantant Janis Siegel i el grup del trompetista Liu Soloff, Drop Me Off in Harlem. Ja us hem dit que Janis és una dels membres fundadors del quartet vocal Manhattan Transfer, que sempre s'han passejat per terrenys, podríem dir que un pèl massa comercials, però que gràcies a la seva tècnica impecable han acabat guanyant-se el reconeixement de la major part de la capella jazzística. Un dels seus millors discos, mirat des del punt de vista de l'ortodòxia en el jazz, es titula Vocalese. I aquest nom és el que es va donar a la tècnica que va inventar John Hendrix, que consistia en posar lletra a composicions de jazz, tant clàssic com modern, a partir de gravacions ja editades. La part realment complicada és que les lletres s'adaptaven també en els solos improvisats que s'havien gravat en les versions originals. I això hem de dir que és realment difícil de fer. En aquest disc, Vocalese, hi trobem el quartet Manhattan Transfer juntament amb el propi John Hendrix i, a la versió que fan de la clàssica de Dizzy Gillespie, A Night in Tunisia, a més compten amb la col·laboració de Bobby McFerrin, que fa amb la veu tot l'acompanyament de baix i percussió. Si voleu, algú podria dir que això és una frivolitat, però creiem que, en tot cas, és una frivolitat encantadora.

Bobby McFerrin en una versió 100% vocal de A Night in Tunisia. I per acabar aquest primer microrepàs de la programació del Festival de Jazz de Barcelona 2025, tornem al piano. Ens visitarà el pianista de moda en el món del jazz actual, Sullivan Forner, que sigui en solitari o acompanyant a la cantant Cecil McLaurin-Salvant, aquests darrers anys l'hem tingut a casa nostra amb una certa freqüència, la qual cosa hem de dir que sempre és una bona notícia. Sullivan Forner està previst pel dimarts 14 d'octubre en el Conservatori del Liceu.

en general, per veure clarament que no paren de sortir noves figures d'una qualitat extraordinària. El jazz a casa nostra es manté jove i amb una salut de ferro. I a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, no ens cansem de repetir-ho. Ja fa un temps que es sent parlar d'un saxofonista i cantant, cantant de veu càlida i preciosa, anomenat Koldo Munné, que ha sortit del planter de la Sant Andreu Jazz Band, òbviament format i apadrinat per en Joan Chamorro. En Koldo presenta el seu nou disc, titulat 1520, en el Club Jamboree, el dia 3 d'octubre. Si voleu un consell, no us el perdeu.

Koldo Munné ens acaba d'interpretar An Ordinary Guy. El primer disc que va gravar en Koldo forma part de la col·lecció titulada Joan Chamorro Presenta. I com és habitual, en aquest disc compta amb la participació de figures internacionals. Un exemple, aquesta versió que escoltarem ara i que es pot trobar en aquest disc, de la cançó CTA, una cançó que va escriure el saxofonista Jimmy Heff. A part del saxo d'en Koldo Munné, també hi sentirem el saxo tenor de Scott Hamilton.

I acabarem el Jazzit d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb la música de la big band del contrabaixista Dave Holland, de la que en va formar part un saxofonista, Mark Gross. S'ha anunciat un concert de Mark Gross en format de quartet i amb Jori Stipe en el contrabaix en el Club Jamboree el proper dia 11 d'octubre. Amb la música d'aquesta big band us diem adeu l'equip habitual del programa, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. En aquestes cinc comarques, la suspensió de les activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents s'allargarà fins a les 5 de la tarda i el govern recomana el teletreball sempre que sigui possible. Protecció Civil ha enviat un missatge est alert a la població afectada i recomana que ningú es posi en risc, tenint en compte que en el grau màxim de perill, fins a les 2 del migdia, es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Molt pendents d'aquests aiguats, comencem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 9 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Punxa la vaga educativa del primer dia de classe. El Departament d'Educació en fixa el seguiment al voltant del 12% i els sindicats convocants l'eleven al 30%. La jornada de protesta ha anat acompanyada de talls a les carreteres i mobilitzacions. Tot plegat, mentre els resultats de les proves PISA constaten una caiguda generalitzada del nivell dels alumnes espanyols, sobretot en comprensió lectora, matemàtiques i ciència. La Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa. Són dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts que compleixen règim tancat per ordre judicial. Dels esports, avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès a partir de 6:45 i les úniques baixes de De Jong i Eric García. L'equip afronta la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. I en Cultura, Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, acull una nova edició de la Festa de la Fil·loxera, que recorda com, a finals del segle XIX, els veïns van vèncer aquesta plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber, doncs, quin és el pronòstic del temps. Avui, dia complicat, per tant, connectem amb Lluís Miquel Pérez perquè ens ho expliqui. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, molt pendents avui de les tempestes que, de fet, ja estan descarregant a hores d'ara. Compte a l'Alt Penedès, a la comarca del Baix Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat, els dos Vallesos, el Maresme i el Barcelonès. Al llarg d'aquest mateix matí, aquestes tempestes que en algun cas vindran amb ràfegues de vent destacables i amb molta aigua en poca estona. Les més destacables, les que acumularan més aigua, estaran aproximadament entre el riu Foix i el riu Besòs. També algunes tempestes que aniran apareixent a la Catalunya central i alguna d'intensa al voltant d'Osona, també a la comarca del Berguedà, del Ripollès i de la Garrotxa. Més vent cap a l'Empordà i l'Ebre, aquí sense pluja i temperatura que comença a baixar. De fet, aquesta tarda aquesta clatellada serà molt clara de la temperatura, encara amb alguns ruixats al Prepirineu, l'interior de Girona o l'àrea de Barcelona. I atenció amb aquest vent, que serà molt sec, compte al bosc, a la banda de l'Empordà i a les Terres de l'Ebre. N'estarem pendents a la xarxa.
1: De seguida sabrem com se circula aquesta hora per la xarxa viària. Abans, però, hi parlem de transport públic, perquè ara mateix les tempestes ja estan provocant alguna afectació a Rodalies. Els trens de les línies R2 Sud i els regionals circulen amb limitacions de velocitat entre les estacions de Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. I per una incidència provocada per robatori de cable entre Vilaseca i Reus, els trens poden registrar també retards en aquesta línia. I ara sí, volem saber com se circula la xarxa viària catalana, si les pluges també estan provocant problemes. Connectem, per tant, amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident a la C-16 a l'altura de Terrassa que obliga a tallar fins a dos carrils de circulació fa tot just uns minuts en direcció a Barcelona i tot plegat provoca ja 2,5 quilòmetres de retencions. També tenim un vehicle avariat, en aquest cas des d'ahir a mitja tarda, que talla un carril de circulació encara, a hores d'ara, a la AP7 en sentit nord a l'altura d'Ulldecona. De moment no hi ha altres incidències i pel que fa a les retencions habituals trobem circulació intensa a la C-58 en direcció a Barcelona, també cap al nus de la Trinitat i de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Llobregat hi ha algun punt també amb 1,5 quilòmetre de lentitud a la A2 a Cornellà i a la B23 a Molins de Rei també en direcció Barcelona. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. Ho fa per la previsió d'un grau de perill de 5 sobre 6 de pluges torrencials de caràcter local en aquestes 5 comarques. Protecció Civil ja ha enviat un missatge és alerta a la població afectada i la suspensió d'activitats educatives, universitàries, esportives i sanitàries no urgents ni essencials s'allargarà fins a les 5 de la tarda. El govern recomana també el teletreball sempre que sigui possible i fa una crida a la prudència i responsabilitat de la ciutadania perquè no es posi en perill. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha detallat l'abast del decret per un episodi que arribarà al risc màxim entre les 8 del matí i les 2 del migdia.
4: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure. Suspendre també tot el que és l'activitat de centres d'acolliment diürn de persones grans, els centres de dia de persones amb discapacitat. Suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial i no és urgent.
1: L'episodi de temps violent, ho sentíem en la previsió del temps, anirà acompanyat d'un canvi radical de les temperatures amb un fort descens arreu del país. Tot plegat després que aquest estiu hagi estat el més càlid des que hi ha registres oficials, segons el Meteocat. S'ha enfilat, deia, 2,3 graus per sobre de la mitjana i els més de 26 graus assolits entre juny i agost no tenen precedents, com a mínim, des del 1982. El Departament d'Educació ha xifrat en un 12,6% el seguiment de la vaga convocada per al personal docent i laboral dels centres públics en el primer dia del curs escolar. De la seva banda, el sindicat USTEC parla d'un seguiment del 30%. Sigui com sigui, les mobilitzacions de mestres i professors s'han fet notar aquest dimarts des de primera hora del matí amb talls de trànsit en diversos punts de la xarxa viària, com les rondes de Barcelona o d'infraestructures clau, com les vies de l'alta velocitat a Lleida. Més tard, s'han fet mobilitzacions a diverses ciutats on els docents han mostrat la seva indignació i el malestar amb el Departament d'Educació.
5: És una manera de dir al Departament d'Educació que l'escola no comença avui, sinó que comença quan nosaltres volem, perquè és la nostra força, perquè les coses que demanàvem doncs no s'han assolit, ni molt menys, ni uns mínims, i per tant la lluita continua.
6: Ja no estem parlant de sous, no estem parlant de ràtios, estem parlant d'invertir en educació. Invertir en educació és invertir en el futur del país. Llavors, els nens necessiten inversió perquè puguin tirar endavant i com a país puguem tirar endavant.
7: Aquest curs comencem, però no comencem amb la normalitat que esperàvem, perquè no hem tingut cap mena de canvi.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha explicat que no és l'inici de curs que haurien volgut, però que tot i les protestes no hi ha hagut incidències significatives als centres educatius. El govern proposa debatre les reivindicacions laborals amb els sindicats dins de la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de les tecnologies a l'aula o la formació dels docents.
8: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa, i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies, que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra, amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
1: I en aquest context s'han publicat els resultats de les proves PISA, que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol al pitjor en l'última dècada. Hi ha mals resultats, sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure, recordem-ho, un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua, 4 vegades més de l'establert. Ens ho explica l'Esther Minguell.
9: Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
10: Hay resultados en Cataluña, y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado, y por tanto, ¿por qué no conocerlos?
9: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha valorat els resultats a Catalunya, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
8: Estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu, i per tant aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
9: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi, i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
1: Passen 12 minuts de les 7 del matí. Abordem altres qüestions, com per exemple que el govern espanyol preveu publicar avui una quarantena de documents desclassificats per provar que no tenia informació prèvia sobre l'arribada massiva d'estrangers a Ceuta. En paral·lel, l'executiu de Pedro Sánchez es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar aquesta crisi i escatir si el Marroc l'hauria promogut i el govern espanyol no va fer res per impedir-ho. Ens ho explica la Carina Bellvé.
11: A partir d'avui es podrà accedir a aquests 40 informes de situació i d'alerta del 30 i 31 de juliol desclassificats i elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. L'objectiu del govern espanyol és desacreditar la teoria de la conspiració del PP, que l'acusa de tenir informació prèvia sobre l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta.
12: La vocació del govern és la total transparència i que la ciutadania acceda a la informació. Y indudablemente, pues una labor fundamental de combatir a quienes pretenden abrazar la desinformación y llenar de bulos esta situación. Y el señor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia, y dejara de abrazar les teories conspiranoiques.
11: Per tot plegat, el govern espanyol mou fitxa després que la jutgessa Maria Tardón assumís la causa a l'Audiència Nacional per investigar la crisi de Ceuta. L'executiu central s'hi personarà com a perjudicat.
1: A Catalunya, el govern fixa en 43.000 milions d'euros el sostre de despesa no financera de la Generalitat per al 2027. És un 5% més que els comptes de l'any passat i un increment de 2.600 milions d'euros. Tot i que aquest topall determina el volum màxim de diners per elaborar els pressupostos per al proper exercici, el govern, de moment, descarta posar-s'hi. És una informació de Lamont Carvajal.
13: Aprovar el sostre de despesa és un pas tècnic per elaborar pressupostos, i el govern ho ha fet. L'ha fixat en 43.000 milions d'euros. És un 5% més que per als comptes d'enguany. Ara bé, això no vol dir que engegui la maquinària per fer els pressupostos del 2027. De moment, prioritza executar els del 2026 i aconseguir el nou finançament autonòmic. Segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, els comptes aprovats fa 2 mesos ofereixen estabilitat fins al final del mandat.
14: Aquest era un pas que tots els anys els governs doncs, han de fer, no?, per iniciar aquesta tramitació, però certament la prioritat en aquests moments del govern es troba en l'execució dels pressupostos actuals, que ens dona aquest horitzó d'estabilitat, per altra banda, d'aquí fins al 2028, i en l'impuls, com hem fet fins ara, del nou model de finançament.
13: El govern no s'ha reunit amb Junts per convèncer els que votin a favor del nou model de finançament autonòmic que s'ha de votar al Congrés de Diputats, malgrat que els seus vots poden ser determinants.
1: L'exconseller d'Agricultura i exalcalde de Mollerussa, Josep Grau, ha mort als 80 anys. Alcalde durant 12 anys a la capital del Pla d'Urgell, va ser l'últim conseller d'Agricultura dels governs de Jordi Pujol. També va exercir altres càrrecs de responsabilitat institucional, com el de president de la Diputació de Lleida, president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. Va ser també diputat al Congrés per Convergència Democràtica de Catalunya. Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Plataforma alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insta el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. Més detalls amb en David Navarro.
15: L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
16: El que fan i com actuen en uns quants departaments, com a mínim, queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
15: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
1: La Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatge assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Alguns dels criteris per definir aquestes zones són que el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. UGT i Comissions Obreres reclamen que es garanteixi el futur de la marca SEAT més enllà del 2030 i asseguren que cal defensar tant l'ocupació com el teixit industrial del país. Els sindicats alerten que l'actual context de reducció de costos i inversions del grup fa especialment preocupant el futur de la marca catalana i reclamen la implicació de les administracions, tot advertint que la continuïtat de la fàbrica no implica garantir el mateix volum d'ocupació actual. Afegeixen que es fa difícil assegurar que els models que deixin de fabricar-se sota la marca SEAT siguin substituïts per models de Cupra. Avui també us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als que ja estan detinguts de 15 i de 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió. A l'indret, els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabar morint. Hores després, es van detenir els dos primers menors, els quals ara se sumen, com us explicàvem, aquests altres dos. I encara en l'àmbit dels successos, afegim que els Mossos investiguen un tiroteig a Catalunya que va tenir lloc dilluns a la tarda en una urbanització de Gavà, al Baix Llobregat. Segons les primeres informacions, un motorista va ser tirotejat des d'un vehicle i els atacants el van carregar ferit en un vehicle i el van abandonar poc després a la zona de Can Uriac de Sabadell. Quan la policia va arribar al lloc del tiroteig, va trobar la motocicleta a terra i restes de sang, però no hi havia ni rastre de cap persona ferida. Quan feien les gestions per identificar el propietari de la moto, van rebre l'avís que aquest havia estat abandonat ferit a Sabadell. La víctima va ser traslladada a l'hospital, on no es tem per la seva vida. Quatre persones van resultar ahir ferides arran d'una explosió en una joieria del carrer Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès. Segons els bombers, l'explosió podria haver estat causada per algun gas i va afectar el forjat de la primera planta, el sostre de la joieria, que va cedir i va baixar. Dels quatre ferits, dos estan greus, un de menys greu i un altre té ferides lleus. El sistema d'emergències mèdiques va activar 10 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers. En total, s'han desallotjat 42 habitatges. Satisfacció a l'Escola Popular de Balàfia, a Lleida, després que han aconseguit aturar el desnonament previst per aquest dimarts. L'entitat té la seu en un local del fons voltor Cerberus, que havia notificat el desallotjament en menys d'una setmana de temps. Segons l'escola, ha estat gràcies a la pressió popular i veïnal que s'ha aconseguit aturar aquest desnonament i obrir un temps per la negociació. És una informació d'en Jordi Sebastià, de Lleida Televisió.
17: Arran del desnonament ha nascut una nova polèmica amb alguns veïns i veïnes que es mostren contraris a l'escola popular.
18: Que creiem fermament que defensar els interessos d'aquests grans fons d'inversió en cap cas són sinònim de defensar els seus propis interessos. Estem parlant de fons d'inversió que acumulen milers i milers d'habitatges, que generen a través de, a través d'aquesta especulació, milions d'euros i que estem molt lluny, la classe treballadora, de poder-nos emmirallar o poder-nos sentir còmplices d'aquests grans fons d'inversió.
17: Recordem que el local es tracta del fons voltor Cerberus, que va notificar a l'entitat la intenció de desallotjar l'espai en menys d'una setmana.
18: Sabem que no és una victòria a llarg termini, que el problema continua estant present, però sí que ens dona cert marge per buscar alternatives i sobretot per poder destinar energies i forces amb aquest setè inici de curs de l'Escola Popular de Balàfia.
17: Ara l'escola només vol continuar endavant i engegar el curs a mitjans d'octubre, tal com tenien previst mentre negocien l'estada en el seu local.
1: Minuts per arribar a 8:15. Avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès dirigit per l'ex-blaugrana Giovanni van Bronckhorst a partir de 6:45. De Jong, per lesió, i Eric García, per sanció, són les úniques baixes que té Hansi Flick per a l'estrena europea. Els blaugranes afronten la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. En parla Lamine Yamal.
19: Yo creo que no ya me motivación que hay que ir a Champions para guanyar. Yo creo que todo el equipo está motivado. Al final, aquí a Barcelona, tenim al cap sempre a la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any, pues sí, tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
1: Precisament, Lamine Yamal és un dels blaugranes nominats a la Pilota d'Or. L'acompanyen a la llista dels 30 candidats Pau Cubarsí, Rodri i Ferran Torres, ara al PSG, mentre que Joan Garcia i Cata Coll opten a millor porter. En categoria femenina estan nominades Hanse, Pajor, Patri Guijarro i Clàudia Pina, a més de les exblaugranes Alexia i Mapi León. Els guanyadors s'anunciaran el 26 d'octubre. I el Barça de bàsquet ha presentat els 11 fitxatges del nou projecte dirigit per Alexander Sekulic. L'equip, que només manté 4 jugadors de la temporada passada, s'ha reforçat amb perfils rejuvenits i més físics. El club busca tornar a ser competitiu amb una plantilla versàtil i que pugui aspirar a tot. Ho explica el nou director esportiu, Xevi Pujol.
20: Hem prioritzat un perfil per sobre de les posicions tradicionals, com podeu veure, i creiem doncs, que hem trobat un equilibri entre les personalitats i les característiques d'aquests jugadors que ens pot fer créixer com a equip durant la temporada.
1: I avui arrenca a Tarragona la Lliga Catalana ACB de bàsquet. La competició repetirà la fórmula del curs passat amb una fase prèvia de dos grups de tres equips. Els primers classificats accediran a la final de diumenge. Aquesta tarda es disputaran els duels Lleida Joventut i Andorra Manresa. Ens amplia la informació l'Andreu Miralles, de TAC 12.
2: La Lliga Catalana ACB arriba a la 47a edició i aterra per cinquè cop a la ciutat. Tercera de forma consecutiva al Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània. Enguany, amb l'al·licient de ja tenir disponibles les noves graderies retràctil.
21: Notarem aquest augment d'aforament i aquesta facilitat i aquesta comoditat també, sobretot, perquè tenim unes grans instal·lacions, perquè tenim una gran ciutat amb una gran ubicació i també perquè tenim una molt bona afició aquí a Tarragona al bàsquet.
22: De tots els equips ACB catalans estan supercontents i cofolls de poder venir aquí. És un lloc, podem dir que distant de tots els equips, un lloc on s'hi senten molt còmodes. Quan nosaltres els hi proposem ens diuen que contentins és venir a Tarragona, per tant això és un altre valor afegit.
2: Més de 15.000 aficionats teniran les graderies durant els 4 dies que durarà la competició més emblemàtica de la pretemporada del bàsquet català.
1: Demà arrenca al Parc Olímpic del Segre la final de la Copa del Món de Canoe Slalom, que reunirà els millors palistes del món a la Seu d'Urgell. S'allargarà fins diumenge i suposarà el preàmbul del Mundial de l'any que ve. En té tots els detalls en Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
23: Un total de 220 esportistes, 12 dels quals de la delegació espanyola i amb noms propis de casa nostra, com Miquel Travé, Laia Sorribes o Núria Vilarrubla, formaran part de la final de la Copa del Món de Canoe Slalom, que se celebrarà al Parc Olímpic del Segre. La prova combinarà fins a tres modalitats diferents, alternant entre l'eslàlom tradicional i el kayak cross.
24: Hem d'acabar sent, salvant les distàncies, com a Fórmula 1 pot ser el Gran Premi de Mònaco o Singapur, és a dir, que hi hagi Copa del Món, peti, passi que passi, que ningú li entri al cap de que un any en concret no pugui haver-hi Copa del Món a la Seu. Estem preparats per això i així ens veuen des de la Federació Internacional. Hem de seguir treballant amb aquesta intensitat.
23: No només es decidirà el títol del circuit d'enguany, sinó que també serà clau en el procés de classificació per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 i servirà com a preàmbul dels Campionats del Món de 2027, que acolliran conjuntament els municipis de la Seu d'Urgell i Sort. En total s'espera la presència d'uns 5.000 visitants per veure de prop a esportistes de 39 països diferents.
1: Els carrers de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès van acollir ahir la 45a edició de la Festa de la Fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els sadurninencs van vèncer la plaga de la fil·loxera que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Els més de 1.300 socis de l'Associació de la Fil·loxera, vestits amb samarreta groga, van omplir els carrers i places en una edició amb novetats com la renovació de l'enllumenat exterior de la plaça de l'Església. Una festa que, si us l'heu perdut, la podeu recuperar a la plataforma La Xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de pluja. Més que de pluja, va de paraigües. L'altre dia vaig passar davant d'una botiga que venien paraigües de tot tipus. Em vaig parar perquè em va cridar l'atenció la varietat de paraigües que hi havia. I jo, que sóc curiosa de mena, n'hi havia un de lluminós, un que s'il·lumina amb les gotes de l'aigua. Aquest em va encantar, el vaig trobar molt simpàtic i molt cuqui. També n'hi havia un altre que porta altaveus incorporats per escoltar música o parlar per telèfon quan plou. I un altre paraigües que té un sensor que va connectat a una aplicació al mòbil i et va informant del temps i t'avisa quan plourà perquè no te'l deixis a casa. I mira, a mi se'm va escapar el riure, perquè jo no tinc cap paraigües tan modern, però tinc un souvenir de Besalú que és un mussol, i aquest ja és un membre més de la família. Li en diem en Carlos. Si venen pluges, en Carlos ens avisa. Quan fa un dia esplèndid, està de color blau, brillant, preciós. Quan no ho té clar, es posa d'un color lila no gaire definit. I quan plou, en Carlos es posa de color rosa, que no hi ha cap dubte que està plovent. Doncs mira, jo estic molt a favor de la innovació, però el tradicional també té el seu punt, oi?
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. En aquestes 5 comarques, la suspensió de les activitats educatives, esportives i sanitàries no urgents s'allargarà fins a les 5 de la tarda i el govern recomana el teletreball sempre que sigui possible. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert a la població afectada i recomana que ningú es posi en risc, tenint en compte que en el grau màxim de perill, fins a les 2 del migdia, es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Uns ruixats que ja s'estan estenent ja amb diferent intensitat des de fa unes hores al litoral central, al Baix Llobregat i al Garraf. De seguida entrarem a fons en les recomanacions a la ciutadania i tot allò que cal tenir en compte en un episodi de pluges com el d'avui, en conversa amb Xavier Marramon, cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 9 de setembre. Punxa la vaga educativa del primer dia de classe. El Departament d'Educació en fixa el seguiment al voltant del 12% i els sindicats convocants l'eleven al 30%. La jornada de protesta ha anat acompanyada de talls a les carreteres i mobilitzacions. Tot plegat, mentre els resultats de les proves PISA constaten una caiguda generalitzada del nivell dels alumnes espanyols, sobretot en comprensió lectora, matemàtiques i ciència. La Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa. Són 2 joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts que compleixen règim tancat per ordre judicial. Dels esports, avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès a partir de 6:45 i les úniques baixes de De Jong i Eric Garcia. L'equip afronta la competició amb la motivació d'aixecar la 6ª orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. I Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, acull una nova edició de la Festa de la Fil·loxera, que recorda com a finals del segle XIX els veïns van vèncer aquesta plaga que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Quan passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a la C-16 a Terrassa que obliga a tallar fins a 2 carrils de circulació en direcció a Barcelona i això provoca retencions des de Viladecavalls. També tenim un vehicle avariat des d'ahir a la tarda que talla un carril de circulació a l'AP-7 en sentit nord a l'altura d'Ulldecona. Al Llobregat hi ha algun punt amb 1 quilòmetre de lentitud a l'A-2 a Cornellà i a la B-23 a Molins de Rei, tot en direcció Barcelona. Pel que fa al transport públic, ara mateix les tempestes estan provocant alguna afectació a Rodalies. Els trens de les línies R2 Sud i els regionals circulen amb limitacions de velocitat entre les estacions de Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i entre Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. I per una incidència provocada per robatori de cable entre Vilaseca i Reus, els trens poden registrar també retards en aquesta línia. Pel que fa al temps, matí marcat per les tempestes, localment intenses i amb molta aigua en poca estona, sobretot entre el riu Foix i el Besòs. També descarregaran a punts de la Catalunya central, a Osona, al Berguedà, al Ripollès i la Garrotxa. Més vent a l'Empordà i a l'Ebre. Aquí, sense pluja. De cara a la tarda, clara baixada de la temperatura, encara amb alguns ruixats al Prepirineu, també a l'interior de Girona i a l'àrea de Barcelona. El vent sec guanyarà protagonisme a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: El que us apuntàvem suara en titulars, el govern ha suspès les classes i restringeix la mobilitat aquest dimecres per risc de forts ruixats a l'Alt i al Baix Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental i al Garraf. Ho fa per la previsió d'un grau de perill de 5 sobre 6 de pluges torrencials de caràcter local en aquestes 5 comarques. Protecció Civil ja ha enviat un missatge és alert a la població afectada i la suspensió d'activitats educatives, universitàries, esportives i sanitàries no urgents ni essencials tampoc s'allargarà fins a les 5 de la tarda. El govern recomana també el teletreball sempre que sigui possible i fa una crida a la prudència i responsabilitat de la ciutadania perquè no es posi en perill. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha detallat l'abast del decret per un episodi que arribarà al risc màxim entre les 8 d'aquest matí, per tant, d'aquí a mitja hora aproximadament, i les 2 del migdia.
5: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball en tots aquells àmbits que sigui possible, exceptuant els serveis essencials. Per altra banda, doncs, suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure. Suspendre també tot el que és l'activitat de centres d'acolliment diürn de persones grans, els centres de dia de persones amb discapacitat. Suspendre també aquella activitat sanitària que no és essencial i no és urgent.
4: Doncs a aquesta hora volem saber com evoluciona la situació i què hem de tenir en compte abans de sortir de casa aquest matí de dimecres. Ens acompanya Xavier Marramon, ell és cap de guàrdia del CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia, gràcies a vosaltres.
4: Quina és ara mateix la situació? No sé si hi ha hagut incidències ja a hores d'ara, a primera hora del matí, si estan havent-hi problemes o de moment encara no.
6: Ara mateix l'episodi ja està actiu, ja fa unes hores que ha començat aquesta precipitació intensa que s'ha iniciat sobretot a la zona del Garraf i el Baix Llobregat. Aquestes nuclis de precipitació han començat a descarregar força amb força i ja tenim doncs, les primeres acumulacions que ens confirma el Servei Meteorològic de Catalunya de més de 20 litres de precipitació i està generant ja algunes petites incidències. Tenim uns 11 serveis per part dels bombers, però tots, diguéssim, poc rellevants. No? També tenim aquesta incidència de Renfe, que circula més amb lentitud, com bé heu comentat. I ara mateix aquests nuclis de precipitació estan avançant cap al Baix Llobregat i cap al Vallès. I també s'està creant un segon nucli de precipitació important a la zona del Berguedà, que avança també cap a la zona del Ripollès, segons ens informa el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Estàvem parlant d'aquestes 5 comarques que són especialment les més afectades. No sé si dins d'aquestes comarques hi ha alguns punts especialment vulnerables i com això ho esteu coordinant amb els ajuntaments i amb els serveis d'emergència d'aquests respectius municipis i respectives comarques.
6: Sí, doncs ja vam informar a través del sistema d'alertes al mòbil. A més, doncs, hem reforçat la comunicació a través de comunicats i trucades als municipis afectats per aquesta alerta. De moment s'han activat una 50 de plans d'emergència municipals per la previsió d'inundacions i per poder començar a fer doncs, gestions preventives i poder doncs, fer actuacions a mesura que es vagin produint incidències. Estem en contacte permanentment amb els municipis i amb les policies locals que ens informen de la seva situació per tal de, doncs, de poder doncs, donar suport que sigui necessari també i recolzament amb els serveis d'emergència.

0: tenim la màxima intensitat de pluja, es poden produir aquestes tempestes, inclús fora de les zones, fora d'aquestes cinc comarques, podem tenir tempestes fortes amb molta intensitat en moments puntuals, doncs sobretot evitar els desplaçaments en aquests moments i buscar doncs, alguna zona segura on refugiar-se, ja que aquestes tempestes poden anar acompanyades també de forts vents, calamar-se i de fenòmens així violents que poden doncs, provocar danys sobre els béns materials i sobre les persones.
1: Vostè s'hi ha referit un parell de vegades. Ahir molts ciutadans van rebre un SLR. Avui, amb l'episodi ja en marxa, està previst que se'n puguin enviar més al llarg del dia si la situació empitjora. En quins casos es torna a activar aquest sistema?
0: Estem preparats ja per poder enviar doncs, més missatges d'SLR en quan detectem que hi hagi zones on passi, o sigui necessari que s'apliquin mesures de protecció de la població. No? En aquestes zones on detectem que s'estiguin produint fenòmens de violents o tempestes o precipitacions torrencials molt intenses i que no haguem avisat anteriorment amb els altres SLRs que hem fet, doncs és possible que enviem aquests missatges perquè la població doncs, prengui mesures d'autoprotecció.
1: Confirmeu que totes les activitats educatives i esportives queden suspeses, com a mínim en aquestes cinc comarques. Hi ha alguna excepció, algun municipi que us hagi demanat explícitament mesures específiques?
0: No tenim constància que cap municipi que ens hagi demanat mesures específiques i continuen vigents aquestes resolucions que suspenen aquestes activitats.
1: Encara una qüestió més sobre aquests consells bàsics que vostè ja ens donava fa uns instants per evitar riscos avui, però perquè quedi clar, per reiterar-ho, què és el que més ens pot posar en perill en episodis com aquest?
0: Sobretot el que hem de vigilar és de no acostar-nos a zones inundables, no creuar rius, rieres, barrancs, encara que portin poca aigua o que ens puguin donar la sensació de que no el cabal no és molt alt. Amb poca aigua ja és fàcil que es hagi arrossegat un cotxe o una persona, per tant, sobretot, molta prudència a l'hora de fer aquests desplaçaments i sobretot en els moments de màxima intensitat d'aquests fenòmens, d'aquestes tempestes fortes que poden acompanyades de vent, de calamar-se, demanar a la gent que busqui refugi dintre d'un edifici i s'allunyi de les finestres per preservar sobretot el que és la salut de les persones.
1: I ara sí, acabo...
0: També demanem, preventivament, a les zones on encara no s'estan produint aquestes precipitacions, no? Doncs les persones poden ja prendre mesures de protecció i poden, per exemple, doncs, retirar tots els elements que puguin sortir volant o que puguin ser arrossegats per l'aigua. Parasols, tendals, coses que habitualment ara tenim posades per la intensa calor que hem patit en els últims dies, doncs les persones en els llocs on encara no s'estan produint aquesta precipitació, demanem que la retirin a la mesura que sigui possible per evitar doncs, possibles incidències en aquests casos.
1: I ara sí, senyor Mar Ramon, acabo. Després d'un estiu tan calorós, aquests episodis de pluja intensa seran més freqüents. Ens hem de preparar per una tardor complicada en aquestes reunions prèvies que feu per preparar la població, tenint en compte el risc, per exemple, d'avui. N'heu parlat? Hi ha preocupació entre aquests serveis d'emergència que vosaltres doncs, presidiu i esteu treballant-hi?
0: Sí, efectivament, hem iniciat una campanya per informar la població de que aquests fenòmens de pluges torrencials, a temps violents i tots els fenòmens climàtics que els acompanyen, doncs estem veient que poden ser més intensos del que és habitual, no? Tenim el mar Mediterrani molt calent, aleshores tots aquests contrastos atmosfèrics quan arriben aquestes bosses fredes doncs poden provocar que aquests fenòmens siguin més intensos i que, per tant, doncs, hem de ser més prudents, hem d'aplicar un més seny a l'hora de desenvolupar les nostres activitats quan tenim aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Doncs Xavier Mar Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Que vagi bé, bona feina, bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Doncs l'episodi de temps violent, ho sentíem en la previsió del temps, però també ara ho reiteràvem, en Protecció Civil anirà acompanyat d'un canvi radical també de les temperatures, amb un fort descens arreu del país. Tot plegat després que aquest estiu hagi estat el més càlid des que hi ha registres oficials, segons el Meteocat. S'ha enfilat 2,3 graus per sobre de la mitjana i els més de 26 graus assolits entre juny i agost no tenen precedents, com a mínim, des del 1982. Però avui també és notícia que el Departament d'Educació ha xifrat en un 12,6% el seguiment de la vaga convocada per al personal docent i laboral dels centres públics en el primer dia del curs escolar. De la seva banda, el sindicat USTEC parla d'un seguiment del 30%.

0: 30%. Sigui com sigui, les mobilitzacions de mestres i professors s'han fet notar aquest dimarts des de primera hora del matí, amb talls de trànsit en diversos punts de la xarxa viària, com les rondes de Barcelona, o d'infraestructures clau, com les vies de l'alta velocitat a Lleida. Més tard, s'han fet també mobilitzacions a diverses ciutats on els docents han mostrat la seva indignació i el malestar amb el Departament d'Educació.
1: És una manera de dir al Departament d'Educació que l'escola no comença avui, sinó que comença quan nosaltres volem, perquè és la nostra força, perquè les coses que demanàvem doncs no s'han assolit, ni molt menys, ni uns mínims, i per tant la lluita continua.
2: Ja no estem parlant de sous, no estem parlant de ràtios, estem parlant d'invertir en educació. Invertir en educació és invertir en el futur del país. Llavors, els nens necessiten inversió perquè puguin tirar endavant i com a país puguem tirar endavant.
3: Aquest curs comencem, però no comencem amb la normalitat que esperàvem, perquè no hem tingut cap mena de canvi.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, de la seva banda, ha explicat que no és l'inici de curs que haurien volgut, però que, tot i les protestes, no hi ha hagut incidències significatives als centres educatius. El govern proposa debatre les reivindicacions laborals amb els sindicats dins de la mesa sectorial i obrir una taula de debat amb tota la comunitat educativa per abordar aspectes del sistema que cal millorar, des de l'educació inclusiva, l'acollida de nouvinguts, l'ús de les tecnologies a l'aula o la formació dels docents.
4: Volem obrir i estructurar un debat sobre els reptes del sistema educatiu amb tota la comunitat educativa i això, evidentment, també amb els sindicats, però amb totes les veus dels professionals d'educació i escoltant especialment la veu de les famílies que tenen molt a dir. Hem de comprometre a tota la societat, fer que se senti responsable o corresponsable de la millora de l'educació a casa nostra amb un horitzó de consens o de renovació d'aquest consens per redefinir el sistema educatiu dels propers 10 anys.
0: I en aquest context s'han publicat els resultats de les proves PISA que constaten una caiguda del nivell de l'alumnat espanyol al pitjor, de fet, en l'última dècada. Hi ha mals resultats sobretot en comprensió lectora, però també en matemàtiques i ciències. A Catalunya, les notes obtingudes estan per sobre la mitjana d'Espanya i de la OCDE, però no són comparables per l'error en la mostra dels alumnes que van fer els exàmens. Es va excloure un 23% d'estudiants amb dificultats de conducta, d'aprenentatge o poc domini de la llengua, 4 vegades més de l'establert. Ens ho explica l'Esther Minguell.
5: Els resultats catalans milloren els del darrer informe de fa 3 anys, però no representen el conjunt real de l'alumnat. Tot i així, s'han inclòs en l'informe estatal, però no en l'internacional. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació.
6: Hay resultados en Cataluña, y los marcamos con el asterisco que ustedes ven, con la advertencia de que no son comparables con otras comunidades, ni tampoco comparables de Cataluña con su propia historia en PISA anterior. Pero no incluir a Cataluña sería ignorar que Cataluña ha sido evaluada, hay resultados del alumnado que ha sido evaluado y, por tanto, ¿por qué no conocerlos?
5: La consellera d'Educació, Esther Niubó, no ha valorat els resultats a Catalunya, però ha explicat les mesures establertes per millorar aquestes competències.
4: Estem centrats en les mesures de millora intensiva de les matemàtiques, de la competència lectora, com a eixos principals de millora del nostre sistema educatiu i, per tant, aquest curs reforçarem la competència oral i la competència lectora.
5: A nivell espanyol, els estudiants han perdut l'equivalent a un curs en comprensió lectora i gairebé un en matemàtiques, uns resultats per sota la mitjana dels altres països europeus i molt pitjors que fa 3 anys, just després de la pandèmia. La davallada en comprensió lectora és generalitzada a la majoria de països participants a l'estudi i la segueix el retrocés en matemàtiques. Els països asiàtics són els que lideren el rànquing internacional.
0: En 3 minuts de 3 quarts de 8 del matí, el govern espanyol preveu publicar avui una quarantena de documents desclassificats per provar que no tenia informació prèvia sobre l'arribada massiva d'estrangers a Ceuta. En paral·lel, l'executiu de Pedro Sánchez es personarà com a part perjudicada en la causa oberta a l'Audiència Nacional per investigar aquesta crisi i escatir si el Marroc l'hauria promogut i el govern espanyol no va fer res per impedir-ho. Ens ho explica la Carina Bellvé.
7: A partir d'avui es podrà accedir a aquests 40 informes de situació i d'alerta del 30 i 31 de juliol desclassificats i elaborats pel Centre Nacional d'Intel·ligència, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Intel·ligència Militar. L'objectiu del govern espanyol és desacreditar la teoria de la conspiració del PP que l'acusa de tenir informació prèvia sobre l'entrada massiva d'estrangers a Ceuta.
8: La vocació del govern és la total transparència i que la ciutadania acceda a la informació. indudablemente pues una labor fundamental de combatir a quienes pretenden pues abrazar la desinformación y llenar de bulos esta situación. Y el señor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar les teories conspiranoiques.
7: Per tot plegat, el govern espanyol mou fitxa després que la jutgessa Maria Tardón assumís la causa a l'Audiència Nacional per investigar la crisi de Ceuta. L'executiu central sí personarà com a perjudicat.
0: I la mateixa setmana que celebrem l'11 de setembre, Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Plataforma alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insta el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. Més detalls amb en David Navarro.
9: L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui per aconseguir el compliment del pacte.
10: El que fan i com actuen en uns quants departaments, com a mínim, queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
9: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
0: Ens situem ara a Brussel·les, on la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatges assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada, que, per cert, ja existeix a Catalunya, per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. Alguns dels criteris per definir aquestes zones són que el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts dos menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada del dimarts 1 de setembre a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i de 16 que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets, recordem-ho, van tenir lloc durant la festa major de la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió. A l'indret, els agents van trobar un home ferit de gravetat que va acabar morint. Hores després, es van detenir els dos primers menors, els quals ara, insistim, se sumen a aquestes altres dues persones, aquests altres dos menors. Set minuts i arribarem a les 8. Avui arrenca la Champions al Camp Nou amb la primera jornada de la fase Lliga. El Barça rebrà el Feyenoord neerlandès, dirigit per l'exblaugrana Giovanni Van Bronckhorst, a partir de 7:15. De Jong, per lesió, i Eric Garcia, per sanció, són les úniques baixes que té Hansi Flick per a l'estrena europea. Els blaugranes afronten la competició amb la motivació d'aixecar la sisena orelluda a la final del 5 de juny al Metropolitano. En parla Lamin Yamal.
11: Jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
0: Precisament, Lamine Yamal és un dels blaugranes nominats a la Pilota d'Or. L'acompanyen a la llista dels 30 candidats Pau Cubarsí, Rodri i Ferran Torres, ara al PSG, mentre que Joan Garcia i Cata Coll opten a millor porter. En categoria femenina estan nominades Hanse Pajor, Patri Guijarro i Clàudia Pina, a més de les ex-blaugranes Alexia i Mapi León. Els guanyadors s'anunciaran el proper 26 d'octubre. I en handbol, el Barça comença la defensa de la Champions aquesta nit. Rep al Palau l'Horus danès en l'inici de la fase de grups. Un partit que arriba acompanyat de la renovació del tècnic Carlos Ortega fins al juny del 2031. Si compleix el contracte, estarà una dècada a la banqueta blaugrana. En 5 temporades ha guanyat 31 títols, entre els que destaquen 3 Champions. Aquest curs l'equip ja ha aixecat les Supercopes Catalana i també Ibèrica.
12: Esto significa sin duda confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no? Conseguir además 3 Champions nada fácil. Había momentos difíciles, sobre todo la primera temporada, de hacerte un poco con la rienda del equipo, pero creo que el balance general es muy, muy positivo. I vamos a tratar de que...
0: I avui arrenca la Lliga Femenina d'handbol amb el CAC 7 Granollers com a únic representant català. L'equip bellesà debuta a casa a 8:45 contra l'Oviedo. El conjunt estrena etapa amb Josep Morales al capdavant i les incorporacions de jugadores com Laura Ballar, Paula Millaruelo, Risa Conya i Mir Sorensen.
13: L'equip està, penso que amb molta confiança. Estan treballant molt bé, han sigut capaces d'assimilar les baixes i fer un passet endavant i, òbviament, amb moltes ganes de començar ja. El primer és que, òbviament, s'ho deixin tot. Vull dir, al final, si algú ens ha de guanyar, que sigui perquè ho fan millor, no perquè estan més intenses, no?
0: Els carrers de Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, van acollir ahir la 45a edició de la Festa de la Filoxera, que recorda com, a finals del segle XIX, els sadurninencs van vèncer la plaga de la filoxera que havia arrasat les vinyes del municipi. La festa, declarada d'interès cultural, té com a protagonistes el foc i la música en directe. Els més de 1.300 socis de l'Associació de la Filoxera, vestits amb samarreta groga, van omplir els carrers i places en una edició amb novetats, com, per exemple, la renovació de l'enllumenat exterior de la plaça de l'Església. Una festa que, si us heu perdut, la podeu recuperar a la plataforma La Xarxa Més. I l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya obrirà enguany la temporada tardor-hivern d'Arts Escèniques de Tarragona. Serà el pròxim 26 de setembre, amb l'obra Pau, una producció inspirada en el llegat de Pau Casals. L'agenda s'allargarà fins al febrer i comptarà amb una setantena d'espectacles teatrals, musicals, de dansa i de circ. El Teatre Tarragona acollirà la majoria de propostes, però també se'n faran a espais singulars, com ara l'antiga presó de la ciutat o el centre penitenciari Mas d'Enric.

0: Truco a Ràdio Taxi Catalana?
1: 93 399 37 37.
0: A més, si et descarregues l'app amb el seu servei de preu tancat, podem saber abans de sortir de casa quan ens costarà el trajecte.
1: 93 399 37 37.
0: Ràdio Taxi Catalana, els taxis de Badalona.
2: Acceptem totes les targetes de crèdit.

0: 104.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Bon dia, Badalona. La Guàrdia Urbana de la ciutat compta amb 24 nous agents a la plantilla municipal.
1: Badalona Matí. Àlex Isó.
2: Són efectius que s'han format durant 9 mesos a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i que a partir d'ara començaran a patrullar pels carrers de la ciutat. En la seva intervenció, durant l'acte de presentació, l'alcalde Xavier García Albiol ha destacat que la seguretat és una de les prioritats de l'executiu local i ha demanat als agents professionalitat, il·lusió i compromís amb els veïns de tots els barris sense fer cap mena de distinció. Igualment, ho ha fet Òscar Parada, l'intendent major en cap.
3: Què és el que jo us demano com a alcalde amb aquells que us incorporeu avui? Us demano professionalitat, en parlava abans, il·lusió, però sobretot el que us demano és que estigueu al costat dels veïns i de les veïnes de Badalona.
4: Però sobretot compromís amb Badalona, amb la nostra ciutat. Coneixeu els barris, els seus carrers, els seus comerços, les entitats i la seva gent. Sigueu propers.
2: És dimecres 9 de setembre de 2026. Repassem altres notícies a titulars.
1: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
2: Badalona activa l'alerta per les fortes pluges previstes per avui. Tuti García, bon dia.
5: Bon dia. El Meteocat i Protecció Civil han emès avisos davant la previsió de xàfecs que podrien superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. El Pla Inuncat manté alerta a la comarca del Barcelonès, mentre que l'Ajuntament de Badalona ha activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal en fase d'alerta davant la previsió de pluges.
2: Els docents alerten d'un curs calent si el departament no seu a negociar.
5: Sí, el primer dia, aquest dimarts, ho sabeu, arrencava amb una vaga del professorat. L'USTEC ha xifrat el seguiment entre un 30 i un 40% arreu de Catalunya. Educació, en canvi, l'ha rebaixat al 12,6%.
2: La Generalitat admet mancances en el sistema educatiu i assegura que l'educació no és una prioritat absoluta de l'executiu de Salvador Illa.
5: La consellera Esther Niubó ha explicat que volen impulsar un debat amb tota la comunitat educativa sobre els reptes que ha d'afrontar el sistema en els pròxims anys.
2: I tot i la convocatòria de vaga, han estat moltes les famílies que han decidit portar els seus infants a l'aula.
5: Tot i entendre les reivindicacions del professorat, no veuen amb bons ulls fer vaga el primer dia d'escola. Les ganes de recuperar la normalitat a casa i la manca d'alternativa on poder deixar els infants, diuen, són els principals motius pels quals han decidit no donar suport a la vaga.
2: I el Ministeri d'Educació va publicar ahir l'informe PISA 2025.
5: Una patacada. Els resultats mostren un retrocés de l'alumnat espanyol en les tres competències avaluades, ciència, lectura i matemàtiques, amb unes puntuacions que se situen entre les més baixes de la sèrie històrica.
2: Coincidint amb l'inici del curs escolar, el grup municipal d'Esquerra Republicana suspèn la gestió educativa del govern local.
5: Consideren que promeses com la construcció dels nous edificis per les escoles Ventosmir i Badalona Port o recursos educatius per barris com Sant Roc o Llefià són algunes de les matèries que no s'han abordat com calien.
2: I qui també ha parlat sobre la vaga d'educació és la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jessica Albiach, que s'ha reunit ahir dimarts amb el grup a la seu del partit a Badalona.
5: Albiach ha qualificat la vaga d'educació de fracàs del govern de la Generalitat per no haver negociat amb la comunitat educativa durant l'estiu i ha reclamat un acord de país.
2: Badalona tornarà a tenir arbre de Nadal gegant aquest any.
5: Doncs sí, l'Ajuntament acaba d'adjudicar l'acte central de la campanya de Nadal, l'encesa de l'arbre de la plaça Josep Tarradellas. Ho ha fet per un valor de prop de 80.000 euros.
2: En plana cultural, la colla castellera dels Micacos de Badalona participarà al concurset que se celebrarà el 27 de setembre a Torredembarra.
5: La colla ha reprès la temporada aquest cap de setmana passat amb una diada a Palafolls després del descans de l'estiu i espera fer una bona actuació a finals de setembre.
2: I en esports, la sisa joventut debuta aquesta tarda a 6:45 a la Lliga Catalana, que es torna a disputar al Palau d'Esports de Catalunya, a Tarragona.
5: Ho farà contra un Lleida que ha guanyat 2 dels 3 amistosos que ha disputat en la pretemporada.
2: I el Badalona Women ha presentat oficialment el nou patrocinador del club.
5: Doncs sí, es tracta de l'empresa automobilística Ebro, amb seu a Badalona i que ara llueix a la nova samarreta del primer equip.
1: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
2: I fora de Badalona es notícia que els Mossos han detingut dos menors més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa, on un home va morir. Tenen 16 anys i se sumen a l'arrest de dos nois el mateix dia dels fets, l'1 de setembre.
5: I surt a la llum un dossier del Ministeri de l'Interior amb una llista de periodistes i les seves ideologies polítiques. El ministre Grande Marlaska ha admès l'existència de la llista, però diu que això no condiciona el tracte amb la premsa. S'ha escudat en que és un document de treball.
2: El Suprem suspèn els efectes electorals de la llei de nets. L'alt tribunal admet les peticions de Vox i Justitia Europa, però emplaça els consulats a acreditar els sol·licitants que descendeixen d'exiliats.
5: I un miler de vols han estat cancel·lats aquest dimarts al Regne Unit per una avaria en el sistema de control aeri. El sistema ja s'ha recuperat, però a mesura que avançava la tarda, la situació s'anava complicant i ha frenat també les sortides d'altres aeroports.
2: Passen 6 minuts de les 8 del matí. És el moment d'obrir aquesta plana de serveis i conèixer la previsió meteorològica. Avui hem d'estar pendents d'aquestes alertes del Meteocat i Protecció Civil per aquestes fortes pluges previstes per avui, també a Badalona, on s'ha activat l'alerta. Lluismi Pérez, Servei Meteorològic de Catalunya, bon dia.
0: Bon dia, molt pendents de la meteorologia avui a les comarques metropolitanes perquè serem la zona zero de les tempestes intenses. De fet, ja aquest matí n'ha caigut alguna de tempesta molt forta, està caient. De fet, a hores d'ara, entre el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, i fins aquest migdia haurem d'estar a l'aguait, sobretot al corredor del Vallès, perquè aquí és on més aigua esperem que caigui. A la resta de contrades, també, per exemple, al Barcelonès, al Baix Maresme, alguna tempesta forta, molta aigua en poca estona, possibilitat molt àmplia d'inundacions, però de forma molt local, això sí, i temperatura que anirà baixant en picat, així que comenci a ploure d'una forma més general. La tarda serà molt menys calorosa que dies enrere, i també aquesta tarda encara amb algun xàfec, però ja d'una forma més local, sobretot cauran novament al voltant dels dos Vallesos, del Maresme, amb alguna clariana i tot aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
6: Obramat Badalona, el millor aliat per als seus projectes de construcció i reforma, us ofereix l'estat del trànsit.
2: I aquesta situació meteorològica pot complicar, sens dubte, l'estat de la xarxa viària. Anem a conèixer l'última hora amb el Roger Serra, Servei Català del Trànsit. Bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Doncs repassem aquesta xarxa viària més propera. Bàsicament us portem bones notícies, i és que no parlem d'excessius problemes, de moment, tocant fusta en aquesta xarxa viària més propera. Per exemple, l'autopista la veiem prou bé, la C31, sí que va intensa, evidentment, en algunes zones, però no presenta retencions massa destacades ni en sentit Mataró ni en direcció Barcelona. La Pota Nord, la B20, de moment tira prou bé fins a enllaçar amb les rondes, unes rondes carregades, de moment, en els trams habituals en sentit Llobregat, en la ronda de dalt com la ronda litoral. Si anem cap a la zona del Vallès, la C58, sortint de Barcelona, de moment també prou bé, també intensa en algunes zones, evidentment, però no parlem de problemes importants. Per tant, com et deia, més no, de moment, relativa calma, aturades més o menys habituals en aquesta xarxa més viària més propera a Badalona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
6: A Obramat no sabem si el teu proper projecte consistirà a canviar un lavabo o reformar un bany sencer. Però sigui el que sigui, a Obramat hi trobaràs productes per tot tipus de reformes de bany. Ceràmica per terres i revestiments, vàters, plats de dutxa, piques, mobles de bany, mampares i accessoris de les millors marques i al millor preu. O si ho prefereixes, a Obramat Pones. 20 anys construint junts. Obramat.
2: I també fem un apunt dels transports públics, en concret diverses línies ferroviàries circulen ara mateix aquest matí amb limitacions de velocitat per condicions meteorològiques adverses. Segons informa Renfe, es tracta de l'R2 Sud amb freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França. L'R13, la 14, la 15, la 16, la 17, la RT1 i l'RT2. D'altra banda, també hi ha circulació per via única entre Castellbisbal i Martorell per una incidència a la infraestructura.
1: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Àlex Sisó i Tuti Garcia a Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat i Quico Bernal a la realització de Televisió de Badalona. Comencem. Música. La Guàrdia Urbana de Badalona compta amb 24 nous agents a la plantilla municipal. Aquest dimarts ha tingut lloc l'acte de presentació a la plaça de la Vila, l'últim esdeveniment institucional abans que comenci la segona fase de remodelació del centre que afectaran aquest punt, Tudi García.
5: Sí, es tracta d'efectius que s'han format durant 9 mesos a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i que a partir d'ara ja formen part del cos policial i començaran a patrullar pels carrers de la ciutat. La plaça, plena de gom a gom, ha comptat amb la presència de representants d'altres cossos policials, com Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil o els agents rurals, també. Durant l'acte, l'alcalde Xavier García Albiol i l'intendent en cap de la Guàrdia Urbana, Òscar Parada, han donat la benvinguda als nous agents i els han desitjat sort en la seva nova etapa que comencen.
2: En la seva intervenció, l'alcalde ha destacat que la seguretat és una de les prioritats de l'executiu local i que per aquest motiu l'acte s'ha celebrat davant de la Casa Consistorial per visibilitzar el compromís amb la seguretat dels veïns a Badalona. El batlle també s'ha adreçat als agents, a qui ha demanat professionalitat, il·lusió i compromís amb els veïns de tots els barris, sense fer cap mena de distinció.
3: Què és el que jo us demano com a alcalde amb aquells que us incorporeu avui? Us demano professionalitat, en parlava abans, il·lusió, però sobretot el que us demano és que estigueu al costat dels veïns i de les veïnes de Badalona. Al costat dels veïns i veïnes de tots els barris de la ciutat.
5: Al seu torn, l'intendent major en cap, Òscar Parada, ha remarcat que els nous professionals han de tenir en compte tres valors essencials a la Guàrdia Urbana: vocació de servei, lleialtat amb els companys, comandaments i la institució i, per últim, compromís amb la ciutat i la seva gent. A més, els ha traslladat que han d'actuar amb responsabilitat, proporcionalitat i integritat.
4: Compromís amb aquesta organització, perquè a partir d'avui també és la vostra. Cuideu-la, respecteu-la, aporteu i ajudeu-nos a fer-la cada dia millor. Però sobretot compromís amb Badalona, amb la nostra ciutat. Coneixeu els barris, els seus carrers, els seus comerços, les entitats i la seva gent. Sobretot escolteu, sigueu propers.
2: Amb aquests 24 nous agents, durant l'actual mandat s'han incorporat 90 professionals al cos policial. Precisament, el juny passat es va obrir una convocatòria amb 67 noves places.
5: De fet, l'alcalde ha assenyalat que properament començaran la seva formació i que l'any vinent es podrien presentar oficialment en un acte com el d'aquest dimarts. D'aquesta manera, quan es completi aquesta nova promoció, un total de 157 agents s'hauran incorporat a la plantilla municipal des de 2023.
1: Badalona Matí.
2: Tres minuts i arribarem a un quart de nou. Badalona es prepara per a un episodi de pluges intenses aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil han emès avisos davant la previsió de xàfecs que podrien superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. El Pla Inuncat manté l'alerta a la comarca del Barcelonès, mentre que l'Ajuntament de Badalona ha activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal en fase d'alerta davant la previsió de pluges.
5: L'episodi suposarà un canvi brusc de temps després d'un inici de setembre marcat per temperatures molt elevades, tot i que les restriccions de mobilitat anunciades pel govern afecten principalment diverses comarques, com l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. L'Ajuntament de Badalona demana també extremar la precaució i limitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles.
2: A Badalona, un dels principals riscos és la possible acumulació ràpida d'aigua en punts baixos i zones especialment vulnerables. Les rieres, els passos soterrats i altres punts conflictius poden patir incidències i les precipitacions són especialment intenses. A més de la pluja, el temporal podria anar acompanyat de tempestes i aparell elèctric, així com d'un important increment també de l'onatge. Per aquest motiu, es recomana evitar les zones properes a les platges durant l'episodi de temporal, especialment si l'estat de la mar empitjora.
5: També l'Ajuntament demana a la ciutadania que es mantingui atenta a possibles actualitzacions i avisos durant les pròximes hores, ja que la intensitat i l'abast de les precipitacions poden variar. Pel que fa a les comarques considerades en perill per intensitat de pluja en un nivell de 5 sobre 6, el govern ha suspès tota l'activitat educativa, universitària i esportiva d'aquest dimecres a causa del risc de pluges torrencials. Les restriccions s'aplicaran entre les 7 del matí i les 5 de la tarda i afecten també els centres de dia.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat prudència més enllà de les 5 comarques on s'aplicaran les restriccions.
8: Doncs ens trobem ara en una situació que ens obliga a desplegar totes les mesures per protegir a la població d'acord amb la predicció meteorològica que tenim del servei del Meteocat, que ens dona doncs, aquest grau de perill, 5 sobre 6, amb possibilitats de pluges torrencials locals i, per tant, una afectació important pel que fa a la necessitat de protegir les persones per l'impacte que aquestes pluges doncs, poden tenir.
5: L'executiu ha demanat limitar la mobilitat als serveis essencials, ajornar l'activitat sanitària no urgent i prioritzar el teletreball a les empreses. La població de les zones afectades va rebre ahir a la tarda una alerta generalitzada als telèfons mòbils a través del sistema És Alert.
2: Els docents alerten d'un curs calent si el departament no seu a negociar. El primer dia, aquest dimarts, ha arrencat amb una vaga del professorat. L'USTEC, un dels sindicats convocants, ha xifrat el seguiment en entre un 30 i un 40% arreu de Catalunya.
5: Educació, en canvi, l'ha rebaixat al 12,6%. Al Barcelonès Nord, prop d'un centenar de docents han tallat a primera hora del matí la B20, us ho explicàvem ahir, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet. Ho han fet per reclamar al departament que segui a negociar millores en el sistema educatiu.
2: Reduir la ràtio, incrementar els recursos per a la inclusiva o augmentar el nombre d'aules d'acollida són algunes de les reivindicacions que s'han sentit durant la protesta. Convocats per la USTEC, la CGT i la Intersindical, el professorat s'ha trobat aquest dimarts a les 7 del matí a Santa Coloma de Gramenet i s'han dirigit a la B20, on han tallat el trànsit durant una hora entre el túnel de Santa Coloma i el nus de la Trinitat.
5: Adverteixen d'un nou curs en lluita i demanen a la consellera Niubó seure a negociar. Gabriel Ramírez és el delegat de la Intersindical al Barcelonès Nord.
9: El problema no són només aquestes reclamacions de reducció de ràtios, augment de la inversió cap al 6% que marca la llei. No és només això, és la negativa d'un govern del PSC a seure amb els treballadors a parlar de les condicions de l'educació. El que no tenim és una mínima aptitud de posar-nos a treballar, d'entendre que les majories en el col·lectiu docent han canviat.
5: Els sindicats han fet un balanç positiu de la convocatòria que ha plegat prop d'un centenar de persones en el primer dia de curs. Alerten que és una mostra del malestar que viu el col·lectiu i en especial els docents del Barcelonès Nord amb manca de recursos per l'alumnat amb més necessitats educatives. Escoltem Maria de la Fuente, delegada de l'USTEC a la comarca.
10: En aquesta zona del Barcelonès Nord, a Santa Coloma, Badalona, Sant Adrià, tenim unes particularitats per les quals no tenim recursos per atendre. Hi ha instituts a Badalona, per exemple, que tot i que tenen 15 alumnes que haurien de disposar del recurs de l'aula d'acollida a primer d'ESO, només a primer d'ESO, que encara queda segon, tercer i quart d'ESO, els han tret aquest recurs. O sigui, comencem el curs sense que l'alumnat que té més necessitats educatives tingui el recurs que necessita per integrar-se a la societat.
5: La mobilització del Barcelonès s'ha reproduït arreu de Catalunya. A la comarca, els docents també han tallat la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta i la C31 a l'Hospitalet. Les tres columnes s'han dirigit cap al centre de Barcelona, on s'ha organitzat una assemblea unitària per decidir quines i com seran les mobilitzacions durant els pròxims mesos en un curs que ja anuncien que serà calent.
2: El malestar general és patent entre el col·lectiu, ja que asseguren que des de l'any passat no han notat cap millora. Ens ho explica la Neus Aragall.
11: Des de l'escola Josep Carner, la mestra Carme Lupiáñez considera que hi ha molts dèficits estructurals i sistemàtics per manca d'inversió. Per això, diu, ha sortit al carrer per donar veu a les problemàtiques del sector.
12: Que estem més organitzades que mai, que la lluita continua, perquè l'educació pública necessita més mans i més recursos. I això no s'atura, no ens atura ningú.
11: De fet, un dels problemes que ha tingut més ressò durant la concentració és el de les ràtios. En la majoria dels centres, algunes línies de primària i secundària superen la trentena d'alumnes. Aquesta situació dificulta l'aprenentatge, ja que els mestres i professors no poden oferir una atenció personalitzada als estudiants. És el cas de l'Assumpta, professora de l'Institut La Llauna.
13: Hem arribat a tenir aules amb 35 alumnes de punt de partida, 35-34 a tercer. Potser hi ha algun alumne que marxa, però ens quedarem amb 33 i amb matrícula viva, que pot ser 34, amb les mateixes aules, amb el mateix professorat, amb l'aula d'acollida, amb els mateixos, amb menys recursos.
11: A més, en una zona com el Barcelonès Nord, expliquen que són necessàries les aules d'acollida per atendre amb garanties l'aprenentatge del català als alumnes nouvinguts. En alguns centres, aquestes classes expliquen que estan sobresaturades i que d'altres només s'imparteixen fins a un curs concret. A l'Institut Escola Pallaresa encara no disposen d'una aula d'acollida aprovada, tal com ha explicat Adrián Penalba, professor de secundària del centre.
14: Conforme avanci el curs ens arribaran més i més alumnes, seran 32, seran 35, amb una aula d'acollida que no tenim aprovada encara i hi ha alumnes que tenen dret a l'aula d'acollida i no saben ni quan s'aprovaran ni s'aprovarà. O sigui que continuen faltant mans, continuen faltant recursos i necessitem això, més finançament.
11: Amb tot plegat, els mestres del Barcelonès Nord coincideixen que l'única manera d'encallar aquesta situació i d'aturar les manifestacions és que la Generalitat posi sobre la taula una proposta que respongui les peticions dels docents i dels sindicats.
1: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
2: 8 i 20 minuts, la Generalitat admet mancances en el sistema educatiu i assegura que l'educació és una prioritat absoluta de l'executiu de Salvador Illa.
5: La consellera Esther Niubó ha explicat que volen impulsar un debat amb tota la comunitat educativa sobre els reptes que d'afronta el sistema en els pròxims anys. En roda de premsa ha valorat que més enllà de les qüestions laborals que s'estan abordant amb els sindicats, cal obrir un diàleg que vagi més enllà.
15: Aquí l'objectiu és asseure en una mateixa taula representants doncs, de les direccions, de les famílies, dels docents, d'entitats pedagògiques i poder fer un debat realment de sistema educatiu, un debat molt pedagògic, més enllà d'aquelles qüestions de millora que s'estan treballant i que estem treballant expressament doncs, amb els sindicats i que tenen a veure amb, amb les condicions doncs, d'ensenyament del conjunt de professionals de l'educació. És un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys.
5: Segons ha detallat Niubó, aquest debat ha d'abordar quin és el model d'educació inclusiva o d'acollida que s'ha de tenir, quina ha de ser la formació dels docents o l'ús de les tecnologies a les aules. La consellera no ha concretat si ja s'ha fixat alguna data per alguna d'aquestes trobades, però ha dit que sí que tenen la predisposició de les parts. En aquest sentit, s'ha mostrat convençuda que en els pròxims dies hi haurà notícies.
2: Les portes de les escoles i instituts de Badalona s'han obert ahir al matí per rebre els alumnes que amb cares d'il·lusió comencen un nou curs escolar. Tot i la convocatòria de vaga han estat moltes les famílies que han decidit portar els seus infants a l'aula per retrobar-se amb els companys de classe i iniciar aquesta nova etapa educativa.
5: Doncs si les famílies, tot i entendre les reivindicacions del professorat, no veuen amb bons ulls fer vaga el primer dia d'escola. Escoltem a Manolo Funes i la Isabel Rosales, famílies del Salvador Espriu.
16: Tener una rutina, tener una normalidad y que justo el primer día de clase haya una huelga, pues no se entiende mucho. Tampoco estoy dentro y entiendo perfectamente lo que reclaman, entonces tampoco quiero criticar, pero creo que el primer día no es muy adecuado.
17: El meu fill farà primer, un inici diferent d'etapa, està molt content, tenim tot un any per fer-les, vull dir, nosaltres som una família que ens acollim a les vagues i les fem, però avui era un dia per iniciar, per acompanyar i per retornar amb els companys de l'escola.
5: Les ganes de recuperar la normalitat a casa i també la manca d'alternativa on poder deixar els infants afegeixen són els principals motius pels quals han decidit no donar suport a la vaga. Escoltem la Martina Villarreal i l'Oriol Aguilera.
18: Apoyo la causa de las manifestaciones y la lucha de los maestros por mejorar el sistema educativo. Lamentablemente, por cuestiones laborales, me cuesta adherirnos. Mi hijo tiene que venir igual, pero bueno, apoyamos y ojalá que mejoren las condiciones para todos.
19: Els nens necessitaven connectar amb altres nens i al final, el primer dia de l'escola, començar amb una vaga, ho entenc, eh? I respecto perfectament i els acompanyo. Però a nivell de la nostra conciliació familiar i el nostre treball era bastant complicat poder continuar-la.
5: Doncs podríem dir que somriures, alguna llàgrima i moltes abraçades han estat les protagonistes a les portes de l'escola Salvador Espriu, al barri de la Morera, aquest dimarts.
2: I coincidint amb l'inici del curs escolar, el Ministeri d'Educació ha publicat aquest dimarts l'informe PISA 2025, elaborat per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE. Els resultats mostren un retrocés de l'alumnat espanyol en les tres competències avaluades, ciència, lectura i matemàtiques, amb unes puntuacions que se situen entre les més baixes de la sèrie històrica i per sota de les mitjanes de l'OCDE i de la Unió Europea. Ens ho explica l'Anna García de Albéniz.
20: En competència científica, Espanya ha obtingut 477 punts, 8 menys que els 485 de l'edició del 2022. En lectura, la puntuació ha caigut fins als 451 punts, 23 menys que els 474 de l'informe anterior. Pel que fa a les matemàtiques, els estudiants espanyols han assolit 457 punts, per sota dels 473 del 2022. Catalunya milloraria els resultats obtinguts el 2022 en les tres competències i se situaria per sobre de la mitjana espanyola i la dels països de l'OCDE. Amb tot, les dades catalanes no es poden comparar amb les dades de la resta de territoris ni amb la sèrie històrica a causa d'una incidència en la mostra d'alumnes. A Catalunya, la taxa d'exempció va arribar al 23,2% de mitjana, quan la recomanació de l'OCDE era d'un màxim del 5%. L'informe PISA 2025 incorpora per primera vegada un estudi específic sobre l'ús de la intel·ligència artificial amb finalitats educatives. A Espanya, l'ús d'aquestes eines entre l'alumnat se situa per sobre de la mitjana de l'OCDE i de la Unió Europea. Les proves PISA s'adrecen cada 3 anys a estudiants de 15 anys. En aquesta edició, a Espanya hi han participat 956 centres educatius i prop de 30.000 alumnes.
2: Cinc minuts i arribarem a 9:15. Coincidint amb l'inici del curs escolar, el grup municipal d'Esquerra Republicana suspèn la gestió educativa del govern local. Consideren que promeses com la construcció dels nous edificis per les escoles Ventós Mir i Badalona Port o recursos educatius per barris com Sant Roc o Llefià són algunes de les matèries que no s'han abordat com calien.
5: L'edifici de l'escola Ventós Mir presenta diverses deficiències estructurals, mentre que l'escola Badalona Port continua amb barracons. Tot i les reivindicacions de les comunitats educatives d'aquests centres, Esquerra es queixa que el govern local encara no ha aportat cap solució a les famílies ni ha executat la construcció dels nous edificis. A banda, assenyalen que moltes escoles públiques de la ciutat també pateixen manca de manteniment i conviuen amb desperfectes com goteres o lavabos fora de servei.
2: Més enllà de les infraestructures, asseguren que el govern tampoc ha impulsat projectes educatius per ajudar els infants dels barris més vulnerables de la ciutat, com ara Sant Roc o la Salut Alta. A més, asseguren que el Consell de la Formació Professional no s'ha convocat des de fa més de 3 anys. Escoltem el president del grup municipal d'Esquerra, Àlex Montornès.
21: En l'inici d'aquest curs, que és l'últim curs abans de les eleccions municipals, és un bon moment per fer balanç. I la realitat és que l'educació no ha estat una prioritat per a aquest govern de majoria absoluta. Per tant, la nostra conclusió general és un suspès. Pensem que aquest govern no ha tingut les prioritats on tocava. L'educació hauria de ser la màxima prioritat de Badalona.
5: En línia amb les peticions del professorat sobre la climatització de les aules, Esquerra també ha destacat que el juliol del 2023 el govern municipal es va comprometre a fer-ho, però encara no ho han executat.
2: I qui també ha parlat sobre la vaga d'educació és la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, que s'ha reunit aquest dimarts amb el grup a la seu del partit a Badalona. Albiach ha qualificat la vaga d'educació de fracàs del govern de la Generalitat per no haver negociat amb la comunitat educativa durant l'estiu i ha reclamat un acord de país.
22: El model de país que tenim és el model contraposat al de l'alcalde Albiol, que fa del matonisme, dels crits i dels cops de força la seva manera d'exercir el poder, fins i tot vulnerant els drets humans, com vam veure en el desallotjament del passat Nadal, i per tant, o sigui, per nosaltres Badalona és el model contraposat de país.
5: Doncs, a més, els comuns de Badalona, coincidint amb l'inici del curs escolar, exigeixen recuperar una comissió de treball estable amb la comunitat educativa i reclamen reforçar la brigada municipal per garantir el manteniment dels centres. També exigeixen la construcció de la primera escola bressol pública del districte 1 al barri del Progrés i lamenten que l'escola bressol Bugui Bugui de Montigalà acumuli més de 3 anys de retard.
2: I com ara escoltàvem, en l'àmbit local, el BIAC ha explicat que la reunió del grup s'ha celebrat a la ciutat per denunciar les polítiques de l'alcalde Xavier García Albiol, qui acusa de fer la violència, diu, la seva manera d'exercir el poder i de buscar l'enfrontament. Precisament, el BIAC tornarà avui mateix a la tarda a Badalona, al Teatre Zorrilla, en el marc d'un acte on també hi serà present el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Minut i arribarem a 2:15 del matí. Els cotxes privats continuen utilitzant el segon carril de la Via Augusta, malgrat que des d'aquest dimarts els turismes també poden utilitzar el carril bus en horaris de baixa densitat de trànsit.
5: Sí, des del PSC critiquen la manca de planificació del govern, ja que l'habilitació del carril s'ha anunciat amb només 2 dies d'antelació. El PSC comprèn la necessitat de les modificacions per les obres, però no entén perquè la mesura s'ha aplicat amb tan poc temps d'avís i coincidint amb una data tan assenyalada com l'inici del curs escolar.
2: Recordem que des de l'inici de les obres a Via Augusta l'ús dels carrils s'havia reduït a 2, un d'ells, a més, exclusiu per al transport públic. A partir d'ahir, l'Ajuntament, recordem, ho ha habilitat temporalment, aquest carril d'autobús pels vehicles privats i mirar també de millorar el flux del trànsit ara amb l'increment de la mobilitat. Ara bé, a les hores punta, coincidint amb les entrades i les sortides de les escoles, el carril continua sent exclusiu per al transport públic entre les 7:15 del matí i entre les 4 i les 6 de la tarda. I Badalona tornarà a tenir arbre de Nadal gegant aquest any. L'Ajuntament acaba d'adjudicar l'acte central de la campanya de Nadal, l'encesa de l'arbre de la plaça Josep Tarradellas, i ho ha fet per un valor de prop de 80.000 euros.
5: L'empresa Iniciatives Avent serà la responsable de muntar i desmuntar les infraestructures i els complements necessaris per l'organització del que es considera l'acte més important de la campanya de Nadal.
2: La verema de Can Coi de Canyet deixa una previsió d'entre 3.000 i 3.200 ampolles de vi. Tot i la sequera, la reducció del 10% de la collita per culpa dels ocells, el raïm d'enguany és sa i de més qualitat que el de l'any passat. La quantitat, però, serà similar a la de l'any passat, quan es van recollir 800 quilos de merlot i 4.500 quilos de pansa blanca.
5: Malgrat la sequera de l'estiu i les destrosses que han fet els ocells en gairebé 50 metres quadrats, les previsions la família Coll de Canyet són molt positives. A falta de saber la quantitat total, el raïm és sa, dèiem, i creuen que serà de més qualitat que el de l'any passat. El viticultor i propietari Josep Coll ens parla de com és el vi d'aquest any i què el diferencia del de l'any anterior.
0: És molt sa el raïm, això vol dir que doncs, hi haurà sucre i serà de qualitat com l'any passat, o potser més estic pensant que potser fins i tot hi haurà algun grau, alguna dècima més de grau respecte a l'any passat, perquè l'analítica que vam fer de glucosa abans de la collita doncs eren unes dades força interessants, no? Tot fa pensar que el rosat, amb una presència de merlot del negre, doncs tindrà una estructura, solidesa, afruitat, aleshores serà força, que l'any passat ja ho era, i pensem que i la pansa blanca, 3/4 del mateix.
5: A banda de la feina física de la verema, la família Coll treballa en la divulgació del seu producte. Ho fa a través de l'enoturisme, perquè la gent conegui la masia, la seva història i, per descomptat, tastar el vi. Coll també expressa que en els últims anys hi ha hagut una davallada de consum i per aquest motiu també cal una tasca de promoció de màrqueting que, segons ells, han de desenvolupar encara.
2: A més, la verema necessita feina física i de la col·laboració d'un equip d'amics, una tasca familiar, com diu en Josep, i que és una tradició des de l'any 2010. Un dels amics i col·laboradors de la verema, en Jaume Piqueras, ens explica l'origen del vi badaloní i a quins punts d'Europa han acabat consumint-se.
6: Badalona era bètolo en el passat i aquesta bètolo era coneguda al món romà pel vi que feia. Feia, inclús és més antiga que Barcino, que era Barcelona. I llavors, des d'aquí sortien els barcos, amb vi, diuen que no era gaire bo, anava per la tropa, i inclús han trobat àmfores de Badalona, de Bétolo, a Inglaterra, a Gran Bretanya.
5: El vi de la família Can Coll és l'Orígens i es pot tastar a restaurants badalonins com Cal Arquer o Can Màrius i a botigues de la ciutat, Can Teixidor, Can Cornet o Can Carreras, ho trobareu. Aquesta setmana està prevista acabar l'extracció, després vindrà la fermentació i veure l'evolució i finalment el filtrat per poder-ho trobar a les taules d'oci de Badalona.
2: I seguim parlant de vi perquè la cooperativa La Sargantana ha completat la seva quarta verema a les vinyes de la Vall de Betlem, als peus de Sant Jeroni de la Murtra. Una collita que valoren positivament tant per la quantitat com per la qualitat del raïm.
5: Sí, la collita d'aquest any ha arribat als 5.000 quilos de raïm, gairebé el doble que l'any passat, i la previsió és que la producció pugui arribar als 7.000 quilos quan les vinyes més joves entrin en producció. Enguany, per la calor, la verema s'ha avançat prop de 10 dies respecte d'altres anys i es va iniciar l'11 d'agost, començant per la Garnatxa.
2: Escoltem Ignasi Niubó, membre de la cooperativa La Sargantana.
3: Podem valorar com una bona verema a nivell de qualitat i sanitat del raïm. El que sí que ha sigut una verema que s'ha avançat molt respecte a les altres veremes, gairebé 10 dies. Això és una cosa que ja ens anem trobant de fa uns anys, que a nivell de climatologia doncs, fa que les veremes s'avancin. Pensem que abans aquí a Badalona s'acostumava a collir per la Mercè.
5: La cooperativa treballa amb diverses varietats, entre les quals la garnatxa blanca, la malvasia d'Àfrica, el somoll i el moscatell de gra petit, amb l'objectiu d'elaborar vins que reflecteixin el paisatge mediterrani de la zona. Ara els mostos es troben en diferents fases de fermentació i maduració i els nous vins estaran disponibles a partir de l'abril o el maig del 2027.
1: Badalona Matí.
2: 8:35, la quarta edició del Pizza Fest a Terra Badalona del 10 al 13 de setembre. La plaça Josep Tarradellas acollirà aquest festival gastronòmic a partir de demà, on hi participen diversos establiments de la ciutat, entre ells la pizzeria Modomio.
5: Els millors restaurants de Badalona i voltants de l'univers de la pizza portaran les seves propostes i competiran durant 3 dies per emportar-se el premi a la millor pizza. El jurat serà el públic i un grup de professionals reconeguts de l'àmbit gastronòmic.
2: Cada restaurant oferirà dos tipus de pizza, la seva especialitat gourmet i la seva pizza clàssica per excel·lència. La pizzeria Modomio de Badalona serà un dels establiments que hi participen i ho faran per primer cop amb unes pizzas que combinen un estil contemporani i napolità, amb ingredients originals i cuites amb un bon forn. Escoltem a Pau Royo, l'encarregat de la pizzeria Modomio.
4: Pizza clàssica és una margarita amb búfala i la pizza premium és una paellesa que li diem nosaltres, que és amb botifarra, ceba caramelitzada, bri i mel. Treballem amb forn de llenya. Sí que és veritat que aquí, en el tipus de Pizza Fest, treballem amb un forn que és elèctric, però la similitud és molt igual. S'aconsegueix amb una bona cocció, no es paren massa temps a treure pizza al forn i amb uns ingredients de qualitat.
5: L'aforament del Pizza Fest és limitat i s'omplirà per ordre d'arribada. Només la compra anticipada d'un menú garanteix l'accés al festival, on també s'hi podran tastar postres clàssics italians i gelats artesans.
7: Busques la pizza perfecta? Ja és aquí el Mau Pizzas Fest Badalona, del 10 al 13 de setembre a la plaça del president Tarradellas. 8 dels millors restaurants competeixen per la millor pizza de la ciutat i tu decideixes el guanyador. Tallers, concursos, DJs i cervesa. Descarrega la teva entrada gratuïta a pizzasfest.com.

0: I la colla castellera dels Micacos de Badalona estarà al concurset que se celebrarà el 27 de setembre a Torredembarra.
1: Sí, la colla ha reprès la temporada aquest passat cap de setmana amb una diada a Palafolls després del descans de l'estiu. Els Micacos esperen fer una bona actuació a finals de setembre, tot i que algunes baixes i la manca d'un local, mesures de seguretat adients, està dificultant l'assaig de castells més alts.
0: Recordem que actualment els castellers de Badalona assagen al pati de l'església dels Pares Carmelites a falta de l'adequació de l'edifici d'Inas Canela i després de marxar de l'antic mercat Mainon pel mal estat de l'immoble. Ramon Duran, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
3: Badalona Matí, esports.
0: Ramon, tot a punt perquè la Sisa Joventut debuta aquesta tarda a 6:45 ja en directe aquí en aquesta casa, a Radio Ciutat de Badalona, la Lliga Catalana, que es torna a disputar al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona.
2: Correcte, ja tenim la Lliga Catalana aquí. Avui la penya que debuta a partir de 6:45. Recordem que hi ha una lligueta de dos grups de tres equips. Es juguen tots contra tots i que, per tant, doncs, en aquest cas, el diumenge hi haurà la finalíssima, no? La penya debuta avui, 6:45, contra el Lleida, una penya doncs, que arriba aquest partit amb les baixes ja conegudes de Jani Crack i d'Ante Tomic. Cal recordar que la penya la temporada passada va arribar a la final i la va perdre contra el Manresa. De fet, els verd i negres no guanyen la competició des de l'any 2008. Des de llavors hem de dir que han perdut 7 finals a les quals han arribat. Ahir parlava d'aquesta Lliga Catalana Dani Miret, el tècnic verd i negre, que va reconèixer que busquen un fitxatge en el joc interior de forma immediata i va explicar com arriba l'equip a aquest repte.
4: Sabem que comença una competició que la jugarem molt seriosament, que aquest any amb el tema de les finestres i de les adversitats que hem tingut en forma de petits accidents i lesions, tenim una sensació de que anem una setmana tard a la pretemporada, que ens està faltant part d'aquesta preparació i d'aquest treball per poder competir a un nivell

0: Passarà gaire setmanes més. Per tant, doncs, com dèiem, el que està clar és que el Badalona Women, de moment, el que sí que segur és que haurà de jugar algun partit com a local fora de casa, en concret al municipal de Palamós. Escoltem valorant aquesta trobada i aquesta presentació precisament a l'alcalde Xavier García Albiol i també al director financer d'Ebro Badalona, Claudio García.
1: Bé, avui és un dia important per a l'esport de Badalona perquè una mica donem el tret de sortida a un projecte que, com s'apuntava, portava 2 anys gestant-se i que ara, de forma definitiva, significarà que Badalona tindrà el seu equip a primera divisió amb un estadi amb unes condicions espectaculars i amb un company de viatge, un patrocinador que és de la ciutat, també, i que ha cregut en el projecte.
2: Des del principi que vam conèixer del projecte ens va agradar molt i vam decidir doncs involucrar-nos perquè per una ciutat com Badalona tenir un equip doncs que està tan als medis i tan recolzat per tothom, i amb un producte com aquest que també té molt de recolzament i molt de significat a la ciutat de, bueno, a Barcelona i a Badalona també, doncs per nosaltres és molt important.
3: I el Badalona debuta avui a la Copa Federació, una competició que va aconseguir guanyar l'any 2004, que a més va coincidir, Ramon, amb l'ascens de categoria.
0: En concret a segona B, però bé, d'això ja han passat més de 20 anys i, per tant, el present és el que compta. Avui el Badalona, en aquest cas, juga aquest 700 de final de la Copa Federació. Ho fa contra el Sestao, un equip basc de la segona federació, que fa 2 anys ja estava a primera federació, un equip històric del País Basc, i en tot cas, com dèiem, doncs un partit que de manera potser curiosa es disputarà al municipal de Sistrells de Can Cabanyes, tenint en compte doncs aquestes obres a les que estan sotmeses l'estany municipal de Badalona i també la travessera de Montigala. Per tant, doncs un Badalona Sestao avui a partir de les 8, no cal dir que el farem per Ràdio Ciutat de Badalona al 100% un cop finalitzi el partit del Joventut contra el Lleida. I qui n'ha parlat d'aquesta eliminatòria que es disputa a partit únic ha estat el tècnic del Badalona, Genís Sampietro, que després de la derrota contra el Martinenc diu que aquest partit els hi servirà de molt.
4: Dimecres anirem amb tot, amb la idea de seguir creixent, sobretot amb les dificultats que estem tenint i en certs aspectes del joc, i ens anirà perfecte doncs, per seguir millorant, seguir treballant, seguir creixent i posar-nos a prova un altre cop.
0: El duel entre el Badalona i el Sestao es jugarà a les 8 del vespre i allà estarem des de mitja hora abans, també per fer una mica de prèvia, amb el Jordi Ferron comentarem aquest partit.
3: Molt bé, Ramon, doncs no ens ho perdrem. El 94.4, gràcies, Ramon Duran.
0: Fins ara.
5: Aquest dimecres, la Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat. A 6:45 del vespre i des de Tarragona, Joventut Badalona i Opos Lleida. I el mateix dimecres i de manera simultània, Copa Federació de Futbol. A 8:00 del vespre i des de la zona esportiva de Can Cabanyes, Club de Futbol Badalona, Sestao River Club.
6: Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Abans d'arribar a les 9, deixeu-me que us expliqui una cosa. Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podreu inspirar-vos amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
7: Sílvia Llamas, bon dia.
9: Bon dia.
8: Moment d'anar al quiosc.
7: Comencem repassant les portades del dia dels principals diaris catalans. Sílvia.
9: Som-hi, doncs comencem pel periòdico on es fan ressò d'aquest informe PISA. Diuen Espanya s'enfonsa en l'informe PISA amb el pitjor resultat de la seva història. La fotografia de la portada la dediquen a aquesta tornada a l'escola. Diuen tornada a l'escola a batzegades. El curs arrenca amb una vaga de seguiment discret, diuen, i la suspensió avui de les classes a 5 comarques per la previsió de fortes pluges. A La Vanguardia també dediquen el principal titular a l'informe PISA. Diuen, Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA, i en aquest cas la imatge de

0: portada, doncs, és per Penélope Cruz i Javier Bardem, que estan a la mostra de Venècia i titulen Glamour espanyol a la mostra. Pel que fa al diari Ara, doncs, també informa a PISA, en aquest cas titulen Emergència educativa, i en el diari El Punt Avui, parlant d'aquest inici de curs, diuen inici de curs sacsejat, la vaga de mestres i uns resultats en informe PISA enterbolits per l'escàndol marquen una tornada a les aules anòmala a Catalunya.
1: Donem un cop d'ull ara a les notícies més destacades de la jornada. Què és notícia fora de Badalona? Doncs, per exemple, la caiguda sense precedents a PISA.
0: Sí, n'heu parlat a la part informativa, però fem un breu, una breu explicació. Espanya retrocedeix l'equivalent al que seria un curs en comprensió lectora. Són les pitjors dades de la història per a Espanya des que es va començar a fer aquest estudi l'any 2000. El retrocés és generalitzat a tot el món i per primer any a la història Catalunya no té dades comparables perquè la mostra ha estat invalidada. En aquest sentit, Esquerra Republicana no descarta demanar dimissions a Educació si les explicacions del president Salvador Illa sobre l'error no els convencen, mentre que el Partit Popular de Catalunya retreu al president que no hagi trobat temps durant les vacances per donar explicacions sobre l'error de PISA.
1: Doncs mira, el 3CAT, ja els experts ens diuen què explicaria aquest debacle PISA, la lectura precipitada, les pantalles, l'aturada de la pandèmia i també la falta de recursos. També trobareu a la premsa aquests primers ruixats al Garraf, al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental, on estan suspeses les classes.
2: La imatge del dia.
0: Així és, aquesta és la imatge i serà durant tot el dia, estarem pendents del cel. A les 6 del matí de dimecres d'avui mateix ha començat a ploure amb força al Garraf. Aquí doncs, podem veure algunes imatges que s'han penjat des del portal des de la xarxa, el perfil de X del 3CAT, on es veu doncs, aquests ruixats bastant forts al Garraf. De seguida han avançat cap al Penedès i Baix Llobregat, on podrien acumular quantitats al voltant de 40 litres per metre quadrat i es poden allargar unes hores. Com sabeu, el govern ha decidit suspendre l'activitat educativa, universitària i esportiva en aquestes comarques i també al Vallès Occidental, que estan en situació de perill 5 sobre 6 segons les previsions del Meteocat. De moment, pel que fa a avui, tot i la intensitat de les precipitacions, no hi ha constància encara d'incidències destacables, tot i que les tempestes estan afectant la xarxa de rodalies i també estan produint alguns retards a l'aeroport del Prat.
1: Doncs estarem al cas, I el president de Ceuta, Juan José Vivas, assegura que la Unió Europea està amb Ceuta després de reunir-se amb membres de la Comissió Europea.
0: Sí, Vives ha mostrat satisfet de les trobades que ha mantingut durant aquest dimarts a Brussel·les i ha assegurat que el diagnòstic que fa la Comissió Europea sobre la situació a Ceuta coincideix amb el del govern de la ciutat autònoma. Preguntat per quina resposta espera de la Unió Europea, el president saudí ha reclamat una resolució del Parlament Europeu que digui que les fronteres de Ceuta i Melilla són les d'Espanya i d'Europa i que si no es respecten fronteres no es pot col·laborar amb la Unió Europea. Per la seva banda, la Comissió Europea ha anunciat aquest dimarts que a finals d'aquesta setmana enviarà un equip de tècnics a Ceuta per avaluar la situació després de l'entrada massiva de migrants el juliol passat.
1: I el Suprem paralitza de forma cautelar la inscripció al cens electoral dels nacionalitzats amb la llei de nets.
0: Així ho ha acordat aquest dimarts l'alt tribunal en estimar de forma parcial la petició que havia formulat Vox i el partit Justitia a Europa de suspendre de manera immediata la inscripció d'aquest col·lectiu de cens. L'alt tribunal ha acceptat paralitzar la inscripció automàtica dels nous nacionalitzats fins que es dicti una sentència definitiva. La decisió afecta aquelles persones que hagin obtingut la nacionalitat a través de la disposició addicional de la Llei de Memòria Democràtica, l'anomenada, com deies, Llei de Nets, que atorga la condició d'espanyols a fills i nets d'espanyols d'origen nascuts fora d'Espanya. La suspensió no afectarà aquells que en els consulats acreditin que són fills o nets d'exiliats.
1: I els Mossos han detingut dos menors més, presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa.
0: Sí, breument es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i de 16 que compleixen règim tancat per ordre judicials. Les dues noves detencions s'han produït aquest dimarts.
1: i Educació xifren un 12,6% el seguiment de la vaga d'ahir.
0: Sí, aquesta xifra és la tercera dada de la jornada, que es va prendre a les 5 de la tarda amb el 86,80% dels centres comunicats. USTEC, per la seva banda, parla d'un seguiment del 30%. Al barcelonès la xifra oficial s'eleva fins a un 16,29% amb el 78% dels centres comunicats. Mm-hmm.
1: I us diem aquesta dada, 9 milions d'euros.
2: La xifra del dia.
0: Aquesta és la quantitat, tot i la quantitat econòmica en què estan valorats els dos quadres robats del Museu Renoir. Aquest es tracta d'un nou robatori d'art en un museu francès quan no fa ni un any de l'assalt al Louvre. Dos lladres s'han endut dos quadres d'aquest artista del museu dedicat al pintor impressionista francès que hi ha a la Provença. El robatori s'ha produït aquest dimarts a primera hora, després que els assaltants accedissin al recinte fent un forat al filferro de la tanca exterior i entressin a l'edifici trencant una vidriera.
1: I també un miler de vols cancel·lats al Regne Unit per una avaria en el sistema de control aeri.
0: Així és, un problema tècnic en el sistema que gestiona el trànsit aeri al Regne Unit ha provocat aquest dimarts la cancel·lació de centenars de vols amb l'aeroport de Heathrow i la companyia EasyJet com els més afectats. Els problemes han començat a primera hora de la tarda. S'ha recuperat després el sistema, però a mesura que avançava la tarda la situació s'ha anat complicant fins a acumular aquest miler de vols cancel·lats.
1: Mm-hmm. Anem a xarxes socials.

0: destaquem avui a les xarxes socials?
1: Doncs mira, arran d'aquesta alerta de la previsió meteorològica, doncs diversos veïns de la ciutat s'han sorprès de rebre l'alerta quan no eren una de les comarques afectades al Barcelonès, d'una banda l'Edgar Tejada, que és també col·laborador, és tertulià d'aquesta casa, diu: veïns de Badalona i la Morera estan rebent les alertes quan Badalona i el Barcelonès Nord no estan dins de les comarques de risc. També un altre usuari diu: el que no entenc és per què l'alerta s'ha enviat a Santa Coloma i a barris com Montigalà de Badalona quan no estem afectats. Doncs aquí aquests apunts. I també volia dir-vos, doncs un usuari publicava una fotografia aquest dimarts de la carretera que puja cap a Can Rutí, que parteix d'aquesta rotonda on estan els Mossos d'Esquadra, molt a prop d'aquí de Badalona Comunicació, on hi ha ara mateix un carril de circulació de pujada i baixada, i qüestiona aquest usuari doncs que no té sentit aquest únic carril, perquè si hi ha una ambulància que doncs vol avançar, crec que no podem veure ara, però la imatge es veia una ambulància avançant pel carril contrari, baixant un autobús, i una mica de caos en aquest sentit. Suposo que és una conseqüència més d'aquestes obres que s'han de fer.
0: Hem de dir una cosa, Sílvia, ara anem a la proposta cultural, però hi ha una notícia d'última hora: Trapero dimiteix com a director general de la policia. Avui, aquest matí, d'aquí res, hi ha una reunió per decidir el futur, no?, dels Mossos a partir d'aquest moment, amb la dimissió de Josep Lluís Trapero. Doncs vaja, quin inici de curs, també, no?, per Josep Lluís Trapero. Va, anem a la proposta cultural.
1: Som-hi.
2: Què no et pots perdre?
1: Tuti, avui podem anar fins a la sala 2 de Razzmatazz, on a partir de 9:15 del vespre actuarà el grup de K-pop Card.

0: vols que et digui una cosa?
1: Digue'm.
0: Tots em sonen igual.
1: Vaja.
0: A tu no?
1: Aquests em sonen una mica diferent. Bueno, no ho sé, no sóc no experta sé.
0: Jo tampoc, en però el que escolto dic, doncs pues mira, nois, tots em soneu una aquest mica igual.
1: Aquest és mixt. Que clar. Això és novetat,
0: sí,
1: que no són ni nois ni noies.
0: Sempre són nois sols sí. O noies soles, aquest és mismo. Mira, està bé. Sala 2, Razmataz, avui a 2:15. Gràcies, Sílvia.

0: 3 minuts i arribarem a les 9 del matí. Fem un repàs de continguts perquè durant aquest programa fins a les 12 del migdia estarem molt atents a la previsió del temps, a les pluges intenses que hi ha previstes amb aquests avisos del Meteocat. També molt atents aquí a Badalona i al Barcelonès Nord. Però d'aquí a uns minuts parlarem d'un nou tractament de l'Hospital Germans Trias i Pujol que permet tractar amb èxit càncers de pell no melanoma en zones sensibles sense cirurgia ni ingrés hospitalari. També a partir de les 10 coneixerem el projecte per instal·lar plaques solars en 341 centres educatius de Catalunya. En parlarem amb Arnau Alarcón, que és gerent de projectes de fotovoltaica de l'Energètica. A partir de 10:45 serà el torn del periodista badaloní Andreu Mas, director de Medicina, amb qui repassarem l'actualitat i parlarem de la seva trajectòria. I després de l'estiu també toca posar-se en ordre en l'alimentació. I per això a les 11 la nutricionista Sònia Ruiz ens donarà alguns consells per posar-nos al dia després de vacances. També obrirem la finestra a la cultura, a l'art, a la secció d'artistes i tindré temps també per parlar de la jardineria i la intel·ligència artificial. Tot això i molt més aquí al Badalona Matí, com diem, fins al punt del migdia. Però també volem conèixer quin és el menú que tenen preparat per avui els companys de Televisió de Badalona i per això li preguntem al Ramon Duran. Ramon, bon dia de nou. En esports, què serà notícia avui?
1: Doncs esports, després del menú vostre del matí, nosaltres ja començarem al migdia, no? Ja amb totes les prèvies del que donarà de si la jornada, perquè jugarà la penya i jugarà el Badalona. La penya debutarà a la Lliga Catalana, ho farà contra el Lleida, serà a partir de 6:45, el partit el podrem seguir per Ràdio Ciutat de Badalona i per tant, doncs, el primer compromís oficial dels verdinegres en el que portem de temporada en aquesta Lliga Catalana, avui contra el Lleida, divendres contra el Girona. Per la seva banda, un cop finalitzi la penya, si fa una fase, s'haurà uns minuts, jugarà el Badalona, el 16 de final de la Copa Federació, eliminatòria a partit únic, ho farà contra el Sestao, equip de la segona federació, i el partit es disputarà al municipal de Sistrell. Serà a partir de les 8 i també farem, evidentment, la narració des de Ràdio Ciutat de Badalona. Per tant, doncs, una graella informativa esportiva amb retransmissions en directe i esperem, doncs, que els equips badalonins avui es puguin alçar, com sempre desitgem, vencedors.
0: Una graella, Ramon, ben farcida en l'àmbit esportiu, però també en l'àmbit informatiu. Emma Teixidor, els serveis informatius d'aquesta casa, que teniu previst cobrir avui?
2: Molt bon dia, doncs, pendents d'aquesta pluja, de finalment a veure si arriben aquests xàfecs i en quina mesura arriben, també. D'altres qüestions, doncs, avui hem fet el primer dia d'escola sense vaga. Ens hem apropat fins a l'escola Josep Carné, hem tantejat una mica les famílies i també veurem, doncs, quines necessitats té aquest centre educatiu en aquest principi de curs. També ens aproparem fins a l'Institut La Riera, en aquest cas el nou espai que s'obre aquest any, que s'ha obert aquest any als baixos de Jumberca, i per tant, doncs, coneixerem aquesta nova infraestructura ja a disposició dels estudiants de La Riera. I finalment també, de cara a aquesta tarda, a 6:45 assistirem a l'acte dels comuns al Teatre Zorro Rilla. En aquest cas, recordem que és un acte de Badalona per celebrar la Diada i parlar del futur de Catalunya, en el qual, doncs, hi comptarà també, doncs, amb el ministre Ernest Urtasun.
0: Molt bé, Emma, doncs estarem molt atents a l'informatiu de les dues, tant a Ràdio Ciutat de Badalona com a Televisió de Badalona i també a partir de 9:15 del vespre al Badalona Notícies Vespre. Moltes gràcies.
2: Bon dia.
3: Badalona. Les 9 del matí.

0: 9 i un minut, avui parlem d'una nova alternativa per tractar el càncer de pell no melanoma, el tipus de càncer de pell més freqüent i que representa més del 90% dels casos. L'Hospital Germans Trias ha començat a aplicar una tècnica no invasiva que permet tractar determinades lesions sense cirurgia, sense anestèsia i sense ingrés hospitalari. Ja s'ha aplicat a prop d'una desena de pacients i, segons els estudis, supera el 95% d'eficàcia. Avui volem saber com funciona aquesta tècnica i ho fem parlant amb l'Aran Boada, cap de secció de dermatologia, i l'Anna Paula Caresia, que és cap de secció de medicina nuclear de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Bon dia a tots dos.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
3: Badalona Matí. El primer cafè.
0: Aram, Anna Paula, quan parlem de càncer de pell no melanoma, a què ens referim exactament, de què estem parlant?
1: Doncs el càncer de pell es divideix bàsicament en dos grans grups. El melanoma, que és, podríem dir, el càncer de pell derivat de les pigues, que és menys freqüent, però pot arribar a ser més agressiu. I el càncer de pell no melanoma, que és el majoritari, més del 90% del càncer de pell és càncer de pell no melanoma, que, tot i que no sol donar, diguem-ne, metàstasis i, per tant, és més estrany que pugui ocasionar la mort del pacient, pot ocasionar una gran morbilitat i, a més, és molt més freqüent.
0: Mm-hmm. Quins són els tumors més habituals o...?
1: Doncs parlaríem, sobretot, de dos grans tumors, que són el carcinoma vasocel·lular i el carcinoma escatós, no?, que comparteixen alguns trets comuns, no? Són lesions que apareixen en àrees d'exposició solar crònica, per tant, per exemple, la cara, i àrees de la cara com el nas o com les orelles, i que apareixen en general amb el pas del temps. Per tant, ara que hi ha una població més envellida, són tumors que veiem que van molt en augment.
0: És el tipus de càncer de pell més freqüent, com ara explicàvem, i representa més del 90% dels casos. Per què està augmentant tant aquesta incidència? No ens protegim prou de la radiació solar?
1: Bé, aquests càncers de pell es relacionen sobretot amb l'exposició solar acumulada. Per tant, per molt que ara fem segurament millor les coses que abans, doncs apareixen en població que probablement fa 40 anys no es protegien igual que ara, i que ara, doncs, la medicina ha evolucionat, aquesta gent viu més, hi ha una població més envellida i un percentatge de població molt més gran que supera, per exemple, els 80 anys, que és quan aquests càncers de pell solen aparèixer.
0: I una pregunta que pot interessar especialment als oients: com podem detectar aquestes lesions, no? Quins canvis a la pell hem de notar per consultar a un dermatòleg? Sempre s'explica aquella llei de ABC, no? El color...
1: Sí, això, a l'ABCDE, està pensat pel melanoma, per el càncer, diguem-ne, de les pigues, per detectar pigues malignes, no? Que són la simetria, els marges irregulars, el color no uniforme, diàmetre major de 6 mil·límetres i lesions que canvin. En canvi, el càncer de pell no melanoma es relacionaria més amb o bé ferides que no curen en determinades àrees, com hem dit, d'exposició solar crònica, com la cara, o amb tumoracions de creixement ràpid en aquestes localitzacions. D'acord? Aquestes serien els dos motius de consulta que ens han d'alertar per un càncer de pell no melanoma. Per exemple, una història d'una costra que no s'acaba de curar, que es torna a fer, doncs obligaria a la consulta.
0: Fins ara la cirurgia ha estat una de les principals opcions per tractar aquest tipus de tumors que ara comentàvem. En quins casos operar pot ser especialment complicat? No sé si pacients grans o amb patologies prèvies...
1: Sí, bàsicament, com que aquestes lesions solen aparèixer en àrees on, diguem-ne, la funcionalitat i l'estètica és important, doncs representen un repte quirúrgic, intentar ser suficientment expeditius com per curar el tumor, intentant preservar al màxim, doncs, la funcionalitat de l'òrgan i l'aspecte del pacient. I aquí és on, doncs, sorgeixen alternatives, no?, que ens poden estalviar en alguns casos determinats la cirurgia, tot i que no ens hem d'enganyar i hem de seguir considerant la cirurgia com el tractament habitual d'aquestes lesions.
0: Per tant, l'equip també podria estar implicat d'un cirurgià estètic, per exemple?
1: De fet, tots aquests tipus de tumors es valoren per un equip multidisciplinar, on hi ha dermatòlegs, cirurgians, radioterapeutes, oncòlegs i des de fa uns mesos també els companys de medicina nuclear.
0: Clar, perquè ara explicaves, poden aparèixer el nas, els llavis, les orelles, són zones especialment delicades, no?, quan parlem de cirurgia de tumors cutanis.
1: Exacte, on l'equilibri entre doncs, l'extirpació total de la lesió i, per tant, la curació, sense també doncs, crear una morbilitat molt important en el pacient que li condicioni doncs, l'estat d'ànim i l'aspecte, doncs és important.
0: I parlem d'aquesta resina radioactiva, Reni 188, no?, que s'aplica sobre la pell. De quina manera actua?
2: Bé, aquí el que fem servir és com una mena de pasta, que és aquesta resina que en contacte amb l'oxigen solidifica. És una resina que conté l'isòtop radioactiu, Reni 188, i normalment el procediment funciona de la següent manera. Primer, com tot, ho fem de forma multidisciplinar. Quedem el mateix dia a medicina nuclear els dermatòlegs i els nuclears. Preparem la lesió, els dermatòlegs treuen doncs, si té alguna escara, alguna... Bueno, s'ha de netejar molt bé la pell. A continuació es col·loca un film transparent i sobre el film transparent s'aplica la pasta. I es deixa allà col·locada i fent l'efecte entre mitja hora i dues o tres hores. Depèn de la profunditat de la lesió. Mentre estem en aquesta situació, el reni el que fa és emetre una radiació beta que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN celular i el que fem és provocar la mort celular. Provoquem la mort celular però amb una profunditat de 3 mil·límetres. I és una característica d'aquests tumors, que són molt poc profunds, amb la qual cosa aconseguim que el reni faci l'efecte i, a continuació, es retira la pasta i el film transparent, o sigui, en cap moment està en contacte la resina amb la pell, i allà comença a fer l'efecte el tractament. Al cap d'uns dies se'n va al mallet de la zona i es comença a fer com una ferida, que a poc a poc es va curant. I així és com és el tractament.
0: I el més sorprenent de tot és que el pacient no necessita ni anestèsia ni ingrés i quan acaba el tractament pot marxar a casa ja.
2: Exacte, i tampoc té radioactivitat en el seu cos, perquè al final ha estat protegida la seva pell, col·locada la pasta i retirada la pasta, amb la qual cosa, sobretot pacients on l'anestèsia pot ser un problema, o fins i tot l'ingrés, o fins i tot... doncs diguéssim que la cura d'aquestes lesions és molt més fàcil.
0: I com heu arribat a aquesta conclusió a l'hora d'aplicar aquesta resina? Molta investigació?
2: Sí, hi ha molts anys d'investigació. 2008 em sembla que va ser el primer cas publicat a la literatura i des de fa dos anys que s'ha començat a fer a Espanya.
0: Ja heu tractat a prop d'una desena de pacients, els germans Trias. Quina ha estat la resposta que heu observat fins ara?
2: Estem molt contents perquè... de fet, la notícia gran és que només estan tractant 5 hospitals en tota Espanya de forma recurrent i tots estem molt contents i molt satisfets, tant com ho viu el pacient com amb els resultats estètics. Perquè al final l'únic que ens pot passar és que quedi una miqueta de despigmentació a la zona de la ferida. Però comparat amb una cicatriu, doncs la veritat és que tothom té una satisfacció altíssima.
0: Es parla, de fet, d'una eficàcia superior al 95%.
2: Exacte. De fet, els últims estudis estan 95-97, depèn de la zona.
0: En molts casos n'hi ha prou amb una única sessió o els pacients necessiten aplicar aquesta resina més d'un cop?
2: En quasi tots els casos, amb una única aplicació seria suficient perquè habitualment fem un marge al voltant de la lesió per assegurar-nos de que s'ha curat completament. I això, doncs, clar, fer marge, per exemple, a una orella o a un nas, amb cirurgia pot ser més dificultós i és una de les raons pels quals a vegades recauen les lesions, tornen a aparèixer els tumors, i amb aquesta tècnica aconseguim, doncs, cobrir més superfície.
0: I és important, ja ho comentàvem ara, és una tècnica que el resultat estètic és molt satisfactori, no deixa cicatrius, simplement aquesta despigmentació, com a molt de la
2: pell,
0: no?
2: Que no sempre... passa, eh? Uh-huh. És de tant en tant.
0: Depenent de la pell de cada pacient. Aquesta tècnica implica dermatologia i medicina nuclear. Com és aquest circuit? Qui decideix que un pacient és el candidat idoni, no?, per aquest tractament?
1: Doncs bé, això és el que comentava anteriorment, que hi ha un comitè multidisciplinar de càncer cutani i no melanoma, on els casos, diguem-ne, complexes d'aquest tipus de tumor es debaten entre diferents professionals de diferents especialitats. De fet, això és una pràctica habitual en tots els tumors germans tries, que hi ha comitès multidisciplinars on es discuteixen aquests casos, perquè és molt important la visió conjunta, no? Tots a les especialitats tenim una visió un pèl esbiaixada, no?, cap a la nostra especialitat, i compartir i consolidar les decisions entre diferents professionals és una pràctica que enriqueix la medicina.
0: De fet, aquest càncer que estem comentant, el de pell, cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos de càncer de pell a l'estat espanyol, i la previsió és que aquesta xifra vagi en augment. Quines recomanacions ens podeu donar? Ens hem de protegir la pell? Hem de posar-nos una crema protectora tots els matins al sortir de casa? Què hem de fer perquè a la llarga això no ens pugui aparèixer una afectació?
1: Tendim molt a pensar, a reduir, que la fotoprotecció és posar-nos una crema. I jo sempre dic que la fotoprotecció és, diguem-ne, una manera de viure, on hem de combinar la crema quan cal, però també hem de seleccionar a quines hores fem segons quines activitats, no? Evitar, doncs, l'exposició solar quan la radiació és més intensa, que són els mesos d'estiu, a les hores centrals del dia. Avui en dia tots els telèfons mòbils tenen una aplicació on ens diu l'índex ultravioleta i ens diu que, per tant, doncs, a partir de quin punt ens hem de fotoprotegir. La fotoprotecció no només és la crema, sinó és el barret, les ulleres, una roba adequada i, sobretot, això, una mentalitat d'adaptar una mica algunes pràctiques de la nostra vida.
0: De fet, la seva incidència augmenta significativament amb l'edat, no? Sent poc freqüent abans dels 45 anys. És una mica aquell clàssic que es repeteix sempre, de que la pell té memòria. Això és un mite, és una realitat?
1: No, això és una realitat. Particularment el càncer de pell no melanoma es relaciona amb l'exposició solar acumulada, eh? I que, per tant, la que acumulem amb els 80 anys és molt més intensa que la que acumulem quan tenim 40 anys.
0: El Germans Trias, a dermatologia, esteu fent noves investigacions? De què treballeu de cara al futur, en nous reptes de cara a fer front al càncer de pell?
1: Doncs, en aquest sentit, sí que tant amb càncer de pell no melanoma com amb melanoma tenim diverses investigacions en marxa per millorar una mica el maneig d'aquests pacients amb melanoma, per exemple, que és a la part que potser jo em dedico més. Doncs hi ha hagut un canvi de paradigma en el tractament del melanoma amb la introducció de tractaments mèdics que ara fem abans de la cirurgia, que és el que es coneix com a neoadjuvància, que ha revolucionat el maneig d'aquest tipus de tumors i que ha canviat la nostra manera de fer històrica. I estem en un moment molt interessant per ser dermatòleg.
0: Molt bé, doncs això és important. I sobretot que la gent, no?, es conscienciï de que potser és important que ens explorem, que ens mirem la pell, no? Que moltes vegades ens apareix una piga, potser no li donem importància. Això és així, no? Hem de prevenir, és important.
1: Sí, l'autoexploració és fonamental. I de mateixa manera que ens rentem les dents cada dia, doncs probablement en funció de el nostre perfil, no? Doncs un cop al mes o cada 3 mesos mirar-nos davant del mirall o amb la nostra parella i explorar-nos mútuament, doncs, l'esquena, aquestes àrees menys accessibles. Perquè dic, el diagnòstic precoç en dermatologia és superimportant. En melanoma està clar que salva vides, i en càncer cutani no melanoma redueix molt, doncs, la morbilitat. És a dir, tomar una lesió petita la pot fer, doncs, per exemple, doncs, tributària, de poder-la tractar amb el reni, o de fer una cirurgia molt menys agressiva que la que hauríem de fer amb una lesió més gran.
0: Ara que hem vingut de les vacances d'estiu, molta gent haurà anat a la platja, a la piscina, i això de cremar-nos algun cop ens ha passat a tots, no? No sé si això de que la pell té memòria ens hem de preocupar, i aquell any que em vaig cremar tant, no té per què, no?, que a la llarga puguem patir una afectació d'aquest tipus.
1: Les cremades solars, sobretot, es relacionen amb el càncer de pell tipus melanoma, que són exposicions intenses intermitents. Jo sempre dic amb els pacients que ja no podem fer res amb la cremada que vam tenir fa uns anys. El que hem de fer és mentalitzar-nos perquè no ens torni a passar.
0: Molt bé, doncs Aran Boada, cap de la secció de dermatologia dels Germans Trias i Pujol, i també agraïm a la Paula Carècia, cap de secció de medicina nuclear. Gràcies per ser avui amb nosaltres al Badalona Matí i ens retrobem aviat. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.

0: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia. El Dia Internacional.
1: Avui, 9 de setembre, primer dia del col·le. Es commemora el Dia Internacional per protegir l'educació dels atacs, jornada que se celebra des de l'any 2020, gràcies a un decret establert per l'ONU. El principal objectiu és protegir a tots els nens i joves de patir atacs armats, desastres naturals, malalties o agressions.
2: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
4: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
3: Més clar, més ràpid, més Badalona.
4: bdn.com.cat.
3: Badalona passa aquí.
5: Aquest dimecres, la Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat. A 6:45 del vespre i des de Tarragona, Joventut Badalona i Opos Lleida. I el mateix dimecres i de manera simultània, Copa Federació de Futbol. A 8:00 del vespre i des de la zona esportiva de Can Cabanyes, Club de Futbol Badalona, Sestao River Club.
6: Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona.
0: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.

0: 9 i 18 minuts, moment per la tertúlia d'actualitat del Badalona Matí. I avui tenim amb nosaltres aquí a l'estudi en Rafa Flores, en Jordi Casas Gil, la Mònica Ramírez i la Carme Martínez. Bon dia a tots.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Heu pogut arribar bé? Com està el trànsit? Hi ha aquesta previsió meteorològica de pluges? De moment, plou a Badalona?
1: No.
0: De moment no, eh? Heu pogut arribar bé? Molt bé, doncs perfecte. I avui ja sabem que sempre obrim la tertúlia amb una pregunta abans d'entrar en temes d'actualitat. Jo us volia preguntar, quin és el soroll que més us treu de polleguera? Aquell que digueu, és que no suporto aquest soroll.
2: Jo quasi ve cap, perquè com que hi sento molt poc, no se me n'en fot.
0: Això és un satisfactori, no?
2: Sí, per mi sí.
0: Molt bé. Bueno, hi ha gent que pateix que el soroll de les obres, del trànsit o el veí que fa soroll. Hi ha molts tipus de soroll que molesten, i si no, que els expliquin els veïns del carrer Eduard Maristany, que ja fa un temps que estan patint, que viuen a tocar de l'estació de tren i denuncien molèsties ja des de fa mesos, que provoquen les proves tècniques en un tren en via morta. Segons els residents, diuen que els sorolls els molesten de matinada i ara més a l'estiu s'ha agreujat tot perquè han d'obrir les finestres, perquè ja sabem que ha fet calor. L'Ajuntament ha reclamat a Rodalies que aturi aquestes proves en aquest punt, o les traslladi en un altre emplaçament, però sembla una mica que aquestes diferents administracions, Renfe, Adif o Generalitat, es passen una mica la pilota i els veïns ho continuen patint. Què en penseu d'aquesta reclamació veïnal? Fins a quin punt els veïns, no? També hem de tenir en compte que si vivim al costat de la via del tren o d'una estació, això també porta unes implicacions, no?, que hem d'assumir que ens molestarà una mica, però és cert que aquests veïns ja tenen una mica un suplici. No sé com ho veieu.
1: Home, per començar, si tu tens un espai on saps que el dedicaràs a reparar màquines, segurament l'ideal seria que tu disposessis aquest espai en un lloc on no hi haguessin vivendes al voltant, perquè pot produir aquest malestar entre els veïns. També una normativa d'horari, no? El que no entenc, fins a la matinada. O sigui, em sembla que hi ha una llei, no?, de soroll, que a partir de no sé quina hora, no sé si són les 10, no es pot fer soroll en depèn de quins nivells.
3: No, no només això, sinó hi ha a zones que, diguem, la normativa o la llei del soroll marca límits de soroll durant tot el dia. Per tant, a més, sembla que per allà també hi ha alguna escola on el soroll hauria de ser més baix. Escolta, jo de veritat és que no ho entenc, perquè si tu mires tota la via, hi ha trossos que no hi ha ningú. Vull dir que això mateix es podia fer en algun espai que no molestés. Altra cosa és si no hi ha alternativa, però jo crec que per aquella zona d'allà hi ha espai que no molestaria ningú.
4: Puedo comentar, porque bueno, sí, tengo conocimiento del tema.
0: Adelante. Como
4: coordinador del distrito. Sí que es verdad que esto arrastra tiempo y el ayuntamiento me ha estado encima desde el minuto uno, desde que se reclamaban los ruidos. Sí que es verdad que algunas noches estaban haciendo pruebas, que no es normal. Y lo que tú comentabas, o sea, aquí la pelota se ha pasado de un sitio a otro, porque si Rodalías no tiene competencias, es una empresa de fuera que hace las pruebas, si no es Renfe, si no es Adif, y hemos estado en este impasse. O sea, ahora el ayuntamiento se ha personado diciendo busquemos una solución directamente a la Generalitat. Lo que comentabas, el tema de ruidos, a través de Medio Ambiente, se ha hecho un escrito y un estudio y se ha presentado a la Generalitat, que no es normal, y menos a altas horas de la madrugada. O sea, que puedes hacer unas pruebas pues por la mañana, pues, bueno, pues eso es cuando los trenes funcionan y puede ir bien. Lo que no era normal, y no es normal, que por la noche se estén con los motores encendidos y haciendo esas pruebas. Se preguntó que por qué. Dijeron que hace un poco tiempo, en Mataró, en los hangares, se hacía este tipo de pruebas, que creo que es lo que toca, no, en medio de unas vías. Y bueno, se ha pedido de que se vuelvan los hangares o se lo quiten de los vecinos, porque la verdad es que no es normal que se soporte eso a vía de playa, y menos a esas horas.
0: Doncs esperem, bueno, que se solucioni.
2: Que sembla no res, que pobrets els veïns.
4: Clar.
2: Era Renfe, Adif, com va tot?
4: Sí.
2: Com va tot? Renfe, Adif, Generalitat, pobrets els veïns. Ara, tenim policies, un grapat de policies per tot arreu, guàrdies civils, policies nacionals, autonòmics, municipals, guardes jurats, etcètera, etcètera. Hi ha unes normatives. Hòstia, és molt senzill, feu-les, utilitzeu-les. Teniu personal perquè es compleixin les normatives, però és clar, estem parlant d'uns serveis que són els amos, perquè van malament i tothom s'ha d'aguantar.
3: Però multar-los els podria multar, dic jo, no? Perquè si hi ha una ordenança del soroll i diu que si tu passes de no sé quina...
0: Saps decibels, no? Pues, mesurament...
3: Pues una multa, o sigui, és sí, que jo... Que
2: no és tan fàcil, no és tan fàcil. No? Tu fas una multa, fas una denúncia, has de, si la vols fer ben feta, has de contractar un advocat, etc, advocat al procurador, un altre lloc, etc. I aquestes empreses tenen advocats, procuradors, a punta pala dels millors, etcètera. Tu gastes les peles i no treus res. I
4: però és... tampoc es tracta d'això. És que, bueno, quan hi ha un problema, considerem de que primer pas és anar a l'administració
2: sí,
4: competent.
2: Sí,
4: vale.
2: Sí.
4: Anem a DIP, anem a Rodalies, anem a Renfe. I, bueno, el que comentava ell, que la pilota roda d'un lloc a un altre. No és així. O sigui, algú té que fer alguna solució.
1: Sí, clar, aquí el problema és a qui li posen la multa. Si cadascú es posa la pilota...
2: És que
1: l'empresa,
2: és
1: la
4: competència.
1: No?
3: Si clar, un particular fa un soroll que no pertoca, aquest multaran?
4: Sí.
1: Clar, és que,
3: jo el que no entenc és per què aquesta diferenciació. Estic d'acord en que s'ha de buscar la solució. Home. Però d'entrades hi ha una normativa...
1: Totalment d'acord.
3: Se l'ha de multar. Si la normativa diu que si passes de no sé què et multaran, doncs que se'ls multi aquí, a l'empresa corresponent.
0: Veurem com s'acaba solucionant tot plegat i esperem que aquests veïns puguin finalment descansar i deixar de patir aquests sorolls tan aviat com sigui possible. Bé, avui inevitablement hem de parlar també de la tornada a l'escola i vam tenir aquesta jornada de vaga que el Departament d'Educació va xifrar en un 12,65% el seguiment d'aquesta convocada, ja ho sabem, pel personal docent i laboral dels centres públics, però ara volem anar fins a un centre, el Josep Carner, al barri de la Salut, perquè allà es troba la nostra companya Susana Soldado i volem veure quin és l'ambient avui en aquest primer dia de tornada a la normalitat. Susana, bon dia.
5: Molt bon dia, Àlex. Doncs mira, ara mateix estem al pati de l'escola Josep Carner. Ja han entrat el gran gruix dels alumnes. Tenim al pati ara mateix, per exemple, una rotllana, sembla que són els alumnes de 5è o de 6è, que estan parlant amb els que seran a partir d'avui els seus nous tutors. I el que ens hem trobat a la porta són moltes famílies amb moltes cares d'emoció, perquè per molts dels alumnes, com bé deies, avui ha estat el primer dia, ja que ahir va ser dia d'aturada. D'altres sí que van venir ahir, avui serà, per tant, el segon dia, però sí que podem dir que avui recuperen la normalitat. Hem parlat amb les famílies precisament d'aquest inici de curs i sobretot de les reivindicacions dels docents que, pel que ja van alertar, i sembla que seran també la tònica d'aquest curs, perquè una mica, què en pensen les famílies de tot això? Entenen la situació dels mestres, entenen que els docents, tant professors com mestres, necessiten més recursos, sobretot per atendre les necessitats especials, i sobretot també entenen que s'han de reduir la ràtio. Una àvia que es troba aquí a la porta, per exemple, s'explicava que aquestes últimes setmanes que ja han començat, que ja s'han acabat les vacances, ella ha estat en 3 nets, i ella deia, diu, si jo no he pogut en 3 nets, com un professor ha de poder estar en una aula amb 25, 26, 27 alumnes. Ens hem volgut desplaçar avui aquí el Josep Carner, perquè aquest és un dels centres que en els darrers anys han denunciat en diverses ocasions quina és l'estat de deteriorament en el que es troba el centre, perquè la gent que ens escolta es faci a la idea, és un centre que presenta moltes humitats, cada vegada que plou pels lavabos sobresurt aigua, a vegades han de suspendre, fins i tot ho han de deixar tancat algun lavabo, deixar-lo sense que es pugui fer servir perquè està inundat, i hem volgut venir fins aquí per parlar amb la directora precisament d'això. Demà us ho explicarem, o durant el dia d'avui, vaja, us ho explicarem en els informatius que ens explica aquesta directora sobre quina és la situació del centre. Tot just ara, res, segons abans d'entrar en aquesta connexió, ens deia que durant l'estiu en aquest centre almenys no s'ha fet cap obra de millora, i volem parlar amb ella sobre aquest projecte, aquesta inversió de 30 milions d'euros que l'Ajuntament vol fer en la totalitat de les escoles públiques de Badalona. Doncs què li sembla aquest projecte, si creu que serà, que podrà ser ràpid, que no, i també li volem preguntar per la inversió que vol fer la Generalitat, perquè recordem també que la Generalitat té previst inversions a les escoles públiques per poder reformar els edificis. Us explicarem durant el dia d'avui als informatius.
0: Moltes gràcies, Susana Soldado, des del barri de la Salut. Aquesta és la situació als centres. Sens dubte també aquesta demanda de les millores dels equipaments educatius. Sí que és cert que tenim una notícia del juliol, que Badalona va anunciar que invertiria 500.000 euros en climatització a escoles bressol i ombres per a escoles. Es van fent actuacions, però encara queda feina a fer en l'àmbit dels equipaments educatius.
3: Home, és que el del carnet no té nom. O sigui, com està l'escola? No té nom. No s'ha invertit i que no s'ha aprofitat l'estiu per millorar l'equipament de l'escola. És que, de veritat, jo... podem fer tots els anuncis que vulgueu, però l'única realitat necessària i imprescindible és arreglar les escoles. I no es fa. Bueno, no sé, és que de veritat, dels anuncis, no? No es millora. Dels anuncis només es fa propaganda, que això és el que està passant.
0: Mònica?
1: Home, el que ha dit la Carme té tota la raó del món. O sigui, hi ha unes prioritats i si els nostres nens han d'anar a escola, doncs han d'anar amb unes condicions de seguretat, de sanitat, de temperatura adients. I el que no s'entén és que doncs aquests canvis no estiguin fets o, no, com diu ella, no s'hagi aprofitat l'estiu per intentar doncs, habilitar aquestes instal·lacions.
3: Sort que porten anys reclamant-ho.
1: Per això.
3: No és una avaria que s'ha produït.
1: Ara fa dos mesos, clar.
3: Sinó fa anys que el carnet està esperant, no només el carnet, però el carnet de manera especial. I no es fa res. Doncs...
0: Jordi?
2: A veure, jo fa anys que no vaig a escola. Per mi hi ha dos qüestions. Una són els equipaments que dieu, teniu tota la raó, és que no es cuiden, que no hi ha manteniment, que no milloren. I l'altre és el sistema educatiu. Són dos fets. Un és físic d'estar còmode, estar bé, poder estudiar amb comoditat, i l'altre és el sistema educatiu. Que cada govern que hi ha, siguin del mateix partit o no, canvien lleis educatives. I vinc a canviar lleis. No tenim una llei estable que duri dècades, tant del govern central, Generalitat, qui sigui. I això... A veure, les criatures han d'anar a l'escola a aprendre amb comoditat, aprendre bé, amb ganes d'aprendre, amb professors que també generin les ganes de que l'alumne aprengui, i si el professor ja està desmotivat, si el professor ja se'l tracta malament, etcètera, etcètera, què pot generar aquest professor? Exterioritza el seu malestar com a treballador de la cultura, i això no és bo per la canalla. Està malament. Hi ha dues coses que per mi una no té res que veure amb l'altra, però l'educació i la sanitat cada vegada anem pitjor. En vez de cada vegada anar millor, cada vegada anem pitjor. Jo ho veig així.
1: I un factor més, o sigui, l'educació no és la mateixa, el sistema educatiu no és el mateix, o la fotografia que podíem fer d'una classe no és la mateixa ara que fa 40 anys, perquè hi ha hagut molts canvis. La globalització, l'arribada de gent d'altres països, l'aparició d'internet i la intel·ligència artificial, i jo crec que el sistema educatiu s'ha d'adaptar també aquests canvis, el que passa que no va al mateix ritme, amb la qual cosa, clar, arriba un moment que l'estructura es tensiona. I això és un tema difícil de solucionar, jo crec.
2: Sí, però... No, digues si
0: vols. Donem la paraula al Rafa i després escoltem.
4: Vale. Bueno, comentem una miqueta el que passava en el tren. Hi ha competències...
3: Parlant d'educació.
0: Sí, és sobre el tema del Josep Carner, equipaments educatius.
4: És que ve per aquí. La competència del tema de col·legis i escoles és de la Generalitat.
3: No, el manteniment és de l'Ajuntament, que fa anys que no fa res i per això les escoles cauen. No distraiem el personal?
4: No distraiem el personal.
3: És competència municipal, de les poques competències municipals que existeixen. I no s'ha fet res.
4: Estic d'acord que hi ha mancança d'equipaments, de lo que és el tema de manteniment, ¿vale? No tinc dubte, però sí que s'estan fent coses i a l'estiu s'han fet coses. I la
3: música
4: que ha fet l'alcalde del tema de ser acondicionats, ¿vale? I remodelació i restauració de col·legis s'han fet. I en l'estiu s'han fet tarees en col·legis. No podeu dir que no s'ha fet res. No podeu dir que no s'ha fet res. Això no és així, perquè s'han fet coses. I en col·legis que s'han fet molt de coses, i manteniment, i pintades, i aires acondicionat.
3: O sigui, a punta no. Pala hi ha aires acondicionats a l'escola.
4: Bueno, no, perquè n'hi ha moltes escoles... Que n'hi ha mancances, de fer més coses, sí, però que no s'han fet coses no és una realitat.
3: No hi ha ni per posar, no hi ha ni ombres en els patis, imagina't.
4: Bueno, pues...
3: A veure, sobre el tema d'educació. És un tema molt complex, O sigui, no hi ha varetes màgiques, clar. I no és només un tema d'educació, que és veritat, tot el... jo estic 100%
2: d'acord. Sí, però hi ha una cosa que ha canviat molt fonamentalment.
3: Dius, tu fa 20 anys. Fa 10
1: o
3: anys.
1: O 40, o 50.
3: No, fa 10 anys.
1: Van les coses molt ràpides.
3: Fa 5 anys. Però és que l'educació ja va molt malament, per no anar-me'n a l'època dels faraons, posem fa 20 anys, o sigui, quan es produeix la crisi econòmica, no, ja no estaven bé. I l'únic que hem fet ha sigut empitjorar. I és veritat que el sistema educatiu no està a l'alçada de les necessitats, però la societat tampoc. És a dir, es parla molt del tema de la cultura de l'esforç, etc. Però sí, estem en una societat que la cultura d'esforç no existeix. No a l'escola, que tampoc, sinó en general. Per tant, és una qüestió molt seriosa, molt profunda, que requereix de que hi hagin acords polítics, però sobretot que els que hi entenen, que són els professionals de l'educació, diguin la seva, perquè si no, no anem bé. O sigui, us poso una anècdota. Jo no fa uns anys que m'he jubilat, però potser 4, i l'últim any vaig preguntar allò típic, no? Tu què vols ser de ser gran? Sabeu quina va ser la resposta?
1: Youtuber.
3: No, influencer.
1: Bé, bueno, sí, era una cosa o una altra.
3: Però fixa-t'hi tu, quin reflexe vol dir? Vol dir que un influencer és algú que pot inventar-se les coses, dir tonteries, i a més, alguns exhibeixen un nivell de cultura baixíssim, val? Si aquest és el model, o sigui, l'escola sola pot fer alguna cosa? O sigui, és veritat que l'escola ha canviat radicalment, però també és veritat que la societat s'ha adonat que hi han coses que ha de contribuir a que passin. L'escola no solucionarà tots els problemes socials, però és veritat que l'escola ha de canviar i ha de tornar a empoderar els mestres, donar-los autoritat, etcètera, etcètera, la societat, o sigui, i el sistema. I el sistema no pot ser un pacte polític.
0: Jordi, quan vulguis.
2: Hi ha una cosa que per mi és molt, molt, molt, molt fonamental, i ara em posaré... En general diem societat, perquè quan no volem acusar algú diem la societat i ho fem així, no? Però hi ha una part de responsabilitat familiar. Quan jo era jovenet que anava a l'escola, si arribaves a casa i deies el mestre m'ha castigat i haig de fer 200 vegades no molestar en classe, a casa em fotien la bronca. Ara, si un nen va a casa, el mestre m'ha castigat, demà aniré a parlar amb el mestre perquè això no pot ser. A l'escola es va aprendre. Educar, s'ha d'educar a casa, amb respecte a tothom, sobretot amb respecte als mestres que t'estan ensenyant. I aquesta educació de la canalla vers els mestres, a mi em dona la sensació de que no és la que hi havia, que això també s'ha degenerat molt.
0: S'ha perdut el respecte a l'autoritat, els mestres han perdut autoritat, els pares defensen més el fill que a un mestre, no, que potser l'ha corregit o li ha dit això ho has fet malament.
2: No dic que sigui tothom, però...
0: Puntualment, no? No generalitzem,
2: però
3: passa.
2: Jo, en allà on visc que hi ha entrades i sortides d'escola amb els nanos, amb els papes, amb les mames, i de vegades tens converses que dius, mare Déu, senyor...
0: Bé, tornant al tema educatiu, bé, estem parlant d'això. Ahir la consellera d'Educació, Esther Niubó, en roda de premsa va explicar que convocarà...
2: És el més va que plegui, home.
0: Que convocarà el 21 de setembre la mesa sectorial amb els sindicats de la vaga. També és partidària d'impulsar aquest debat amb tota la comunitat educativa sobre els reptes que ha d'afrontar el sistema en els anys vinents i assolir també nous consensos. Assegura que fa falta un debat més enllà i vol seure en una mateixa taula... doncs representants de direccions, famílies, docents, i abordar quina educació volem pels propers 10 anys. A tot això també fent referència als resultats del PISA, que ja sabem que han estat bastant devastadors pel que fa a l'estat espanyol, a Catalunya, pel que fa a comprensió lectora i també en l'àmbit de la matemàtica. Clar, la consellera aposta per reforçar la comprensió lectora i reduir l'ús de pantalles. No sé si realment les pantalles són part del problema o estem buscant un culpable fàcil. I a més, aquí podem introduir ja la irrupció de la intel·ligència artificial, que potser molts alumnes ja fan els treballs amb IA, estan aquí com sorgint algunes aplicacions per detectar alguns treballs ja elaborats amb aquest xat GPT o d'altres intel·ligències que van sorgint, per tant, és un repte. Per tant, les noves eines, les pantalles, són el culpable de que l'educació no estigui anant tot el que voldríem?
2: D'entrada, permeteu-me que digui, aquesta senyora, l'Esther Niubodius, ja tindria de plegar, ja per mort propi. Amb això de l'informe PISA, pel que he llegit, veia desastre. Si els que fan això treballessin en una empresa privada ja les haguessin fotut al carrer, però aquí es faran investigacions, es faran d'allò... A veure, els mateixos llops vigilant els llops, no. Moltes reunions, molta crearem una comissió, molt d'això, però al final sempre quedem igual. No. I per l'altra cosa deies, és veritat, la IA està entrant a sac i a més que anirà. Els mestres, les mestres, a quin nivell estan per poder ensenyant als alumnes com s'ha d'utilitzar, com s'ha de fer, com ho han de fer, com no ho han de fer.
0: Cal formar els mestres.
2: Cal formar els mestres primer. Qui es dedica a formar-los? Quan s'inverteix en la formació dels mestres? No ho sé, però me sembla que ben poc. Però si has d'ensenyar a algú, primer has d'estar format per ensenyar-lo.
3: Jo crec que el tema... A veure, les pantalles, la intel·ligència artificial està aquí. I aquests infants i joves es desenvoluparan en la seva vida, en aquest entorn. Val?

0: aquests moments, pues, des de 3 fins a 18 anys, no? Diguem el que seria l'escola, o 16 anys si comptem l'escola obligatòria. I això és un canvi radical i profund del sistema educatiu. No és... Està bé que hi hagi impactes, està bé que se'n parli, però s'han de fer coses profundes, canvis profunds. I algunes potser no agradaran, però s'han de fer. Algú ha de prendre la responsabilitat d'aquestes qüestions.
1: Mònica? Ara, l'informe PISA també demostra que aquests mals resultats són uns resultats globals. Inclús els tres països que normalment treien les millors puntuacions han baixat. Sí. Aleshores, què vol dir això? Que és un problema estructural, global. No és només d'un país o d'un sistema educatiu en concret. És una qüestió més que s'ha d'analitzar des de diferents vessants. I les eines noves, com la intel·ligència artificial, internet, tot lo digital, com deia la Carme, han vingut per quedar-se. Aleshores, o espavilem, o ens quedarem enrere i criarem uns nens doncs, bueno, que no sabran ser autosuficients. També és cert que totes aquestes eines evolucionen d'una manera tan ràpida que el que serveix avui al cap de 2 mesos ja no funciona. I aleshores ens hem de plantejar si necessitem anar a aquest ritme, perquè no podem assimilar tots els canvis.
2: Rafa?
3: Yo estoy un poquito comentando con lo que decía Jordi y Carmen, que echamos un poquito la culpa a la sociedad, y la sociedad la creamos entre todos, ¿vale? Sí que es verdad que hay muchos cambios, la tecnología, y para mí personalmente el tema de las pantallas sí que ha sido un retraso en ese sentido. Un retraso, ¿por qué? Porque vemos a la sociedad que estamos nada más pendientes del móvil, vemos críos, niños pequeños con los móviles, con las pantallitas. Comentaba Carmen que antiguamente llevábamos deberes a casa. Eso te implicaba seguir con tu cabeza, que a lo mejor no era bueno o malo, y ahora se ha cambiado el estereotipo, pero ahora llegan a casa o están con el móvil, o están con la Play, o están con la tele. Entonces, que quizá tienen que tener su momento, que las cosas cambian. Pero yo no sé si a mejor o a peor, porque el reflejo, lo que comentaba Jordi, el respeto y la educación se lleva desde casa, ¿vale? Y llega un momento que se están perdiendo unos valores que se está notando a nivel de educativo. Comentaba de la preparación de los profesores. Yo creo que están, para mí, todos bien preparados. Lo que pasa es que se encuentran también con lo que les viene a sus clases, ¿vale? Entonces están luchando con dos batallas, con intentar dar todo su clase, su lo que comentamos de poder educar a los hijos, a sus alumnos con temáticas y tal, pero luego la real problemática de que tienen móviles, de que no prestan atención, de que están, ¿vale? Nos encontramos con un tipo de alumnado también, por desgracia, de familias desestructuradas, el cual vienen también un poco, ¿vale? Que eso también es una problemática, por desgracia, ¿vale? ¿Qué pasa? Eso es un conjunto de cosas. Però decimos que las pantallas no, Carmen,
0: però no parlem de famílies desestructurades,
3: no, vale,
0: jo és que crec que no. És que estem, això s'estigmatitza determinades coses que, bueno, que no va per aquí la cosa.
3: Bueno,
0: la cosa va
3: todo suma, Carmen, todo suma.
4: No hi ha famílies desestructurades,
0: sí,
4: no,
0: vale.
4: Doncs si n'hi ha, perquè no en podem parlar.
0: No, jo el que estic dient és que no podem dir que les famílies, els fills de famílies desestructurades són un dels problemes de l'educació.
3: No, jo no he dit això, Carmen. Jo he dit que vienen generados con una problemática, que esos críos, ¿vale?, por culpa, por la situación que tienen en casa, ¿vale?, vienen más descompensados y a lo mejor no tienen la misma atención.
4: Avui dia, ¿vale?, Carme, tu que en saps, avui dia se'n parla de l'educació inclusiva, de les classes inclusives.
0: Sí.
4: Què coi és això? Explica-m'ho.
0: A veure, és molt complex. Una escola inclusiva, que en diuen,
4: sí,
0: inclusiva,
4: sí,
0: és aquella escola que accepta o sigui, que acull a tot tipus d'alumnes,
4: sí,
0: tinguin les problemàtiques que tinguin, des de problemes socials a problemes cognitius, perquè tenen discapacitat, o problemes de mobilitat, o problemes de...
4: O de famílies desestructurades.
0: També. Tot, vale. Clar, però quan diem això, és que clar, parlar d'això és així,
1: clar.
0: Parlar d'educació és molt simple, però no és tan simple. Si l'Ajuntament de Badalona ha desmantellat serveis socials, que les pobres treballadors socials no donen ajudes a les famílies que ho necessiten, per exemple, a les famílies que tenen problemes.

0: problemes d'habitatge perquè són desnonades, poso pel cas, quina conseqüència té això a l'escola? Té molta conseqüència.
1: Perdona.
0: Perquè una família que sap que... No, jo el que estic dient...
1: No ho entenc, és que jo t'he fet una pregunta.
0: Sí.
1: I te m'has anat pel 0-0.
0: No, perquè estic dient...
1: Jo t'he preguntat, perquè no ho sé, i tu hi has treballat amb això tota la vida, què vol dir l'escola inclusiva?
0: Això.
1: I tu m'has fet ara una resposta que si l'Ajuntament...
0: No,
1: perquè
0: estava,
1: no tu,
0: estava contestant una mica amb ell. Jo el que estic dient una mica és que mirem l'escola com si fos una cosa aïllada del món, i l'escola no està aïllada del món.
1: Però ningú ha dit això.
0: No. Jo estic fent una reflexió en veu alta.
1: Jo el que
0: estic dient és que quan, efectivament, que quan la gent té problemes, no? Problemes socials, l'escola no els pot resoldre. Ha d'haver-hi altres. O sigui, la societat ha de donar resposta. Ha de ser una cosa molt més àmplia.
1: Deixa'm fer una pregunta genèrica. Per mi, hi ha dues feines. Educació, sanitat. Que treballant 8 hores al dia i amb el que paguen, que no ho sé, em sembla que deu ser molt poc, com tothom, no n'hi ha prou. Han de cobrar més. Però saps per què han de cobrar més? Perquè són unes feines que, i els metges també, són d'anar actualitzant, han d'estar sempre al dia, i han d'utilitzar hores seves per posar-se al dia. Aquestes hores ningú els hi paga.
2: Això avui dia ja són moltes professions, eh?
1: Bé, sí.
2: Un advocat, un periodista,
1: però jo te'n poso dues, que afecten més a la societat, com a canalla, com a família, etc. Hi ha aquestes dues que s'han d'anar actualitzant. Per tant, no sé el que els hi paguen. Però segur que el que els hi paguen...
0: És poc.
1: És poc.
0: Sí.
1: Han d'anar a cobrar més perquè ells s'han d'anar posant el dia i són hores, i hores, i hores.
2: I això també depèn del professional. Tu, si ets un professional, saps que necessites unes eines i t'has d'actualitzar.
1: Sí.
2: No has de... Bueno, ja tinc la feina i ja està.
1: El professional, el que té el seu negoci, si no s'actualitza el negoci, se li va la merda.
2: No,
1: però el que és un treballador...
2: Quan diu professional, vull dir la persona professional que desenvolupa la seva feina de manera eficient.
0: Sí, però si en focalitzem ara en aquestes dues, està clar que el tema de la formació és bàsic i fonamental. I amb totes, eh? Vull dir que és bàsic i fonamental. I és veritat que, quan hi ha una exigència social, que hauria d'haver-hi una exigència social, de tenir els millors metges, els millors mestres, això també val uns diners.
2: Clar.
0: Si això val uns diners, la societat els ha de pagar.
2: Totalment d'acord.
1: Ara amb la IA.
3: Hem d'avançar perquè ens hem quedat amb el tema de l'educació i la idea era abordar molts temes, però a vegades a les tertúlies passa això.
0: L'educació ha de fer un tema monogràfic.
3: És un monogràfic i dona per molt, que ara parlàvem, que de fet també hi ha moltes famílies que decideixen no portar els fills a l'escola. Precisament ahir la cadena SER publicava que hi ha famílies catalanes que opten per aquest homeschooling, no? Aquest anglicisme que vol dir que fer l'educació a casa, i és una informació publicada que assegura que a Catalunya hi ha unes 600 famílies que opten per aquest model d'educar els fills a casa, no portar-los a l'escola. Com ho veieu, això?
0: Però és que estem parlant d'una quantitat petitíssima.
3: És una petita mostra.
0: Un milió i mig d'alumnes que té Catalunya, posa-li que tinguin dos famílies, que tinguin dos alumnes, estem parlant de 600-1.200. O sigui, és anecdòtic. Mm. Per tant, crec que és un tema anecdòtic.
3: Anecdòtic. Sí, és una dada curiosa que registra Catalunya. Bé, avui tenim present aquest avís, parlant encara d'escoles, perquè el govern ha suspès les classes avui per risc de pluges torrencials a 5 comarques. Estem parlant del Baix Llobregat, l'Alt i Baix Penedès, Vallès Occidental i Garraf. No hi haurà activitat ni lectiva ni sanitària no urgent. Hi ha aquest avís vermell del Meteocat per aquesta intensitat de pluja. I aquí a Badalona, l'Ajuntament ha activat aquest pla bàsic d'emergència municipal en fase d'alerta des d'aquesta mitjanit, que s'allargarà fins a les 8 del vespre. Doncs bé, l'Ajuntament ha fet una piulada informant d'això, la feia ahir, a les 10 de la nit, i hi ha un fil de X, no?, al perfil, on han sortit tota una sèrie d'usuaris que han publicat que això és un problema sempre que plou a Badalona, l'estat dels embornals, que estan com tapats, que no es fa prou manteniment per netejar-los. Aquí ho veiem a les imatges, que es troben en aquesta situació, i moltes vegades doncs això fa que els carrers tinguin acumulació d'aigua. Es fa prou manteniment d'aquests embornals?
1: No, això que es veu ara per la tele, això està tot arreu. No es fa manteniment d'això, no es fa manteniment. No hi ha ningú que el miri bé què s'ha de fer, repassar-ho. De tant en tant, potser cada any i mig, n'hi ha vist algun que neteja. Però hi hagi el govern que hi hagi, no es fa manteniment. Mm. I, no sé, i a més, en el barri que vinc jo, el dalt la vila, vull dir, allà no... Allà, mira, per dir-ho alguna vegada, si de vegades veus un cotxe de policia, és que s'ha perdut.
3: Doncs precisament la Guàrdia Urbana de Badalona compta amb 24 nous agents a la plantilla municipal. Ahir es va fer la presentació a la plaça de la Vila, que va ser l'últim acte així institucional, l'últim esdeveniment institucional que acollirà aquest espai a motiu de les obres de renovació de Francesc Layret, que també implicarà aquesta activació de la segona fase de renovació que hem estat parlant. L'alcalde aquí ens va dir que s'activaria a partir del 22 de setembre. Bé, sigui com sigui, també tenim notícies d'última hora que hem conegut poc abans de començar aquesta tertúlia, i és que el major Trapero ha dimitit, ha presentat avui la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. De fet, aquí ho explica l'Agència Catalana de Notícies. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat avui a la prefectura per comunicar els canvis que es produiran en l'organigrama. Què us sembla aquesta notícia?
1: Que tothom que puja, baixa. Mm-hmm. En Trapero, en el seu moment, va ser un èxit, tothom l'aplaudia, tothom el felicitava, i després l'acabar dir amb un judici, el que sigui, que si hagués tingut de detenir en Puigdemont, el que és detingut, etc. Llavors es va començar a baixar, i a última hora ha quedat fora de la policia. Ara ja no és un major, ara estava de polític, diguem-ne. Però bueno, jo entre Pere, tot el que va fer aquí quan va passar tot allò em va semblar molt bé, la seva gent, no ell, i l'equip de gent que tenia de policies, que plegui, ell sabrà per què. Però sí, creu que ha de plegar. No el veig una persona tonta, allò de plegar perquè sí, no, eh? Algú...
3: Carme?
0: Bé, quan alguna persona creu que, pel que sigui, o perquè ja n'està fart, o perquè ja en té prou, o pel que sigui, o per assumir responsabilitats, plega, doncs és... em sembla que és... No sé, passa poc, no? I potser està bé. No ho sé, és a dir, jo no entro i no entro. Jo també estic d'acord en que, bueno, teníem una bona imatge del Trapero, sí, no? I una bona d'allò, però ha decidit que ha acabat, doncs ha acabat, no? Sabrà per què, però està bé que algú digui prou, no? Perquè ja sembla que hi ha gent que no diu mai prou. Llavors...
1: No, està bé.
0: Està bé.
1: Jo l'imatge que em dava aquest xicot era...
0: Que sabia de què quedava.
1: La imatge que em dava era de persona honesta i que deia el que creia. A mi em dava aquesta imatge, equivocadament o no. I si era plegat i continua sent una persona sincera i amb si mateix, deu tenir els seus motius. Motius de desacord, segurament, perquè en política, com que ara estava en un departament d'allò, motius de desacord, que uns volen una cosa i ells diuen això no, doncs has de dir això, doncs no em dona gana i plego.
2: Bònica,
1: per dir alguna
2: cosa. Clar, ja quan una persona decideix plegar, o sigui, respecta cap a la seva decisió, sí, vull tant. Dir, aquí és que no podem ni entrar ni sortir, ni opinar ni no opinar, perquè és una qüestió personal. Si ell considera, com han dit ells, els meus companys, que ha arribat el moment de plegar i dedicar-se a una altra cosa i de dir prou, doncs ben fet està.
1: Jo discrepo una cosa amb tu, que dius és una decisió personal i no podem opinar, perdona, podem opinar de tot.
0: Sí,
2: però a vegades...
1: Hasta de les opinions personals, podem parlar de tot.
0: De totes maneres, el seu càrrec no era polític, era tècnic, perquè director general, no?
3: O... Director general dels Mossos,
0: sí.
3: 2 anys.
0: És un càrrec tècnic. Una altra cosa és que sigui de decisió discrecional política, però la seva funció era... Bueno, està definida com a tècnica, eh? Vull dir, ho dic perquè...
1: No, sí, és correcte. Si nosaltres, bueno, els que van a votar, jo ja fa anys que no hi vaig, voten polítics per dirigir el país, el d'allò, però finalment...
0: Qui ho fa són els...
1: Qui mou les cartes són els tècnics, els funcionaris, perquè quan aterra polític i vol fer coses segons el que ha dit ell en la seva...
0: Malament.
1: Allò on li surt el cap de departament altre, i diu, és que si fas això, passa això aquí, jo de tu no ho faria. I van quedant que,
0: bueno,
1: que manen més els altres que el que has escollit tu.
0: Diríem que Catalunya ho ha perdut, no? Crec que és una de les persones més ben qualificades per desenvolupar aquesta tasca, i per tant esperem que el que vingui i també ho faci bé, però vull dir que...
2: Tiene bones referències, no? El Ferran López ha llegit, no ho sé, eh? Jo pel que he llegit que té bones referències, que és bastant conciliador, bastant diplomàtic, bastant, té bastanta bona fama de professional. He llegit, no el conec, ni...
1: No sé.
2: Però... Bueno.
1: Jo he llegit algú d'ell, però ja no me'n recordo.
3: López, de fet, va ser el cap dels Mossos durant l'aplicació del 155, després que l'executiu de Rajoy anunciés el cessament, el decret de, de Josep Lluís Trapero, així és com a, ho explica el 3CAT.
1: Té una certa lògica, doncs.
0: És un càrrec tècnic, també. No sé, esperem que estigui prou qualificat i format, esperem que sí, o sigui, crec que sí. Una altra cosa és si ens agradarà més o menys.
1: Si el 155 van posant aquest i ara el posen...
0: És que igual era el segon de Trapero, eh? Igual és el que quedava...
4: Bueno, yo también
0: creo que... No sé.
4: Si el hombre personalmente ha tomado la decisión, que no lo sabemos, o ha sido a nivel técnico, o ha sido un cambio que se necesita en ese cargo y en ese puesto. También hay que, bueno, es respetable todo y hay que darle un voto de confianza a la persona que entra.
1: Amb totes les feines... Arriba un punt que de vegades ens estàs fins al monyo i dius, anem a la merda i prou.
2: Canvi, totalment.
0: Hi ha qui ho pot fer i hi ha qui no.
3: Exacte. Va bé canviar d'etapa, no? Reiniciar d'etapa, me dedico a una altra cosa, sempre va bé renovar-se. Doncs bé, aquest avís que dèiem, per aquest avís de tempestes, ruixats, sí que és cert que ha provocat retards a l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per una incidència entre Sant Vicenç dels Horts i també el Prat, i també, de fet, a l'aeroport del Prat també es recupera ja progressivament aquesta operativa perquè s'han fet una trentena de cancel·lacions per les tempestes. Ahir ens van arribar diverses fonts que hi havia alguns barris aquí com de la Morera i d'altres barris de Badalona que algunes persones van rebre les alert al mòbil. No sé si vosaltres el vau rebre.
1: Jo vaig rebre dos, en vaig rebre.
2: Jo no.
3: Tu vas rebre dos.
2: Jo no.
3: Sí. I vius a dalt la vila, oi?
1: Em vi que dalt la vila, sí.
3: Doncs sí que és cert que Badalona no era una zona, estava en zona de perill taronja, no era la zona vermella com afecta la resta de comarques, però sí que és cert que alguns veïns de Badalona el van rebre, també de Santa Coloma. No sé si, ja per acabar molt ràpid, perquè només ens queden dos minuts, de vegades aquest desalert s'envia quan no toca... el govern peca d'excés de prudència, perquè sí que és cert que moltes vegades ho han enviat i a la zona on l'han enviat no ha plogut i en canvi ha passat també a l'inrevés.
1: Sí.
3: No sé si hi ha errors...
1: A Tarragona fa poc. Sí. No van enviar i una mica més se'ls han portat tots a l'aigua.
3: S'hauria de controlar més a l'hora d'enviar un SLR, una crida d'emergència, que és important i la gent se l'ha de creure, no? Perquè si s'envia molt gratuïtament, al final la gent no li farà cas. És una opinió meva, eh?
1: I que l'envia...
0: És que
1: qui és el responsable d'enviar-lo?
0: Però és que, o sigui, a veure, ara el que estem dient és que les zones més properes al Vallès l'han rebut, no? Perquè Mollet, Sant Fost, no? Tot això és Vallès, Vallès Oriental. Per tant, com que són les antenes, m'imagino que definir telèfon per telèfon és molt difícil.
3: Clar, difícil.
0: És enviar per les antenes i pot ser que algú hagi rebut d'allò. Jo crec que s'envien masses alertes, també t'ho dic, eh? O sigui, arriba un moment que hi ha coses que són... O sigui...
1: Però si prou agafa el
3: des que va passar lo de València...
2: Lo de la Dana.
3: Va marcar...
0: Sí, que si hi ha temporals, no pots estar en una riera, no sé.
4: De fer-lo que la gent ho sàpiga, des de la Dana...
0: Però s'ha de ser més prudent.
3: Ens hem d'acomiadar, us agraïm a tots quatre, al Rafa, al Jordi, a la Mònica i a la Carme, a la vostra presència avui aquí a la tertúlia del Badalona Matí. Ens anirem veient durant aquesta temporada. Per cert, que avui hem donat la benvinguda al Jordi, que és nou fitxatge de les tertúlies d'aquesta temporada, li estem molt agraïts, i també a tu, Rafa, que avui has vingut en substitució de la Núria, que no ha pogut venir. Gràcies, ens acomiadem dels telespectadors de Televisió de Badalona. El Badalona Matí continua fins a les 12 del migdia al 94.4 de Ràdio Ciutat.
5: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
6: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
7: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
6: Més clar, més ràpid, més Badalona.
7: bdn.com.cat.
6: Badalona passa aquí.
8: Aquest dimecres, la Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat. A 6:45 del vespre i des de Tarragona, Joventut Badalona i Opos Lleida. I el mateix dimecres i de manera simultània, Copa Federació de Futbol. A 8:00 del vespre i des de la zona esportiva de Can Cabanyes, Club de Futbol Badalona, Sestao River Club.
9: Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona.
10: Busques la pizza perfecta? Ja és aquí el Mau Pizzas Fest Badalona. Del 10 al 13 de setembre a la plaça del president Tarradellas. 8 dels millors restaurants competeixen per la millor pizza de la ciutat i tu decideixes el guanyador. Tallers, concursos, DJs i cervesa. Descarrega la teva entrada gratuïta a pizzasfest.com.
11: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
12: Badalona Matí. L'actualitat de la ciutat en uns minuts.
3: Passa un minut de les 10 del matí. La Guàrdia Urbana de Badalona compta amb 24 nous agents a la plantilla municipal. Són efectius que s'han format durant 9 mesos a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i que a partir d'ara començaran a patrullar pels carrers de la ciutat. En la seva intervenció a l'acte de presentació, l'alcalde Xavier García Albiol ha destacat que la seguretat és una de les prioritats de l'executiu local i ha demanat als agents professionalitat, il·lusió i compromís amb els veïns de tots els barris, sense fer cap mena de distinció. Igualment ho ha fet Òscar Parada, l'intendent major en cap.
13: Què és el que jo us demano com a alcalde amb aquells que us incorporeu avui? Us demano professionalitat, en parlava abans, il·lusió, però sobretot el que us demano és que estigueu al costat dels veïns i de les veïnes de Badalona.
14: Però sobretot compromís amb Badalona, amb la nostra ciutat. Coneixeu els barris, els seus carrers, els seus comerços, les entitats i la seva gent. Sigueu propers.
3: Repassem altres titulars d'aquest dimecres 9 de setembre.
12: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
3: Badalona activa l'alerta per les fortes pluges previstes per avui. Tuti García.
15: Doncs sí, el Meteocat i Protecció Civil han emès avisos davant la previsió de xàfecs que podrien superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. El Pla Inuncat manté l'alerta a la comarca del Barcelonès, mentre que l'Ajuntament de Badalona ha activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal en fase d'alerta davant la previsió d'aquestes pluges.
3: La consellera Núria Parlon ha demanat prudència més enllà de les 5 comarques on s'aplicaran les restriccions.
16: Doncs ens trobem ara en una situació que ens obliga a desplegar totes les mesures per protegir a la població d'acord amb la predicció meteorològica que tenim del servei del Meteocat, que ens dona doncs, aquest grau de perill, 5 sobre 6, amb possibilitats de pluges torrencials locals i, per tant, una afectació important pel que el fa a la necessitat de protegir les persones per l'impacte que aquestes pluges doncs, poden tenir.
3: Els docents alerten d'un curs calent si el departament no seu a negociar.
15: El primer dia, aquest dimarts, ho sabeu, arrencava amb una vaga del professorat. L'USTEC ha xifrat el seguiment entre un 30 i un 40% arreu de Catalunya. Educació, en canvi, l'ha rebaixat al 12,6%. Al Barcelonès Nord, prop d'un centenar de docents, han tallat a primera hora del matí la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet.
3: Adverteixen d'un nou curs en lluita i demanen a la consellera Niubó seure a negociar. Gabriel Ramírez és delegat de la intersindical al Barcelonès Nord.
17: El problema no són només aquestes reclamacions de reducció de ràtios, augment de la inversió cap al 6% que marca la llei. No és només això, és la negativa d'un govern del PSC a seure amb els treballadors a parlar de les condicions de l'educació. El que no tenim és una mínima aptitud de posar-nos a treballar, d'entendre que les majories en el col·lectiu docent han canviat.
3: La Generalitat admet mancances en el sistema educatiu i assegura que l'educació és una prioritat absoluta de l'executiu de Salvador Illa.
15: La consellera Esther Niubó ha explicat que volen impulsar un debat amb tota la comunitat educativa sobre els reptes que ha d'afrontar el sistema en els pròxims anys.
3: En roda de premsa ha valorat que més enllà de les qüestions laborals que s'estan abordant amb els sindicats, cal obrir un diàleg que vagi més enllà.
18: Aquí l'objectiu és asseure en una mateixa taula representants doncs, de les direccions, de les famílies, dels docents, d'entitats pedagògiques i poder fer un debat realment de sistema educatiu, un debat molt pedagògic més enllà d'aquelles qüestions de millora que s'estan treballant i que estem treballant expressament doncs, amb els sindicats i que tenen a veure amb les condicions doncs, d'ensenyament del conjunt de professionals de l'educació, és un salt endavant. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys.
3: Tot i la convocatòria de vaga, han estat moltes les famílies que han decidit portar els seus infants a l'aula.
15: Tot i entendre les reivindicacions del professorat, no veuen amb bons ulls fer vaga el primer dia d'escola. Les ganes de recuperar la normalitat a casa i la manca d'alternativa on poder deixar els infants, diuen, són els principals motius pels quals han decidit no donar suport a la vaga.
3: Escoltem en Manolo Funes i la Isabel Rosales, que són famílies del Salvador Espriu.
19: Tener una rutina, tener una normalidad, y que justo el primer día de clase haya una huelga, pues no se entiende mucho. Tampoco estoy dentro y entiendo perfectamente lo que reclaman, entonces tampoco quiero criticar, pero creo que el primer día no es muy adecuado.
20: El meu fill farà primer, un inici diferent d'etapa, està molt content, tenim tot un any per fer-les, vull dir, nosaltres som una família que ens acollim a les vagues i les fem, però avui era un dia per iniciar, per acompanyar i per retornar amb els companys de l'escola.
3: El Ministeri d'Educació ha publicat aquest dimarts l'informe PISA 2025.
15: Els resultats mostren un retrocés de l'alumnat espanyol en les tres competències avaluades, ciència, lectura i matemàtiques, amb unes puntuacions que se situen entre les més baixes de la sèrie històrica i per sota de les mitjanes de l'OCDE i de la Unió Europea.
3: Les dades catalanes no s'han pogut comparar amb la resta de territoris a causa d'una incidència en la mostra d'alumnes. Coincidint amb l'inici del curs escolar, el grup municipal d'Esquerra Republicana suspèn la gestió educativa del govern.
15: Consideren que promeses com la construcció dels nous edificis per les escoles Ventosmir i Badalona Port o recursos educatius per barris com Sant Roc o Llafià són algunes de les matèries que no s'han abordat com calien.
3: A més, asseguren que el Consell de la Formació Professional no s'ha convocat des de fa més de 3 anys. Escoltem el president del grup municipal d'Esquerra, Àlex Montornès.
21: En l'inici d'aquest curs, que és l'últim curs abans de les eleccions municipals, és un bon moment per fer balanç. I la realitat és que l'educació no ha estat una prioritat per a aquest govern de majoria absoluta. Per tant, la nostra conclusió general és un suspès. Pensem que aquest govern no ha tingut les prioritats on tocava. L'educació hauria de ser la màxima prioritat de Badalona.
3: Qui també ha parlat sobre la vaga d'educació és la presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, que s'ha reunit aquest dimarts amb el grup a la seu del partit a Badalona.
15: Albiach ha qualificat la vaga d'educació de fracàs del govern de la Generalitat per no haver negociat amb la comunitat educativa durant l'estiu i ha reclamat un acord de país.
3: En l'àmbit local, Albiach ha denunciat les polítiques de l'alcalde Xavier García Albiol, qui acusa de fer de la violència la seva manera d'exercir el poder i de buscar l'enfrontament.
22: El model de país que tenim és el model contraposat al de l'alcalde Albiol, que fa del matonisme, dels crits i dels cops de força la seva manera d'exercir el poder, fins i tot vulnerant els drets humans, com vam veure en el desallotjament del passat Nadal, i per tant, o sigui, per nosaltres Badalona és el model contraposat de país.
3: Badalona tornarà a tenir arbre de Nadal gegant aquest any.
15: Sí, l'Ajuntament acaba d'adjudicar l'acte central de la campanya de Nadal, l'encesa de l'arbre de la plaça Josep Tarradellas. Ho ha fet per un valor de prop de 80.000 euros.
3: I en plana cultural, la colla castellera dels Micacos de Badalona participarà al concurset que se celebra el 27 de setembre a Torredembarra.
15: La colla ha reprès la temporada aquest cap de setmana passat amb una diada a Palafolls després del descans de l'estiu i espera fer una bona actuació a final de setembre.
3: Recordem que actualment els de Badalona assagen al pati de l'església dels Pares Carmelites a falta de l'adequació de l'edifici d'Eines Canela i després de marxar de l'antic Mercat Mainon pel mal estat de l'edifici. I en esports, la sisa joventut debuta aquesta tarda a 6:45 a la Lliga Catalana, que es torna a disputar al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona.
15: Ho farà contra un Lleida que ha guanyat 2 dels 3 amistosos que ha disputat a la pretemporada.
3: El tècnic d'Amnei Miret parlava sobre la necessitat de buscar un fitxatge en el joc interior de forma immediata. També va explicar com arriba l'equip al partit.
23: Sabem que comença una competició que la jugarem molt seriosament, que aquest any amb el tema de les finestres i de les adversitats que hem tingut en forma de petits accidents i lesions tenim una sensació de que anem una setmana tard a la pretemporada, que ens està faltant part d'aquesta preparació i d'aquest treball per poder competir a un nivell alt possible amb continuïtat.
3: I el Badalona Women ha presentat oficialment el nou patrocinador del club.
15: Sí, es tracta de l'empresa automobilística Ebro, amb seu a Badalona i que ara llueix a la nova samarreta del primer equip.
3: Escoltem l'alcalde i a Claudio García, director financer d'EM Automoció.
0: Bé, avui és un dia important per a l'esport de Badalona perquè una mica donem el tret de sortida a un projecte que, com s'apuntava, portava 2 anys gestant-se i que ara, de forma definitiva, significarà que Badalona tindrà el seu equip a primera divisió amb un estadi amb unes condicions espectaculars i amb un company de viatge, un patrocinador, que és de la ciutat, també, i que ha cregut en el projecte.
1: Des del principi que vam conèixer del projecte ens va agradar molt i vam decidir involucrar-nos perquè per una ciutat com Badalona tenir un equip que està tan als medis i tan recolzat per tothom, i amb un producte com aquest, que també té molt de recolzament i molt de significat a la ciutat a Barcelona i a Badalona també, doncs per nosaltres és molt important.
3: I fora de Badalona es notícia que Josep Lluís Trapero dimiteix com a director general dels Mossos i serà rellevat per Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap. Ha presentat la seva dimissió aquest matí després de 2 anys al càrrec. La consellera Parlon explicarà en roda de premsa els relleus.
15: I els Mossos han detingut 2 menors més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal de Manresa, on un home va morir. Tenen 16 anys i se sumen a l'arrest de 2 nois el mateix dia dels fets, l'1 de setembre.
3: Surt a la llum un dossier del Ministeri de l'Interior amb una llista de periodistes i les seves ideologies polítiques. El ministre Grande Marlaska ha admès l'existència de la llista, però diu que això no condiciona el tracte amb la premsa. S'ha escudat en què és un document de treball.
15: I 1 miler de vols han estat cancel·lats aquest dimarts al Regne Unit per una avaria en el sistema de control aeri. El sistema ja s'ha recuperat, però a mesura que avançava la tarda, la situació s'anava complicant i ha frenat també les sortides d'altres aeroports.

0: Moment de conèixer la previsió meteorològica avui, que especialment estem atents a aquestes alertes del Meteocat. Veiem on afecten aquestes pluges. Luismi Pérez, bon dia.
1: Bon dia, molt pendents de la meteorologia avui a les comarques metropolitanes, perquè serem la zona zero de les tempestes intenses. De fet, ja aquest matí n'ha caigut alguna de tempesta molt forta, està caient de fet a hores d'ara entre el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, i fins aquest migdia haurem d'estar a l'aguait, sobretot al corredor del Vallès, perquè aquí és on més aigua esperem que caigui. A la resta de contrades, també per exemple al Barcelonès, al Baix Maresme, alguna tempesta forta, molta aigua en poca estona, possibilitat molt àmplia d'inundacions, però de forma molt local, això sí, i temperatura que anirà baixant en picat, així que comenci a ploure d'una forma més general. La tarda serà molt menys calorosa que dies enrere, i també aquesta tarda encara amb algun xàfec, però ja d'una forma més local, sobretot cauran novament al voltant dels dos Vallesos, del Maresme, amb alguna clariana i tot aquesta tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luismi, i veiem quin és l'estat de la xarxa viària amb el Roger Serra, Servei Català del Trànsit. Bon dia.
2: Bon dia, Àlex. Doncs la veritat és que parlem d'absoluta calma en aquesta xarxa viària. Durant el matí hem tingut menys trànsit del que seria habitual i, afortunadament, no hem tingut cap gran incidència que ens compliqués la circulació. Per tant, vies properes a Badalona, la veritat és que van molt tranquil·les, tant l'autopista com la B20, la Pota Nord, però és que també trobareu molta fluïdesa. Per una banda, si aneu cap a les rondes de Barcelona, tant la ronda de dalt com la ronda litoral, molt fluïdes, fins i tot si aneu cap a la zona del Vallès des de Badalona, a la C58, sortint de Barcelona, a aquesta hora, amb molta fluïdesa. Per tant, avui et porto bones notícies. A aquesta hora ja parlem d'absoluta calma a la xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
4: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
5: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
6: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
5: Més clar, més ràpid, més Badalona.
6: bdncom.cat.
5: Badalona passa aquí.
7: Aquest dimecres, la Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat. A 6:45 del vespre i des de Tarragona, Joventut Badalona i Opos Lleida. I el mateix dimecres i de manera simultània, Copa Federació de Futbol. A 8:00 del vespre i des de la zona esportiva de Can Cabanyes, Club de Futbol Badalona, Sestao River Club.
8: Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Busques la pizza perfecta? Ja és aquí el Mau Pizzas Fest Badalona. Del 10 al 13 de setembre a la plaça del president Tarradellas. 8 dels millors restaurants competeixen per la millor pizza de la ciutat i tu decideixes el guanyador. Tallers, concursos, DJs i cervesa. Descarrega la teva entrada gratuïta a pizzasfest.com.
5: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
6: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
5: Més clar, més ràpid, més Badalona.
6: bdncom.cat.
5: Badalona passa aquí.

0: És un quart i un minut d'11. Seguim aquí al 94.4 al Badalona Matí fins al punt del migdia. La producció d'energia verda ha baixat a Catalunya. Des de l'Observatori de les Energies Renovables han alertat que va baixar un 3,1% l'any 2025, mentre que el consum per part del ciutadà va pujar un 2,7%. Però això què significa pels consumidors i pels usuaris? Com ens afecta en el nostre dia a dia? I al país, doncs avui sortim de dubtes parlant amb l'Arnau Alarcón, que és gerent de projectes de fotovoltaica de l'Energètica. Bon dia, Arnau.
1: Hola, bon dia.
0: Per què ha estat un any tan dolent? Per què ha caigut tant la producció de renovables a Catalunya? Què ho atribuïu?
1: Bueno, no, ara mateix no tinc aquestes dades exactes, val? Però bueno, al final, com tots sabem, no, la producció d'energia a aquest país, vull dir...
0: Sí, Arnau, t'escoltem. Sembla que tenim problemes amb la connexió.
1: Perdoneu.
0: Ara, ja t'escoltem, Arnau, quan vulguis.
1: El preu de la llum en aquest país està molt vinculat a com generem l'energia, no? I si en aquest país es genera energia a partir de combustibles fòssils, com que aquests es tracta de combustibles que són cars, això repercuteix directament en el preu de la llum, val? Llavors, degut als conflictes geopolítics que hi ha hagut en aquest any, el preu del petroli ha pujat de manera considerable, i això ha repercutit a que a l'hora de generar energia a partir d'aquests combustibles, no, principalment, bueno, el preu del petroli ha repercutit en un augment del preu del gas, i el preu del gas ha repercutit en un augment del preu de l'electricitat, perquè aquí en aquest país, quan no hi ha energia, quan no hi ha suficient energia renovable, part de la demanda elèctrica del país es cobreix amb aquest gas, no? I això, que aquest any ha sigut més car, doncs ha repercutit en un augment global del preu de la llum. Però bueno, aquí el que està clar és que l'única energia que és gratuïta, neta i sobirana, no?, que podem generar en aquest país és l'energia renovable, no? I des de l'Energètica l'objectiu que tenim és que tota l'energia elèctrica que es consumeix a la Generalitat com a institució, no?, sigui generada amb energies renovables al propi país.
0: Arnau, Catalunya, segons les previsions, ha de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 55% el 2030 i arribar a aquesta neutralitat d'emissions de carboni el 2050. Com ho veus? Hi arribarem?
1: Sí, nosaltres des de la Generalitat estem fent tots els esforços necessaris perquè això es produeixi, eh? Concretament, en vies de complir aquests objectius, es va crear l'Energètica. L'Energètica és una empresa pública 100% de la Generalitat, creada l'any 2022, amb l'objectiu de descarbonitzar tota la institució. Val? Llavors, nosaltres treballem amb l'objectiu 2040, val? Que tota la Generalitat, i que vol dir tots els seus departaments, totes les seves empreses públiques, siguin neutres en emissions de carboni a l'any 2040. Val? Això el que vol dir és que cada dia que la Generalitat obre la persiana per oferir els seus serveis, no?, hospitals, instituts, trens, val?, les emissions associades a aquests serveis siguin zero.
0: Des de l'Observatori de les Energies Renovables asseguren que Catalunya té prou projectes en cartera, però critiquen, no, que les dificultats que hi ha per materialitzar-los. Amb quines dificultats us trobeu?
1: Bueno, el que està clar és que per complir aquests objectius que t'estava dient ara, no? És que la Generalitat com a institució sigui neutra en emissions de carboni l'any 2040, necessitem de diferents tecnologies. Val? Nosaltres tenim calculat que necessitem uns 1.000 megawatts, vale, de nova potència renovable a l'any 2040, val? I per instal·lar aquests 1.000 megawatts, les tecnologies renovables amb les que comptem són la solar fotovoltaica. La solar fotovoltaica pot ser tant en teulada com en terreny, els parcs eòlics i les instal·lacions hidràuliques. Vale? Llavors, la prioritat, el que estem fent ara de manera més ràpida és cobrir les teulades, no?, de tots els edificis públics amb fotovoltaica, perquè és com si diguéssim el més fàcil, perquè les teulades ja hi són, però el missatge que clar que tenim és que amb això no és suficient. Vale? Nosaltres tenim calculat que amb les teulades ens dona per instal·lar 200 megawatts i els 800 restants, doncs, els hem d'instal·lar sobre terreny, vale? Ja sigui en parcs solars, amb parcs eòlics o amb turbines hidràuliques. Val? Llavors, les dificultats... nosaltres, com desenvoluparem aquest parc d'instal·lacions renovables sobre terreny? Doncs un dels principis fonamentals que tenim és que nosaltres ho fem en consens amb el territori. Val? Llavors, sí que és veritat que hi ha vegades o hi ha ocasions en què hi ha certa oposició, no? Però nosaltres sempre treballem en consens tant amb els governs municipals com amb les associacions veïnals per implantar aquestes instal·lacions allà on realment sigui viable, tant tècnicament com socialment.
0: Com es pot accelerar la transició energètica aquí a Catalunya i garantir aquest respecte pel territori?
1: Instal·lant renovables. Sí, sí, està clar que l'emissió número 1 per garantir que aquesta transició energètica tan necessària que s'ha de dur a terme a Catalunya es faci realitat és instal·lar renovables, respectant sempre, evidentment, doncs, tot el tema associat a la biodiversitat i tots aquests conflictes que puguin sorgir a nivell territorial. Però per això, des de la Generalitat també s'ha impulsat un pla, que és el Plater, precisament perquè aquest desplegament d'energies renovables que és necessari per dur a terme la transició energètica es faci respectant tots els factors, no?, que intervenen en aquests parcs eòlics, fotovoltaics i hidràulics.
0: I Arnau, els municipis estan fent els deures? No sé si disposeu de dades per municipis de quin és el que més plaques solars té instal·lades als seus edificis municipals.
1: Ostres, doncs ara mateix no tinc aquesta dada, però nosaltres des de l'energètica sí que treballem molt colze a colze amb els municipis. De fet, estem treballant per en un futur, doncs, en algun moment també poder exercir de mitja propi dels municipis, o sigui, no, ara només som mitja propi de la Generalitat, i nosaltres en aquesta interlocució, en aquest contacte proper que tenim, sí que els hi donem força a assessorament, perquè nosaltres ara, per exemple, aquesta campanya d'instal·lació massiva d'instal·lacions fotovoltaiques en instituts, en centres educatius, sí que ens trobem a vegades que hi ha centres que, tot i que els ocupi la Generalitat, són de titularitat municipal, i això ens obliga a arribar a un acord amb ells, no?, perquè ens deixin utilitzar la coberta que és seva, tot i que el consumidor que hi ha sota sigui de la Generalitat. No? Llavors, en aquest sentit, tenim un vincle estret amb diversos municipis amb l'objectiu d'algun moment poder treballar per ells. Però quin és el municipi que a dia d'avui ha instal·lat més plaques fotovoltaiques en edificis públics? És una dada que no disposo.
0: I pel que fa a Badalona, de fet, teniu acabada l'obra i està en tràmit d'activació un autoconsum col·lectiu a l'Institut Pompeu Fabra, no? Explica'ns, perquè crec que compartirà l'energia amb el cap bufalà Canyet, el jutjat de violència domèstica i de primera instància, i també els jutjats d'instrucció i de primera instància de Badalona, oi? Com es fa això?
1: Correcte. Doncs bé, el model que nosaltres utilitzem per desenvolupar tot aquest parc d'instal·lacions fotovoltaiques sobre teulada és l'autoconsum col·lectiu, que és un mecanisme que està aprovat per normativa des de l'any 2019, que el que et permet és que l'energia que està generada en un punt pugui ser aprofitada no només per l'edifici que té a sota, sinó també per qualsevol consumidor que estigui a una distància inferior a 5 quilòmetres. I això què ens permet? Això que ens permet és aprofitar al màxim l'espai disponible a les cobertes, i si sobra energia, no? Perquè moltes vegades amb els instituts ens trobem que són excedentaris a nivell de generació d'energia, o sigui que tenen molta coberta, però tenen consums molt intermitents, perquè tenen l'estiu, que estan tancats, els caps de setmana, etc. Llavors, el que fem amb els instituts és aquest model d'autoconsum col·lectiu, mitjançant el qual nosaltres assignem uns coeficients de repartiment a equipaments públics de la Generalitat que estiguin a una distància inferior a 5 quilòmetres. I en aquest cas concret a l'Institut Pompeu Fabra, que és una instal·lació que ja es troba acabada i en tràmit de legalització, o sigui que en breu estarà connectada, els equipaments propers amb els que hem decidit compartir l'energia són aquests dos que has comentat, el cap bufalà Canyet i els jutjats de Badalona. Sí, sí.
0: El vostre objectiu és que totes les cobertes aptes, no, dels instituts, ara ho comentaves, disposin de panells solars, aquestes plaques fotovoltaiques, al 2028. Si no tinc malament la dada, són 350 instituts. Es va a bon ritme, amb el ritme previst?
1: Sí, correcte. Nosaltres, l'objectiu amb el que treballem, si fem referència únicament a les cobertes dels centres educatius, és tenir-los tots enllestits a finals del 2028, val? I tenint en compte que hem començat a treballar de manera operativa el 2023, val? Ara tot just portem 3 anys, creiem que sí que ho aconseguirem. El número d'instituts que ens queda, en total, ara en portem fet una centena, una mica més, uns 107 edificis que ja estan produint energia i connectats a la xarxa. I l'objectiu és, el total d'instituts que preveiem fer a finals de 2028 són 534.
0: La majoria d'aquests 107 que ja disposen de la instal·lació es troben a la regió metropolitana?
1: Sí, clar,
0: És on més
1: evidentment això
0: instituts hi ha, també.
1: està molt vinculat a on hi ha població, no? Llavors, la concentració d'instituts a l'àrea metropolitana de Barcelona i les comarques colindants és molt més elevada que les Terres de l'Ebre o Lleida o Pirineu, Aran. Sí.
0: Arnau, el president de la Generalitat, Salvador Illa, inaugurava a finals d'agost el parc solar més gran de Catalunya, ubicat a Alcarràs, ara que parlàvem de les Terres de Ponent, i avalava el pla de renovables del govern i també en posava en valor aquesta aposta pels camps de bateries, no?, per emmagatzemar aquest tipus d'energies. Tot i això, anem a la cua, no?, en el desplegament de les renovables. El govern amb aquest parc no sé si vol mostrar que no se'n desentén, no?
1: Sí, clar. Tenim clar que ara una de les prioritats del govern és que Catalunya deixi d'estar a la cua, no?, pel que fa a desplegament d'energies renovables. I un factor molt important és precisament això que comentaves, també començar a incorporar no només instal·lacions d'energies renovables, sinó també instal·lacions d'emmagatzematge, perquè el que fan les energies renovables és que l'energia renovable, sigui, ai, l'energia, perdó, elèctrica, sigui molt barata de dia o pràcticament gratis, no? Hi ha èpoques de molta generació en què l'energia diurna és gratuïta, però només poden no, només és així, no? En horari de producció, val? Perquè durant la nit no fa sol. Llavors, si nosaltres aconseguim que tota aquesta energia solar que es genera durant el dia, que a vegades és sobrant i tot, es pugui acumular, doncs també aconseguirem que a la nit, quan es cremen combustibles fòssils per cobrir la demanda elèctrica del país, es pugui tirar d'aquesta energia excedentària generada durant el dia.
0: Arnau, ja per acabar, els recursos fòssils ja no poden ser una opció de futur, no? En l'actual context d'emergència climàtica, són finits i contaminants. La societat en som prou conscients d'això?
1: Doncs, jo crec que cada vegada més, i sobretot tenint en compte aquest context que estem vivint els darrers estius, no?, d'onades de calor pràcticament permanents, aquests fenòmens climàtics extrems, no?, temps violent, riuades, danes, etc. Jo crec que aquestes coses el que fan és que la població cada vegada sigui més conscient de que alguna cosa hem de canviar, no? Nosaltres, des de l'energètica, intentem fer-ne molta divulgació a través de tota l'activitat que fem. I jo crec que sí, que cada vegada la gent està més conscienciada de que la transició energètica és una cosa totalment imprescindible.
0: Doncs Arnau Alarcón, gerent de projectes de fotovoltaica de l'Energètica, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres aquí al Badalona Matí. Que vagi molt bé.
1: D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia.
2: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
3: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: A Badagrés ho tens fàcil. A Badagrés ho tens tot. Visita'ns a badagrés.com o truca'ns al 93 395 03 11.
1: Busques la pizza perfecta? Ja és aquí el Mau Pizzas Fest Badalona. Del 10 al 13 de setembre a la plaça del president Tarradellas. 8 dels millors restaurants competeixen per la millor pizza de la ciutat i tu decideixes el guanyador. Tallers, concursos, DJs i cervesa. Descarrega la teva entrada gratuïta a pizzasfest.com.
2: El mirador del Badalona Matí. Una visió en primera persona de la nostra ciutat.
3: Són 2:15 i gairebé 2 minuts d'11. Seguim aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Badalona, perquè avui el nostre mirador del Badalona Matí particular parlarem de premsa, una professió que s'ha hagut de reinventar-se a la força si volia continuar arribant als seus lectors, als seus oients o també als seus telespectadors. I l'home que ens acompanya avui, d'això en sap un munt. Avui parlem amb el periodista badaloní i director de Som Metgina, Andreu Mas. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Andreu, què és Som Metgina, per situar-nos una mica?
4: Sommetgina.cat és un nou mitjà de comunicació que vam començar a engegar un grup de persones a finals del mes de juny i que explora una nova manera de donar la informació, molt més reposada, molt més tranquil·la, amb més contingut de fons, amb molta presència d'entrevista, amb molt contingut audiovisual. I bé, és una nova manera, una nova concepció de fer un periodisme bàsicament digital, molt centrat en la pròpia pàgina web i també en les xarxes socials, però que també té una versió en paper.
3: És un mitjà que fuig de la immediatesa. Creus que s'ha caigut en l'error de buscar ser el primer en donar la notícia i s'ha deixat de banda allò de contrastar, que és tan important?
4: Bé, el tema de contrastar fa molt de temps que s'ha deixat de banda, malauradament, i sobretot s'ha deixat de banda donar context a les coses, fer un periodisme una mica més reposat. Nosaltres pensem que la immediatesa ara ja no és tan important, bàsicament per un fet tecnològic, no? Quan jo estava a la direcció del Punt, a l'edició del Barcelonès, no? L'edició de Badalona, encara no hi havia, pràcticament crec que no existia ni Google, i no estem parlant pas de massa enrere, estem parlant de l'any 96-97. En aquells moments el cercador no existia, evidentment no hi havia intel·ligència artificial, no hi havia xarxes socials, i el paper jugava un altre paper, mai millor dit, no? En canvi, ara no cal córrer perquè les notícies apareixen en 0, a través de les xarxes socials, a vegades no prou contrastades, a vegades no prou verificades, però el cert és que majoritàriament, com a mínim les que produeixen de fons oficials, de fons de mitjans de comunicació, sí que tenen un percentatge molt important de correcció de veritat, i per tant nosaltres pensem que hi ha gent que necessita, que vol i que demana un periodisme més com es feia abans, que és com el sabem fer nosaltres, però adaptat a les noves tecnologies i a les noves circumstàncies.
3: I Andreu, des del teu punt de vista, en els últims anys, què és el millor que li ha passat a la premsa i el pitjor? Com ho veus?
4: El pitjor que li ha passat a la premsa és no saber connectar amb els seus lectors. És a dir, no saber trobar el camí per connectar amb persones que en aquests moments doncs, no tenen el costum de llegir i no tenen l'hàbit d'haver vist a casa diaris en paper i per tant estan desconnectats d'una manera de fer, de sentir, de tractar amb la realitat, no? La relació amb el paper al final és una relació física. No és el mateix llegir un tuit o scrollar de manera infinita les xarxes socials que tenir, diguem, de contacte físic amb un producte, olorar fins i tot la tinta, no? Jo penso que els mitjans no han sabut o no hem sabut connectar amb aquestes noves generacions que tenen una estructura mental segurament diferent. I el millor que li pot haver passat és que hi hagi gent que es doni compte que aquesta cosa ha passat, que els grans mitjans no han sabut adaptar-se a aquest canvi tecnològic i que sorgeixin noves iniciatives. En el fons, jo penso que el fet de que s'hagi democratitzat a través de les xarxes socials l'accés a la informació no és tan dolent com moltes vegades la gent del mateix gremi dient.
3: Les noves generacions, que estan molt connectades a Instagram, a TikTok, moltes vegades es diu ja, és que la gent jove ja no mira la tele, deu haver de tot, eh? I també hi ha gent jove que deu escoltar la ràdio, però sí que és cert que hi ha com aquesta percepció de que moltes vegades la gent més jove dona més credibilitat a l'influencer que segueixen de Tor, que pots acumular 300.000 seguidors, que el que expliquen a la tele, perquè hem perdut credibilitat als mitjans per les noves generacions.
4: Sí, perquè bàsicament el fet de que l'impacte del canvi publicitari, perquè aquí hi ha hagut un altre canvi, no només ha estat un canvi amb la massa lectora, també la publicitat ha abandonat els mitjans tradicionals, no només el paper, també la televisió, també la ràdio, cert que la televisió i la ràdio en menor mesura, bàsicament la caiguda bèstia i a més prolongada en pràcticament una dècada i mitja s'ha produït amb la premsa, en els mitjans de comunicació en paper. Doncs això és el que ha fet que s'aprimessin les plantilles, que es pagués pitjor els periodistes, i aleshores, en el fons, les empreses periodístiques el que estan pagant és que estan oferint un pitjor servei als seus lectors. Si es donés un servei com es donava abans, quan les vaques eren més grans i no es depenia tant tampoc de subvencions públiques, i per tant hi havia més llibertat per explicar les coses, i hi havia també menys concentració empresarial, doncs les coses feien millor. Jo penso que els periodistes també, i sobretot els propietaris de mitjans, han d'entonar una mica de mea culpa amb les coses que ens han passat. Val a dir que sempre es diu que la gent jove no s'informa o no s'informa prou. És veritat que potser hi ha una sobrevaloració dels influencers, sobretot perquè aquests moltes vegades ni tan sols contrasten. Però també és cert que hi ha un gran ús dels mitjans audiovisuals. I la prova és que si mires qualsevol estudi, per exemple, d'una empresa que es diu Kantar Media, que es dedica a mesurar audiències i hàbits de consum a l'estat espanyol, en aquests moments una de les xarxes més seguides és una xarxa audiovisual que és YouTube. I, per tant, el consum d'informació en vídeo és bastant alt entre la gent jove. I, a més, quan tu preguntes què miren, busquen coses de tipus informatiu. Si més no, a plataformes com YouTube. Per això Som Metzina inclou una plataforma en programes propis i en programes de tercers que es diu Som Metzina TV.
5: Anem d'un costat a l'altre per la Rambla i amunt i avall pel carrer de Mar. Topant em saludes desconeguts.

0: Andreu, et vam demanar que triessis una cançó i has seleccionat aquesta, de l'Albert Fibla. Sí. Per què? Explica'ns.
1: Per dos motius. Primer, perquè parla de Badalona. Jo fa uns anys que no visc a Badalona, també és cert que, diguem-ne, me vaig exiliar. Vaig tornar al cap de molts anys i després m'he tornat a marxar i estic a les comarques de Girona. Però, bueno, Badalona forma part de la meva essència, vull dir, del meu paisatge emocional, del meu paisatge espiritual. Encara, evidentment, hi tinc força família. I, bé, crec que sempre un ha de reivindicar les seves arrels. De fet, allà on vaig, dic que sóc de Badalona i normalment em trobo que el meu interlocutor em diu: ah, doncs jo conec una altra persona de Badalona que està per aquí. Fins i tot tinc un amic gironí que diu que els badalonins som una plaga, que estem per tot arreu. I he triat l'Albert Fibla, doncs, perquè em sembla un cantant excel·lent i perquè no acabo d'entendre com una persona que, com ell, que té una veu fantàstica i treballa la lletra i la música també d'una manera impressionant, doncs no acaba de tenir el reconeixement públic que jo crec que es mereix. I per tant, en certa manera, és la tria d'aquesta cançó és una manera de reivindicar l'Albert Fibla, i especialment aquest disc, que és el concert que va interpretar Marta Barnasants, amb gent com el Josep Trevé o el Martí Serra, que també són músics badalonins extraordinaris.
0: Andreu, com veus la premsa de Badalona? Quin paper tenen els mitjans de comunicació local? Encara creus que estan considerats aquest trampolí per arribar als mitjans generalistes?
1: Jo penso que això que dius del trampolí per arribar als mitjans generalistes...

0: això ho vam aconseguir trencar, també perquè al darrere hi havia una dinàmica de tenir... hi havia un programa econòmic de que, per evitar la fuga de cervells en l'àmbit local, no només a Badalona, sinó en el conjunt del que representava en aquell moment el projecte del Punt. Jo crec que això s'ha perdut. No sé tant si els periodistes que exerceixen la seva professió a Badalona pensen que pot ser un trampolí per anar fora, perquè realment la professió està molt malament i és difícil fer salts a qualsevol lloc. El que sí que és veritat, que jo crec que la premsa ha anat aprimant-se a Badalona, no? I en tot cas ha passat un fenomen curiós, no? Que és que en el moment que el Punt deixa de tenir Badalona com una prioritat, els mitjans públics, que a l'època en la que nosaltres estàvem, doncs no tenien el reconeixement que es mereixen, que es mereixien en aquest moment. Sí que el tenen ja des de fa força anys, ja. I això no ho dic perquè m'estigueu entrevistant, sinó perquè realment és el que penso. I en canvi, tota la part privada s'ha primat molt. Hi ha gent que ho fa bé, però jo crec que no té res a veure amb el que vam fer nosaltres durant aquella època. I no ho dic perquè jo en fos el director, ho dic per la gent que teníem, que eren excel·lents professionals.
1: Sempre s'ha dit, Andreu, els mitjans locals són una mena d'escola, no? Però una escola, en podríem dir, on conflueixen la veterania dels més grans, no? I els més joves. Això enriqueix totes dues generacions. Per exemple, aquí tenim, davant meu tinc el tècnic, el Roger Cuixart, també el Pau, que és molt jove. Aquí conflueix, no?, la veterania, el Pau, que és jove, però sap molt, també. Per tant, això és enriquidor, no? Perquè, a més, s'ensenyen mútuament. Els joves estan molt més preparats tecnològicament.
0: Sí, o sigui, mira, per exemple, nosaltres som metzina, som un equip petit, però justament hi ha aquesta transferència de coneixement, no? Hi ha dues persones que superem la cinquantena de llarg i la resta de l'equip és gent jove. Això, a mi, per exemple, que és una persona que li agrada aprendre constantment, a mi això m'enriqueix moltíssim. Jo quedo absolutament flipat de les coses que fan i de la capacitat que tenen per arribar a dominar certes eines, i crec que nosaltres els ajudem a entendre coses, a tenir context, a tenir background, a tenir memòria històrica, no? Que és una cosa que malauradament avui s'ha perdut i que jo crec que a més amb la intel·ligència artificial encara es perdrà més.
1: S'ha hagut d'adaptar, Andreu, a aquests nous llenguatges del periodisme, a aplicar, reduir, condensar un contingut informatiu, per exemple, en una piulada, una publicació d'Instagram, un TikTok, aquesta diversitat de xarxes on el periodisme també hi ha de ser present, no? Perquè si no ens quedem enrere.
0: Sí, sí, hem fet una reconversió bastant espectacular. Vull dir, és cert que també, en el meu cas, sempre m'ha agradat molt la tecnologia i entendre-la. Encara hi ha coses que, diguem, no em fa mandra aprendre, això també ho haig de confessar, però penso que precisament Som Metzina és un exemple de com la gent d'una certa edat, amb el suport de gent jove o molt jove, pot adaptar-se tecnològicament al que faci falta, mantenir l'essència del que s'ha pogut fer sempre.
1: Vosaltres opteu per el format en paper, oi? Us resistiu a deixar anar aquest romanticisme, no?, del que sempre es parla?
0: Bueno, nosaltres, el nostre mitjà és bàsicament digital. El que passa és que nosaltres cada trimestre traurem una revista en paper pel conjunt de l'àmbit lingüístic, perquè pensem que encara hi ha un lector de paper, pensem que encara hi ha una publicitat que vol el paper, i jo crec que el paper, entès com aquest servei d'immediatesa, està condemnat a desaparèixer, però que, en canvi, quan dones coses en profunditat i dones un servei de qualitat i una cosa que et pots llegir tranquil·lament, no té rival. És com el tema dels llibres. Jo, que també m'he dedicat a l'edició de llibres i que porto escrits uns quants, et puc dir que no hi ha comparació entre llegir un llibre en paper o llegir un llibre en un format digital, en un Kindle o en un EPUB o qualsevol d'aquestes coses. És una mica el que et comentava abans, no? El fet d'olorar el llibre, de sentir... Et transmet, almenys a mi i a molta gent que conec, també gent jove, li transmet molt més el paper que no pas la pantalla, i de passada, cognitivament, això hi ha estudis que demostren que també ajuda.
1: Andreu, tu has treballat a premsa escrita, ràdio, televisió, com a periodista, al llarg de tota la...

0: teva trajectòria, quina ha estat la notícia que t'ha costat més donar i la que no t'hagués agradat mai donar? També la que t'ha fet més feliç, eh? Una mica positiu i negatiu.
1: Vale, però sí, n'he donat moltes, eh? Mira, en l'àmbit local, et diria que l'època que més vaig gaudir, més que una notícia en concreta, l'època en què més vaig gaudir professionalment va ser en l'etapa en què el Joan Blanc va dir que va anunciar que deixava l'alcaldia, que deixava el PSC, arran de que s'havia dit que doncs que el Partit Socialista tenia previst desplaçar-lo de l'alcaldia aquells 3 anys. Jo recordo això, vam publicar l'octubre del 96 i les eleccions eren el maig del 99. Aquells 3 anys van ser molt... Perdoneu l'expressió, hi haurà gent que potser s'ofendrà de la que estava en aquella època i que ho va patir. Va ser una època molt divertida per nosaltres i periodísticament molt, molt enriquidora. Ens ho vam passar molt i molt bé, sobretot a la gent que ens agrada fer periodisme polític. La més trista... Mira, et diria que cada vegada que m'ha tocat escriure la necrològica d'algú que conec. Això és durillo, sobretot quan es tracta de gent que per una qüestió d'edat doncs no creus que no li tocaria.
0: Andreu, ja per anar acabant, el que farem és fer-te un qüestionari, com sempre acostumem a fer en aquesta secció del Mirador. Et sembla? La primera
1: Perfecte.
0: Pregunta que et faré és: què no és l'Andreu?
1: L'Andreu no és una mala persona.
0: Què és l'Andreu?
1: Una bona persona, o com a mínim ho intenta.
0: Què t'hagués agradat ser?
1: Músic.
0: Ah, sí? I algun instrument
1: sí,
0: en concret o què?
1: Bueno, jo la meva... Jo diria que una de les poques frustracions que tinc en la vida és no haver pogut tocar, no haver pogut aprendre a tocar el piano, tot i que, diguem-ne... ara en aquests moments en tinc una casa i per tant tinc la possibilitat d'aprendre'n si trobo temps per fer-ho, però de fet jo vaig tenir un grup a Badalona i vaig actuar en directe a la ciutat, vull dir que en part vaig poder ser-ho, però és una professió a la que m'hauria agradat molt dedicar-me.
0: Un somni realitzat?
1: La família. Tenir la família, saber valorar-la, tenir temps per passar amb ella. A vegades quan tens una professió com la nostra, en la qual doncs vas absolutament de bòlit, és una cosa que perds. I saber-la retrobar, saber-la valorar, jo penso que és el més important a la vida i per tant és el somni aconseguit.
0: Un somni per realitzar?
1: Doncs mira, poder tocar davant d'un estadi ple de gent.
0: A lo Bruce Springsteen, poder... A l'Estrella
1: sí,
0: del Pop.
1: Sí, o del rock. O sigui, jo més soc més de rock que de pop, però sí, sí. Mm-hmm. Fer això, diguem-ne, això seria una passada.
0: Omplir un Sant Jordi, eh?
1: Oh, sí, un Sant Jordi, un Camp Nou, un lloc d'aquests guapos, sí, sí. Estaria guai.
0: A què tens més por, a la vida o a la mort?
1: Alejandro Sanz cantava allò de que vivir és el més complicat que tiene la vida. Viure és una cosa extraordinàriament complicada i difícil. És fantàstic, la vida és una cosa fantàstica, però també és una cosa extraordinàriament cruel en alguns moments. Però, mira, mentre som aquí la podem viure més bé o més malament. Mm. Per tant, jo et diria que en aquests moments encara el que continua fent por és la mort.
0: Amb qui aniries a fer un cafè, Andreu?
1: Amb qualsevol persona que tingui alguna cosa interessant a explicar.
0: I amb qui no aniries ni a la cantonada?
1: Suposo que amb un psicòpata, però clar, hauria de saber abans que és un psicòpata.
0: Clar. Un llibre?
1: La comanda d'Enric Crespi, un autor de Banyoles extraordinari, extraordinari, malauradament desaparegut fa uns anys ja, i La comanda és un llibre que us recomano que cerqueu. Segurament encara el trobareu de segona mà en algun lloc, però de veritat és un llibre de ciència-ficció medieval extraordinari.
0: I finalment una pel·lícula i un lema de vida.
1: La pel·lícula t'hauria de dir, si em permets, te'n trio dos: La guerra de les galàxies,
0: sí.
1: la primera, la del 77, la de la trilogia bona.
0: Una nova esperança, no? Si no m'equivoco.
1: Una nova esperança, exacte. I després diria que una altra, que és de la professió, que es diu The Paper, que també es va traduir en castellà com Detrás de la notícia, que la feia el Michael Keaton, i la Marisa Tomei i la Glenn Close, que és una grandíssima pel·lícula per qui vulgui saber com es feien els diaris i com es vivia fent de periodista d'un diari a l'uso. I després un lema de vida és també de Star Wars, que és una cosa que la gent que vam néixer als 70, diguem-ne, ens ha marcat la vida, que és fes-ho o no ho facis, però no ho intentis.

0: Ja t'ho diré si vens, Andreu.
1: Sí, sí, sí. Per cert, dir-vos que em sap molt greu no haver pogut estar avui aquí amb vosaltres, com us havia promès, però, bueno,
0: no et preocupis.
1: Salut, ja em limito una mica els desplaçaments.
0: No et preocupis.
1: Si vens, ja t'ho diré, Chris Conico. És una cançó que, justament, per qüestions personals, la tinc molt vinculada a Badalona, i els records de la infantesa dels meus fills i el carrer de la Creu. Per tant, per mi és una cançó que representa una època.
0: Doncs amb aquesta cançó ens quedem. Andreu Mas, periodista badaloní i director de Som Metzina, moltes gràcies per ser amb nosaltres avui al Badalona Matí. Ha estat un plaer.
1: A vosaltres també ha estat un plaer per a mi, gràcies.
0: Adeu, bon dia.

0: Moment de repassar les tendències amb la Sílvia Llamas. Bon dia, Sílvia.
1: Bon dia, Àlex. Què tal?
0: Molt bé. Trapero, me sembla que dimiteix, eh? Ho hem comentat a la tertúlia.
1: Correcte.
0: Com a director general dels Mossos.
1: Sí, aquesta és tendència a les xarxes, a tots els portals de notícies i a tot arreu se'n parla.
2: Bueno, és que, escolti, bueno, pues molt bé. Pues adiós.
1: Pues aquí hem recuperat aquesta mítica frase de Trapero que va fer a l'agost de 2017 en una roda de premsa. Bueno, en aquest cas és un canvi doncs que ja se sap, però que haurà d'anunciar la consellera. Si no ho està fent en aquests moments, al llarg d'aquest matí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, per parlar d'aquest canvi que hi haurà, serà Ferran López, que el substituirà. Fins ara, al capdavant de la delegació de la Policia Catalana a Madrid, serà el nou director general dels Mossos, substituint, com dèiem, a Trapero. A xarxes hem vist comentaris una mica de tot tipus, Àlex. La majoria que he trobat així a la xarxa X, he mirat, una mica en contra de Trapero.
0: Vaja.
1: I com desitjant-li, doncs vinga, doncs sort i hasta luego, Li deien una miqueta, la gent és una mica crítica. No el llegiré perquè també la gent és una mica mal educada.
0: Clar, home,
1: i aleshores,
0: no
1: doncs això, que estan contents.
0: A les xarxes
1: contents.
0: Tothom és molt valent,
1: Sí,
0: Sílvia?
1: Sí. Sí, després... estan contents que marxi. També algun comentari per aquí que diuen que la consellera hi vagi al darrere. Bueno,
0: vaja.
1: En fi, doncs aquí deixem aquest tema.
2: Molt bé, pues adiós.
0: Pues adiós.
1: Pues adiós.
0: Adiós, Trapero. A més, Sílvia Sánchez es defensa dels atacs de PP i Vox.
1: Sí, això està passant també ara, aquest matí, a la sessió de control del govern en el Congrés d'aquest dimecres, que és la primera del curs polític, i està marcada per la crisi a Ceuta. Poques hores abans que el govern espanyol desclassifiqui aquests informes sobre Ceuta, doncs Pedro Sánchez s'ha defensat dels atacs de PP i Vox al Congrés per la gestió d'aquesta crisi migratòria. Diu que no tenen res a amagar i doncs que no accepta el xantatge de cap partit, de cap país i de cap poder, ha dit. I així responia el líder de Vox, Santiago Abascal.
3: En todos estos años su aportación a la política solamente ha sido el odio, los insultos y la xenofobia. Respecto a los insultos, señoría, usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
1: Aquesta frase també quedarà per la posteritat.
0: La història, Això és històric, com el bueno hasta luego, me voy, adiós,
1: sí.
0: De Trapero.
1: Doncs ha dit, me llaman perro, i Abascal feia una cara de, sí, no ho sabia, saps? O sigui, s'ha sorprès molt Abascal d'això. Bueno, en fi, passem a altres temes.
0: Perquè Alcaraz ha caigut als quarts de final de l'Open dels Estats Units davant del nou heroi nord-americà.
1: Sí, amb Ben Shelton, tots dos, Shelton i Alcaraz, són tendència a xarxes. L'espanyol partia com a gran favorit per guanyar per tercera vegada aquest torneig, però ha caigut en 5 sets davant el jugador local, Ben Shelton, com dèiem. Ha estat un partit de 4 hores i mitja.
0: Uf.
1: I que ha acabat a les 3 de la matinada a hora local.
0: Ja es guanyen el sou, aquests
1: jocs. Sí, es guanyen el sou. Aquí escoltem un dels jocs. Tots els punts han estat molt, molt disputats, com veiem, com escoltem, doncs, la gent molt eufòrica també a la pista, i de fet els comentaris a xarxes és agraint a tots dos jugadors per, deien alguns, regalar-nos un dels millors partits que es recorden d'aquesta competició.
0: I això és molt curiós, un japonès enamorat de la Garrotxa regenta des de fa 7 anys l'establiment Gegants d'Olot a Tòquio.
1: Doncs sí, un tio amb barretina, caganers o ampolles de ratafia són alguns dels productes que podem trobar en aquesta petita botiga de Kameido, que és un dels barris de l'est de Tòquio que és poc freqüentat per turistes. El seu propietari i impulsor és en Kazumi Shiguira.
4: Hola, benvingut. Gegants d'Olot.
1: El Kazumi fa aquest esforç de parlar català, li surt una mica mitxi-mitxi, però bueno, ell ho intenta.
0: Ho intenta, el pobre.
1: I doncs en aquest cas és una notícia del 3CAT on ens expliquen la curiosa història d'aquest japonès doncs, que ha creat aquesta botiga de curiositats, i també té un bar a Tòquio també inspirat en la gastronomia catalana.
0: I Aitana, 6 de febrero... que ha lloat el català al Sant Jordi, diu: m'agradaria mantenir la llengua, és el més important que tenim.
5: Per

0: També Sant Climent de Llobregat ha volgut parlar tota l'estona en català en el quart i últim concert al Sant Jordi en la gira Cuarto Azul World Tour.
1: Sí, sí, sí. Ella ha explicat que aquests dies amb les seves amigues de tota la vida catalanes doncs els hi ha demanat que, tot i que normalment no parlen en català, ho fessin perquè volia que en aquest últim concert parlar tota l'estona en català i així millorar-ho. Ha dit que és una de les coses més preciades que tenim aquí a Catalunya i que cal mantenir-lo al català.
0: Sílvia Llamas, doncs moltíssimes gràcies per aquest repàs a l'actualitat i les tendències que hi ha a les xarxes actualment. Gràcies.
1: Fins demà.
0: Arribem a les 11 del matí, ens actualitzem i tornem d'aquí una estona aquí al Badalona Matí. Fins ara.

0: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La Guàrdia Urbana de Badalona compta amb 24 nous agents a la plantilla municipal. Aquest dimarts ha tingut lloc l'acte de presentació a la plaça de la Vila, l'últim esdeveniment institucional abans que comenci la segona fase de remodelació del centre que afectaran aquest punt. Es tracta d'efectius que s'han format durant 9 mesos a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. A partir d'ara ja formen part de cos policial i començaran a patrullar pels carrers de la ciutat. La plaça plena de Gom a Gom ha comptat amb la presència de representants d'altres cossos policials com Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil o els agents rurals. Durant l'acte, l'alcalde Xavier García Albiol i l'intendent en cap de la Guàrdia Urbana, Òscar Parada, han donat la benvinguda als nous agents i els han desitjat sort en la nova etapa que comencen. En la seva intervenció, l'alcalde ha destacat que la seguretat és una de les prioritats de l'executiu local i que per aquest motiu l'acte s'ha celebrat davant de la casa consistorial per visibilitzar el compromís amb la seguretat dels veïns de Badalona. El batlle també s'ha adreçat als agents, a qui ha demanat professionalitat, il·lusió i compromís amb els veïns de tots els barris sense fer cap mena de distinció. L'escoltem.
3: Què és el que jo us demano com a alcalde amb aquells que us incorporeu avui? Us demano professionalitat, en parlava abans, il·lusió, però sobretot el que us demano és que estigueu al costat dels veïns i de les veïnes de Badalona. Al costat dels veïns i veïnes de tots els barris de la ciutat.
2: Al seu torn, l'intendent major en cap, Òscar Parada, ha remarcat que els nous professionals han de tenir en compte tres valors essencials a la Guàrdia Urbana: vocació de servei, lleialtat amb els companys, comandaments i la institució, i per últim, compromís amb la ciutat i la seva gent. Amb aquests 24 nous agents, durant l'actual mandat s'han incorporat 90 professionals al cos policial. Precisament el juny passat es va obrir una nova convocatòria amb 67 noves places. I Badalona activa l'alerta per les fortes pluges previstes per avui. El Meteocat i Protecció Civil han emès avisos davant la previsió de xàfecs que podrien superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. El Pla Inuncat, doncs, manté l'alerta a la comarca del Barcelonès, mentre que l'Ajuntament de Badalona ha activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal en fase d'alerta davant aquesta previsió de pluges. La consellera Núria Parlon ha demanat prudència més enllà de les 5 comarques on s'aplicaran les restriccions, però...
4: Doncs ens trobem ara en una situació que ens obliga a desplegar totes les mesures per protegir a la població d'acord amb la predicció meteorològica que tenim del servei del Meteocat, que ens dona doncs, aquest grau de perill, 5 sobre 6, amb possibilitats de pluges torrencials locals i, per tant, una afectació important pel que fa a la necessitat de protegir les persones per l'impacte que aquestes pluges doncs, poden tenir.
2: I Badalona tornarà a tenir arbre de Nadal gegant aquest any. L'Ajuntament acaba d'adjudicar l'acte central de la campanya de Nadal, l'encesa de l'arbre de la plaça de Josep Tarradellas, i ho ha fet per un valor de prop de 80.000 euros. L'empresa Iniciatives Avents serà la responsable de muntar i desmuntar les infraestructures i els complements necessaris per l'organització del que es considera l'acte més important de la campanya de Nadal. I en esports, la sisè joventut debuta aquesta tarda a 6:45 a la Lliga Catalana, que es torna a disputar al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. Ho farà contra un Lleida que ha guanyat 2 dels 3 amistosos que ha disputat en la pretemporada. El tècnic Dani Miret parlava sobre la necessitat de buscar un fitxatge en el joc interior de forma immediata. També va explicar com arriba l'equip al partit.
5: Sabem que comença una competició que la jugarem molt seriosament, que aquest any amb el tema de les finestres i de les adversitats que hem tingut en forma de petits accidents i lesions tenim una sensació de que anem una setmana tard a la pretemporada, que ens està faltant part d'aquesta preparació i d'aquest treball per poder competir a un nivell alt possible amb continuïtat.
2: El pròxim partit de la penya serà divendres vinent a 6:45 de la tarda contra el FIAC Girona, on hi juga l'exvert i negre Pep Busquets. Ara mateix tenim 26 graus de temperatura a la ciutat.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Busques la pizza perfecta? Ja és aquí el Mau Pizzas Fest Badalona. Del 10 al 13 de setembre a la plaça del president Tarradellas. 8 dels millors restaurants competeixen per la millor pizza de la ciutat i tu decideixes el guanyador. Tallers, concursos, DJs i cervesa. Descarrega la teva entrada gratuïta a pizzasfest.com.
8: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
9: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
10: 11 i 6 minuts. Seguim aquí al 94.4 de Radio Ciutat de Badalona i parlem de nutrició. Per què? Doncs perquè hem tornat de vacances i ara toca, no?, tornar a posar-se al dia i volem descobrir els errors nutricionals més freqüents que duem a terme, no?, després de l'estiu. I per sortir de dubtes parlem amb la doctora Sònia Ruiz, que és dietista i nutricionista del Centre Mèdic Tecnon. Bon dia, Sònia.
11: Bon dia.
10: Què tal, com estàs?
11: Doncs molt bé, ja tornant de vacances, ja agafant una miqueta, no, el relleu d'aquest any i a per totes.
10: A per totes i adaptar-nos una vegada més a la rutina, eh?
11: Exacte.
10: I vinga, a veure, Sònia, aquests errors nutricionals que ara parlàvem, no? Setembre. Mm-hmm. Hi ha una obsessió per fer-ho tot perfecte, de dir, és que m'he passat amb les pizzas durant les vacances amb el viatge a Itàlia,
11: sí,
10: no? He abusat més del compte, un vermutet. A veure, què hem de fer ara al setembre?
11: Sí, realment, a vegades hi ha com aquesta necessitat, no?, molta gent de, entre cometes, compensar el que hem menjat, no? Tenim com una idea molt arrelada que diu que durant l'estiu, com ens hem passat al setembre, doncs, hem de reparar-ho, no? Però el problema no és haver menjat més gelats o haver fet sopars fora de casa o haver fet més alcohol durant una setmana, sinó que el problema com a tal apareix quan convertim això en un cicle de compensació, no? Menjo més, em sento culpable, aleshores restringeixo, torno a tenir més gana i més desig de determinats aliments, torno a menjar més, torno a restringir. I aquí hi ha una cosa important, no?, que la restricció alimentària no només és una qüestió psicològica, és a dir, quan reduïm massa la ingesta, intervenen també mecanismes fisiològics de regulació de la gana que poden dificultar també a mantenir aquesta restricció, no? Per això sempre després de l'estiu jo no parlaria de compensar, sinó més bé d'intentar recuperar l'estructura que teníem.
10: Perquè després de l'estiu, no?, tenim com aquesta necessitat de compensar el que hem menjat, de fer més esport, mengem menys, no?, amb la idea aquesta de que ens,
11: exacte,
10: hem de primar i cremar els quilets de més que puguem haver agafat.
11: Exacte, totalment. I a vegades també hi ha un fet, no?, de que el fet de menjar com super saludable, no?, també pot tenir una mala relació amb el menjar, no?, que això a vegades... És absolutament així el criteri i crec que és un dels conceptes més interessants, no?, actualment. Podem tenir una dieta també amb moltes verdures, fruites, llegums, etc., i al mateix temps tenir una relació molt, molt rígida amb el menjar, no? El problema aquí apareix quan passem de... Això és saludable, això està permès, això està prohibit, i clar, si una persona no pot anar a un restaurant perquè no controla l'oli o té por de menjar uns postres o sent culpable després de menjar una pizza, no?, o necessita complir perfectament les seves normes alimentàries, per així dir, doncs ja no estem parlant només de nutrició. De fet, molts estudis mostren una associació clara entre les altes dimensions de perfeccionisme alimentari, per així dir, amb el risc de desenvolupar una relació poc saludable amb el menjar. Per tant, ara és un bon moment de tenir en compte que menjar saludable no hauria de ser, o sigui, no hauria de significar menjar amb por, no? Mm-hmm. O sigui, ara ja ha passat aquesta època d'estiu, doncs ara tornem a fer aquesta estructura, no?, que dèiem a l'inici, i menjar sense por com a tal.
10: Per tant, pot una persona estar menjant super saludable i tot i així tenir una mala relació,
11: correcte,
10: amb el menjar, oi?
11: Correcte, sí, sí.
10: És això.
11: Sí.
10: Per què el pensament, ja que avui dius, no m'he saltat, jo no m'ho salto tot, és tan perillós això?
11: Buah, perquè és que és el que nosaltres anomenem pensament dicotòmic, no? Mm. De o tot o res, no? I és molt freqüent en persones que segueixen com dietes molt rígides, no? Per exemple, he menjat pa, va, doncs ja he trencat la dieta, no? O he sopat pizza, doncs, bueno, ara ja puc menjar el que vulgui.
10: Ja no ve d'aquí.
11: Exacte, he menjat postres, avui ja no importa res. I aquí hi ha una diferència enorme, no?, entre un aliment fora de planificació i abandonar completament el patró alimentari. Per tant, una persona amb una relació flexible amb el menjar pot menjar pizza divendres i dissabte continuar menjant normalment, no? És a dir, una persona atrapada en el tot o res pot convertir una pizza en un cap de setmana sencer de descontrol, ah, i després intentar compensar-ho, no? com el que comentàvem. Per tant, un dels objectius nutricionals més importants, que també intentem treballar molt a consulta, pot ser aprendre a sortir d'una desviació, per així dir, sense convertir-la com a tal en una recaiguda.
10: El que fem durant l'estiu pot arribar, Sònia, a modificar la nostra microbiota?
11: Doncs sí, però cal explicar-ho bé, això, eh? O sigui, la microbiota ja sabem que és un òrgan, no?, que està viu, és dinàmic i respon a factors varis, no?, com l'alimentació, els horaris, l'entorn, els viatges, etc. I, de fet, bueno, s'han observat variacions estacionals de la composició microbiana i els estudis, de fet, en viatgers mostren que, determinats canvis poden aparèixer fins i tot durant períodes relativament curts. Però això no significa que després de l'estiu tinguem necessàriament una microbiota destrossada. De fet, això no, hi ha molts estudis també que mostren que determinades alteracions després d'un viatge o d'unes vacances, no?, poden ser transitòries i es poden recuperar amb el temps. I això, això com a tal ens porta a una dieta molt, a una idea molt interessant, no?, que la microbiota té capacitat de resiliència a efectes pràctics. Per tant, si després de l'estiu volem cuidar-la, jo no començaria pensant en netejar-la com a tal, sinó en tornar progressivament a una alimentació variada, rica en aliments de bona qualitat, reals, etc.
10: És possible, Sònia, que el problema no sigui tant el que mengem, sinó com i quan mengem?
11: Doncs sí, podríem dir que sí, i això és especialment interessant, eh?, en aquest mes, en setembre, perquè el que dèiem, durant les vacances podem canviar completament els horaris, no? Per exemple, esmorzar més tard, dinar a les 4, sopar a les 11, picar entre hores, i després tornem de cop a la rutina. Per tant, el nostre sistema digestiu no funciona de manera independent al nostre ritme circadià, no?, al nostre rellotge biològic, perquè el rellotge biològic participa en la regulació de processos metabòlics i digestius i els horaris irregulars, doncs sí, poden afectar aquesta coordinació. Per això, que una persona, quan una persona em diu que després de l'estiu tinc més ganes o estic més inflamada o vaig pitjor al lavabo, també no només preguntaria què menja, sinó també a quina hora menges, quan dorms, quan fas exercici, quant de temps passes, no?, d'àpat a àpat. Per tant, aquesta crononutrició ens està ensenyant que el quan també pot importar, no només el què com a tal.
10: Perquè, Sònia, moltes persones comencen el setembre amb molta motivació, no?, espectacular, sí, de dir ara menjaré bé, em cuidaré, sí, faré esport, i al cap de 3 setmanes ja, diguem, la tovallola passa una mica com quan comencem l'any, el gener. Què passa això, a veure?
11: Bueno, jo crec que confonem una mica la motivació amb una capacitat de manteniment, no? Per exemple, el dilluns 1 de setembre podem estar supermotivats i decidir, doncs, gimnàs 5 dies, dieta estricta, jo què sé, dejuni, zero alcohol, zero sucres, cuinar tot, però una intervenció com a tal nutricional no es pot dissenyar pensant en la nostra millor setmana, s'ha de dissenyar pensant en que aquell dimarts, no?, o en aquell dimarts, en aquell dimecres en què arribarem a casa cansats, tindrem una reunió, no haurem pogut anar al supermercat i ens vindrà de gust sopar qualsevol cosa, no? Per tant, la pregunta no és puc fer aquesta dieta, la pregunta és puc continuar fent-la quan la meva vida no sigui tan perfecta. Aquesta és, per mi, una de les millors definicions d'una intervenció nutricional sostenible, per així dir.
10: I, Sònia, podem estar, potser, massa obsessionats amb saber si cada aliment ens inflama?
11: Sí, aquest crec que és un fenomen molt actual, eh? Cada vegada hi ha més persones que classifiquen els aliments, per així dir, com inflamatoris o antiinflamatoris de manera absoluta. Però, clar, la resposta biològica a un aliment no es pot separar fàcilment de la quantitat, freqüència, el context, la resta de la dieta i les característiques individuals. I això és especialment important en persones amb símptomes digestius, no?, que avui dia cada vegada hi ha més pacients amb temes digestius. Si eliminem, per exemple, el gluten, la lactosa, fructosa, determinades fruites, perquè algun dia hem tingut inflor després de menjar-los, doncs podem acabar fent una dieta molt limitada. I aquí apareix una paradoxa, no? Intentant evitar tots els aliments que pensem que ens poden provocar símptomes, podem acabar reduint excessivament la nostra diversitat alimentària. Per tant, no es tractaria d'identificar l'aliment culpable de tot, sinó entendre el patró i la tolerància individual. Ojo aquí, perquè no estic parlant d'estratègies terapèutiques, que és diferent. A vegades el pacient ve a la consulta, té un diagnòstic, i aquí sí que li plantejo una estructura com a tal per un timing determinat, que això seria, per així dir, una estratègia puntual. Però una altra cosa seria fer aquest patró in aeternum. Sí. Això és diferent.
10: I ja per acabar, Sònia, mm-hmm. quin seria l'error més gran que podem cometre aquest setembre?
11: Ostres, doncs jo diria que pensar que al setembre hem de convertir-nos com en una persona nova. Està bé tenir reptes i objectius, això està clar, però han de ser realistes i sostenibles, no per així dir com una exigència més que ens hem de posar a sobre, no? Nou mes, nova dieta, nou gimnàs, nous suplements, nou horari, zero alcohol, zero sucres. Jo proposaria exactament el contrari, fer menys, però fer-ho millor. Escollir dos o tres canvis que tinguin un impacte real i que puguem mantenir en el temps, i sobretot eliminar aquesta idea que per cuidar-nos hem de ser perfectes, perquè una alimentació saludable no és aquella en què mai ens desviem, per així dir, no? És aquella que quan ens desviem sabem tornar a la nostra normalitat, no? Sense culpa, sense càstig i sense començar des de zero. I aquesta seria la meva premissa, no? El meu missatge de cara al setembre, que no necessitem una dieta perfecta, sinó que necessitem una alimentació que encaixi en la nostra vida real i genuïna del dia a dia.
10: Doncs, Sònia, avui ens has fet aquesta explicació, que ens l'aplicarem ja per començar aquesta nova temporada. Jo a partir d'avui me l'aplico, ja t'ho dic.
11: Així m'agrada, molt bé.
10: Doncs Sònia Ruiz, doctora Sònia Ruiz, dietista, nutricionista del Centre Mèdic Tecnon. Gràcies per ser al Badalona Matí. Ens trobem aviat. Que vagi bé.
11: Adéu, adéu.
9: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.

0: Badagrés ho tens fàcil. A Badagrés ho tens tot. Visita'ns a badagrés.com o truca'ns al 93 395 03 11.
1: 11 i 17 minuts, moment d'encetar la nostra secció d'artistes, perquè avui la nostra companya Núria Rodríguez parla amb la Marta Carreter, artista plàstica.

0: Entrem a un estudi on els colors encara s'estan assecant. Hi ha teles arrepenjades a les parets, hi ha restes de pintura a les mans i música de fons. Avui inaugurem Artistes. És el nou espai de Ràdio Ciutat de Badalona per conèixer els creadors que donen forma a l'ànima cultural de la nostra ciutat. I comencem amb la Marta Carreter. Diuen que hi ha artistes que pinten allò que veuen i d'altres que pinten allò que senten. I avui la nostra convidada pertany probablement a aquesta segona categoria. Bon dia, Marta, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Des del teu estudi a Badalona, estem al carrer Garriga, has construït un univers creatiu propi on l'art abstracte, sobretot, es converteix en una eina per poder explorar emocions, no? Abans d'arribar a l'art abstracte, has passat per la il·lustració, has passat pel màrqueting i també fins i tot per la comunicació. Mirant enrere, tu creus que tot formava part del mateix camí?
1: Absolutament. O sigui, crec que el que faig a dia d'avui respon a una conseqüència natural de tot el que he viscut i sobretot a tot el que he après durant tota la meva trajectòria vital, però també professional.
0: Què t'ha portat fins a aquest estudi del carrer Garriga?
1: Doncs, bueno, m'ha portat una necessitat, perquè el lloc on estàvem anteriorment, doncs malauradament no hi podíem seguir, i el que tenia molt clar és que necessitava que fos un espai amb ànima, que tingués essència, que hi hagués un pòsit de vivències, i aquí clarament, doncs, existia, no?, aquesta experiència.
0: De fet, fa pocs mesos que et trobes aquí, aquest és un espai compartit també amb altres artistes de la ciutat de Badalona i que té la seva pròpia història, no? Què havia estat antigament aquest local?
1: Sí, doncs comparteixo l'estudi amb la Júlia Fritz, que és una companya que també estava abans amb mi en taller Verena, i això havia estat antigament una cotilleria. O sigui, vam descobrir perquè una veïna va passar, ens va picar, va dir, torno a veure que està obert, jo havia treballat aquí quan era petita i tal, i bueno, era molt interessant perquè ens explicava històries, la morfologia que tenia l'espai, doncs, que havia canviat també. I més tard va ser un espai d'un ferrer, que, bueno, doncs, com heu vist, doncs, també hi ha, doncs, algunes singularitats dins de l'espai, doncs, que fan clarament que es vegi el que havia estat.
0: Per tant, en certa manera, aquí, en aquestes quatre parets, sempre s'hi ha acabat treballant amb les mans, no? I així ho continues fent tu també ara. Com és un dia normal de feina per tu?
1: Doncs, a veure, la feina, bàsicament, es tracta, com deia en Picasso, no?, que les muses et trobin treballant. Hi ha encàrrecs, doncs, clarament en procés més mental o de dibuixar o de preparar esbossos, i a poc a poc, doncs, deixar que això es converteixi en una mena de dansa assaig-error i anar treballant. Doncs, realment és que no em proposo, o sigui, sí que tinc una idea clara del que faré, però deixo que l'espontaneïtat, o sigui, per mi és fonamental que l'espontaneïtat sigui, diguem-ne, el punt de partida de la meva feina.
0: Per tant, podríem dir que combines disciplina, rutina, amb el fet que s'aparegui aquesta inspiració?
1: Absolutament, sí, sí, sí.
0: Pintes per entendre què et passa o per celebrar allò que et passa?
1: Pinto per les dues vessants. Jo crec que l'art no ha de ser una cosa estètica, no? Jo celebro que hi hagi gent, doncs, que treballi així, però per mi és molt important que sigui una cosa honesta i genuïna. Jo crec que no cal que qui vegi una obra meva, o en general l'art abstracte, s'entengui, no cal buscar respostes, sinó potser més aviat que et qüestioni, no?, que et generi preguntes. I el fet de que sigui honest fa que probablement algú que no hi entengui d'art o que no li agradi l'art abstracte pugui reconèixer aquesta veritat, no?, dins de l'obra.
0: Hi ha emoció en cadascun dels teus quadres?
1: Sí, sempre, molta.
0: I quina emoció és més difícil de pintar?
1: Per mi la més difícil de pintar seria la serenor, perquè en un moment de serenor, diguem-ne que els pics emocionals, doncs, clar, evidentment, estar serè, doncs, són més plans, i en moments en què estàs, doncs, més excitat per l'alegria o per la ràbia o per d'altres emocions, doncs, clar, allò surt d'una manera, doncs, molt més espontània.
0: En aquests pocs minuts de conversa has utilitzat un parell de vegades la paraula honestedat, no? I no sé si l'art abstracte precisament et permet això, ser més sincera.
1: Sí. Sí, per diverses raons també, i una altra és que treballo sempre amb materials que s'assequen molt de pressa, i això el que fa és que al final, entre el format, que també necessito que sigui com molt gros perquè el cos formi part d'alguna manera, doncs, de la pròpia pintura, no?, d'aquesta mena de coreografia amb la peça, si el material s'asseca molt de pressa, tampoc no em permet donar-hi voltes o enredar-m'hi, senzillament he d'anar he d'anar de pressa, tampoc amb pressió ni amb estrès, però sí que és una cosa que sé que té una durada curta i això em permet molt clarament, perquè no pot ser d'altra manera, doncs deixar allà la meva empremta, diguem-ne, més espontània.
0: T'ha passat mai d'haver entès una obra una vegada ja l'has acabat?
1: Sí. Sí, hi va haver una època de la meva vida, ara no em passa tant, però hi va haver una època de la meva vida en què quan pintava, també perquè hi havia una cosa apresa de que havien de tenir títol les peces, no? I aleshores, quan ja la tenia acabada, després d'haver abocat allà el que fos que jo estava sentint, doncs li posava un títol, però o sigui, jo m'allunyava d'allò i per mi allò era allò que havia estat visquent, no calia etiquetar-ho. De fet, a mi les cartel·les i els títols no m'han agradat mai. Clar, perquè penso, què importa el que jo senti, el que es tracta és què sents tu quan ho estàs veient, no?
0: Per tant, un títol pot condicionar ja la mirada de l'espectador sobre aquella obra?
1: Totalment, sí, sí, 100%.
0: Quins colors et representen, Marta? Amb quins treballes? Podríem dir que no ets de neutres, no ets de... colors pastel.
1: No. No, jo que té a veure bastant amb la meva personalitat. Jo sóc una persona així, com diguem-ne, bastant vital, per dir-ho finament, i m'agrada molt treballar amb colors molt potents. Vull dir, el blau Yves Klein jo crec que és un color que em representa molt, aquest ultramar. Després vaig començar com a posar en tessitura, doncs, treballar amb el pador, treballar amb colors... fluorescents, treballar amb fúcsies, treballar amb, també, però també m'agrada molt el blanc i negre, per exemple, no? Una cosa així potser és una mica més nòrdic i no tan potent, però bueno, depèn del format, depèn de què és el que vulguis explicar, doncs utilitzes uns colors, uns materials o uns altres.
0: Qui és la Marta quan no pinta?
1: La mateixa persona. Sí, tornaríem a lo de l'honestedat, no? Al final, o sigui, sóc jo... tota l'estona. O sigui, quan mires una obra meva, sóc jo, quan parles amb mi, sóc jo, quan no dic res, sóc jo. O sigui, intento, crec que és un exercici fonamental en la meva vida, també per mantenir-me en serenor, no? En aquesta serenor que en el fons tots busquem, perquè jo la felicitat no crec que existeixi. Existeixen moments de pau i crec que no, ser 360 graus jo mateixa em permet sempre trobar aquest equilibri i en tota la meva vida.
0: Hi ha alguna cosa que et faci perdre la noció del temps quan ets aquí al taller?
1: Pintar, totalment. O sigui, no sé ni quin dia és, ni quina hora, ni quan he arribat. Em sorprenc moltes vegades a dir, ostres, he arribat a les 9 del matí, són les 5 de la tarda, no he dinat, no he parat ni per beure aigua i estic aquí, o sigui, feliç, a més, molt feliç.
0: Clar, abans hem explicat que aquest és un espai compartit també amb un altre artista i a més havies estat al taller BDN, que també és això, no? Com un ecosistema d'artistes, sí. Això és el que havia estat, si més no. Necessites per això moments de solitud a l'hora de crear?
1: De fet, es dona una casuística bastant interessant, no sé si és fruit de l'univers o què, però tant quan la Júlia com jo tenim projectes en els que necessitem més concentració, es dona doncs, el fet de que ella té feina fora o jo tinc feina fora, amb la qual normalment en aquests dies no ens trobem. Per tant, jo puc posar la meva música a un cert volum, estic aquí fent la meva coreografia amb les peces, i clar, o sigui, jo crec que és fonamental que l'artista treballi sol.
0: Sou les companyes de pis perfecte, no?
1: Absolutament. No, i a part, jo crec que ens complementem moltíssim perquè ella és més tranquil·la, jo sóc una persona així una mica més emocional, diguem-ne, no? I ens equilibrem moltíssim, és fantàstica, sí.
0: Deies que et poses música per treballar. Quina música sona aquí al taller?
1: Sona a món de jazz, però també sona música barroca, també sona... No sé, m'agrada la bona música, depèn del moment en el que estic, també necessito que no n'hi hagi, però normalment sona música instrumental perquè em passa una cosa molt curiosa, jo sóc molt cantaire, i quan sona música en la que hi ha doncs, lletra, acabo cantant, si canto em desconcentro. Per tant, per mi tenir un, no, un fil musical... tranquil o no tranquil, perquè clar, vull dir, també la música clàssica i la música i el jazz o altres gèneres poden tenir uns pics de molta eufòria, diguem.
0: Hi ha hagut algun moment al llarg de la teva carrera en què t'hagis plantejat o hagis dubtat el fet de dedicar-te a l'art?
1: Mira, sí, però no. Al començament pensava, ai, clar, no és un canvi de feina que digués i ara em dedicaré a, no sé, doncs això, no? La meva trajectòria professional hagués pogut triar qualsevol altra cosa. Però és que jo crec que sempre, o sigui, des de que era molt petita, sempre he pintat i dibuixat. I hi ha hagut alguna cosa molt més poderosa que les meves inseguretats que en un moment donat va ser allò de dir, no, és que és el que ets, o sigui, no és que faci de... No, jo no faig d'artista, jo sóc artista, encara que costa molt de vegades verbalitzar això, no faci certa vergonya fins i tot dir que ets artista, que és una tonteria, perquè algú pot dir que és advocat o metge i és, també és una feina, però sembla com que està així com mal vist. I al final vaig veure clarament que si era més poderós que jo i formava part de mi, doncs que no m'havia de resistir, havia de deixar que la cosa fluís i aquí estem.
0: Què és el primer que fas quan obres cada matí? Ets de matins o ets de nit?
1: Totalment.
0: Les portes del taller.
1: Primer de tot, doncs buscar aquest espai de calma, no? Si hi ha coses desendreçades, que normalment no n'hi ha, però si n'hi ha, doncs poso ordre, em reconnecto amb l'espai, una vegada ja estic connectada amb l'espai, doncs em puc posar a treure materials, a dibuixar... Llavors va la cosa increixent, no? Primer doncs, dibuixes una mica, després ja surt aigua, surten pinzells, surt pintura, i després ja ens podem anar expandint. Però és una cosa gradual, jo no puc arribar i posar-me a pintar... sense haver fet un procés previ com de prescalfament, no? Com si fos un atleta, hauria de fer un prescalfament previ.
0: En les teves obres hi són molt present també les textures, no? Són ben bé com una segona pell del quadre?
1: Totalment. De fet, jo quan pinto, ara treballo més per encàrrec que no... també pinto per mi, però sobretot pinto més per encàrrec. El que m'agrada molt és explicar una història, no? Jo crec que que al final, com a la vida, som capes d'alguna cosa que es va sobreposant i que va generant doncs, coneixement, aprenentatge, etc. I per mi és fonamental que hi hagi això, també perquè l'obra es veu més treballada. Doncs això, com a la vida, al final són com experiències que vas sobreposant damunt d'un suport i en aquest cas doncs, és una tela o una fusta o el que sigui.
0: Què et diuen a tu, Marta, una superfície totalment llisa?
1: Atravessa'm. No, travessa'm tampoc seria, però sí que també penso molt en el suport. O sigui, no sempre pinto sobre el mateix suport. De vegades, com heu vist, doncs, treballo un ferro o puc treballar amb una tela d'arpillera perquè necessito alguna cosa més rústica o necessito que surti realment el material que estigui present, que no estigui tota la tela intervinguda. Per tant, doncs, necessito que allò també es vegi el que hi ha sota. De vegades amb tela, de vegades amb paper més gran format, depèn.
0: Què et mires més, la tècnica o la mirada?
1: Jo crec que no hi ha mirada si no hi ha tècnica al darrere. No? És el que em deia abans, que al final algú que no hi entengui d'art o que no el representi l'art abstracte pot arribar a reconèixer aquesta veritat. No? Si tu no saps utilitzar els materials o aplicar-los sobre els suports, crec que no hi pot haver una mirada tampoc honesta des de l'altra banda.
0: Ens dius un pintor, un artista que tingués de capçalera?
1: Uf, em va atrapar moltíssim quan estudiava Tàpies. Tàpies em va atrapar moltíssim. Et diria que és, sí, el que més.
0: I hi ha algun museu on et sentis com a casa?
1: Jo diria que tots. Sí, perquè al final a vegades veus una peça del segle XV i veus una textura allà, una pinzellada o alguna cosa i dius, ostres, però com no? I a vegades m'han de cridar l'atenció perquè m'apropo tant a mirar, no? Si hi ha alguna transparència, quin material hi ha, la pinzellada aquella, que a vegades m'han de dir, doncs senyora, no s'apropi tant al quadre que això, que s'ha de mantenir una certa distància.
0: Ens deies que treballes sobretot ara per encàrrec, no? Què necessites saber de la persona que et fa un encàrrec, no? A l'hora de posar-te a treballar?
1: Clar, per mi... crec que té a veure una mica amb tot el que hem estat parlant. Quan em fan un encàrrec necessito saber on anirà el quadre, però sobretot necessito saber per qui és el quadre. Encara que no parli directament amb el client, a vegades doncs, són encàrrecs interioristes, necessito que m'expliquin qui són els clients finals, perquè o sigui, ja quan feia comunicació vaig entendre que la comunicació no és només el que tu vols explicar i com ho expliques, sinó que el realment important és el que l'altre sent o el que el pots arribar a fer sentir a la persona que hi ha a l'altra banda amb el que tu li estàs explicant. Llavors, per mi era important representar d'alguna manera, no a la persona en si, sinó alguna vivència simbòlica que fos important per ells. No? I aquí és on treballo tant a nivell de colors com a nivell de formes o de suports, etc. No? I o sigui, només em deixo guiar perquè em diguin ha de tenir aquestes mides, i a partir d'aquí jo faig el que jo vull. Però sí, és un encàrrec, però al final acabo fent el que jo vull.
0: Quin color té Marta Badalona?
1: Blau Yves Klein. Sí.
0: Per tant, el color de la Marta, que ens deies abans també.
1: Sí, totalment.
0: Quin talent creatiu creus que amaga Badalona i que encara no coneixem prou?
1: Ostres, jo crec que a Badalona de talent n'hi ha moltíssim, però malauradament és una ciutat a la qual no s'està donant visibilitat perquè no hi ha espais on es pugui exposar. De fet, hi ha iniciatives privades que donen més visibilitat que fins i tot les municipals, i crec que s'hauria de plantejar això molt seriosament, perquè hi ha molta gent de la ciutat amb talent de diverses disciplines, no només sobre l'art, pictòric, escultòric, etc., que se'n van fora, perquè no tenim aquí un espai on poder donar veu realment al que estem fent els artistes locals.
0: Anem acabant. Què et fa més por, un llenç en blanc o acabar una obra?
1: Gran pregunta. Et diria que també és un 50-50, perquè quan començo, tot i que és cert que no començo de zero, sempre faig una mini-obra, que és la que farà que després no vagi a cegues a pintar, perquè estem parlant de quadres que potser fan 2 metres per 1,5 metres. No em puc equivocar relativament, no? En quant a les formes, intento, després la cosa va per lliure, però d'entrada intento mantenir una mica l'estructura mental que jo m'he fet en el petit format. Però sobretot hi ha moment en què quan el quadre teòricament ja està acabat, que em dic, no el toquis més, i el no toquis més és una claredat absoluta, perquè moltes vegades l'he tocat i penses, si ho sabia que no l'havia de tocar. I aquí hi ha com un petit retrocés, no?, en deixar-la com estava, perquè l'obra ja t'està dient, fins aquí, no em toquis més, o sigui, aquest és el punt final, ja està. Però sempre hi ha com aquesta cosa de voler-la intervenir un punt més, i no, l'obra ja sap, o sigui, el suport, la peça, el diàleg que s'ha establert entre l'obra i tu ja t'està dient, fins aquí, ja està.
0: I com que segurament l'última intervenció és la que fa el públic, no?, l'espectador, en aquest cas d'aquest quadre, jo volia demanar-te què és el que tu voldries, el que esperaries que s'emportés a casa aquella persona que es planta davant d'una de les teves obres, no? Una resposta o una pregunta?
1: Una pregunta sempre. Sí, com et deia abans, crec que l'obra d'art en si no ha de generar-te, no t'ha de crear respostes, sinó que t'ha d'interpel·lar. Ha de fer que et preguntis el que sigui, pot ser que sigui una pregunta que es faci a nivell tècnic de l'obra, o que es faci, o que l'emocioni directament, sense saber per què, no cal que això, no?, que sapiguem les respostes, sinó que diguis, ostres, m'ha emocionat, però per què, no?, que és el que hi ha aquí, que faci qüestionar-se si realment és la pròpia obra o alguna cosa interna seva que és la que fa que generi aquesta qüestió.
0: Marta Carreter, un plaer.
1: Igualment, moltes gràcies.

0: El matí de la ciutat, a la teva ràdio de proximitat.
1: I 36 minuts, continuem al Badalona Matí i ara parlem de plantes, perquè després de les vacances, quan tornem a casa, doncs no sempre ens trobem el nostre petit jardí en les millors condicions. Què podem fer per recuperar-les i, sobretot, quins errors hem d'evitar? Per resoldre tots aquests dubtes, avui ens acompanya la Sílvia Cassi, de Flors Cassi, ubicada al carrer Lleó 73. Què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Perquè ens donaràs alguns consells, oi, pràctics, per cuidar i recuperar les nostres plantes després
2: sí.
1: de les vacances.
2: Exacte.
1: Perquè, a veure, tornem de les vacances, com ens les trobem, no? Perquè de vegades les pobres estan eixutes.
2: Sí. L'important és, quan tornem, observar bé la planta i repensar com l'hem deixada i com l'hem anat cuidant aquests dies. L'ideal, mirar la planta, com està l'estat de les seves fulles i el seu substracte. Això és el principal.
1: Si detectem que li falta aigua o al contrari, que n'ha rebut massa, no? Potser
2: sí.
1: està a l'exterior i ha plogut molt. Em sembla que no és el cas perquè no plou gaire i tot això que avui alertes, eh? Què hem de fer?
2: A veure, primerament, si veiem que les fulles hi ha hagut una decoloració o hi ha en zones més seques, el principal seria reubicar-les d'on han estat aquests dies i començar a observar la seva evolució. Mm-hmm. Augmentar el reg, perquè segurament hem estat dies sense regar-les, i simplement observar que hi hagi força llum que permeti que es pugui desenvolupar de la millor manera.
1: I quines plantes s'acostumen a aguantar millor una absència de diversos dies?
2: A veure, sobretot aquelles plantes que són d'exterior, que han anat rebent la llum necessària i han tingut un reg constant, aquestes són les que perduren o que viuen millor davant d'una absència. En quant a les plantes d'interior, si les hem pogut reubicar i juntar-les totes en agrupació i hem pogut regar-les de forma òptima abans de marxar, és molt probable que aguantin també molt bé. Però tot i així, davant d'una absència d'una setmana o dues, s'ha d'estar bastant a sobre.
1: Perquè, és clar, si ens les trobem massa eixutes, és recomanable regar-les de cop o no? Mica en mica, no?
2: Jo prefereixo mica en mica. Sobretot mirar el substracte i començar a regar per la zona de sota el test, que vagi absorbint l'aigua de forma gradual i que no sigui un excés d'aigua sobtat que la planta pugui no sobreviure a aquest canvi tan brusc.
1: Però, és clar, quin és el millor sistema, no?, per mantenir les plantes regades durant les vacances? No sé si hi ha alguna cosa inventat perquè puguem deixar que vagi
2: sí.
1: caient aigua.
2: Sobretot les plantes d'exterior que tinguin una base gran, un test gran, permet que la planta sobrevisqui més temps sense reg constant. És a dir, al haver-hi més terra o més espai, retén més la humitat i la planta permet estar millor. I en quant a les de dins, també hi ha sistemes d'autorreg, mecanismes en què la planta, a través de goteig o a través d'un reg més constant, es pugui anar nutrint.
1: I, Sílvia, hem de canviar de lloc les plantes quan tornem? Per exemple, si una planta ha estat molts dies sense llum, com l'hem de tornar a exposar al sol?
2: Jo ho faria de forma gradual. Si ha estat sense llum, mica en mica anar-li ampliant el que és la seva zona de claror i anar-la observant, sobretot, anar regant a poc, tampoc en excés, i anar-la reubicant on creiem que pot estar bé. Allunyar-la d'aires acondicionats, això seria fantàstic.
1: Això li perjudica,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: És convenient, ara deies, tornem de vacances, potser ens trobem les fulles eixutes,
2: sí.
1: no? És convenient treure-les d'alguna manera, retallar aquestes fulles grogues?
2: Sí, si la fulla està molt malmesa, molt groga o molt tova, es pot treure directament sencera. Si hi ha alguna zona afectada més seca, es pot retallar la zona que està més afectada, però tot i així, si es treu la fulla, no passaria res. És millor que la planta estigui sana, amb poca fulla, que no estigui molt frondosa, però que hi hagi moltes zones afectades. És millor sanejar-ho.
1: I hem d'aplicar algun tipus de producte, fertilitzant?
2: Sí, hi ha fertilitzants més específics per plantes que tenen flor, d'altres que són només de fulla verda, que mantenen el que és el ferro adient perquè estigui ben vitaminada, però tampoc caldria un excés de vitamina si la planta està en un lloc adequat i el reg també és adequat. Tampoc és necessari.
1: I quant de temps pot trigar una planta a recuperar-se després d'un període d'estrès com l'hem abandonat sí. Ahir, hem marxat de viatge i la planta, pobreta, s'ha quedat allà?
2: Força. Les d'interior es recuperen abans perquè normalment estan sempre en la mateixa temperatura o tenen les mateixes condicions, i les d'exterior... pot costar una temporada.
1: Sí, una temporada sencera. Sí, sí. Déu-n'hi-do.
2: Si són plantes anuals i no són, diguéssim, estacionals, pot estar ben bé una temporadeta diferent, d'un aspecte diferent, que es va com aclimatant i mica en mica adaptant-se a la nova temporada.
1: I què podem fer davant d'un

0: permetia que la planta de tardor aguantés millor. Però cada vegada més l'estiu s'allarga, la temperatura és més alta, ens trobem en què les hores de sol o de claror és més extensa i les plantes ho noten.
1: I, per exemple, algú que viu a prop del mar, de la platja, vol tenir al balcó, a la terrassa, algunes plantes. Hi ha algunes que són més recomanables d'exterior en aquest clima que tenim aquí a Badalona, a prop del mar?
0: Sí, hi ha planta exterior mediterrània que a la costa viu molt bé. Sobretot són plantes molt de la zona. Aleshores, permeten estar molt millor, molt més temps, i també és una manera més sostenible de tenir planta local, no? I fer que el nostre jardí perduri més temps.
1: I Sílvia, quines són aquestes opcions òptimes, no? Condicions òptimes perquè una planta estigui a l'exterior a ple sol?
0: Condicions òptimes. La base, sobretot conèixer quina planta posem. Això és ideal, informar-nos quina planta adquirim i quin tipus de manteniment necessita. Quan sabem això, ja, depenent del clima que ens trobem, ja podem reubicar o atendre-la segons el que necessiti. Ara per ara hi ha planta aromàtica que aguanta molt bé, planta estacional també que aguanta força bé, però l'ideal és planta anual, tipus arbustiva, que pugui fer un punt de flor, el que és primavera, estiu. Tardor i hivern podria fer més fulla, no tanta flor, però és forta per seguir tot l'any viva.
1: I ara, ja que estem encara a l'estiu, però vindrà la tardor, quines novetats vindran aquesta propera estació?
0: Ara comença, sobretot, el bruc, és una espècie de planta que fa una flor més aviat lila, rosada. A partir d'ara comencen aquestes varietats, que són molt fortes, i més decorativa, amb flor més bonica o més amb colors més llampants, tenim el ciclam, que és una planta estacional només d'hivern, tardor-hivern, però que ara és una bona opció perquè aguanta el fred, tot i que és una mica just ara perquè fa molta calor.
1: Una mica, clar, és que això t'anava a dir, aquestes calors que s'allarguen, que arriba el novembre, ens acabem menjant les castanyes i els panellets amb maniga curta, això les plantes també ho deuen patir.
0: Ho noten moltíssim, perquè anys anteriors, a aquestes èpoques, ja començàvem amb el ciclamen. I ara, tot i voler començar, perquè la planta hi és, costa molt que tiri endavant si ve una calorada o
1: normal.
0: Una pluja. Sí.
1: Doncs bé, Sílvia Casi, de Flors Casi, al carrer Lleó 73, avui ens has posat una mica al dia, de gent desastre com jo, que arriba a casa, tinc la planta allà mig morta, la pobra, i ara ja sé el que he de fer, almenys perquè reviscoli una mica.
0: Clar que sí.
1: Per tant, moltes gràcies, que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.
2: A Ràdio Ciutat, Badalona Matí.
3: Busques la pizza perfecta? Ja és aquí el Mau Pizzas Fest Badalona. Del 10 al 13 de setembre a la plaça del president Tarradellas. 8 dels millors restaurants competeixen per la millor pizza de la ciutat i tu decideixes el guanyador. Tallers, concursos, DJs i cervesa. Descarrega la teva entrada gratuïta a pizzasfest.com.
2: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
1: 3:15, moment d'obrir aquesta plana tecnològica d'intel·ligència artificial, perquè ens hem de posar al dia aquí al Badalona Matí en totes les temàtiques. I per acció, avui ens acompanya en Xavi Vinaixa, que és l'artesà del software i director tècnic de Sorensen.ai. Xavi, què tal, com estàs?
4: Molt bé, bon dia.
1: A veure, avui comencem amb una bona notícia, perquè de tant en tant també ens va bé, eh?
4: Sí, sí. Bueno, primer, clar, us volia parlar d'allò que tenim els catalans que sabem fer molt bé, que és que cadascú, quan ens ho proposem amb un granet de sorra, acabem fent una muntanya.
1: Això passa, eh?
4: I això és el que passa amb la Wikipedia, no? Que és aquesta enciclopèdia col·lectiva que fa la gent, no? I que, bueno, bàsicament consultem pràcticament cada dia. La Wikipedia va néixer el 2001 en anglès i només dos mesos després ja hi havia la versió en català.
1: Caram, que ràpid, abans que en

0: castellà i tot o no? No, si fa o no fa?
1: Això no ho sé. El que sí que sabem és que pel nombre de parlants que té el català, el grau d'articles i la qualitat és molt superior.
0: Ah.
1: I el propi creador de la Wikipedia ens va batejar com la Catalan Army.
0: Ostres, vale. Que curiós això, eh?
1: I clar, jo volia agafar aquest esperit, no?, que tenim com a catalans de no sé, del granet de sorra i de canviar el món, perquè vull demanar una cosa, o almenys una reflexió, que és intentar que comencem a dir les coses pel seu nom, i és que intel·ligència artificial no vol dir res.
0: Ah, no vol dir res.
1: Bueno, no vol dir res. Vol dir moltes coses i alhora no acaba de quedar clar que és un terme de màrqueting, per dir-ho així, ¿vale? El 99% de la gent que diu intel·ligència artificial realment es refereix a un chatbot. I això el term cat ho té acceptat, es diu chatbot, i és un chatbot que darrere té un MGL, un model gran de llenguatge, que també està acceptat per TemCat, ¿vale? Per què dic això? Perquè em trobo moltes vegades la gent em diu, li he preguntat a la IA que això tal, i bueno, però a quina IA? Li has preguntat un chatbot, no?
0: Clar, ChatGPT, Gemini i tots aquests que hi ha cada
1: clar,
0: vegada
1: sí,
0: més.
1: Sí, però això al final és un chatbot. Perquè IA pot ser moltes coses. Quan ens passem de la velocitat i ens enganxa una càmera i ens fa una foto a la matrícula i ens arriba la multa...
0: També és IA, és una intel·ligència, no? Que...
1: Bueno, també és IA. Però si li diem IA, IA és tot o no és res. Llavors, això què seria? Un sistema de reconeixement visual, no? Que reconeix la matrícula...
0: La matrícula, fa la foto...
1: Realment, el terme IA va aparèixer per demanar diners. Van ser els que van encunyar aquest terme, va ser els anys 50, volien demanar diners i es volien separar del terme cibernètica. Mm-hmm. Llavors van dir, bueno, doncs això ara es dirà intel·ligència artificial i així a veure si en donen diners. Per tant, el que ja va servir per demanar diners als anys 50, del 1950, encara serveix ara. I a més a tothom li va bé que es digui així, no? Perquè, per exemple, diuen a l'Ajuntament, no, ara farem...
0: Les càmeres a mia.
1: Les càmeres a mia, ja, però què vol dir càmeres a mia?
0: No queda com que són molt bones, no? Que són unes
1: clar,
0: càmeres
1: sí,
0: tope gama.
1: I ja te l'han venut i no has entès què fan. Però càmeres a mia, què farà? Reconeixerà clar. Les cares i les creuarà? O... Clar, jo el que us proposo és que canvieu IA pel propòsit real i si la frase no té sentit és que l'única per el que ho fan servir és màrqueting.
0: Màrqueting pur i dur,
1: sí.
0: Eh?
1: Llavors, clar, jo vull aprofitar que els catalans, això, la Catalan Army, per comencem a dir les coses pel seu nom.
0: Doncs això està molt bé, és com s'ha de dir, eh? O sigui...
1: I m'agrada una mica, normalment, els que ja ens escolteu, normalment parlem de novetats i tal, però bueno, com aquest és el primer cop, la primera secció després d'estiu, doncs m'agrada venir amb aquesta proposta.
0: Doncs està superbé aquesta Catalan Army, eh?
1: Sí, la Catalan Army.
0: I, a més, a banda de la Wikipedia, perquè avui també ens parles de PISA, eh?
1: Sí.
0: Perquè, esclar, està molt de moda, que ha estat un fracàs en comprensió lectora, en matemàtiques...
1: Bueno, fracàs en tot.
0: Amb tot.
1: Llavors, va sortir ahir a l'informe PISA i he començat a veure algun titular i jo només parlaré de la part que, diguem, que em sento autoritzat per parlar, que és quan he vist molts titulars que culpen a la IA, no? Des de que ha aparegut la IA, anem a baix en tot. No entraré a jutjar els temes que no sé, les ràtios, tot això, tot el que s'estan queixant els professors ara,
0: ja.
1: no en tinc ni idea, però la part que em toca, que és la IA, sí que la vull comentar, perquè per començar la davallada, m'he mirat totes les dades en brut, les he analitzat, m'he fet gràfiques i tal, baixa a tots els països de l'OCDE. O sigui, no sé si sabeu, l'informe PISA es fa a tots els països que formen part de l'OCDE, eh? I les dades es publiquen totes. Aquí ens hem quedat només amb les d'Espanya. Però si mires totes baixen, vale? Llavors, la davallada comença el 2012. El 2012 no hi havia intel·ligència
0: Encara
1: artificial.
0: Encara no hi havia, és clar. O sigui que no és la culpable, d'aquests resultats.
1: No és la culpable. Sí que... farem un matís, eh? Però no és la culpable. La culpable poden ser mil factors. Mm. Bueno, són molts factors i ja s'estan analitzant, eh? El que passa és que, clar, jo vull lluitar contra aquesta anàlisi oportuna que diu la IA és la culpa de tot i així jo no he de prendre responsabilitats, no? No, no desviem el tema, és un boc expiatori, la IA.
0: Però s'atribueix, se li dona la culpa perquè potser els estudiants fan els treballs en via, després bueno, els profes no la saben detectar, no tenen eina, alguna eina ja, no?, per detectar.
1: Sí, però això sempre diem que és fals. O sigui, no et pots fiar d'això. Yeah. Què passa? On baixa? Han preguntat als estudiants, hi ha diverses preguntes, i és on està baixant realment quan s'usa IA? Pues en comprensió lectora i en escriptura. Llavors, això no és culpa de la IA, és culpa de delegar. Quan un estudiant delega aquesta tasca, la de llegir o la d'escriure, i en aquest cas la delega la IA perquè existeix la IA, però si ho haguéssim preguntat fa 20 anys, probablement el que els seus pares els hi fessin els deures o els hi llegissin i els hi fessin un resum, tindríem el mateix resultat. Aquí sí, baixa. I és degut a la IA? Bueno, no, és degut a la delegació. Llavors, hi ha una altra dada interessant que no estic veient sortir enlloc i que m'ha semblat remarcable, és que hi ha un ús de la IA que sí, pel que sí que pregunten, que és l'ús que li donen per ajudar a aprendre. Llavors, aquí sí que és molt interessant que sí que puja. Aquí puja el nivell.
0: Respecte sí, ens ajuda, en el fons.
1: I el curiós ha sigut que els que diuen que la usen d'un a dos cops al mes, aquí sí que baixa, però el que diu que la usen d'un a dos cops a la setmana sí que puja, respecte als que no la usen. Ostres. Això vol dir que entenem que els que ja la usen normalment per aprendre, per ajudar-se a aprendre, ja hi tenen un cert criteri i la fan servir, li treuen partit. Per tant, en comptes de calar foc a la intel·ligència artificial, demanem responsabilitats a qui les té i recolzem els mestres, que si estan fent tantes vagues serà per alguna cosa.
0: Per algun motiu,
1: Per algun motiu, si no... i és el motiu de fons que quasi diem que és culpa d'ella, ja no tractem.
0: I també, Xavi, ens dius que no ens hem de fiar de res dels que ens digui la IA?
1: No ens hem de fiar de res, i això ho hem dit sempre, no només això, sinó perquè la IA no té enteniment.
0: Però sempre et dona la raó, no? La IA o
1: home,
0: el chatbot.
1: Sí, és supercomplaent.
0: Si no, no...
1: No ens hem de fiar de res, i això ja ho sabíem, perquè realment no sap res, és predicció de la següent paraula, però ara tenim un cas concret que va destapar el The Guardian fa un parell de setmanes, que és... va aparèixer un... A veure si tinc el nom per aquí. Va aparèixer una mena d'universitat inventada.
0: Sí.
1: No estic trobant el nom. Bé, és igual. Que va començar a publicar articles com si fossin articles acadèmics, però del grau de, no sé, o sigui, centenars d'articles que tractaven molt el tema del conflicte Orient Mitjà, del tema Israel, Palestina i tal, i molt esbiaixat. No era una web feta per ser llegida per humans, sinó que era una web feta perquè aquest entrenament d'IA, perquè la IA ens contestés el que deia allà.
0: Sí.
1: I es va descobrir que era una cosa creada a Nova York, però a través d'Israel, el que van fer és intoxicar, clarament, la informació que donava el chatbot. Per tant, què passa aquí? Que els governs s'han donat compte que poden fer aquestes coses.
0: Que això és un perill, no? És que...
1: I llavors, i si t'hi fixes, és relativament barat, perquè no costa res començar a generar informació falsa, li dones la vestimenta d'un lloc, una universitat, algú que sigui creïble.
0: Credibilitat, no?
1: Sí. Clar, llavors la IA ho agafa com a font fiable i t'ho dispara. Per això sempre diem que és molt, molt important, sempre que li preguntem qualsevol cosa a la IA, que anem a la font. Anem a la font i ens la creguem. Clar, en aquest cas, com a humans, potser aniríem a la font i veuríem que és, no sé, una universitat, no sé què, i ens ho creuríem. Hi ha molts perills. Per tant, jo crec que el que hauríem de fer és no informar-nos a través de la IA, sinó que fer servir la IA pel que és una eina, i és una eina molt útil.
0: Fer-la servir bé, com totes les eines, no?
1: Clar.
0: I anar a la font, que sempre ens oblidem de les
1: fonts.
0: Ens fa mandra, ens fa mandra. No?
1: I això lliga amb el que parlàvem de l'informe PISA. No fem servir la IA per llegir o escriure, saps? Fem-la servir perquè ens ajudi a millorar.
0: Molt bé, doncs Xavi, déu-n'hi-do, eh?
1: Sí,
0: aquí bueno, la IA és el futur, és el present i com acabarà això,
1: i
0: eh?
1: I sempre, jo sempre intento portar la mirada positiva, eh?
0: No, no, i tant,
1: perquè
0: i tant.
1: Perquè ja tenim temps de parlar de coses negatives.
0: És una gran eina. Doncs moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Xavi, no sé si t'agrada Michael Bublé.
1: Sí.
0: T'agrada?
1: Sí.
0: Doncs perquè avui, un 9 de setembre del 1975, naixia al Canadà Michael Bublé, que és un artista que va aconseguir una cosa que semblava molt complicada, que és recuperar l'elegància dels grans crooners americans i portar-la al pop del segle XXI. Amb la seva veu i el seu estil, l'ha convertit cançons romàntiques en autèntics himnes i ha venut milions de discos arreu del món. Avui, que celebrem el seu aniversari, doncs escoltem una de les seves cançons més conegudes, Michael Bublé, que és Home, casa. Doncs, Xavi, ens retrobem aviat. Moltes gràcies.
1: Molt bé,
0: a tots els oients, d'aquí a 24 hores, menys de 24 hores, a les 8 del matí, ens tornem a retrobar puntuals aquí al 94.4 de Ràdio Ciutat de Badalona, amb tots els continguts, tota l'actualitat, notícies, entrevistes i seccions. Fins demà.

0: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Tres detinguts a Badalona per robar una trentena de mòbils durant la festa major de Viladecans. Els Mossos van detenir el passat diumenge, 6 de setembre, a la ciutat, dues dones i un home d'entre 21 i 30 anys. Als vols de la mitjanit, una patrulla de paisà va detectar un vehicle que circulava sense llums pel carrer Doctor Bassols. Se'l va aturar i durant l'escorcoll, a sota del seient del copilot, els policies van trobar-hi una bossa de mà amb 32 telèfons, tots ells folrats en paper d'alumini. Fins ara, 20 dels aparells han estat retornats als seus propietaris. I el major Josep Lluís Trapero, nascut a Santa Coloma de Gramenet, ha presentat aquest dimecres la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Precisament, la consellera d'Interior i també colomenca Núria Parlon ha convocat aquest dimecres la prefectura per comunicar els canvis que es produiran en l'organigrama, tenint en compte que l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila. La nova cap del cos serà Sílvia Catà, la primera dona en aquest càrrec. Parlon ha agraït a Trapero i Esquius la seva tasca i vocació de servei públic. I la Guàrdia Urbana de Badalona compta amb 24 nous agents a la plantilla municipal. Aquest dimarts ha tingut lloc l'acte de presentació a la plaça de la Vila, l'últim esdeveniment institucional abans que comenci la segona fase de remodelació del centre que afectarà aquest punt. Es tracta d'efectius que s'han format durant 9 mesos a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. A partir d'ara ja formen part del cos policial i començaran a patrullar pels carrers de la ciutat. La plaça plena de gom a gom ha comptat amb la presència de representants d'altres cossos policials, com Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil o els agents rurals. En la seva intervenció, durant l'acte, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha destacat que la seguretat és una de les prioritats de l'executiu local i que per aquest motiu l'acte s'ha celebrat davant de la Casa Consistorial per visibilitzar el compromís amb la seguretat dels veïns de Badalona. El batlle també s'ha adreçat als agents, a qui ha demanat professionalitat, il·lusió i compromís amb els veïns de tots els barris sense fer cap mena de distinció. Al seu torn, l'intendent major en cap, Òscar Parada, ha remarcat que els nous professionals han de tenir en compte 3 valors essencials a la Guàrdia Urbana: vocació de servei, lleialtat amb els companys, comandaments i la institució, i per últim, compromís amb la ciutat i la seva gent. A més, els ha traslladat que han d'actuar amb responsabilitat, proporcionalitat i integritat.
3: Compromís amb aquesta organització, perquè a partir d'avui també és la vostra. Cuideu-la, respecteu-la, aporteu i ajudeu-nos a fer-la cada dia millor. Però sobretot compromís amb Badalona, amb la nostra ciutat. Coneixeu els barris, els seus carrers, els seus comerços, les entitats i la seva gent. Sobretot escolteu, sigueu propers.
2: Amb aquests 24 nous agents, durant l'actual mandat s'han incorporat 90 professionals al cos policial. I la quarta edició del Pizzas Fest a Terra Badalona del 10 al 13 de setembre. La plaça Josep Tarradellas acollirà aquest festival gastronòmic on hi participen diversos establiments de la ciutat, entre ells la pizzeria Modomio. Els millors restaurants de Badalona i voltants de l'univers de la pizza portaran doncs les seves propostes i competiran durant 3 dies per emportar-se el premi a la millor pizza. El jurat serà el públic i un grup de professionals reconeguts de l'àmbit gastronòmic. I en esports, el Club Futbol Badalona debuta avui a la Copa Federació, una competició que va aconseguir guanyar l'any 2004, que més va coincidir amb l'ascens de categoria. El rival del conjunt escapulat serà el Sestao, equip de la segona federació, que fa 2 campanyes militava a la primera. El conjunt basc arriba a Badalona després d'haver guanyat a la primera jornada el Rayo Cantabria a domicili per 0-1. Aquesta és la ronda de 700 de final i cal recordar que s'hauran de superar 3 eliminatòries per poder accedir directament a la Copa del Rei com a semifinalista de la Copa Federació. El tècnic del Badalona, Genís Sampietro, ha explicat com viuen aquest enfrontament d'avui.
4: Dimecres anirem amb tot, amb la idea de seguir creixent, sobretot amb les dificultats que estem tenint i en certs aspectes del joc, i ens anirà perfecte doncs, per seguir millorant, seguir treballant, seguir creixent i posar-nos a prova un altre cop.
2: El duel entre el Badalona i el Sestao es disputarà a les 8 del vespre al municipal de Sistrell de Can Cabanyes i es podrà seguir des de mitja hora abans per Radio Ciutat. 26 graus ara mateix a la ciutat.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Tracks Radio con Tony Modulation.
7: Bien, ¿estás listo?
8: No sé. No sé muy bien por dónde empezar.
9: ¿Estamos en directo?
7: ¿Preparados?
8: Estoy preparado.
7: Y en 3, 2, 1.
6: Funky Radio Show.

0: aburren, me trastornan la cabeza estos temas que son tan repetitivos ahí, venga, venga. Pero si ya sabemos que se llama el título de la canción Hay una corrida, pesadito Quincy.
1: Es la una.
2: Hotel Badalona Tower, tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
3: Notícies Badalona.
4: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Badalona es prepara per un episodi de pluges intenses aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil han emès avisos davant la previsió de xàfecs que podrien superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. El Pla Inuncat manté l'alerta a la comarca del Barcelonès. Davant els avisos de la Generalitat per la possibilitat de pluges, l'Ajuntament de Badalona ha activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal en fase d'alerta davant la previsió d'aquestes pluges. L'episodi suposarà un canvi brusc de temps després d'un inici de setembre marcat per temperatures molt elevades. Tot i que les restriccions de mobilitat anunciades pel govern afecten principalment diverses comarques com l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf, l'Ajuntament de Badalona demana també extremar la precaució i limitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles. A Badalona, un dels principals riscos és la possible acumulació ràpida d'aigua en punts baixos i zones especialment vulnerables. Les rieres, els passos soterrats i altres punts conflictius poden patir incidències si les precipitacions són especialment intenses. A més de la pluja, el temporal podria anar acompanyat de tempestes i aparell elèctric, així com d'un important increment de l'onatge. Per aquest motiu, es recomana evitar les zones properes a les platges durant l'episodi del temporal, especialment si l'estat de la mar empitjora. L'Ajuntament demana això sí a la ciutadania que es mantingui atenta a possibles actualitzacions i avisos durant les pròximes hores, ja que la intensitat i l'abast de les precipitacions poden variar. I la Guàrdia Urbana de Badalona compta amb 24 nous agents a la plantilla municipal. Aquest dimarts ha tingut lloc l'acte de presentació a la plaça de la Vila, l'últim esdeveniment institucional abans que comenci la segona fase de remodelació del centre que afectarà aquest punt. Es tracta d'efectius que s'han format durant 9 mesos a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. A partir d'ara ja formen part del cos policial i començaran a patrullar pels carrers de la ciutat. En la seva intervenció, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha destacat que la seguretat és una de les prioritats de l'executiu local i que per aquest motiu l'acte s'ha celebrat davant de la Casa Consistorial per visibilitzar el compromís amb la seguretat dels veïns de Badalona. El batlle també s'ha adreçat als agents, a qui ha demanat professionalitat, il·lusió i compromís amb els veïns de tots els barris sense fer cap mena de distinció. L'escoltem.
5: Què és el que jo us demano com a alcalde amb aquest que us incorporeu avui? Us demano professionalitat, en parlava abans, il·lusió, però sobretot el que us demano és que estigueu al costat dels veïns i de les veïnes de Badalona. Al costat dels veïns i veïnes de tots els barris de la ciutat.
4: Al seu torn, l'intendent major en cap, Òscar Parada, ha remarcat que els nous professionals s'han de tenir en compte tres valors essencials a la Guàrdia Urbana: vocació de servei, lleialtat amb els companys, comandaments i la institució, i per últim, compromís amb la ciutat i la seva gent. A més, els ha traslladat que han d'actuar amb responsabilitat, proporcionalitat i integritat. Amb aquests 24 nous agents, durant l'actual mandat s'han incorporat 90 professionals al cos policial. I Badalona tornarà a tenir arbre de Nadal, volien dir gegant, aquest any. L'Ajuntament acaba d'adjudicar l'acte central de la campanya de Nadal, l'encesa de l'arbre de la plaça de Josep Tarradellas, i ho ha fet per un valor de prop de 80.000 euros. L'empresa Iniciatives i Vents serà la responsable de muntar i desmuntar les infraestructures i els complements necessaris per l'organització del que es considera l'acte més important de la campanya de Nadal. I en esports, la sisa joventut debuta aquesta tarda a 6:45 i en directe per Radio Ciutat de Badalona a la Lliga Catalana, que es torna a disputar al Palau d'Esports de Catalunya de Tarragona. Els verd i negres afronten el repte amb les baixes ja conegudes de Janit Krak i Dante Tomic, que encara estarà un mes sense jugar. La sisa joventut va arribar el curs passat a la final, però va perdre contra el Manresa. De fet, els verd i negres no guanyen la competició des del 2008. Des de llavors han perdut les 7 finals que han arribat. El tècnic Dani Miret va reconèixer que busca en un fitxatge en el joc interior de forma immediata i va explicar com arriba l'equip.
6: Sabem que comença una competició que la jugarem molt seriosament, que aquest any amb el tema de les finestres i de les adversitats que hem tingut en forma de petits accidents i lesions tenim una sensació de que anem una setmana tard a la pretemporada, que ens està faltant part d'aquesta preparació i d'aquest treball per poder competir a un nivell alt possible amb continuïtat.
4: El pròxim partit de la penya serà divendres vinent a 6:45 de la tarda contra el FIAC Girona. Ara mateix tenim 26 graus de temperatura a la ciutat.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Tony Modulation.
8: Y este soy yo, capitán de nuestra nave. Tal vez no tengamos mucho, pero todos, del primero al último, tenemos claro que lo más importante en esta vida es saber comerse una buena juerga.

0: La Guàrdia Urbana de Badalona compta amb 24 nous agents a la plantilla municipal. Bon dia, són les dues.
1: Badalona.
2: Les dues de la tarda.
1: Sílvia Llamas.
0: Es tracta d'efectius que s'han format durant 9 mesos a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. A partir d'ara ja formen part del cos policial i començaran a patrullar pels carrers de la ciutat. Durant la presentació, l'alcalde Xavier García Albiol s'ha adreçat als agents, a qui ha demanat professionalitat, il·lusió i compromís amb els veïns de tots els barris sense fer cap mena de distinció. Aquesta és la notícia més destacada d'avui, dimecres 9 de setembre, però en repassem d'altres els titulars.
1: Badalona migdia.
0: El colomenc Josep Lluís Trapero ha presentat aquest dimecres la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. També us parlarem del Pla Bàsic d'Emergència Municipal que continua activat a Badalona per la possibilitat de pluges, tot i que aquest matí no s'ha produït cap xàfec. I us explicarem que la direcció de l'escola Josep Carné denuncia que no s'ha fet cap actuació de millora en les instal·lacions durant l'estiu i que les classes han començat amb temperatures que superen els 30 graus.
1: Badalona migdia. La ciutat en 15 minuts.
0: Així comença l'informatiu d'avui amb Roger Cuixart al control tècnic i qui us parla, Sílvia Llamas. La Guàrdia Urbana de Badalona compta amb 24 nous agents a la plantilla municipal. Es tracta d'efectius que s'han format durant 9 mesos a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. A partir d'ara ja formen part del cos policial i començaran a patrullar pels carrers de la ciutat. Durant l'acte de presentació, l'alcalde Xavier García Albiol i l'intendent en cap de la Guàrdia Urbana, Òscar Parada, han donat la benvinguda als nous agents i els han desitjat sort en la nova etapa que comencen. L'alcalde ha destacat que la seguretat és una de les prioritats de l'executiu local i ha demanat als agents professionalitat, il·lusió i compromís amb els veïns de tots els barris. L'escoltem.
3: Què és el que jo us demano com a alcalde amb aquells que us incorporeu avui? Us demano professionalitat, en parlava abans, il·lusió, però sobretot el que us demano és que estigueu al costat dels veïns i de les veïnes de Badalona. Al costat dels veïns i veïnes de tots els barris de la ciutat.
0: Al seu torn, l'intendent major en cap, Òscar Parada, ha remarcat que els nous professionals han de tenir en compte 3 valors essencials a la Guàrdia Urbana: vocació de servei, lleialtat amb els companys i compromís amb la ciutat i la seva gent. A més, els ha traslladat que han d'actuar amb responsabilitat, proporcionalitat i integritat.
4: Compromís amb aquesta organització, perquè a partir d'avui també és la vostra. Cuideu-la, respecteu-la, aporteu i ajudeu-nos a fer-la cada dia millor. Però sobretot compromís amb Badalona, amb la nostra ciutat. Coneixeu els barris, els seus carrers, els seus comerços, les entitats i la seva gent. Sobretot escolteu, sigueu propers.
0: Amb aquests 24 nous agents, durant l'actual mandat s'han incorporat ja 90 professionals al cos policial. Quan es completi l'última promoció, s'hauran incorporat a la plantilla 157 agents des de 2023.
1: Badalona migdia.
0: I encara en l'àmbit de seguretat, avui hem sabut que el major Josep Lluís Trapero, nascut a Santa Coloma de Gramenet, ha presentat aquest dimecres la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Precisament, la consellera d'Interior i també colomenca Núria Parlon ha convocat aquest dimecres la prefectura per comunicar els canvis que es produiran en l'organigrama, tenint en compte que l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila. La nova cap del cos serà Sílvia Catal, la primera dona en aquest càrrec.
5: La feina que s'ha fet fins ara és adequada, ha estat ben enfocada. Autocrítica sempre hem de fer. Jo no faré autocrítica de les relacions personals. Jo crec que hem treballat bé. Òbviament no amb tot podem estar d'acord sempre. Crec que s'ha fet una bona feina. Crec que amb aquesta feina hem de continuar. Òbviament el director Trapero tenia plena confiança per part del president de la Generalitat. Òbviament la té el Ferran López amb l'encàrrec que han tomat.
0: Parlon ha agraït a Trapero i a Esquius la seva tasca i vocació de servei públic. I davant dels avisos de la Generalitat per la possibilitat de pluges, el Pla Bàsic d'Emergència Municipal continua activat a Badalona, tot i que aquest matí no s'ha produït cap xàfec. L'alerta està activada fins a les 5 de la tarda a 5 comarques de Catalunya, però el barcelonès, segons les previsions, cada cop és més difícil que succeeixin. Recordem que el Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil van emetre l'avís davant la previsió de pluges que podrien superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts.

0: L'escola Josep Carner inicia el curs amb les mateixes deficiències de l'any passat. La direcció denuncia que no s'ha fet cap actuació de millora en les instal·lacions i que les classes han començat amb temperatures que superen els 30 graus. A això se suma que en la meitat dels cursos se supera la ràtio de 25 alumnes per aula. Tot i que veuen amb bons ulls la futura inversió de l'Ajuntament per rehabilitar les escoles públiques de la ciutat, des del Josep Carner expliquen que no tenen més detalls d'aquesta actuació. Ho explica la directora de l'escola, Dolors Fernández.
1: Se'ns va informar això, devia ser el maig, i no n'he tornat a sentir res més. Torna a haver-hi unes pluges fortes com les de l'any passat, i amb aquest canvi climàtic veiem que cada vegada les pluges torrencials són més habituals. Estem creuant els dits i estem tement el dia que caigui una de forta, perquè ens tornarem a inundar. És a dir, no s'ha fet res.
0: A les deficiències estructurals s'afegeix la manca de recursos per completar la plantilla. Els falten 3 mestres que encara no s'han incorporat. Això s'afegeix a més que l'escola va passar de ser un centre de màxima complexitat a un d'alta complexitat el 2021, amb la pèrdua de subvencions i de personal que això implica. Des de la direcció reclamen a la Generalitat que torni a revisar la qualificació del centre, ja que l'alumnat ha canviat molt en els darrers 5 anys. I coincidint amb l'inici del curs escolar, el Ministeri d'Educació ha publicat aquest dimarts l'informe PISA 2025. Els resultats mostren un retrocés de l'alumnat espanyol en les 3 competències avaluades: ciència, lectura i matemàtiques, amb unes puntuacions que se situen entre les més baixes de la història. Ens dona més detalls l'Anna García del Benis.
2: En competència científica, Espanya ha obtingut 477 punts, 8 menys que els 485 de l'edició del 2022. En lectura, la puntuació ha caigut fins als 451 punts, 23 menys que els 474 de l'informe anterior. Pel que fa a les matemàtiques, els estudiants espanyols han assolit 457 punts, per sota dels 473 del 2022. Catalunya milloraria els resultats obtinguts el 2022 en les 3 competències i se situaria per sobre de la mitjana espanyola i la dels països de l'OCDE. Amb tot, les dades catalanes no es poden comparar amb les dades de la resta de territoris ni amb la sèrie històrica a causa d'una incidència en la mostra d'alumnes. A Catalunya, la taxa d'exempció va arribar al 23,2% de mitjana, quan la recomanació de l'OCDE era d'un màxim del 5%. L'informe PISA 2025 incorpora per primera vegada un estudi específic sobre l'ús de la intel·ligència artificial en finalitats educatives. A Espanya, l'ús d'aquestes eines entre l'alumnat se situa per sobre de la mitjana de l'OCDE i de la Unió Europea. Les proves PISA s'adrecen cada 3 anys a estudiants de 15 anys. En aquesta edició, a Espanya hi han participat 956 centres educatius i prop de 30.000 alumnes.
3: Badalona migdia.
0: I 3 detinguts a Badalona per robar una trentena de mòbils durant la festa major de Viladecans. Els Mossos van detenir el passat diumenge 6 de setembre a la ciutat 2 dones i un home d'entre 21 i 30 anys. Una patrulla de paisà va detectar un vehicle que circulava sense llums pel carrer Doctor Bassols, se'l va aturar i durant l'escorcoll, a sota del seient del copilot, els policies van trobar-hi una bossa de mà amb 32 telèfons, tots ells folrats amb paper d'alumini. I canviant de qüestió, perquè la colla castellera de Badalona, els Micacos, estaran al concurset que se celebra el 27 de setembre a Torredembarra. La colla ha reprès la temporada aquest passat cap de setmana amb una diada a Palafolls després del descans de l'estiu. Els Micacos esperen fer una bona actuació a finals de setembre, tot i que algunes baixes i la manca d'un local amb mesures de seguretat adients està dificultant l'assaig de castells més alts. I la quarta edició del Pizza Fest aterra a Badalona del 10 al 13 de setembre. La plaça Josep Tarradellas acollirà aquest festival gastronòmic on hi participen diversos establiments de la ciutat. El jurat serà el públic i un grup de professionals reconeguts de l'àmbit gastronòmic. L'aforament és limitat i s'omplirà per ordre d'arribada. Només la compra anticipada d'un menú garanteix l'accés al festival, on també s'hi podran tastar postres clàssics i gelats artesans.

0: la barema de Can Coi de Canyet deixa una previsió d'entre 3.000 i 3.200 ampolles de vi, tot i la sequera, i la reducció del 10% de la collita per culpa dels ocells, el raïm d'enguany és sa i de més qualitat. La quantitat, però, serà similar a la de l'any passat. Escoltem el viticultor i propietari Josep Coi.
1: És molt sa el raïm, això vol dir que doncs, hi haurà sucre i serà de qualitat com l'any passat, o potser més estic pensant que potser fins i tot hi haurà algun grau, alguna dècima més de grau respecte a l'any passat, perquè l'analítica que vam fer de glucosa abans de la collita doncs eren unes dades força interessants, no? Tot fa pensar que el rosat amb una presència de merlot del negre doncs tindrà una estructura, solidesa, afruitat, aleshores serà força, que l'any passat ja ho era, i pensem que i la pansa blanca tres quarts del mateix.
0: I la cooperativa La Sargantana ha completat la seva quarta barema a les vinyes de la Vall de Betlem, als peus de Sant Jeroni de la Murtra, una collita que valoren positivament tant per la quantitat com per la qualitat del raïm. En aquest cas, la collita d'aquest any ha arribat als 5.000 quilos de raïm, gairebé el doble que l'any passat. Escoltem Ignasi Niubó, membre de la cooperativa La Sargantana.
2: Podem valorar com una bona barema a nivell de qualitat i sanitat del raïm. El que sí que ha sigut una barema que s'ha adelantat molt respecte a les altres baremes, gairebé 10 dies. Això és una cosa que ja ens anem trobant de fa uns anys, que a nivell de climatologia doncs, fa que les baremes s'avancin. Pensem que abans aquí a Badalona s'acostumava a collir per la Mercè.

0: Doncs fins aquí el repàs informatiu de la jornada. Us deixem amb uns minuts amb en Ramon Duran, que ens apropa tota l'actualitat esportiva, però abans fem un cop d'ull a la previsió meteorològica amb en Luismi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia, un dimecres en què el temps està sent completament de terrabastall. Finalment, ha plogut molt menys de l'esperat a gran part de l'àrea metropolitana. Tot i això, hi ha hagut algun xàfec ben intens, per exemple, al Garraf. També en aquests moments, alguna tempesta intensa es mou a les muntanyes dels dos Vallesos, però ja gairebé ha tocat el Mollanès, també al voltant de Montserrat o arribant fins a Osona. I de les últimes hores sí que hem de destacar i molt les pluges destacables que hi ha hagut a cavall de la capçalera del Llobregat, del Ter i del Fluvià. Per exemple, al voltant de Ripoll hem arribat a fregar els 100 litres per metre quadrat. Encara hi haurà algun xàfec aquesta tarda intens que s'anirà movent entre el Prepirineu i les comarques del prelitoral, sobretot a la serralada prelitoral, que després viatjaran una mica més cap al sud, cap a la Catalunya central o l'àrea de Barcelona, però no esperem que hi hagi aiguats. En canvi, anirà fent vent a l'Empordà, també a l'Ebre, aquí s'anirà esqueixant el cel i la temperatura, que baixa d'una forma estrepitosa respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
2: Badalona migdia. Repassem el matí a la ciutat. Benvolgut professional. A Obramat sabem que hi ha molts tipus de clients i que no sempre hi connectem a la primera. Però, com a mínim, et podem oferir les millors solucions en electricitat i il·luminació de les millors marques professionals, els millors preus del mercat i amb estoc sempre disponible on compren els professionals. Obramat.
3: Els esports amb Ramon Duran.
4: La penya debuta avui a partir de 6:45 en directe per Ràdio Ciutat de Badalona a la Lliga Catalana. Ho farà contra el conjunt del Lleida. Un Joventut que no aconsegueix guanyar la competició des del 2008 i que enguany vol trencar aquesta estadística. I en futbol, tot just després, el Badalona, a partir de les 8, es juga el passi als vuitens de final de la Copa Federació. Jugarà en els setzens contra el Sestao, al municipal de Sistrells, també per Radio Ciutat. Ja ens hi posem, perquè avui comença la competició oficial pel Joventut, partit entre la penya i el Lleida, un partit que començarà a 6:45 i que serà perquè s'inauguri l'edició d'aquest 2026 de la Lliga Catalana de Bàsquet. Un Joventut, doncs, com dèiem, que no pot assolir el títol des de la temporada des de l'any 2008, millor dit. Per tant, doncs, avui comença aquesta singladura verd i negre. Divendres tindrà continuïtat amb el partit contra el Girona, el primer del grup dels tres, doncs s'enfrontarà l'altre vencedor de l'altra fase de grups, és a dir, Barça, Andorra, Manresa, en aquest cas, i com dèiem, doncs, la penya que intentarà assolir aquesta finalíssima que es disputarà diumenge també a Tarragona, seu habitual en aquestes últimes temporades d'aquesta Lliga Catalana. La penya, doncs, que afronta aquest repte amb les baixes ja conegudes de Jani Crac i de Ante Tomic. En principi, els pronòstics a vegades no són del tot encertats, però pel que apuntava el nostre company Xavi Ballesteros, estaria un altre mes sense jugar Ante Tomic, i per tant, doncs, se'l podria esperar per mitjans d'octubre, ja per disputar, doncs, minuts amb la samarreta verd i negra al pivot croat. El Joventut, com dèiem, buscarà, doncs, el títol malgrat aquests hàndicaps, malgrat haver patit una pretemporada, doncs, accidentada en forma d'algunes lesions i també, sobretot, pel tema de les finestres FIBA i el no poder comptar amb jugadors de la primera plantilla durant la gran majoria d'entrenaments, però, com dèiem, el Joventut, que en el darrer partit contra l'Ulm ja va oferir una molt bona imatge, es va acabar imposant i ara, doncs, toca aquesta Lliga Catalana de Bàsquet, un títol que fa patxoca, un títol que fa il·lusió i que segurament, doncs, encoratjarà a molts aficionats verd i negres a desplaçar-se fins a terres tarragonines. D'aquesta edició d'enguany, d'aquesta Lliga Catalana i de les bones sensacions de l'equip, n'ha parlat el pivot Simon Birgander.
5: La Copa Catalana, hemos tenido una temporada un poco rara porque hemos tenido que ir había algunas lesiones y cosas así. No, a esta semana es la primera vez que hemos estado todos, creo. Pero tenemos buenas sensaciones, tenemos muchas ganas de empezar la Copa Catalana y tenemos ganas para empezar a competir otra vez.
4: Doncs Simon Birgander, que parlava d'aquestes bones sensacions, també doncs, de l'experiència del que suposa estar en pista amb dos bases autènticament generadors, com són Ricky Rubio i Nico Laprovittola. Diu Simon Birgander que és un autèntic luxe.
5: És increïble jugar con los dos porque te buscan mucho, te encuentran muy bien y también porque los otros tienen que defender a ellos un extra y eso te hacen que defienden a ti un poco menos. Y eso ayuda mucho y tener estos creadores que tenemos también, Boogie, Lude también puede hacerlo y eso ayuda mucho.
4: Doncs Simon Birgander, que ha arribat a l'equip després d'estar amb compromisos internacionals amb la seva selecció, és evident que amb la selecció està disputant, diu, una mitjana d'uns 30 minuts per partit i que ha arribat a Badalona, que s'ha intentat adaptar amb l'equip el més ràpid possible i que ara creu doncs, que ja estan començant a assolir un nivell.
5: Però un poco raro porque llegué desde la selección y directo a jugar partido. Estaba, no sé, creo que jugué 4 partidos en 6 días desde que llegué con la selección. Sí, estaba un poco cansado en estos partidos de pretemporada, pero ahora me siento mucho mejor. Estoy acostumbrado, por lo menos con la selección, a jugar muchos minutos. Juego casi 30, 35 minutos cada partido y me gusta mucho. Y también tenemos a Emil, que podemos subsistir todo el rato y está súper bien.
4: Doncs interessant, es presenta aquest partit entre la Penya i el Lleida, avui a partir de 6:45, mitja hora abans, com sempre, a la sintonia de Ràdio Ciutat de Badalona. I continuem en el temps d'esports, parlem de futbol, perquè qui jugarà pràcticament se solaparà uns minuts amb el Joventut, ho seguirem a la sintonia de Ràdio Ciutat de Badalona, serà el conjunt escapulat, el Club Futbol Badalona, avui tarda, nit, tarda vespre, nit, important en el tema de les retransmissions a Ràdio Ciutat de Badalona en aquesta casa, perquè el Badalona s'estrena a la Copa Federació, una competició que va guanyar l'any 2004, va coincidir amb l'ascens a segona divisió B i també amb el campionat de Lliga. Prèviament, l'any anterior també havia guanyat la Lliga, però com dèiem, doncs un Badalona que, això sí, doncs intentarà assolir els vuitens de final d'aquesta competició. En tot cas, ara mateix la incògnita és saber com afrontarà l'equip després de la primera derrota al camp del Martinenc aquest compromís contra el Sestao. El tècnic del Badalona, quan va finalitzar el partit, Genís Sampietro, al camp del Martinenc, deia això.
6: Dimecres anirem amb tot, amb la idea de seguir creixent, sobretot amb les dificultats que estem tenint i en certs aspectes del joc, i ens anirà perfecte doncs, per seguir millorant, seguir treballant, seguir creixent i posar-nos a prova un altre cop.
4: I volem parlar d'aquest partit que es disputarà avui a partir de 8:00 al Municipal de Sistrells i que tindrem doncs, la sort de poder-lo gaudir amb el Jordi Ferrón, al qual ara mateix li robem uns minutets. Jordi Ferrón, molt bona tarda, com estàs?
7: Què tal, Ramon? Molt bona tarda.
4: Doncs, com sempre, tocant totes les tecles, Jordi, veient sí. Molt de futbol de totes les categories, sí. Molt posat, perquè, escolta, això no s'atura, eh? Vull dir, cada dia hi ha algun compromís futbolístic, sigui d'una categoria o d'una altra, d'una competició o altra, no?
7: Exacte, i que duri, que duri, que jo crec que això vol parlar molt bé de la nostra... de la nostra intensitat esportiva en la nostra ciutat, no? Ja sigui masculí, femení, en aquestes categories, i partit maco el d'aquesta tarda, eh? Partit maco, per lo que t'he escoltat que deies, moltes incògnites a resoldre dintre del propi partit.
4: Moltes incògnites, Jordi, d'aquest Badalona, perquè ara mateix, quan tu has debutat a la Lliga, has perdut el camp del Martinenc, sí. Saps que el segon partit, el de dissabte, que ve a la tarda al camp de la Grama, en aquest cas com a locals, a Santa Coloma, contra la Muntanyesa, pren una importància especial. Exacte. Perquè vols aconseguir els primers 3 punts del campionat, no? Sempre trencar aquesta sí. Barrera, no? I ara mateix, doncs, no sé, Genís Sampietro, que sembla que sí que donarà minuts algun jugador menys habitual, però clar, no sé si en aquesta plantilla i tal i com estan anant les coses o com han anat durant la pretemporada, Jordi, i com ha començat la Lliga, si ara mateix potser Genís Sampietro, no sé si dir que encara no ha trobat el seu 11 ideal, no?
7: Sí, sí, segur. El tema està en que bueno, hem escoltat les seves declaracions. És veritat que és un partit que et serveix per seguir creixent, però Ramon, trobant un partit totalment diferent a lo que segurament sigui el Badalona de la temporada. Recordem, aquesta tarda juga a Camp de 6-3, camp molt, molt estret, molt estret, que això provoca que el futbol associatiu que vol, que hem vist en aquesta pretemporada, que vol utilitzar el Badalona, sortint a darrere, centrals oberts, laterals alts, pivots baixos, mitges puntes, joc interior, de molt de control, avui serà molt difícil. Si això li juntes a que el dissabte, el proper partit del cap de setmana, no passa res, estem segona jornada, però que has de començar a sumar i has de començar a guanyar. No saps què fer, no? Si reservar jugadors, perquè no et serveix segurament com a un entrenament per el dissabte, per el cap de setmana, perquè les dimensions seran totalment diferents. Llavors, què fas? És una competició que en l'inici d'aquesta competició, aquesta Copa Federació, és una competició que al principi fa nosa. Si et toca a casa, fantàstic, perquè no tens que viatjar. Si et toca fora, et fa molta nosa i molesta moltíssim. Però a la vegada, si vas passant eliminatòries, et dona l'opció de poder-te ficar en una Copa del Rei, no? Llavors, tens aquest dubte. Avui serà un partit, jo crec que el Badalona, encara que acaba de començar i no ha començat del tot bé, crec que té suficient profunditat d'armari per poder fer canvis, però veurem què és el que fa el míster, si ho utilitza com a prova per el partit del cap de setmana o si utilitza per donar-li més minuts, però cuidado, perquè una altra derrota avui no passa res, acabem de començar, però sempre es treballa molt millor i amb més tranquil·litat si vas treballant amb victòria.
4: Sobre el que dius que molesta, no?, el fet d'haver de viatjar, ho comentava precisament el director esportiu del Sestao, no? Per ells, sí, sí, és un hàndicap haver de venir a Badalona a disputar aquest partit, igual que si li hagués tocat, deia, el Badalona anar cap allà, no? Vull dir que més que res, perquè diu que de cara a aquests setzens de final, si hi havia algun rival de la Rioja o hi havia algun rival navarrès, o que vull dir que ho podien haver fet encara una mica més compacte, això.
7: Sí, sí, sí. Ramon, per experiència, això trenca tota la setmana, perquè no pots entrenar bé els dies, has de viatjar molta estona, segurament, no sé com m'hauran viatjat, però segurament han viatjat en autocar, a lo millor acabes el partit, tens que tornar cap a casa per no perdre dies d'entrenament, el descans no és bo, el viatge, quan es trobin al camp, les dimensions, pel que juga com a visitant aquesta competició, és terrorífica a l'inici de temporada. Veurem també el Sestao quin plantejament de partit porta, perquè recordem tots, aquestes competicions no estan malament per poder-les tenir, per poder rodar gent, però la importància de tots, sabem que aquest any, sobretot en Badalona, és intentar-se acabar en la primera posició que t'apropi moltíssim a l'ascenso.
4: Doncs està clar, Jordi. Per una banda, doncs, què farà Genís San Pietro? Ho esbrinarem una hora abans de començar el partit, ho explicarem a Ràdio Ciutat de Badalona, sí. I per l'altra, doncs, aquestes característiques del terreny de joc, Jordi, aquesta gespa artificial que d'alguna manera sí que potser pot beneficiar més el Badalona, no? Un Sestao que allà al nord estan acostumats a jugar en terreny natural.
7: És junta. És veritat que la gespa artificial, al ser nova, la pilota corre molt millor i es pot jugar molt més fàcil, però a la vegada les dimensions són molt curtes. I això provoca que les pressions, la manera de robar... Jo preveig un partit molt intens. Les sacades de banda estan molt a prop de l'àrea. És un camp molt estret, molt estret. Això provoca que en construcció, sobretot l'equip que vol construir, pateix molt més. Per sort, la gespa artificial està bé. Tornem a canviar, quan parlem de lo que el diumenge ens trobarem, no?, en el camp de la Grama jugant com a local. Camp més ampli, més gran, però que la gespa artificial, per lo que he vist en pretemporada amb el partit de l'Espanyol, no està en el seu millor estat.
4: També és molt important avui adaptar-se, sí, a qualsevol situació, no? Com va ser l'altre dia al camp del Martinenc i com et trobaràs a la Lliga a molts camps, no? Muntanyesa, bueno, Sant Joan de Montcada, etc.
7: Ramon, tindrem aquesta tarda per parlar durant la transmissió. Anem a veure quin és el plan del míster. Si el plan del míster és anar d'altança o si el plan del míster, que jo crec que té una idea molt marcada del futbol que vol, és, no, jo jugo així, anem a intentar proposar dintre del meu model de joc, que és, evidentment és una altra de les opcions totalment licitats que tenen els dos.
4: Doncs està clar, serà interessant aquest Badalona Sestao. Recordem, doncs, que l'eliminatòria de vuitens no hi hauria pausa, aquí. Tu jugaries dissabte partit de Lliga i entre setmana, la setmana vinent, et torna a tocar una altra eliminatòria, una competició que enguany abans... Sí, sí, enguany es jugava doble partit, ara és a partit únic i al novembre de cada enllestida.
7: Imagina't. I diem, dissabte partit, són 3 dies de recuperació. És que és difícil, és difícil. Avui jo crec que veurem un partit on evidentment, sempre anant de cara a aconseguir una victòria, però que no pots cursar gaire la màquina perquè el dissabte no pots perdre. Has de guanyar.
4: Molt bé, doncs veurem aquesta Badalona, doncs, que sembla que sortirà amb algunes novetats. Ja va jugar també Antoni Aso la segona part l'altre dia, va ser l'autor del gol que el Badalona, un jugador que ja vas poder veure tu també la temporada passada, no? En el playoff va ser important, el xaval del
7: juvenil. I que se li veu més assentat aquest any, no? Ja l'any passat va estar bé, però aquesta partida temporada se li veu com que ell sent més protagonista, que es troba més còmode en situacions més de davanter. Jo crec que sí, que serà un jugador a tenir molt en compte.
4: Molt bé. Un apunt ràpid. Aquest Badalona Women, com l'estàs veient, Jordi?
7: Doncs l'altre dia molt bé. El primer dia jo crec que Aibar, jo crec que va ser mitja hora boníssima, però després la lesió de Vicky Lozada va lastrar moltíssim les aspiracions per fer un bon partit, i el Badalona Women crec que és un equip que està fet per jugar bé, i el jugar bé li apropa més a guanyar partits, però jo crec que contra l'Espanyol va recuperar sensacions i va demostrar que és un equip que està per ocupar llocs alts.
4: Perfecte. Jordi Ferrón, ens escoltem, ens veiem aquesta tarda. Moltíssimes gràcies.
7: Ens veiem a la tarda.
4: Amb el Jordi Ferrón analitzant l'actualitat futbolística de casa nostra. Ho deixem aquí. Més esports demà amb tot el que ha passat avui. Adéu-siau.
2: Obramat Badalona, amb materials de qualitat professional al millor preu de la zona, patrocina la informació esportiva.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern aixeca les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials, on es mantenen suspeses per avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Solent és la subdirectora de gestió d'emergències.
2: Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
1: Al llarg del matí sí que ha plogut amb força al Berguedà i al Ripollès, unes tempestes que han de continuar de cara a la tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, una situació regirada la que estem tenint a hores d'ara. De fet, s'han format noves tempestes intenses al voltant del Mollanès, el Baix Llobregat, també la comarca de l'Anoia o cap a Osona, especialment a les muntanyes del prelitoral, però no esperem que hi hagi grans acumulacions d'aigua. Estem parlant de tempestes que viatgen molt de pressa. També anirà plovent on més hi ha plogut aquest matí, cap a les comarques interiors de Girona. Compte amb el vent, que anirà bufant a l'Ebre, també a l'Empordà, en aquest cas de l'Ebre, un vent molt sec, per tant, precaució amb el risc d'incendi. Sempre amb aquesta temperatura que baixa respecte als últims dies.
1: Les tempestes han causat problemes a les vies de tren, especialment a Rodalies i a l'alta velocitat, així com a l'aeroport del Prat. De seguida ho ampliem. És dimecres, 9 de setembre de 2026, i tenim més titulars. Josep Lluís Trapero dimiteix com a director dels Mossos per motius personals. Maite Polo.
4: El substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri.
5: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
1: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis.
4: El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida, que és la primera causa de mort entre els i les joves de 15 a 44 anys de la demarcació.
1: La Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa.
4: Són dos joves de 16 anys que se sumen als altres dos arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura.
1: En cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto el dimecres vinent al Teatre Atlàntida.
4: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mama Duixa, Ginestar o Quimi Portet.
1: Als esports, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou. Joan Barberà.
6: En un horari menys habitual, a 3:15 de la tarda, els blaugranes reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Campions.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista. Passant 3 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern aixeca la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitats sanitàries no urgents a les 5 comarques que estaven en alerta per pluges intenses. Són l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Es mantenen per avui les classes suspeses, ja que no hi ha temps de reprendre-les. Els bombers han atès en aquestes últimes hores una cinquantena d'incidències, cap però d'elles destacada. El Meteocat ja ha rebaixat al nivell taronja l'avís d'intensitat de pluja. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Protecció Civil ha enviat cap a 2:15 on és alerta els ciutadans d'aquestes comarques anunciant la flexibilització de les restriccions després que les tempestes han estat més lleus del que es preveia. La subdirectora de gestió d'emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat l'enviament ahir de les alertes i les limitacions establertes per avui.
2: No sempre es podrà rebre un alerta perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
7: Des del Servei Meteorològic de Catalunya han explicat que les tempestes han estat dinàmiques i que finalment ha caigut molta aigua al mar, que es preveia que toqués a terra. Els bombers han fet una cinquantena d'actuacions concentrades al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa, la majoria per petites inundacions i assistències tècniques per arbres caiguts.
1: Com sentíem, una de les comarques més afectades per les pluges és la Garrotxa. Allà s'hi han registrat fortes tempestes i pedregades al llarg del matí. Però, malgrat l'espectacularitat de la pluja, no s'han registrat problemes greus. Olot FM, Gerard Puigdemont.
8: A quarts de 10 del matí han caigut una pluja intensa que ha deixat 32 litres per metre quadrat en poca estona a Olot. En alguns punts de la comarca, com per exemple a Begudà, ha pedregat. A la Vall d'en Bas n'han registrat 6 de litres i en alguns punts pròxims a la comarca, com per exemple a Sant Joan de les Abadesses, també han superat els 30 litres, o al Banyà, amb 14 litres. Durant tot aquest dimecres, la Garrotxa ha estat en avís per intensitat de pluja. Aquest matí fins i tot avís vermell, molt alt. Pel que fa a incidències, bombers ha rebut prop d'una quinzena de trucades, però cap de greu, a Olot per un arbre caigut al pont de Zamenhof, igual que altres municipis de la comarca. També han fet actuacions per diverses inundacions.
1: Unes hores abans, la pluja ha caigut amb força de matinada a l'Alt Penedès. A Vilafranca s'han produït petits incidents, com talls de llum a causa de les tempestes, però en aquest punt tampoc no hi ha hagut incidents greus. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
9: En el cas de Vilafranca, l'estona de pluja més forta ha sigut entre un quart i tres quarts de set de la matinada, on s'han arribat a registrar 25 litres per metre quadrat en aquesta mitja hora. Les alertes enviades ahir van fer que preventivament molts equipaments no hagin tingut activitat aquest dimecres al matí. És el cas principalment de totes les escoles i instituts que no han pogut obrir en el segon dia del nou curs escolar. El regidor responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, Jordi Junyent, recordava aquest mateix matí que a la ciutat s'han activat tots els protocols de prevenció durant les darreres hores.
10: Nosaltres tenim activats el DUPROCIM també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja estem, tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta.
9: En tot cas, no hi ha hagut incidents greus i l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès ha funcionat amb normalitat.
1: L'alerta per pluges ha provocat problemes i retards generalitzats a Rodalies. Un dia més, de fet, s'ha hagut de limitar la velocitat a l'R2 Sud i als trens regionals que circulen pel sud de Catalunya.
4: Una limitació de velocitat que ha criticat durament la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
11: És que aquí no hi ha ningú al volant, eh? O sigui, ara mateix, a Rodalies, jo crec que estem depenent de la sort. M'han arribat a dir que no, és que els trens van més lents perquè hi havia aquests límits temporals de velocitat per la pluja. Bueno, però és que no està plovent, ja, però com estaven posats... Però si no plou, per què hem d'anar a 2 per hora? Rodalies ara mateix fa que les nostres vides siguin insostenibles.
4: Al llarg del matí s'ha hagut de tallar durant 2 hores la circulació de l'alta velocitat per la caiguda d'un llamp a la catenària de Sant Vicenç dels Horts. L'aeroport també s'ha vist afectat per les tempestes, que han obligat a cancel·lar una trentena de vols a primera hora, però al llarg del matí ha anat reprenent la normalitat.
1: Doncs volem saber si encara ha de ploure més les properes hores, ja que es manté l'avís per tempestes al Ripollès, al Berguedà, al Lluçanès, Osona, al Moianès i al Bages. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, un dimecres en què el temps està sent completament de terrabastall. Finalment, ha plogut molt menys de l'esperat a gran part de l'àrea metropolitana. Tot i això, hi ha hagut algun xàfec ben intens, per exemple, al Garraf. També en aquests moments, alguna tempesta intensa es mou a les muntanyes dels dos Vallesos, però ja gairebé ha tocat el Moianès, també al voltant de Montserrat o arribant fins a Osona. I de les últimes hores sí que hem de destacar i molt les pluges destacables que hi ha hagut a cavall de la capçalera del Llobregat, del Ter i del Fluvià. Per exemple, al voltant de Ripoll hem arribat a fregar els 100 litres per metre quadrat. Encara hi haurà algun xàfec aquesta tarda intens que s'anirà movent entre el Prepirineu i les comarques del prelitoral, sobretot a la serralada prelitoral, que després viatjaran una mica més cap al sud, cap a la Catalunya central o l'àrea de Barcelona. Però no esperem que hi hagi aiguats. En canvi, anirà fent vent a l'Empordà, també a l'Ebre. Aquí s'anirà esqueixant el cel i la temperatura, que baixa d'una forma estrepitosa respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa.
1: Josep Lluís Trapero plega per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec i ho fa per motius personals desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Així ho ha explicat almenys la mateixa Núria Parlon en una compareixença en la qual també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. En concret serà la nova comissària en cap dels Mossos a causa de la jubilació de Miquel Esquius. Carina Bellvé, bon dia.
12: Bon dia. Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
5: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
12: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona. L'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius. El president Illa s'ha reunit aquest matí amb els dos nous càrrecs i ha agraït la feina feta per Trapero i Esquius.
1: Carina, en el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió de Trapero i se sumen a Junts a l'hora de demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament.
12: Sí, de fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns havien demanat la dimissió del major Trapero i va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials a les assemblees de mestres abans de l'estiu. Esther Capelles, portaveu dels Republicans, i David Cid, dels Comuns.
13: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
14: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
12: Com els Comuns, Junts per Catalunya també ha reclamat una remodelació del govern que cessi la consellera d'Interior i se sumen a la petició d'una compareixença urgent de Núria Parlon, mentre rebutgen Ferran López per personificar, diuen, l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Salvador Vergés.
15: La consellera Parlon hauria de plegar, això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
12: També la CUP ha qualificat de victòria la dimissió de Trapero per vulneracions sistemàtiques, diuen, de drets, i reclama la dimissió de Parlon, mentre Ferran López tampoc aconsegueix la confiança d'entrada dels copaires.
1: Anem ara fins a Madrid. El Partit Popular i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant la crisi migratòria a Ceuta. En la sessió de control al Congrés, Sánchez ha respost que no té amo. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nets fins que no acreditin que són descendents exiliats espanyols. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. La primera sessió de control d'aquest curs polític s'ha centrat sobretot en la crisi a Ceuta. Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han acusat el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc.
17: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
18: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
16: Y al presidente Sánchez ho ha negat.
19: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
16: Després, en una entrevista a Televisió Espanyola, Sánchez ha lamentat l'informe sobre periodistes fet pel Ministeri de l'Interior el 2024 que els classifica segons la seva adscripció política. Ha dit que no el coneixia i que és desafortunat.
1: En clau internacional, la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatge que no sigui residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen...

0: deixen, perquè és voluntari decidir-ho, tinguin un manual de saber quins criteris s'han de seguir per poder fixar aquestes zones tensionades.
1: Són 3:15. L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida i les anunciades avui, que és la vigília del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Es tracta de la primera causa de mort entre gent jove de 15 a 44 anys a la demarcació.
2: La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic i l'Ajuntament instal·larà recursos juntament amb transports metropolitans per intentar evitar-los. Ho senyalitzaran i senyalitzaran els telèfons i es plantegen posar-hi barreres físiques. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
3: Mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, de ser un document de treball que ens ha de permetre doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques i si s'escau doncs, sobre aquest espai. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem doncs, que això suposava a una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
2: El telèfon d'atenció al suïcidi de Barcelona ha atès des de la pandèmia més de 32.000 trucades i el xat, un altre recurs, des del 2022, més de 27.000 converses. Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmics. L'any 2023, per exemple, van morir per suïcidi a Barcelona 117 persones residents a la ciutat.
1: Al Bages, la Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts aquest dimarts per la mort d'un home a punyalades la setmana passada a Manresa durant la Festa Major. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos menors més arrestats ja la setmana passada. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
4: Segons fonts policials, els dos detinguts formarien part del grup que va atacar la víctima. Des del primer moment, quan van detenir els dos primers sospitosos, ja sabien que el grup era més gran. Dimarts de la setmana passada, els Mossos ja van arrestar dos menors pels que el Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar internament en règim tancat. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté la investigació oberta per aclarir-ne les causes de l'assassinat que es va cometre l'última nit de Festa Major. Els propers dies, la justícia haurà de decidir també si ordena l'internament d'aquests altres detinguts. Aquesta tarda, a 8:15, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça de Neus Català de la capital del Bages.
5: Notícies en xarxa.
1: Campanya de l'Ajuntament de Girona per promoure l'ús del català. El consistori convida els visitants que descobreixin i aprenguin la llengua a partir de banderoles que han situat edificis municipals i també amb díptics que es repartiran en zones turístiques. Girona FM, Pau Villafañe.
6: Dos recursos, un en català i l'altre en anglès, on hi diu que Girona forma part dels països catalans i que el català és la seva llengua. Aquests estan situats en un dels emplaçaments més visitats de la ciutat amb l'objectiu que especialment els visitants s'interessin pel coneixement del català. Lluc Salelles és l'alcalde de Girona.
7: Al final el que tenim clar és que Girona és sinònim de llengua catalana i llengua catalana és sinònim de Girona i que la nostra feina és promoure la llengua i promoure que la gent que ens ve a visitar sàpiga que el català és la llengua pròpia de la nostra ciutat.
6: Alhora, des de la Regidoria de Llengua Catalana també han creat un díptic informatiu sobre la història i l'ús del català, així com expressions quotidianes i la seva traducció en anglès.
1: Canviem de capital. Tarragona estrena noves deixalleries de proximitat per millorar el reciclatge dels petits voluminosos. Són 9 punts repartits en diferents zones del centre, el nord i llevant. N'hi ha 8 de més petites i una de més gran que està situada davant de l'estació d'autobusos a la plaça Imperial Tarraco. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: L'Ajuntament vol evitar que els petits voluminosos acabin al contenidor de rebuig, com passa fins ara. També vol que els tarragonins tinguin punts fixos a prop de casa per dipositar objectes com piles, bombetes, fluorescents, tinta d'impressora o llibres usats, entre d'altres. Sentim la consellera de Neteja, Sònia Hors.
9: Doncs que la gent ho llança al rebuig. Llavors el que hem de fer és que el rebuig cada vegada sigui menys contaminant i que sigui més selectiu perquè així es consti menys a la ciutadania tot el que és la selectiva. Llavors vam dir, doncs, anem cap allà.
8: Les noves deixalleries de proximitat es troben a la Rambla Nova, a la plaça Corsini, al carrer Orosi i a la plaça Imperial Tarraco, que és la de major capacitat.
1: I és moment per la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic

0: reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural, Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre l'Atlàntida el proper dimecres.
1: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet.
0: David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
3: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
2: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
0: El Festival Singularts torna al territori amb una tercera edició que marida cultura i producte local. Del 26 de setembre al 6 de desembre, dansa, música, circ i òpera arribaran a diversos espais del Camp de Tarragona, la Ribera d'Ebre i el Montsià. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
4: El Festival Singulars torna al Camp de Tarragona, a la Ribera d'Ebre i el Montsià amb una tercera edició que se celebrarà del 26 de setembre al 6 de desembre. Dansa, circ, música o òpera són algunes de les propostes que s'han programat i que es podran gaudir maridades amb vins de productors locals. Maria Patricia Mercado és la seva directora.
5: Un festival ple d'artistes de distintes gèneres. Tenim música, tenim pintura, tenim teatre, teatre musical, tenim òpera lírica.
4: El tret de sortida tindrà lloc a Miravet amb un espectacle de dansa renaixentista a l'Església Vella i el tas de vins del celler Pedrola. A la Ribera d'Ebre el festival també farà parada a Darmosa, Flix i Rasquera. El president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre destaca que és un festival consolidat i una bona manera d'ajudar el sector del vi. Escoltem Francesc Barbero.
6: Penso que ven en un moment com el que estem, que el sector primari, especialment el sector del vi, està passant especialment una campanya complicada ara mateix.
4: Gemma Humet a El Milà, Xeric a Riudecanyes o Don Banduo a Castellbé del Camp seran altres de les propostes de Singulars.
0: I l'actor, dramaturg i poeta sabadellenc Manel Dueso ha mort aquest dimarts a la tarda, als 73 anys.
1: Va néixer el 1953. Dueso va desenvolupar una extensa trajectòria professional especialment vinculada al món del teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i va ser també un dels fundadors de la Sala Beckett, espai de referència de la dramatúrgia contemporània a Barcelona. Com a escriptor és autor de més de 20 espectacles i la seva activitat professional també es va estendre al cinema i la televisió, on va treballar com a actor, guionista i director d'interpretació.
0: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou.
7: Bon dia, Marta. En un horari menys habitual, a 6:45 de la tarda, els blaugranes reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, hores d'ara pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure i a viure la Lliga de Campions. La màxima competició continental és una prioritat pel conjunt que entrena Hansi Flick.
8: I think at the end
9: jo crec que al final tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la competició més gran i crec que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí molt llarg. Estem començant i hem de demostrar-ho, no només a la Lliga, també a la Champions League, i això és el que volem fer.
7: I què diu de la Champions Lamine Yamal?
10: Yo creo que no ya me motivación que hay que ir a Champions para guañar. Yo creo que todo el equipo está motivado. Al final, aquí a Barcelona, anima al CAP siempre a la Champions porque es la competición más especial que ya. Y aquí está pues sí. También me buenos jugadores que han vingut, tan Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, y va a venir aquest any.
7: Avui a la Copa Federació de Futbol, 3 partits amb representació catalana: Comillas de Logroño, L'Hospitalet, Badalona, Sestao i San Juan de Pamplona. Terrassa és la primera eliminatòria d'aquesta competició. I en bàsquet, en el món de la cistella, avui comença la Lliga Catalana ACB. Ho fa a Tarragona, al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. A 6:45 de la tarda, Ilerna Llei de Joventut Badalona i posteriorment a 9:00 del vespre, el Kitsana Nas Manresa jugarà contra el Morabanc Andorra. Des de Ràdio Sallent informa Jordi Givert.
11: Tot i que a l'equip li falta rodatge i encara està de pretemporada, Diego Campo, entrenador del Quinsanàs Manresa, vol aprofitar aquesta cita per continuar evolucionant un equip amb moltes cares noves. El tècnic gallec explica que tenir ja el primer partit oficial anirà bé pel creixement de l'equip.
12: L'equip arriba molt bé de ganes, sapiguem la importància que té la Lliga Catalana i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit con el Andorra. Solo pensem en competir i jugar molt bé amb el Andorra, en res més. Però sapiguem que aquests partits no són amistosos, sinó que són una competició oficial com és la Lliga Catalana.
11: El Manresa té les baixes de Rafa Villar, Gerard Fernández i Lucas Colenda per lesió. El partit serà a les 9 del vespre al Palau d'Esports de Tarragona.
7: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent, molt pendents d'aquesta competició, d'aquesta Lliga Catalana ACB que se celebra a Tarragona. En vol a la Champions, destaquem que avui s'estrena el Barça de Carlos Ortega. Serà a partir de 8:45 del vespre. Al Palau Blaugrana juguen la primera jornada de la màxima competició continental. El conjunt català rep la visita de l'Skanderborg.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Davant els avisos de la Generalitat per la possibilitat de pluges, el Pla Bàsic d'Emergència Municipal continua activat a Badalona, tot i que aquest matí no s'hagi produït cap xàfec important. L'alerta està activada fins a les 5 de la tarda a 5 comarques de Catalunya, però al barcelonès, segons les previsions, cada cop és més difícil que succeeixin. Recordem que el Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil van emetre l'avís davant la previsió de pluges que podrien superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Després d'un inici de setembre marcat per temperatures molt elevades, s'esperava que des d'aquest matí de dimecres hi hagués un canvi brusc de temps amb fortes pluges i un descens a la temperatura. Tret d'algun xàfec, aquest gran canvi fins al moment no s'ha produït. I el major Josep Lluís Trapero, nascut a Santa Coloma de Gramenet, ha presentat aquest dimecres la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec. Serà substituït pel comissari Ferran López. Precisament, la consellera d'Interior i també colomenca Núria Parlon ha convocat aquest dimecres la prefectura per comunicar els canvis que es produiran en l'organigrama, tenint en compte que l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila. La nova cap del cos serà Sílvia Catà, la primera dona en aquest càrrec. Parlon ha agraït a Trapero i Esquius la seva tasca i vocació de servei públic.
4: La feina que s'ha fet fins ara és adequada, ha estat ben enfocada. Autocrítica sempre hem de fer. Jo no faré autocrítica de les relacions personals. Jo crec que hem treballat bé. Òbviament, no amb tot podem estar d'acord sempre. Crec que s'ha fet una bona feina. Crec que amb aquesta feina hem de continuar. Òbviament, el director Trapero tenia plena confiança per part del president de la Generalitat. Òbviament, la té el Ferran López amb l'encàrrec que han tomat.
3: I l'escola Josep Carner inicia el curs amb les mateixes deficiències de l'any passat. La direcció denuncia que no s'ha fet cap actuació de millora en les instal·lacions i que les classes han començat amb temperatures que superen els 30 graus. Això se suma que en la meitat dels cursos se supera la ràtio de 25 alumnes per aula. Des de fa temps, el Josep Carner denuncia el deteriorament de l'edifici. A més de tenir problemes en els lavabos, amb filtracions d'aigua i vàters trencats, els preocupa especialment la zona de parvulari. El passat hivern va quedar inundat durant un temporal i aquest dimecres patien davant la previsió de pluges. Tot i que veuen amb bons ulls la futura inversió de l'Ajuntament per rehabilitar les escoles públiques de la ciutat, des del Josep Carner expliquen que no tenen més detalls. Ho explica la directora de l'escola, Dolors Fernández.
5: Se'ns va informar això, devia ser el maig, i no n'he tornat a sentir res més. Torna a haver-hi unes pluges fortes com les de l'any passat i amb aquest canvi climàtic veiem que cada vegada les pluges torrencials són més habituals. Estem creuant els dits i estem tement el dia que caigui una de forta perquè ens tornarem a inundar. És a dir, no s'ha fet res.
3: I Badalona tornarà a tenir arbre de Nadal gegant aquest any. L'Ajuntament acaba d'adjudicar l'acte central de la campanya de Nadal, l'encesa de l'arbre de la plaça de Josep Terradellas, i ho ha fet per un valor de prop de 80.000 euros. L'empresa Iniciatives i Vents serà la responsable de muntar i desmuntar les infraestructures i els complements necessaris per l'organització del que es considera l'acte més important de la campanya de Nadal. I en esports, el Club Futbol Badalona debuta avui a la Copa Federació, una competició que va aconseguir guanyar l'any 2004, que a més va coincidir amb l'ascens de categoria. El rival del conjunt escapolat serà el Sestao, equip de la segona federació, que fa 2 campanyes militava a la primera. Aquesta és la ronda de 700 de final i cal recordar que s'hauran de superar 3 eliminatòries per poder accedir directament a la Copa del Rei com a semifinalista de la Copa Federació. El tècnic del Badalona, Genís Sampietro, ha explicat com viuen aquest enfrontament d'avui.
6: Dimecres anirem amb tot, amb la idea de seguir creixent, sobretot amb les dificultats que estem tenint i en certs aspectes del joc, i ens anirà perfecte doncs, per seguir millorant, seguir treballant, seguir creixent i posar-nos a prova un altre cop.
3: El duel es disputarà a les 8 del vespre al municipal de Sistrells de Can Cabanyes i es podrà seguir des de mitja hora abans per Radio Ciutat de Badalona. Ara mateix tenim 25 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
7: El calaix.
8: El calaix, pobre, li trobaràs cultura.
9: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
10: Obrim programa amb la secció d'en David Canto, que ens acompanyarà mensualment per recomanar-nos sèries i films inspirats en el món literari. Continuarem amb una de les novetats de la temporada, La calavera de l'apòstol, d'en Jaume Clotet, publicada per Columna, la segona part de la trilogia. Però abans recordarem la primera entrevista amb l'autor, on es presentava La germandat de l'àngel caigut, el llibre que comença aquesta nissaga literària.
11: El que passa a la segona novel·la és que, com que ja duem dues trames diferents, hi ha la trama de fons de Satanàs i dels protagonistes, i es manté la línia argumental del primer, però sí que a la segona hi ha una subtrama independent, que és una història que comença i s'acaba, amb un robatori d'unes peces i d'una bíblia, i per tant hi ha dos trames alhora, i les dues són trepidants, però especialment la segona.
10: I si parlem de cultura, parlem de patrimoni. Ho fem amb Glòria Molina, autora de La seguretat en el patrimoni històric local, el mètode ARPA.
12: Sí, sí, són dos casos diferents, però al final el resultat poden ser danys al patrimoni. Mira, el primer que m'agradaria indicar és que tenim eines per lluitar contra aquestes coses. El que passa és que, malauradament, a vegades a nivell polític, a vegades a nivell policial, a vegades a nivell dels tècnics de patrimoni, no es coneix. O sigui, el Codi Penal espanyol té un article, que és el 323.1, que determina que tenen pena de 6 mesos a 3 anys i multa de 12 a 24 mesos qualsevol dany al patrimoni històric, és a dir, no cal que el destrueixi.
9: El calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Al Calaix,
2: el Calaix Obrell hi trobaràs cultura.
0: Obrim el Calaix de les seccions. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Aquest 2025 és el desè aniversari de l'estrena a Broadway d'un dels musicals més influents d'aquest segle, Hamilton, An American Musical.
3: How does a bastard orphan son of a whore and a Scotsman dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by providence impoverished and squalor grow up to be a hero when the sky...
0: Si ens remuntem a fa 15 anys, l'Immanuel Miranda presentava a una nit poètica a la Casa Blanca dels Obama el primer tema d'un àlbum conceptual en què estava treballant. Era la història oblidada d'un dels pares fundadors dels Estats Units. El musical veiem des del seu naixement a una illa caribenya, passant pel fet que va formar part de l'exèrcit que va aconseguir la independència del Regne Unit i, finalment, com va modelar el sistema financer del nou país. Una figura oblidada perquè va morir en un duel i no va passar a la història. I am not thrown away my shot. I am not thrown away my shot. Yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy and hungry and I'm not thrown away my shot. Fa 5 anys, en plena pandèmia, Disney Plus va arribar a un acord rècord per comprar la filmació professional, la pel·lícula, que van enregistrar amb el repartiment original sobre l'escenari. Va ser un èxit immediat, sobretot per a la plataforma que acabava de néixer. I aquest any, aquest 2025, finalment, la pel·lícula s'ha arribat a estrenar als cinemes a les sales comercials dels Estats Units. La pel·lícula, doncs, està basada en l'obra de teatre musical que, de fet, estava basada en un llibre, el llibre Alexander Hamilton, la biografia del personatge que va escriure Ron Chernow. Aquest historiador recorda com va ser la primera conversa que va tenir amb Miranda sobre aquest personatge.
4: So I gather my book made an impression on you.
0: Chernow li va dir que li havien comentat que la història del seu llibre l'havia impressionat i diu que l'Immanuel Miranda li va explicar que mentre llegia el llibre durant les vacances, la història li estava saltant de les pàgines en forma de cançons de hip-hop. Ell, sorprès, li va dir de debò, perquè no era la reacció que rebia habitualment dels seus llibres històrics. Miranda li va demanar allà mateix que fos el consultor històric del musical, que volia que li assenyalés qualsevol cosa que fos històricament incorrecta, perquè volia que els historiadors se'l prenguessin seriosament. Chernow diu que aquests ho van acabar fent, i així va començar un procés que Chernow qualifica d'increïble, en què es reunien i parlaven de la psicologia de Hamilton i també de les seves relacions. I la resta és història. I am snotty and you probably never heard my name. Reports of my fame are greatly exaggerated. L'Immanuel Miranda explicava que feia vacances a Mèxic quan va llegir el llibre de Chernow. De fet, feia vacances després de triomfar a Broadway amb el seu musical anterior, el seu primer musical, que es titulava In the Heights. Era la història d'una colla de personatges que vivien al barri de Washington Heights, al nord de Manhattan, una comunitat que intentava tirar endavant els seus negocis i també mantenir les cases en una zona que s'estava gentrificant. Aquesta obra es va adaptar al cinema el 2021 amb el títol aquí de En un barrio de Nueva York. La guionista va ser la coautora del llibret de l'obra, Kiara Alegría Judes.
5: I love all of the joy and exuberance in it.
0: La dramaturga i guionista explicava que li encantava l'alegria i l'exuberància que es mostra a la pel·lícula, també les diferents visions de com és una dona forta i els diferents models que s'hi mostren. Diu que també li encantava com n'era d'intergeneracional. Fins i tot diu que hi van afegir una nova generació sota la del Sony, els més joves, i també li agrada la diversitat que hi ha pel que fa als cossos. Diu que quan seleccionaven les ballarines i els ballarins, ella deia: vull veure gent gran ballant aquesta pel·lícula, perquè això reflecteix com ballem a la comunitat. Vull veure cossos grans i petits ballar perquè som així. I deia que estava orgullosa d'haver pres aquestes decisions.
5: And I'm proud that we made those decisions.
0: I acabem amb un últim musical, Warriors, també de l'Immanuel Miranda, aquesta vegada coescrit amb Issa Davis. Ashika, Ashika, Ashika, Ashika, hey, Ashika, Ashika, Warriors, show what you got. En aquest cas és en versió àudio, és un disc conceptual basat en la pel·lícula de 1979, Los Amos de la Noche, que es deia The Warriors, el títol original. I la pel·lícula estava basada en la novel·la The Warriors, que Sol Yurick va escriure el 1965, inspirada en un clàssic grec. Si Hamilton s'ambienta a Nova York en bona part i en un barri de Nova York passa a Washington Heights, Nova York, totes les versions de The Warriors també passen a aquesta ciutat. Una colla de delinqüents ha travessat de dalt a baix tots els barris de Nova York després que els acusin, falsament, d'haver matat en Cyrus, la persona que havia d'aconseguir la pau a la ciutat. A cada barri es trobaran una colla diferent, a la qual la major part de les vegades s'hi hauran d'enfrontar. El disc conceptual, la colla protagonista, els Warriors, ha passat a ser les Warriors, i també el líder Cyrus, que en el disc interpreta Lauryn Hill. Can you count suckers? I said, can you count suckers? Trobareu Hamilton a Disney Plus, en un barri de Nova York que es pot comprar a través de plataformes com Prime Video, i el disc conceptual, Warriors, el podeu trobar a qualsevol botiga i plataforma de música. A les botigues i plataformes de música habituals també trobareu els àlbums dels musicals de Hamilton i In the Heights. Totes aquestes obres molt, molt

0: sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
1: El calaix.
2: El calaix, obre, li trobaràs cultura.
0: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
3: L'any 2024, Jaume Clotet era guardonat amb el Premi Josep Pla per la novel·la La germandat de l'àngel caigut. I avui ens presenta la segona part del que serà una trilogia, La calavera de l'apòstol. Recuperem petits fragments de la primera entrevista per posar-nos en context abans d'entrar en aquesta segona novel·la.
4: Jo tinc la percepció o la sensació de que a Catalunya la cultura que es produeix, i la literatura en particular, és molt... La paraula que vaig trobar era introspectiva. És de portes endintre. Hi ha una gran tradició de literatura de la culpa, de l'absència, del dol, del perdó, de històries familiars, portes endins, de secrets familiars. I aquesta novel·la no té res a veure amb tot això, com tu bé dius. És una novel·la d'aventures, és un thriller. No paren de passar coses. Hi ha molta acció. M'agraden les coses on passen moltes coses i és trepidant. El millor que em pot passar és que algú em digui, com passa sovint últimament, per sort, que hi ha gent que diu que no l'ha pogut deixar i se l'ha llegit en 3 dies o en 2 dies, no? Perquè m'agrada que passin moltes coses, no? És com gairebé com veure una pel·lícula. Podem explicar que és un thriller històric, religiós, bíblic, fantàstic, on, perquè jo el gènere encara no l'he trobat. Té moltes parts històriques, perquè tot i que la història principal, evidentment, és de ficció, és inventada, jo crec que quants més elements històrics reals que reforcin el relat, més versemblança té tot, partint de la base de que és un pacte amb el lector, perquè evidentment la història que s'explica és increïble, no? I per tant, hi ha molts elements històrics que a mi m'agraden, però bàsicament, tu ho has dit molt bé, és un llibre d'aventures, d'intrigues, de misteris, d'enganys, de persecucions, de bons i dolents, de girs de guió. Passen moltes coses, a molts llocs diferents, però els catalans crec que tothom trobarà molts elements vinculats a la nostra vida personal, fins i tot, no? Montserrat, els Mossos d'Esquadra, Barcelona, passen moltes coses a casa nostra, perquè és així, jo soc català i no puc fer una altra cosa, i per tant és una obra dedicada o destinada a que la gent s'ho passi bé. Quan arribem a casa, veiem, tu abans parlaves de novel·la negra o cinema negre, és que arribem a casa i som capaços de veure una pel·lícula o llegir una novel·la de policies i lladres escandinava, doncs hem de ser, amb tota naturalitat, fer coses semblants a casa nostra. Que és fer una novel·la o un llibre popular, en el sentit que jo, òbviament, soc periodista i no sé escriure d'una manera que no sigui directa i clara i senzilla, i tampoc, no sé, o sigui, m'ha sortit una escriptura fàcil, però perquè és com escrivim els diaris, vull dir, no té cap secret per mi. Però a mi el que més m'agrada és quan m'ha vingut un parell de lectores i m'han dit que els han regalat el llibre i m'han dit jo no llegeixo mai, no llegeixo. I aquest llibre me l'he menjat en 2 dies, no? Perquè penso, bueno, jo encantat, però igual això és la llavor d'una altra cosa. I com que el que deia al principi, tinc la sensació que a vegades la literatura catalana és un punt elitista.
3: Escoltem ara la sinopsi de La calavera de l'apòstol i entrem a la nova aventura.
0: Un misteriós robatori a Sant Pere de Rodes desvela la desaparició d'unes restes arqueològiques de valor incalculable. Per això, el monjo de Montserrat, Bernat Balaguer, i la mossa d'esquadra, Berta Bosch, s'endinsen en una investigació que els arrossegarà molt més enllà del que mai s'haurien imaginat. La pista d'un llibre sagrat, robat a la Biblioteca Nacional de França, al bell mig de París, posarà al descobert una conspiració ancestral capaç de sacsejar els fonaments de la fe. De Sant Pere de Rodes a Sant Martí del Canigó, de Montserrat a Jerusalem, del Vaticà a Barcelona, La calavera de l'apòstol, amb un ritme vertiginós i una documentació rigorosa, és una novel·la plena d'enigmes religiosos, intrigues ocultes, salts en el temps i revelacions impactants. El calaix amb Mònica Socies.
3: Escoltàvem un petit fragment de la primera entrevista que vam fer en Jaume per la novel·la que iniciava la trilogia que ja ens vas anunciar en el seu dia. Vas dir, escolta'm, això no es quedarà aquí.
4: Exacte.
3: I no s'ha quedat aquí.
4: Exacte.
3: No s'ha quedat aquí. Una primera novel·la que va ser guardonada amb el Premi Josep Pla, La germandat de l'àngel caigut, i deies que havies escrit un llibre com els que t'agradaria llegir.
4: Sí, i la segona part és exactament el mateix. És a dir, jo
5: Si no escric una cosa que a mi m'agradi escriure-la i en gaudeixi i la disfruti cada moment i em vingui de gust de fer-la, jo no la faria. És a dir, la meva feina principal és el periodisme, és el que em dedico, i doncs això és una cosa que faig de més a més, m'agrada molt fer-la i la gaudeixo. El dia que la deixi de gaudir no la faré, i per tant escric allò que a mi m'agradaria llegir, efectivament.
3: Nosaltres anàvem parlant per l'ascensor abans de començar
5: Correcte.
3: A gravar, i dèiem que ens ha agradat a tots dos sí. molt aquesta segona.
5: Sí. Això fa de mal dir, però en castellà hi ha aquella dita de segundes partes nunca fueron buenas, i jo tenia molta por a l'hora de fer la trilogia que havent-hi un èxit tan gran amb el primer i una acollida tan bona pels lectors, la segona no estigués a l'alçada, i més havent guanyat el primer un premi. Llavors tenia sempre aquella espasa de Damocles al damunt de dir, ostres, això és que ho he de fer bé, sí o sí, no puc fallar, no? I he de dir que em van arribar tot de peces, informacions diverses que van encaixar gairebé com un puzzle, i algunes per casualitat, no? I per tant, jo també quan l'estava escrivint també pensava, és que m'està quedant millor que la primera. Fa de molt mal dir, però ho pensava, i el retorn que tinc ara de molta gent que se l'ha llegit, o els primers lectors, em diuen, ostres, m'agrada més que el primer, fins i tot. I això em fa molt content perquè penso igual.
3: Doncs sí, sí, pensem igual molts dels que ens hem començat a llegir aquesta novel·la, aquesta segona. Però escolta, en parlàvem, jo em recordo de la primera, encara la tinc molt present, amb una escena molt trepidant a Barcelona, que em vaig dir, mira, aquesta potser és la que més m'ha quedat, precisament perquè és trepidant. A la segona és que és tota la novel·la, és que no ens deixa respirar.
5: Sí, el que passa a la segona novel·la és que com que ja duem dues trames diferents, hi ha la trama de fons de Satanàs i dels protagonistes, i es manté la línia argumental del primer, però sí que a la segona hi ha una subtrama independent, que és una història que comença i s'acaba amb un robatori d'unes peces i d'una bíblia, i per tant hi ha dues trames alhora, i les dues són trepidants, però especialment la segona. I per tant és veritat que és una novel·la que passen moltes coses, és veritat, passen moltes coses, i a cada capítol passen moltes coses. Passen tantes coses que jo vaig estar a punt d'ampliar els capítols, perquè passaven massa coses. Però és que a mi m'agraden les coses així. És a dir, m'agrada que les coses tinguin ritme, segurament és fruit de la meva feina periodística, les coses per mi no poden ser avorrides ni allargar-se indefinidament, i per tant, és veritat, passen moltes coses, i això li dona, evidentment, el ritme trepidant que dius.
3: Li dona molta vida, i tindreu-la ja al cor, i algunes escenes que jo... És que no cal que penseu, perquè no les endevinareu. No us ho podeu arribar a imaginar. Però, a banda de que sigui trepidant, a mi també una de les coses que em va fascinar a la primera, que va ser El bé i el mal, continua essent ben present, no? Tots aquests dos conceptes. Jo penso que els tractes, a més, amb la importància de que han d'existir els dos, i han de ser els dos.
5: Sí, i aquesta vegada crec que tu ho has insinuat a la pregunta. Faig un altre gir del tornillo, diguem. O sigui, vaig més lluny o més fort en temes religiosos, que és un tema que a mi em preocupa fer-ho bé, perquè no vull ferir sensibilitats de ningú, no vull fer dir o escriure coses que algú es pugui molestar, i a més ha de ser molt acurat, no? I per tant, en aquest sentit també vull agrair altra vegada que el mateix mossèn Romeu, que em va ajudar amb el primer, amb el segon també m'ha ajudat. Jo tenia dubtes i m'ha ajudat a que jo estigui tranquil a l'hora de fer-ho, no? Sense ofendre ningú, he anat una mica molt lluny amb algun tema concret que no podem explicar, però és veritat, no? I això li dona també potser un aprofundiment en temes religiosos, que el primer ja hi havia, potser el segon una miqueta més i tot, però és veritat, no? Aquest tema de fons del bé i el mal jo crec que s'ha de continuar explicant, perquè és que ho veiem cada dia als diaris, no? És un tema recurrent que el tenim tant al davant que abans no ens adonem de que això és una cosa permanent.
3: A més, ja ho poses molt bé, la novel·la, perquè en Bernat té una assignatura que és El bé i el mal a través de la història, una aproximació històrica, teològica i política. O sigui que ja tu ja ho poses en context damunt de la taula. Però aquesta mirada no només l'apliques al bé i al mal, sinó que també l'apliques, jo diria, als catalans. Potser no d'una manera absolutament directa, però sí que ens hi veiem reflexats en aquesta novel·la en molts aspectes, no? Poses molt la mirada al nostre territori, a la nostra terra.
5: Sí, i és veritat, i potser més del que jo mateix hi pensava, no? Jo, evidentment, no concebeixo fer una novel·la com aquesta que passi en un altre lloc, que no sigui casa meva i que no hi hagi els llocs que jo conec, no? Perquè com que vull que sigui molt visual, doncs si parlo de Montserrat, del Miracle de Solsona, de Sant Pere de Roda, són llocs que gairebé tothom hi ha anat, o si no hi ha anat hi poden anar. Però és veritat que em deixo anar amb algunes coses, per exemple, de Barcelona, de la meva realitat més propera, que és una ciutat que estimem i odiem els que hi vivim, i per tant, és veritat, deixo anar moltes coses sobre el nostre tarannà, no? D'alguna manera és explico o descric un país i una ciutat que és la que jo voldria viure, també, no? No només és la novel·la que jo voldria llegir, és el país que a mi m'agradaria tenir, no? I les coses que no m'agraden, doncs les explico. A vegades me'n va una mica massa, és veritat, no ho puc evitar, no? Però el que pensa en Bernat de moltes coses, en el fons el que penso jo, de Barcelona i del país.
3: També ho llegireu. No explicarem res més. Serà una entrevista de molts punts suspensius.
5: Cap problema.
3: Perquè, a més, és una novel·la que és que no pots explicar massa cosa, perquè que si estires una miqueta del fil ja surt tot.
5: Sí, això és veritat. Però es pot explicar una miqueta més que el primer, que gairebé no es podia explicar res, va ser allò terrible, i aquí es pot explicar alguna cosa més. Però és veritat que si fem això, si fem la guitarra, potser algun lector.
3: Sí, parlem del bé i el mal i parlem de l'imaginari popular, de les nostres llegendes. Sant Pere de l'Avern hi és present i jo penso que per molts lectors, i en aquest cas oients, serà també una descoberta, perquè farem una passejada bona i aquí tenim un bon punt.
5: Això crec que ho puc explicar.
3: Sí,
5: Sant Pere de l'Avern, jo me vaig assabentar d'aquesta història que ara explicaré presentant el llibre a Vilanova i la Geltrú. Una llibretera em va explicar que hi havia una porta a l'infern a Sant Pere de l'Avern. Jo em vaig dir, ah, sí? I em va dir, home, diu, no només n'hi ha una, diu, hi ha 30 portes a l'infern des de Catalunya. I dic, ostres, són moltes. I efectivament estan recollides en un llibre. I les vaig anar a llegir i a buscar algunes. I la de Sant Pere de l'Avern és molt curiós, perquè el nom ja ho diu tot, no? Sant Pere de l'Avern, i el nom ja ho diu tot. Segona, la gent d'allà té una dita que és Sant Pere de l'Avern, primera porta a l'infern, primer esglaó a l'infern. O sigui, que ells ja ho tenen claríssim. I tercer, i és la part jo crec més bonica, hi ha una sèrie d'esglésies al voltant de Sant Pere de l'Avern, el Vendrell, Vilanova, el Vinyana també, que al capdamunt de les seves esglésies hi ha un àngel que no és molt freqüent a Catalunya. I aquests àngels apunten a Sant Pere de l'Avern com dient, estem vigilant aquella porta a l'infern. I quan em van explicar i vaig llegir tot això, vaig pensar, això ha de sortir en el llibre sí o sí, no?
3: El Vinyana va fer molta gràcia.
5: Per què?
3: Perquè jo tinc la família allà. Justament al costat, al poblet del costat.
5: Doncs és que jo conec l'alcalde del Vinyana.
3: Què dius? El Quim Nin?
5: Sí, el Quim Nin.
3: Mira.
5: I li vaig dir, perquè ell em va dir, oh, Sant Pere de l'Avern, diu, queda a prop, diu, el campanar del Vinyana. I dic, Quim, dic, ho he recollit en el llibre i surt la paraula del Vinyana i pots estar tranquil.
3: Però és
5: veritat, és que és molt curiós. I abans ho deies, el país està ple de llegendes, ple d'històries, ple de mites que la gent no coneix, no? I això s'ha d'explicar.
3: Pues mira que jo aquest tinc delicte, eh? Perquè no el coneixia.
5: Perquè ens fixem més en els mites d'altres països que no en els nostres. Tots els que ens estan escoltant segurament són capaços de dir éssers mitològics escandinaus, per culpa o gràcies a Tolkien, i som incapaços de dir tres éssers fantàstics catalans nostrats. I els tenim, no? I això és una cosa que s'ha de combatre.
3: Parlem de més cosetes que sí que es poden explicar, que són les bíblies. Uh-huh. Tenim bíblia, sí. Tenim tres bíblies, tenim robatori de relíquies. Aquí tu ja explica el que vulguis, però aquests conceptes els hi tenim. Les bíblies sí que es poden explicar.
5: Uh-huh.
3: La bíblia de Ripoll.
5: Expliquem?
3: Expliquem? Sí, això ho podem explicar.
5: Jo crec que
3: ho
5: podem explicar.
3: Sí, això sí.
5: Sí, l'abat Oliva va encarregar tres bíblies en els seus escrivans del monestir de Ripoll, que les van fer molt bé. Les van fer tan bé que són autèntiques d'obres d'art. De les tres, una s'ha perdut, una és a Roma, i la tercera és a París, d'on la van robar els francesos, d'on era, que era el monestir de Sant Pere de Rodes. I aquestes bíblies que existeixen i són reals, no? Un dels inicis o arrencades de la novel·la és el robatori d'una d'aquestes tres bíblies, la que hi ha a París, per part d'una organització, que no sé si hem d'explicar gaire, però que és la que desencadena el motor de part de la trama que torna a posar en comú amb Bernat i la Berta.
3: No explicarem, no?
5: Sí, explica'm una miqueta més, si vols.
3: Sí, expliquem aquesta associació. Bé, és que això és una cosa que ens fascina molt, nosaltres. Tot el que són els creuats,
5: sí.
3: els càtars, que precisament, vull dir, vas guanyar, sí, el Premi Néstor Rohan de novel·la històrica amb el càtar proscript.
5: Mm-hmm.
3: Els càtars i totes aquestes associacions. I tu en recuperes una, que és la de Sant Llàtzer.
5: Sí. Això és un fet, és una història molt interessant. És a dir, a la Champions League dels ordes militars i els templers, perquè són els més visuals, és el tope màxim, després la gent coneix i sap de l'ordre de l'hospital, els hospitalers, els cavallers teutònics dels països germànics, i després hi ha un orde militar molt desconegut que vaig redescobrir durant la redacció del primer llibre, que és l'orde de Sant Llàtzer. L'orde de Sant Llàtzer, que a mi em va semblar fascinant, era un orde que es dedicava a atendre els peregrins que anaven a Terra Santa o que ja hi eren, que estaven malalts, i sobretot i bàsicament els leprosos. De fet, molts cavallers de Sant Llàtzer havien sigut leprosos abans, i tots sabem com queda una persona que ha patit la lepra. Per tant, haurien de ser cavallers, monjos cavallers, que els hi faltaven dits, que tenien la cara marcada, que no tenien nas o no tenien orella. O sigui, deia ser una cosa espectacular de veure, no? I eren, com que ja havien conegut la mort de molt a prop, i els era igual tot, no? I van participar en moltes batalles i moltes guerres. I vaig pensar, això també ho he de recuperar. I, a més, em lligava perfectament amb el que jo volia explicar, que és el tema de la vida i la mort, que no podem explicar gaire, però és que m'anava perfectament per encaixar en aquesta novel·la, no? De fet, crec que molta gent, sobretot la gent més gran, sap que els llocs on es posaven els malalts de lepra i la gent que estava en quarantena a les grans ciutats europees es deien llatzerets. Hi ha una illa davant de Mau que es diu el Llatzeret, en castellà és el Lazareto, que és on es portaven aquestes persones perquè estiguessin en quarantena. I ve exactament del mateix concepte, no? De Sant Llàtzer, que, com tothom sap, és una persona que va morir i que Jesucrist va ressuscitar, no? I d'aquí ve tot això.
3: La vida i la mort i aquesta fina línia, no? De jugar a ser Déu també hi és molt present en la novel·la.
5: Sí, total. A la primera també hi era, quan es deia si l'eventualitat de matar Satanàs, si es podia fer o no es podia fer, més enllà de físicament si es podia fer o no, si és que convenia o no per voluntat de Déu, i ara hi ha el tema de la vida, la mort i la resurrecció, que és, en el fons, ho has dit molt bé, és jugar a ser Déu, no? I això és una cosa que també surt en el llibre, una possibilitat que tenen els protagonistes, que en el fons, ara que hi penso, els enfronto cada vegada amb un dilema, no? En un cas resolen d'una manera, en aquest cas d'una altra, no? Però és veritat, no? Perquè crec que algun cop ho he explicat, crec que més important que el bé i el mal és l'elecció de si fas el bé o fas el mal, més enllà de les coses, no? Aquest mossèn que m'ha ajudat sempre diu una cosa. Diu, Déu ens tira la vida i ens recull al final de la vida, però Déu no s'ocupa de nosaltres durant la vida. Déu et fa néixer i Déu, quan et mors, et jutja. Diu, però el que tu facis és cosa teva. Per això et jutja al final, perquè si no, no t'hauria de jutjar de res, no? I, per tant, aquesta llibertat en cada moment, cada dia, cada hora, de dir, bueno, vaig a fer això, vaig a ajudar aquesta persona, vaig a donar menjar al gran recapte, o vaig a fer això pel meu cosí que està malalt. Això podem triar nosaltres cada dia, són coses molt petites, eh? Però ens fan millors o ens fan pitjors persones.
3: I si parlem de relíquies, també parlem de fe. Jo penso que una cosa va unida amb l'altra. Clar, és un llibre que parla molt d'aquests dilemes i, evidentment, la religió no la podem separar de les nostres vides, per molt ateus que siguem, perquè ha format part al llarg dels segles i de la història. Per tant, l'art, les reflexions, tot està ple de religió. Després està que hi comulguis o no. Si jo et dic fe, tu què diries, Jaume? Ets home de fe?
5: Mira, jo m'agradaria ser un home de fe i creure, perquè crec que és millor si tu creus en Déu. O sigui, la gent que jo conec que creuen en Déu, crec que viuen millor en el següent sentit. És a dir, quan tenen un problema, una desgràcia, no? Quan se'ls mor un familiar, no? Ells estan convençuts d'aquesta persona o va al cel o va a un altre lloc. És a dir, ells entomen les desgràcies de la vida que tots tenim, abans o després, d'una altra manera, amb una fortalesa diferent. És a dir, jo crec, per exemple, que avui, que llegim cada dia els diaris, que cada cop hi ha més gent amb problemes de salut mental, joves que no tenen referents, que no saben moure's en moltes coses de la vida, que estan buscant suport psicològic, o encara pitjor, a la IA, no? Això, d'alguna manera, abans estava cobert per la religió, no? La vida tenia un sentit, molt clar perquè Déu existeix o existia, i, per tant, la gent no estava tan perduda, no? La pèrdua de referents fa que la gent busqui referents de qualsevol lloc i de qualsevol manera, i, per tant, a mi m'agradaria tenir fe, no en tinc, però m'agradaria. I lligat amb això, hi ha el tema del món mitològic o místic o el món màgic, no? Tot això, evidentment, jo dono per fet que no existeix, però quan totes les cultures del món tenen mites, llegendes, màgia, éssers mitològics, éssers fantàstics, jo crec que en algun moment no van existir, però potser van existir, i el primer pas perquè existissin és creure-hi. Si tu creus que en els boscos del Pallars hi ha minerons, estàs un pas més de que hi siguin de debò, no? Si tu ja dones per fet que no hi són, ja surts a perdre, no? Per tant, crec que és bonic pensar que potser hi ha un món que no veiem o que ja no veiem, però que ha existit i que potser està allà, no? Quan tots estem dormint, potser als boscos hi ha altres coses, no? I per tant, això és també un tema de fe, no? Que jo, repeteixo, no hi crec, però m'agradaria creure-hi.
6: I ara arriba el moment de la veritat per tu.
5: Aviam.
6: T'hem preparat un petit test.
5: Home, no esperava menys de tu.
6: Però sóc molt malamolent sempre, amb tots els convidats i convidades. Sí, és molt lleuger. Jo et diré una paraula i tu m'has de dir què et sembla, o què et neix, o què és el que t'arriba en el primer moment. Identitat.
5: Identitat. Sentit de la vida.
6: El bé i el mal.
5: La llibertat de triar.
6: Com t'imagines l'infern?
5: Jo l'infern me l'imagino un lloc al revés del que se'ns ha explicat de foc i les cavernes amb les calderes de Pere Botero. M'imagino la buidor total, absoluta, per sempre.
6: Uf, sí, és pitjor que tot, sí. Sí. Arrels?
5: Sense arrels no hi ha fulles.
6: Un plaer?
5: Mira, diré una cosa que no hauria de dir. Per mi un plaer és estar sol, a vegades, caminant o fent coses per mi mateix.
6: Ho subscric. Un luxe.
5: Un luxe. Anar a un bon restaurant.
6: Un àpat?
5: Ostres, la sopa.
6: Apa! No m'havien dit mai això, m'encanta.
5: Sí, i prenc sopa al mes d'agost.
6: Què dius?
5: És que és un plat de sopa bo, m'encanta.
6: Em recorda el caldo de la iaia.
5: Sí,
6: això és meravellós. Un espai de nostàlgia?
5: És Sarrià, que és on visc, però com que hi vivia de petit, camino pels carrers que estan tan canviats, però és un lloc que em porta... És el meu dia a dia, però també és molt nostàlgic.
6: Unes vacances que no oblidaràs mai?
5: L'estiu de l'any passat, quan vaig anar als Illes Fèroe, que era el meu somni de tota la vida, i quan vaig fer 50 anys em van regalar aquest viatge, i va ser un viatge que no oblidaré mai, com bé dius.
6: Uau, home, com per oblidar, eh?
5: Exacte.
6: Ara tinc una enveja enorme.
5: És una mica lluny, eh?
6: Sí, però ja hi aniria, ja. Cultura?
5: Llengua.
6: Un museu que voldries tornar a visitar?
5: Ostres, el Museu Britànic. Ui. És un lloc que... Mira, l'últim que vaig anar estava tancat per un problema laboral amb els treballadors. Em va fer molta ràbia, però per sort ja hi havia anat i és un lloc que hi tornaré.
6: Un llibre important per tu?
5: Un llibre important per mi? La mort d'Artur i tot el que tingui a veure amb el rei Artur.
6: Quin llibre estàs llegint?
5: Doncs mira, estic tornant a llegir La mort d'Artur, que ha sortit ara en una edició nova en català, fa, crec, un any. L'havia llegit en castellà i l'estic llegint en català.
6: Escriure.
5: Escriure. Mira, si no és un plaer, no ho facis. He respost bé?
6: Has respost molt bé, molt bé. Jo, mira, he descobert coses que no sabia, està bé.
5: Mira.
6: Està molt bé el test, perquè moltes vegades no som conscients d'algunes coses i vosaltres ens doneu petites lliçons de vida. Ah, està molt bé, Jaume.
5: Moltes gràcies.
6: Escolta, ens tornem a trobar ben aviat per presentar aquesta segona novel·la arreu del territori i, bé, i és que estem molt contents perquè tenim la tercera ja a tocar.
5: Moltíssimes gràcies, Mònica.
6: Ens veiem aviat.

0: Al Calaix, amb Mònica Socies. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Al Calaix.
2: Al Calaix, pobre, li trobaràs cultura.
0: Obrim el Calaix de les entrevistes, amb Mònica Socies. Glòria Molina Giral és doctora en Història de l'Art i en Física Aplicada i Computacional amb cum laude. Actualment està immersa en el doctorat en Seguretat Humana i Dret Públic Global. És llicenciada en Humanitats, té el grau de Criminologia amb menció d'honor i el màster universitari en Anàlisi i Gestió al Patrimoni. Imparteix tallers de capacitació i formacions dirigits a col·lectius relacionats amb el patrimoni, seminaris i xerrades per al públic en general, assessorament per a administracions públiques i privades, i és autora, entre d'altres, de La seguretat en el patrimoni històric local, el mètode ARPA.
3: Un incendi a la mesquita de Còrdoba el passat 8 d'agost va provocar el col·lapse de la capella de l'Anunciació. S'iniciava a un quart de 10 de la nit a la capella número 37, on es guarden els estris de la neteja, afectant una tercera capella, la de Sant Nicolau de Bari, entre altres desperfectes. El conjunt de la mesquita de Còrdoba fou declarada Patrimoni de la Humanitat el 9 de maig de 1984. I el passat 31 d'agost, dos activistes atacaven la Sagrada Família llançant pols tintada de color vermell en una de les columnes de la façana del temple. El motiu? Denunciar la gestió governamental dels incendis forestals d'aquest estiu. La Sagrada Família fou declarada Patrimoni de la Humanitat l'any 2005. Sí, parlem del nostre patrimoni, però en general del patrimoni històric, i estem, com heu escoltat prèviament, acompanyats de la Glòria Molina. Benvinguda, Glòria.
4: Hola, molt bon dia.
3: Anava a dir escoltats, sí, escortats també, perquè clar, tu ets una gran defensora d'aquest patrimoni històric. Nosaltres ara portem uns dies parlant què direm, què no direm, perquè és un tema molt extens i potser, si diem patrimoni històric ja sabem una mica del que parlem, no?
4: A veure, la veritat és que en principi nosaltres sí, perquè estem allò fotuts en l'ajo. El que passa és que, malauradament, a nivell de societat, el que es coneix sobre patrimoni històric és quan es produeixen aquests fets. Llavors, clar, sí, tothom tenim una noció una mica abstracta d'aquest patrimoni històric, però, clar, quan parlem de coses d'aquest tipus, que són monuments tan universals, és una cosa, però en el patrimoni local, el patrimoni que ens envolta i que forma part de la nostra història, també es produeixen fets que el destrueixen. Llavors, malauradament, una notícia d'aquest tipus el que pot servir és per cridar l'atenció sobre la conservació del patrimoni històric, però de forma més extensa que només aquests monuments tan senyalats.
3: Clar, són dos casos que recentment hem vist a premsa. És una, bueno, per mi és una desgràcia, se't trenca el cor quan veus coses d'aquestes, no? Però són dos casos diferents, no? Un potser és aquesta negligència a l'hora de conservar-lo, que seria en el cas de la mesquita de Còrdoba. Sempre pot passar a tot arreu, però vaja, la cara que posa ara la Glòria és que això no hauria de ser, i l'altre, evidentment, és un, per mi, jo ho qualificaria com un atemptat, no?, contra el patrimoni.
4: Sí, són dos casos diferents, però al final el resultat poden ser danys al patrimoni. Mira, el primer que m'agradaria indicar és que tenim eines per lluitar contra aquestes coses. El que passa és que, malauradament, a vegades a nivell polític, a vegades a nivell policial, a vegades a nivell dels tècnics de patrimoni, no es coneix. O sigui, el Codi Penal espanyol té un article, que és el 323.1, que determina que tenen pena de 6 mesos a 3 anys i multa de 12 a 24 mesos qualsevol dany al patrimoni històric, és a dir, no cal que el destrueixi. I aquí dintre jo penso que podríem ficar els dos fets que m'indiques. Al cas de la mesquita, estem parlant d'emmagatzemar estris i aparells de neteja i productes de neteja a Còrdoba, que es fot amb unes temperatures brutals, amb un espai tancat, amb la qual cosa, si tenim en compte les temperatures i tenim en compte que els productes de neteja sempre hi ha uns vapors que són inflamables, que cada dos per tres sentim que hi ha hagut curtcircuits amb patinets, amb històries, que en aquest cas no és que hi hagi bateria, però sempre pot haver-hi un curtcircuit, i te la pel·lia molt part de llavors. Clar, aquí ha estat un tema de mala gestió de qui ha de gestionar el pla de seguretat del monument, perquè tot i que des del canònic del Cabildo hagi dit que aquella capella concreta no té valor històric, això s'hauria de determinar per algú que sàpiga una miqueta més, amb tot el carinyo, però el tema és que ha estat dintre d'un conjunt que és un vecini, que és...
3: Val? Llavors, que és clar, parlem de patrimoni de la humanitat, que hauria de seguir tota una sèrie de mesures,
4: sí,
3: de seguretat, que en aquest cas podem dir que no s'han seguit.
4: No.
3: Ja, literalment, vull dir tal qual.
4: No.
3: Què passa? Que, clar, després, a l'hora de buscar responsabilitats, clar, això ja queda lluny.
4: Bueno.
3: Ja queda lluny.
4: Bueno, perquè sempre es dilueixen molt. O sigui, en principi, és complexa. Això seria
3: una altra entrevista, no?
4: Sí, sí,
3: ho deixarem aquí,
4: sí.
3: però ens va bé, sí, doncs, aquests dos casos que ens porten a l'actualitat, que tenim a l'actualitat, doncs, per parlar una miqueta de tot això que moltes vegades no en som conscients, no?
4: Sí.
3: Ens posem les mans al cap quan veiem alguna destrucció de patrimoni en aquests països àrabs, quan hi ha tot aquest tipus de guerres, i ens dol molt, però també hem de protegir el que tenim aquí, no? A casa. La conservació del patrimoni històric està delimitada? O sigui, veiem que els delictes, tu ara parlaves d'aquest article, ja hi ha una llei, i estan penats, i està, però s'aplica tot això, realment?
4: A veure, el tema és que perquè s'apliqui, els jutges han de tenir... els hi ha d'arribar la informació d'una manera molt concreta. Quan el que t'arriba és un agent de policia, de qualsevol policia, Guàrdia Urbana, policies locals, Mossos, i el que fan és aixecar un atestat per danys estètics,

0: que és una formació que no es dona a l'escola de policia perquè fan moltes altres coses, i llavors a vegades és simplement falta d'aquesta petita informació. En el moment en què la tenen, ja està, l'apliquen.
1: Però ens falta encara una miqueta de recorregut, no, Glòria, penso?
0: Sí.
1: Ho diu amb veu molt baixa, però vaja, s'hi està treballant.
0: Sí.
1: El que és important és que s'hi treballa.
0: Sí, no, i cada cop hi ha més sensibilització per part de les administracions, que són qui al final doncs fan les formacions.
1: Clar, perquè jo ara parlo d'actualitat, parlo de saber una miqueta en el temps, no? Com estàvem i com estem. Perquè si ens n'anem segles enrere, no? Ara moltes vegades es diu anem al British i la meitat de la col·lecció, o tres quartes parts, el 80%, és de països estrangers. I aquí també ens ha passat coses nostres que estan en altres països, perquè en aquelles èpoques, clar, evidentment, era el primer que arriba guanya.
0: Bueno, és... A veure, hem de... Intento explicar-t'ho molt curtet.
1: Sí, sé que és complicat, sé que és complicat.
0: Mira, bàsicament el patrimoni i les obres d'art històricament han format part dels botins de guerra. És a dir, si ens plantegem perquè hi ha tants obeliscos egipcis a Itàlia i altres països del món, és perquè si tu te'n vas al temple de Karnak, encara hi ha el forat, el mur que es va fer quan es van endur els obeliscos. Val? Llavors, Napoleó va intentar fer un altre imperi romà i també va passejar tota Europa enduent-se coses. Moltes coses del Louvre les va portar ell. Respecte a aquest tenir tantes coses d'altres països amb un British, amb un Louvre, el que són museus nacionals europeus, hem de tenir en compte que molts parteixen de les col·leccions reals. És a dir, en l'època del Renaixement hi ha una cosa que se li deia cambres de meravelles, que era la reialesa i l'aristocràcia i tal, tenien aquells gabinets de coses exòtiques que els ensenyaven als convidats i tant se'ls infotia d'on venia. Aquesta ètica que tenim ara de dir els frisos del Partenó haurien d'estar a Grècia, en aquell moment no es tenia en compte.
1: No, era això de les cambres de les meravelles,
0: sí.
1: És fascinant per això,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Quantes coses, i no sabem ni si totes les coses de tots aquests objectes,
0: sí,
1: realment són tots els museus, perquè n'hi ha que estic segura que queden en cases particulars o a nivell privat.
0: Sí.
1: Clar, i aquí no hi podem fer res. I això...
0: Bueno, passa que hi ha tot un tema de tràfic il·legal d'obres d'art. És a dir, el que abans s'agafava i s'ho enduien tal qual i no hi havia més problema, avui es parla més de xarxa internacional de tràfic d'obres d'art. Llavors, quan va haver-hi la primavera àrab a Egipte, en el museu del Cairo, van entrar i es van endur coses específiques de vitrines específiques. Això són encàrrecs. Llavors, el problema més gran del tràfic internacional d'obres d'art és que va parar en aquestes cases de particulars que tu comentes, de grans filàntrops, de grans... o inclús a museus. I el problema és que quan tu introdueixes peces del tràfic internacional en la xarxa d'antiquaris, de cases de subhastes i tal, després ja és indetectable.
1: Per tant, és molt difícil de seguir el rastre i poder-ho recuperar. Clar, per això suposo que hi ha aquesta gran festa major quan es recupera una obra d'art que surt a premsa, no? I aquesta emoció de saber que s'ha aconseguit després d'anys, moltes vegades.
0: Sí, sí, sí. A veure, pensa que en aquest sentit Interpol fa una tasca fonamental i és documentar els objectes que es roben. Passa que n'hi ha molts que a vegades ni tan sols es denuncia, passa en el cas de petites esglésies, ermites, no s'arriba ni a denunciar, amb la qual entren impunament en el mercat il·legal.
1: Parlem del mercat il·legal d'obres d'art, i tu ara parlaves de l'església, fins i tot hi ha hagut casos que s'ha sabut, no? que per sostenir aquella església o la comunitat o fins i tot per afany personal, no? Per guanys personals, s'han venut peces, sí, d'aquestes esglésies d'amagat,
0: sí,
1: però han estat venudes, no han estat robades.
0: Sí, no, bueno, clar, és que... Però això no entraria dintre del mercat il·legal, perquè si tu t'estàs venent uns frescos o una talla romànica, l'estàs venent. Tu estaràs cometent un delicte perquè estàs venent una cosa que no és teva, però sí que està documentat qui ho ha comprat o no ho ha comprat. El mercat il·legal és una mica més complex, perquè no se sap ni com entra. Aquesta idea, de quins mercats i a quines fronteres es mouen. però és molt,

0: és molt complex.
1: És complexa i després aquí també s'hi juguen la vida, perquè suposo que com... Bueno, clar, nosaltres hem vist moltes pel·lícules, eh? Te voy a matar, perquè clar, necessito aquesta obra d'art i si tu m'ho impedeixes, tu moriràs. Però realment, tot el que és il·legal al final també comporta el seu risc i suposo que hi ha uns límits, no?
0: Bueno, mira, el...
1: Sí. Ella riu i no sé si ens ho vol explicar tot.
0: No, és que no tenim temps. Mira, bàsicament hi ha tota una sèrie d'organitzacions internacionals. Sí. Que, mira, en els primers 3 anys de la guerra d'Iraq hi ha imatges satèl·lit que documenten en una àrea relativament petita, es van realitzar més de 1.200 excavacions arqueològiques il·legals.
1: Mare meva.
0: Llavors, quan tu parles amb la UNESCO i et fa formacions per policies, hi ha tota una part de lluita contra la corrupció policial. Llavors, hi ha moltes coses que marxen directament per la frontera. Després, entre organitzacions, per exemple, hi ha màfies italianes que estan especialitzades en intercanvi d'armes per materials arqueològics i obres d'art.
1: Llavors, és gros això, eh?
0: Sí, sí, sí, però jo ja et dic el problema.
1: Clar, és que és posar-se a la boca del llop, que diem, no? A la gola del llop.
0: Per això et dic. Llavors, hi ha moltes coses que tenim la imatge de que Estat Islàmic va destruir Palmira, i no, va destruir les 4 coses que van sortir per la tele.
1: Però?
0: Però al cap de 15 dies, Estat Islàmic per eBay estava venent peces.
1: Ostres, quantes coses no sabem.
0: Però és que hi ha qui les compra.
1: Sí, i clar, i a mi hi ha hagut una cosa ara que has comentat que m'ha posat en la pell de gallina, i és d'alguns, o sigui, que estan a cases privades d'alguns filàntrops i col·leccionistes, sí, que són persones que estic segura que estan en el món, o sigui, són capdavanters en el món de la cultura i estan ben considerats, sí, i a casa seva tenen col·leccions, sí, privades i legals.
0: Sí.
1: Però clar, és qui obre la boca, no?
0: Bueno, quan obres la boca tenen uns exèrcits d'advocats brutals.
1: Res a fer. Res a fer. És una absoluta llàstima. Sí. Però clar, és aquesta doble cara, no? Diríem aquest dilema de si estimes la cultura, per què fas això realment? I n'hi ha que et dirien que allí queda salvat, suposo, no? Glòria?
0: Sí, no, si arguments tu pots donar tots els que vulguis. Jo per això sempre batallo, perquè les coses s'han de protegir en origen. És a dir, que aquí tinguem turista... bàsicament, no només, però bàsicament alemany, venint a Ullastret amb el detector de metalls a endur-se coses, a mi em sembla frapant, però el problema és que quan els enganxen has d'aplicar llei. O sigui, una de les activistes que fa uns mesos van llançar sopa contra un quadre en el British, l'han condemnat a 2 anys de presó. Però això és a Regne Unit.
1: Però aquí?
0: No és aquí.
1: Què passa aquí?
0: Ja, bueno, és una mica el que et comentava abans. En els jutges els has de donar la informació molt ben documentada i s'ha de fer molta pedagogia a nivell de polítics, a nivell de tècnics de patrimoni i a nivell de cossos policials. No pot ser que parlis amb un ajuntament que li han destruït una creu de terme o li han fotut una pintadera i et digui que és una bretolada o un acte vandàlic, perquè no ho és.
1: No ho és.
0: És un delicte.
1: És un atemptat contra el patrimoni històric, contra el nostre patrimoni. Exacte. I ara penso, quantes coses no sabem i quantes obres d'art del nostre país d'on marxar per la frontera ens posaríem les mans al cap. Més, sí. No sé, a vegades, no sé si, més val no saber-ho, mira què et dic.
0: Bueno, sí, cal saber-ho, perquè els problemes...
1: Sí, sí.
0: Era el tema de no assumir un problema no fa que desapareix.
1: No, perquè dius...
0: Però la veritat és que hi ha una xifra grisa que se li diu, ja no se sap, hi ha moltes coses que no se sap.
1: Que no se saben i que, bueno, avui no sabrem tampoc, no? No. Jo l'estic intentant estirar perquè ens expliqui alguna cosa, però la Glòria no acaba deixant a la corda. No sé si de tot el que tu has arribat a veure en tots aquests anys, perquè a més has publicat o estàs a punt de publicar, vull dir, no només fas conferències, no? Sí. Perquè jo sé que estàs a les portes.
0: Sí, bueno, de fet te l'he dut.
1: Mira, sí. El veuré jo,
0: sí,
1: gràcies.
0: Sí, sí, la Diputació de Barcelona em va encarregar, doncs això, fruit d'aquests anys d'experiència, un manual amb seguretat del patrimoni històric local, amb un mètode que he acabat generant, doncs, perquè tu a l'hora d'administració i de prendre decisions policials has de prendre decisions informades i et fa falta que la informació la puguis entendre. I aquest llibre el que fa és això. no té més.
1: Jo no, bueno, sé que ho puc preguntar. Quant temps has estat realment per crear tot? Perquè, clar, això és complicat.
0: Anys.
1: Anys.
0: Els anys que he trigat en fer les formacions que he fet, en aplicar-les a la pràctica, en rebre les demandes i les necessitats de cada un dels col·lectius, perquè un restaurador té diferent marc de treball i de referència que un policia o que un bomber, i hem intentat, doncs, generar una cosa que s'entengués.
1: I ara que se'ns acaba el temps, ara sí, et poso entre l'espasa i la paret. No sé si breument ens podries explicar alguna anècdota de les moltes que tu hauràs viscut, que alguna segur que se'n pot explicar i que tu recordis que et va impactar en el seu moment, sempre que es pugui explicar i que no posem en perill les nostres vides.
0: A veure... potser l'última que puc explicar, perquè a més s'ha fet recentment pública, és una col·laboració que vaig fer amb Mossos d'Esquadra.
1: Sí.
0: Amb un tema d'Interpol. I fa, entre l'any 98 i el 2003, es va restaurar una mesquita de Turquia molt important. Uh-huh. Quan van acabar la restauració van descobrir que havien desaparegut 223 rajoletes. Són rajoletes del segle XVI, de l'Imperi Otomà.
1: Ha sortit a les notícies.
0: Sí, exacte. I són rajoletes que poden... Sí, a partir de 1.500-2.000 euros amb subhasta. Estaven en una casa de subhastes de Barcelona, però hi ha ceràmiques d'aquest tipus que han arribat a vendre's per 140-150.000 euros. Llavors, gràcies al consulat turc que ho va detectar, i a Mossos d'Esquadra que fan una feina, la Unitat Central de Patrimoni Històric fan una feina increïble, es van agafar, es va durar la subhasta, i ara estem esperant a veure, perquè clar, hi ha el que et deia abans, hi ha tot un tema de lligams internacionals.
1: Mira, començàvem amb la mesquita de Còrdoba i amb aquest atemptat a la Sagrada Família i no havíem pensat en aquestes rajoletes, que és res, està fresc d'ara, de fa uns dies, ara que estem gravant aquesta entrevista, i m'ha fet molta gràcia. Ostres, pues, imagineu-vos la feina tan interessant, perquè has de veure moltíssimes coses. Un dia el que farem serà off the record, acompanyar-te, i després ja veurem què expliquem i què no, Glòria. Se'ns acaba el temps, però jo et dono les gràcies per haver vingut avui als estudis a compartir amb nosaltres una part de tot el que tu saps.
0: Moltíssimes gràcies. Aquest matí m'han confirmat que el 25 de setembre faig una formació per la IPA, que és l'Associació Internacional de Policia Tarragona.
1: Oh, molt bé, no?
0: Així que si et ve de gust... quedes convidada.
1: Doncs escolta, deixarem la gravadora a banda per si de cas, però jo crec que ja m'ho anoto a l'agenda i cap a Tarragona. Moltíssimes gràcies, Glòria.
0: A vosaltres, ha estat un plaer.
2: El calaix, el calaix, pobre, li trobaràs cultura. És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La...

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La Guàrdia Urbana de Badalona compta amb 24 nous agents a la plantilla municipal. Aquest dimarts ha tingut lloc l'acte de presentació a la plaça de la Vila, l'últim esdeveniment institucional, abans que comenci la segona fase de remodelació del centre que afectarà aquest punt de la ciutat. En la seva intervenció, l'alcalde ha destacat que la seguretat és una de les prioritats de l'executiu local i que, per aquest motiu, l'acte s'ha celebrat davant de la Casa Consistorial per visibilitzar el compromís amb la seguretat dels veïns de Badalona. La Xavier García Albiol també s'ha adreçat dels agents, a qui ha demanat professionalitat, il·lusió i compromís amb els veïns de tots els barris, sense fer cap mena de distinció. Al seu torn, l'intendent major en cap, Òscar Parada, ha remarcat que els nous professionals han de tenir en compte tres valors essencials a la Guàrdia Urbana: vocació de servei, lleialtat amb els companys, comandaments i la institució, i, per últim, compromís amb la ciutat i la seva gent. A més, els ha traslladat que han d'actuar amb responsabilitat, proporcionalitat i integritat.
4: Compromís amb aquesta organització, perquè a partir d'avui també és la vostra. Cuideu-la, respecteu-la, aporteu i ajudeu-nos a fer-la cada dia millor. Però sobretot compromís amb Badalona, amb la nostra ciutat. Coneixeu els barris, els seus carrers, els seus comerços, les entitats i la seva gent. Sobretot escolteu, sigueu propers.
3: Tres detinguts a Badalona per robar una trentena de mòbils durant la festa major de Viladecans. Els Mossos van detenir el passat diumenge 6 de setembre a la ciutat dues dones i un home d'entre 21 i 30 anys. Als vols de la mitjanit, una patrulla de paisà va detectar un vehicle que circulava sense llums pel carrer Doctor Bassols. Se'l va aturar i, durant l'escorcoll, a sota del seient del copilot, els policies van trobar-hi una bossa de mà amb 32 telèfons, tots ells folrats amb paper d'alumini. Hores d'ara, 20 dels aparells han estat retornats als seus propietaris. Badalona tornarà a tenir arbre de Nadal gegant aquest any. L'Ajuntament acaba d'adjudicar l'acte central de la campanya de Nadal, l'encesa de l'arbre de la plaça Josep Tarradellas. Ho ha fet per un valor de prop de 800.000 euros. L'empresa Iniciatives Events serà la responsable de muntar i desmuntar les infraestructures i els complements necessaris per a l'organització del que es considera l'acte més important de la campanya de Nadal. I en esports, a la Penya es debuta aquesta tarda a 6:45, ja en directe per Ràdio Ciutat de Badalona, a la Lliga Catalana, que es torna a disputar al Palau d'Esports de Catalunya de Tarragona. I ara mateix tenim 23 graus de temperatura a la ciutat de Badalona.
2: Ho escoltes a Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Vinga, Arnau, quan vulguis.
7: Inici, tret de sortida, arrencada, principi, començament. Benvolguda intel·ligència artificial que ens envies a la web. Aquí comença el Rambla 54.
8: Anna, però què esteu fent?
6: Mira, Ivan, és que ens ha tornat a passar. L'oient que ahir ens va buscar fora d'hora d'emissió a la web de la xarxa, a la xarxa.cat, es va tornar a trobar amb el programa començat. Ei, que es va menjar fins i tot el WhatsApp que ens havia enviat l'Enric Riba, que és el seu pare tecnològic. No vull ser tecnopessimista, però tot plegat fa una mica de basarda.
8: Bé, doncs sí, una mica.
6: Doncs sí. He pensat que potser, amb la veu de l'Arnau, que és més jove, doncs hi connectem una mica més, com una mena d'ofrena de bona voluntat.
8: I heu pensat que potser és que no li agrada el programa?
6: Ui, això, francament, ho descarto.
9: Em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar perquè avui ho petarem, o sigui que el del tercer capítol...

0: tu escoltes Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.
1: Avui parlem de gent important, de gent important de Sant Cugat del Vallès. Una manera infal·lible de saber si un veí o veïna d'aquest municipi de Sant Cugat n'és d'important, potser n'hi hagi d'altres, però aquesta és la definitiva, és repassar la seva llista de capgrossos. Bé, vosaltres en dieu caparrots, oi, Carme?
2: Què tal? Com estàs, Anna?
1: Bé.
2: Diem caparrots, capgrossos... De fet, t'he de dir que no sé ben bé si hi ha una diferència o no, però avui intentarem almenys treure l'aigua clara. A veure què.
1: Doncs vinga, som-hi. Ben tornada, Carme Reverte. Aquesta setmana ets la reportera més ramblera de tota la xarxa, sens dubte.
2: Que bé.
1: Avui no són abelles, no parlem de mel. Avui ens portes aquesta tradició que manteniu de convertir en caparrots les persones que formen part de la memòria de la ciutat, oi? Com va això?
2: Doncs mira, perquè ens expliquin com funciona tot això, tenim la Nela Vallhonrat, que és la presidenta de Caparrots de Sant Cugat, i també la Dolors Vilarassau, que és directora teatral, però té caparrot propi.
1: Ah, molt interessant. Benvingudes totes dues al 54 de la Rambla.
3: Ben trobada.
4: Bona tarda, què tal?
1: Nela, per començar, jo he engegat aquesta secció, per dir-ho d'alguna manera, dient que capgrossos i caparrots són la mateixa cosa i la veritat és que ho he fet una mica a la francesa, amb zero base científica. L'he encertat o són coses diferents?
4: Bé, a la nostra entitat considerem els caparrots els que són caparrots de l'any, que representen una persona real. En canvi, els capgrossos són els personatges ficticis. Tant pot ser, no sé, per exemple, tenim nosaltres el Groucho Marx, el Gepetto, o altres que no corresponen a cap personatge així conegut. I després tenim l'avi pagès, que està així com un entremig, que no és un caparrot de l'any, però com que representa un avi pagès d'aquí Sant Cugat, que ja no n'hi ha gaires, doncs també el considerem com un caparrot.
1: Doncs els caparrots són santcugatencs reals i els capgrossos altres, miscel·lània.
2: Vindria a ser això.
4: Sí, exacte.
2: Els caparrots de Sant Cugat tenen una història que ve de lluny, però Caparrots de Sant Cugat es va constituir oficialment el 2009. Són una entitat petita, són poca gent, però tenen força activitat. Què implica, Nela, formar part d'aquesta colla i què és el que feu al cap de l'any?
4: Doncs com que són poquets, implica com molta feina. La nostra activitat bàsicament està centrada en dues festivitats. Primer de tot la Festa Major, que hi participem molt activament, i després la nostra Diada de Testes, que es celebra ara aquest el proper 17 d'octubre, un dissabte. I és quan nosaltres traiem ensenyem a tothom doncs, la nostra activitat que hem fet durant tot el curs de l'any.
1: I els vostres caparrots representen, ens has explicat, persones reals de Sant Cugat. Aquí s'atorga aquesta mena de títol de veí o veïna il·lustre. Bé, aquest és bastant més bonic que un diploma. Com funciona aquesta elecció dels candidats? Com decidiu qui mereix o no convertir-se en caparrot? Que això és una responsabilitat, no?
4: Això es fa per votació popular. Llavors el que fem la Junta, triem 6 persones de Sant Cugat. 3 homes i 3 dones perquè sigui la qüestió paritària. Llavors els donem a conèixer als mitjans de comunicació i xarxes socials i passat un temps prudencial doncs es fan les votacions. L'última vegada ja es va fer en plataformes per internet, però també presencialment a llocs de Sant Cugat. I després el resultat, quan ja el tenim, es dona a conèixer a la Festa de Tardor. Llavors, entre la Festa de la Tardor fins que la nostra Diada de Testes, que és quan el presentem, és quan hi ha tot el procés d'execució del caparrot de l'any.
2: Clar, això és com un examen,
1: perquè... Si no, quina responsabilitat, Carme, que et nomenin candidat a caparrot i que després quedis sisena. És una mica un compromís.
2: Bueno, si no, mira, hi arribarà l'any, no? Perquè... Què és el que ha de tenir, Nela, una persona perquè sigui triada com a caparrot de l'any? No només un rostre que doni joc, sinó que també ha de ser prou coneguda, imagino. Sí. Ha de tenir un cert currículum, no?
4: Sí, bàsicament que sigui popular. No vol dir això que sigui famosa, perquè persones famoses a Sant Cugat hi ha moltes, però populars... No sé, ara, per exemple, aquí tenim la Dolors Vilarassau, que és famosa per la seva activitat, però també és popular. Perquè la veus per Sant Cugat, està connectada amb la gent i tal. I, no sé, l'altre exemple, per exemple, seria l'Alassant, que no és una persona gens famosa, però Sant Cugat tothom el coneix.
2: Sí.
4: Tothom sap que és l'amo del Bar Baobab, i tothom coneix els seus entrepans fabulosos que fa.
3: Sí.
4: I ell és... Vaja.
3: Sí, sí.
4: Ell és el perfecte caparrot de l'any.
1: Nel, ara ens deies que aquí amb tu i la Carme teniu a la Dolors Vilarassau, que és una santcugatenca que efectivament pot fardar de tenir un caparrot. Dolors, quin honor, no, això?
3: Total, total. Jo, quan m'ho van dir, bueno, primer, a veure, jo, el Calassan i els seus bocates em van superar una vegada i ja em veu... o sigui, ja vaig estar nominada, però va guanyar, sí? El Calassan.
1: Sí, ah, o sigui que això pot, exacte, passar. Tu ets la viva, tu ets la viva imatge és de... Estic entre els sis, però no arribo sí, a la final, diguéssim.
3: I la segona vegada em van elegir i vaig estar molt contenta. Molt contenta. Em va fer molta, molta il·lusió. Tu ja ho saps, Nela, perquè ho vas viure. Realment... Sí. Clar, jo sóc una persona bastant gran i he tingut alguns reconeixements, però aquest va ser un reconeixement molt especial, crec que per dos factors. Una, perquè era per votació popular, per tant, el fet de que sigui la gent la que tria, això a mi em va emocionar molt. I segona, perquè jo em dedico a una activitat que són les arts escèniques, que és una cosa que és un art efímer, no? Vull dir, jo faig la direcció de teatre, i llavors, clar, el director de teatre no és com el que fa una pel·lícula, que té la pel·lícula, o el que escriu un llibre, que té el llibre. Jo quan he acabat de fer l'obra i la gent l'han vista, a part que a mi no m'han vist, però després no hi ha res. I llavors el fet de formar part d'aquest grup, que és els de l'art efímer, em feia molta gràcia tenir com aquest reconeixement, que era com una mica una eternitat de cartó-pedra, no? Per dir-ho d'alguna manera.
1: Està molt bé.
3: I em va fer molta il·lusió per aquests dos aspectes.
1: Dolors, faig un parèntesis, t'he de confessar una cosa. Quan la Carme m'ha dit, vindrà la Dolors Vilarassau, que té un caparrot, clar, amb aquest cognom i vivint a Sant Cugat, he fet una mica de Google, no?
3: Sí, i clar, resulta que ja tens... va sortir l'Emma.
1: Exacte, no només tens un caparrot, sinó que tu... que tens vincles amb l'Emma Vilarassau, que sou cosines, diu Google, sí. No sé si això és correcte, perquè avui en dia sí. La intel·ligència artificial aquests dies, nosaltres acabem de començar,
3: bueno, diu lo que vols,
1: i ens sí. Està fent exacte moltes males passades, sí. Llavors tot ho has de posar com una mica en quarantena, però Google ens diu que tu ets, de fet, la responsable que Emma Vilarassau estigui a dalt dels escenaris.
3: Home, tant com responsable,
1: o
3: no.
1: O molt però... responsable.
3: Bé, el que puc dir és que, per exemple, el monòleg d'entrada a l'institut el va preparar amb mi, que va començar a fer teatre amb l'agrupació Maragall, que jo dirigia, però jo no sóc la responsable, és ella.
1: Bé, bueno, una miqueta responsable, la primera sí, empanteta, sí. Diguéssim.
3: Això sí.
1: Bé,
3: bueno,
1: sí, aquest títol també el tens.
3: Val, d'acord, si me'l vols posar.
2: Saps que em vindria de gust preguntar-li a la Dolors si tu t'has emprovat el teu caparrot?
3: Jo?
2: L'has portat?
3: No.
2: No?
3: El dia de...
4: Jo crec que sí que te'l vas posar.
3: Sí, exacte. Algun moment me'l vaig posar. Recordo que el dia que vau fer la proclamació del caparrot, que es va fer una festa i tal, sí. El qui sí el va portar aquell dia que us ho va demanar va ser la meva filla. Recordes. O sigui, la meva filla portava el caparrot i va fer el ball del caparrot, i hi ha una foto molt maca que també està per internet, que surto jo amb el caparrot, que és una foto per mi molt emotiva, que també és el que tinc a WhatsApp com, i a dintre del caparrot hi ha la meva filla. I és una foto molt emotiva, perquè realment hi ha com una imatge molt, molt propera, i és clar, és que a sota... No estava jo, sinó que estava la
2: doncs sí, l'ha provat, eh?
3: Sí, jo també l'he provat, sí. Mm.
1: I quan vas veure per primera vegada aquest caparrot acabat, t'hi vas reconèixer? Què et va dir la família o la gent que et coneix quan el van veure?
3: La Cristina Martínez, la persona que em va fer el caparrot, em va ensenyar el model, digue. Bueno, ja una mica sí. Fet, no?
4: Durant el procés.
3: El procés jo hi vaig participar i li vaig dir algun petit detall, potser del meu cabell, del meu nas. Jo no em reconeixia... Sí que em reconeixia relativament, i li vaig dir dos o tres observacions, després ella va fer el que li va semblar, però bueno, eren coses molt, molt lleus, I la veritat és que cada vegada crec que m'hi assemblo més, no? En el caparrot.
4: Això acostuma a passar amb els caparrots.
3: Sí,
4: perquè tenim
3: sí.
4: en Jordi Franquesa, que cada vegada s'hi assemblava més.
3: Sí.
4: Sí. De tota manera, això que deies de que t'has de reconèixer tu, moltes vegades quan en el procés de fabricació del caparrot es recomana que siguin els familiars que t'aconsellin si realment ets tu o no. Perquè a vegades un mateix no s'hi reconeix tant com els familiars.
3: Jo ho vaig preguntar. Ho vaig preguntar a tres o quatre persones pròximes. S'assembla a mi? Sí, això, precisament per això que dius tu.
2: I precisament perquè s'assembli, després m'imagino que l'Anna et preguntarà, Nela, pel procés, no, que és un procés llarg, que s'ha de fer amb molt de temps.
4: Són mesos.
2: Jo m'agradaria preguntar-li a la Dolors què és el que va haver de fer, o sigui, què implicava haver estat escollida caparrot després en el procés, és a dir, a tu t'haurien de fotografiar, t'haurien de captar d'alguna manera, no?, per reproduir la teva imatge.
3: Bé, la Cristina em va fer dues fotografies, una de cara i una de perfil, bueno, va fer diverses.
2: Suficient?
3: Sí, sí, sí, va fer això i se'n va sortir, penso que molt bé. Volia dir una cosa que m'agradaria comentar.
5: Endavant.
3: No, que el que preguntaves abans de si em va fer il·lusió i tal, ara, per exemple, em fa molta il·lusió perquè tinc dues netes, una de 3 anys i una altra de 6 anys, i em fa molta il·lusió que diguin he vist l'àvia, i això em fa una especial il·lusió en aquests moments, per exemple, no? Perquè de cop, bueno, i també hi ha gent que diu avui t'he vist ballant, o sigui, això de tenir un alter ego és molt divertit, no? Perquè estàs a molts llocs, també.
2: Clar, fas festa.
3: Tens el tema de la ubicuïtat.
5: Francament, molt bonic, eh? Nela, la Carme m'ho deia, aquest procés d'escollir una persona, o de que un cop la persona sigui escollida i fer-li el caparrot, és un procés llarg, no és una cosa, no és una manualitat d'una tarda, això, eh?
4: No, la persona que ho fa és un escultor, vull dir, no és qualsevol persona que mira, farem un caparrot. En aquest cas va ser la Cristina Martínez Obiols, i el procés pot durar, doncs, uns mesos, des de que es comença fins que s'acaba. Llavors, allò que deia la Dolors, primer de tot s'han de fer unes fotografies. Ella deia de cara i de costat, però també de mig perfil i d'esquena, per veure el cabell també com és pel darrere.
5: Tipo això, el que veiem a les pel·lícules de Hollywood quan detenen algú, no?
4: Just, sí. Com una fitxa policial li va fer. Llavors, a partir d'aquí, es fa amb fang una escultura. Un cop està feta l'escultura, s'ha de fer un motlle amb guix. I quan està fet el motlle amb guix, llavors s'ha de triar el material amb què està fet el caparrot. N'hi ha de cartró, el de la Dolors és de fibra de vidre, n'hi ha de resines ecològiques, n'hi ha de diversos. I llavors, un cop es té el motlle fet, s'han d'anar rellenant, farcint el motlle amb el material. Uh-huh. Un cop es té fet, s'ha de pintar. I llavors, quan el té així a mig procés, és quan se li ensenya a la persona proclamada caparrot de l'any, perquè realment doncs doni també la seva opinió una mica de com s'hi veu, si se sent identificada.
5: Digues, perdó.
4: No, doncs un cop ja estan fetes les rectificacions, doncs ja tenim el caparrot fet.
5: I a banda de la Dolors, quins altres caparrots teniu? És molt llarga la llista?
4: Nosaltres caparrots de l'any en tenim 10. Uns que són anteriors de que, com a pròpiament entitat, que ho portaven altres entitats, i el que tenim primer és el Jordi Franquesa, que és de l'any 2000. Tenim la Gitana. La Gitana no és pròpiament una persona, però aquell any va ser proclamat caparrot de l'any l'Esbar Sant Cugat, perquè va tornar a portar a Sant Cugat les Gitanes del Vallès. I llavors es va dir que es faria el cap d'una gitana. Després tenim el 2002 la Roser Adeba, que va ser conserge de la Casa de Cultura, el que et deia abans, l'Ala Sant, que és el propietari del Barbaobab.
5: El dels entrepans, això també m'ho he apuntat.
4: El dels entrepans, sí.
5: Arnau, apunta que hem d'anar a Sant Cugat a menjar uns entrepans en un lloc que són espectaculars.
4: Sí. El 2005 tenim el Rogeli Pradero, que també és molt conegut aquí a Sant Cugat. El Joan Llames, que és actor, era actor, fotògraf, company de teatre amb la Dolors, oi?
3: Sí, sí, sí. Respecte a això que dèieu del reconeixement del caparrot, el Joan Llames, quan se'l va fer caparrot de l'any, ja havia mort, ja. I aleshores li van fer el caparrot. I aleshores, bé, jo vaig participar una mica en la promoció de que se li fes el caparrot i el vaig anar a reconèixer. O sigui, el van fer a través d'unes fotografies que precisament les vaig passar jo, i després vaig anar a un magatzem, no recordo ara qui era el que
4: és
3: ho va
4: fer.
3: És
4: la Floresta.
3: Sí.
4: Sí, és l'Eduard Auqué.
3: Doncs
4: el Fauqué, perdó.
3: Vaig anar
4: Fauqué
3: al taller, que no sé si era Sabadell o en un altre lloc, de l'Eduard Auqué, sí. I llavors me'l van ensenyar. I sí, també em va fer molta impressió, perquè llavors em van preguntar si semblava moltíssim. Si assembla, no s'assembla, i em va fer molta impressió veure la imatge del Joan.
2: Estava molt aconseguit.
3: Sí. Però vull dir el moment, no? Sí. El moment que el Joan era molt amic meu, i veure el plasmat en el caparrot, i la pregunta que em van fer, no? Això de si s'assemblava o no, ja està, eh? Sí, sí. Avui tinc la vena sentimental.
5: Bueno, són records bonics, no? És un llegat molt bonic, sí, tenir un caparrot.
4: Com que som gens d'aquí Sant Cugat, els coneixem i els reconeixem, sí, i llavors sempre tens un vincle o un altre amb diverses persones que són caparrots de l'any. Uh-huh. Seguim, doncs, també tenim el Josep Grau Garriga, que és caparrot de l'any 2008, és ben conegut per les seves pintures i tapissos. El Pere Royo, caparrot de l'any 2009, que era cap de colla dels geganters de Sant Cugat. I llavors ja passem al 2017, va haver un salt bastant gros amb caparrots de l'any. El 2017 va ser el primer que vam fer nosaltres com a entitat, caparrots de Sant Cugat, que és la Dolors. I finalment tenim la Eva Tataret l'any 2019.
5: I suposo que tots ells es donen cita en aquesta Diada de Testes, és això? Això és una mena de festa major de caparrots, o...?
4: La Diada de Testes, sí, és la nostra diada. I els vam convidar quan vam fer celebrar el desè aniversari. I quan hi ha caparrot de l'any també els acostumem a convidar, que no sempre poden venir tots, perquè és a vegades un dia així difícil, però en general sí. I sempre que poden, sempre venen a veure'ns. I a més els encanta fer-se fotografies amb el personatge.
5: Clar, és bonic això. Noies, a totes tres, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquests records tan macos, aquestes històries i aquests caparrots, per recomanar-nos aquests fantàstics entrepans que vindrem a tastar a Sant Cugat del Vallès. I us esperem qualsevol dia d'aquests ben aviat a la Rambla.
2: Clar que sí. Moltíssimes gràcies.
5: Adéu.
2: Igualment.
4: Gràcies, adéu.
3: Gràcies.
0: Rambla 54. No, més fresc, no.
2: Ra, ra, ra.
0: Ra.
2: Vinga, va.
0: La Rosalia. Ra, ra. Rambla 54. Amana Morgades, Vall d'Ocell.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Cardedeu.
1: D'una velleta que era un cel.
2: La vella Maia.
3: Un dia d'aquest estiu, feia molta calor, em va sortir a Instagram una fotografia que havien penjat la Susana Cabiscol i l'Enric Rubio al pati de casa seva. La Susana i l'Enric són companys de Ràdio Televisió de Cardedeu, parella a la vida real i artística a l'Infopodcast de Cardedeu. Arnau, apunta que algun dia n'hauríem de parlar, dels Infopodcasts. De moment tornem a la foto del meu Instagram, @anna2nsmorgades, mu amb u com les vaques i amb AS de Barcelona. Era una imatge bucòlica d'un nenúfar. Qui té un nenúfar a casa, vaig pensar. Surava sobre l'aigua d'una bassa ecològica que estan construint l'Enric i la Susana. Hi ha gent que gaudeix d'una bassa al pati? Vaig envejar. Ja us he dit que feia molta calor. Al text de la publicació, la Susana feia notar que dins del nenúfar en qüestió, que ja em semblava prou exòtic, hi havia una vella fent la migdiada. Total, una xulada. A partir d'aquí, tots tres vam començar un intercanvi de missatges sobre la bassa, el nenúfar i, sobretot, la vella dorment. És una broma fàcil. Com dormen les abelles? Emoticona de vella, emoticona de vella. Quantes hores? Emoticona somrient amb el cap girat. Quan són velles, dormen menys? Emoticona amb una llagrimeta. Aquest matí he recuperat aquell fil i la darrera frase és meva. Enric, al Rambla que vas. Noi Silvestre, benvingut al programa.
4: Gràcies, Anna. Honrat, molt honrat i content de ser aquí amb totes vosaltres.
3: Enric, de seguida parlem d'aquest tema, del son de les abelles, però abans, com que és el primer cop que passeges pel Rambla, què et sembla si ens presentes una mica a Ràdio Cardedeu? I si vols afegir res més sobre tu, que jo he estat bastant indiscreta.
4: Va, em sembla fantàstic, Anna. Doncs va, mira, com sabràs, a Ràdio Televisió Cardedeu vam ser la primera televisió del món en català, abans que TV3, i la primera local de Catalunya i Espanya. Però avui deixa'm escombrar cap a casa i parlarem de ràdio, que és el que on estem totes. I és que com a mitjà comunitari que som, que vol dir que és dels socis i de les sòcies, es duen a terme sempre els projectes que ens engresquen en definitiva i esperonen a tots i totes. Per exemple, ara mateix estem fent entre programes i podcast d'enguany una trentena de projectes ben bé, que es poden escoltar per antena cada dia i cada setmana. En definitiva, a Ràdio Televisió Cardedeu som una colla gran d'amics on es barregen alguns dels principals referents del sector amb gent molt, molt jove que arriba aquí buscant quelcom que li esperona. Jo, en el meu cas particular, tot just serà el quart any que hi estic i si m'hagués de descriure a mi mateix, seré poc indiscret també, com has dit, crec que ho faria dient que sóc una persona silvestre, o més ben dit, el noi silvestre, que és com em coneixen a Instagram, un apassionat de la muntanya, la natura i podríem dir que tot el que engloba això.
3: Doncs va, fetes aquestes presentacions, reprenc el fil. Recordo que vam dir que buscaries algú que posés llum al nostre deliri floral, a la nostra foscor floral. Tenim algú que t'hagi parlat de les becaines, de les abelles a les flors?
4: Doncs mira, no només he trobat una persona, sinó que crec que és la millor persona possible per explicar-nos el per què les abelles dormen dins de les flors i si és veritat que ho fan. Què et sembla si te'l presento?
3: Oh, i tant.
5: Soc en Jan Lichter, soc geògraf de formació i naturalista de professió. Em dedico a la conservació de la biodiversitat i també el meu temps lliure pues, em dedico a l'apicultura ecològica.
4: Poca broma. Vaig sortir buscant coure i he trobat mel. Anna, ves per on. No pots imaginar la de coses que m'ha arribat a explicar. Saps quantes espècies, per exemple, d'abelles hi ha?
3: Doncs potser la intel·ligència artificial aquesta que ens envia a la web podria dir-nos-ho exactament. Jo, francament, no ho sé. 10, 20, 50, 100?
4: Mira, jo no en tenia absolutament ni idea. I és que quan li he preguntat per com dormen les abelles, el primer que m'ha demanat, en Jan, ha estat quines abelles?
5: De qui parlem? Parlem de l'abella de la mel, quan dic l'abella, o de les 700 espècies d'abelles que podem trobar a Catalunya? Doncs clar, això és la primera pregunta, perquè la resposta és diferent. La gran majoria mengen nèctar, llavors per això les trobem en les flors. En forma general, aquí tenim la gran majoria d'abelles. La que més coneixem és l'abella de la mel, que viu en colònies. Això representa 10% de les espècies que podem trobar arreu del món. La gran majoria, que de fet el paper en l'ecologia, en la biologia més important, el 90% són insectes que no són socials, viuen en cada escola, és la seva casa, bàsicament. Aquestes sí que podem passar temps en les flors.
4: ja et dic, 700, Verge Santa. Ja
3: Déu-n'hi-do, són moltes, coses. 700 tipus d'abelles.
4: Moltíssimes. Ja et dic que m'expliquen un munt de coses que realment desconeixia. Però de manera el que sembla és que si veiem alguna abella descansant en una flor, és una d'aquestes abelles solitàries que són, de fet, majoritàries al nostre entorn.
3: Però i per què estan exactament a dintre les flors? Com és que fan parada i fondallà i no, per exemple, a la branca d'un arbre?
4: Doncs mira, ara, aquí hi ha un tema interessantíssim, i és que les abelles no sempre s'han alimentat de nèctar.
5: Les primeres flors no portaven nèctar, no podien colors, i els ancestres de les abelles menjaven altres insectes. No venien dins de flor perquè la flor no existia. Amb la evolució han coevolucionat, i el que ha passat és que dins de la flor s'ha fet un líquid dolç, que és el nèctar, que té una funció per l'abella de portar un menjar, menjar per ella i per la seva cria. A canvi, què està passant? Fent aquest procés, està posant una mica de pol·len en un part del cos de l'abella. Pot ser el tòrrax, pot ser les potes, pot ser la boca, i mentre marxa a visitar l'altra flor per menjar-la, perd una mica d'aquest pol·len. Això és un avantatge per la flor perquè pot fer pol·linització amb plantes que són més lluny o que està just al costat o la que podia portar amb el vent.
3: Enric, estic desmuntant tants mites. És a dir, pel que diu el Jan, al llarg de l'evolució, les flors s'han adaptat per atraure i alimentar les abelles i de més pol·linitzadors i pol·linitzadores, i així poder augmentar en escreix el seu índex de supervivència, oi? Són llestes, eh?
4: Exacte, sí, sí, així és, i és que el tema semblava menor, però hem pogut veure que tot té un perquè. I després de posar-nos en situació, en Jan ens ha confirmat que sí, que les abelles solitàries, només aquestes, això sí, de vegades es cullen flors per dormir-hi a dins, com ens passa a casa amb els nenúfars.
5: Per tant, a vegades troben a dins. I sí que podem descansar a dins, això pot passar, no? Es nota molt, per exemple, en el cas de borinots, que venen molt d'hora pel matí, o quan ja s'acaba el sol, o estan descansant, bàsicament sí que poden passar. Això és el cas de les abelles solitàries. Per a les abelles socials, per exemple, l'abella de la mel, aquesta tècnicament no dorm.
3: Doncs bé, solucionat. Ara no només sabem que hi ha algunes abelles que dormen a les flors, sinó que també podem explicar el per què. Però ara m'he quedat intrigada amb una altra cosa, amb aquestes abelles del rusc, les que no dormen. Quan et creuis amb el Jan, li podràs preguntar com sobreviuen?
4: Oh, i tant, quan vulguis. Mira, t'haig de dir que quan li vaig explicar el que és aquesta nova criatura anomenada Rambla 54, em va quedar enamorat, així que hi podrem comptar sempre que vulguem amb ell.
3: Doncs si li vols traslladar aquesta pregunta, volem saber com sobreviu un ésser viu que no dorm. Gràcies, Enric, i compta amb les xarxes socials, que a banda dels haters ja veus que hi ha els curiosers. Ara no em bloquegis, val?
4: Almenys Silvestre és casa teva.
3: Fins aviat.

0: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
1: Sí.
0: Vinga, va.
1: Estau escoltant Rambla 54.
0: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
1: Estau escoltant Rambla 54.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Sadurní.
3: Ai, les abelles, quin gran insecte, no, Ivan? 700 tipus d'abelles a Catalunya. Encara no m'he recuperat. El nostre rambler Miquel García les mencionava ahir entre els animals que col·laboren amb el seu cultiu biodinàmic de la vinya. Abelles, ovelles i muricecs. Ivan, no et vaig veure fer cara de fàstic, amb els ratpenats. No riguis, no. El cas és que hi ha animals o organismes que juguen a favor del cultiu de la vinya i altres que ho fan clarament a la contra. Entre els malvats, el més popular històricament ha estat la filoxera, que, tot i així, ha acabat sent motiu de festa grossa a Sant Sadurní d'Anoia. Una festa que ja ha arribat als 45 anys, gairebé dues vides de l'Arnau. O sigui, una tradició lligada al 8 de setembre. Sergi, avui deveu estar una mica de ressaca, no?
4: Doncs sí, una mica cansats sí que ho estem, no t'ho puc negar, perquè portem de celebració i també de cobertura de les fires i festes, que és la nostra festa major gran aquí a Sant Sadurní, des de dissabte. I aquest inici de setmana, amb la filoxera com a gran protagonista, però és que encara, diríem, necessitem energia perquè tenim diversos actes festius que s'allarguen fins divendres, fins la diada.
3: Doncs va, no intentarem no ocupar-te gaire. De seguida ens expliques aquesta història de la festa de la filoxera. De moment, com que estem de setmana d'estrena del Rambla 54, ens agradaria que ens fessis 5 cèntims de Ràdio Sant Sadurní i de tu mateix, què n'hem de saber?
4: Doncs és l'emissora municipal de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès. Jo sóc el Sergi Fernández, molts anys vinculat a la ràdio de casa. Vaig ser voluntari, un dels impulsors de l'emissora, de la recuperació d'una ràdio que es va crear als anys 60-70, però que a mitjans dels anys 90 va deixar de tenir activitat. I a finals d'aquella dècada, un grup de joves, principalment, la vam recuperar. Fa uns 15 anys vaig tornar a agafar la coordinació de l'emissora i des de fa uns 3 anys i mig sóc el director. I juntament amb el Miquel Cuenca serem les veus periodístiques des de Sant Sadurní, que us acompanyarem amb el Rambla 54. M'agraden molt els esports, especialment el futbol, i aquí a Religió, evidentment també l'hoquei patins, i sempre que puc m'escapo amb els companys de les retransmissions esportives per donar els partits en directe, Anna.
3: Doncs aquí tenim un periodista esportiu. L'Arnau va apuntant, perquè li vaig dient al final, si no, tanta gent necessitaré una mica de guia. Sergi, ara sí, parlem de la filoxera, va, com comença tot això?
4: Comencem amb la data que se celebra, que com deies és cada any el 8 de setembre, i què celebrem? Doncs el triomf sobre aquesta plaga mortífera, la filoxera, que a finals del XIX, del segle XIX, va arribar al sud d'Europa i que va afectar molt al Penedès i a Sant Sadurní, una de les zones vitivinícoles, sens dubte, més importants del país. Amb la recuperació de la democràcia després del franquisme i l'impuls de moviments culturals i socials, arreu del país va multiplicar-se l'aparició de gegants, capgrossos, elements de bestiari i festes populars. I aquí no va ser una excepció. L'historiador Toni Romeu, amb qui hem parlat, recorda com el 1981 una iniciativa que va arrencar des del govern municipal es va traslladar a un col·lectiu d'artistes i persones del municipi vinculades al món cultural.
5: Estem parlant dels primers anys d'ajuntaments democràtics, que aleshores hi va haver una eclosió festa de carrer, també els anys recordem del Teatre Comedians al carrer, que per molts municipis es van reviscular els gegants, els diables, es va començar a fer bestiari, etc. La idea va sortir des de l'Ajuntament amb el Xavi Reventós. Ostres, aquí es podria fer algun element de carrer tal i qual. No sé on es va concretar aquest element de carrer, podria ser un animal de foc. Això es va proposar amb un grup d'artistes locals que tenien un col·lectiu que es deia El Taller, davant dels quals aquests noms s'han de recordar, la Mercè Gosdi i el Jaume Esteve. Com a idea va ser brillant, que si no hauria servit de res, que aquest animal de foc fos una filoxera. Paraula en aquests moments, el 99% de la població li deia és que m'estàs explicant d'una filoxera, no?
3: I un altre element que està estretament lligat a aquesta festa de la filoxera que m'estàs explicant és el color groc, Sergi, i això? Mm.
4: Sí, durant aquests dies, especialment els de celebració de la festa de la fil·loxera, que diguem, ja té uns actes previs al cap de setmana aquest any, i el dia 7, en què es representa l'arribada de l'insecte a Sant Sadurní, i el dia 8, amb la festa grossa i el triomf, doncs ara tothom veu molt habitual i molt normal que tot el poble es tenyeixi de groc i que tothom vesteixi absolutament de groc. Però, clar, aquesta festa va sorgir a partir d'aquesta bèstia de foc molt desconeguda en aquell moment, a principis dels 80, i de quin color posar-li aquest insecte, aquesta fil·loxera. Bé, hi havia molt desconeixement, com recorda el Toni Romeu.
5: Un cop la van tenir feta amb pasta de paper i amb malla de galliner, l'estructura i aquestes coses, que hi ha fotos que ho documenten, van dir, i això de quin color s'ha de pintar? És una pregunta absurda, 45 anys després, però en aquell moment ningú sabia de quin color s'havia de pintar. I així es va presentar les matinades de fires, em sembla, de l'any 81, aquest animal de foc, hi ha una foto que està plantada allà a l'Ajuntament, perquè en aquell moment no tenia ni rodes i tot això, que la gent havia pensat, i això què coi és? Dóna per fer el fet que sigui una fil·loxera i l'història de Sant Sadurní, dóna per fer una representació més àmplia, no deixar-ho només en un mel de foc que vagi voltant pels carrers. La fil·loxera, que atacava els ceps i perjudicava els pagesos. Amb aquests tres elements van fer la festa.
3: I així aquesta representació d'aquest insecte que havia arrasat les vinyes del municipi i que s'havia transformat en un element de foc ha anat tenint cada cop més companys, oi?
4: Sí, recordava el Toni que ràpidament se li van anar sumant nous elements i actors en aquesta festa, pagesos, fil·loxeretes, ceps o els set savis de Grècia, uns gegantons i que fan referència a propietaris agrícoles del municipi. Se'ls anomenava així de manera popular pel poble i també amb una certa sornegueria. I aquest grup va ser els que van impulsar els canvis i noves tècniques per poder combatre la fil·loxera. Durant el centenari de l'arribada de la plaga al municipi, que va ser el 1987, va suposar un clar punt d'inflexió de la festa.
5: Va ser a partir de l'any 87 una mica que es va començar a marcar territori, que això va coincidir al centenari de l'arribada de la fil·loxera a Sant Sadurní, que es va fer aquí un gran esdeveniment a Sant Sadurní, etc. I es va presentar un projecte a l'Ajuntament des de la comissió dient, a veure, això és el que volem arribar a fer. I una de les coses que s'ha de fer és anar substituint tots aquests elements. I aquell any també va ser la primera gran incorporació que van ser les fil·loxeretes. Que clar, les fil·loxeretes ja em donen una idea de com havia estat la cosa. És a dir, incorporar fil·loxeretes volia incorporar 50 persones actives a la festa. Així et deia que la fil·loxera ja anava agafant una mica de cos i tal, i a més es van fer, era el primer element que es va fer professional.
3: Doncs així el 92, a banda d'unes olimpíades, va arribar també aquesta versió infantil de la festa, que suposo que és la que garanteix el relleu o més explica la bona salut d'aquesta festa. És així, Sergi?
4: Sí, una festa infantil que ja des de fa molts anys doncs serveix perquè molts nens i nenes des de ben petits ja coneguin la història, participin i s'impliquin molt en aquesta festa de la fil·loxera. Però també ho han estat la renovació de membres de l'entitat que se'n fa càrrec o la introducció constant de novetats en la programació d'actes. Hem de pensar que hi ha més de 500 persones implicades que participen activament en l'organització d'aquesta festa de la fil·loxera, que hi ha fins i tot llistes d'espera per poder portar alguns dels elements, especialment els de foc, i també per sortir a ballar. Toni Romeu, el nostre historiador, té clar que la clau és que és una festa que es manté molt viva.
5: La gent que entra se senti que allà no és un mes, sinó que pot aportar, i per això s'han fet tantes renovacions, tants canvis, alguns poden agradar més que altres, alguns es consoliden, altres no, però està viva la festa, l'organització de la festa, i jo crec que això és clau, perquè a més la infantil, que és una rèplica de la petita, amb incorporació de tots elements menors com les larves, però ja comença a moure's per allà, la gent ja té el desfici d'anar a groc, hi ha una continuïtat de gent que tota la vida ha viscut, clar, nosaltres vam viure que no existia res, i hi ha gent que ja ha viscut tota la vida. Les fires no tenien gaire identitat, almenys en què es va fer aquell moment. Clar, abans sí que en tenien perquè eren unes fires per vendre productes del camp de cara a la barem, aquesta història. Però clar, això als anys 60, 80 ja havia desaparegut. Per un argumentar o per fer-hi un relat. I ara va caure, paf, la fil·loxera aquí al mig. Va caure a dreta.
3: Doncs, Sergi, que segueixi ben dreta, et deixem descansar de l'enrenou d'ahir i d'abans d'ahir, i moltes gràcies per haver-nos portat a la Rambla la festa de la fil·loxera.
4: A vosaltres i per molts anys.
6: Vale, la primera, aquesta. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
7: Per aquesta?
6: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
7: I ara l'última?
6: Quedem a la Rambla 54.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Alpicat Ràdio.
1: El timbre és, sens dubte, el soroll més esperat a les aules de totes les edats, i ara i sempre. Ja ho era el 98 amb aquest Baby One More Time, que és la banda sonora adient, potser una de les més adients pel proper tema que podem posar sobre la taula, que són els patis. Com estan distribuïts els patis entre nens i nenes? Sovint l'àrea de futbol masculina mana, sort de Santa Alexia Putelles i l'auge del futbol femení, i les altres aficions o activitats doncs queden limitades a la banda. Què ens diu d'això, això, de la societat? Doncs parlem-ne. Sabina Padrós, benvinguda a la Rambla.
2: Hola, què tal? Bona tarda, Anna. Primer de tot, felicitats també a tot l'equip del programa. Setmana estrenadíssim ja.
1: Moltíssimes gràcies. Bueno, encara l'estem estrenant, i per això et demanarem tipus esports, minut, resultat. Què podem dir del Picat Ràdio i de la Sabina?
2: Doncs mira, el Picat Ràdio, primer de tot, és una emissora municipal. Vam néixer oficialment el 22 de març del 86 i, per tant, aquest any, si fem números, estem de celebració, fem 40 anys, que es diuen aviat, i emetem el punt més alt del dial, que és el 107.9, aquí al Picat, al municipi del Segrià, molt, molt a prop de Lleida. I per part meva, doncs, encara els 40 anys no els he complert, estic a punt, però sóc la Sabina Pedrós, sóc periodista, i el meu recorregut, pues, la veritat, doncs, ha estat una mica potser a la inversa del que podríem considerar l'habitual. He treballat a la BBC a Anglaterra, després he estat també força anys dirigint i presentant programes en televisió nacional i també a la pública i privada de Catalunya, i ara fa uns 4 anys aproximadament, potser una mica més, vaig decidir tornar cap aquí, a casa, i estic aquí, encantadíssima, coordinant el Picat Ràdio, on podem explicar històries com les que trobem aquí al Ràdio, que són tan o més importants segurament per la comunitat que les que, doncs això, acaben ocupant els grans titulars.
1: Doncs avui parlem d'una història molt important. Ens vas plantejar un tema que és cabdal i que és per pensar-hi, que són els patis. I no ho fem només tu i jo, oi? Qui tens a l'estudi?
2: Doncs no estic sola. Estem aquí amb una especialista en pedagogia i coeducació, la Rosa Prats Novau, i també és integrant de l'associació Llavors de Vincle, que el que fa és transformar els patis en espais més inclusius. I també la tècnica de l'ONG El Picat Solidari, i molt vinculada també aquí a la nostra ràdio, que és la Meritxell Espósito. Què tal, com esteu les dues per això?
3: Molt bé, molt bona tarda, i agraïda de la invitació de participar en l'espai.
4: Hola a totes.
1: Disculpeu.
4: Hola. Perdona. Hola a totes, i també volia donar les gràcies al Picat Ràdio, a Rambla 54, per fer-nos d'altaveu a les entitats que treballen per la justícia social, així que moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, ara sí, per la feina que feu. Anem per feina. Aquests patis sexualitzats, què hem d'entendre? A què us referiu quan utilitzem aquest concepte?
3: Ens referim a que es tracta d'un espai on no tots els infants hi troben el seu espai de manera igualitària. Efectivament, com tu has dit, hi ha un percentatge importantíssim de l'espai del pati que està destinat a esports, i les altres personetes, els nostres fills i filles que no estan interessats en esports, veuen relegat el seu espai a les vores, i ves en compte que no t'arribi una pilotada. Què important és l'esport? Igual d'important que ho són tots els altres interessos. Per tant, l'espai ha d'estar pensat en clau d'horitzontalitat, en clau de coeducació i en clau inclusiva. Si és així, tots hi estaran de manera còmoda i tots se sentiran còmodes, i aquest pati esdevindrà, a més del seu temps de lleure, un espai educatiu més, de manera que es podrà treure l'aula a fora, al pati, evidentment, i això farà que aquella experiència d'aula sigui molt més rica.
2: De quina manera està afectant aquesta distribució als nens i les nenes?
3: La manera real, quan hi ha aquesta tan gran divisió d'usos com passa en alguns centres educatius, doncs les nenes, que n'hi ha moltes que volen, nenes i nens, volen un temps de lleure més tranquil, doncs es veuen relegats a les vores, sobretot si el pati no és massa gran, perquè és un percentatge altíssim l'ocupa la pista, i es veuen relegats a les vores i han d'anar esquivant les pilotes, i també que la distribució sigui aquesta és sí o sí una font de conflictes, i que no tots tornen a l'aula igual de contents, no, No, per tant, s'ha de repensar i s'ha de fer una mirada crítica i com el podem millorar. I sí, sí se pot millorar. La millor manera de millorar-lo és que en la planificació s'hagi fet bé, hagi hagut aquesta mirada. Però si tenim la mala sort de que no hi va ser en el seu inici, doncs repensem-lo. Hi ha molts projectes que han ajudat a les comunitats educatives a repensar i a millorar els patis escolars.
4: Clar, ara ens estaves parlant de que cal repensar, no?, aquests patis. Com hauríem

0: portar quines capacitats tenen i quins interessos. I han de ser patis que ja s'hagin generat en aquell espai total una diversificació d'espais i que hi hagi una distribució justa de l'espai i que es fomenti la coeducació amb jocs, amb zones més tranquil·les, amb zones on poder fer experimentació o amb un hort, per exemple. No han de tenir hort obligatòriament, no, evidentment que no. Hort com a una opció d'experimentació i d'aprenentatge, un espai amb estructures i un espai on tots se sentin segurs i acollits de manera igual. Si fan aquesta checklist, tindríem el pati perfecte.
1: Doncs nosaltres aquí l'hem apuntada, l'Arnau ha estat apuntant, i ens assumem aquesta iniciativa de demanar aquesta mena de patis on hi hagi espai per a tothom. Moltíssimes gràcies, Rosa, per explicar-nos com han de ser els nostres patis, també a la Sabina i a la Meritxell. A totes tres, ens veiem aviat, en algun moment, aquí, al Rambla 54. Una abraçada.
2: Fins aviat.

0: Hola, Anna, sóc en Sergi Ferrer de Ràdio Calella Televisió. Mira, Ràdio Calella Televisió, per cert, que és una de les emissores locals més antigues de Catalunya, que va néixer l'any 1980, i aquí continuem doncs, donant guerra. I jo, personalment, doncs mira, sóc molt de música i sobretot molt de videojocs. I escolta, que ara mateix sóc aquí en un lloc on m'he trobat doncs, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, la veritat. No et diré exactament què és, perquè tampoc vull donar pistes, però sí que et puc dir que és d'aquelles coses que encara es fan a mà, d'aquelles coses que es fan amb molta paciència i que tenen darrere d'aquestes un ofici d'aquells de tota la vida, saps? I he pensat, ostres, estaria bé explicar com es fa això de zero. Així que he estat veient tot el procés i més endavant us portareu aquest petit reportatge perquè descobriu doncs, què hi ha darrere d'aquest ofici. No et dic res més, Anna, que si no ja t'ho destapo tot.
1: Més endavant. Mira, conta-hi demà.
2: A Rubí, si preguntes per un cognom per l'esbar d'en Saire, molts et diran el cognom Rubio. I és que la família Rubio ha estat arrelada a l'esbar d'en Saire des de la seva arribada fa 3 generacions. Així ho explica l'expresident de l'esbar, Isidre Rubio.
3: Hi havia en Jordi, el meu fill gran, hi ha la Montse, que és la meva filla, en Miquel, que és el petit, per dir-ho d'alguna manera, i a més hi ha la meva neta Júlia, que és una gran continuadora de la feina de ballar i d'organitzar, que m'agrada molt.
2: Però anem a poc a poc. Primer hem de conèixer l'Esbar d'en Saire de Rubí. L'entitat cultural rubinenca va ser fundada ara ja fa més de 100 anys, el 1923. Es dediquen a la promoció de la dansa catalana a través de l'ensenyament. Tenen tant escola de dansa com un cos de ball per organitzar espectacles tradicionals. Són una peça clau per la preservació de les tradicions locals de Rubí, com l'Aplec de Sant Mus, la Festa dels Xatos, la Ballada de Gitanes al carrer o l'organització del Festival Internacional de Dansa Tradicional de Rubí, el Rubí Folk. Els seus espectacles han trepitjat alguns dels teatres de Catalunya i de la resta del món més importants, com per exemple el Palau de la UNESCO de París o el Gran Teatre del Liceu a Barcelona. L'Esbar té molts membres, però com hem dit, hi ha un cognom que es repeteix. El veiem en l'expresident Isidre Rubio, el secretari Jordi Rubio i la ballarina Júlia García Rubio. En definitiva, són una nissaga dansaire. Però com és la història d'aquesta nissaga? Com va començar? Doncs ens traslladem als anys 60, quan els germans Isidre i Florentí Rubio van venir a Rubí. Ho explica el Florentí.
4: La nostra arribada a Rubí va ser una conseqüència de que el nostre tiet Miquel Rubio va venir a prendre posició a l'actoria com a rector a Rubí. Evidentment, la nostra residència en aquell moment va ser la rectoria i a partir d'aquí vam començar a establir o buscar amistat, coneguts de la nostra edat dintre de la població. Mica en mica sortien ocasions de fer xerrades al balcó i aquestes xerrades de vegades no tot era doncs, passant-s'ho bé, sinó que es anava aprofundint en activitats.

0: Aquestes activitats, Isidre va ser un personatge important perquè doncs, hi tenia molta traça. I aquí va sorgir, per exemple, doncs, uns concursos de sardanes a Sant Feliuet, va sortir que ens animéssim més el jovent a participar amb els pastorets de la que es feien a la població per les festes de Nadal.
1: Per la primera generació dels Rubio de l'Esbar, la dansa va anar molt lligada amb l'església. Al cap i a la fi, van viure un bon temps amb el seu tiet, el mossèn Miquel. De fet, un dels germans, l'Isidre Rubio, va ajudar a construir l'església de Santa Maria al barri de les Torres de Rubí. Més tard, l'Isidre, juntament amb l'actor, cantant i presentador de ràdio i televisió Salvador Escamilla, van batallar per fer festivals internacionals de dansa tradicional i per portar-los a Rubí. El seu gran èxit es va materialitzar al Rubí Folk, que va estar fent-se a la ciutat durant 17 anys.
2: Nosaltres vam començar a batallar pels temes dels festivals de dansa, dels festivals internacionals. Havíem participat amb l'Esbar en una colla de festivals arreu d'Europa i sempre dèiem si fóssim capaços algun dia de fer-ho a Rubí. I, bueno, amb ell va ser un dels que animava la qüestió i que ja hi havia estat ficat amb els temes de festivals a Barcelona.
1: L'Isidre Rubio també va ser impulsor del projecte Sac de Danses, que buscava ensenyar als professors i a les escoles balls tradicionals catalans. Així ho explica Ana Maria José, amiga de la família Rubio.
3: El nostre va ser un treball de recerca de dansa catalana amb l'objectiu de formar docents per tal d'integrar la dansa catalana dins les escoles. Vam córrer per molts pobles de Catalunya filmant danses i llavors fent una programació per les danses que eren adequades introduir per cada edat escolar.
1: L'Isidre Rubio es va casar amb Maria Josep Serra, una ballarina referent de la dansa tradicional a tota Catalunya, professora de dansa tradicional catalana i una de les persones que van treballar per implementar la música i la dansa a les escoles de Catalunya als anys 80. Els tres fills que van tenir també guarden una relació pròxima amb l'Esbar Dansaire. Escoltem a Jordi Rubio, fill gran i secretari de l'Esbar.
4: He estat 20 anys director de l'Esbar, 20 anys més ballant. Crec que tinc la dansa tradicional posada dins. A més, m'hi he acabat dedicant professionalment. Per tant, es pot dir que el cuc va agafar i va agafar fort.
1: També tenim el Miquel, el germà petit, que no està a l'escenari, però que sempre participa en tot el que cal.
5: Després d'haver estat aquests també 18-20 anys al cos de dansa, a l'Esbar hi vaig néixer, per tant no podria dir que porto els 46, gairebé 47 que tinc, i ara mateix amb temes de producció i sobretot amb aquest aspecte, no?, de que segueixin passant coses, de que es belluguin coses. Ara mateix no tinc cap tipus de càrrec a l'Esbar, ni de fet no l'he tingut mai, però si s'hi ha de ser, hi soc, i ja està. I doncs, el dia de xat us farem la xocolata al matí.
1: I la Montse, la seva germana, que s'ha quedat darrere les bambalines, però mai ha deixat l'Esbar.
6: Sí, jo allà sempre m'ha fet molta vergonya davant dels escenaris, però sí, estava a la part de darrere, a les bambalines. Soc de bambalines.
1: I l'última és la Júlia, la tercera generació, que també segueix ballant i ho fa sabent que això és part de la seva tradició familiar, de la seva nissaga. Així ho explica el seu avi, l'Isidre.
2: A mi, la Júlia, ara es van amb una colla de companyes, van agafar les regnes de l'escola de dansa de l'Esbar i jo vaig estar molt content, però vaig estar molt content, a més, perquè ella ho va justificar dient que d'alguna manera era una forma de seguir la nissaga familiar. Mm-hmm. I vaig dir, doncs això ho sento molt amb l'ànima, perquè realment fa goig. Fa goig perquè realment hem treballat molts tots amb aquest aspecte.
1: L'Esbar Dansaire de Rubí té un cognom que l'ha mantingut viu i l'ha fet créixer fins a ser una de les agrupacions de dansa tradicional catalana més importants de Catalunya. I el cognom és Rubio.
7: Ei, Mariona, molt bona feina. Genial aquesta família balladora. Com diuen els xarango, un món que balla és un món millor. Escolta'm una cosa, aquesta setmana, bé, aquesta setmana i els propers dies, com que no ens coneixem, li estem explicant a l'oient qui som cadascú de nosaltres, així que pots fer-me 5 cèntims de Ràdio Rubí i de qui ets tu, què t'agrada, o les teves aficions, o el que vulguis explicar-nos. Vinga, moltes gràcies, fins ara.
8: Hola, Anna. Jo sóc la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí, i bueno, som un mitjà que emetem a la ciutat de Rubí, al Vallès Occidental, i som la ràdio municipal més antiga de Catalunya, amb quasi 50 anys d'història. I sobre mi, poca cosa. A mi m'agrada llegir, cantar i també estudio idiomes. En concret, estudio xinès mandarí i sóc molt aficionada, pues, a les coses d'Àsia.
9: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. L'escola Josep Carner inicia el curs amb les mateixes deficiències de l'any passat. La direcció denuncia que no s'ha fet cap actuació de millora en les instal·lacions i que les classes han començat amb temperatures que superen els 30 graus. Això se suma que en la meitat dels cursos se supera la ràtio de 25 alumnes per aula. Des de fa temps, el Josep Carner denuncia el deteriorament de l'edifici. A més de tenir problemes en els lavabos, amb filtracions d'aigua i vàters trencats, els preocupa especialment la zona de parvulari. El passat hivern va quedar inundat durant un temporal i aquest dimecres patien davant la previsió de pluges, tot i que veuen amb bons ulls la futura inversió de l'Ajuntament per rehabilitar les escoles públiques de la ciutat. Des del Josep Carner expliquen que no tenen més detalls, ho explica la directora de l'escola, Dolors Fernández.
4: Se'ns va informar això, devia ser el maig, i no n'he tornat a sentir res més. Torna a haver-hi unes pluges fortes com les de l'any passat i amb aquest canvi climàtic veiem que cada vegada les pluges torrencials són més habituals. Estem creuant els dits i estem tement el dia que caigui una de forta perquè es tornarem a inundar. És a dir, no s'ha fet res.
3: Davant dels avisos de la Generalitat per la possibilitat de pluges, el Pla Bàsic d'Emergència Municipal continua activat a Badalona. Tot i que aquest matí no s'ha produït cap xàfec important, ara a la tarda les pluges han descarregat amb molta força aquí a la ciutat. Després d'un inici de setembre marcat per temperatures molt elevades, s'esperava que des d'aquest matí de dimecres hi hagués un canvi brusc de temps amb fortes pluges i un descens de la temperatura. Tret d'alguns xàfecs, aquest gran canvi fins al moment no s'ha produït, fins hores d'ara, com dèiem, que han descarregat amb força les primeres tempestes aquí a Badalona. El major Josep Lluís Trapero, nascut a Santa Coloma de Gramenet, ha presentat aquest dimecres la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Precisament la consellera d'Interior i també colomenca Núria Parlon ha convocat aquest dimecres la prefectura per comunicar els canvis que es produiran en l'organigrama, tenint en compte que l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila. La nova cap del cos serà Sílvia Catà, la primera dona en aquest càrrec. Parlon ha agraït a Trapero i Esquius la seva tasca i vocació de servei públic. I el Club de Futbol Badalona en Esports debuta avui a la Copa Federació, una competició que va aconseguir guanyar l'any 2004 i que a més va coincidir amb l'ascens de categoria. El rival del conjunt escapulat serà el Sestao, equip de la segona federació. I ara mateix tenim 23 graus de temperatura i plou amb força a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: I 3 minuts. Comença el Connectats.

0: bona tarda. Salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, com bé sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 9 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs ara mateix la principal complicació la podem trobar a l'autopista AP7 en sentit Tarragona per un accident a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia. La topada entre dos turismes i un camió deixa un carreteret encara en aquest punt de l'autopista, sentit sud, i aturades d'uns 5-6 quilòmetres des de Gelida fins a aquest tram de Sant Sadurní i tota aquesta zona. La veritat, força plena a l'AP7 en sentit sud. És la principal complicació ara mateix a la xarxa viària. La resta, de moment, anem fent amb punts d'intensitat, amb punts de lentitud, trams habituals. Especialment destacarem l'últim tram de la B20, de la Pota Nord, entre Santa Coloma i el nus de la Trinitat, d'entrada a Barcelona. I també, si heu d'entrar a la capital catalana, la ronda de dalt sí que registra lentitud amb retencions en els dos sentits, des de Pedralbes fins a Sant Gervasi, en sentit Trinitat, però també entre Horta i la zona de Pedralbes en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda. Avui al Connectats ens recordarem que demà és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi i en parlarem del tema amb Candy Guerrero, que és presidenta dels Dols, una entitat de Terrassa. Continuarem amb esports per aprofundir en la Copa Monestir d'Hockey sobre Patins que organitza el Patei Hockey Club Sant Cugat. En parlarem amb el seu president, Raimon Casas, i acabarem analitzant el cartell de la Festa Major de Castellà amb la seva creadora, la il·lustradora Beatriz Hernández. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: És moment de repassar l'actualitat, allò més destacat de la jornada en les diferents emissores del Connectats. I comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat una actuació integral de millora de l'espai públic a la plaça Catalunya amb l'objectiu de reforçar la convivència, incrementar la seguretat i millorar la qualitat d'ús d'aquest entorn. Aquestes obres inclouen diverses actuacions de condicionament de l'espai, com ara la millora de l'entorn de la font ornamental, on es realitzarà una poda aclarida i rebaix de la vegetació arbustiva per afavorir l'obertura visual de l'espai i millorar-ne la visibilitat i també a la zona de jocs infantils. A més, s'instal·laran tancaments de seguretat perimetrals metàl·liques amb la finalitat de protegir l'àmbit i ordenar-ne l'ús. L'Ajuntament també ha contractat la redacció d'un projecte d'urbanització d'obra local ordinària per a la millora del drenatge de la plaça Catalunya, per optimitzar la recollida i evacuació de les aigües pluvials, per millorar el funcionament i conservació de l'espai públic davant d'episodis de pluja intensa. La regidora d'Obres Públiques i Manteniment Urbà, Montserrat Alba, va destacar que aquest conjunt d'actuacions respon al compromís municipal de millorar i adequar els espais públics de la ciutat, donant resposta a les demandes veïnals, i va afegir que aquests canvis ajudaran a reforçar la percepció de seguretat de les persones que hi passen en fan ús diàriament.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Polèmica actuació policial per part d'un agent de la policia municipal. La Crida per Sabadell ha denunciat l'agressió a un jove per part d'un agent del cos, que qualifiquen de desproporcionada i injustificada. La formació difós un vídeo en què es veu com el policia fa un cop de colze al noi, el redueix i l'immobilitza posant-li un genoll al cap. El portaveu cridaire, Oriol Rifé, ha qüestionat la manera d'actuar de la gent i ha reclamat explicacions al govern municipal.
3: Fer a la policia municipal és un servei que ha d'estar al costat de la gent, ha de ser un servei que ha de donar sensació de seguretat a les persones que vivim a la ciutat, i el que no ens podem permetre de cap manera és que hi puguin haver actuacions d'impunitat per part d'algun element de la policia municipal. Per tant, pel prestigi mateix del cos, també per la seguretat de tots els sabadellencs i les sabadellenques, cal que s'aclareixi què ha passat i que s'assumeixin responsabilitats.
2: Des del govern municipal no s'ha volgut fer cap declaració sobre l'incident. Tot i això, fonts de l'executiu asseguren que estan analitzant els fets amb els testimonis i el protocol que s'ha seguit durant l'actuació per determinar si l'agent de la policia municipal es va excedir en l'exercici de les seves funcions. Des del sindicat independent de la policia local s'ha negat que es tracti d'un cas de brutalitat policial i emmarquen l'actuació de la gent com una reacció legítima per repel·lir una agressió. En el vídeo es veu com el jove, que està tot just darrere del policia, allarga la mà per tocar el policia, segons el sindicat, en direcció a l'arma reglamentària de la gent.
0: Gràcies, Anna. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas. Bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La Guàrdia Urbana de Badalona compta amb 24 nous agents a la plantilla municipal. Aquest dimarts ha tingut lloc l'acte de presentació a la plaça de la Vila, l'últim esdeveniment institucional abans que comenci la segona fase de remodelació del centre, que afectarà aquest punt de la ciutat. L'intendent major en cap, Òscar Parada, ha remarcat que els nous professionals han de tenir en compte tres valors essencials a la Guàrdia Urbana: vocació de servei, lleialtat amb els companys, comandaments i la institució, i, per últim, compromís amb la ciutat i la seva gent. A més, els ha traslladat que han d'actuar amb responsabilitat, proporcionalitat i integritat.
5: Compromís amb aquesta organització, perquè a partir d'avui també és la vostra. Cuideu-la, respecteu-la, aporteu i ajudeu-nos a fer-la cada dia millor. Però sobretot compromís amb Badalona, amb la nostra ciutat. Coneixeu els barris, els seus carrers, els seus comerços, les entitats i la seva gent. Sobretot escolteu, sigueu propers.
4: Amb aquests 24 nous agents, durant l'actual mandat s'han incorporat 90 professionals al cos policial. Precisament el juny passat es va obrir una convocatòria amb 67 noves places.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Des del Prat de Llobregat ara ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Prat està en màxima alerta del pla inundat. Si bé les precipitacions han deixat només registres minsos d'uns 2 mil·límetres de dos episodis d'aquesta matinada. Un temporal que no ha provocat cap incident destacable, segons els diversos cossos de seguretat. Tanmateix, com a mesura preventiva, el govern, recordem, ha suspès classes avui al conjunt del Baix Llobregat. L'executiu també ha demanat que les empreses optin pel teletreball en tots els àmbits que sigui possible. I en aquest sentit, l'Ajuntament ha acordat prioritzar aquest teletreball per a tot el personal, especialment per a aquell que s'havia de desplaçar des de fora del municipi. Ha estat després de la reunió del Comitè d'Emergències Municipal d'aquest dimarts, que també ha establert que els equipaments municipals romanguin oberts, però sense activitat.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Unes 200 persones es van aplegar aquest passat diumenge a l'aplec de les Arenes, a l'ermita d'aquest nucli agregat de Castellà. Un aplec que va consistir en la celebració de la missa de les Maradadeus trobades i les actuacions del Ball de Bastons i dels Castellers de Castellà. La missa, presidida per la Mare de Déu de les Arenes, es va fer a l'exterior de l'ermita. Els assistents podien seguir la missa sota dues carpes. Després de la missa i les actuacions de cultura popular, hi va haver un vermut on no va faltar de res. L'ermita de les Arenes, de propietat privada i que pertany a la parròquia de Sant Feliu del Racó, no està oberta al culte i l'aplec és una de les poques oportunitats per veure-la oberta. L'associació Amics de les Arenes, formada per una quinzena de voluntaris, té cura de l'edifici que s'obre en moments puntuals.
0: Gràcies, Albert. Seguim ara. Ens n'anem fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Doncs a Rubí, la previsió de pluges molt intenses de la nostra comarca s'ha quedat en previsió fins a primera hora de la tarda. Sí que hi ha hagut alguns petits ruixats a quarts de vuit del matí, però res a destacar durant el que és la primera part del dia. Ara a la tarda sí que hi ha hagut pluges i Protecció Civil ha mantingut l'alerta del Pla Inuncat en principi fins a les 5 de la tarda, tot i que les mesures preventives es van prendre ahir a la tarda en una reunió del Comitè d'Emergències de l'Ajuntament de Rubí. La intenció de l'Ajuntament era evitar possibles efectes adversos dels ruixats. Els equipaments culturals i esportius a Rubí han estat tancats gran part del dia i els altres equipaments que també han estat tancats són, per exemple, el cementiri municipal, la biblioteca municipal o l'oficina d'atenció ciutadana i els serveis socials, que han estat oberts però amb serveis mínims. Sí que ha obert el mercat municipal i en el que és l'activitat mèdica s'ha reduït a només la imprescindible.
0: Gràcies, Mariona. Abans de marxar, un repàs també a l'actualitat de Sant Cugat, avui de la mà de Martí González. Bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Sant Cugat en Comú ha engegat una recollida de signatures per demanar la reobertura segura, parcial i progressiva del Parc de Collserola, l'accés al qual està restringit, recordem, per la pesta porcina africana des de fa 6 mesos. Des de la formació política recorden que la Generalitat ja havia plantejat una flexibilització de les restriccions a la tardor i asseguren que la reclamació és compartida per entitats, persones usuàries del parc i veïnat de Sant Cugat. La iniciativa exigeix un calendari clar de revisió d'aquestes restriccions i de la reobertura progressiva, diuen, quan les condicions sanitàries ho permetin. La intenció és sumar el màxim de suports per traslladar una demanda ciutadana a les administracions responsables. La petició inclou determinar quins camins, itineraris i espais es podrien reobrir inicialment, garantir que Sant Cugat sigui una prioritat, tenint en compte l'afectació sobre el municipi, i informar amb claredat la ciutadania sobre les restriccions vigents, els criteris tècnics i els passos que es requereixen per recuperar l'accés al parc. D'altra banda, el grup municipal de la CUP ja ha anunciat que presentarà una moció en el proper ple en aquest mateix sentit, el de demanar una reobertura progressiva de l'entorn natural.
10: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Demà, 10 de setembre, es commemora el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Repassarem algunes dades. 538 persones van morir per suïcidi a Catalunya el 2024. 3 de cada 4 víctimes són homes. 53 joves catalans d'entre 15 i 29 anys en van morir per suïcidi el 2024. Volem parlar d'aquest tema i ho volem fer amb la Candy Guerrero, que és presidenta de l'associació Els Dols de Terrassa. Candy, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda i gràcies per convidar-nos a visibilitzar i a parlar.
0: Exacte. També saludem el nostre company, Sergi Estapé. Bona tarda, Sergi.
2: Hola, bona tarda.
0: Bé, doncs, precisament parlant d'aquesta celebració, d'aquesta nova jornada, Candy, quin diries tu que és el principal objectiu, que és el que es persegueix amb tenir aquesta data assignada en el calendari?
1: Doncs l'objectiu, sobretot, és donar molta visibilitat i parlar, perquè sembla mentida, però o hi ha un dia mundial que arriba el focus a nosaltres o no es parla. Es queda allà, no? En plan tabú. Llavors és una data en la que hem d'aprofitar consciència, perquè és quan ens donen veu, no? Tothom se n'adona, o aquesta, bueno, és sobretot visibilitat a tope.
0: Ara tu ho has dit, no sé si realment avui dia continua sent un tabú parlar del suïcidi.
1: És un tabú, a més és dels que es consideren dol desautoritzat i prohibit, ja fins i tot amb aquest nom fa encara que es parli menys, i hi ha massa estigma social incòmoda, i és que no es parla, s'amaga, dona vergonya. Llavors costa tant que per això hem d'aprofitar demà i tot el que puguem aprofitar, perquè el tabú no el podem treure, és impressionant, massa por. Fa molta por, llavors m'imagino que és per això que la gent no vol parlar.
0: Fins i tot et diria que en els mitjans de comunicació doncs tampoc no hem contribuït massa, no?, per allò de no crear, fer que hi hagi
1: efecte
0: com un efecte
1: crida.
0: Efecte crida. Exacte.
1: En realitat, sí, no només són els mitjans de comunicació, no?, perquè a vegades sembla que culpabilitzem unes àrees molt concretes. Fa por. Llavors, fins i tot, no? Si jo proposo anar a parlar a un centre educatiu, a mi no em deixen, perquè diuen que els ficaré la idea al cap.
0: Yeah.
1: Llavors, costa tant el com ho fem? Parlem? Visibilitzem? No? Silenciem? I a vegades, sí, no? Els mitjans de comunicació, pues, han passat coses, però no només. No és només aquesta part, no? Però clar, és que fa tanta por.
0: S'ha de parlar, i s'ha de parlar clarament.
1: Molt, molt. Amb transparència, intentant resoldre dubtes, però i explicant les coses, no? Quan hi ha hagut un accident al tren, ha sigut un accident o ha sigut una persona que, sense arribar al morbo, però parlant clarament, no?, de tot el que està passant.
0: Efectivament. Sergi.
2: Doncs, Candy, què tal? Parlava la Carme de xifres, i bueno, hi ha una realitat també que més de 4.000 persones a l'estat espanyol cada any se suïciden a l'estat espanyol, que significa el triple respecte a les víctimes mortals en accidents de trànsit. És clar, és el que dèiem, no? D'accidents de trànsit hi ha molts anuncis i se'n parla molt, però d'això no.
1: És que pensa que moltes d'aquestes morts, d'aquests números, ni es comptabilitzen, perquè s'amaga amb el concepte hi ha hagut un accident, no? S'inverteix molts diners en unes campanyes per evitar aquests accidents, no? Però per evitar una causa de mortalitat a nivell mundial, no? Que és la mort per suïcidi, d'això no es parla. Penseu que a nivell mundial estem parlant de 800.000 persones o més, perquè ja dic, hi ha moltes que no es comptabilitzen. Aquí a Espanya cada dia 11 persones es treuen la vida. Cada 40 segons en el món algú s'està traient la vida. I són dades que han de preocupar més, perquè, tot i sabent això, no es fa res, o poc. Es garrifa moltíssim aquestes dades i sembla que no reaccionem. No reacciona la ciutadania i ja... Bueno, és molt... No sé, és que et queda sense paraules.
2: No sé si... jo no sé si hi ha manera de poder prevenir d'alguna manera o de... que hi ha persones que puguin estar ser susceptibles de decidir aquest pas. No
1: clar,
2: sé si és molt complicat.
1: Bueno, és que aquí la prevenció primer és parlar. és intentar treballar aquests pensaments intrusius, no tenir por, facilitar l'accés a la salut emocional, mental, que tothom estigui atent, que si algú t'està verbalitzant, tinc ganes de morir-me o no em trobo bé, que no li estiguis com acusant de, bueno, va, estàs cridant l'atenció. Llavors, prevenir és escoltar, estar atents per poder deixar que una persona parli. Aquesta és la primera prevenció. I després, òbviament, que hi hagi un teixit, que hi hagi uns recursos, però des de totes les àrees, que sigui fàcil el seu accés. Perquè llavors sí que podríem parlar de que baixen les xifres. Però si no parlem, i si parlem i no hi ha recursos accessibles ni ningú t'està fent cas, doncs clar, la persona ho interioritza, s'enfonsa, augmentem el tema de les patologies mentals i no hi ha solució. Però és que la prevenció comença parlant i visibilitzant, treure'ns la por. Així hem de començar. I es pot fer. Però, falta picar molta pedra i treure'ns la por. Abans el que deia la companya, no? Sembla que si parlem estàs fent una crida. Mm. I no, el que estàs fent és donant uns recursos, avisant de que és normal que et puguis trobar malament. I després trobar les opcions de com poder-ho treballar. Així comença la prevenció.
0: I ja, Sergi, hi ha més dades. I aquestes realment són preocupants, sí, sí. Perquè estem parlant de gent jove, no?
2: A Catalunya, per exemple, és la primera causa de mort no natural entre els joves de 15 a 29 anys i la tercera entre persones de més de 60. Dades preocupants, i no sé si és per algun... No, clar, és que és complicat, suposo, saber a vegades les causes, no? Però no sé si és per algun motiu concret, Candy, o ho sabeu, que és en aquestes franges horàries. Ai, horàries, perdó, d'edat.
1: Mira, amb les persones joves, aquí comencem amb tot el tema de la frustració, problemes d'aquests dols, de canvis de les etapes evolutives, l'accés a la feina, l'habitatge... O sigui, són multicausuals, vale? Hi ha moltes causes. Els abusos de substàncies, les relacions... Bueno, i amb les persones grans, aquestes no les comptabilitzem, són els invisibles. Aquí moltes ja és... Deixes la feina, tota la càrrega que portes, arriben patologies, dependència, discapacitat... Llavors, ja no mirem a les persones grans, ja estem parlant majors de 60, però amb els joves és que és un cúmul de tantes circumstàncies, i després és això, no? La falta de confiança, de parlar amb la família, bueno, a més hi ha tot el moviment migratori, no? Joves que venen d'altres països encara es troben més perduts, no? A vegades també hi ha antecedents, no? Possibles antecedents de suïcidi a la família, i això és aquesta idea que es queda ahí latente. Maltractament, abusos, assetjament. L'assetjament escolar està creant que molts joves no puguin fer front, no? A més, aquest silenci. Tot això suma. I per això molts joves, que per desgràcia els tenim tan protegits, no poden resistir i sobretot no demanen aquesta ajuda.
0: Parlem de... Aquestes són persones que són víctimes, no?, d'aquestes situacions que ara comentava la Candy, però després hi ha altres víctimes, diríem, que són col·laterals, no?, com les famílies, les persones més properes. Com ho afronten les famílies un cas com aquest al seu entorn?
1: Pues molt malament. Normalment la persona, quan hem perdut algun familiar, una amistat per la mort per suïcidi, ens denominem supervivents, perquè hem sobreviscut aquell fet, però ens quedem buits. Per això hem de potenciar tant tot el que és el tema de la postvenció, que és el suport a les famílies, un suport emocional. Acabar amb aquest estigma. Les famílies no podem, a priori, parlar, perquè hi ha la societat invalida. No passa, diem, que és com un dol prohibit, tothom ho critica, a més, tots aquests murmuris, tota la gent que parla, el morbo... Llavors les famílies es troben perdudes amb un dol supercomplicat, que no tenen el recolzament de l'entorn, perquè a més ho callen, s'amaguen, se senten culpables. Ens sentim culpables de no haver estat més a prop, potser, de no haver estat atent a les pistes, però és que no és culpa de la persona que es queda, ni tampoc de la persona que marxa, però és aquest el sentiment que tens, i realment les famílies, les amistats que es queden, és terrible, perquè s'acaba la teva... O sigui, hi ha una cicatriu que no...
0: I, Candy, aquesta cicatriu que dius tu, jo no sé si és una situació que es pot arribar a superar d'alguna manera, o al final convius precisament amb aquesta cicatriu que tu ara comentes.
1: Clar, nosaltres, per exemple, la paraula superar no la fem servir, perquè no es pot superar allò que t'ha trencat. És aquesta adaptació, tornar a començar. Llavors, hi ha famílies que no poden dir la paraula suïcidi. No la poden dir. D'altres, que quan passa el temps, i amb molt d'esforç, amb molta ajuda psicològica, i, bueno, aquí la resiliència, no? A vegades intentem donar un sentit a lo que no t'han sentit. Per això cada cop trobem petites entitats, associacions de familiars que s'uneixen, que intenten reivindicar, que intenten lluitar, que intenten donar aquesta veu, perquè realment hi ha molta soledat. Aquesta solitud és tan gran que bueno, per això hem d'estar molt a la guai, perquè cada cop que hi ha una mort per suïcidi en un entorn familiar, vale, com a mínim hi ha 6 i 11 persones que quedaran molt tocades. I aquest pensament es queda. Es queda el pensament de desaparèixer. No hi ha un espai. I sobretot això, com que hi ha aquest tabú, la gent t'amaga. La gent no et mira, no et pregunta com estàs, perquè sembla que, és que què pensarà. Llavors, és una deriva total, no supera mai, i costa molt, però aprenem a conviure amb aquest dolor tan, tan asfixiant. S'aprèn a reconstruir.
0: Sergi.
2: Sí, no, la Candy ja és una veterana d'aquí del Connectat, ja en una altra ocasió l'hem... Però explica'ns una mica què us dediqueu als dols i més o menys a quines activitats feu.
1: Vale. Mira, nosaltres som una associació que intentem treballar qualsevol dol i pèrdua que es pot viure al llarg de la nostra vida. Tenim els que són de final de vida, però hi ha també altres tipus de dols que, a més, encara són també molt invisibles, perquè com que no es mor a ningú, aquest concepte, no? Intentem fer aquesta pedagogia, però hi ha qualsevol canvi vital, social, això és un dol. Amb la qual nosaltres fem molta detecció de necessitats i ho fem tot a través comunitari. Veiem quines són les necessitats i intentem trobar allò que, per exemple, a la ciutat no estigui. Nosaltres som molt això, no?, de fer aquesta xarxa. Si trobem alguna tipologia, alguna situació, intentem derivar on correspongui o la inventem nosaltres. Hem de ser molt creatives. Nosaltres en l'associació som supercreatives, perquè som un tema tabú. Som un tema que la gent no vol parlar, amb la qual també aprofitem dies mundials, no?, que, com aquest, que serà demà, que intentem donar molta veu. Òbviament som una associació de persones que hem viscut molts dols. Nosaltres hem viscut en primera mà, en aquest cas, el que és la mort per suïcidi. I hem patit aquesta soledat, aquest abandonament, entre cometes, no?, social, sanitari, tot. Llavors nosaltres intentem fer qualsevol cosa a nivell comunitari per tal d'acompanyar en el que és una transició en el camí del dol, dignificant, normalitzant, parlant, no? Llavors intentem tocar totes les vies possibles, totes les àrees, salut, serveis socials, educació, lleure, infància, tot.
0: Esteu fent suport, Candy, no?
1: Sí, estem fent molt de suport a grups de dol, grups de suport emocional, un dol, per exemple, dels que no es visibilitzen és el tema de cuidar, no? Però també està el dol migratori, el dol animal, qualsevol cosa, qualsevol allò que et pugui canviar, no?
0: Escolta, llavors... estem acabant, Candy. No, és que, a veure, el tema, i a més que és important explicar tota aquesta feina que feu des de l'entitat. Molt ràpidament sí que m'agradaria que m'expliquessis, perquè a Terrassa, la vostra entitat i l'Ajuntament heu organitzat per primera vegada tot un mes d'activitats per parlar d'aquestes morts, no? L'heu anomenat el Setembre Groc. Explica'ns molt ràpidament, telegràficament, en què consisteix.
1: Vale, mira, el Setembre Groc és un nom que es fa servir, que ara no tindríem temps per explicar, vale, des de moltes entitats que treballem la mort per suïcidi, en homenatge a una persona que es va suïcidar, i aquí a Terrassa vam aprofitar aquest Setembre Groc que ens coneix tothom amb el moviment Siguem Girassols, que és la manera que tenim de compartir aquesta energia. Què farem? Demà farem un acte central a la plaça Vella aquí a Terrassa. Tothom està convidat també fora de Terrassa, on a la tarda intentarem fer molt xivarri amb una lectura de manifest, concert, tallers molt concrets, també hi haurà una exposició sobre el suïcidi, i començarem un cicle de coses, d'activitats, farem des d'una xerrada per parlar de la mort i del suïcidi, des d'un grup de suport, que poden venir persones d'altres municipis, precisament persones supervivents, no?, de la mort per suïcidi d'un familiar, farem un cafè de dol, tallers més creatius, com un taller d'aromateràpia, d'expressió corporal,
0: en
1: de
0: definitiva,
1: dansa,
0: tot perquè perquè es parli, perquè es visibilitzi, sí, i no,
1: correcte,
0: es continuï amagant què és el que passa en realitat. Candy Guerrero, presidenta de l'Associació Els Dols de Terrassa, moltíssimes gràcies per passar pel programa, que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres, una
0: gràcies.
1: Abraçada.
0: Igualment. Sergi, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Gràcies.

0: Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.
1: I ara toca el torn dels esports. Com cada any, la Copa Monestir dona el tret de sortida oficial a la temporada del Patir Hoquei Club Sant Cugat. Benjamins, alevins i sèniors són els protagonistes d'aquest torneig vermell i negre que acabarà diumenge. En parlem amb el seu president, amb el Raimon Casas. Què tal? Com estàs?
2: Molt bona tarda. Doncs molt bé.
1: Escolta, aquesta Copa Monestir, expliquem per aquells que no la coneguin, què és exactament la Copa Monestir?
2: Tenim diferenciat el que és... Dintre del club tenim la base, que són tot el conglomerat dels equips dels més petits fins a categories nacional catalana, considerem com a base, i després tenim els primers equips. La diferenciació entre la Copa Monestir és els dos primers equips, que juguen a l'11 de setembre, sempre es fa paladiada i també es presenten l'equip femení i l'equip masculí.
1: Els sèniors?
2: Els sèniors. De sèniors en tenim molts. O en tenim diferents.
1: Els primers espases, podríem dir.
2: Els primers espases, que en femení és el que estan competint a màxima categoria estatal, a l'Hockey Lliga Iberdrola, i el masculí, que és a l'Hockey Lliga Plata Nord. Això és la Copa Monestir, sempre es fa el dia de la diada i es presenten els dos equips. El femení juga a les 11 contra la selecció absoluta catalana d'hoquei patins, i el masculí juga a les 12:45 contra el Barça Atlètic. I entremig es presenten els dos equips, el masculí i el femení, amb el camp dels segadors. I després tenim el que et deia de la base, que és el torneig Ciutat de Sant Cugat, doncs els equips dels més petits fins i tot doncs, són els que competeixen, perquè el dia 26 de setembre comencem les competicions oficials i és una forma també doncs, d'anar fent pretemporada.
1: Exacte. Voltregà, Noia, Cerdanyola, Ripollet són alguns dels clubs que participen enguany. Què és el que busqueu a l'hora de triar els convidats en aquesta copa?
2: Busquem que siguin partits el més competitius possible. És a dir, doncs, un equip que competeix d'una forma, intentem buscar-li un rival que sigui de la mateixa forma. No intentem que siguin equips competitius i que el partit doncs, sigui d'una forma doncs, d'un de tu a tu. Depenent una miqueta doncs, del nivell, de la lletra i tot això, doncs, busquem diferents equips perquè sigui una competició doncs, sana i d'aprenentatge.
1: Mm. El cap de setmana passat ja es va disputar una part d'aquesta copa i el dia de la diada i el cap de setmana doncs, això ja és la rematada final. Què és el que destacaries del que queda?
2: Deies rematada final, et comento.
1: A veure.
2: Tenim en el club 43 equips. Intentant que hi 43 equips, que ens agradaria que tothom pogués participar en el nostre torneig, on no només juguessin un partit, perquè el que deies, no? Tenim gent de Noia, gent de Sant Sadurní de Noia, gent de Voltregà, fer-los vindre perquè juguin un partit és complicat, no? Intentem fer un format de lligueta amb semifinals i finals. Amb tants equips que tenim al club, amb dos caps de setmana no som ni capaços de fer-ho. O sigui, tu mateixa comentaves doncs, que eren prebenjamins i alevins, però realment tenim prebenjamins, que els hi fem un torneig a part normalment a final de temporada, tenim infantils, juvenils...
1: Tenim tota l'escala.
2: Tenim tota l'escala, sí, sí.
1: I a més...
2: I aleshores... Aquest any, l'11 de setembre, el cap de divendres, que també era un dia que utilitzàvem, doncs la Copa Monestir l'hem hagut de reduir. Aleshores, no tothom... A tothom li hem buscat tornejos fora de la ciutat de Sant Cugat perquè puguin doncs, competir i començar a fer la pretemporada i ja ens agradaria poder tindre un format molt més gran, però només disposem d'un pavelló per poder fer-ho. Hi ha altres clubs que potser tenen dos pistes annexes i poden utilitzar-lo, en el nostre cas no, i aleshores com que sigui la categoria que sigui, l'hoquei es practica en un camp estàndard, vull dir que no hi ha un mini camp com pot ser futbol, a bàsquet i altres esports, doncs sempre ocupem el PAP 2, doncs no és tan gran com voldríem que arribés a ser, imagina't.
1: Ja, ja. No dona per tots.
2: No.
1: Sou una gran família,
2: sí.
1: com es pot comprovar. El Patir Hoquei Club Sant Cugat és un dels clubs importants de la ciutat. En quin moment diries tu que es troba l'entitat?
2: Doncs l'entitat es troba amb un nivell, el que comentaves, tenim totes les franges, duplicat moltes... Ara estem fent les llicències doncs, de prebenjamins, tenim fins la lletra F.
1: Completareu tot l'abecedari, que et fas?
2: Sí, quasi, sí. El nombre de llicències, la Federació Catalana es diu que som el club més gran de Catalunya, és un esport molt català, aleshores, com aquell qui diu, moltes vegades podem dir que quasi... O la mateixa Federació Catalana diu som el club amb més llicències federatives del món, no? Som una família, som un club formatiu, tot i que tinguem dos primers equips, dos primeres espases, com deies, quasi a la màxima competició. El femení l'any passat va estar a Europa, per primera vegada a la història, uh-huh. Els nois competint. Aleshores, som un club sa, sí que a vegades ens falten les instal·lacions que voldríem, no? Doncs avui, per exemple, doncs, ens han comunicat...
1: Per aquí plora la criatura?
2: Sempre plora la criatura, sí.
1: Quin problema hi ha?
2: Bueno, doncs falta de... com has dit, d'instal·lacions. Doncs, disposant del PAP 2, és l'únic pavelló de tot Sant Cugat on es pot practicar hoquei, a la que el PAP 2, pel que sigui humitats, altres, com és cèntric, moltes vegades ens l'intenten utilitzar, doncs no hi ha disponibilitat de cap altre pavelló dintre de la ciutat de Sant Cugat on poder practicar l'hoquei, no? Llavors, la resta són pistes descobertes. Quan plou com avui, doncs només disposem de les cobertes. Sant Francesc no el disposem. El CAR, que també l'utilitzem, però clar, el CAR no és municipal i aleshores quan hi ha seleccions o altres esdeveniments doncs no podem disposar. I un dia com avui doncs, ens han avisat que el pavelló, degut a les pluges i les obres que estan fent, doncs, que un mur de contenció doncs, havia quedat afectat, i només disposem de la coberta del Tobau avui, no? Imagina't el que et deia, no? 43 equips, no tots avui ara, doncs, tenim totes les franges plenes, sempre, doncs, des de les 5 i mitja fins les 10, tant quasi totes les pistes, doncs, ara que ens trobem amb un problema de pluges, i avui, doncs, també, malauradament, amb aquest mur que demà acabaran de mirar, doncs, et trobes lligat de mans i peus, i també per poder donar entrenaments de qualitat, no? Al final has d'anar retallant minuts per aquí per intentar ficar tot això. Bueno.
1: Malgrat tots aquests entrebancs, sí. L'inici de temporada sempre és un moment de màxima il·lusió, amb totes les expectatives doncs, posades allà en l'horitzó. Quines són les que teniu per aquest curs?
2: Doncs ens agradaria doncs, que, com l'any passat, fa dues temporades, doncs, l'equip femení, ostres, per què no? Pues tornar a lluitar per les primeres places i poder tornar a Europa. Va ser una experiència molt maca, molt enriquidora. La primera vegada que competíem a Europa i vam arribar a la Final Four, malauradament vam perdre la semifinal 0-1, però, ostres, la primera vegada que competim i arribar a la Final Four, per mi és un èxit. I l'equip masculí, doncs, hem fet reforços i ens ha tocat la Lliga Nord, que econòmicament és molt complicada, però esportivament, parlant amb el coordinador i tot això, dius, ostres, si tot va bé, bueno, per què no somiar, no? I la base, doncs, la base tenim equips competitius i intentem. No som un club que comenci a fer fitxatges, som un club de la ciutat de Sant Cugat i intentem doncs, treure el màxim rendiment dels nostres jugadors. I l'any passat vam guanyar el Campionat de Catalunya, vam arribar també al Precat, ja fa uns quants anys que guanyem el Precat, Campions de Catalunya, categoria així, doncs, bueno, doncs, tot el que està
1: engrescat
2: de les zones altes i, sobretot, el que és una família, som una família i bueno, doncs que els nens i nenes s'ho passin el millor possible, que competeixin i al final és un esport. I hem apuntat els nostres fills, jo també m'hi incloc, perquè gaudeixin de l'esport.
1: Doncs escolta, Raimon, molts èxits per al club aquesta temporada, a veure si podeu assolir totes aquestes fites. D'entrada, però, que gaudiu d'aquesta Copa Monestir, que vagi molt bé, bona temporada.
2: Moltes gràcies, i qui vulgui, doncs, a l'11 de setembre...
1: El PAF 2.
2: El PAF 2, de la selecció catalana femenina i el Barça Atlètic. Molt bons partits.
1: Doncs aquí queda dit, gràcies.

A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Avui volem fer una recomanació des de Ràdio Rubí. És una mica personal perquè la faré jo mateixa, i és que el diumenge passat vaig anar a veure l'espectacle Curious del Cirque du Soleil i vaig quedar tan impactada que l'havia de recomanar. Curious és un espectacle que gira al voltant d'un buscador que té un gabinet de curiositats i que està convençut que existeix un món ocult i invisible amb idees boges i personatges sobrenaturals. El Cirque du Soleil combina un espectacle d'acrobàcies i circ amb una estètica steampunk que no decepciona. El circ canadenc sempre porta a Barcelona produccions d'altíssima qualitat narrativa i atlètica, una estètica cuidadosa i una música sublim. Si encara teniu l'oportunitat, aneu al Cirque del Sol, que està fent parada a l'Hospitalet, i si no, també podeu escoltar la seva banda sonora a Spotify.

0: Cada any, per escollir el cartell de la Festa Major a Castellar del Vallès, es fa un concurs per artistes i professionals on presenten els seus dissenys. En l'edició de la Festa Major, que arrenca demà, Beatriz Hernández ha estat la guanyadora. Marina Antonez, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Bona tarda. És moment de parlar del cartell de Festa Major, perquè estem a punt de començar aquesta festa grossa de Castellar del Vallès. Quatre dies llargs de bona festa, de moltes activitats, de moltes entitats, de molta participació, que doncs s'uneixen per aquesta imatge que cada any canvia, no? És un cartell que doncs cada any fa una persona diferent, un concurs on es premia en aquelles propostes, de fet aquella proposta que es considera més xula, no? Per aquell any. I el que farem ara és parlar d'això, del cartell de la Festa Major. No sé si heu pogut veure-la, si heu tingut ocasió de veure-la, si no, xafardegeu a les xarxes socials de Fem Castellà, que la veureu, o de l'actual, i sabreu quina és aquesta imatge tan preciosa que ha fet la Beatriz Hernández, que avui ens ha vingut a visitar. Bona tarda, Beatriz.
2: Molt bona tarda, Marina.
1: Benvinguda.
2: Moltes gràcies.
1: Un cartell preciós, a mi m'encanta. Jo crec que amb tothom qui he parlat està d'acord amb mi. Sí. Per tant, deu ser que ho és, molt.
2: Vale. Sí, en general, la rebuda sembla que ha sigut positiva. Això sempre és complicat perquè és impossible agradar a tothom. Segur que hi haurà qui no, però com a mínim, si és així, jo no m'he enterat. És a dir, que en aquest sentit, bé, sobretot perquè no és l'habitual, el típic cartell potser de composició.
1: Expliquem per qui no el tingui davant ara mateix, què és el que mostres al cartell?
2: Doncs és una imatge de tres criatures, però hi ha gent que es pensa que és una persona adulta i no, són tres criatures en el castell de focs de final de festa que estan observant-los en plena nit. I el que volia representar és això, aquest és un moment

0: l'any passat. És que la iniciativa del concurs també la vam engegar des del grup Art 08211, que sóc membre, i era com, va, també hem de participar-hi nosaltres, clar, d'haver una mica de gruix, no? I no tenia molt clar, perquè és una obra que si no surt premiada, doncs es queda en un calaix, és una pena. Així que li volia donar com una segona vida i pensar en una il·lustració que pogués compartir amb la meva família, és el cas.
1: Carai, és curiós com una imatge amb tan poc, al final, tan pocs elements, no? Perquè és el que deies, surten tres criatures i s'insinuen els castells de focs amb tan poca cosa, tingui tanta força. Com s'aconsegueix això?
0: Doncs suposo que d'una banda és el fet de... Quan em van premiar vaig dir-ho, era una cosa que tenia com molt clara per mi i de cara als altres del futur, de no pensar tant en el que volia potser el jurat, sinó el que realment volia fer jo. I jo crec que una obra, quan és viscuda, la gent al final hi connecta també amb més facilitat, i potser per això té tanta intensitat.
1: Tries el color blau, per què?
0: Per representar la nit. En realitat és un recurs gràfic, i el blau és molt allunyat dels típics cartells que tenen un fons blanc, que són molt il·luminats, però és que per mi Festa Major quasi tot és nit, i es poden representar amb liles o es poden representar amb blaus, i volia un blau com molt acollidor, o sigui, com, no un blau tirant a fosc, sinó, o sigui, és un blau fosc, però hi ha unes tonalitats que donen aquest contrast amb la llum que reflexa, si veieu els ulls es veuen com si hi haguessin les espurnes del castell de focs, i contrasta molt bé amb els tons de la pell, o sigui, en realitat també és un recurs gràfic de composició.
1: Tot i el color, la Beatriz no és experta en color només, sinó que és experta en dibuix, perquè és il·lustradora, no?
0: Sí, correcte. En realitat, el que pitjor se'm dona, no sabeu les cometes, però estic fent cometes, és el color. O sigui, sempre li dic, per exemple, a la meva filla que és magnífica combinant-los i tot. Jo vinc del disseny. Per tant, treballem el color d'una altra manera. El treballem des de la impressió, no des de la composició amb la pintura, no? I llavors, amb la il·lustració, toques diverses tècniques, però no com a belles arts. Llavors, diguem-ne que el color no és la meva especialitat, i per això és el que més intento treballar per millorar dintre les meves il·lustracions.
1: Tot i així, en el traç d'aquest cartell s'hi veu que hi ha un dibuix, que sí. Hi ha un dibuix. Un dibuix, però, que reclamava també el format digital. Aleshores, tu com comences a dibuixar-lo? Ho vas fer primer amb llapis i vas portar cap al digital? Vas fer-ho directament en digital? Com anar?
0: Correcte. Jo, normalment, el meu mètode sempre és el mateix. Jo dibuixo sempre a mà. No m'agrada dibuixar el que és el traç, perquè crec que la gestualitat d'una mà no es pot... Hi ha gent molt, molt, molt bona en dibuix digital, però crec que no es pot imitar el traç. Jo treballo amb tinta, a mi m'agrada molt la tinta xinesa. Llavors, faig el dibuix a llapis, faig tinta, o sigui, el contornejo amb tinta, llavors l'escanejo. En aquest cas, el format que vaig dibuixar és un dinadors, vull dir que és un dibuix gran. Clar, perquè a l'hora de fer-ho més gran no perdés la sensibilitat de la línia. I després el que faig és afegir-hi el color en digital, perquè com tampoc sóc una experta, em puc carregar el dibuix fàcilment. Llavors, allà puc provar també, puc provar tons, puc provar colors. És molt important, i com que vinc del disseny gràfic, ho sé, que ha de funcionar igualment un cartell imprès com en digital. Per tant, has de poder treballar els colors de forma correcta. I això, si ho fas a mà, després reproduir-ho amb un suport digital, per exemple, és complicat.
1: I entre tu i jo, ara que no ens sent ningú, quantes vegades vas haver-lo de fer? Perquè això vol dir, o la vas encertar a la primera, o vas haver de repetir diverses vegades.
0: El dibuix a la primera. El color no. El color és el que més em va costar. Tenia molt clar els tons que volia, però tinc el que se'n diu una carta Pantone, que per qui sàpiga és una carta de referència, i llavors l'exercici el fas com al revés. Busques des d'allà els colors que creus, perquè clar, com quedaran impresos, una cosa és el que jo faig a casa, les meves proves d'impressió, una altra és la realitat. Agafes aquell llibre i vas fent combinacions, no? Vale, i proves una, veus que no acaba, ostres, ha quedat tot com molt clar, aquest color m'ha quedat una mica saturat, l'altre m'ha quedat molt... El que més em va costar va ser el color. Tenia clar els tons que volia fer servir, però trobar l'específic em va ser complicat.
1: I en aquest dibuix, per qui conegui una miqueta la Beatriz i els seus dibuixos, no hi ha l'efecte vinyeta, no? No hi ha diàlegs, no hi ha la bafarada, no? No hi ha bombolles, no hi ha vinyeta, no hi ha humor.
0: No. En aquest sentit, no. Que jo en realitat m'he anat especialitzant, o és cap on realment vull anar i on van sortint les feines, cap a una banda l'humor gràfic, que és més de premsa, o de còmic, que també faig coses de tires, i l'altra és la il·lustració.

0: infantil, que seria aquest cas del cartell, que és una altra branca que m'encanta. El que he fet més en aquest sentit és muralisme, que és el que he fet més recentment, o sigui, el gran format. I de format petit ara m'estan sortint alguns projectes que poden ser macos, un possible compte amb una col·laboradora aquí a Castellà, que esperem que tirar-ho endavant, sí, i bueno, perquè clar, jo tinc la meva pròpia feina i aquestes són feines que jo vaig fent, no? O sigui que m'agradaria poder abarcar més temps, però mica en mica la cosa va sortint.
1: I res, després d'haver fet el dibuix, després d'haver-s'ho currat i tot això, va, el presenta al concurs i guanya. T'ho esperaves?
0: No. No, i precisament pel que deia al principi, perquè sé que és un cartell atípic. En el sentit que... Bé, jo em vaig presentar l'any passat i el meu cartell era pues, un estàndard, diguem-ne, tot d'entitats, no? Molta festa, era una escena molt...
1: El recordo.
0: Doncs m'agrada perquè és més el meu estil de fet de
1: que vas quedar finalista.
0: No va ser ni finalista. Sí que em van esventar que els havia agradat, però que potser hi havia masses personatges que després li costava reproduir. Clar, és veritat, és el que dèiem, hi ha moltes variants tècniques que un ha de tindre en compte a l'hora d'implementar un cartell, no? Diferents suports. Però era una història totalment diferent de l'any passat d'aquest. Llavors, vaig pensar, no repetiré el mateix perquè em tornarà a passar que es quedarà en un calaix, no? Hi ha les xarxes i tal, però no li pots donar més vida. I per això va ser que vaig pensar, vale, faig una imatge que jo vulgui fer, pensant, òbviament, en la festa major, però que jo vulgui fer per mi i per la meva família, i ja està. I si no guanyo, que és probable, doncs ja el tinc fet. Però jo ja he fet aquesta acció que dèiem, no?, de participar i que hi hagi quòrum. Ara que hi ha l'exposició que està al mercat és fantàstic perquè es poden veure els cartells. Però, clar, per això pensava que no... I de fet, després parlant amb comunicació, em deia, és que justament, això jo he dit també de cara a futures edicions, la gent busquen algo que trenqui amb l'estàndard habitual. I és això el que els vaig aportar.
1: De fet, és, sí, no?, la gràcia del cartell també de la Festa Major de Castellà respecte d'altres, no?, que amb tot el respecte també puguin estar molt bé i ser molt curiosos, però aquí potser, com deies, Bea, és això, no?, el fet de ser inusual, no?, de ser com una mica trencador.
0: Per dir-ho així, sí, de forma totalment involuntària, que és la casuística d'aquesta situació. Que
1: en tot cas, molt contenta, doncs,
0: sí,
1: no?
0: Sí, mogollon. Clar, quan estava allà, estava convençuda de qualsevol de les altres dues... O sigui, entenia que podia ser finalista per la qualitat, no?, del dibuix, o que pogués agradar, perquè era interessant. Però com a guanyadora, no. Fins a l'últim moment, o sigui, la meva cara era desencaixada quan estava allà. Recordo que estava mirant, buscant la meva família, rotllo, que vol dir que sí, que, o sigui, ho estic entenent bé, no? Estic entenent bé, sí.
1: Que bo. Doncs, Bea, ja per acabar, una última pregunta. La teva família, suposo que molt orgullosa, també, no?
0: Sí.
1: Del teu premi, no?
0: Sí, sí. I la meva canalla encantada, perquè ho van dient por ahí, de rotllo, això, perquè la que es veu l'Anna més gran, hi ha gent que es pensa que sóc jo. I la meva filla reafirma, no, que sóc jo. O sigui, és la meva filla gran i la neboda, no? I els nens ho van dient, mama, sóc jo la del cartell. O sigui, quan per la tele, per exemple, a la pantalla del mercat, i els hi fa molta il·lusió de,
1: sí,
0: no? clar, de veure's.
1: I veuen un mini-jo allà.
0: I clar, meva germana amb la neboda també estan encantats. Tots que estem bé. Molt contents. Ha sigut una molt grata sorpresa per a tothom.
1: Molt bé, doncs Beatriz Hernández, moltes gràcies per haver passat per la ràdio. Que vagi molt bé i molt bona festa major.
0: Igualment, moltíssimes gràcies, Maria.

Què us sembla, doncs, si acabem amb aquest tema de Ginestar i Nil Moliner? Ginestar, que participaran d'aquesta festa major de Castellà divendres a 9:45 de la nit a la plaça del Mirador. Ho deixem aquí, gràcies connectats. Tornem demà quan passin 3 minuts a les 5 de la tarda. Adéu-siau.

0: A renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
1: Són les 6.
2: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
3: Notícies Badalona.
4: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La Guàrdia Urbana de Badalona compta amb 24 nous agents a la plantilla municipal. Aquest dimarts ha tingut lloc l'acte de presentació a la plaça de la Vila, l'últim esdeveniment institucional abans que comenci la segona fase de remodelació del centre que afectarà aquest punt de la ciutat. En la seva intervenció, l'alcalde ha destacat que la seguretat és una de les prioritats de l'executiu local i que, per aquest motiu, l'acte s'ha celebrat davant de la Casa Consistorial per visibilitzar el compromís amb la seguretat dels veïns de Badalona. El Batlle també s'ha adreçat als agents, a qui ha demanat professionalitat, il·lusió i compromís amb els veïns de tots els barris sense fer cap mena de distinció. Al seu torn, l'intendent major en cap, Òscar Parada, ha remarcat que els nous professionals han de tenir en compte tres valors essencials a la Guàrdia Urbana: vocació de servei, lleialtat amb els companys, comandaments i la institució i, per últim, compromís amb la ciutat i la seva gent. A més, els ha traslladat que han d'actuar amb responsabilitat, proporcionalitat i integritat.
5: Compromís amb aquesta organització, perquè a partir d'avui també és la vostra. Cuideu-la, respecteu-la, aporteu i ajudeu-nos a fer-la cada dia millor. Però sobretot compromís amb Badalona, amb la nostra ciutat. Coneixeu els barris, els seus carrers, els seus comerços, les entitats i la seva gent. Sobretot escolteu, sigueu propers.
4: Tot i que aquest matí no s'ha produït cap xàfec important, les pluges han arribat a Badalona a primera hora de la tarda i s'han allargat fins a un quart de sis de la tarda. També a primera hora de la tarda, la Generalitat ha anunciat l'aixecament de la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitats sanitàries a les 5 comarques amb més risc. En roda de premsa, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat aquestes restriccions perquè hi havia una probabilitat elevada de pluges. Segons Soler, les alertes s'envien en base a criteris tècnics i es fan tan aviat com es pot perquè la gent es pugui organitzar, però admet que hi ha limitacions en la certesa de les prediccions. Per la seva banda, el servei Meteocat ha detallat que la matinada de dimarts a dimecres les tempestes s'han mogut i una part important han caigut finalment sobre el mar. En qualsevol cas, després d'un inici de setembre marcat per temperatures elevades, la pluja ha confirmat finalment un canvi de temps i un descens de la temperatura. 3 detinguts a Badalona per robar una trentena de mòbils durant la festa major de Viladecans. Els Mossos van detenir el passat diumenge 6 de setembre a la ciutat dues dones i un home entre 21 i 30 anys. Als vols de la mitjanit, una patrulla de paisà va detectar un vehicle que circulava sense llums pel carrer Doctor Bassols. Se'l va aturar i durant l'escorcoll, a sota del seient del copilot, els policies van trobar-hi una bossa de mà amb 32 telèfons, tots ells folrats amb paper d'alumini. Fins ara, 20 dels aparells han estat retornats als seus propietaris. Badalona tornarà a tenir arbre de Nadal gegant aquest any. L'Ajuntament acaba d'adjudicar l'acte central de la campanya de Nadal, com és l'encesa de l'arbre de la plaça Josep Tarradellas. Ho ha fet per un valor de prop de 80.000 euros. L'empresa Iniciatives Events serà la responsable de muntar i desmuntar les infraestructures i els complements necessaris per a l'organització del que es considera l'acte més important de la campanya de Nadal. I en esports, la penya debuta d'aquí mitja hora, ja en directe per Ràdio Ciutat de Badalona, a la Lliga Catalana, que es torna a disputar al Palau d'Esports de Catalunya de Tarragona. Els verdinegres afronten el repte amb les baixes ja conegudes de Jani Crac i Dante Tomic, que encara estarà un mes sense jugar. El Joventut va arribar el curs passat a la final, però va perdre contra el Manresa. De fet, els verdinegres no guanyen la competició des del 2008. Des de llavors han perdut les 7 finals que han arribat. I ara mateix tenim 23 graus de temperatura i plou lleugerament a la ciutat de Badalona.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Busques la pizza perfecta? Ja és aquí el Mau Pizzas Fest Badalona. Del 10 al 13 de setembre a la plaça del president Tarradellas. 8 dels millors restaurants competeixen per la millor pizza de la ciutat i tu decideixes el guanyador. Tallers, concursos, DJs i cervesa. Descarrega la teva entrada gratuïta a pizzasfest.com.
1: Aquest dimecres, la Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat. A 6:45 del vespre i des de Tarragona, Joventut Badalona i Opus Lleida. I el mateix dimecres i de manera simultània, Copa Federació de Futbol. A 8:00 del vespre i des de la zona esportiva de Can Cabanyes, Club de Futbol Badalona, Sestao River Club.
7: Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona.
8: 94.4
9: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: I ara parlem de plantes, perquè després de les vacances, quan tornem a casa, doncs no sempre ens trobem el nostre petit jardí en les millors condicions. Què podem fer per recuperar-les i, sobretot, quins errors hem d'evitar? Per resoldre tots aquests dubtes, avui ens acompanya la Sílvia Cassi, de Flors Cassi, ubicada al carrer Lleó 73. Què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Perquè ens donaràs alguns consells, oi, pràctics, per cuidar i recuperar les nostres plantes després
4: sí,
3: de les vacances.
4: Exacte.
3: Perquè, a veure, tornem de les vacances. Com ens les trobem, no? Perquè de vegades les pobres estan eixutes.
4: Sí. L'important és, quan tornem, observar bé la planta i repensar com l'hem deixada i com l'hem anat cuidant aquests dies. L'ideal, mirar la planta, com està l'estat de les seves fulles i el seu substracte. Mm-hmm. Això és el principal.
3: Si detectem que li falta aigua o al contrari, que n'ha rebut massa, no? Potser
4: sí.
3: Està a l'exterior i ha plogut molt. Em sembla que no és el cas perquè no plou gaire i tot això que avui alertes, eh? Què hem de fer?
4: A veure, primerament, si veiem que les fulles hi ha hagut una decoloració o hi ha en zones més seques, el principal seria reubicar-les d'on han estat aquests dies i començar a observar la seva evolució. Mm-hmm. Augmentar el rec, perquè segurament hem estat dies sense regar-les, i simplement observar que hi hagi força llum que permeti que es pugui desenvolupar de la millor manera.
3: I quines plantes s'acostumen a aguantar millor una absència de diversos dies?
4: A veure, sobretot aquelles plantes que són d'exterior, que han anat rebent la llum necessària i han tingut un rec constant, aquestes són les que perduren o que viuen millor davant d'una absència. En quant a les plantes d'interior, si les hem pogut reubicar i juntar-les totes en agrupació i hem pogut regar-les de forma òptima abans de marxar, és molt probable que aguantin també molt bé. Mm. Però tot i així, davant d'una absència d'una setmana, dues, s'ha d'estar bastant a sobre.
3: Perquè, és clar, si ens les trobem massa eixutes, és recomanable regar-les de cop o no? Mica en mica, no?
4: Jo prefereixo mica en mica. Sobretot mirar el substracte i començar a regar per la zona de sota el test, que vagi absorbint l'aigua de forma gradual i que no sigui un excés d'aigua sobtat que la planta pugui no sobreviure a aquest canvi tan brusc.
3: Però, és clar, quin és el millor sistema, no?, per mantenir les plantes regades durant les vacances? No sé si hi ha alguna cosa inventat perquè puguem deixar que vagi caient aigua.
4: Sobretot les plantes d'exterior que tinguin una base gran, un test gran, permet que la planta sobrevisqui més temps sense rec constant. És a dir, al haver-hi més terra o més espai, retén més la humitat i la planta permet estar millor. I en quant a les de dins, també hi ha sistemes d'autorrec, mecanismes en què la planta, a través de goteig o a través d'un rec més constant, es pugui anar nutrint.
3: I, Sílvia, hem de canviar de lloc les plantes quan tornem? Per exemple, si una planta ha estat molts dies sense llum, com l'hem de tornar a exposar al sol?
4: Jo ho faria de forma gradual. Si ha estat sense llum, mica en mica anar-li ampliant el que és la seva zona de claror i anar-la observant, sobretot, anar regant a poc, tampoc en excés, i anar-la reubicant on creiem que pot estar bé. Allunyar-la d'aires acondicionats, això seria
3: això
4: fantàstic.
3: Això li perjudica,
4: sí,
3: no?
4: Sí.
3: És convenient, ara deies, tornem de vacances, potser ens trobem les fulles eixutes,
4: sí,
3: no? És convenient treure-les d'alguna manera, retallar aquestes fulles grogues?
4: Sí, si la fulla està molt malmesa, molt groga o molt tova, es pot treure directament sencera. Si hi ha alguna zona afectada, més seca, es pot retallar la zona que està més afectada, però tot i així, si es treu la fulla no passaria res. És millor que la planta estigui sana, amb poca fulla, que no estigui molt frondosa, però que hi hagi moltes zones afectades. És millor sanejar-ho.
3: I hem d'aplicar algun tipus de producte, fertilitzant?
4: Sí, hi ha fertilitzants més específics per plantes que tenen flor, d'altres que són només de fulla verda, que mantenen el que és el ferro adient perquè estigui ben vitaminada, però tampoc caldria un excés de vitamina si la planta està en un lloc adequat i el rec també és adequat. Tampoc és necessari.
3: I quant de temps pot trigar una planta a recuperar-se després d'un període d'estrès com que l'hem abandonat allí, hem marxat de viatge i la planta pobreta s'ha quedat allà?
4: Força. Les d'interior es recuperen abans perquè normalment estan sempre en la mateixa temperatura o tenen les mateixes condicions, i les d'exterior pot costar una temporada.
3: Sí, una temporada sencera.
4: Sí, sí. Si són plantes anuals i no són, diguéssim, estacionals, pot estar ben bé una temporadeta diferent, d'un aspecte diferent, que es va com aclimatant i mica en mica adaptant-se a la nova temporada.
3: I què podem fer davant d'un possible canvi de temps?
4: Per exemple, davant d'unes fortes pluges que poguessin venir o un canvi de temps sobtat, reubicar la planta si és possible. Mm. Si el test ens ho permet. Si són testos petits, és genial. Si és test molt gran, que no es pot reubicar, es pot tapar la planta per sobre o estar molt a sobre, intentar que no li afecti.
3: En cas de comprar o regalar plantes, és preferible optar per les d'estiu o plantejar-nos adquirir les de tardor?
4: A veure, normalment, anys anteriors, a aquesta època ja començàvem amb les plantes de tardor, perquè el clima també ens acompanyava. Hi havia menys hores de llum, el sol no era tan fort i permetia que la planta de tardor aguantés millor. Però cada vegada més l'estiu s'allarga, la temperatura és més alta, ens trobem en què les hores de sol o de claror és més extensa i les plantes ho noten.
3: I, per exemple, algú que viu a prop del mar, de la platja, vol tenir al balcó, a la terrassa, algunes plantes. Hi ha algunes que són més recomanables d'exterior en aquest clima que tenim aquí a Badalona, a prop del mar?
4: Sí, hi ha planta exterior mediterrània que a la costa viu molt bé. Sobretot són plantes molt de la zona. Aleshores, permeten estar molt millor, molt més temps, i també és una manera més sostenible de tenir planta local, no? I fer que el nostre jardí perduri més temps.
3: I, Sílvia, quines són aquestes opcions òptimes, no? Condicions òptimes perquè una planta estigui a l'exterior a ple sol?
4: Condicions òptimes. La base, sobretot conèixer quina planta posem. Això és ideal, informar-nos quina planta adquirim i quin tipus de manteniment necessita. Quan sabem això, ja, depenent del clima que ens trobem, ja podem reubicar o atendre-la segons el que necessiti. Ara per ara hi ha planta aromàtica que aguanta molt bé, planta estacional també que aguanta força bé, però l'ideal és planta anual, tipus arbustiva, que pugui fer un punt de flor, el que és primavera, estiu. Tardor i hivern podria fer més fulla, no tanta flor, però és forta per seguir tot l'any viva.
3: I ara, ja que estem encara a l'estiu, però vindrà la tardor, quines novetats vindran aquesta propera estació?
4: Ara comença, sobretot, el bruc. És una espècie de planta que fa una flor més aviat lila, rosada. A partir d'ara comencen aquestes varietats, que són molt fortes, i més decorativa, amb flor més bonica o més amb colors més llampants, tenim el ciclam, que és una planta estacional només d'hivern, tardor-hivern, però que ara és una bona opció perquè aguanta el fred, tot i que és una mica just ara perquè fa molta calor.
3: Una mica, clar, és que això t'anava a dir, aquestes calors que s'allarguen, que arriba el novembre, ens acabem menjant les castanyes i els panellets amb maniga curta, això les plantes també ho deuen patir.
4: Ho noten moltíssim, perquè anys anteriors, a aquestes èpoques, ja començàvem amb el ciclamen. I ara, tot i voler començar, perquè la planta hi és, costa molt que tiri endavant si ve una calorada o
3: normal.
4: Una pluja. Sí.
3: Doncs bé, Sílvia Casi, de Flors Casi, al carrer Lleu 73, avui ens has posat una mica al dia, de gent desastre com jo, que arriba a casa, tinc la planta allà mig morta, la pobra, i ara ja sé el que he de fer, almenys perquè reviscoli una mica.
4: Clar que sí.
3: Per tant, moltes gràcies, que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres.
0: El millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí. Els millors moments. Els millors moments.
2: Aquest dimecres, la Lliga Catalana de Bàsquet a Ràdio Ciutat. A 2:15 del vespre i des de Tarragona, Joventut Badalona i Opos Lleida. I el mateix dimecres i de manera simultània, Copa Federació de Futbol. A les 8 del vespre i des de la zona esportiva de Can Cabanyes, Club de Futbol Badalona, Sestao River Club.
5: Segueix el teu equip a Ràdio Ciutat de Badalona.
6: És un quart de set del vespre. Benvinguts a la Lliga Catalana de Bàsquet.
7: Arriba el moment del bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
8: La penya en joc.
7: A partir d'ara, tota l'emoció de l'esport en directe.
9: Força, penya!
8: Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
7: Connectem amb el nostre enviat especial en aquest partit, Xavi Ballesteros.
6: Molt bona temporada des de Tarragona. Us saludem des del Palau d'Esports Catalunya, on el Joventut iniciarà la seva temporada oficial amb aquest partit contra l'Ilerna. Lleida ha canviat de nom a Ohio, doncs Lleida per l'Ilerna, Lleida, i serà el primer partit que jugarà el Joventut. Una penya que en el seu grup també té el Fiat Girona, serà el rival divendres, també a 6:45, i també en directe per la Ciutat de Badalona en aquesta segona jornada del grup. Recordem que només passa a la final el primer classificat, i, per tant, intentarem explicar diumenge a la una migdia, perdó, a les 12 del migdia, un títol i, com a mínim, una final que arribi la penya. Tot això amb tot l'equip de Ràdio Ciutat de Badalona, amb tot l'equip de la penya a l'RCB, avui, però, amb el format de pretemporada, amb l'Ivan Corrales, que ja està aquí amb nosaltres. Ivan, molt bona tarda.
10: Molt bona tarda, Xavi.
6: I amb moltes ganes de veure aquesta penya. Quina radiografia podríem fer d'aquesta penya amb el fitxatge que s'ha fet? Quines sensacions et donen?
10: Home, la radiografia primera seria d'il·lusió i de ganes de veure a tot l'equip junt, perquè jo crec que s'han fet les coses molt bé a final de la temporada passada i de l'estiu per formar l'equip que tenim. El que passa que durant aquesta pretemporada, que ha estat una mica típica, hem tingut moltes baixes, i també aquesta situació dels partits de la finestra FIBA, doncs que no té molt de sentit en aquest moment de la temporada, però sí que ha fet que sobretot hi ha molts dels nostres jugadors que encara no hi han pogut jugar junts. Sí que s'han entrenat, però encara no han jugat molts partits junts, i jo crec que encara hem de veure com jugarà realment el nostre equip. Però clar, tenir el Rigui, tornar a tenir el Lapro, que ells dos juguin junts amb la resta de jugadors, veure com està l'Ante, doncs jo crec que és un equip que de primeres, amb aquests noms, il·lusiona, no? Jo crec que és un equip que jugarà força bé i que, evidentment, hem d'aspirar a competir ja a tope des de l'inici amb aquest primer títol de la Lliga Catalana, i després la propera setmana a Badalona amb la Supercopa.
6: Aviam, anem per parts, perquè hi ha una situació que ahir el Dani Miret parlava en el Media Day sobre la situació del joc interior. Falta un jugador, això està clar. S'havia arribat a un acord amb un jugador danès per uns problemes personals, temes dòpings. Està tot una mica en suspens, perquè era un jugador que el fitxava a Dubai i el cedia a la penya. Aquest moviment no s'ha produït, per tant, aquest jugador no ha arribat. Era un jugador de 2 metres 12, que venia de Bèlgica i que venia de fer molts números. Aquest jugador no ha arribat, però és que Ante Tomic, les expectatives positives, optimistes, eren que pogués estar per aquest inici de temporada, tot i que ell mateix va dir que seria complicat. La veritat és que encara estarà com a mínim un mes de baixa, i ara mateix, Ivan, tu que saps el món professional, és cert que la penya té Ricky, és cert que la penya té l'Apro, però no es pot jugar sense un equip equilibrat. I el Joventut ara mateix té només Simon Birgander i un Sulemanovic, que és un 5 plus un 4. Com veus aquesta situació i què creus que s'ha de fer?
10: Sí, Xavi, ho has explicat molt bé, la situació ara amb la que es troba l'equip i amb la que es troba el club, i bueno, se'ns ha girat feina, perquè sense l'Ante, doncs, aquest equilibri que tu comentaves, doncs, es trenca una mica, i és veritat que necessitem una mica més de, no sé si dir-ho d'aquesta manera, una mica més de xitxa, no? en el, en el joc interior i ara doncs, bueno, s'ha llegat feina perquè hem de trobar en aquestes dates que té una mica de complicació, doncs, un jugador que pugui arribar i que es pugui ajudar doncs ràpidament, perquè pel bon treball que hem fet i perquè som a la ciutat i el club organitzador de la Supercopa, doncs ara mateix tenim ja molt a prop dos títols en joc, no? Un el comencem avui, que és el primer de sempre a la Lliga Catalana, però aquest any, després de molts anys, estem a la Supercopa, no? Llavors, que ara el que es necessita és un jugador, o necessitem un jugador interior que ajudi ràpidament, perquè la situació d'alante doncs està ja perquè s'allargarà una mica, però per això, sobretot pel que tu pares, no? Aquest equilibri entre el joc exterior, que té molt bona pinta, el nostre joc interior també ho tenia, sobretot amb la figura de l'Ante i els altres jugadors que sí que estan per jugar, però ara mateix sense l'Ante està clar que l'equip necessita un jugador interior. Jo imagino que amb aquesta situació que s'ha donat, que ningú pensava en aquest jugador danès, en aquest acord, que jo crec que era molt bo, tant a nivell de club, per un tema econòmic, com a nivell esportiu, amb aquesta sessió del Dubai, doncs ara jo crec que el club i que el Dani segurament ja estan fent aquesta feina per trobar el més ràpid possible aquest jugador.
6: Per tant, hi ha una fitxatge, ara la Carola ens comentava, i què passarà amb Rusic, no? Rusic, recordem que està pendent de poder aconseguir aquest visat per poder estar als Estats Units, i per tant hi ha un acord perquè s'ha de, ha de pagar 1 milió d'euros per sortir de la penya. Aquest moviment de la penya amb Rusic ha anat sempre de la mà, per tant hi ha bona sintonia, i el que estan esperant en la joventut és els timings per poder accedir. Els àrbitres no veuen que s'ha de fer la presentació, s'està tornant boig des de la taula de notadors en plan, que s'ha de parar, i ara se'n donen compte i es farà la presentació dels dos equips. Per part del joventut, evidentment, tenim moltes ganes de veure el tàndem Ricky Lapro. Però hem fet algun fitxatge dels que crec que poden donar un pas més amb gent de la casa o gent que ha tornat de la casa. I tinc els dubtes d'aquests dos jugadors, Bogui Ellis, de moment ha d'aprendre a no jugar sol, i després a Chitham, que jo crec que és un jugador que sí que obre el camp, però l'altre dia 0 rebots, per exemple. No? Què ens en dius dels nous fitxatges? M'agrada bastant Reyes, que avui es pot fer un far de notar triples.
10: Sí, doncs mira, comencem per l'últim que acabes de comentar, el Reyes, que ja ve de fer un bon treball, bo, ja ho va fer a Bilbao, però sobretot aquesta última temporada a Manresa. Per nosaltres serà un jugador important, sobretot per obrir les defenses amb el seu tir exterior. Jo crec que una cosa bona, igual que també amb la tornada a nivell de jugador de club i de cantera, de l'Isaac Nogués, que són jugadors que poden ajudar en el tema del rebot, no? L'Isaac està clar que podrà donar un punt més en l'aspecte de la intensitat i en l'aspecte defensiu, com s'han ja vist en els partits, no? Que amb la seva entrada a pista doncs pot canviar una mica la línia de defensa. Si es combina amb el Ricky, seran dos jugadors que són capaços de tocar moltes pilotes, d'estar preparats per robar, i això li pot donar moltes coses a la penya. Evidentment, Sulemanyol i Chetman han d'ajudar a les seves posicions interiors a la feina, que en principi era delante, o d'aquest jugador que vingui amb el Simon, que ja el tenim de la temporada passada. I després el Bugui Ellis s'ha d'adaptar una mica a l'estil de lloc de la Lliga CB, val? Però també nosaltres ens hem d'adaptar al tipus de jugador que és. És un jugador molt ofensiu, que té molt de talent ofensiu i no tant talent de fer assistències o de passador. Llavors tot això ho hem de combinar, evidentment, amb la màgia que té el Ricky, que té el Lapro, no? Del Lapro parlo menys, perquè tothom ja el coneixem, i no només la seva qualitat, no? La tornada del Ricky i la tornada del Lapro donen coses extres al club, als aficionats, jo fins i tot dic a la ciutat, i això també ho hem d'aprofitar. O sigui, parlar del Lapro és diferent. I després, doncs, la feina del Dani i del seu staff és ser capaços de combinar tot això. Està clar que amb l'Ante, que és un jugador que ja es va passar a final de temporada, es pot jugar d'una manera i sense l'Ante d'una altra, doncs veurem aquest jugador que arribi, doncs com el podem acoplar, perquè també serà un jugador important. I després m'agradaria destacar els joves, no?, que han pogut tenir minuts durant la pretemporada. Veurem si aquí en aquesta lliga catalana continuem, però hem de tornar a parlar de la bona feina d'aquests jugadors a aquesta última etapa de júnior i U22 que estan fent, perquè en els partits que han jugat amb el primer equip, doncs han demostrat que poden ajudar en molts moments de la temporada, i tothom ha tornat a parlar molt bé d'aquesta feina que sol fer la penya.
6: Anem a repassar els protagonistes, anem a repassar una i altra plantilla amb el Jordi Abril. Les vides de so ja preparat, perquè per part de la sisa joventut aquesta temporada, dorsal 3, Bully Ellis, amb el dorsal 9, Ricky Rubio, 10, Nicola Provítola, amb el 12, Hackenson, el 18, Alex Reyes, el 19, Emir Suleimanovic, amb el 20, Adrián Torres, el 32, Isaac Nogués, el 33, avui juga Gaby, amb el 34, Diego Niebla, 35, Simon Birgander, i el 55, Chitterman, que és un jugador que veurem si pot aportar moltes coses, l'ex del Granada i del Fuenlabrada. Per part de l'Ilerna Lleida, l'equip de Gerard Encuentra, dorsal 1, Magui, amb el 2, amb el, perdó, 0, Magui, amb l'1, James Bateman, amb el 3, Jim, amb el 8, Paulí, veiem, ens estan posant cada vegada més dificultat. No juga Dani Garcia amb el 6, amb el 8, Mark Hughes amb el 12, Atumane Dianyé, 13, Adrià Rodríguez, 14, Miquel Sanz, amb el 22, d'Expenya, John Xurna, amb el 25, molt en compte, Zachary Perrin, i el 34, Majauskas. Aquest és l'equip que jugarà contra la penya, una penya que té a l'estaf Dani Miret, juntament amb Berbé Canyelles, i també Aleix Durant se sumen a aquest estaf. Pau Ribas, que farà tasques específiques, i també Héctor Sánchez en el vídeo. El delegat Adrià Delgado, des d'aquí una forta abraçada. Avui no hi pot ser aquí a Tarragona. I el preparador físic, el Dani Moreno, juntament amb el Joan Fuster. Tot això és a punt aquí a 2 minuts per començar aquest primer partit de Lliga Catalana.
11: La penya en joc.
6: Amb un format especial i amb un format molt atractiu, perquè tenim la sort que a Catalunya, Ivan Corrales Gordo, tenim una tercera part dels equips de l'ACB, 6 equips, i es pot fer aquest format que és espectacular. Amb un grup ja a Lleida, la sisa joventut, i amb la Fiat Girona, l'altra amb Morabanc Andorra, Quinsanàs Manresa i Barça.
10: Sí, sí, parlem molt bé del nostre bàsquet català, no?, que siguem capaços de tornar a tenir 6 equips a la Lliga CB, i això fa que es pugui fer, doncs, una Lliga Nacional Catalana de CB, doncs, jo crec que molt maca, molt atractiva, molt exigent, i que tots els 6 equips, doncs, tenen ganes i la voluntat de guanyar-la, no? Jo crec que es veuran bons partits, i esperem i desitgem que la nostra penya, doncs, estigui diumenge a la final, igual que va ser-hi l'any passat.
6: Doncs veiem també el Jordi Martí, i asseguts al costat de la banqueta, Yannick Crac, Mante Tomic, i també el jove Ferran Mauri i Humbert Ruiz, que també s'està mostrant. Ahir, per cert, em va agradar moltíssim Ivan Corrales, el partit que van jugar amistós, Minguella, penya U22, a Casa Gemes. Estava ple. Jo crec que la penya ha de fer aquestes coses.
10: Sí, jo crec que va ser una molt bona idea a Sant Adrià. L'altre dia els nostres entrenadors i jugadors van parlar moltíssim d'aquest partit, i jo crec que és una gran idea. Tots els partits que es puguin jugar sempre a Badalona, del nivell que sigui, trobarem públic, trobarem afició, i, bueno, al final és tornar a parlar del mateix, no? És la ciutat que claríssimament és el braçol del bàsquet, i a qualsevol cantonada, a qualsevol pavelló que es fiqui un partit, podem veure sempre a moltíssim públic. Si a sobre li fiques el nom de qualsevol equip que pertanya a la penya, doncs jo crec que això encara el fa més atractiu, i pot passar el que tu has dit, no? Que en un partit a Casallemas no s'ompli i segurament que veure molta gent que es va quedar fora perquè no en pot entrar, perquè era un partit molt, molt atractiu per veure a la Minguella, que estarà a Supercopa, que l'any passat ja va fer una gran temporada, i per veure doncs, els nostres joves que aquest any segurament aquesta Lliga U22 serà una Lliga una mica més interessant que l'any passat, que va ser la primera temporada, i tots tenim moltes ganes de veure encara millor els nostres joves en aquesta competició.
6: Atenció, perquè està tot a punt de començar amb Ricky Rubio en el cinc titular, juntament amb Ludwig Håkansson, amb Ale Reyes, que fa un ritual curiós, Adrià Torres, de 4, Joan, de 4, i Suleimanovic, Joan, de 5, per part del conjunt del Ilerna Lleida, amb aquí, amb Xurna Hughes, amb Perrin i Oriol Paulí, tot a punt per començar la retransmissió d'aquesta temporada aquí a Ràdio Ciutat de Badalona. Comença el partit, ha començat el xou, i la primera pilota és pel conjunt a Lleida, perquè l'havia tocat en el salt inicial Suleimanov, i se'n va directament a fora, amb un ambient aproximadament a, diria jo, 500 persones, 600 no és ple, eh? És cert que és la primera jornada, per dir, aquest jugador que semblava que volia entrar a la NBA, que intentava amb diferents entrenaments poder... Atenció, se va jugar a 3 i no toca ni el cercle amb aquí. No va entrar. Semblava que podia fitxar pel Mònaco. Mònaco ha quedat fora, no només de l'Eurocup, també de la Lliga Francesa. Déu-n'hi-do, això, eh?
10: Sí, sí. El nivell que jugarà a Mònaco, doncs, a França, és, bueno, és un nivell molt baix després d'estar a l'Eurolliga i d'arribar a una Final Four, no? I aquest jugador, Perrin, és un jugador molt interessant, també de la generació de d'Isaac Nogués, que van jugar a la final del campionat del món que Espanya va guanyar a França. I bueno, jo crec que si no ha tingut aquesta oportunitat d'un equip de més nivell, jo crec que fa molt bé en arribar a Lleida, on segurament tindrà minuts i realment podrà progressar com un jugador, perquè és un jugador jove i el que necessiten els joves és jugar.
6: Ha fet el triple Håkansson en transició, la penetració de Hughes anota per empatar el partit, havia anotat la primera cistella del partit a Suleimanovic, i això havia fet que el jugador s'havia situat per davant. Un partit que la penya, evidentment, forma part de... Mare meva, Ricky Rubio, com està? Doblant per Håkansson, doblant per Reyes, Reyes finta, bo llançament de Reyes, no anota, a rebot llarg és per Suleimanovic, la treu cap a fora per Håkansson, està sol Reyes, està sol, se la juga a 3, triplaco, de moment no farem subar-ho, el guardarem per la final de la Lliga Catalana, però el primer triple de primer triplacos d'Ali Reyes, el que dèiem, no?
10: Sí, Xavi, Àlex Reyes, la feina que ha de fer, ha tingut un llançament després de la finta i del bot, no ha entrat, però a la següent tenia el llançament triple i ha de llançar. Ara Àlex serà fitxat, una de les coses per les que s'ha fitxat és per aquesta anotació exterior, a part de més coses, però molt bé que encara que feia el primer llançament tingui confiança per agafar el segon.
6: Llançament no nota, Perrin, que surt ràpid en transició, va mostrar bona sensació de Sant Julià. Hughes, no hi ha falta personal, però rebot ofensiu de Perrin, que acaba anotant 4-5 en el marcador, 2 minuts de partit, i anota el bàsquet del Lleida per situar-se per davant. Perd la pilota, ah, Reyes no la puc controlar, i serà la pilota de fons. Dani Minet demana canvi, entrarà Isaac Nogués, perquè el que sí que s'exigeix és màxima intensitat. També Chisholm, també entrarà aquest jugador nord-americà amb passaport, per tant Reyes i Torres cap a la banqueta, i la sensació és que és en forma de toc d'atenció.
10: Sí, és veritat que també Lleida fa rotacions i Batemon entra per Hughes, però sí que el Dani, que ara estava parlant amb l'Àlex Reyes a la banqueta, doncs el que vol és intensitat. Jo crec que algunes situacions de balanç defensiu no li han agradat, i per això el millor són aquests camps, que també hem d'entendre, i ja sabem quasi tots, que en el bàsquet actual les rotacions són molt, molt ràpides.
6: Ataca la penya, que torna a perdre la pilota. Està clar que en pretemporada Isaac Nogués recuperarà la primera pilota. Assistència per Suleimanovic, la torna i haurà de sortir cap a fora, obrint per Håkansson. I podríem dir que la primera recuperació d'Isaac Nogués defineix perfectament el que vol Dani Miret d'aquest jugador, que pugi el llistó.
10: Sí, sí, està clarament que era una de les coses que segurament estava demanant i que l'Isaac li pot donar. És veritat que és la seva feina principal que ha de fer dins de l'equip, i si després pot fer més, doncs benvingut sigui.
6: No ha pujat els dos punts, ara sí que ho fa, 6-7, entrarà Bogey Ellis, també Miquel Sans. Comencen les rotacions dels dos equips, serà una tònica habitual. De moment Nicola Provítola descansant i Sulemanovic, que serà pare també, per cert, també entrant. Per tant, aquestes coses de quan s'ha de ser pare, els jugadors a vegades és, tenen doble cansament, eh? Joan Perrin, evidentment les seves dones més, però recupera Ricky, recupera Isaac i Ricky entre els dos, pugui Alice frenant-se, marcant les passes, increïble, bona jugada, transició, i això és el que esperem d'aquest jugador, l'exclusivitat. Torna a recuperar Ricky Rubio, Alice, bàsquet, mare meva. Tercera recuperació entre Isaac Nogués i Ricky Rubio. Clar, si aquests dos es posen a nivell de gacheto brazos...
10: Clar, ho hem comentat, no? Al principi, quan em preguntaves pels fitxatges i parlàvem una mica de l'Isaac, doncs aquesta combinació de l'Isaac i el Ricky, doncs, són jugadors amb un talent especial per la defensa, i llavors en aquest moment, doncs, això s'ha notat, que l'equip ha pujat moltes línies i a sobre, doncs, han estat capaços de combinar-lo amb recuperacions, i aquesta última situació de... Una de les coses que també, Xavi, m'agradaria comentar, que amb el Bugui Ellis, s'ha de parlar que no ha d'anar tant a contactes quan acaba de llançar, perquè els hàbitats de CB, aquests contactes ja no els xiulen, no? Jo crec que el seu estil de joc va molt a deixar el cos, com ha fet ara en l'última safata, per veure si hi ha contactes, i llavors això ha d'intentar no fer-ho, perquè a Sant Julià de Vilatorta li ha passat algunes vegades, i era sorprenent una mica de que no xiulessin aquestes faltes, i jo crec que a la CB no li xiularan.
6: Doncs funcionant tot perfectament, amb el Javi Espeleta posant-nos a to, i evidentment agraïm tota la feina del Departament de Premsa de la Federació Catalana de Bàsquet, perquè estem a primera fila, amb molt bones situacions, pugui s'endur el tap de Perrin, sol ràpid en transició, Adrià Rodríguez, i a punt de perdre la pelota, Perrin es penja. Atenció, aquest jugador, 9-11, un jugador que té sortida d'Eurolliga mitja temporada, perd la pelota de penya una altra vegada. Té sortida de Euroliga a final de temporada, a mitjan de temporada i a final de temporada, perquè té a final per dos anys. Però, clar, posar un tall de sortida, a vegades, Ivan, fa que el jugador estigui pendent d'aquests talls.
10: Està clar que és una situació que és diferent a tenir només el contracte, però, bueno, segurament és un tema més, a lo millor, de gens i per si pot obrir una possibilitat. Depèn com vagi la temporada, no sé si això seria més una errada que un encert. De vegades els joves volen jugar molt ràpid o no sé si a certa competició, i al final, si estàs a l'equip i no jugues, o treus una feina molt important perquè els jugadors amb els que jugues, doncs sí, o l'entrenador et pot aportar moltíssim, però clar, si al cap de setmana no jugues, per un jugador això es fa molt, molt complicat.
6: Atacant el Lleida, 9-11 en el marcador, guanyant de 2, Eixim, Alex d'Unicaja, ha renovat el seu contracte davant de Chitagman, no anota, i Chitagman, que agafa el rebot, la dona per l'Apro, que havia fallat un triple. Atacant l'Apro, l'argentí amb la pilota, va fer 31 punts amb la selecció d'Argentina, amb 8 triples, i la falta personal serà pilota de fons pel Joventut, 9-11. Encara no hem arribat a l'equador d'aquest primer quart amb un molt bon ritme. És la tendència del bàsquet actual.
10: Sí, molt bon ritme. Per exemple, en aquesta jugada, arribant transició, ja li estava demanant al Lapro el bloqueig, al bona assistència del Lapro ara a Chitman. I Cistella va nostra, de 9-13. Però bon, el que deia, no? Arribant transició, li estava dient al Lapro, li estava demanant al Simon que pujés ràpidament per jugar un bloqueig lateral, però cap al fons. És el que tu deies, no? Actualment el bàsquet és de molt, moltíssim ritme. Ja s'ha vist, sobretot amb el Pedro Martínez, no? que ha ficat en els seus equips, i després hi ha moltíssims entrenadors que ja han continuat amb aquesta línia, i ja es veu no només a la IACB, sinó a les lligues o a les competicions europees. Ja es juga a un ritme molt, molt, molt alt, amb moltes rotacions i moltes situacions de jugar en transició.
6: El triple de Miquel Sans, que a més s'anticipa ara per intentar recuperar la pilota, 12-13 en el marcador, amb estadístiques avançada. Estadística avançada és una de les novetats d'aquesta lliga catalana que podeu seguir online. Traurà de banda Boy Ellis, defensat per Bateman. Déu-n'hi-do aquest Bateman, també el contracte que ha tret, un dels jugadors més ben pagats, no només de Lleida, que és el més ben pagat, sinó dels equips modestos de la lliga. Bàsquet de Simon Birgander, que clar, en el pas baix, en el pal baix d'aquí, és que no hauria de tenir problemes. Majauskas, és que li treu dos pams.
10: Totalment d'acord. I en aquestes situacions, que jo sé que amb tu ja ho comentàvem la temporada passada en les transmissions, el Simon ha de ser més incisiu, més egoista, si m'ho permetes, perquè quan hi ha aquest mid-match, aquest avantatge, ha d'aprofitar-ho. No ha d'estar tan pendent d'una altra passada picada que fa de vegades, sinó ha d'anar a cistella perquè hi ha l'avantatge que s'ha d'aprofitar.
6: Llavors, falta personal, hi ha vingut més canvis, s'ha anat Reyes, ha tornat Reyes a la pista, s'ha anat a la banqueta d'Isaac Nogués, 12-15 en el marcador, la veia guanyant de 3-4 minuts per acabar el primer quart, només 3 faltes, i aixugant ara mateix el parquet després de caure. La veritat és que no fa gens de calor avui aquí, s'està molt bé, i déu-n'hi-do l'equip, el Joventut, que ha estat a punt, jo crec que és el dia que ha arribat més tard en un partit, perquè hi ha hagut un accident a l'AP7, han arribat just una hora abans del partit, que això en pretemporada, evidentment, no és el que més agrada als preparadors físics, falten atac de gym, perquè s'ha d'escalfar bé. Sobretot en pretemporada és perillós.
10: Sí, segurament la idea era i és arribar amb més temps, però el que tu deies, no? Aquest accident, doncs, entre cometes, ens ha retrasat a tots i al nostre equip també, però bueno, en un principi, en aquest inici de partit, això no s'està notant perquè l'equip ha entrat molt, molt bé a pista i està jugant amb un gran ritme, ha trobat aquesta intensitat defensiva, no?, amb l'entrada de l'Isaac i amb la combinació amb el Ricky, i ara l'equip està jugant molt millor.
6: Falla Bugueli, se rebota en atac, és de Reyes, que nota amb l'esquerra, demana tres mora. Gerard encuentra que va dient, venga, hombre, venga, volem dir, com pot ser que no tanquem el rebot, se li escapa a rebot ofensiu, i de moment 12-17, el que sí que estem veient és que hi ha unes limitacions clares en el joc interior amb la penya sense Antetòmic, sense aquest reforç que parlàvem d'aquest jugador que havia estat a la NCAA i que l'any passat estava a Bèlgica, però en el perímetre és que les combinacions que pot fer Dani Miret són múltiples, perquè pot jugar junts Ricky Lapro, pot jugar Bugui Ellis de 1 i Lapro de 2 per agafar més confiança. Reyes obert amb Isaac Nogués per defensar més fort. Això sí que és un avantatge, no?
10: Sí, exteriorment tenim diferents possibilitats, diferents opcions que el Dani i l'estat, doncs, hauran de valorar i anar barrejant per veure quines són les millors combinacions possibles, depenent de les necessitats de cada partit. No només de cada partit, sinó de cada moment de partit. I per això ara, doncs, la feina dels alers, no? Avui en dia ja és com quatre exteriors i un interior, no? Un jugador més interior, però sí que els alers que dèiem abans, no? A l'Àlex Reyes, a l'Isaac, doncs, han d'ajudar molt al rebot, no? El Janik, quan es recuperi i torni a jugar minuts, que jugarà molts minuts, doncs també serà un jugador molt important en ajudar al rebot, que era el que tu li demanaves una mica a Chitman, no? Està molt bé el llançament exterior, està molt bé aquestes situacions d'obrir el camp, però després un jugador dels exteriors també ha de portar en el rebot ofensiu, perquè serà molt, molt important en els partits, com ara es veia el Gerard Encuentra, que s'emprenyava perquè érem nosaltres els que havien agafat aquest rebot i havíem pogut anotar amb facilitat.
6: Falta personal en atac d'Adrià Rodríguez, que veia com estava pressionant Nicolás Provítola per intentar no perdre la pilota, ha deixat anar el braç i se li ha vist massa el moviment, se li ha vist massa el contacte, i això ve que xiulessin la falta personal en atac. 3:46 per acabar aquest primer quart. Joan Reyes, avançat per Miguel Sanz. Lapro, quant talent que té la penya. Lapro, Ricky, Chitman, triple. Triple, segon que nota el Joventut del partit d'avui. Jo crec que és d'aquests jugadors, crec jo, que mentre estigui el Joventut hi haurà partits que farà 4 o 5 triples, i d'altres que, quan no estigui encertat, ha d'aprendre a fer altres coses.
10: Correcte, Xavi, i segurament és això que des de l'estaf i des del propi equip els companys li demanaran, no? Que sí, que aquesta qualitat seva del llançament exterior, d'obrir el camp, la tenim molt, molt, molt clara a tots, però també serà important que ajudi en altres situacions del joc, i el rebot és una d'elles.
6: Lluitant per la pilota, recuperarà l'Ilerna Lleida. A punt de fer dobles. Adrià Rodríguez ha dubtat i s'enfada tant, ja ara encuentra que l'envia a la banqueta. Hi haurà doble canvi. Birgander, Birgander, a punt de fer passes, doblant per Reyes. Reyes finta a sobre, ha adoptat Birgander. I això és el que no ha de fer. Prepara doble canvi. Ricky Rubio, Sulaimanovic, Joan Lapro, Lapro que té ganes de llançar el triple. Lapro, Lapro, penetra, Lapro, Lapro, Lapro. Quina qualitat. Si el flotes una mica, et llença el triple. Si la preta, se te'n va cap a dintre. I com que és tan intel·ligent, potser li falta físic, però té intel·ligència, aguantat amb el cos, ha protegit.
10: I aquí s'ho passarà molt bé i jugarà, jugarà molt bé. Jo tinc molt, molt clar, perquè per sobre està la seva gran qualitat, però els espais que trobarà, l'estil, jo crec, bueno, la mentalitat i relaxació amb la que jugarà aquí amb nosaltres, jo crec que farà que torni a fer una gran temporada. Ara tornava el Rique amb l'Adrià Torres, tornant a pista, però de la combinació de petits, hem de, en aquest partit, hem d'explicar que hem començat amb el Rique i el Lude, el Rique en principi més d'1 i el Lude en l'escorta, i després l'altra combinació ha estat el Lapro de base i l'Elis d'escorta, per anar veient coses i que podem anar després comentant-la.
6: És que jo crec, Ivan, que Bogui Elis és molt explosiu, té molts punts, ve aquí la penya com un anotador, amb aquesta etiqueta, però si li dones la pilota, igual l'equip no juga res. Quan dic no juga res, vull dir que no és un base director. Per tant, crec que és una bona opció la de l'Apro de 1, però també crec que hi haurà moments que necessitarem a l'Apro que no es desgasti físicament en la posició de 1 i el podem aprofitar de 2.
10: Sí, sí, per això és la cosa bona que deies tu de moltes combinacions, no? Ara amb les rotacions tornem a tenir a pista els 5 que han començat el partit.
6: Taca Hackenson, que no mira el cert gol, Ricky se la juga a 3 forçadíssim. No, rebotes d'Adrián Torres, que crec que està fent...

0: i després van jugar el tercer quart lloc amb victòria. I per fer una petita correcció, molt bona feina de l'Adrià, ajudant al rebot, però aquesta explicació pels jugadors i pels joves, després d'agafar el rebot, intentar no baixar la pilota, perquè aquesta petita avantatge que tenia, doncs l'ha perdut al baixar la pilota, i per això el Lleida ha forçat aquesta situació de lluita.
1: Si està lloc de Magui, aquí la penya s'ho ha mirat, massa passivitat, 18 a 22 del Joventut guanyant de 4, queda un minut per acabar aquest primer quart. Riqui intentava la passada interior per Sulemanovic, li treu Diagne, a Tomane Diagne, li treu ben bé un pam, però aquí amb les fintes de Sulemanovic pot aprofitar. Sembla la maqueta una altra vegada de Reyes, que havia estat un triple que no havia tocat el cèrcol. Com a mínim no ha fet allò que ens fa tanta ràbia, que quan no toques el cèrcol et mires les mans i dius què ha passat. No ha tingut bon tacte en aquesta vegada. I torna Isaac Nogués, jugant Hackenson per Sule i Manovic, que pot llançar triples també, un jugador exterior. Riqui fins a la cuina. Quina assistència d'esquena increïble. Espectacular, Riqui Rubio, que va sobradíssim. Ha guanyat la línia a fons i quan li ha saltat l'ajuda el defensor, a Tomàs Diagne, li ha donat l'assistència sense mirar d'esquena amb un bot impressionant.
0: Veure aquestes jugades mola moltíssim, no puc dir una altra cosa. A mi sempre que m'ha agradat passar la pilota, no, quan jugava, però bueno, això dona igual. M'agrada veure jugadors que passen bé la pilota. El del Riqui és flipant.
1: És flipant el que està fent. I atacant a Tomàs Diagne, atacant, li fan el 2 contra 1, roba Isaac Nogués, una altra recuperació, tercera que recupera, no anota la cistella en el contracop, i ara torna a tocar la pilota d'Adrián Torres, serà la pilota de banda, i ara és que Isaac Nogués estava lamentant-se, però el més important és que ho faci. Jo crec que el més important és que ho faci, que es tregui aquest tap que a vegades té a si mateix, no?
0: Sí, llàstima d'aquesta errada en la safata, però la intensitat i l'actitud ja havia començat amb la defensa del Riqui i del Sulemanovic, aquí en aquest bloqueig directe amb Magui, i després ha continuat amb la pilota doncs recuperada per l'Isaac, però llàstima que ha fallat aquesta safata. Han de continuar amb aquest ritme.
1: Queden només 8 segons de possessió per acabar aquest primer quart. La penya guanyant 24-18. Riqui aguantant, la dona per... Està sol Torres. Li toca la pilota a Magui, queda un segon... de possessió entre Reyes i la però per amenaçar, i aquí ja no estem en pretemporada, aquí estem ja en competició oficial, i serà pilota de fons amb la però obert, amb Reyes obert. Pff, quina por. I molt en compte, aviam si l'Almenovic sí, també pot rebre, eh? Aviam la jugada, Sulemanovic obert, doncs sí, el que estàvem dient, se la juga a 3, triplaco, a l'últim segon de Sulemanovic. La jugada que havíem nosaltres telegrafiat, perquè estàvem dient que Riqui treia de fons i que Lapro i Reyes amenaçaven, i deien molt en compte amb Sulemanovic, perquè aquest pot llançar desfora, se la juga a 3 i la clava a l'últim segon. Arribem al final del primer quart amb màxim avantatge del conjunt verdinegre. A 6 a Joventut 27, i l'Hernan Lleida 18, la penya 1 més 9. I destacar sobretot que per part del conjunt verdinegre el màxim anotador ara mateix és amb 4 punts Ellis, amb 5 Chitham, amb 6 Sulemanovic i amb 5 Aaron Reyes. Aquest és de moment amb un 2 de 8 en triples, amb un 9 de 13 en tirs de 2, i de moment sense llançar tirs lliures. Per part de Lleida, 6 de 9 en tirs de 2, 1 de 2 en triples i 3 de 4 en tirs lliures. I van, la tendència del triples. Ara hi ha una competició entre un aficionat de Lleida i un aficionat de 6 de Joventut. Aquí tampoc no volem perdre, per tant, animem els de la penya. Però en tot cas, el nou bàsquet, aquest llançament de fora, no?
0: Sí, està clar que el nou bàsquet s'utilitza molt, el llançament de fora. Això provoca que el rebot moltes vegades sigui llarg, i llavors que també es treballi d'una altra manera diferent, de com els equips ataquen el rebot ofensiu, per sobretot contenir després el balanç o la possibilitat de contraatacs i transició, perquè tots els equips ara intenten jugar amb un ritme molt, molt alt. És veritat que nosaltres en aquest primer quart hem tingut encert, hem ficat 27 punts, està molt, molt bé,

0: jo crec que m'agradaria destacar el nivell defensiu que hi ha hagut en molts minuts d'aquest primer quart, que era una de les coses que veiem que el Dani estava demanant, o donava aquest primer toc d'atenció que tu comentaves, Xavi, amb el Reyes i Sulemanovic en els dos primers minuts. Jo crec que aquesta bona feina defensiva ha provat que el ritme ofensiu de l'equip hagi estat molt alt, i després d'aquest encert no s'ha ajudat. És veritat que l'últim triple amb una mica de sort, però bueno, no punxa dalt, a veure si són capaços de mantenir-lo i sobretot mantenir aquest ritme.
1: Doncs comença el segon quart aquí al Palau d'Esports de Catalunya de Tarragona, més nou per la penya. Isaac Nogués recupera una altra pilota. No l'ha pogut al final controlar Adrián Torres, saca de xurra que recupera Magui. Magui que penetra, llançament de dos de Magui que nota. És un base petitó, molt explosiu. Em recorda bastant a com es deia? El que jugava amb Dimon Malek. Començava Mac. Hanna. Clevin Hanna, em recorda. Una miqueta Clevin Hanna. La propa al Virgander, està sol Nogués, Eli està sol, la però no nota. El rebot és per el Lleida. La jugada d'Isaac Nogués, que en els partits que hem vist en pretemporada està carregant molt bé el rebot. 20-27.
0: Xavi, si aquesta jugada atacant última que hem fet la veiéssim, la passada del Bugui ha de ser molt més ràpida al Lapro, però ell té aquesta intenció primera d'agafar la pilota i veure, però ara era de l'Isaac al Bugui i del Bugui al Lapro, i el llançament del Lapro hauria estat més lliurat. Són coses que l'Elis doncs, s'ha d'adaptar una mica, i també nosaltres ens hem d'adaptar al tipus de jugador que hi és.
1: Està tan acostumat, Elis, a jugar-se-la ell, que quan aquí rep la pilota no té aquell automatisme de rotar la pilota, de buscar l'extrapàs per buscar el millor jugador. Tenint en compte que al costat tens un jugador com la Provítola, per tant, li donem un marge perquè s'adapti.
0: Sí, està claríssim que s'adaptarà. Estem aprofitant aquesta primera transmissió per comentar coses, perquè després els nostres aficionats, doncs, no sé, tinguin temes per xerrar, i que sigui per la penya. Molt bé, molt bé.
1: Déu-n'hi-do el tap que s'acaba d'endur Simon Virgander. L'assistència d'Adrià Torres era boníssima, per la pilota Magui. Magui que relaxa, no defensa, i aquí Adrià Torres que rep la falta, però Adrià Torres s'ha equivocat clarament. S'ha quedat a mig camí fent les passes, no sabia si definir, si fer un canvi de ritme, si frenar, i sort que li han fet falta.
0: Xavi, ha tingut sort que Magui ha saltat perquè ha anat contra ell, però la sort era que amb el salt que el Magui li ha fet la falta, perquè ja tenia tot el costat dret totalment lliure per fer la safata.
1: Déu-n'hi-do, Magui no només ha perdut la pilota, s'ha relaxat i no ha baixat a defensar, i a més després ha fet la falta, o sigui que malament Magui en aquesta situació. Seran lliures per Adrián Torres, 20-27, 8 minuts i mig per arribar al descans, on Adrián Torres, que continuarà en l'1-22, l'entrenador enguany serà Pau Ribas, què et sembla?
0: Sí, tinc moltes ganes de veure el Pau en aquest equip, i aquest any intentaré anar a veure partits, a veure el meu calendari de partits com pot quedar, però sí, estic amb ganes de veure com jugarà aquest 1-22 amb el Pau, i jo crec que pot ser molt, molt atractiu. I ara que parlàvem dels jugadors que estan jugant fins ara, la rotació és de 10 jugadors, perquè fins ara dels joves l'únic jugador que ha jugat és l'Adrián, i encara queda el Diego Negra, i jo
1: aquí ha fallat el triple ara la Lleida, que per cert, com deia l'Àlex Galdeano, un mite, un aficionat amb sang verd i negre absolutament, ell i el seu fill, samarreta el Lleida en homenatge al Capravo Lleida. Te'n recordes del Capravo Lleida, Ivan? Doncs mira aquesta samarreta, t'agrada?
0: Sí, el mític Berni Tamames, que va jugar amb mi, jugava al Caparro Lleida, i sí, me'n recorda aquesta samarreta.
1: Triplaco de Bull Ellis, 7-40 per acabar aquest primer temps, 20-32, continua augmentant la diferència, és màxim avantatge del partit. Atenció, l'error defensiu, i ara Perrin, que falla i li roba la pilota a l'Apro, mà a mà, contracop, la falta tàctica d'Oriol Paulí, i atenció perquè... Aviam què és el que han xiulat, si han xiulat antiesportiva. Sí, ara ja no es diu antiesportiva. I s'han dos lliures i banda. Per què? Perquè la falta no ha sigut agressiva. però és que no anava a jugar la pilota, anava fent una falta tàctica. Molt bé Jordi Aliaga, responsable arbitral de la federació, perquè és que és claríssima la jugada, és la nova normativa.
0: I aquesta sí que compta per una possible expulsió, Xavi? Aquesta sí que compta o aquesta no? Jo crec que, bueno, si és antiesportiva, sí, l'altra que és disjuntiva, crec que és la que no compta. Això haurem d'estar atents durant les transmissions per saber explicar-ho bé, perquè així també donarem bona informació als nostres seguidors.
1: Estem en pretemporada. Recordem que dissabte a l'Escala Espinor hi haurà el bàsquet tast amb 4 entrenadors referents a la Lliga ACB. Dani Miret, Gerard Encuentra, també serà el tècnic del Quinzenas Manresa, Diego Campo, i també el del Fiat Girona, Moncho Fernández, per parlar de tot, del que faci falta, la nova normativa, dels canvis. La gent es pot inscriure. I després hi haurà un tastet, eh? Falla aquí, Buielis, un pèl ganes aquí, eh? I ara, atenció, veurem si és antiesportiu. Sí, sí, també. Seran dos tirs lliures i banda, perquè no hi ha bonus, i el que consideren és que l'Apro ha fet la falta també sense buscar aquesta acció de robar la pilota.
0: Crec que ha estat a l'Adrià Torres.
1: Sí, perquè, bueno, protesta l'Apro, i ara l'Apro li diu, no, si ha estat ell. És d'Adrià Torres, però... L'Apro, com que té galons, diu, escolta'm, explica'm-ho.
0: Jo crec que aquestes situacions, en els primers partits d'aquesta temporada, doncs, igual que el Dani també parlava amb els àrbitres, en aquest cas, i després ho ha fet l'Apro per comentar aquestes situacions, veure la jugada, i perquè entre tots hem de prendre aquestes noves decisions per saber després doncs tenir clar el que signifiquen, per què es xiulen i si després perquè un jugador estigui a fora en la segona acció que passi, doncs si compta o no compta.
1: 20-34, no estan massa contents els jugadors del Lleida perquè han fallat els dos tilllures. 20-34, serà pilota de banda, 7-18 per acabar. Recordem que després hi ha el partit entre el Morabanc Andorra, després hi ha el partit entre el Morabanc Andorra i el Quinzenas Manresa de Diego Campo i de Lluís Riera, que ha tornat a Catalunya.
0: Sí, sí, ja vaig veure la notícia i me n'alegro pel Lluís i segurament ara a Manresa i amb el Diego doncs, tornaran a fer una molt bona feina.
1: Recupera la pilota el conjunt verdinegre, ha fallat el tir. Adrià Rodríguez, Joan Buguelis, amb Isaac Nogués, la dona per l'Apro, pràcticament sense vots. Ara Bugui en fa 3, en fa 4. Continua Buguelis, se la juga ell sol, no nota, i l'Apro es queda mirant, volent dir, ei, nano, que estic aquí. Jo crec que aquí s'ha d'adaptar ràpid això, perquè és cert que Buguelis, recordem que hi havia Dodson, quan va arribar també jugava molt sol, després va demostrar que pot ser un jugador d'Eurolliga, com és el cas de Besiktas. Ara jugant amb el Besiktas, perd la pilota ara Jim i torna a recuperar la pilota la penya, l'Apro, la pressiona Miguel Sant i Joan l'Apro que juga llarg davant de Hughes. L'Apro no nota, tot i ha rectificat a l'aire, ho ha fet molt bé, fa un primer pas que no és explosiu però se'n va ràpid al seu defensor.
0: Sí, tant ell com el Riqui s'han llegit molt bé el tipus de defensa que tenen davant en el moment del defensor i sembla, entre cometes, que no van ràpid, però amb la utilització del cos i del bot guanyen molta avantatge que després facilita per les accions finals. Aquesta última, a l'Apro li ha faltat una mica de toc de dits per anotar, però ho ha fet molt bé.
1: 20-34, Joan Adrià Rodríguez i Riqui a punt de robar la pilota, la roba, però no ha pogut controlar i se'n va directament a fora. Està pilota de banda una altra vegada, s'aixeca ja, ara encuentra, també ho fa Dani Miret, que va amb Americana, el cos tècnic de la penya amb Americana, el cos tècnic del Lleida amb camisa. No fa massa calor, tot i que alguns ens venden, perquè fred tampoc no fa, eh? Bateman anota, sortint del bloqueig, i aquí Hackenson no sé si és el que ha d'intentar arribar o si li ha saltat algú.
0: Sí, sobretot que Bateman el coneixem i ja sabem de la seva qualitat, perquè la temporada passada va fer una grandíssima temporada aquí a Lleida i va ser un dels jugadors claus per mantenir la seva posició a la Lliga CB per aquesta temporada.
1: S'està adaptant Adrián Torres a jugar de 4 entorn a Chitram, però jo crec que, parlant seriosament, Supercopa ACB, que és la competició que tenim a casa, i Berlín es penja, error defensiu aquí de la penya, i a la Lliga ACB no podem anar amb Adrián Torres de 4, eh?
0: Home, està clar que els joves hem de saber demanar-los el que ens poden donar sense exagerar les nostres expectatives. Està clar que aquests jugadors que tenim a la U22 ens podran ajudar moltíssim, ja porten temps de demostrar-lo, però en aquesta pretemporada encara més per les situacions que hem tingut amb eleccions o amb jugadors que s'han anat a aquestes finestres fives amb les seves seleccions. Però d'aquí a demanar les coses que no toquen, doncs no hem de córrer tant. L'Adrià, l'Humbert, el Diego, el Mauri, aquests jugadors que han estat en dinàmica podran ajudar moltíssim, però està clar que en aquesta posició segurament el Janik ajudarà, i després un altre interior haurà d'arribar, perquè ja hem comentat la falta de l'Ante.
1: Bàsquet de Ricky, de Baig Sobrat, Ricky Rubio, que és anant a mig gas, és el millor. Bateman torna a notar un triple, segon triple que nota Bateman, i retalla la diferència, redueix la barrera psicològica dels 10 punts. Ara per la Lleida de 8, guanya la penya de 8, 28 a 36, Ricky penetrant, doblant per Suleimanovic, i és que el deixa sol.
0: Sí, però Xavi, penetra, sap on està Perrin, i amb el seu cos el Ricky li ha tret la possibilitat de tap en el Sara a Perrin, i Suleimanovic ha pogut anotar amb més facilitat. Són aquests detalls els que fan que aquestes jugades, quan les fan sobretot per nosaltres, el Ricky i el Lapro, doncs són situacions que ells llegeixen una mica abans i saben com col·locar-se, perquè amb aquesta passada, a sobre de la passada, el Ricky ha afavorit el llançament còmode del Suleimanovic.
1: Bateman una altra vegada, doblant per Egim, falta en atac, i s'ha situat molt bé aquí Hagenson, ja ara en comptes s'enfada, jo crec que en part de raó, perquè no crec que hagués recuperat bé la posició, eh?
0: Sí, està clar que amb un instant replay o amb una imatge televisiva ho veuríem millor, però sí que és normal que el Gerard faci aquest tipus de protesta, perquè el desplaçament del Luder era una mica lateral, i clar, hi ha el dubte de si havia arribat i ho havia col·locat bé els peus i el seu cos per provocar aquesta falta d'atac, però bueno, per nosaltres en aquest cas, bona falta xiulada i pilota per la penya.
1: Jugant Ricky Rubio, marejant Adrià Rodríguez, Ricky doblant, aquí s'ha anticipat, la recupera Hackenson, aquella finta que jo crec que no es creu ningú, però acaba notant. I demana Desmond, ja n'en cuenta. Ja n'en cuenta, es queda mirant a Bateman i diu, home, no li pots donar un metre, perquè si no et fa això. 4 minuts per arribar a la fi del primer temps. I l'Erna Lleida, 28 a 6 a Joventut, 40 de 12. La sensació fins ara és que la penya està dominant amb molta autoritat.
0: Sí, sensacions positives i sobretot el ritme de partit de l'equip força bo des del principi. Evidentment, alguna petita errada. Estem en pretemporada tots, i està clar que en línies generals l'equip està imposant el ritme allò que vol, tant el Ricky com el Lapro, doncs jo crec que dominant molt l'aspecte ofensiu de l'equip, i el que hem dit, no, en el primer quart s'ha pujat la línia defensiva després de lo millor d'un inici una mica dubitatiu, i en aquest segon quart es continua amb la mateixa línia. Nosaltres estem en un bon ritme d'anotació, i a sobre estem deixant només fins ara amb 28 punts al Lleida, i això que en els últims atacs el Bateman ha anotat dos triples.
1: Per cert, a les 8, Badalona contra el Sestao. Allà tindrem els nostres companys, el Ramon Durant i el Jordi Ferron. Això sí, passats per aigua, perquè déu-n'hi-do la que ha caigut a Badalona, i veurem si continua caient, perquè el partit és al Municipal de Cistells, on hi ha hagut xàfecs que han deixat el terreny de joc en mal estat, però està clar que nosaltres estarem pendents de tot el que passi, perquè els àrbitres estan valorant si es pot jugar el partit o no. Això de cada cop i volta estiguis, Ivan Corrales, a 3 mesos, a 54 graus de temperatura, i a cop i volta comenci a ploure, és com que plogui un triple de gim ara mateix.
0: Sí, sí, ells han aprofitat bé les cantonades, el gim està molt ben col·locat, el problema ha estat abans en que ens han penetrat massa fàcil, i això provoca, doncs, ajudes més llargues de les pensades o preparades, i llavors, clar, el jugador de la cantonada queda totalment lliurat.
1: Nova recuperació de la penya, i ara Miguel Sanz, que li dona un cop sense voler a Ricky Rubio, i la falta personal. Sanz, dos tiros perquè està en bonus, 31-40, i ara Arnau Pedrós li diu, aviam, si estàs cara a cara i li vas a la cara, és que és falta. Vull dir, hi ha coses que pot ser sense voler, però si és falta, Ivan, és falta.
0: I en aquest cas està claríssim, perquè estàvem aquí davant de la situació, el Miguel Sanz ha ficat bé el cos davant del Ricky, però després amb el braç li ha donat a la boca. Segurament no volia, però la falta era molt clara, i jo crec que l'àrbitre, l'Arnau Pedrós, és el que li estava explicant claríssimament.
1: 31-40, Enrique Rubio, Batxobrat, tirs lliures, Joan Enrique, Hackenson, Reyes, Chetman, Chitham. Després parlarem amb ell per dir, escolta'm, digue'ns exactament si hem de dir Chitham, si és Chetham, com és, eh? De moment, aquí està el tiro de Ricky Rubio, que en cas de notar el segon s'anirà a la banqueta Chitham, i entrarà Adrián Torres una altra vegada. Com ho comentàvem, riu Ricky. Aquests somriures de Ricky, de pillin-pillin.
0: Sí, és de jugón, no? Que diria l'Andrés Montes, no? Que pot descansar.
1: Atacant Magui per Bateman. La penya fent defenses individuals, però amb moltes ajudes. I ara veiem aquí una zona 2-3. Estaven fent aquestes situacions, és la quarta de la penya, no està en bonus. És just ara la quarta, 3 minuts per arribar al descans. Amb Juan Morales, el president de la penya, amb Jordi Mac, el vicepresident de la penya, amb Ferran Lavinya, el CEO de la penya a la llotja. Joan Bateman, que porta dos triples seguits, fintant el triple i roba la pilota Rubio una altra vegada. Surt el contracop, assistència per Reyes. Interior per Torres, ha tingut sort aquí la penya. Hackenson, doblant per Reyes, per Ricky, jugarà llarg. No ha tret rendiment de la superioritat, bloqueig directe, Virgander, veurem si a continuació la falta és en atac. I Hackenson, que ha dit, que parla en castellà perfecte, diu, com que és falta? Prepara Bugui Ellis, prepara també l'Apro, s'aniran Hackenson i Ricky a la banqueta. Ivan, som una mica panyeros, i llavors això, tenim ganes de veure Ricky i l'Apro junts.
0: Sí, bueno, una mica panyeros no, molt panyeros, però bueno, a la retransmissió, evidentment, hem d'estar el més equilibrats possible. Però sí, en aquestes combinacions, encara avui, no els hem vist junts, però està clar que tothom tenim moltes ganes, i evidentment això passarà, i segurament ho gaudirem moltíssim.
1: Paulí, se la juga 3, no hi va, rebot des de Simo Mirgander, la toca Tomane Dianyer per la dreta, 31-42, atenció perquè li donen la pilota a la penya, allà al Lleida, doncs a Ilerna Lleida, i s'ha fet mal a Tomane Dianyer, aquest jugador que va sorgir del planter del Barça. Paulí, que va sortir del planter del Barça, Adrià Rodríguez, que jo crec que també va tenir un passat al Barça. Jugant Magui per Bateman, aquest no va jugar al Barça, amb la Tomane Dianyer. I una altra vegada Magui. El plan per Pauli, Agim, la guanta. Ara bé, la falta, seran dos tirs lliures perquè està en bonus, no perquè sigui acció de tir. 31-42, 2 minuts per arribar al descans. Jim, i de moment no ha jugat ni Diego Niebla, ni tampoc. Anota el primer Jim. Ni tampoc ho ha fet a Dani Osagi. Dani Osagi, que està ajudant el primer equip. Jim també nota el segon, 33-42.
0: s'ha de remarcar el Dani Osagi, que és júnior encara, o sigui que la feina que s'està, que es podrà fer amb ell, esperem que sigui, que sigui bona, que ha arribat de València.
1: L'ha apropat Bugui Ellis, no nota, rebolla el palabra, l'ha apropat, se la jugarà ell segur, l'ha apropat, se la juga a tres, Pedra, déu-n'hi-do. Ah, Raül, jo crec que feia massa estona que no llançava i ha dit, escolta, aquesta, per mi, Bateman se la juga a tres, triplaco, tercer triple, i Dani Miret, que davant en temps mort, perquè el Ilern a Lleida situa 6 punts, 36 a 42. Recordem que no juga Dani García, que es va fer unes quins en el partit que va jugar a Lleida, a Sant Julià de Vilatorta, i tampoc no juga quart, aquest jugador que va ser clau en l'ascens de Lleida, en aquella Final Four que es va disputar a Madrid, i on Lleida va donar un espectacle. Quart se'n va anar a Alemanya, després de la temporada passada va anar a Gran Canària, sense trobar les seves sensacions ni consolidar-se la CB. Lleida pot ser un bon lloc.
0: Sí, torna igual que Hughes, no?, que també havia estat a Lleida, i segurament, doncs, no, per aquests jugadors, tornar a un lloc on has estat còmode, on coneixes l'entrenador i la manera de treballar, i també coneixes el club, doncs pot afavorir, doncs, recuperar sensacions i tornar a ser, doncs, aquest jugador que vas demostrar quan ja estaves en aquest club, en aquest cas al Lleida.
1: 1 minut 43 segons per part de la penya, 11 punts per Soler Manovic, està sent el millor jugador de la joventut, 11 de valoració. Ricky Rubio, 4 punts amb 5 assistències, 4 recuperacions i 10 de valoració. I també Chihan amb 5 punts i 7 de valoració. De moment són els més destacats del partit d'avui, on Ale Reyes, de moment ha notat... Aquí li posen això de l'estadística avançada, però li posen 1 de 1 en triples. No, hi ha hagut un triple que no ha tocat ni aro. Mira que no ens enganyin.
0: Sí, sí, es nota que estàs atent, Xavi? Però és la veritat, no? Però bueno, de vegades les estadístiques, com diem avui, no? Estem tots una mica, no?, de pretemporada ja, i acabant aquest inici de temporada i per començar ja els partits més seriosos, que aquests de la Lliga Catalana ja ho som, com s'estava veient en aquest assist a Joventut i l'Erna Lleida.
1: Curiós, perquè Jim ara mateix, quan ha sortit, li diuen des del públic, Jim! I el tio va i saluda. Sí, no sé si són amics seus, però... L'Apro, buscant a Ricky, L'Apro jugant junts, L'Apro, Ricky, L'Apro, Ricky, com m'agrada, és un somni, perquè L'Apro llença sol i anota el triplaco de Nicola Provítola. Què fas? Flotes a Ricky i deixes a L'Apro. Què fas? Deixes a L'Apro i flotes... Què fas?
0: Oh, segurament ara Bateman ha fet l'ajuda que tocava, però la lectura del Ricky, sobretot en el moment de la passada, doncs ha estat molt important, perquè el llançament del Nico està totalment lliurat i només llançar quasi abans de que entrés la pilota, el L'Apro ja li ha assenyalat al Ricky, o ha felicitat al Ricky per aquest tipus de passada, no? A mi sempre m'agrada pensar que els nostres aficionats, o tots els joves, i més a Badalona, que hi ha moltíssima gent que juga a bàsquet, doncs es fixen també en aquestes coses, no? O ens hem de fixar, o s'han de fixar en aquestes coses, no? No només en les jugades maques, no? Sinó com es fan aquestes jugades, els ritmes de les passades, els moments que utilitzen alguns jugadors. Jo crec que això és molt important, perquè visualment també pots aprendre moltíssim.
1: 58 segons, la falta tonta d'Adrián Torres, amb bonus, intentant anticipar-se, intentant robar. Li dona dos tits lliures a Hilerna Lleida, anota el primer Hughes, Marc Hughes, que també va estar al bàsquet Girona. Un bàsquet Girona també amb un perímetre de jugones, també. Ha arribat un del guanyador de les maixades de l'NBA, increïble, un dels anotadors de la G-League, però jo vull veure la CB després.
0: Sí, sí, fins ara, bueno, un jugador, evidentment, que la G-League ha jugat molt bé, però dins de la NBA, doncs, el tema és un tema més mediàtic, i pel tema dels concursos de maixades, no? Verem després com és el lloc a pista, però evidentment segur que Girona, doncs, il·lusionats amb l'equip que han fet, amb la bona feina del tàndem de tots els coses amb el Sant Emeterio, i des de que ha arribat al Moncho, doncs, al Girona, doncs, amb una identitat de lloc.
1: Sí, bon Miguel, per bloqueig per Riqui. Bugui Ellis. Per mi hi havia falta claríssima. I anota Virgander, bona assistència de Bugui Ellis, que se'n pot fer un far. S'ha fet mal aquí a Tomane de Llanyer. Hauran de trobar el partit. 38 a 47, 35 segons. Alguns aficionats de la penya que estan preparant les maletes per anar cap a Escòcia. I van els teus exveïns, que se van a Escòcia. Avui no han vingut. I, per tant, els desitgem molt bon viatge. Esperem que hi vagin amb una victòria avui del Joventut. I jugant-se divendres, aquesta classificació. A Tomàs Dianyer, que es posa les mans a la cara, tocant-se el genoll. I com ho interpretes tu, que ets professional, que has estat professional?
0: Bueno, ara li estava explicant al cop al fisio i les sensacions que havia tingut, no? No pot trepitjar, no? Se'n va només recolzant la cama dreta, on té el problema és el genoll esquerre, i veurem si pot continuar participant o per precaució, considerant que en aquest partit ja el diagnòstic, doncs, ha d'aturar-se. En principi sembla que li fa mal, i esperem i desitgem que no sigui res molt, molt fort, perquè està clar que no volem que cap jugador es lesioni o es faci mal.
1: Per cert, Quico Vera, que és molt fan de Bugui Ellis, eh? Per tant, ja té un nou ídol, a punt de recuperar per Rim, doblant per Egim. Se li en va la pilota, la pilota se la queda a l'Apro. I queden una possessió per acabar. Per tant, el descans anirà cap al vestidor, guanyant la penya, amb el Ferran Sancho i l'Uri Sunyer molt contents. L'Apro per Riqui. Està en bonus de faltes al Lleida. L'Apro no anota, rebot és de Riqui. Riqui sol se la juga, no nota, i es lamenta Riqui perquè tenia temps suficient per llançar a tauler, i jo crec que o deixar-la, tenia molt d'espai. Ell mateix ha pensat: per què he llançat així? Per què m'he precipitat? En tot cas, el descans a 6 a Joventut, 47 i l'Erna Lleida 38, la penya guanyant de nou, i veient el que havíem vist a Sant Julià de Vilatorta, fent un pas més la penya, crec jo, Ivan Corrales.
0: Sí, claríssimament, no? Jo crec que molt diferent aquesta primera part d'aquest partit, el que havíem vist fins ara. Està clar que si no m'equivoco, és el primer partit amb més jugadors que té el Dani a l'estat tècnic sèniors o del primer equip per afrontar el partit, i jo crec que això s'està notant. Fins ara, doncs, rotació de nous jugadors sèniors, més l'ajuda de l'Adrià Torres, que està fent un molt bon any. Molt bona feina, ja ho hem comentat durant la retransmissió, i sobretot el que estàvem dient, no? El ritme de partit, la intensitat defensiva està sent molt, molt bona, i això fa que després d'un inici una mica dubitatiu en defensa només, l'equip s'ha posat per davant al marcador, ha estat capaç d'agafar aquest avantatge de quasi 10 punts i passar-los també, passar de 10 en algun moment, i dominar el partit, sobretot a nivell de ritme i sobretot des de la defensa. Hem vist en aquests últims minuts de segon quart el Riqui i el Lapro junts, i això també es pot donar moltes coses positives, sobretot a nivell ofensiu.
1: 38 a 47. Veurem què li ha passat a Tuane Dianyega, perquè s'ha anat allò, el gest no és molt bonic, i veurem què passa en un final de partit on hem vist que Isaac Nogués també ha estat en algun moment en la posició de 4. És el que té el bàsquet actual, la polivalència de diferents posicions. Ara el Quico Vera diu: home, del Bugui Ellis potser no, potser és del Checkham. Aviam si ens confonem. Aviam, per part del Joventut anem a repassar l'estadística. Ellis 7 punts, 4 per Ricky Rubio, 7 per la Provítola, 2 per Hackenson, 5 per Reyes, 11 per Soleimanovic, 2 per Adrián Torres, no ha notat Isaac Nogués, 4 punts per Virgander i 5 per Xigan. Per tant, hi ha una dada bastant significativa, que dels 10 jugadors, 9 han anotat, amb 13 de 25 en tirs de 2, amb 5 de 15 en triples i 6 de 6 en tirs lliures. En quant a rebots, 13 per la penya, atenció, 22 per l'Hivern a Lleida, pràcticament doblant el que dèiem del joc interior del Joventut, que aquí haurem de patir. Per part del conjunt de Lleida, 4 punts per Maki, 9 per Bateman, 9 per Egin, 2 per Paulí, 4 per Hughes, 3 per Sants, 7 per Pervin. Per tant, veurem si es conjunta, el conjunt de Gerard encuentra millor aquesta segona part. 8 de 7, 7 de 2 i 5 de 10 en triples. El descans, a 6 de Joventut, 47. I l'Erna Lleida, 38. Llavors fem una petita pausa des d'aquí, des del Palau d'Esports de Catalunya, de Tarragona. És això, el més destacat que ha donat així la nostra ciutat, amb el Martí Villegas, grande, i tornem de seguida per viure el segon temps. De moment, a descans, la penya guanyant de nou. Fins ara.
2: La penya en joc. Notícies Badalona.
3: Bon vespre. Aprofitem la mitja part d'aquest partit per fer-vos un breu repàs de les notícies més destacades de la nostra ciutat. Us parla Martí Villegas. Tot i que aquest matí no s'ha produït cap xàfec important, les pluges han arribat a Badalona a primera hora de la tarda i s'han allargat fins a un quart de sis de la tarda. També a primera hora de la tarda ha estat quan la Generalitat ha anunciat l'aixecament de la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitats sanitàries a les 5 comarques amb més risc. En roda de premsa, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat aquestes restriccions perquè hi havia una probabilitat elevada de pluges. Segons Soler, les alertes s'envien en base a criteris tècnics i es fan tan aviat com es pot perquè la gent es pugui organitzar, però admet que hi ha limitacions en la certesa de les prediccions.
4: No sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran, perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat, com tu bé deies.
3: Per la seva banda, el servei Metocat ha detallat que la matinada de dimarts a dimecres les tempestes s'han mogut i una part important han caigut finalment sobre el mar. En qualsevol cas, després d'un inici de setembre marcat per temperatures elevades, la pluja ha confirmat finalment un canvi de temps i un descens de la temperatura. El major Josep Lluís Trapero, nascut a Santa Coloma de Gramenet, ha presentat aquest dimecres la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Precisament la consellera d'Interior i també colomenca Núria Parlon ha convocat aquest dimecres la prefectura per comunicar els canvis que es produiran a l'organigrama, tenint en compte que l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila. La nova cap del cos serà Sílvia Catà, la primera dona en aquest càrrec. Parlon ha agraït a Trapero i Esquius la seva tasca i vocació de servei públic.
5: La feina que s'ha fet fins ara és adequada, ha estat ben enfocada. Autocrítica sempre hem de fer. Jo no faré autocrítica de les relacions personals. Jo crec que hem treballat bé. Òbviament, no amb tot podem estar d'acord sempre. Crec que s'ha fet una bona feina. Crec que amb aquesta feina hem de continuar. Òbviament, el director Trapero tenia plena confiança per part del president de la Generalitat. Òbviament, la té el Ferran López amb l'encàrrec que han tomat.
3: 3 detinguts a Badalona per robar una trentena de mòbils durant la Festa Major de Viladecans. Els Mossos van detenir el passat diumenge, 6 de setembre, a la ciutat, 2 dones i un home d'entre 21 i 30 anys. Als vols de la mitjanit, una patrulla de paisà va detectar un vehicle que circulava sense llums pel carrer Doctor Bassols. Se'l va aturar i durant l'escorcoll, a sota del seient del copilot, els policies van trobar-hi una bossa de mà amb 32 telèfons, tots ells folrats amb paper d'alumini. Fins ara, 20 dels aparells han estat retornats als seus propietaris. L'escola Josep Carner inicia el curs amb les mateixes deficiències de l'any passat. La direcció denuncia que no s'ha fet cap actuació de millora en les instal·lacions i que les classes han començat amb temperatures que superen els 30 graus. Això se suma que en la meitat dels cursos s'ha superat la ràtio de 25 alumnes per aula. Des del consistori recorden que està previst invertir més d'€1.200.000 en reformes al centre, una inversió que s'emmarca en la remodelació integral de 6 escoles des d'ara fins al 2030. Des des de fa temps, però el Josep Carné denuncia el deteriorament de l'edifici. A més de tenir problemes en els lavabos, amb filtracions d'aigua i vàters trencats, els preocupa especialment la zona de parabolari. El passat hivern va quedar inundat durant un temporal i aquest dimecres patien davant la previsió de pluges. Tot i que veuen amb bons ulls la futura inversió de l'Ajuntament per rehabilitar les escoles públiques de la ciutat, des del Josep Carné expliquen que no tenen més detalls, ho explica la directora de l'escola, Dolors Fernández.
6: Se'ns va informar això, devia ser el maig, i no n'he tornat a sentir res més. Torna a haver-hi unes pluges fortes com les de l'any passat i amb aquest canvi climàtic veiem que cada vegada les pluges torrencials són més habituals. Estem creuant els dits i estem tement el dia que caigui una de forta, perquè sonarem inundar. És a dir, no s'ha fet res.
3: A les deficiències estructurals s'afegeix la manca de recursos. Per completar la plantilla, els falten 3 mestres que encara no s'han incorporat. Això s'afegeix que l'escola va passar de ser un centre de màxima complexitat a un d'alta complexitat el 2021, amb la pèrdua de subvencions i de personal que això implica. Des de la direcció reclamen a la Generalitat que torni a revisar la qualificació del centre, ja que l'alumnat ha canviat molt en els darrers 5 anys. Aida Llaurador serà la candidata de Badalona en Comú a l'alcaldia de Badalona en les eleccions municipals de maig de 2027. Així ho ha decidit la formació després d'un procés de primàries. Precisament Llaurador participa aquesta tarda en un acte dels comuns al Teatre Zorrilla amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, que compta amb la presència de la presidenta del grup parlamentari Jessica Albiach i el diputat i candidat per Barcelona Gerardo Pisarello. I la quarta edició del Pizzas Fest aterra a Badalona del 10 al 13 de setembre, és a dir, de demà a diumenge. La plaça Josep Tarradellas acollirà aquest festival gastronòmic on hi participen diversos establiments de la ciutat, entre ells la pizzeria Modomio. Els millors restaurants de Badalona i voltants de l'univers de la pizza portaran les seves propostes i competiran durant 4 dies per emportar-se el premi a la millor pizza. El jurat serà el públic i un grup de professionals reconeguts de l'àmbit gastronòmic. Cada restaurant oferirà 2 tipus de pizza, la seva especialitat gourmet i la seva pizza clàssica per excel·lència. La pizzeria Modomio de Badalona serà un dels establiments concursants i ho faran per primer cop amb unes pizzas que combinen un estil contemporani i napolità amb ingredients originals i cuites amb un bon forn. Escoltem a Pau Royo, l'encarregat de la pizzeria Modomio.
7: Pizza clàssica és una margarita amb búfala i la pizza premium és una paellesa que li diem nosaltres, que és amb botifarra, ceba granitzada, bri i mel. Treballem amb forn de llenya. Sí que és veritat que aquí, en el tipus de Pizza Fest, treballem amb un forn que és elèctric, però la similitud és molt igual. S'aconsegueix amb una bona cocció, no esperen massa temps a treure pizza del forn i amb uns ingredients de qualitat.
3: L'aforament és limitat i s'omplirà per ordre d'arribada. Només la compra anticipada d'un menú garanteix l'accés al festival, on també s'hi podran tastar postres clàssics italians i gelats artesans. Això és tot per ara. Us deixem amb la segona meitat d'aquest partit.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
8: Ningú t'informa com nosaltres.
9: Temperatura a Badalona.
10: 21 graus.
9: 94.4.
10: Radio Ciutat de Badalona.
11: Aquest mes de setembre, el Cicle Gaudí ens presenta Tres Adioses, de la directora Isabel Coixet. Una bonica i entranyable història sobre la vida, l'amor i aquells moments que determinen els nostres camins i que ho canvien tot per sempre.
9: Tres Adioses, el dimecres 16 de setembre a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
2: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
12: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
2: Més clar, més ràpid, més Badalona.
12: bdncom.cat.
2: Badalona passa aquí.
13: La penya en joc.
1: I tornem aquí a Tarragona, on el de moment el joventut, la Cida Joventut, guanyant 47-38 en aquest debut a Lliga Catalana contra el Dilerna Lleida. A Tomane Dillanyer, la sensació és que no tornarà a jugar, perquè el veiem amb una protecció amb gel al genoll, bastant aparatosa.
0: Sí, sí, Xavi, claríssimament no dona la sensació que podrà tornar a jugar. Està clar que ja té pinta que recorça molt més o molt millor al peu esquerre, però evidentment el cop que s'ha donat contra el terra segurament farà que en aquest partit doncs, hi hagi una mica més de decisió en la línia de tenir precaució, i té pinta que no podrà tornar a jugar, i fins i tot que està a la banqueta sense fer aquesta roda d'escalfament del descans. O sigui que ja podem comptar que Diagné en aquesta segona part no podrà jugar pel Lleida.
1: Doncs d'augment 38-47, i jo destacaria el que dèiem, Ivan, dels 10 jugadors que han jugat de la penya n'han anotat 9. L'únic que no ha anotat és Nogués, que no és un problema perquè Nogués té moltes altres tasques a fer l'equip, allò dels rols que tenen dins la plantilla, però això també fa més perillós a l'equip, no?
0: Sí, sí, claríssimament, no? El màxim anotador és el Sulemanovic, que s'està aprofitant molt bé de les passades dels seus companys, el que tu dius, no? 9 jugadors en anotació, si no m'equivoco, Lleida només 7 jugadors anotant, i evidentment, doncs, sempre que nosaltres siguem capaços de repartir més l'anotació, doncs serem un equip més difícil de controlar per les defenses rivals. Està clar que hi haurà una sèrie de jugadors que tothom ja sap que portaran més el pes ofensiu de l'equip, però és important que tots estiguin preparats per anotar, perquè en el bàsquet actual, bueno, això sempre, doncs, però en el bàsquet actual encara més pel ritme que es fa, els jugadors han d'estar preparats per aportar a moltes situacions del joc, i l'anotació és una d'elles.
1: 46 segons per acabar el temps de descans, i 38-47. Jo crec que, més enllà de que la penya vulgui guanyar el partit, que sí, jo crec que també està servint el partit buscant els dos vessants, tant l'esportiu com el de preparació. Jo crec que està servint aquest partit per fer un pas més.
0: Sí, sí, evidentment ja en aquests partits ja sí que s'han de trobar la barreja de preparació i competició. Fins ara els partits que hem jugat han estat amistosos, amb totes les circumstàncies que ja hem comentat que hem tingut, però clar, aquí ja canvia una mica, no tot, perquè és veritat que encara estàs en preparació, estàs encara doncs, veient alguna sèrie de situacions, fent combinacions tant en el joc ofensiu o defensiu. Evidentment no tens tu encara un gran treball a lo millor tàctic, però sí que ja ho has de combinar amb la competició, perquè això ja és treballar i lluitar per un títol. Llavors, clar, les situacions del joc i ja el resultat doncs canvia una mica més en comparació amb els partits que hem jugat fins ara.
1: Començava la segona part per part del conjunt verdiner amb Ricky Rubio i Pugui Ellis. Havia començat el partit Ricky amb Hackenson, ara Ricky amb Pugui. Allò que dèiem, anar provant parelles.
0: Sí, sí, provant combinacions, i també entra Chitman en comptes de l'Adrián Torres.
1: I surt de 4 Chitman, juntament amb Reyes de 3 i Sulemanovic, el millor jugador de la penya d'augment en aquesta primera meitat. Ricky defensant per Adrià Rodríguez, Ricky doblant per Reyes, no nota, el rebot és de Perrin, que la dona per Bainon, 38-47, el Lleida intentant tornar dins del partit, un Lleida que té un nou entrenador ajudant, que arriba de Melilla, jugant Egim, traient la pilota per Perrin. Bona assistència, que bé que ha jugat aquí, gran jugada, és un bon jugador, Perrin.
0: Sí, sí, ja ho hem comentat, no? Un jugador interessant, i jo crec que podrà fer molt bona feina en Lleida, al Lleida, i jo crec que per ell una situació o una decisió intel·ligent, perquè en principi Lleida tindrà minuts, i ja ho he dit, és un jugador jove, de la mateixa edat que generació de l'Isaac Nogués, i aquests jugadors necessiten jugar minuts abans de jugar certa competició o una altra.
1: Supertap d'Adrià Rodríguez a Ricky Rubio, i el contracop del conjunt de Lleida. Bateman buscant a Oriol Paulí, la falta personal és de Sulemanovic. Una cosa que té molt bona el Lleida la temporada passada, però ara també, és que fan un parell de jugades bones i es creix tot l'equip.
0: Sí, l'any passat ja van demostrar que la comunió de l'equip per ells era molt important, en general en qualsevol equip ho és, però el Lleida va ser un dels equips que sempre ha estat capaç de mantenir, o en els últims anys, doncs una filosofia molt clara amb el Gerard en contra a la banqueta, i també amb la continuïtat de molts jugadors d'una temporada a una altra. Això també fa, doncs, que, per exemple, el Lleida, doncs, sigui més fàcil, doncs, acoplar els jugadors, perquè hi ha molts que ja continuen, que coneixen com treballa l'entrenador, i nosaltres aquest any, doncs, hem de ficar, com a la penya, el que hem de fer és, doncs, ficar més ràpid a jugadors que venen d'altres equips en la dinàmica en la nostra dinàmica i com ens agrada a nosaltres jugar.
1: 4-2, 4-7, situa 5 punts. La penya ha arribat a guanyar de 14. Ricky Fintan a punt de fer passes. Nogués doblant per Bugui. Ara s'haurà de jugar. Ara sí, Bugui, que necessitem. Se la juga Ricky de 3, forçadíssim. No toca el cèrcol i de moment Dani Mirec, que no demana temps mort. Oriol Paulí recupera la pelota. Schietkamp, com la mona Chita. Schietkamp. Ricky buscant en Bugui. Ellis no hi va. A rebot des de Perrin. El francès cau al terra, però no hi ha falta. I jo crec que tal com està el bàsquet actual, aquests contactes no poden ser mai falta. Bateman, Egim, bàsquet. Tens molt de Dani Miret, perquè el Lleida situa només 3 punts, 4-4-4-7. Peguin, mirant a Arnau Pedrós, dient home, hi havia falta. I el parcial és de 6-0 de sortida. Primer avís per Perrin i els aficionats de Lleida, que es queixen, però està clar que els àrbitres, que són ACB, també volen marcar aquí territori de dir, escolta'm, està molt bé que em diguis alguna cosa, però una cosa és plantejar-me si és falta o no, i l'altra és mirar i desafiar.
0: Sí, sí, jo crec que en aquest cas Perrin s'equivoca. El Ricky estava intentant buscar una possible falta d'atac i és una mica més ell, el Perrin, el que ha intentat, doncs, esquivar el Ricky, doncs, ha caigut, no? Jo crec que ja no feia falta aquest tipus de protesta, i el que fa bé l'àrbitre és dir, bueno, doncs, un avís, i la següent vegada que passi alguna cosa amb el Lleida, doncs ja serà tècnica, no? I per la nostra part, Xavi, doncs, ben aturat el partit per part del Dani, perquè està clar que quan anava a començar aquest tercer quart, hem vist com els jugadors del Lleida es ficaven els 5 jugadors junts i el Paulí parlava amb ells demanant-los més intensitat defensiva. El Lleida ha pujat línies i ara nosaltres hem de respondre amb una mateixa intensitat o més gran i amb un major ritme ofensiu, perquè ara mateix el Lleida està dominant aquests dos primers minuts de tercer quart. Ara també, igual que hem dit abans que s'equivocava, ara Perrin ha anat a parlar amb l'àrbitre, amb el Raúl Padrós, i s'ha disculpat per la seva protesta.
1: Fa bé de disculpar-se, perquè recordem, això és inici de pretemporada. Chitham, Bugui, Soleimanovic, veurem com reacciona Bugui a l'esfinta. Ha de llançar aquí davant de Jim, ha de llançar. Uf, la passada interior hi ha superioritat i la treu, és que no ho entenc. L'estava defensant Bateman en el pal baix, que li treu 9 pam, no 2. I la falta és a baix, serà pilota de banda. Tornarà Simon Birgander. Com pot ser que tregui la pilota tenint en compte com estava la situació? Sorprès. Serà pilota de banda. Atacant el Lleida per intentar empatar el partit o situar-se a un punt. Depenent de com va aquesta acció. Revisió. Doncs demanen revisió per si era acció de tir o no. També a la Lliga Catalana tenim revisió. Instant replay.
0: Sí, sí, doncs, m'ho han demanat perquè no ho semblava, però clar, evidentment amb la repetició és una mica diferent a veure-ho en directe. I veiem quina decisió prenen els àrbitres. el Lleida el que ha demanat és que l'acció de Bateman ja iniciava l'acció de llançament i per això doncs, demanen els dos tirs lliures. En principi l'àrbitre ho tenia molt clar i ha xiulat molt ràpidament que la falta de l'Isaac era baix.
1: 4-4-4-7, estan posant aquesta musiqueta de Pink Panther, per la Pantera Rosa. Tu el veies, la Pantera Rosa, la veies, Ivan? O Sant Adrià, no?
0: Sí, la veia i era molt, molt divertida.
1: Doncs veurem aquí si el conjunt verd i negre ara diuen que és acció de banda. No, encara no. Pauli feia broma. I ara Pauli parlant amb Enric Rubio i somriures perquè, clar, es coneixen moltíssim. Veurem què diuen acció dels dos titulars. Sí. Acció diu per Bateman. Reacciona, rectifica els hàbitres, que també estan en pretemporada, Ivan. Els tenim aquí a tocar, però també ho hem de dir, no?
0: Sí, si la situació l'han vist clara, doncs s'ha de rectificar i el que tu dius, estem en pretemporada i per això està aquest replay, no? Igual que nosaltres estem contents quan el Dani ho utilitza i es va bé, doncs ara el Gerard ho ha utilitzat i li ha anat bé al Lleida.
1: Gerard encuentra davant l'instant replay i donant-li la raó falla el segon tiro. Atenció, així m'agafa el rebot ofensiu. Bateman pot situar el Lleida per davant, triple. Capgira absolutament la dinàmica. El triple parcial és de 10 a 0 de sortida. Aquestes coses ho estava avisant Dani Miret a la prèvia. Poden passar, hem de treballar perquè no hagin aquests parcials. I ara hi ha falta personal i seran dos tiros per Ricky Rubio. 4-8, 4-7. El Lleida, que perdia 14, guanya d'un parcial de 10 a 0. Ivan, com s'explica això?
0: Bueno, el que estàvem comentant quan ha demanat el Dani al test mort, no? Està clar que el Lleida, doncs, aquesta coacció que tenen com a grup, com a equip, que tu comentaves de la temporada passada i d'altres, doncs fa que està clar que el Lleida intentarà no anar-se del partit, han pujat línies defensives, nosaltres ens hem aturat a nivell ofensiu. És veritat que hem tingut dos triples molt lliurats de l'Àlex Reyes i de l'Elis, que si haguessin entrat haguessin tallat aquest parcial tan negatiu, però bueno, ara ho trenca el Ricky amb dos tirs lliures i tornem a estar un punt per davant.
1: Adrià Rodríguez buscant a Oriol Pauli buscant a Bateman davant de Bogui Ellis, dos jugadors ràpids. Veurem qui aconsegueix aguantar la passada interior. No nota Jim i serà pilota de banda per el Lleida. Protesta ja en compte que juga la tècnica i ara Jordi Aliaga, aviam si avisa o no avisa. No avisa. 14 segons de possessió. Jim parlant amb Arnau Pedrós i s'aixeca l'Eix Durant. Sabies que han canviat ara? L'Eix Durant porta l'atac de la penya. Perdó, porta la defensa de la penya que portava Albert Canyelles i ho han canviat. Triple de Bateman que no toca el cèrcol. Queden 4 segons, se la juga Miquel Sant, tampoc no nota. Rebot és de Virgander per sobre de Bateman. I aprofitem per anar-nos al municipal de Sistrells perquè estem pendents del partit que ha de jugar el Badalona contra el Sestao. I allà hi tenim el Ramon Duran i el Jordi Ferrón. Ramon, bon vespre.
14: Bon vespre des del municipal de Sistrells. Finalment, ja ho hem explicat fa una mitja hora aproximadament, ja hem dit que sí, que definitivament ha jugat el partit, ha deixat de ploure, i per tant, quan hem arribat una hora i quart abans del partit, una hora i mitja, doncs semblava que era impensable que es pogués disputar el maig perquè hi havia molts vessals d'aigua aquí al municipal de Sistrells. Ha plogut moltíssim durant tota la tarda a Badalona i a més a l'hora i mitja, aproximadament dues de començar el partit, s'ha intensificat aquesta pluja. De fet, amb el Jordi Ferrón, què tal Jordi, com estàs?
15: Què tal, molt bona
14: tarda.
15: Hem pensat
14: que no jugava d'entrada.
15: Sí, bueno, jo segurament crec que es jugarà per la tot el just que hi ha de dates que s'han de fer partits, perquè veiem que en molts camps, molts jocs del camp, està el camp molt ràpid, però que en uns altres jocs la pilota es queda clavada. Avui haurà un partit difícil, difícil perquè camp petit, terreny de joc en mal estat, serà un altre tipus de futbol.
14: I era un problema, evidentment, que el Sestao hagués de marxar cap a casa sense disputar el partit. Doncs tot ho explicarem des de les 8 aquí al municipal de Sistrells, Can Cabanyes. Hi ha petits vessals, la pilota no corre en condicions, però sí que és cert que es disputarà el Badalona Sestao de Copa Federació, companys.
1: Ramon, la gent que vulgui venir fins aquí ha de venir en barca o no?
15: Bueno, que ens porti algú pel culet per nosaltres, que el tenim mulladet encara.
14: De... Nosaltres hem hagut aquí de fer una mica de mans i mànigues, per poder aposentar-nos.
15: Ens però passarem al bàsquet, que estem tapats allà. Aquí,
14: barca no, però roba d'aquesta impermeable sí, no?
15: Sí, sí, i que refresca
14: una miqueta. Impermeable, sí, sí.
15: I manigueta llarga, que sí. No? Que fa refresca.
14: Esteu més calentets vosaltres, Xavi Ballesteros.
1: Sí, sí, Ramon, cuida'ns amb el Jordi Ferron, que és un dels nostres, eh? Important que no se'n refredi.
14: Sempre.
1: Ens escoltem a les 8. Ens escoltem a les 8. Aquí a Tarragona, triple, triple, triple, triple, triple, de Chetman. És el nou triple de la penya.

0: com respon l'equip davant d'aquesta situació.
1: Tornat Bukayadis i se'n va a lo de Håkansson. És la quarta falta personal, Håkansson que protesta. Tres faltes porta des de fa molta estona Adrián Torres, que està a la pista. I la penya jugant amb Bukayadis, amb la Provítola. També Ale Reyes de 3, Adrián Torres de 4 i Virgander de 5. Falla el triple de Lleida. El rebot se li escapa a Torres i se la juga a Maquit per acabar el triple. Triple de Maquit, que són a situar Lleida per davant. I l'Erna Lleida 54, Sisa jugant un 52, supera l'equador d'aquest tercer quart al partit. Amb dos avall per la penya. La Pro amb la pilota ens dona bastanta calma, que la Pro tingui la pilota a la mà. La Pro fa una finta. No, no, altre cop de dits de Virgander, que sí. Ha fet una finta en la penetració, l'apro increïble, el cop de dits de Virgander amb l'esquerra, que no és la seva mà bona.
0: Sí, sí, bona continuació del Simo a la jugada del Nico, que no ha pogut anotar després d'una molt bona finta, però molt bona feina també del Simo atacant el rebot ofensiu i ara protegint el rebot defensiu.
1: 54-54, la falta és claríssima de Hughes. Tu que estàs a favor o en contra, Ivan, del tema de les faltes, dèiem, tàctiques?
0: Depèn, no? Ara hi ha aquesta falta que no és antiesportiva, que ja han xiulat dos durant el partit, que evidentment quan només la intenció és aturar el contratat o sense intentar fer un bon balanç defensiu, sense voluntat de defendre, doncs està molt bé xiular aquesta falta antiesportiva, que evidentment també considero que està molt bé aquest canvi, de que no signifiqui una possible sortida d'un jugador d'un partit per una falta d'aquest tipus o dues faltes d'aquest tipus. Em semblava una decisió exagerada. Evidentment, si la falta és antiesportiva, que vol dir que a partir d'ara, que vol dir que sigui excessivament dura o sigui una protesta amb tècnica, això sí que suma i pots anar-te fora. Però aquest tipus de falta que hem vist a la primera part, que confirmarem si es diuen, crec que disjuntives, però haurem de saber exactament el seu nom, doncs aquestes no sumen, però sí que xiulen i em sembla bé.
1: Doncs continua sumant la penya, que situa ara 4 punts amunt després d'un bàsquet de Virgander i aquest últim del conjunt negre, jugant ara Maki. Està a la banqueta Bateman i crec que no tardarà massa en tornar a pista. Hughes davant de l'Apro, queden 7 segons de possessió. L'Apro l'aguanta. Hughes, jugadors, no nota. Rebot és per Schurna i se li escapa la pilota. Serà pilota de fons pel Lleida. John Schurna, ex-penya que acaba de treure aquesta recuperació. A mi cau bé Schurna. És dels tios que em va deixar empremta a la penya.
0: Sí, sí, totalment d'acord.
1: Tenia i té un tir molt peculiar, una mecànica de tir molt, molt peculiar. Magui, molt bé. Aquí Adrián Torres, és un 3 contra 1 perquè ha fet canviar el tir. Reyes, falta en defensa. Que valent Reyes, anant fins a la cuina, a 2 minuts i mig. Sembla que la penya torna a agafar el rumb.
0: Sí, sí, molt bé, primer, molt bé, i de destacar les seguides defensives d'Adrián Torres, aquesta última davant la penetració de Magui, claríssimament ha fet que no pogués anotar després de superar la defensa de l'Elis, i després molt bé i amb molta intensitat a l'Àlex Reyes per intentar anotar en contraatac i ha tret aquesta falta. I sí, ara, si l'Àlex és capaç d'anotar aquests dos tirs lliures, doncs tornarem a agafar 6 punts d'avantatge, que tal com ha començat aquest tercer quart, doncs demostra que l'equip ha estat capaç de tornar al partit i recuperar aquest mal inici del tercer quart.
1: 54-59 i ara 60 després dels tirs lliures de Reyes, atacant Magui. Oriol Paulí, que de moment no està entrant amb tanta, i demana que hi hagi revisió Reyes, perquè diu no, però si no ho fan els àrbitres, no demana la revisió. Aviam. Diu, tu ja, li diu, escolta la conversa, perquè estem just davant. Paulí dient-li que és tu ja, escolteu. Ah, claríssima.

0: i 54-60. Allà en Rodríguez, Bateman. Bateman li fan el 2-1, deien que sortiria en breu. Així m'està a mig de la pista, aquí no fa mal. Tapa espectacular de Virgander. 4 segons, 8 dècimes. 4 segons, 8 dècimes. I Boogie Ellis el veig ara sí molt, molt posat dins del partit, eh? Molt posat dins del partit. I això ens agrada moltíssim. Queden 4 segons. No està mirant el rellotge, no està mirant el rellotge. Així em falla. En rebot des de Reyes. I l'assistència ara per Virgander des del terra. Terra, però de mala passada de Reyes. S'ha equivocat. Bateman, Bateman, doblant. Queden 2 minuts per acabar el tercer quart. Ara s'ha perdut una mica de ritme aquí, eh? I ara una mica descontrol. Li fan 2-1. La falta de Torres és claríssima. Seria la quarta. Pauli estava trepitjant. Estava trepitjant. Sí, sí, claríssima. Claríssima.
1: El que està clar, Xavi, que l'equip ha tornat a pujar línies defensives. Llàstima aquesta última jugada amb la passada una mica tova del Lapro a Ellis que hem perdut. Però sí que està clar que a partir del minut 5, a partir de la meitat del tercer quart, l'equip ha tornat a pujar a línies defensives i això ha provocat que siguem capaços de tornar a tenir avantatge durant el partit, que ara és de 6 punts.
0: Doncs 6 punts per la penya. Llançament de 3 de Boogie Ellis, que no anota. No anota. Sobre rebé en transició. Adrià Rodríguez, Bateman, no anota. La tanquen molt bé. Assistència, s'ha equivocat aquí el jove Perrin. Queda un minut 18 sols. Que hi hagi calma, calma i tranquil·litat. Ho demana també Nicolás Laprovítola, l'argentí, se la juga a 3. Quin tio. Triplaco, triplaco, triplaco, triplaco, triplaco, triplaco, triplaco de Nicolás Laprovítola. Sembla que ho faci a càmera lenta. Sembla que li faran el tap. Però té els timings molt controlats i sobretot, és que és molt bo, Ivan Corrales. La penya guanya de nou, 54-63. El canvi ha estat radical a 1 minut i 9 segons per acabar. Al tercer quart, la penya que guanya de nou ja té esmort de Gerard Encuentra, però, Ivan, el que dèiem, impressionant. Aprofitem per anar-nos en cap a Municipal de Cistrells. Allà hi tenim remulladets el Ramon Duran i el Jordi Ferrón, perquè comença el partit, Ramon.
2: El partit del Badalona.
3: A partir d'ara seguiu les incidències del nostre equip, el Club de Futbol Badalona.
2: El partit del Badalona és una retransmissió de Ràdio Ciutat.
3: Connectem amb el nostre company Ramon Duran, desplaçat en aquest partit.
4: Què tal? Bon vespre des del Municipal de Cistrells, on d'aquí aproximadament 3 minutets està previst que comenci aquest partit als 17 de final de la Copa Federació. Fa una hora i pico no era segur que es disputés el partit, però ja hem anunciat fa 3 quarts d'hora aproximadament que s'havia decidit tirar-ho endavant. No ha plogut més, hi ha vessals d'aigua, la pilota no correrà en condicions, però sí que és cert, doncs, que el partit es disputarà i, per tant, avui coneixerem un dels equips que serà als vuitens de final d'aquesta competició. Anem a repassar els 11 que presentaran el Club de Futbol Badalona i el Sestao River en aquesta tarda, vespre, nit futbolística que viurem també a Ràdio Ciutat de Badalona. Per part del conjunt escapulat, l'equip de Genís San Pietro, Antonio a la porteria, una defensa de 4 a priori amb Pol Gimeno com a lateral en dret, Gerard De Marco com a lateral esquerra, Aguilera i Ayala seran la parella de centrals. Una línia 4 per davant, formada per Robert Simón per banda dreta, un mig del camp format amb el doble pivot entre Bermo i Jair, per banda esquerra, en principi, doncs, jugarà Nil Sauret, i la punta d'atac estarà formada per la dupla Martí Alonso i també Antoni Asso. Aquests seran els jugadors que el Badalona utilitzarà des d'un bon inici en aquest partit. A la banqueta, Jaime serà el porter suplent, Eric La Rosa, Miranda, Pepe Bonilla, Nico Espósito, Josu i Callis, a banda de Tom Diaguara, completaran la convocatòria del Club Futbol Badalona. Per part del Sestao River, un 11 amb Iru a la porteria, Markel, Argente, Antoni, Carlos González formaran la línia defensiva, Legu i també Issa Boiro, el català, jugaran al doble pivot, una línia de 3 per davant amb Cerraeta, amb Garzac i amb Zorrilla i Castillo amb el dorsal 9 per davant. A la banqueta, al costat del tècnic Héctor Urquía, trobem a Ibón com a porter suplent, Peral, John Rojo, Ugarte, Laca, Pau Miguelez, Bengo Echea i Carrión. Tot això a les ordres de Nil Cubas Torres, del Comitè Balear, que estarà auxiliat a les bandes per Fiol Andreu i per Ibáñez Martínez. Surten els protagonistes, Jordi. Finalment, encara, la gespa sembla que ha aguantat, eh?
5: Sí. Bueno, veurem quin tipus de partit veiem per l'estat del camp, per les dimensions del camp, que fins i tot per fer una anàlisi de quin sistema s'utilitzarà, de quins jugadors jugaran, en quina posició ocuparan. Fins que no corri la pilota no ho podem veure, perquè serà molt difícil jugar per baix. Intueix un partit en molt joc directe i amb moltes segones jugades.
4: Doncs veurem què és el que passa. De moment estan ara mateix duent a terme les salutacions inicials, es farà el sorteig i d'aquí aproximadament un minut, dos, començarà aquest partit dels setzents de final de la Copa Federació aquí al Municipal de Sistrells, Can Cabanyes. Ho viurem tot aquí als 94.4 entre el Badalona i el Sestao. Tornem cap a Tarragona.
0: I a Tarragona es tanca el tercer quart amb un àliup de Beymon per Pelguin, que ens està agradant moltíssim per segellar aquest 61-65. La penya guanyant de 4 al final del tercer quart amb una reacció que havia tingut el conjunt verd i negre, agafant 9 punts de renda, però Ivan, hem tornat a veure que baixava el ritme.
1: Sí, aquest tercer quart, doncs, sobretot pels problemes que hem tingut ara els primers 5 minuts, Lleida ha pujat línies defensives, nosaltres ofensivament no hem estat acceptats, ens ha costat molt de temps anotar en aquest quart fins que el Ricky ha anotat dos tirs lliures, després hem tornat a agafar una mica més d'avantatge i bueno, el partit ara està una mica més igualat. És veritat que nosaltres hem estat capaços de reaccionar, perquè el Lleida amb aquest parcial de 10-0 d'inici s'havia ficat per davant en el marcador, però nosaltres hem estat capaços de recuperar les bones sensacions a través de la defensa i de tornar a ficar-nos per davant. Jo crec que el partit, evidentment, anirà molt igualat en aquest últim quart i nosaltres no hem de badar i no hem de baixar el nostre ritme ni deixar que el Lleida imposi una defensa molt forta o més forta del que ha fet a la primera part, perquè aquesta serà la seva intenció per intentar recuperar aquests 4 punts i intentar guanyar el partit.
0: Doncs d'un internacional com l'Ivan Corrales amb la selecció espanyola, un internacional amb la selecció espanyola com és el Jordi Ferrer al costat de Ramon Durant. Tornem cap a Sistrells.
4: Doncs aquí al Municipal de Sistrells és a punt de començar el partit. Mourà la pilota inicialment al conjunt del Sestao, que vesteix de blanc, pantaló negre. El Badalona atacarà a l'esquerra de la nostra posició, la indumentària habitual blava, amb el pantaló blanc, l'escapulari blanc. L'àrbitre del partit a punt de decretar l'inici, el maig el disputarà i, per tant, doncs, avui coneixerem, com diem, un equip que anirà als vuitens de final d'aquesta Copa Federació, que té com a premi, si arribes a les semifinals, és a dir, si superes 3 eliminatòries a partit únic, anar a la Copa del Rei. Està esperant l'àrbitre, el premi, evidentment,
5: bon premi,
4: és molt suculent.
5: Bon premi, Ramon, eh?
4: Perquè te'n vas a la segona eliminatòria nacional, ja, de
5: sí,
4: la Copa
5: sí, no,
4: del Rei, eh?
5: Fantàstic.
4: El xiulet inicial de l'àrbitre, comença el partit. Primera pilota llarga que prova el Sestao cap a la punta dreta de l'atac. Primers segons d'aquesta primera part, el Municipal de Sistrells. Ha començat el partit entre el Badalona i el Sestao.
0: Acaba de començar l'últim quart aquí a Tarragona en aquest primer partit de la Lliga Catalana. Perd la pilota Ricky Rubio a la Joventut, només guanyant de 4 a la 6 de Joventut. 61-65, molt en compte que és la quarta falta personal d'Isaac Nogués, Dani Miret, que es queda mirant a Jordi Martí, el director esportiu de la penya, i ara Pau Ribas, que està fent exercint de delegat, li diu a Dani Miret, és la quarta. Riqui, que es posa les mans a l'esquena per no fer falta amb les mans, i Chicham, que està intentant que no jugui amb comoditat, Egim, Bellmont, i bona jugada, es penja. 6-5, ens està agradant moltíssim. Perrin, de moment aquí, s'acosta i pressiona més a l'Ilerna, Lleida perd la pilota. Ricky Rubio en primera línia i empata el partit. Magui i Ricky li han pispat la pilota. Mama, 65-65, 9 minuts per arribar al final del partit. Tot per decidir. Nogués, se la juga de dos. És de dos, està ben mitjana al bàsquet i per tant ja han anotat els 10 jugadors de l'equip verd i negre, els 10 jugadors que han jugat. 65-67, aprofitem per tornar cap a Sistrells.
4: Minuto i mig de la primera part aquí al Municipal de Sistrells, en moment igualtat, Jordi.
5: I declaració d'intencions, La pilota vola cap a un costat, vola cap a l'altre, dos puntes al Badalona per fer aquest joc molt més directe, i han vist s'estava el porter, fica des de la seva àrea, fica la pilota a l'àrea rival d'una puntada de les dimensions, i veurem avui un partit de moltíssima lluita, moltíssima disputa.
4: És un camp estret, de fet, pràcticament la línia de banda està molt enganxada al lateral molt. De l'àrea.
5: Et diria que segurament són 10 metres més estret que el que podria ser el camp de Badalona tranquil·lament. No només d'ample, sinó de llargada. Ja has vist, quan treu el porter en llarg de volea, la fica a la frontal.
4: Joc aeri, molta guerra, i el Badalona també li ha d'anar bé per prendre la lliçó de cara als partits de Lliga, sobretot perquè es trobarà molts camps com aquest, com el del Martinenc mateix, el passat dissabte.
5: Sí, m'imagino un Badalona construït per tenir la pilota, per jugar des de baix, però que moltes vegades, quan digui que anar fora fins que no tinguem l'estadi, doncs haurà d'acostumar-se a aquest altre futbol. Pot ser una bona pedra de toque.
4: Aquí tenim el privilegi que sentim les paraules de primera mà. Ara ja hi havia intercanvi d'impressions amb el jutge de línia, si és fora meva, si és fora teva. De moment, 3 de la primera part. Xuta Robert Simón. El xut des de lluny. Ho ha intentat Robert Simón, la primera intervenció del porteiro.
5: Sí, des del mig del camp, pràcticament del seu terreny, del camp del Sestao, però que ja et dona possibilitats de treure un xut. I ja veus, una altra vegada, saque de porter, pilota camp contrari.
4: Doncs, com dèiem, 3 i 10 segons d'aquesta primera part aquí al Municipal de Sistrells. La pilota està més a l'aire que no pas a baix. Se'n va Antoni Aso, interior de l'àrea. El xut d'Antoni Aso torna a atrapar el porter del Sestao, que torna a evitar el gol. Hi ha una caiguda a l'interior de l'àrea. I ja n'ha tingut dues. Està frenètic el partit. N'ha tingut dues de clares al Badalona.
5: Claríssima, En una segona jugada, una pentinada, es planta sol i molt bona creuada. Ha tret el peu el porter del Sestao. Partit que, això sí, tindrem...
4: A veure si en dona treu el partit, perquè vull marxar cap a Tarragona, 3 i mig de la primera part. Aquí a Sistrell, 0-0. N'ha tingut ja un parell al Badalona, companys.
0: Aquí el Lleida, que es situa per davant, 69-67, i hi ha falta antiesportiva de Perrin, que és molt bo, però està per massa cosa més enllà del bàsquet, sobre Ricky Rubio. Revisaran l'acció perquè és important. Si són dos lliures i banda, 6-9, 6-7, els àrbitres que han xulat l'antiesportiva sobre Ricky. I a més ara Ivan Corrales, Dani Mirec, que vol guanyar un partit, 7-49 per acabar el partit. Ricky i Lapro junts a pista, que això jo crec que ho veurem poc durant la temporada, però sí que ho veurem 10 minuts com a mínim per poder gestionar aquests partits en moments decisius.
1: Sí, han començat aquest últim quart i està clar que evidentment els dos equips volen guanyar i nosaltres volem guanyar aquest primer partit de la Lliga Catalana per tenir totes les opcions obertes per arribar a la final després en el partit de divendres, no? Veurem ara, la falta d'esportiva és claríssima i aquestes són les situacions que segurament el Perrin com a un jugador jove, doncs ha de saber gestionar o evidentment doncs a millorar, no? I ara són dos decisions pel Ricky, que si anotem doncs empatem el partit, i ara ha fallat el primer del Ricky, a veure si anota el segon per ficar-nos a un punt. Però està clar que el partit, com ja hem dit, amb les sensacions que hem tingut en aquesta segona part, que en principi són millors per Lleida que per nosaltres, doncs el partit anirà igualat, i a veure si ofensivament doncs la feina en aquest cas del Ricky i del Lapro, el temps que estiguin junts, doncs és positiva per l'equip.
0: Anota el segon tir lliure, 69-68. Perd la pilota de la penya una altra vegada en primera línia, Argoer Hughes. I la falta és de la Provítola, seran dos tir lliures. Ara demanen antiesportiva des de la banqueta de Lleida, però evidentment no ho és. De moment aquí, Ramon, el Joventut, que està perdent, així de Joventut, 68. I l'Erna, 69, s'escalfa el partit. Sap el conjunt lleidatà que pot fer un pas molt important cap a la final. a falta de 7:44, Lerna Lleida 69, a 6 a Joventut 68.
4: Aquí al Municipal de Sistrell som al minut 6 de la primera part i està entretingut això perquè ara qui ha tingut l'oportunitat fa un parell de minuts ha estat el Sestao i déu-n'hi-do l'aturada del porter del Badalona, Antonio Olivera.
5: En estratègia intercanvi de cops, perquè hem vist una altra pilota en llarga també del Badalona, molt bé l'acció de dos davanters, sempre un disputa, l'altre va a la perjongada i arriba una altra vegada a zones de rematada. Molt bé, Badalona, cuidado.
4: La pilota, atenció, hi ha una agafada, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Badalona, marca Martí Alonso, s'estrena l'ex de la grama, que fa el primer gol del partit, evidentment els vessals d'aigua han tingut la seva conseqüència aquí, se n'ha aprofitat Martí Alonso per poder guanyar l'esquena a la defensa, fins i tot l'han agafat, ha continuat amb pentes i rodolons i ha xutat, creuat fora de l'abast del porter Iru. S'avança el Badalona, minut 6 de la primera part, en partit de Copa Federació aquí al Municipal de Can Cabanyes, Badalona 1, Sestao 0.
5: Dèiem que el Sestao havia vingut amb, sabíem molt bé el que havia de fer perquè pràcticament no estan jugant la pilota, tot és pilotes a dalt, segones jugades, ficant-la dintre de l'àrea, molt rematades, i en una que s'han equivocat, una sessió de central al porter darrere, la pilota s'ha quedat aturada i l'ha donat temps a que...
4: Important per un nou marca, per Martí Alonso, tant, per aquests tant, nous que ha fitxat el Badalona.
5: A part, Ramon, perquè estan fent... Jo crec que es senten còmodes tots els nous del Badalona avui perquè estan fent un partit on jugadors tan grans ens poden sentir molt utilitzats.
4: De moment, bones sensacions. Minut 8 de la primera part. Aquí al Municipal de Sistrells, tornem cap a Tarragona. Badalona 1, Sestao 0.
0: Hem vist una genialitat de Ricky Rubio. Tothom donava la pilota per perduda i Ricky, el més des de tot, com sempre, pensant i arribant abans que la resta, ha posat la maneta per recuperar la pilota i l'ha proposant el 71-70. Ara anota Hackenson per situar una altra vegada per davant el conjunt verdinegre. A 6:40, a 6 a Joventut 72 i Lerna Lleida 71. Hi ha hagut falta personal al conjunt verdinegre que entra en bonus. El Lleida porta 3 faltes en aquest període, per tant li queda una abans d'entrar el bonus. I Dani Miret, que no para de parlar amb els seus ajudants intentant buscar la millor solució. Enriqui a la banqueta, està jugant la penya amb Ellis, amb Lapro, amb també amb Hackenson, juntament amb Torres i Virgander. Se la juga Dresma aquí. No, no, de rebot de Virgander, que ara sí. Crec que està fent una bona feina. Una Simon Virgander que ha arribat de la selecció sueca. Ha anat amb Hackenson a les finestres FIBA fent dobles figures i fent bona feina. Jugant Lapro, molt en compte amb Lapro. Lapro, Lapro, Lapro, Lapro, Lapro. La, la, Lapro, la, la, la. La, la, la, la, la, la, Lapro, pilotola. Se'n va cap a dins. La penya guanya de 3. Que fàcil que ho fa Ivan Corrales, eh?
1: Sí, sí, molt fàcil, molt bona ajuda del Lapro, bona ajuda defensiva una altra vegada de l'Adrià Torres, que no ha deixat la primera cistella després en el rebot o recuperació de la pilota després del tap. L'he fet falta al Miguel Sant, i que sí que hem de comentar que en aquest últim quart, en aquests moments de partit, és la primera vegada que estem a pista en tres petits. En aquest cas, ara mateix, el que tu deies, no? Està el Lude, està el Lapro i està l'Elis. Evidentment, entre tots hauran de treballar moltíssim més per tancar bé aquest rebot defensiu i després poder córrer, perquè en atac ara mateix tenim molta amenaça en el llançament exterior i segurament amb aquests tres jugadors petits podrem obrir moltíssim la defensa del Lleida.
0: A falta de 6 minuts per acabar el partit, 6 minuts justos, a 6 a Joventut 74 i Lerna Lleida 72. De moment, Ramon, aquí la penya per davant.
4: Sí.
0: Sí, sí, doncs sí, Ramon, de seguida connectarem amb tu, amb la pluja. Hi ha hagut aquí una mala connexió, Simon Virgander buscant a l'Apro, l'Apro intentant davant de Magui el llançament, i feia un Stephen Curry, perquè l'Apro ha llançat i s'han anat sense mirar si entrava nova pilota. És de 2 el llançament, no nota, rebot de Perrin, la torna per Magui, ara és de 3, no hi va, rebot llarg, torna a ser per Miguel Sanz, i ara Perrin, que no és un especialista en el triple, estava sol a 65, però dona la mà a calma, dona per Maki, la penya guanyant d'un, només d'un, 73-74, penetra la doble i la falta personal és de Pugui Ellis, i això seran dos tirs lliures. Ha entrat John Churna, l'ex de la penya, per intentar obrir el camp, per amenaçar des de l'exterior. Bona feina d'Adrián Torres, m'està agradant bastant, eh?
1: Sí, sí, molt bona feina de l'Adrián, i el que dèiem, no? Ara estàvem jugant amb tres petits i estem patint una mica en el rebot, perquè les últimes situacions, en el rebot defensiu, les últimes situacions del Lleida sempre han estat després d'una o dues errades, al final han tret alguna cosa positiva, però sempre després d'un rebot ofensiu. Ara torna a pista a l'Àlex Reyes pel Lapro, i m'imagino que amb l'Àlex doncs, intentar doncs, aquesta situació del rebot tancar-la millor, i que ara doncs, amb el Lude de base, que l'atac ofensiu doncs, també sigui clar.
0: Es torna a situar per davant l'Ilerna, Lleida 75-74, tornem cap a Sistrell.
4: Minut 12 de la primera part, que el municipal de Sistrells, i no es pot dir que no hi hagi contingut, Jordi.
5: Tensió, no? És que es veia, és un partit on hi haurà molt de segona jugada.
4: Hi ha hagut una forta entrada, hem de dir, al costat del cercle central.
5: Forta entrada per lo que és, i a part, el camp està tan mullat que ha relliscat, encara es fa més aparatosa, no? La caiguda, targeta groga a la banqueta del Badalona, també, que volia segurament més que una groga, i veurem, un partit amb moltíssima...
4: L'entrada sobre Pol Gimeno ha estat d'Issa Boiro, que s'ha endut una targeta groga, i des de la banqueta del Badalona i els jugadors a l'interior del terreny de joc que demanaven alguna cosa més.
5: Perquè ha sigut molt espectacular, sí.
4: Sí, sí. En fi, doncs, que continua la lluita frenètica aquí al municipal de Sistrells. Som al 13 ja de la primera part del partit, tornem cap a Tarragona, Badalona 1, val el gol de Martí Alonso, Sestao 0.
0: Superat l'equador d'aquest últim quart, haurà de tornar Ricky Rubio al rescat, perquè tot i el triple de Lude Hackenson, el Francesc Perrin, que ha anotat el bàsquet per tornar a empatar 7-7-7-7, i ha fallat, sort n'hem tingut ara del tir lliure. Es prepara Ricky, jugant Hackenson, la penya jugant amb Hackenson, Bugui Ellis, Àlex Reyes, que també ha entrat, i ha falta en atac del nord-americà. S'ha situat al davant Bateman i Bugui Ellis l'ha escombrat. Ricky Rubio que entra, i jo no sé si Bugui Ellis pot entendre que faltant 4 minuts, ell que ve de ser l'estrella del seu equip, el substitueixin. El que passa que quan veus a Ricky Rubio dius, home, estic enfadat, però clar, és que aquest tio...
1: Sí, sí, està clar que ell, com a tots els jugadors, ja han d'entendre que el ritme i les situacions de canvis són molt diferents a altres èpoques, i ara és veritat que ell ha intentat ser incisiu cap a Cistella, i la defensa de Bateman ha estat molt, molt bona, traient-li la falta en atac.
0: 77-77, 4 minuts 39 segons per acabar el partit. Aixuguen el parquet després de la falta personal en atac de Bugui Ellis. La joventut ara mateix amb Ricky de 1, amb Hackenson de 2, Àlex Reyes, que estem esperant també la seva versió explosiva, amb 7 punts de moment. Ha començat molt fort, però després jo crec que s'ha anat diluint. Adrián Torres de 4 i Simón Virgande de 5. Virgande rient amb Xurna. Un Simón Virgande sense protecció als genolls. Situa a la pilota en joc. Bateman, 7-7-7-7. Bateman davant de Hackenson, buscant a Adrià Rodríguez. Adrià Rodríguez, la torre per Bateman, jugant per parelles amb Perrin. Bateman a punt de... Jo crec que ha mogut els peus. Crec que quan li han fet el 2 contra 1, ha mogut els peus d'allà, falla, rebotes de Reyes. La dona per Ricky Rubio, jugant llarg. Uf, aquesta pilota que li ha donat a Reyes a Ricky, que ha estat a punt de tallar el Lleida. 4 minuts per acabar el partit. Ataca Reyes. Reyes que no crec que tardi molt a llançar, i la falta personal és de Miguel Sanz. Entraran bonus al conjunt lleidatà. 4 minuts, 0-1 per acabar el partit. I l'Erna Lleida, 77, a 6 de joventut, 77. Tornem cap a Sistrells.
4: A Badalona, 15 i mig de la primera part. Hem passat el primer quart d'hora i continua el tec-a-tec entre tots dos equips. La centrada del Badalona des de la banda dreta.
5: Ramon,
4: i déu-n'hi-do les accions
5: mal,
4: que hi ha.
5: Em fa mal el cap a mi, tot només de veure. Estan donant més vegades amb la pilota amb el cap que amb els peus, eh? Tota l'estona, pilota aèria, molta disputa, molta agressivitat. Ja veiem, sac ara mateix del porter de Sestao, que arriba a la frontal de l'àrea rival. I segona jugada, i dintre de l'àrea, punt de penal, a disputar-la.
4: No, no, un equip físic, el Sestao, el Badalona, sí, que ho està contrarrestant perfectament. Ara De Marco, que posa una pilota llarga al mig del camp, la lluita de Martí Alonso. De moment s'estan compenetrant perfectament, sí, Martí Alonso i Antoni Asso a dalt.
5: Sí, perquè
4: a
5: part donen per un partit amb dos puntes tan grans, no? Normalment, recordem, la dona utilitza un mitja punta, més tocador, més de venir a rebre, però en aquest cas salta gairebé la línia de mig al camp amb un joc bastant més directe, moltes vegades en parella, en dos contra dos, amb els centrals, que jo crec que és el que toca en el partit d'avui.
4: Doncs aquí la gent s'ha anat animant, eh? Ha vingut, sí, gent aquí a la graderia del Municipal de Sistrells, 16:30 de la primera part. De moment, el Badalona dominant en el marcador. Badalona 1, Sestao 0. Tornem a Tarragona.
0: 3 minuts i Ricky Rubio, que acaba de perdonar amb una penetració, saca de cura l'entrada i en el contracop Xurna ha clavat el triple per situar Llerna Lleida per davant. 80-79, es situa un sol punt. Moment en què Dani Miret torna a demanar un desmort. Per tant, tornem cap a Sistrells.
4: Al Municipal de Sistrells hi haurà falta, una falta una mica dubtosa, eh? Es fet, sí, així amb el cap,
5: sí,
4: no, Jordi?
5: Sí, perquè està venint moltíssim contacte, a vegades no saps on tens la vara de medir, no? Perquè molts contactes s'han deixat seguir i aquest que semblava una miqueta un forcejeo entre la pilota, la xiulat. Partit molt difícil avui per l'àrbitre, eh? Perquè és totalment situacions de disputa de pilota.
4: I jo crec que la intensitat es nota en el fet que passes tres eliminatòries i pots veure les cares en un primera divisió, Jordi, a la Copa del Rei.
5: Ho parlàvem abans amb el Magent del Sestao, no? Aquestes primeres eliminatòries són un embolau, perquè no les vol jugar ningú, perquè te trenca la setmana, tens que fer un viatge en autocar molt llarg, però que et dona, si vas passant eliminatòries, et dona la recompensa de poder trobar-te una competició com és la Copa del Rei, que això són paraules majors.
4: Doncs aquí arribarem al 18 de la primera part. Continua la lluita frenètica. Badalona 1, Sestao 0. Tornem al bàsquet.
0: 3 minuts 14, Ivan Corrales. Ara, a priori, tenint a pista jugadors com Nicola Provítola o Ricky Rubio, haurien d'estar tranquils. S'han fitxat perquè si arribem a un final ajustat sigui això, no?
1: Sí, està llàstima aquesta safata del Ricky, però està clar que jugadors importants de l'equip són els que prendran les decisions en aquests moments de partit i sobretot en un partit tan igualat com aquest, no? Llàstima perquè després de l'assistir al Ricky i de recuperar la pilota podria ser l'opció d'un més 4 que per l'errada no s'ha convertit en un menys 1 amb aquest triple de Surna, però bueno, jo crec que l'equip està bé, amb bona dinàmica per jugar aquests 3 minuts i treure la victòria.
0: Troba de banda Ricky Rubio. El Peña juga amb Ricky, Hackenson, Reyes, Chitham i Simon Birgander. Ricky, queden 3 segons, la jugada assajada és boníssima. El que acaba de fallar Birgander sota el cèrcol. Ricky li havia donat la pilota dins la zona i Birgander no s'ha pogut penjar, però és que ha fallat una cosa molt clara. Ricky, doblant per Reyes. Queden 3 segons, s'haurà de jugar Hackenson, molt forçat, se la juga a 3, no hi va. A rebot llarg és per Reyes, la dona per Chirham, però se'n va directament a fora. No ha sabut jugar i el que està perdonant la penya.
1: Sí, semblava també una altra cistella fàcil del Simon i no hem pogut anotar i ara ens toca doncs, fer una bona defensa.
0: Es prepara la Provítola i ara estem convençuts que entrarà per Hackenson i jugaran junt Ricky i la Pro. Xurna, postejant a Ricky. Xurna, i la falta de Ricky, dos tirs lliures. Dos tirs lliures per John Xurna. Entrarà la Provítola per l'U de Hackenson. I, per tant, la penya jugarà amb Ricky, Lapro, Reyes, Chitham i Birgander. Es produeix ara mateix el canvi quan Xurna pot situar 3 punts amunt. El conjunt del Lleida és Jim. Jim entrarà. Si anota el segon tirs lliure, John Xurna. I entra també Mark Hughes, substituïda Bateman. Surna nota el primer. Té bon canell l'ex-penya. 81-79. L'ex-penya, l'ex-Andorra, entre altres. Un altre llançament de John Surna, el nord-americà. No comptava molt amb ell, però al final s'ha quedat perquè tenia contracte. El jugador amb passaport lituà. 3 avall de penya, 8-2-7-9. 2 minuts 26 segons a Sistrells guanyant el Badalona contra el Sestao 1-0. Aquí esperant que la penya reaccioni. Lapro, Ricky. Ricky, Lapro. Lapro, Lapro amb el 10. Ricky amb el 9. Lapro fa un pas enrere. Està la juga 3. No hi va. Rebot és de Reyes. Àlex Reyes que no mira el cèrcol. Lapro, Lapro, punt de perdre la pilota. La recupera, punt de perdre, la recupera Lapro. La dona per Reyes està sol. Se la juga 3. No anota el triple. I la falta és en defensa. Reyes que es lamenta perquè hi ha hagut falta personal sobre Ricky Rubio. Seran dos tirs lliures, dos minuts. Déu-n'hi-do aquest final d'infart.
1: Sí, sí, no estem trobant l'encer perquè el llançament de l'Alex Reyes ara era una altra vegada lliurat i un bon llançament per nosaltres, però bé, ve el Ricky atacant el rebot ofensiu i traient aquesta falta. Doncs, important anotar aquests dos tirs lliures i tornar a fer bones defenses.
0: Dos tirs per Ricky Rubio, entra Bateman, entra Magui, se'n va a la banqueta Adrià Rodríguez i també Miguel Sanz. Per tant, aquí els dos entrenadors volen guanyar el partit, com és lògic. Tothom a pista, els que han de decidir. Ricky anotava el primer, 8-2, 8-0. La penya perdent de dos, queden encara dos minuts, queda moltíssim. Amb el president de la Federació Catalana, Ferran Aril, a la llotja. Al costat de Juana Morales i d'Aliaga, el president de Lleida. Ricky també anota el segon. I es situa un, es queda pressionant els dos equips amb bonus de faltes. Joan Magui, el petit base de Lleida. Magui, Ricky, el defensa amb la mirada. La dona per Bateman, Bateman davant de l'Apro. L'aguanta, Ferrin, Bateman, la doble, no anota. Se l'ha jugat amb l'esquerra, molt forçat. Ricky, contracop. Finta el triple. La dona interior, però la talla Jim. Per mi havia falta de Jim. Li torna a donar la pilota a Virgandel. Està defensant. Hughes, està sol Ricky. Està sol Ricky. Se la juga 3. No hi va. Rebot és per Bateman. Era un bon llançament, perquè estava absolutament sol. No sé si creus que ha dubtat una mica o no. La falta és de Reyes, dos lliures. 82-81, se li complica el partit. Ramon, el Joventut, perquè seran dos lliures per Bateman. 8-2-8-1, perdent d'un, a 1-14. Tornem cap a Sistrells.
4: 23 de la primera part aquí al Municipal de Sistrells. Déu-n'hi-do com estan les coses a Tarragona i déu-n'hi-do com estan les coses aquí al Municipal de Sistrells, Jordi.
5: Aquí estem suant només de narrar el partit. És una lluita constant en un camp l'altre, una falta interessant a tres quarts del camp de... El Sestau, veurem a veure el Badalona si pot treure el profit d'aquesta acció.
4: Falta lateral a la punta dreta, pràcticament enganxada a línia de banda. Tornem cap a Tarragona a viure els últims segons, l'últim minut del partit. Aquí la picarà Nil Sabret per part del Badalona. Pot ser una bona oportunitat per l'equip de Genís San Pietro. La rematada allà, que no troba el camí de la porteria.
5: Bona acció, tot això, estratègies, pilota a l'àrea i a generar situacions.
4: Doncs gairebé 24 de la primera part. Es preveu un últim minut molt emocionant a Tarragona. Tornem cap al bàsquet amb la penya i el Lleida.
0: Bateman anota els dos lliures, 84-81, 8-4-8-1, 1-14 per acabar. El Joventut que treu de fons, Lapro per Ricky, Ricky per Lapro. Al seu costat Reyes a la cantonada esperant el triple, Chetgam també pot llançar el triple, i Virgander. Lapro intenta la penetració, Lapro s'endú el tap, i no, hi ha hagut. Ha trepitjat la línia de fons, ha perdut la pilota de la penya. Torna a entrar Bateman, torna a entrar Magui, per tant, canvi de dos bases. 8-4-8-1.
1: Sí, Xavi, el Lleida fent canvis de handball, com es diuen, perquè entren Miquel Sanz i Adrià Rodríguez per defensar i, en canvi, Bateman i Magui per atacar.
0: Queda encara un minut, queda moltíssim, però és cert que el Joventut haurà de fer un esforç perquè ara mateix és a 3 punts i té la possessió el Lleida. Entrem en l'últim minut. Magui, se la jugarà de 3, està sol, se la juga de 3, triple. Triple de Magui, demà no tens mort d'ani miret. A falta de 50 segons per acabar el maig. I l'Erna Lleida, 87 a 6, a Joventut 81. Se li complica el maig a la penya. Tens mort d'ani miret. Tornem cap a Sistrells.
4: No hi ha treva al Municipal de Sistrells, 25 de la primera part. Estan fora de joc Castillo i és que anem de porter a davanter centre.
5: Sí, sí, continua l'intercanvi de cops i el que dèiem abans, és que es treu el porter i la fica a l'àrea rival. I el Badalona que estem interpretant molt bé el joc. M'està agradant moltíssim, després ho desenvoluparem, la posició de Bermud a bandes centrals perquè està sent un stopper dintre del mig del càmera agafant tots aquests rebuts.
4: Aguilera i Ayala de moment inexpugnables, eh?
5: Sí, avui el Badalona és per estar molt contents, eh? Un partit molt difícil de jugar per totes les condicionants que té, però que l'equip s'està deixant tot dintre del camp.
4: Doncs 26, encara no, d'aquesta primera part. El duel és maco perquè hi ha una guerra esportiva frenètica aquí al Municipal de Sistrells, amb la pilota que queda, evidentment, frenada per als vessals d'aigua que hi ha damunt la gespa, però que, en tot cas, doncs això no impedeix que hi hagi una lluita esportiva brutal, la que s'està vivint en aquest partit de setzens de final de la Copa Federació. 26 i mig de la primera part. Badalona 1, Sestao 0. Tornem cap a Tarragona.
0: 50 segons, important que no hi hagi ara nervis.
1: Sí, està clar que ara, doncs, amb aquest triple, l'avantatge del Lleida es fa una mica més gran, a 6 punts, a falta de 50 segons, i serà important, doncs, aquest atac que acaba de preparar el Dani, que aconseguim anotar de qualsevol manera, que sigui una acció positiva. I després, evidentment, doncs, apretar defensivament, però sobretot està clar que ara hem d'anotar o treure punts d'aquesta acció. Tres tirs lliures, ben jugat, perquè la falta és claríssima i molt ben treta per part de les Reyes. Jo crec que el Miquel s'ha equivocat intentant, doncs, perseguir d'aquesta manera, perquè estava tan a prop que s'ha ficat en el cilindre del que seria el llançador de l'Àlex. I la falta molt clara, bueno, ens dona tres lliures, importantíssim que els anoti els tres.
0: Tres lliures per Reyes, 44 segons, la penya pretén de 6. Reyes, l'extremeny, anota el primer. Encara hi ha temps per moltes coses amb el món del bàsquet. Això ho sabem. I es prepara Bugui Ellis per intentar també aconseguir punt ràpid. Segurament, si anota els tres lliures, no caldria un triple ràpid, sinó que caldria és defensar. Anota també el segon, Reyes. L'amic Chetham no s'ha donat compte que Reyes estava intentant xocar-li la mà. 8-7, 8-3. Papà Suleimanovic, que ha jugat molt bé la primera part, però després ha desaparegut una mica. Entra Bugui Ellis, substituint a Reyes, entra Suleimanovic, que té mà exterior, Suleimanovic, Mirgander, 8-7-8-4, 44 segons, els dos equips amb bonus de faltes. Bateman, avançant per Ellis. Bateman i les seves trenes superen al mig del camp. Queden 35 segons per acabar el partit, la penya perdent de 3. Magui, Ricky defensant-li per darrere. Ara ja no ha d'haver-hi falta, ja han passat 20, pràcticament 20 segons, en queden 4. No hi ha d'haver falta. Bateman obrint per Hughes i perd la pilota. Recupera la pilota la penya. 21 segons i 9 dècimes. 8-7, 8-4. Ara tinc por que Bugui Ellis agafi la pilota i se'n vagi ràpid allò per intentar anotar, però jo crec que se'n anirà a la banqueta. Doncs sí, se'n va a la banqueta. Entra Reyes, Lapro, Ricky, Reyes.
1: Ara han estat nosaltres els que hem fet aquest canvi per un jugador de defensa i un altre ataca, i segurament podrem fer alguna jugada semblant com el que hem fet abans, i molt important anotar a falta de 18 segons.
0: Lapro, falta en atac de Suleimanovic. Mare meva, aquesta falta acaba de decidir el partit, perquè Lapro s'havia quedat sol. La falta personal de Suleimanovic en el bloqueig demana Tesmor. Gerard encuentra el tècnic de Lleida a falta de 14 segons i l'Erna Lleida 87 a 6 a Joventut 84. Ramon Duran, el partit pot estar aquí. Tens mort de Gerard encuentra, la penya perdent de 3. Tornem a Sistrells.
4: Aquí es compleix ja la primera mitja hora del partit. Hi ha hagut una falta d'aquestes que
6: com
4: d'ull fan mal. Fan mal.
6: Sí, sí, sí.
4: La centrada de Gerard de Marco, el Badalona que intenta la rematada a l'interior de l'àrea. Tots dos equips saben perfectament què és el que han de fer aquí en aquestes dimensions reduïdes del Municipal de Sistrells. Sí, sí. Ara surt el tall, Robert Simón l'envia fora de banda.
5: Acumular jugadors on va caure la pilota, intenta la primera acció, la segona acció, sí, sí.
4: Hem de dir, doncs, que també han vingut alguns aficionats del Sestao fins aquí.
5: No, sí,
4: és un viatge, equip mític, el Sestao. Recordem que fa dues temporades estava a primera federació.
5: Va, quan era jugador, que encara tenia cabell, era un dels equips aquests que sempre estaven a la segona i difícils de jugar.
4: Doncs aquí, 30 i mig de la primera part, el Badalona continua guanyant, val el gol de Martí Alonso, camí del 31, Badalona 1, Sestao 0, tornem a Tarragona.
0: 14 segons, 8 dècimes. Els dos equips amb bonus, per tant, una falta enviarà els jugadors de Lleida a línia de lliure. Ricky Lapro Nogués, amb 4 faltes, Sulemanovic i Birgander. Veurem de Lleida amb Bateman, Egim, Magui, Hughes i Perrin. Està complicat ara, però de fons... No, des del mig del camp, Egim. Es posen tots en a línia, com si fos això rugby. I anem a veure qui rep. Egim, movent per Mark Hughes. Hughes li saltarà a Ricky. Li salta a Ricky, la dona per Magui. Hi ha d'haver falta, queden 7 segons. Bateman, la falta de Nogués de la cinquena. A 4 segons per acabar el partit. Si anoten 2-2 lliures, el partit estarà pràcticament decidit. 87-84. La penya que pot perdre contra l'Ilern a Lleida, un partit que ha arribat a guanyar de 14 punts. Se'n va a la banqueta amb 5 faltes personals. Isaac Nogués, Bateman que anota el tir lliure, la penya guanyant de... Perdó, l'Ilern a Lleida guanyant de 4. 88-84. I anem a veure el segon llançament. També la nota. No hi ha desmor. Se'n va Bateman, 8-9-8-4. Ricky Rubio traurà de fons, 4 segons. Intentarà el llançament, 8-9-8-4. Se la juga de Ricky. S'acaba el partit. Ha perdut la penya. I l'Erna Lleida, 89. Així se juga el tub, 84. La penya que està obligada a guanyar divendres el seu partit contra el Fiat Girona i esperar que el Girona demà guanyi a l'Ilerna Lleida perquè hi hagi un triple empat i amb el resultat d'aquest menys 5 el jugador tingui alguna opció per poder guanyar el maig, per poder classificar-se per la final. Veurem si podem parlar amb el millor jugador de la penya en el partit d'avui, Sulemanovic. De moment no estem veient el jugador verd i negre. Situen els jugadors de la penya enmig de la pista. I els jugadors verd i negres que acaben de fer un, dos, tres penya. Veurem aquí perquè volen parlar amb Enriqui. I de seguida parlarem amb Sulemanovic. El partit que ha perdut el conjunt verd i negre, 8-9-8-4. De seguida ens anem cap a Sistrells per parlar amb el Ramon Durant i amb el Jordi. Ja tenim nosaltres a Sulemanovic. Emir, una làstima, no?
6: Sí, bueno, hemos empezado muy bien. Yo creo que la primera parte hemos defendido muy bien y en tercer y cuarto que nos han cogido muchos rebotes de ataque y ahí yo creo que no hemos podido controlar el partido y al final nos ha costado el partido.
0: Emil, estamos en pretemporada, tot i això queríamos una victoria porque para estar en la final.
6: Sí, sí, o sea, nos queda un partido más, daremos todo para ganarlo. Pero bueno, tenemos que ir creciendo cada día para llegar a nuestro mejor momento.
0: La última, Emir, no está Tomic, no está ningún jugador interior, te tienes que multiplicar tú y Simón. Evidentemente falta equilibrio, ¿no?, en el juego de la peña.
6: Bueno, a ver, es lo que hay, tenemos que dar un paso más para cubrir eso, para que no se note y dar lo que Dani pide de nosotros. Así que eso nos toca hacer y eso es lo que hay. Lo más fácil es buscar excusas.
0: Emir, bienvenido y a ganar el viernes.
6: Muchas gracias.
0: Las palabras de Emir Sulemanovic, que evidentment no està content. Ivan, valoració ràpida.
1: Sí, ràpidament, doncs, després d'una molt bona primera part, on crec, jo crec que l'equip ha jugat un bon ritme. A la segona part, evidentment, ens ha costat més. El Lleida ha pujat una mica la intensitat i llavors ells han estat capaços de remuntar el partit i d'igualar-lo. I al final del partit, doncs, jo crec que aquestes situacions, en general, del rebot que comentava Sulimanovic, doncs, han estat claus per que el Lleida jugués més còmode i tragués punts en els seus atacs, i nosaltres en el moment una mica més clau, crec que hem tingut llançaments lliurats o bons llançaments que no hem pogut anotar, i això ha fet, doncs, que el Lleida es porti el partit. Doncs, bueno, el que tu comentaves, no? També són partits de pretemporada. Ara hem d'intentar esperar el resultat de demà i veure quines opcions tenim el divendres.
0: Doncs agraïm moltíssim a l'Ivan Corrales. Nosaltres tornem divendres a 2:15 de la tarda al Joventut, que ha perdut i per tant necessita un triple empat per poder-se classificar. Des d'aquí res més, tornem cap a Sistrells.
2: La penya en joc.
3: Badalona 94.4.
2: El partit del Badalona.
4: En directe des del municipal de Sistrell, som al 37 de la primera part. És evident, doncs, que ara les forces comencen a minvar abans del descans, Jordi, que potser no hi ha tanta claretat a l'hora de refusar, a l'hora de saltar, a l'hora d'intentar mantenir una mica la pilota, si és que es pot, però en tot cas, cadascú continua jugant amb les seves armes.
7: S'està jugant més o menys el mateix, amb la intensitat més baixa, el que tu has dit, perquè a l'inici era un ritme frenètic. Però igualment, estem veient un partit on la pilota està en una àrea, el moment està a l'altra, molt joc aeri, moltíssimes disputes. Un Badalona que fins i tot ha canviat el sistema, jo crec que ara mateix, des de fa una estona, està fent un 4-4-2 en rombo per acumular molta gent per dintre per fer això justament, per treballar una primera acció i una segona. Pràcticament
4: és evident que això també et serveix d'aprenentatge, no?
7: Sí, i tant. És que avui, jo et diria una cosa, Ramon, canvia molt el que voldràs fer durant la Lliga, però avui el Badalona, per mi, està fent un tros de partit, eh? És perquè l'entrenador estigui molt content amb l'equip que està treballant ara mateix, perquè estan anant a tot l'equip, i te torno a dir per experiència que és un partit molt difícil d'afrontar.
4: És més, estem veient un intercanvi de posicions constant. Sí. Veiem ara a Pol Gimeno, en teoria al lateral dret, deixant la Robert la banda dreta, sí. I a més endinsat d'interior a l'esquerra.
7: Està, Pol, jo crec que ara ocupa la posició justament d'interior. Les bandes s'ocupen els laterals perquè no hi ha lloc de banda, no. El camp no et dona l'amplitud per fer lloc de banda, llavors es provoca amb Vermo en un pivot més de bandes centrals, dos interiors, un mitja punta per agafar els dos rebutjos i dos puntes a dalt gran, que també estan fent un partit molt disputat.
4: Doncs sembla que no s'ha servit correctament el servei de banda o del lloc que corresponia, i per tant, sí, ara l'àrbitre el que decreta és servei favorable al Sestao.
7: Segurament, potser aixecar el peu, recordem que has de tenir els dos peus dintre. Ara un sac de banda en aquest camp és ficar-la dintre quasi gairebé el punt de penal fàcilment, o sigui que els jugadors intenten aprofitar això, però clar, has de fer un bon saque.
4: Per part del Badalona, ara Bermudo intentant lluitar la pilota, la mou però perfectament al Sestao. És Zorrilla qui ho intentava sortir del tall. Bermo ja comés falta a l'interior del cercle central.
7: Bermo està fent un tros de partit molt intel·ligent, llegint quan ha de donar la sortida.
4: Per mi, per davant de la defensa, del seu lloc al 100%.
7: I sobretot en aquest tipus de partit, perquè hi ha molta segona jugada i ell està sempre molt ben col·locat. A part que disputa molt bé de cap les primeres accions, les segones accions, està molt a prop de centrals i després té molt clar el que ha de fer. Cuidado amb aquestes accions que la fiquen dintre.
4: La central a l'interior de l'àrea, on intenta fer mal al Sestao, l'intent de Chilena des de la frontal, ho ha provat Cearreta, la pilota ha sortit molt desviada a la dreta, a la porteria Antonio, que val a dir que ha tingut dues bones intervencions al començament, i després no està tenint tanta feina,
7: molt
4: però vaja.
7: Bé, Antonio, en dues accions claus, perquè dues rematades de córner, sobretot una, que té un tros de parada, i han vist l'acció, des del seu camp, pilota dintre de l'àrea, i intentar buscar, doncs, això, que hi hagi una pilota morta. En aquest cas he volgut fer una xilena, no ha sortit, però aquest és el joc que està fent molt bé el Sestao i que el Badalona està contestant.
4: I se l'emporta en Penta i Rodolón. Robert Simón, interior de l'àrea, continua Robert, on s'hi pot arribar-hi. El supera, però un defensor canvia la pilota fora a banda. Constància de Robert Simón.
7: Això no tindrà, Robert no tindrà segons a lo millor quines coses, però el que és treballar, el que és lluitar i el que és disputar les pilotes, cuidado, perquè una altra vegada amb la banqueta del Llarza, crec que és la tercera vegada aquesta que va a la banqueta del Badalona.
4: I hi ha un jugador del Badalona que veu tarja groga perquè sembla doncs, que haurà fet algun comentari i és el segon cop que treu una tarja groga a la banqueta del Badalona.
7: Però sí, perquè és un partit que dona molt això, dona molt al contacte, dona molt a que hi hagin accions difícils de pitar, però bueno, jo crec que el Badalona està fent un gran partit i hem d'estar tots tranquils perquè està jugant molt bé.
4: La centrada a l'interior de l'àrea, la pentinada, la pilota solta, la rematada! Oh, la pilota, el travesser, la rematada crec que ha estat de Nil Sauret. Perdó, Pol Gimeno em fa l'efecte, si no m'equivoco. La rematada de Pol Gimeno, quina llàstima, Jordi, perquè ha impactat el travesser.
7: Segona acció,
4: i crec que ha botat atenció perquè hi ha tarja per Bermú ara.
7: Per Bermú per tirar la pilota lluny, una llàstima, perquè havia tornat a recuperar una acció de centrals. És molt difícil, Ramon, quan un davanter gran a un central li tapa bé la pilota amb el cos, és molt difícil treure la pilota. Ha de ser el pivot defensiu, el pivot més posicional, el que ha de fer aquesta acció per davant, no? L'ha fet molt bé Bermú, però ha tirat la pilota una miqueta al costat i l'ha entrat en targeta per això, que una llàstima perquè és un jugador molt important en totes aquestes accions.
4: Evidentment, per la posició tàctica que ocupa sí. Bermú, la penja al sextau a l'interior de l'àrea... Sempre intentant fer la prolongació, eh? Els jugadors del Sestao a l'interior de l'àrea. Bona oportunitat, gol! El gol de l'empat del Sestao ha vingut en una acció a segona jugada. Ha vingut en una acció de segona jugada i ha acabat marcant el Sestao el gol de l'empat en una acció d'estratègia. Ha marcat Argente.
7: De segona jugada i de tercera, et diria. Eh? Dos o tres rebutjos, una pentinada. No s'ha sigut suficientment contundent per treure la pilota fora, se li ha quedat un jugador que estava a banda, i Ramon, que ha definit molt bé, en comptes de trencar-la amb l'empeine, l'ha intentat col·locar en un costat amb l'interior i no ha pogut fer res en Antonio en aquesta acció. Una llàstima, perquè torno a dir, per mi el Badalona, fins i tot, cada cop passaven els minuts, estava més assentat i estava sent millor que el Sestao, que sí que hem dit des del principi que està utilitzant molt bé aquestes accions de pilota a l'àrea.
4: Doncs hem passat del possible 2-0 sí. En qüestió de 30 segons a l'empat a 1 aquí al municipal de Sistrells, Badalona i Sestao empaten a 1 en aquests 16ens de final de la Copa Federació. Fins ara doncs, diríem que el Badalona s'havia mostrat superior,
7: és
4: no?
7: És que el Badalona ha sigut molt clara, Una pilota dintre l'àrea, la deixen de cara i una rematada a prop de la frontal de l'àrea petita, una mica escurada a la banda, però molt a prop, que l'ha donat
4: Nil Sauret, interior de l'àrea, la rematada també ho ha intentat Pol Gimeno, la pilota surt rebotada i s'ha anat a corna, favorable a l'equip escapulat.
7: I per la gent que s'estigui escoltant, és que el partit és així, És acció de gol en una porteria, acció de gol a l'altra porteria, i està sent un constant atac en cada una de les porteries.
4: Picarà el corna el conjunt escapulat, ho farà Nil Sauret. És el segon d'aquesta primera part favorable al Badalona. Ho expliquem des de Ràdio Ciutat, vivint l'emoció del futbol. Partit frenètic aquí al municipal de Sistrells. Segurament per les característiques del terreny de joc i per com estava l'intent de rematar Antoni Asso, desviat a l'esquerra de la porteria defensada per Iru.
7: Bona acció, l'havien fet una clara, ha tentat bé el primer pal, però no ha arribat a connectar bé, a creuar-la com la tenia que trobar, ha sigut massa frontal, però bona acció d'estratègia del Badalona. I una llàstima aquest gol, Ramon, perquè jo crec que si algú estava fent mèrits per fer un gol, i en aquest cas hagués sigut el segon, havia sigut el Badalona.
4: Doncs el 44, vaja, ara si no hi ha un golet en aquest minut, jo no crec que s'afalleixi massa, potser un minutet, però hi ha hagut poques interrupcions.
7: Ha hagut l'acció del cop, que s'ha anat amb la targeta a la banqueta, potser un minutet, dos com a molt.
4: Entrarem segurament fins al 46, ho explicarem d'aquí 40 segons, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat. De moment, una primera part, insisteixo, molt entretinguda,
7: molt
4: productiva, amb un Badalona molt seriós, amb un Badalona contra un equip de superior categoria com és el Sestao, que en tot cas, doncs, com dèiem, l'equip escapulat fins i tot doncs, ha tingut oportunitats per poder marcar algun golet més.
7: Està fent un gran partit per mi, és perquè la gent que vingui al camp deu estar molt orgullós, almenys els jugadors, perquè estan donant cap pilota per perduda. Molt bona actitud la que està tenint el Badalona en aquest partit.
4: I ara l'àrbitre que adverteix a un jugador del Sestao que s'ha emportat la pilota. De fet, era un corna, o és un corna favorable al Badalona. Entrarem en temps afegit. A veure quants minuts d'afegit. Seran 1 o 2, com apuntava el Jordi Ferrón, només, segur. Entrem al 45 i 3. Vaja, m'han fet quedar malament, Jordi.
7: Bueno, està bé, que l'allarguin, que està sent un partit molt maco.
4: Punta dreta, allà la que anava la rematada del primer pal, torna a ser corna. Pràcticament és el segon consecutiu, el quart d'aquesta primera part favorable al Badalona. Se n'ha alegrat moltíssim aquests aficionats del Sestao que estaven aquí a la dreta nostra quan ha marcat...
7: Una de les infinites jugades que ha intentat el Sestao de la mateixa manera, pilota a l'àrea i segona jugada.
4: Ho torna a provar el Badalona, que vol marxar al descans amb avantatge. al punt de penal, el reforç de la defensa, ho provarà Jair, que bé que anava. Que bé que anava.
7: La nostra posició era perfecta.
4: El xut desviat un metre a l'esquerra de la porteria del Sestao.
7: Que ben enganxat amb l'esquerra i per el que tu dius, per mig metre que no s'ho pren al porter. Però és que, Ramon, ara veurem aquest de porteria del Sestao, que és que la planta a 3 metres de l'àrea del porter del Badalona.
4: Sí, sí, ho tenen claríssim, insisteixo.
7: Perquè un la disputa i si et fixes sempre el jugador que està més aquí a la banda, que crec que ha fet el gol,
4: ho han estat buscant constantment,
7: exacte, corre. Tenen aquesta acció moltíssim treballada. I és Castillo el que costa.

0: La panxarà Robert Simón a l'interior de l'àrea. Mira a pentinar Martí Alonso. La pilota queda solta. Refusarà la defensa. Issa Boiro. Issa Boiro, els dos migcentres amb una targeta groga i Bermo amb una altra.
1: Sí, sí, sí. Cert.
0: Estem al 47, eh? Li queda un minutet. Ni un minutet. Li queda en aquesta primera part, a la qual segurament arribarem amb l'empat a un. Una llàstima, perquè tal com ha anat el primer període, el Badalona, doncs, que havia administrat perfectament la renda i fins i tot ha estat molt, molt a prop de fer el segon. La pilota surt rebotada, s'ha de vigilar, una sèrie de rebots a l'interior de l'àrea, acaba imposant-se Aguilera, Aguilera que a més força una falta a favor i amb aquesta acció Jordi acabarà la primera part.
2: Sí, sí, jo crec que una bona primera part, que com tu dius servirà per quan tinguem a fer partits camps com Muntanyesa, no? Camps que són molt estrets, que també tenen la banda molt a prop, que tens que fer aquest altre futbol, que segurament no sigui el futbol que desenvolupi el... Segurament no, 100% que no serà el que desenvolupi el Badalona Estadi Municipal, però que també tindràs que anar a jugar fora per fer aquest tipus de partit.
0: Acaba el primer temps aquí al Municipal de Sistrells, partit vibrant, partit que està totalment obert pel que hem vist en aquest primer període, dos equips que s'estan entregant al 100%, un de tercera federació, l'altre de segona federació, i déu-n'hi-do quina primera part, no dic futbolísticament de toc, però sí d'intensitat que hem vist aquí.
2: Intensitat, de ganes, tornem a dir, és una competició difícil, un dimecres. En principi juguen els jugadors que no acostumen a ser titulars, que a lo millor surts una miqueta amb dir, jolín, a mi me toca jugar aquest partit de... que no li agrada jugar a ningú. El camp petit, en canvi, les ganes i l'actitud se sent boníssimes.
0: Doncs temps de descans aquí al Municipal de Sistrells i tornem d'aquí uns minutets, Jordi.
2: Anem a descansar, Ramon.
0: Sí, anem a descansar aire, perquè també estem sí, hem vingut una mica, amb un ambient una mica convuls, eh? Sí, sí, a jugar al partit no jugarà. Finalment sí, sembla que la nit ens acompanya. Això, si refresca una mica la temperatura, anirà força bé.
2: Una catàstrofe, Ramon, quan hem arribat.
0: Sí, totalment, totalment. Doncs i tornem a anar al decurs de la segona part. Ara us deixem amb els companys dels serveis informatius de Ràdio Ciutat de Badalona. Us deixem amb el Martí Villegas per conèixer tota la informació de caire local. Fins ara!
3: Badalona 94.4.
4: Notícies Badalona.
5: Bon vespre. Aprofitem la mitja part d'aquest partit per fer-vos un breu repàs de les notícies més destacades de la nostra ciutat. Us parla Martí Villegas. Tot i que aquest matí no s'ha produït cap xàfec important, les pluges han arribat a Badalona a primera hora de la tarda i s'han allargat fins a un quart de sis de la tarda. També a primera hora de la tarda ha estat quan la Generalitat ha anunciat l'aixecament de la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitats sanitàries a les cinc comarques amb més risc. En roda de premsa, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat aquestes restriccions perquè hi havia una probabilitat elevada de pluges. Segons Soler, les alertes s'envien en base a criteris tècnics i es fan tan aviat com es pot perquè la gent es pugui organitzar, però admet que hi ha limitacions en la certesa de les prediccions.
6: No sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran, perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat, com tu bé deies.
5: Per la seva banda, el servei Metocat ha detallat que la matinada de dimarts a dimecres les tempestes s'han mogut i una part important han caigut finalment sobre el mar. En qualsevol cas, després d'un inici de setembre marcat per temperatures elevades, la pluja ha confirmat finalment un canvi de temps i un descens de la temperatura. El major Josep Lluís Trapero, nascut a Santa Coloma de Gramenet, ha presentat aquest dimecres la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Precisament la consellera d'Interior i també colomenca Núria Parlon ha convocat aquest dimecres la prefectura per comunicar els canvis que es produiran a l'organigrama, tenint en compte que l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila. La nova cap del cos serà Sílvia Catà, la primera dona en aquest càrrec. Parlon ha agraït a Trapero i Esquius la seva tasca i vocació de servei públic.
7: La feina que s'ha fet fins ara és adequada, ha estat ben enfocada. Autocrítica sempre hem de fer. Jo no faré autocrítica de les relacions personals. Jo crec que hem treballat bé. Òbviament, no amb tot podem estar d'acord sempre. Crec que s'ha fet una bona feina. Crec que amb aquesta feina hem de continuar. Òbviament, el director Trapero tenia plena confiança per part del president de la Generalitat. Òbviament, la té el Ferran López amb l'encàrrec que ha entomat.

0: Tres detinguts a Badalona per robar una trentena de mòbils durant la festa major de Viladecans. Els Mossos van detenir el passat diumenge, 6 de setembre, a la ciutat, dues dones i un home d'entre 21 i 30 anys. Als vols de la mitjanit, una patrulla de paisà va detectar un vehicle que circulava sense llums pel carrer Doctor Bassols. Se'l va aturar i durant l'escorcoll, a sota del seient del copilot, els policies van trobar-hi una bossa de mà amb 32 telèfons, tots ells folrats amb paper d'alumini. Fins ara, 20 dels aparells han estat retornats als seus propietaris. L'escola Josep Carné inicia el curs amb les mateixes deficiències de l'any passat. La direcció denuncia que no s'ha fet cap actuació de millora en les instal·lacions i que les classes han començat amb temperatures que superen els 30 graus. Això se suma que en la meitat dels cursos s'ha superat la ràtio de 25 alumnes per aula. Des del consistori recorden que està previst invertir més d'1.200.000 euros en reformes al centre, una inversió que s'emmarca en la remodelació integral de 6 escoles des d'ara fins al 2030. Des de fa temps, però, el Josep Carné denuncia el deteriorament de l'edifici. A més de tenir problemes en els lavabos, amb filtracions d'aigua i vàters trencats, els preocupa especialment la zona de parvulari. El passat hivern va quedar inundat durant un temporal i aquest dimecres patien davant la previsió de pluges. Tot i que veuen amb bons ulls la futura inversió de l'Ajuntament per rehabilitar les escoles públiques de la ciutat, des del Josep Carné expliquen que no tenen més detalls. Ho explica la directora de l'escola, Dolors Fernández.
1: Se'ns va informar això, devia ser el maig, i no n'he tornat a sentir res més. Torna a haver-hi unes pluges fortes com les de l'any passat i amb aquest canvi climàtic veiem que cada vegada les pluges torrencials són més habituals. Estem creuant els dits i estem tement el dia que caigui una de forta, perquè sonarem inundar. És a dir, no s'ha fet res.
0: A les deficiències estructurals s'afegeix la manca de recursos. Per completar la plantilla, els falten 3 mestres que encara no s'han incorporat. Això s'afegeix que l'escola va passar de ser un centre de màxima complexitat a un d'alta complexitat el 2021, amb la pèrdua de subvencions i de personal que això implica. Des de la direcció reclamen a la Generalitat que torni a revisar la qualificació del centre, ja que l'alumnat ha canviat molt en els darrers 5 anys. Aida Llauradó serà la candidata de Badalona en Comú a l'alcaldia de Badalona en les eleccions municipals de maig de 2027. Així ho ha decidit la formació després d'un procés de primàries. Precisament Llauradó participa aquesta tarda en un acte dels comuns al Teatre Zorrilla amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, que compta amb la presència de la presidenta del grup parlamentari Jessica Albiach i el diputat i candidat per Barcelona Gerardo Pisarello. I la quarta edició del Pizzas Fest aterra a Badalona del 10 al 13 de setembre, és a dir, de demà a diumenge. La plaça Josep Tarradellas acollirà aquest festival gastronòmic on hi participen diversos establiments de la ciutat, entre ells la pizzeria Modomio. Els millors restaurants de Badalona i voltants de l'univers de la pizza portaran les seves propostes i competiran durant 4 dies per emportar-se el premi a la millor pizza. El jurat serà el públic i un grup de professionals reconeguts de l'àmbit gastronòmic. Cada restaurant oferirà 2 tipus de pizza, la seva especialitat gourmet i la seva pizza clàssica per excel·lència. La pizzeria Modomio de Badalona serà un dels establiments concursants i ho faran per primer cop amb unes pizzas que combinen un estil contemporani i napolità amb ingredients originals i cuites amb un bon forn. Escoltem a Pau Royo, l'encarregat de la pizzeria Modomio.
2: Pizza clàssica és una margarita amb búfala i la pizza premium és una paellesa que li diem nosaltres, que és amb botifarra, ceba gramitzada, bri i mel. Treballem amb forn de llenya. Sí que és veritat que aquí, en el tipus de Pizza Fest, treballem amb un forn que és elèctric, però la similitud és molt igual. S'aconsegueix amb una bona cocció, no es paren massa temps a treure la pizza del forn i amb uns ingredients de qualitat.
0: L'aforament és limitat i s'omplirà per ordre d'arribada. Només la compra anticipada d'un menú garanteix l'accés al festival, on també s'hi podran tastar postres clàssics italians i gelats artesans. Això és tot per ara. Us deixem amb la segona meitat d'aquest partit.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Doncs estem en directe aquí al municipal de Sistrell.
1: Temps de descans i, evidentment, doncs, el jugador rebent les últimes indicacions abans de tornar al terreny de joc. Jordi, m'imagino doncs, que serà, o es preveu una segona part molt equilibrada, una segona part molt oberta, una segona part on no sé si les forces seran les mateixes i on segurament doncs, hauran d'anar aplicant alguns canvis.
2: Veurem els canvis, segurament, a veure com estan els jugadors, a veure com està el tema de la càrrega, no? Perquè veiem el camp que està molt mullat, això implica les botes, els mitjons, pesen molt, està sent un partit molt intens, veurem a veure si tots els jugadors poden arribar bé aquesta mitja part, i jo imagino, no espero, a no ser que sigui pensant ja en el proper partit, molts canvis a la mitja part, perquè jo crec que l'equip està donant molt bones sensacions, una llàstima aquest gol, en una de les accions que estaven treballant, ensenyant constantment el Sestao, no? que era pilota a l'àrea, pentinada, segones jugades, a veure si agafaven algun rebuig, en aquest cas l'han agafat i Antonio no ha pogut fer un molt bon remat, però està sent un molt bon partit.
1: Doncs veurem si hi ha alguna substitució abans de començar la segona part o bé doncs, continuaran els mateixos que han començat el partit, els dos onzes que han començat el partit. Per tant, doncs, el que està clar és que hem vist algun jugador que estava fent exercicis d'escalfament, però no sé fins quin punt doncs, pot haver-hi algun canvi, tenint en compte que m'imagino que tots dos entrenadors deuen estar bastant satisfets, no?, del que han vist en els primers 45 minuts.
2: Segurament si hi ha algun canvi ho deia, més perquè a lo millor l'equip està ja pensant en el proper partit. Recordem que el Badalona, Ramon, juga dissabte, veritat, llavors tens 3 dies per recuperar, si ja tenies la càrrega de minuts en el seu moment planejat per 45, jo sí crec que els més canvis serien més d'Excel que no de sensacions. Bones sensacions, a lo millor té més targetes també, podria ser, perquè està sent un partit on hi ha moltíssima lluita, moltíssim de treball, Bermud té una targeta, és un jugador molt important per fer aquesta funció d'estòper, els centrals estan en una situació molt, molt bona, no? Jo crec que allà com Aguilera estan molt segurs en aquestes primeres accions de cap, veurem, a veure si potser és, en comptes de tenir un doble pivot, un doble punta, tan gran, a lo millor es busca un punta més gran amb una mica més petit per poder córrer aquestes pilotes a les esquenes, que és el que intentant fer una miqueta més el Sestao, no? Que tenen un jugador més referència i jugadors que intenten caure més aquestes prolongacions que poden guanyar, però ja et dic, jo crec que és una primera part per estar molt satisfet, sobretot de l'actitud que han mostrat els jugadors en un dia difícil, en un dia amb pluja, on la motivació no era fàcil, perquè quan hem arribat una hora abans del partit, fins i tot els propis, la pròpia gent del club, no?, de Badalona, tenia clar o pensava que no es podria jugar aquest partit, però que una vegada tant s'han posat, doncs estan a un nivell molt alt.
1: Sí, aquí, com ho podem. Doncs aquí, també saludant els protagonistes, el Miquel Azparren, l'exentrenador del Badalona, la temporada passada a la recta final. Nosaltres que hem intentat que en aquest cas, doncs, bé, solventant aquí petits problemes tècnics que tenim aquí, Jordi, degut, evidentment, una mica també doncs, al tema de les instal·lacions, no? Vull dir, tampoc podem demanar més, no?
2: Ramon, bastant bé està sortint tot, perquè ha hagut un moment quan plovia sense coberta que jo pensava que seria una odissea poder retransmetre el partit si és que al final es jugava. Ens estaven dient que no, estava tot mullat. Però bueno, jo crec que al final, entre tots, poquet a poquet, hem anat solventant i sobretot és que ha vingut bastanta gent al camp per el tipus de partit que podia ser entre setmana, per les condicions climatològiques, però és que la gent jo crec que està disfrutant de veure un partit tan disputat i de veure un Badalona que està fent tan bona feina.
1: Doncs surten els protagonistes aquí damunt del terreny de joc, aquí al municipal de Sistrells. Per part del Badalona ja veiem el mateix 11 que ha començat el partit, és a dir, amb Antonio Olivera a la porteria, una defensa formada doncs, per, en aquest cas, Aguilera, i també Ayala com a centrals, De Marco per la banda dreta. Hem de dir que ha actuat més aviat de lateral dret Robert Simón, no? Sí. Podríem dir. Robert Simón, amb dos interiors, que eren Jair i Pol Gimeno, amb Bermu i també Nils Auret, que jugaven pel mig, i dos homes a dalt, que han estat Martí Alonso i Antoni Asso, que déu-n'hi-do la tasca frenètica que han tingut amb els centrals del conjunt basc, no? Igualment, també els davanters del Sestao han tingut una tasca frenètica amb Bermudo i els dos centrals del Badalona.
2: Sí, jo crec que el Badalona començava potser amb un 4-4-2, més horitzontal, més en línia, però hem vist que al final doncs, ha passat a ser un 4-4-2 igual, però en comptes de ser horitzontal, en rombo, no? per agafar densitat de jugadors, sobretot en aquest mig del camp, amb un pivot més posicional, més defensiu, que era Bermu, molt bé, amb dos interiors, que intentaven doncs, tenir aquestes accions, i això sobretot la banda, per la banda dreta més a Robert Simón, que sabem que és un jugador que pot ocupar tota la banda, un mitja punta per estar a prop de Martí Alonso i de Aso, no? Que eren dos jugadors que durant els primers minuts han guanyat moltíssimes accions, que han deixat moltes accions de segones jugades a prop, i en aquest cas doncs, sempre teníem allà Jair, que era el jugador que estava a prop. Jo crec que un bon plantejament del Badalona, tornem a dir, i no ens cansem de repetir-ho. Segurament sigui un plantejament de partit diferent al que veurem durant la Lliga, perquè el Badalona és un equip que li agrada sortir des de darrere, és propositiu, que té sortida dels centrals oberts, laterals alts, interiors per dintre, i en aquest cas doncs, el camp i les dimensions del camp i el terreny de joc, com està el terreny de joc de l'aigua, doncs et provoca que tinguis que fer un joc molt més directe i que també el rival està fent exactament el mateix.
1: Doncs és a punt de començar aquesta segona part i el Badalona serà qui posarà la pilota en joc. No hi ha hagut cap canvi, tampoc a les files del... Sí, hi ha hagut canvis, substitucions. Veiem almenys tres substitucions, no? Sí. Estem veient, per exemple, la d'Isa Boiro, que tenia tarja, a sortir del dorsal 5, Ugarte. El 17 també pel 21, és a dir, que anirem fent una mica de... El 5 pel 12, en aquest cas, el 17 pel 21 i el 8 pel 23, no?
2: Sí, veiem aquests canvis, veiem que més o menys l'estructura de l'equip no ha variat. Torno a dir-te, Sestao també juga un partit, ells juguen diumenge, però tenen un viatge molt llarg que han fet en autocar, que cansa moltíssim. Nosaltres tenim que aquestes accions doncs, segurament siguin també per intentar doncs, ajustar les càrregues, estem a principi de temporada. Com tu bé has dit, tens partit d'entre setmana, cap de setmana, després tornes a tenir, si passes ronda, i jo crec que ells han fet canvis per passar-les, ja que venen aquí, doncs anem a passar l'eliminatòria per intentar doncs, jugar un altre partit més, i jo crec que s'ha hagut sobretot això, els canvis, no? A intentar segurament equilibrar els minuts i mantenir la gent per el proper partit, que al final tots els equips es juguen coses a la Lliga.
1: Té la pilota el porter del Badalona, serà Olivera, que envia una pilota llarga a l'esquerra del cercle central. Al final ha pogut refusar per part del Sestao el lateral esquerre Carlos González. La té Martí Alonso, fa la centrada Robert Simón. La pilota que se'n va a l'interior de l'àrea directament a les mans d'Iruria Ciagarra, el porter del Sestao.
2: I Ramon, amb Martí Alonso, jo crec que tenim aquest davanter, el Badalona té aquest davanter gran, no? Més boia, no? D'àrea, se les queda, descarrega de cara, bon joc aeri, lluitador, no? Aquesta referència que moltes vegades la necessites, no sé si d'opció A, que també podria ser, però sí que tots els clubs necessiten per tenir una bona opció B per poder canviar la dinàmica del partit, si no és el que t'interessa.
1: Minut 2 d'aquesta segona part, estem al municipal de Sistrells. De moment, recordem doncs, que el marcador és de 1-1 i això, Jordi, vol dir que aniríem a una pròrroga. Que Déu-n'hi-do, aquesta temporada ja ve de jugar una pròrroga, no?
2: Sí, i a mi no me... Jo crec que no estaria malament que en aquests casos, com se fan en algunes competicions, que no es fes pròrroga, no? Que es passés directament a uns penals, perquè el que ningú vol en aquest tipus de partit és que hi hagi un temps extra de 30 minuts, no? No hem parlat, de les dimensions del camp i no hem parlat d'una altra acció perillosa. Ja hem vist aquí que estem molt pegats a la banda, dues accions de laterals dels dos equips que en rebutjos caiguts a banda pràcticament es donen amb la tanca, no? Amb l'escala de ciment. Això s'ha de cuidar, sobretot en un camp tan estret, s'ha de portar cuidado perquè un cop amb el cemento doncs et pot fer molt de mal.
1: Al minut 3 d'aquesta segona part del partit, la controla el Badalona, la té Jair Antúnez, deixa per Gerard De Marco, aquest per Nil Sauret, ara movent la pilota al Badalona. Estan dient, compta amb els vessals d'aigua, no ha pogut fer el control Robert Simón, però vaja, si s'ha de perdre, que es perdi al mig del camp, no?
2: Sí, al final el cos et demana el que tu estàs entrenant. El Badalona és un equip de tenir la pilota, de jugar, i el camp s'està secant, està agafant bones condicions o millors condicions, però continua sent molt irregular. Hi ha moments on el camp hi ha un vessal, on corre molt, on es para, i doncs això ha donat que en aquesta circulació, que era una molt bona circulació, doncs el control que ha pogut fer Robert Simón ha sigut de tot perquè l'ha vingut una pilota molt ràpida. Cuidado, la falta, falta perillosa, Ramon.
1: És perillosa, favorable al conjunt basc, és una falta perquè ens situem ara mateix a la banda dreta de la corona de l'àrea, a uns 6-7 metres de la frontal de l'àrea. És una falta ideal per un llançament directe, al minut gairebé 4 d'aquesta segona part del partit. Insisteixo, és un llançament ideal per un esquerra en principi.
2: Sí, i et diria un llançament directe, llançament, i et diria que tal com està el camp, per un llançament potent a pal del porter, perquè amb l'aigua és difícil moltes vegades agafar la rosca, i en canvi si aconsegueix fer un llançament on pugui botar davant del porter, la pilota surt disparada, veurem, perquè molt bona acció.
1: Es picarà la falta, minut 4 i mig, perill cap a la porteria del Badalona. Antonio situat al vell mig de la porteria, tanca defensiva de 4, un home que està estès. Això ja s'ha establert, això de que hi hagi un jugador estirat, eh?
2: Et provoca que pugui saltar la tanca, que et tapa una mica més el costat de... que no tapa el porter, però aquestes faltes acostumen a ser, jo et diria, forta al costat del porter, i si pot ser que voti millor, perquè és que la pilota està rapidíssima. Veurem, a veure, perquè tenen llançador d'esquerra i llançador de dreta.
1: Picarà aquesta falta al Sestao, es fa esperar, tot el Badalona defensa la jugada. Pràcticament tot el Sestao és qui l'està atacant. Atenció al llançament de Castillo. Uf! La pilota s'ha anat al pàrquing de la grua, no?
2: S'ha anat, ha passat a la pista de patinatge. L'ha volgut un empeine total. Dèiem que segurament és d'aquestes accions que tenies que golpejar molt fort, perquè si agafava la pilota potència i picava a terra, doncs anava molt ràpida, però és que l'ha donat horriblement malament. O sigui, de los dragons, no? Dels dracs. El podien portar als dracs, no? A fer... Cuidado, eh?
1: Touchdown, no? És un touchdown, això, no?
2: Sí.
1: Mm-hmm. Defensivament està el Badron intentant ara contrarrestar l'atac del Sestao. Nil Sauret, que rep una falta. Déu-n'hi-do, la falta està contundent, i a més aquí des de la graderia, doncs, que s'està també... evidentment posant èmfasi en aquest tipus d'accions, que semblen que en el terreny de joc, també per estar lliscors, són més espectaculars que mai, no? Atenció, perquè el Badalona no vol perdre el temps. Hi havia un jugador del Sestao, Jordi, que estava damunt la pilota, ara hi ha una falta al mig del camp, i no sé ben bé perquè ha estat una jugada confusa, i el Badalona demanava que no estava a la distància.
2: No estava a la distància, és veritat, tampoc estava molt pegat, a 2-3 metres jo crec que haver volgut penjar una pilota, l'ha donat, i bueno, no ha sortit tot bé, i una altra falta que penjarà el Sestao dintre d'àrea. Cuidado, perquè el gol ha vingut d'una acció així. Recordem, Sestao, una categoria superior al Badalona, eh?
1: 6 i mig d'aquesta segona part, la pilota a l'interior de l'àrea, la prolongació arribava des del darrere al dorsal 4, Antoni, i al final Anton, i l'àrbitre que ha fet és xiular falta en atac, favorable al Badalona. 6 i mig, 1-1, Robert Simón, Martí Alonso, hi ha una sèrie de rebots al mig del camp, la vol baixar Gerard De Marco, hi ha un parell de vessals que no han acabat de marxar. Atenció ara, Castillo, que penetra per banda dreta, fa la centrada, el primer pal que ben situat està allà, refusa la pilota, i va Yair Antúnez, que el que no pot superar amb l'alçada, ho supera amb el cos, Yair Antúnez. El Badalona recupera la bola, i va Antoni Asso, orientat a la banda esquerra. Fa una passada horitzontal buscant a Robert Simón, no arriba a la seva destinació, recupera pel Badron Aguilera, la passada cap a Bermo no és bona, talla en territori propi al Sestao, bona passada a la banda dreta, Castillo pot penetrar, pot xutar, Castillo... Fora! El xut exterior, amb poc angle, tot s'ha de dir, s'ha anat escorant a la dreta, ha anat perdent l'angle, però portava molt de perill.
2: Ramon, una errada grossa, eh? Anava sol amb el porter. Com tu has dit, el control cada cop se li anava obrint una miqueta més, però encara així tenia angle per fer un xut. L'ha tirat directament fora. Era per creuar-la i directament fora. Sembla que aquesta segona part els està estigui una miqueta més fort que el Badalona, no? Crec que els canvis l'han vingut bé, de moment poc perill del Badalona a la porteria rival, tant de bo pugui canviar això, i els està, doncs, que sembla que s'està fent una miqueta més amb el partit. Aquesta acció ha sigut molt, molt clara.
1: Uri Aguilera, que ha posat una pilota per Jair Antúnez, el Sestao que refusa, hi ha una falta al mig del camp, falta de Bermo.
2: Les accions, evidentment, en aquestes pilotades llargues no han d'anar buscant Antúnez, han d'anar a buscar Martí Alonso, han d'anar a buscar Aso, perquè són realment els jugadors que poden disputar i poden guanyar les accions amb centrals i defensa. Antúnez ha de fer el que està fent, que és intentar arribar a prop de per davant o a les pentinades o a la deixada de cara, a prop dels davanters, però la primera acció ha d'anar buscant un davanter més referència.
1: Picarà la falta al Sestao. Obertura a la banda esquerra. Un altre cop la prolongació, l'intent de xutar des de lluny. Ho ha provat. Atenció, des del punt de penal, bon refús de Nil Sauret. Ho havia provat per part del Sestao Carlos González. Torna la pilota a la banda esquerra, posa la punta al peu Robert Simón. Serà servei de banda out favorable a l'equip basc a l'esquerra de l'atac. Gairebé 9 de la segona part. Badalona 1, Sestao 1. S'ha avançat el Badalona gràcies al gol de Martí Alonso, empatat al Sestao abans del descans. I hi haurà finalment un servei de banda que es penjarà. Demanaven una empenta a l'interior de l'àrea. I el Badalona que prepara dues substitucions, eh, Jordi? Ara ho expliquem, sí. Perquè suposo que ara és el que deies tu, no? Vol una mica més d'aire fresc al Genís San Pietro al damunt del terreny de joc. El Badalona que vol continuar endavant en aquesta Copa Federació, també el Sestao, la pilota a l'interior de l'àrea, es passeja el refús, i va Antoni Aso, que ve aixecant la pilota Jair Antúnez, el Sestao però insisteix, la recupera, la centrada del primer pal, i ara estan reclamant una acció a l'interior de l'àrea com a falta en atac del conjunt basc. 10 de la segona part, es preparen aquests dos canvis i veurem qui són els jugadors que entren al damunt del terreny de joc. Ja tenim la primera substitució al Badalona. Un dels que marxa és Pol Gimeno. Entra en el seu lloc Fran Miranda. Per tant, un davanter. I o sigui, Antoni Aso també ha marxat, eh? Fran Miranda i, en aquest cas, Fran Miranda i el davanter Eric Iglesias han entrat substituint Antoni Aso i substituint a Pol Gimeno. Aquests són els dos canvis que... I és que, a més, jo crec que Antoni Aso, Jordi, jo no sé si això és una pista, però jo crec que apunta a titular el dissabte en el partit contra la Muntanyesa.
2: Segurament, perquè està fent un bon inici de temporada. I després també, Ramon, perquè el Sestao s'estava fent amb el partit. Jo crec que dels canvis que necessitava potser el Badalona, en aquest cas el míster s'ha donat compte de que tenia que moure una miqueta la banqueta, que donia una energia nova, perquè els canvis del Sestao li havien donat una altra velocitat al joc, un altre dinamisme. Estat ficant el Badalona més en la seva àrea. Estem veient diferents rematades dintre de l'àrea del Badalona. Llavors, crec que ha fet molt bé fent aquests canvis. Bueno. I acció, són d'aquestes accions, cop a la cara, Ramon, d'aquestes accions que moltes vegades són només joc de futbol.
1: La groga que veu Martí Alonso, no? Es queixava el jugador del Sestao, no sé com ho has vist tu, eh?
2: Doncs una pilota que està alta i que un fica el cap i l'altre treu la cama i poc més. No veig molt més i bueno, ja veiem que només treure la targeta groga el defensor s'ha aixecat. O sigui, sí, són accions que són més perilloses, però que en aquest cas amb una targeta groga queda molt més que clar i que són disputes de pilota, Ramon. Al final la pilota ja fica el peu amb l'empeine, no amb la planta, la trafica al cap, dona el cop, falta a favor del Sestao i poc més.
1: Doncs es picarà la falta. Som al 12 de la segona part. Ho torna a provar el Sestao, que tinc la impressió de que està repetint aquesta jugada constantment. Faltes des del mig del camp. Atenció ara, perquè han volgut sorprendre amb una pilota per baix. La defensa del Badalona havia fet dues passes endavant. Sí. I al final, doncs, això ha provocat que hi hagués una línia d'atacants i de defensors a la zona tres quarts del terreny de joc.
2: Sí, era interessant. Ha fet una situació de rastre tots al segon pal per deixar un espai per ficar una pilota per dintre a rasa, però crec que la portava l'efecte al revés, no? Si l'has vingut a les mans d'Antoni, si hagués vingut una rosca contrària, doncs segurament parlarien de més perill i arribat a les mans del Bonion, però una manera de sorprendre, crec que li funciona millor que a Eri, però bueno, hem intentat fer una variant.
1: Minut 13 d'aquesta segona part del partit. Està jugant el Sestao en zona defensiva, ha sortit al tall Nil Sauret i ha enviat la pilota fora de banda. Serà out a favor del conjunt visitant. 1-1 en el marcador. Igualtat total en aquesta eliminatòria de setembre final. Bona passada d'Edu Aguilera buscant a Martí Alonso, que buscava la banda per fer la centrada. El Badrona, que continua jugant amb aquesta dupla amb dos nous. Antoni Aso ha deixat el seu lloc en el terreny de joc a Eric Iglesias. Per tant, doncs, de moment, l'esquema no canvia. Atenció a Martí Alonso, que podia trobar-se amb una pilota. S'ha anticipat l'esfèrica a l'aire. Robert Simón, que la torna a penjar, torna a refusar la defensa. Molt forta la defensa del Sestao. Ara també va per totes. Aguilera, no, home, no. No, home, no. Aguilera, que s'ha endut per davant el jugador del Sestao. Semblava que havia arribat a tocar la pilota, però també ha tocat turmell, no?
2: Sí, perquè al final, bueno, el camp rellisca moltíssim. És veritat que a l'inici de la jugada la pilota la treu per baix, però després aixeca la cama i al final hi ha contacte, targeta de falta de targeta groga, sobretot per l'espectacularitat del camp que rellisca moltíssim. Sí que pot ser targeta groga. I hem d'aprofitar, doncs, aquestes accions moltes vegades, sacades de banda, que puguin ser... que en Robert, no?, que pugui ficar la pilota una miqueta més dintre, perquè hem d'aprofitar que aquest camp molt estret i que puguin haver accions de rematada.
1: Hem escoltat des d'aquí Argente discutint amb el jutge de línia. Li estava dient precisió i defensa. Pilota llarga, al final no hi arriba Eric Iglesias i hi ha mans i mànigues. De fet, hi ha absolutament de tot en aquestes pilotes penjades a la frontal de l'àrea. Ha arribat una mica tard, no?, diríem, Aguilera, i ara el condiciona, perquè tant Bermo com ell estan ara mateix amb targeta groga, i jo no sé si Genís San Pietro se la continuarà jugant o, de fet, confia plenament en que aquests jugadors tinguin seny. El que passa és que, tal i com està el terreny de joc, Jordi, a vegades pot haver-hi una acció un tant confusa, no?
2: Sí, ho hem vist en dos o tres accions de targeta que hem vist al partit. Durant el partit han sigut sobretot condicionades pel camp, perquè rellisca molt l'espectacularitat de l'entrada. Quan et deixes lliscar pel terra, doncs és més que no si el camp no està tan mullat. I, bueno, s'ha de portar cuidado, perquè, com dius, és un partit, però des de l'inici, que té moltíssim contacte, moltíssimes situacions d'un contra un. Està imprecís, està difícil. Ara hem vist un control que s'hi escapa per sota de les cames, perquè quan la pilota a vegades es frena, a vegades rellisca moltíssim, i això provoca que hi hagi moltes situacions de disputa de pilota. Però crec que tots els equips estan fent un partit molt net.
1: Minut 16 ja d'aquesta segona part. És el partit de setembre final d'aquesta Copa Federació. El que es classifiqui, el que guanyi el partit, és eliminatori a partit únic. Anirà als vuitens de final, una eliminatòria que es jugarà ja la setmana que ve, sense temps pràcticament a descansar. I és que la federació decreta de dimarts a dijous, però clar, si tu jugues dissabte, serà segurament perquè igual vols jugar dimecres. Però en tot cas, això encara no se sap. Atenció a Jair Antúnez, que xuta des de lluny, el llançament que ha passat per damunt del travesser. En aquesta segona part, en algunes accions, es nota el cansament, es nota que el físic ha baixat una mica, però també és cert que per aguantar la compostura s'ha de mantenir un nivell d'intensitat. I el que el baixi, Jordi, segurament ho acabarà pagant,
2: Bueno, és que estem parlant d'un partit que segurament, si el Badalona no l'estés afrontant amb la intensitat que l'està enfrontant i amb les ganes que està fent des de l'inici, segurament parlaríem d'un partit on el Sestao, que és d'una categoria superior, doncs estaria per davant en el marcador, perquè és un equip que té molt clar el que ha de jugar, té molt clar aquestes primeres accions, les segones disputes, un equip molt fort, ja veiem l'estatura dels seus jugadors, no? El golpeig del seu porter, que ja hem dit que la fica d'àrea a àrea, però l'actitud del Badalona està contrarrestant tot això. Recordem, un Badalona que està fet per jugar a futbol, per sortir conscient de darrere, per combinar, per jugar amb extrems, per jugar per baix, i que avui doncs s'està fent un gran partit justament fent el contrari, que és lluitar, treballar i disputar moltes primeres accions i segones accions.
1: Doncs suposo que satisfet de moment Genís San Pietro amb el rendiment dels seus jugadors. Veurem com es desenvolupa el partit, perquè, insisteixo, aquest marcador ens portaria a una pròrroga. En tot cas, encara queden molts minuts de la segona part. És cert que no hi ha tanta claretat a l'hora d'atacar. Continua Nils Auret i obliga al defensor a enviar la pilota fora de banda, i és que es queixava Argente que no l'han avisat, no?
2: Bueno, és que jo crec que el porter ha estat indecis, no ha fet el pas endavant per sortir, i llavors el central el que no pot fer és deixar rebotar dintre de l'àrea.
1: Eric Iglesias combina la frontal d'àrea amb Jair, la centrada, vol provar la rematada, atenció, des de lluny, Eric Iglesias, la pilota des de la frontal, que se'n va molt desviada, ho prova el Badalona també, amb molta rauxa, minut 18 i mig, crec que estan conversant a la banqueta perquè estan preparant algun canvi més, tant la banqueta del Badalona com la banqueta del Sestao, Jordi.
2: Sí, bueno, ja queden en aquests últims 20-25 minuts que entrarem. I important la posició de Nil, que no estigui tan avançat, que pugui ser un jugador que pugui rebre les descarregades de cara dels dos puntes. Moltes vegades atacar amb més gent no és millor, és ocupar millor els espais, i segurament l'ímpetu de voler fer gol on et fica que vagis més endavant, però és molt important poder treballar les segones jugades, segones accions, i donar també sortides només a la prolongació, sinó a la descàrrega de cara.
1: Hi ha hagut ara una falta i es produiran aquests canvis. Em fa l'efecte, hi ha una interrupció i per part del Badalona se'n va Robert Simón, un Robert Simón que per mi ha estat a un bon nivell, tenint en compte doncs, que no estava participant massa, ja no dic que darrerament, sinó també la temporada passada, deixa el seu lloc a Callís, que entra en el terreny de joc, i per part del Sestao abandona el terreny de joc a Zorrilla i entra Migueles, eh? Atenció a aquest jugador, un interior esquerre, Jordi, Migueles, que va fer el gol de la victòria del Sestao el passat dissabte o diumenge al camp del Rayo Cantàbria, amb un llançament amb l'esquerra que va impactar el travesser i que posteriorment va rebotar en el porter i va acabar entrant, va ser en el minut 94 de partit. Per tant, aquest Migueles podem considerar que és un dels titulars que no havia sortit, eh?
2: Al final ja queden 25 minuts, els entrenadors comencen a fer canvis de jugadors titulars, no? Un entrenament et dura una hora i mitja, avui no has entrenat, o si has entrenat has fet molt poqueta cosa, i abans et serveix per mantenir-te actiu, jugar aquests 20-25 minuts et manté en forma, i ja els entrenadors, doncs, veient que tenen la possibilitat de poder passar a l'eliminatòria, comencen a ficar aquest tipus de jugador més habitual a veure en l'11 inicial, com també estem veient en el cas de Callis, no? en el Badalona, que s'està fent el joc en el lateral dret.
1: Doncs ara s'havia quedat clavat a Martí Alonso, una passada, una combinació per banda dreta. Sembla que el Badalona torna a agafar una mica el control. Segurament no hi ha ara tanta aproximació per part del Sestao. El que passa és que tal com està el partit, com un coet, pot passar absolutament de tot, eh? Com ara, per exemple, que la pilota bota és perillosa a l'interior de l'àrea. Al final s'ha fet una mica d'embolit Castillo, ha resolt bé per part del Badalona Fran Miranda i el refús a càrrec del jugador del Badalona ha canviat la pilota fora a banda. Minti, una punta a travessar l'equador d'aquesta segona part del partit. Ho expliquen des de Ràdio Ciutat de Badalona. Ni les inclemències meteorològiques ni els impediments tècnics han impedit que estiguem explicant aquest partit aquí al municipal de Sistrells, Can Cabanyes, en aquesta eliminatòria de setzens de final de la Copa Federació. En principi, veurem perquè el Badalona doncs, estaria enquadrat en el grup on hi ha equips bascos, on hi ha els equips catalans, com són el Terrassa i l'Hospitalet, que també estan prenent part, els equips de la Rioja, per exemple, l'Hospitalet que visitava avui el camp del Comillas.
2: I que em comentava Ramon, i amb molt de criteri, que és lo normal, que potser per fer una jornada intersemanal, en aquest cas nosaltres juguem a casa, però que el Sestao podia haver-li tocat un rival una miqueta més proper, no? Que no tinguis que fer viatges tan llargs quan tens que fer partit entre setmana en un dia laborable.
1: Té la pilota al porter del Sestao, Iru. Iru, que té davant d'ella Martí Alonso, al final opta per enviar cap a la banda dreta per la pujada del dorsal 8. Laca, doncs, que ha fet una passada llarga i ara té el porter del Badalona, perquè aquí ens n'anem de porter a porter en un 3 i no res. Eric Iglesias, Martí Alonso, Eric Iglesias. La té Callis per part del Badalona. Callis que la posa a la corona de l'àrea. S'ha precipitat una mica. Arriba des del darrere Jair Antúnez, que ara ha recuperat el seu lloc natural. i està fent dupla amb Bermo. Li està donant segurament més suport a Jair a Bermo, i això permet a Nils Auret marxar una mica més endavant i poder jugar quan es pugui una mica més la pilota. Insisteix el Badalona per banda esquerra. La penja Jair. No hi arriba Nils Auret. Puntada llarga. Sortirà Antonio. Molt bé. El porter del Badalona, Antonio Olivera, que surt al mig del camp, refusa la pilota, l'envia fora de banda.
2: Que important és l'acció com aquestes d'Antonio, eh? Perquè aquestes tenen un passet endavant, tens la línia de centrals adelantada amb una pilota llarga, on el davanter va de cara, que et pugui sortir el porter per fer aquesta acció. Cuidado, l'atac. Fora de lloc, fora de lloc. Dèiem, aquestes accions a pilotes llargues, que el porter pugui fer la funció de lliure, et dona molta seguretat als centrals que puguin mantenir la línia tan adelantada. Jo crec que els canvis han beneficiat a tots dos. En el seu moment, en l'inici de la segona part, el Sestao ha donat un passet endavant, però que amb els canvis que ha fet el míster del Badalona, jo crec que s'ha tornat a equilibrar, no?, aquest equilibri de forces, i torna a ser un partit molt igualat, on s'està arribant molt a les àrees rivals. És veritat que no ara amb claretat, però que en qualsevol acció d'aquesta seguida és una pilota penjada a l'àrea, doncs es pot generar una situació de perill.
1: L'acció del Sestao en segona jugada, i és que amb molts rebots afavoreixen el conjunt basc. Bona defensa del Badalona, que torna a anticipar-se. Gerard de Marco l'envia fora de banda. Som al 24 i mig de la segona part del partit. Hi ha una centrada que acaba en corna. Corna favorable al Sestao, i aquí, Jordi, són perillosos, eh?
2: Molt, tot el que sigui joc directe. A part, són situacions de córner, d'un toque molt proper, de molta qualitat, perquè la porteria està molt a prop, i llavors et permet variar la manera de centrar, no? No són distàncies molt llargues, pot ser primer pal, pot ser segon una mica més picadeta. Veurem, perquè tenen molt de perill a dalt.
1: Es picarà el corna, el primer pal, bon refús defensiu del Badalona, que està en línies generals molt segur defensivament. Estan protestant alguna cosa amb Bermo. Bermo bé farà de marxar de l'embolic, eh? Amb una targeta groga.
2: Sí, crec que ha passat alguna cosa amb un central que pujava la rematada, però crec que, bueno, es queda amb ell. No una acció de Bermo, i crec que Bermo, doncs, s'apropa una mica a l'àrbit per demanar-li explicacions. Torno a dir, per l'arbitratge, és un partit molt difícil de pitar, perquè és un partit que està donat molt a que hi hagin molt contacte, moltes accions, és amb un camp tan ràpid, és tan difícil de poder-lo portar com l'està portant l'àrbit, que jo crec que fins al moment està fent un molt bon arbitratge.
1: I no és fàcil, eh? No és fàcil, perquè hi ha molt de contacte. Ha pogut recuperar la bimba la defensa del Sestao. Iba Migueles. Es nota que aquest jugador és, sobretot, del que li agrada acariciar la pilota per terra, eh? Migueles ha fet la paret, ha buscat la paret, la torna a buscar, atenció a la frontal, la jugada, surt al tall Jair i l'envia fora de banda. Insisteixo, ha sortit Migueles i el Sestao està intentant jugar per aquest interior esquerre.
2: Sí, però és molt difícil, perquè és que les ajudes arriben molt ràpid. No només és sortir d'un jugador, és que surts d'un jugador, però ràpidament tens la jugada del següent company que t'està fent la cobertura. Llavors estem veient moltes... És difícil que un jugador de toque, a no ser que rebi situacions molt obertes en banda, pugui tenir espai per poder comentar la... per poder jugar a la pilota. I s'està queixant l'afició perquè torna a ser Arsi el que crec que ha fet el gol, que se queixa molt, no? Que se tira molt al terra, que intenta simular moltes accions i que moltes vegades no són perquè passi això. Cuidado.
1: S'equivoca Ayala, hi haurà targeta groga, i ara la defensa del Badalona molt condicionada, Jordi, perquè tenim Ayala i tenim Aguilera amb targeta groga. No sé si prendrà nota Genís Sampietro, jo crec que sí. S'ha vist obligat a fer una agafada, ha insistit, i al final l'àrbitre, doncs, que s'ha vist obligat a mostrar-li aquesta cartolina. Són quatre ja pels jugadors del Badalona: Bermo, Martí Alonso, Aguilera i Ayala.
2: És un partit per ser molt seriós, per no intentar... El que faria és un altre camp. En el nostre estadi, en unes bones condicions, doncs sí que és veritat que la pots deixar córrer, jugar enrere, començar amb el porter. En aquest cas, no, és molt difícil, perquè la pilota s'atura. Allà ha volgut donar-li continuïtat al joc, voler fer un passe de seguretat, però no sé si li ha quedat la pilota encallada amb l'aigua, i cuidado, perquè al final ha provocat una falta de targeta, i que és perillosa aquesta falta. Cuidado la distància.
1: Molt centrada, aquesta pilota, perpendicular al punt de penal, a uns 4 o 5 metres de la... Sí, 7 metres de la corona de l'àrea, 8-10 metres aproximadament de la frontal de l'àrea. Com dic, la falta molt centrada, la picarà Miguelez, ho intentarà, mirarà de sorprendre, atenció a Miguelez, que xuta per damunt de la tanca defensiva, finalment la pilota rebota en un defensor i se'n va directament a corna, 28 de la segona part. Aquí al Municipal de Sistrell s'està vivint la Copa Federació, ho estem vivint de ple, aquí als 94.4, i no sé si és l'hora ja de jugar, perquè sortirà Josu Rodríguez, eh?
2: Sí.
1: Atenció, perquè es picarà el corna. Ho fan en curt. La centrada, Bel Badalona, allà la que acaba refusant la pilota, ja fora de joc. I hi havia una estira i arronsa entre un jugador del Sestao i també entre Martí Alonso per part del Badalona, un Martí Alonso que és del Morro Dur, eh? I que no, evidentment, no es ve avall, eh? No s'arronsa quan un jugador, doncs, de l'envergadura de l'ACA, doncs, se li posa al damunt.
2: Sí, com deies tu, moment de Josu, ja no sé si per, directament per el joc o per tenir alguna acció d'estratègia. El joc és difícil, però és un jugador que té una qualitat tan gran, una arma, el dispar, el xut tan ràpid, en una situació de falta directa o en una situació de córner, en una situació d'estratègia, una segona acció a la frontal de l'àrea. És un jugador que et pot desequilibrar moltíssim. I com dèiem, ara queden 15 minuts, moment de que tots els dos equips estan traient cada vegada més jugadors importants de... que no et suposen una càrrega que no et dificulti jugar el dissabte al partit de Lliga.
1: I no vol renunciar absolutament a res, Genís Sampietro, perquè ha entrat Toni La Rosa, també Josu Rodríguez. Han deixat el seu lloc en el terreny de joc Martí Alonso. Atenció a la passada per banda esquerra, la penetració, la pilota que corre moltíssim ja fora de joc. No ho hem vist clar des d'aquí. Tu sí, ho has vist clar, Jordi?
2: Sí, semblava per la situació massa avantatge tenia el davanter i ara doncs veurem a veure la manera d'atacar del Badalona, perquè ha perdut les dues referències que tenia més grans. Toni La Rosa està fent de punta, és un jugador que és molt ràpid, molt habilitós, molta arribada, però no és un jugador de disputa aèria, no és un jugador alt. Josu és un mitjapunta de moltíssima qualitat i veurem doncs aquestes accions a qui van destinades, no? En aquest cas estem veient que t'estava buscant... més, a veure qui és la referència de l'equip en aquestes accions.
1: Clarament el Badalona en tres centrals ara, Jordi, amb Fran Miranda, amb Ayala i amb Aguilera. Aguilera i Fran Miranda, recordem que estan, perdó, Ayala i Aguilera, estan sancionats, i amb dos carrilers, Callís per la dreta i per banda esquerra Gerard De Marco, no? Després els migcampistes, Bermu i Jair Antúnez, i també doncs, amb el suport, com dèiem, de Josu a la mitja punta, i a dalt doncs, amb Eric Iglesias i amb Toni La Rosa. No? En fi, doncs, veurem, perquè cadascú en equip presenta les seves credencials, ningú, evidentment, vol renunciar a la classificació. De moment, 31 de la segona part, continua el teu a meva, 1-1, Jordi.
2: És que fixa't fins i tot que a l'inici del partit ho dèiem, que no descartàvem que jugués amb el 3-5-2 perquè al final les bandes no s'ocupen. No pots fer gairebé un 1 contra 1 com per ficar dos jugadors. Crec que en aquest cas doncs, fica tres centrals a apuntar a l'eix de la defensa per aquestes primeres disputes. Deixa els carrils per dos jugadors que tenen l'opció de poder arribar bé a zones de centrada i intenta acumular gent per dintre per aquestes primeres accions i segones accions. Dèiem, continuant encara Martí Alonso, que és el jugador que farà aquesta referència per poder disputar les primeres jugades i que sigui la Rosa el que pugui anar a les pentinades i sigui Josu el que pugui anar a rebre les descàrregues que pugui fer de cara.
1: Arribem al 32 d'aquesta segona part. Estem a la sintonia de la Ràdio Ciutat de Badalona, vivint l'emoció del futbol, vivint l'emoció d'aquesta Copa Federació, el refús de Jair Antúnez, també Callís que va a totes i envia la pilota fora de banda en una acció que ha acabat amb un llançament lateral, amb un desviament lateral que servirà al Sestao River, que ataca a l'esquerra de la nostra posició. La sensació és que en línies generals, al terreny de joc, la banda esquerra on està atacant ara el Sestao està pitjor, que a vegades també et pot beneficiar per estar pitjor també pel refús de la defensa, que sigui defectuós, i en canvi sembla que estigui millor la part on ataca el Badalona, no?
2: Sí. El costat d'on defensa el Badalona és... està molt pitjor. L'hem vist en el gol del Badalona, que era on defensava...
0: Els tres centrals.
2: On defensava el Sestao la primera part, que justament en aquesta zona, en zona del camp ha fet una passada enrere i s'ha quedat parada i ha provocat el gol del Badalona, i ara és el Badalona el que està, doncs, en aquestes eleccions defensant la part més difícil, no? L'altre mig del camp el veiem en bastantes bones condicions, sí que és veritat que queden encara algun vessals en la part esquerra, que dificulten això, la sortida de pilota. I una altra falta, una altra targeta, s'està carregant el Badalona de targetes.
1: Moltíssim, perquè ara ja estan els tres centrals, Jordi, amonestats al minut 33 de la segona part, i en cas d'una pròrroga, realment, doncs, en cas d'una pròrroga, això no és bona senyal, eh? El tenir tres centrals amonestats, recordem-nos que la pròrroga et dona també dret a fer un canvi més, no? Però que, en tot cas, com dèiem, doncs, això és una condició important perquè s'estan empleant al màxim. Atenció, la centrada, el refús falta, i ara la falta en atac, no? Fora de joc. Fora de joc,
2: xiulat. Ramon, per cert, una expulsió per doble groga en aquesta competició es limita per la Lliga? No, és per la mateixa competició, veritat?
1: És per la mateixa competició, tret que sigui una expulsió greu de més de dos o tres partits, no? Vull dir que aquí sí que els has d'anar complint conforme... Però vaja, és el que tenim entès i el que en principi diu la reglamentació. Si hi hagués una expulsió per doble amonestació, no condicionaria la Lliga, sinó el pròxim partit de Copa Federació o quan s'hagués de disputar aquesta competició. Vaja, insisteixo, tot dependria del motiu, no? Però vaja, una expulsió per doble amonestació no seria res greu, no? Tampoc. La jugada ara mateix a l'interior del cercle central la juga Josu, també molt important. Josu, que aquesta falta sobre Josu, l'àrbitre que no ha volgut saber absolutament res d'una possible falta sobre Josu, el qual hem acabat escoltant des d'aquí. El Badalona torna a recuperar la pilota, i va Toni La Rosa, refusa el porter, llàstima que aquest rebot no hagi acabat a peus a ningú, la recupera Jair, el refús, ja fora de joc, i al final l'àrbitre que acaba xiulant una falta. Bé.
2: Un cop a la mà en la disputa, veiem com el jugador es queixa. És que és un partit, ho dèiem, tot el partit ho han dit, eh? El partit és molt difícil de xiular, perquè hi ha molts contactes, no saps quin contacte és de falta, quin és un contacte que ara està molt de moda, el residual, quin és el que el jugador, nosaltres moltes vegades com a jugadors intentem també treure profit d'aquestes accions, i és molt difícil xiular aquest partit. Un partit, Ramon, que ha canviat molt de la primera part, eh? Hem vist una primera part on hi havia moltes accions, molts xuts a porteria, moltes finalitzacions, i en canvi aquesta segona part s'ha partit molt més trebat, molt més jugat al mig del camp, té molta més lluita sense que s'estigui arribant tant a les àrees.
1: Ara la possible falta sobre Josu, l'àrbitre que tampoc xiula absolutament res, la pilota bota molt a prop de la corona de l'àrea del Badalona, s'anticipa Ayala, la refusa Jair Antúnez, i va Josu a per totes, minut 36 de la primera part. És allà l'ara qui refusa, la pilota queda en un vessal d'aigua, però Vermo que troba el carril dret per la incursió d'Eric Iglesias, li està costant arribar al Badalona, el refús d'Aguilera, canvia la pilota fora de banda, 36 de la segona part, Badalona 1, Sestao 1. Totes les combinacions, tots els pronòstics estan totalment oberts ara mateix aquí al Municipal de Sistrells, en aquesta Copa Federació. Jo diria, doncs, que segurament amb unes 600-700 persones aquí l'agradaria, tranquil·lament, no?
2: Estem veient una bona entrada, amb gent que està animant bastant, que està protestant bastant, i per lo que podia ser el partit amb la pluja a l'inici, al final, jo crec que hi ha un bon ambient de futbol, a menys en aquesta grada s'ha aproximat molta gent a veure un Badalona que jo crec que no està defraudant en cap moment a les seves seguidors, perquè està fent un partit molt seriós, amb un rival, tornem a recalcar, perquè és molt important dir-ho, de superior categoria, i que no està perdent la cara en cap moment.
1: I és que tant a la tercera federació, i tu ho saps molt bé, Jordi, com a la segona, en aquest cas, està clar que has de ser camaleònic, eh? T'has de saber adaptar. Ara Callis, que continua, ha comès falta, fa la centrada! Entrava la rematada d'Eric Iglesias, que bé, la recuperació de Callis, jo crec que fregava la falta. El refús ara de Gerard De Marco, i va Vermo que fa un retall, la toca per Jair sobre Vermo, la falta sobre Jair, continua el Badalona, Lleida l'avantatge, déu-n'hi-do la intensitat, Jordi, estem gairebé al 40 de la segona part, i va Toni La Rosa, arribar a la línia de fons, vol fer la centrada, Toni La Rosa i força, corna! corna favorable al Badalona, 37.5, aplaudiments aquí al municipal de Can Cabanyes.
2: Molt bé, Bermú, donar-li pausa. El que deia Ramon, quan es juga en aquest costat del camp d'aquí a prop nostre, està el camp molt més sec, es pot jugar una miqueta més, Bermú té molta qualitat, la Rosa té molta qualitat, molt desbord, l'hem vist com ha caigut a banda, ha fet una situació d'extrem on elles són molt còmodes, ha marxat per línia de fons i ha provocat un córner, veurem Josu.
1: El picarà Josu, segur que portarà perill. El pica Josu, el primer pal, l'entrada al punt de penal, l'Eric Iglesias, que no ha pogut fer la rematada, surt el contracop al Sestao, Jair, falta i tarja. Jair, falta i tarja, i sabia perfectament que no en tenia cap, i ara mateix en el terreny de joc tenim a Ayala, tenim a Jair, tenim a Bermo, tenim a Aguilera, tenim a Fran Miranda. Per tant, si no m'equivoco, Jordi, 5 jugadors amonestats en el terreny de joc, la meitat de l'equip, quan hi haurà un altre canvi a les files del conjunt visitant. Abandona el terreny de joc el dorsal 18, Carlos González, i entrarà al damunt del terreny de joc. Veurem qui. El dorsal 3, John Rojo, un altre titular el passat diumenge contra el Rayo Cantabria, que estava esperant la seva oportunitat a la segona part. Picarà aquesta falta al Sestao. Ens aproximem ja a la recta final del partit, 1-1, i recordem, no hi ha penals, hi ha pròrroga.
2: Línia adelantada, veurem, ha d'anar la pilota molt, molt ploguda, bloqueig, entre la banda el jugador que ha entrat i no l'ha enganxat bé per fer una centrada interessant. M'agrada fixar-me en aquestes coses. Badalona, línia molt adelantada perquè no pugui haver una rematada dintre de l'àrea, perquè tinguin que donar-li molt tocadeta, molt plogodeta, que és fàcil, una mica més fàcil de defensar, i res, queden 5-6 minutets, a veure si podem veure algun gol del Badalona en aquests minuts que queden, perquè jo crec que, sobretot, el que ningú vol és això, és arribar a aquesta pròrroga.
1: Ha perdut la pilota Gerard de Marco, no ha pogut fer el control. D'aquí a 20 segons arribarem al 40, la sintonia de Ràdio Ciutat, vivint emoció del futbol, 94.4, com sempre, en totes les retransmissions esportives, tant del cap de setmana com d'entre setmana. El Sestao que ho prova ara per banda esquerra, hi ha una prolongació massa llarga, no arriba la pilota a peus de John Rojo, aplaudiments des de la porteria del Sestao, 1-1, evidentment en el terreny de joc no s'ha notat la diferència de categoria, i és que és molt difícil en un partit d'aquestes característiques, quan hi ha dos equips, ara Toni La Rosa, que se'n volen portar la pilota, l'estan agafant, ho està mirant el jutge de línia, i va Fran Miranda, Eric Iglesias, volem dir, i a més el Badalona força un corna gràcies a la lluita de Toni La Rosa i d'Eric Iglesias.
2: Un altre corna molt bé forçat per Eric, per La Rosa. Uf, ha intentat sorprendre, jo sé, un altre corna. I dèiem, hem vist que amb el Badalona passava en línia 5, i hem vist també com el Sestao està acabant jugant també en línia de 5, Reforçant el centre, se sap que per banda no hi ha molt d'espai, i sobretot el que no es busca és que hi hagi més superioritat numèrica en zona defensiva.
1: Doncs el Badalona que no es rendeix, minut 41, vol eliminar un equip de superior categoria, i va Josu, el segon pal de rematada. Empenta, diu l'àrbitre que hi ha hagut una empenta. S'ha queixat Fran Miranda.
3: Sitio!
1: I el Badalona que haurà de tornar ja un altre cop en bloc, cap a la zona defensiva, cap al bloc baix. Així tot, el gruix de jugadors que se situa al vell mig del terreny de joc a la zona ampla és el porter del Sestao, qui l'envia més enllà del mig del camp. Són a tres quarts. El refús és de Gerard de Marco. Molt bon partit també de Gerard de Marco. És difícil destacar algú,
2: Molt seriós. És que destacaria avui, com tu dius, el bloc. A mi m'ha agradat molt Bermú. Bermú m'ha agradat moltíssim perquè crec que ha fet una feina allà en el mig del camp com a primer jugador d'estòper d'aquestes accions de joc aeri que fa que no arribin les pilotes tan clares als centrals, i després per donar una miqueta de criteri a l'inici en un partit que és difícil jugar per dintre. Jo crec que Bermú ha fet un tros de partit, però com tu dius, et diria que tots els jugadors s'han ratllat una molt bona alçada de rendiment, fins i tot els dos puntes, un partit molt difícil amb els dos centrals del Sestao a la primera part, i en general molts situacions de perill.
1: Pilota dividida la té Gerard de Marco. L'àrbitre que no vol xiular una possible falta sobre Eric Iglesias, l'estaven demanant, però al final és servei de banda, serà out a fora del Badalona, serà Eric Callís el que servirà intentant prolongar la pilota de l'interior de l'àrea, i va Ayala, El Badalona intentant acumular, però vaja, hi ha molta superioritat del Sestao. Pilota a l'interior de l'àrea, el refús, és difícil, perquè a més és un conjunt que ha demostrat avui aquí que també sap jugar físicament, Jordi?
2: Sí, però em sembla una molt bona acció, Callis, que té molt bon saque de banda, puja central, acumules gent... El partit està jo en una d'aquestes, Ramon, crec que en una situació de dintre de l'àrea que algú es dormi, veiem una vegada més la potència que té de saque de banda Callis, que la fica tan llarga, en aquest cas... No...

0: pilotes molt, molt fortes, o que s'ha de buscar que vagin a un, on hi ha algun jugador del Badalona perquè la pugui disputar, ja no només guanyar-la, sinó disputar-la. Que ha tret Gaïs, ha estat molt bé, molt dintre de l'àrea, però no hi havia ningú i el central del Sestao l'estava traient molt fàcil.
1: I el Badalona, malgrat el condicionant, Jordi, de les targes grogues, ara mateix jo crec que controlant molt bé els tempos del partit i el que ha de fer, no? Vull dir, fins i tot dominant territorialment la situació, és cert que costa arribar, jo soc capantina, vol evitar que surti la pilota per línia, a banda ho aconsegueix, deixa per Eric Iglesias, a l'interior de l'àrea, fa la centrada, la pilota rebota, la treu la defensa com pot, servirà de banda un altre cop Callís, apreta el Badalona, acabarà la segona part del partit, Jordi, amb un Badalona volcat cap a la porteria del Sestao. Minut 45 de la segona part, pràcticament. Callís, interior de l'àrea. Refusa la defensa. I va Vermo, la prolongació, el refús de la defensa. Posa el cap Vermo una altra vegada i Fran Miranda, que es veu obligat a refusar. Llarg! I se'n va la pilota per darrere la porteria. Entrarem en temps afegit i veurem ara quants minuts, Jordi, perquè serà molt important de cara, doncs, a... com a mínim, anar a la pròrroga. A veure què passa. Hem arribat ja al 45, hi ha hagut una empenta, l'àrbitre que deixa jugar, i ara sí, 4 minuts, arribarem al 49. Arribarem al 49, veurem què passa, i si no hi ha cap gol, Jordi, mitja horeta més.
0: Aquesta vegada hem encertat, Ramon, 4 minuts. Sí, esperem que en aquests 4 minuts el Badalona pugui fer un gol. Té partit en 3 dies, Ramon, Té partit en 3 dies, cuidado la càrrega de minuts, que juga dissabte, no te tens gairebé de recuperació, no te tens gairebé de preparar el partit, s'està veritat que juga fa que ve a fora, ha fet els quilòmetres i ara té que marxar en autocar, però juga diumenge, té un dia més per recuperar, i tot aquest dia de no poder recuperar, el que menys desitgen els entrenadors ara mateix, o des del començament del partit, era que el partit arribés a una pròrroga. Tant de bo, doncs, el Badalona pugui marcar en aquests minuts que queden.
1: De moment és el Sestao qui ho intenta, però que bé i contundent està el Badalona, que allí és Toni La Rosa, que està molt contundent el porter Iru, enviant la pilota llarga, hi ha hagut una empenta, surt Antonio, hi ha hagut absolutament de tot entre els dos centrals del Badalona i el davanter del Sestao, i és que clar, vull dir, el que no vols és que se t'escapi el partit en aquests darrers sospirs, no? Ara ha pentinat Josu, La Rosa no hi arribarà, però bé, als jugadors també el que els agrada jugar, no, Jordi?
0: Sí, sí, sí, però els entrenadors, que som els que hem de decidir, no volem més desgaste. El que passa és que, clar, ara que estàs arribat fins aquí, el que no vols és perdre, i això són els dos equips, no? Llavors, Sestao fa un viatge molt, molt llarg, ha competit, ha anat darrere el marcador, no ha donat la volta, i el Badalona que està competint-li i molt bé a un equip que és de superior categoria i que ja que estàs aquí, doncs intentes passar perquè si et toca una altra vegada en casa et pots ficar a les portes de poder-te classificar per Copa.
1: Estem al minut 47 d'aquesta segona part. Si no hi ha un gol de cap dels dos equips, anirem a la pròrroga d'aquest Badalona-Sestao. En joc als vuitens de final de la Copa Federació. No sé la resta d'eliminatòries com aniran o com estan, però, en tot cas, el que dèiem, aquí el Badalona i el Sestao s'ho han deixat absolutament tot en aquests 90 minuts de partit. El Badalona que la posa en joc és Josu, que vol xutar, ha fet una centrada, xut Josu. Si va cap a porteria, déu-n'hi-do. No sé què pensar, perquè el porter no estava ben situat del tot i Josu Rodríguez ho ha vist des del mig del camp.
0: Bueno, veurem, Ramon, sembla que estiguem destinats, no, a fer aquesta pròrroga. Bon partit. És que jo crec que està sent un bon partit i que realment l'empat és un resultat que demostra molt el que hem vist en el camp, no? Perquè hem vist un molt bon Badalona, molt agressiu, molt lluitador, amb una actitud bestial, però també hem vist un Sestao que ha sabut interpretar molt bé el partit, que fins i tot ha pogut remuntar en els moments difícils, que ha sigut encaixar el gol en contra quan vens a fer un viatge tan llarg, en un camp tan petit, s'ha refet. Veurem que en 30 minuts més, si és que no s'acaba ara la Badalona amb un gol, que es pugui doncs, emportar sobretot l'eliminatòria de Badalona. Cuidado!
1: Toni La Rosa, que ho ha intentat des de lluny, ha vist el pal esquerre lliure, el porter del Sestao que treu ràpidament, ho tenia claríssim, des del primer moment, surt el tall Aguilera, l'envia fora de banda i l'out serà favorable al Sestao. Estem en el darrer sospir d'aquesta segona part del partit, eh? I anirà al Sestao per penjar la pilota a l'interior de l'àrea i

0: això pràcticament s'haurà acabat, per tant anirem a la pròrroga, emocionant aquesta eliminatòria de Copa Federació, la pilota a l'interior de l'àrea, la rematada, el refús de la defensa, Jair Antúnez era del tot injust, eh? Aquí que el Badalona hagués patit, i torna al Sestao, amb una obertura a la banda dreta, ho tenen claríssim, estem ja pràcticament al minut 49, hi haurà una centrada, surt Antonio, el porter del Badalona, que no ha pogut refusar, però sí que Fran Miranda ho ha acabat fent, l'àrbitre que decreta al final del partit, hem arribat a l'empat final 1-1, i per tant ens anem a la pròrroga, una pròrroga, 30 minuts més, més desgast, Jordi, però ara quan arribes aquí, evidentment vols el premi, eh?
1: Sí, totalment. Quan arribes aquí, arribes amb aquesta sensació de partit, que és un partit molt disputat, que és un partit amb un rival de superior categoria i que ho fas i que estàs rendint a aquest nivell. Doncs sí, el que vols és això, és continuar, és passar, és demostrar i donar-li una alegria a la teva afició, no? Que crec que avui deu estar molt contenta del rendiment que està fent el Badalona. És veritat que toca que diumenge, dissabte, hi ha partit important i hi haurà pocs dies de recuperació, però avui el Badalona està fent un partit per passar l'eliminatòria. Veurem a veure aquests 15 minuts, els canvis que queden, com estan els jugadors, com arriben. S'ha de pensar en aquest partit, en el següent. Que difícil a vegades ser entrenador, Ramon, eh?
0: Doncs sí, ara estava pensant quan deies això d'entrenador, no? Que evidentment també has passat la teva faceta de jugador i quan eres jugador volies jugar, però ara com a entrenador vols guardar una mica també la identitat dels teus jugadors des del punt de vista que sobretot doncs, has de buscar la dosificació, no?
1: Quan ets jugador no et canses. Una vegada has començat a jugar, a córrer, jugues, lluites, vols guanyar, dona igual el que passarà d'aquí mitja hora, el demà o el dia següent. El problema és que el dia següent la realitat és que estàs molt cansat i que has de recuperar. I això, per això com a jugador no el veus en el moment. És l'entrenador el que moltes vegades doncs, ha de prendre aquestes decisions. Per això és l'entrenador, per això està fora, per això té un cos tècnic al costat que et va comentant, que et va dient quin jugador pot entrar, quin jugador no pot entrar, quin jugador és perillós donar-li més minuts, quin jugador hem de reservar pel dissabte, i això doncs toca més a una ment de fora. Sí, canvia moltíssim el rol que tenim moltes vegades els jugadors quan fem aquest passet a entrenador, a vegades és difícil fins i tot d'assimilar.
0: Doncs Jordi, jo crec que és moment de fer una pausa, una pausa, res, un palet prolongada, intentarem doncs fer aquí un petit canvi tècnic, si pot ser, i els jugadors que estan rebent ja les últimes indicacions i mirarem doncs, de recuperar la nostra retransmissió com quan hem començat el partit des del minut 1 aquí al municipal de Sistrells. Per tant, doncs, d'aquí un parell de minuts començarà aquesta pròrroga que viurem aquí a la sintonia dels 94.4 aquí al municipal de Sistrells entre el Badalona i el Sestao, de moment empat a 1 en el marcador.

0: 4.4.
1: Busques la pizza perfecta? Ja és aquí el Mau Pizzas Fest Badalona. Del 10 al 13 de setembre a la plaça del president Tarradellas. 8 dels millors restaurants competeixen per la millor pizza de la ciutat i tu decideixes el guanyador. Tallers, concursos, DJs i cervesa. Descarrega la teva entrada gratuïta a pizzasfest.com.
2: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
3: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
2: Més clar, més ràpid, més Badalona.
3: bdn.com.cat.
2: Badalona passa aquí.
4: Aquest mes de setembre, el Cicle Gaudí ens presenta Tres Adioses, de la directora Isabel Coixet. Una bonica i entranyable història sobre la vida, l'amor i aquells moments que determinen els nostres camins i que ho canvien tot per sempre.
5: Tres Adioses, el dimecres 16 de setembre a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
2: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
3: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
2: Més clar, més ràpid, més Badalona.
3: bdn.com.cat.
2: Badalona passa aquí.
6: Bona notícia! Obrim un nou Caprabo a Badalona Port el 17 de setembre a la Rambla del Gorg 10. Amb els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, fleca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges i el millor de la nostra terra. Regals, ofertes i preus bons sempre. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
8: El partit del Badalona.
9: En directe des del municipal de Sistrells, ha començat la pròrroga. Portem 25 segons d'aquesta primera part del temps afegit. I de moment, doncs, el Badalona, que continua jugant amb el mateix 11, una pròrroga, Jordi, que en principi ha de permetre poder fer una altra substitució.
10: Sí, a part, no sé jo si el Badalona té tots els canvis esgotats, a part del que tens encara per poder fer. Veiem que hi ha tres jugadors del Badalona fent tasques d'escalfament i un Badalona que, com veiem, cuidado!
9: Josu! La pilota buscava l'escaire de la porteria d'Airo.
10: Quina qualitat té aquest jugador, eh?
9: Josu no s'ho ha pensat dues vegades. El porter del Sestao, que ha pogut impedir el gol de Josu Rodríguez.
10: Anava a l'escaire, Ramon? Estava agafant una rosca, però és veritat que el porter ha estat molt segur, ha tret la mà i una acció. Per això jo crec que Josu, encara que no sigui un jugador, que aquest tipus de partit li puguin venir molt bé, perquè hi ha molt de contacte, hi ha molt de... el camp no està bé... hi ha molta pressió, molta disputa, però és un jugador que si t'agafa una pilota en aquestes distàncies té la capacitat de patir un xut com aquest o una passada de gol.
9: Doncs si volia Geni San Pietro, que Toni La Rosa i que Josu juguessin només 15 o 20 minuts, al final no serà així. Hauran de jugar pràcticament mitja part, una mica més.
10: Jo crec que ho tenia més o menys ja clar, perquè quan feia el canvi el partit estava molt per l'empat. I el que dèiem abans, quan vols que hi hagi, ja que estàs aquí, doncs anem a intentar passar.
9: La jugada del Sestao, atenció a la penetració! Que bé que s'ha creuat! Fran Miranda ha posat el peu i ha enviat la pilota a corna. Ha impedit la rematada, en aquest cas, del dorsal 9 de Castillo, que sempre comporta molt de perill.
10: Es plantava sol a la porteria, s'han creuat molt bé i ha tirat la pilota al corna.
9: Es picarà aquest corna a la punta dreta de l'atac, favorable a l'equip visitant. 2.5 de la segona part de la primera part de la pròrroga. Intentant l'acció d'estratègia. La treu el Badalona. Atenció a la rematada, fora. Les segones jugades són perillosíssimes.
10: Sí, sí.
9: I és que quan passa la pilota del núvol de jugadors, el porter no la veu, Jordi.
10: No, i és que aquest tipus de partit és gairebé més important la segona acció que no la primera. La primera, la disputa, és difícil fer un gol de disputa directa, perquè ara les marques estan sempre molt sobre, tot molt concentrat. És aquesta segona acció, no?, que tens que tenir molt ben treballada, ocupar molt bé els diferents llocs del camp per poder fer que aquesta segona acció puguis ser una bona rematada si és a favor o poder rebutjar-la del tot si és en contra.
9: El refús del Badalona està tallada, torna a provar el Sestao, més incisiu en aquests primers minuts, el xut des de lluny, atenció a la pilota rebotada, Rojo, molt bé, ha sortit el tall novament, crec que està tallada en aquesta ocasió, i ha refusat la pilota com ha pogut, posant el cos a terra com si pràcticament estigués a terra en una tanca defensiva.
10: Sí, un Sestao que, com tu dius, ha sortit a aquesta pròrroga a apretar, eh? Tres o quatre aproximacions, dos, tres corners, remats a porteria, ha de passar aquests minuts el Badalona.
9: Tres i mig de la primera part de la pròrroga. Badalona un Sestao, un espica al corna, molt passat, buscant el segon pal, Castillo, la pilota solta a les mans d'Antonio. Que vol treure ràpidament.
10: Cuidado.
9: Volia fer la passada per Josu. Al final rep Josu. La vol passar per la Rosa. La Rosa anirà sol. La Rosa. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, que bé que l'ha col·locat Toni La Rosa quan se li anava llançant damunt el defensor. Minut 4, contracop de manual del Badalona. Josu Rodríguez, la pilota però ha començat primer per les mans del porter Antonio. Ha fet la passada cap a Josu. Josu de primeres havia mirat amb el telescopi a Toni La Rosa i La Rosa des de la frontal ha enviat un xut com un obús col·locat a l'escaire esquerra de la porteria del Sestao. Golarro del Badalona, golaç de Toni La Rosa per intentar donar la classificació. Badalona 2, Sestao 1.
10: La paraula és golarro. Quin gol! O sigui, una acció... no ha estat contundent el Sestao, que ha tingut un parell d'accions per poder tallar la contra, però no les ha pogut fer. L'ha arribat la pilota Josu, que ha habilitat perfectament la Rosa, i quin gol! Es anava sol amb el porter des de la frontal, que podia haver assegurat potser a un costat, i l'ha fotut un castanyazo a l'escaire. Em recorda molt aquell gol que va fer Luis Suárez contra el PSG, que es anava sol contra el porter i la va clavar en tota l'escaire sense necessitat. Doncs aquest ha sigut igual, i més des de la posició on estem nosaltres, l'hem vist com agafava la rosca. Ramon, aquest gol és per enmarcar-lo. Quina passada! Era important aquests minuts. Important aquests minuts. Ara, darrere, després del gol, que el Badalona se senti, que el Badalona tranquil·litzi el partit. Veurem, suposo, un Sestao que voldrà tirar una altra vegada endavant. Ara sí, Ramon, tots dos estem a la pròrroga, tots dos volem passar, ja que hem arribat fins aquí, i ha d'aguantar doncs aquest arreón que pot tenir el Sestao en aquest moment.
9: Es picarà una falta favorable al Sestao. Atenció, perquè és a la zona 3/4. Bastant centrada. Guanya el Badalona 2-1. Moment crucial, el gol que ha aconseguit Toni La Rosa. Es pica aquesta falta a l'interior de l'àrea, la deixa sortir Antonio. Bé. Ha estat molt llest el Badalona. Antonio, que ha llegit perfectament la jugada. Antonio Olivera. I al final, el conjunt escapulat que ha pogut salvar aquesta situació quan som als 6 i mig de la primera part de la pròrroga. La sintonia de Ràdio Ciutat. Màxima emoció, eh? No podem demanar més pel que està donant de si el partit, Jordi.
10: No, sent un tros de partit.
9: S'ha ensorrat el municipal de Sistrell.
10: Ramon, fixa't que és un partit que et cansarà físicament, però que crec que li reforçarà moralment al Badalona, que fins i tot li haurà vingut bé si el resultat sobretot acaba així, sobretot si acaba així, que moralment sortirà molt reforçat en un moment on has perdut el primer partit fora de casa, on les sensacions potser no són del tot bones, però que avui amb el partit que has fet surts molt reforçat, i fins i tot de cara a l'afició, que també es mereix una alegria com la que estem vivint avui.
9: Callis ha enviat una pilota a l'interior de l'àrea, després d'un servei de banda des de la zona 3/4, la pilota ha botat, s'ha sentit un all a les graderies. Clar, si no la toca ningú, no és gol.
10: No és gol, però si algú la pot tocar, pentinar, el mateix porter voler agafar. Cuidado!
9: La pilota que queda solta a la frontal de l'àrea, ho intenta el Sestao, ben defensada per part del Badalona, no s'han de fer faltes. L'acció arriba a la banda dreta, intentarà fer la centrada, molt passada, buscant el segon pal, Callis, fora de joc. Era fora de joc, ho havia xiulat l'àrbitre, ho havia intentat Markel,
10: i ara
9: amb la centrada.
10: S'ha de ser molt contundent, Ramon, eh? Ara no jugar-se res, despejes, de primera, fora, queden 8 minutets d'aquesta primera part de la pròrroga, el rellotge doncs va passant, Badalona...
9: La Rosa, que vol penetrar un altre cop, s'havia fet una autopassada.
10: Està sent capaç de ficar el partit al camp rival, que això és molt important, perquè en una cosa i derribo, en les condicions...
9: I sobretot, anar amb molt de seny, Jordi, perquè jo crec que ara mateix, tal com està el Badalona, el més fàcil és quedar-se en 10, eh?
10: El veig partit molt controlat, eh? Jo crec que han sigut faltes, però moltes d'aquestes faltes que han sigut d'anar al terra, estan controlant molt bé aquestes accions, no pots agafar perquè la majoria d'accions són dintre d'aèria, provocant un penal, però de moment veig molt segura i molt contundent la defensa del Badalona, el migcampista. Jo crec que s'està fent un... Torno a repetir, Ramon, s'està fent un molt bon partit.
9: Al minut gairebé 9 de la primera part d'aquesta pròrroga que s'està vivint aquí al Municipal de Sistrells, Badalona 2, Sestao 1, estem veient, és Copa Federació, però això pràcticament és una eliminatòria de Copa del Rei, no?
10: Totalment, si estem veient dos grans equips amb una intensitat que ja m'agradaria veure-la en molts partits dels que juguen en Lliga, eh? Crec que tots dos equips estan fent un partit on la gent està disfrutant molt. Cuidado, Ramon, cuidado, que se'n van.
9: Ja fora de joc de Castillo, ha xutat Castillo. I està escridassant el jutge de línia. Està escridassant el jutge de línia, però l'àrbitre no l'amonesta.
10: A mi m'ha semblat fora de joc, eh? No sé, després les perspectives a vegades et fan males passades, però sí que m'ha semblat que estava una miqueta més avançat i s'ha de tenir cuidado amb aquestes accions, no? Que no una pilotada llarga et puguin agafar una miqueta adormit i et puguin agafar l'esquena.
9: Doncs en aquest cas, atenció a Yair Antúnez, que ho intenta des de lluny, pel que veiem és molt important jugar a casa en aquesta Copa Federació.
10: Molt vital,
9: el Comillas ha guanyat a l'Hospitalet 3-2.
10: És vital, Ramon.
9: Sí, sí. És l'equip de la Rioja ha guanyat a l'Hospitalet i per tant, doncs, estem ara mateix, doncs, l'Hospi que ha quedat eliminat ja d'aquesta Copa Federació. Estic mirant si hi ha algun grup més, doncs, que afecti directament, no?, aquí en el... El Binèfar ha guanyat 1-0 al Porreres. Aquests són els resultats que hi ha ara mateix. Melilla 0, Conil 1. Sporting de Ceuta 0, Dos Hermanas 9. Bergantiño 5, Leioa 0. Compostela 1, Derio 3. 1-1, perdó, 1-3 a la tanda de penals. Santa Marta 2, Bimenor 1, Salamanca 3, Caudal Deportivo 2, Comillas 3, Hospitalet 2, ha finalitzat el partit, i aquest, de moment, Badalona 2, Sestao River 1, i s'està jugant també el Torrent 1, Atlético Saguntino 2. De moment, aquests són els marcadors que s'estan produint en aquesta eliminatòria de setzens de final de la Copa Federació. Recordem, doncs, que... Si el Badalona passa l'eliminatòria, disputarà la setmana que ve la ronda de vuitens.
10: És l'equip d'inferior categoria, el que juga local o a sorteig?
9: En principi és sorteig.
10: Sorteig puro i duro. Uh-huh. Molt bé, doncs és molt important. Doncs, en
9: el que
10: cas...
9: passa que sí que s'han dictaminat uns quadres,
10: sí.
9: En aquest cas La Rioja, Catalunya, País Basc... Uh-huh. Vull dir
10: que tornem a dir,
9: també està el Terrassa pel mig.
10: Ja no només és la dificultat de jugar contra un rival, sinó la dificultat de fer el viatge en autocar i de fer un viatge tan dur i tan difícil per a l'hora d'afrontar el partit i de recuperar pel següent. Uh-huh. Ja hem vist 3 o 4 vegades que jo s'ho buscant la mateixa acció, en sac de banda, camp molt ràpid, raso el primer pal per veure si hi ha algun rebuig que pugui entrar a dintre. M'imagino que tot això deu estar ensaiat durant la setmana.
9: El Badrona, que no vol córrer cap risc, deixa a dos defensors al darrere amb un davanter del Sestao, servirà de banda a la banda esquerra, i va Eric Iglesias d'esquenes a porteria, demanaven corna, l'àrbitre no el concedeix. Som al 12 de la primera part, molt important arribar a la mitja part d'aquesta pròrroga amb el marcador a favor.
10: És clau, evidentment, sí. Seguir fent això, seguir fent aquesta pressió, perquè no és el mateix que et llanci una pilota des de l'àrea rival, que et llanci una pilota des del mig del camp. Cuidado que s'està liant una miqueta. Jo crec que està sent un partit molt maco, un partit molt net, un partit molt disputat, perquè el camp no permet que es pugui jugar molt millor, però que no s'hauria d'intentar caure en temes més extraesportius, perquè fins al moment crec que està sent un partit molt, molt nen. En canvi, estem veient al costat de les banquetes, doncs s'està liant, està una mica de una petita tangana, no?, amb la gent de la banqueta també del Badalona. Aquesta pèrdua de temps no ens ve malament, Ramon, perquè ens hem enganyat, no ens ve malament, però seria lleig que un partit tan net i tan maco i tan ben disputat, doncs, es pogués empenyar amb accions que no siguin tan esportives. Anem a continuar jugant a futbol, que està sent un partit molt maco.
9: Minut 13 ja de la primera part de la pròrroga. Hi ha hagut una falta on hi ha hagut discussions, refusa Bermo, aguantant la compostura la defensa del Badalona, amb tots els centrals amonestats, amb Bermo amonestat, amb Lleira amonestat, en definitiva, doncs que no seria agradable, jugar amb un home menys els últims minuts d'aquest partit, però vaja, com dèiem, el risc hi és, perquè hi ha molts jugadors del Badalona que estan amonestats.
10: I et deia el partit de Bermo, és que està fent un partit allà traient que hi ha totes les accions de que arriben pel mig.
9: La centrada, el cop de cap desviat, ho ha provat per part del Sestao, Carrión, amb un cop de cap que ha sortit desviat a la dreta de la porteria del...
10: Sestao no baixa els braços, continua lluitant, continua arribant, continua intentant. Està sent un molt bon digne rival del Badalona. Qui queda un minutet, Ramon, més, jo crec que un minutet més per el que ha passat en aquest cas. I estaria molt bé, com has dit, arribar a la mitja part d'aquesta pròrroga amb l'avantatge marcador per poder assentar, per poder donar les instruccions necessàries, cuidar-ho les accions. Molt bé, Antonio, molt segur tot el partit. I que important és que aquestes accions centrades laterals, el porter pugui fer-se fort i pugui marcar que l'àrea és seva.
9: La pilota que se'n va a la punta dreta és Toni Larrosa. Hi ha dos possibles rivals, Jordi, a la següent eliminatòria, ho dic perquè aquí s'estan fent càbales, el sorteig seria divendres,
10: sí. Sí.
9: I dos possibles rivals que són el Binèfar,
10: el Binèfar.
9: I també que ha eliminat el Porreres, i en aquest cas el Comillas, que ha eliminat a l'Hospitalet. Estaríem pendent també del partit del Terrassa.
10: Binèfar és... Binèfar on és? Mallorca?
9: Binèfar és Aragó. Aragó, sí.
10: Bueno, no és un viatge molt llarg.
9: I el Sant Juan de Navarra, de Pamplona, i el Terrassa estan empatant a 0, estan a la pròrroga.
10: Ja te'n vas una miqueta més lluny, però ja et dic, les distàncies sobretot.
9: Dos minuts d'afegit en aquesta primera part de la pròrroga. Anem acumulant minuts,
10: Sí, sí. Però torno a dir-te, amb la motivació del partit, amb el bon rendiment que s'està donant, el jugador no ho nota. És nota demà, Ramon. Demà és el dia que comences a dir, ai, fa mal tot. Important el treball de recuperació que tindrà que fer els preparadors físics i tot l'estaf tècnic amb els jugadors que més minuts s'han acumulat.
9: Que en el Barcelona s'està preparant un canvi.
10: Sí?
9: Nico Espósito, jugador que la temporada passada va ser cedit, que sortia del juvenil, van pujar al primer equip, recordem, Nico Espósito era un dels que va jugar, i entrarà un extrem, en principi un extrem, un interior, un jugador que pot treballar moltíssim. Hi haurà canvi a les files del conjunt escapulat, i suposo que el més normal és que marxi algun dels jugadors que està amonestat, no?
10: Marxa...
9: O no és tan lògic?
10: Marxa Martí Alonso per allà. Es queda sense referència.
9: No, entra Pepe Bonilla, perdó. Pepe Bonilla i se'n va...
10: Sí, Martí Alonso, número 19, per darrere de la porteria. Potser la referència més ofensiva...
9: No, se'n va Eric Iglesias. Se'n va Eric Iglesias, que té algun problema. Eric Iglesias...
10: El 9,
9: sí, sí,
10: no el 19.
9: El 9, sí, sí.
10: No,
9: crec que se'n va amb algun problema.
10: Sí, perquè l'estan atenent en banda, s'està tocant el nas.
9: Havia entrat a la segona part, Eric Iglesias. Sí, sí.
10: Canvi... Es perta algú de centímetres, llavors.
9: Sí, i veig a Pepe Bonilla, que se'n va a dalt, evidentment. És un jugador també d'aquests que la sap remenar molt, Pepe Bonilla, no?
10: Sí, i rapidet, no?, per intentar agafar els espais. Perds, ara sí, la referència que tenies a dalt, i el que guanyes és velocitat.
9: Pilota que bota la frontal de l'àrea, la treu a Yala, també Jair, se n'estan fent un tip. L'esfèric que surt fora de banda. Això està a punt de finalitzar pel que fa la primera part de la prova.
10: La defensa del Badalona.
9: Déu-n'hi-do, es farà molt llarg això, Jordi?
10: Molt
9: es farà llarg, L'esforç ha sigut encomiable. No acaba encara la primera part. L'àrbitre que...
10: Potser massa, no?
9: Llosso que l'envia cap a la frontal de l'àrea. La sortida del porter que blocarà i acabarà. Vaja, l'àrbitre diu que encara no, la pilota que se'n va fora de banda. Final de la primera part de la pròrroga aquí al Municipal de Sistrells. Badalona 2, Sestao 1.
10: Quin partit,
9: A priori, no hi hauria descans, però clar,
10: sí,
9: amb
10: bueno,
9: tant d'esforç...
10: Sí, és que te vas veure aigua, et canvies, i un minutet, dos, i una altra vegada a jugar, i a jugar. Perquè tots tenim ganes, no?, de que això acabi en la victòria del Badalona més aviat possible. Som molt pesat, però és que en tres dies tens un altre partit que no el pots perdre, Ramon. Recordem, dissabte, partit de Lliga, segona jornada, vens d'una derrota. No, les sensacions avui són molt bones. Jo crec que aquest partit, que sempre fa una miqueta de nosa, beneficiarà moltíssim a l'estat anímic dels jugadors. És un subidón d'energia, d'adrenalina, de comunió fins i tot amb l'afició, que jo crec que està disfrutant d'un partit molt intens. I res, esperem que aquests 15 minuts doncs no passi absolutament res, Ramon, encara que ens avorrim una mica.
9: Sí, perquè l'esforç no evidentment ha sigut encomiable.
10: Molt.
9: Jo crec que seria una llàstima que el Badalona se li escapés aquests vuitens de final d'aquesta Copa Federació,
10: sí,
9: no?
10: Sí,
9: perquè has arribat fins aquí, no?
10: Has arribat fins aquí, has lluitat moltíssim, tu
9: també
10: has
9: molt important,
10: tu has
9: perquè tots els jugadors, Ramon, o la gran majoria se sentin partíceps, no?
10: Sí, sí, tu, i que tu has merescut, que és que jo crec que el Badalona ha fet un partit per mereixer anar guanyant. Com tu dius, potser perquè a vegades es queda molt definida la unitat A, la unitat B. En aquest cas es demostra que la unitat B et dona també garanties.
9: Estem aquí valorant doncs aquests possibles rivals, no? El Comillas, insisteixo, el Binèfar. Primer s'ha de guanyar, s'ha d'agafar i tancar el sac i
10: llenar-lo bé,
9: no?
10: Que voldrà és que
9: i
10: sigui a casa
9: el Sant Juan contra el Terrassa. Ha marcat el Terrassa la pròrroga.
10: Dona igual
9: ha
10: el resultat.
9: Ha marcat el Terrassa la pròrroga.
10: Ramon,
9: per tant,
10: jo crec
9: doncs
10: que dona igual el rival. Lo important és que siguis local. Això és el més important, que siguis local. Dona igual el rival, una categoria més, una categoria menys, més bo, més fluix, que siguis local i que no tinguis que fer un viatge intersemanal, que cansa moltíssim, Ramon. Per experiència. T'ho dic per experiència.
9: Doncs, home, ja estaria bé un derbi català, no? Badalona-Terrassa, ja està. Sí, sí.
10: No, jo prefereixo que vingui un de fora, que arriben cansats. Un de fora, que es facin autocar, Ramon, que l'autocar cansa molt.
9: Sí, sí.
10: T'ho dic en sèrio, que vinguin
9: sí, sí.
10: de fora, facin el seu viatget, coneixin una miqueta Badalona, sempre va bé.
9: Les hores d'autocar cansen, no?
10: Moltíssim, Ramon. Estàs sentat, t'agobies i centres setmanals. Com et toqui sobre partit de lliga fora de casa, que gairebé no has tingut temps per descansar a la teva pròpia casa. Cansa
9: Comença
10: moltíssim.
9: La segona part de la pròrroga. Amb un Badalona que haurà de defensar aquest 2-1 per classificar-se per vuitens de final de la Copa Federació. I va Callís, que l'envia fora de banda, la pilota molt propera a la nostra posició. Serà Argente, no, deixa cap al seu company, el dorsal 3, Rojo. Argente, l'autor...
10: Ei, cuidado.
9: S'ha fet mal?
10: El genoll.
9: Toni de Rosa, s'ha fet mal. Bé. Toni La Rosa s'ha fet mal, però...
10: Sol, s'ha fet sol en un recolzament en el genoll.
9: Ostres.
10: Sí.
9: Toni La Rosa s'ha fet mal i, llàstima, això sí és el que no volem en cap moment ni desitgem. Un Toni La Rosa que sembla doncs, que, mare de Déu, es posa les mans al cap Josu Rodríguez.
10: Sí, en un recolzament mal fet, ha caigut al terra, ja ho hem dit des de l'inici. Cuidado.
9: Josu Rodríguez s'ha posat les mans al cap.
10: I això és el que no vol...
9: S'ha fet mal
10: i
9: hi ha hagut una rebrincada important, eh?
10: Sí, veiem fins i tot com els jugadors dels Estau...
9: I ja no sé
10: preocupats.
9: Si per aquest tipus de lesió surten també els fisios dels Estau.
10: Tot el que pugui ser d'ajuda,
9: sí, sí.
10: Ramon Pinta...
9: Però vaja,
10: tant de bo m'equivoqui, Ramon,
9: no.
10: Però quan un jugador cau sol en una situació, en un recolzament a terra...
9: Doncs ens hem quedat aquí en xoc, aquí al l'Espai Municipal de Sistrells.
10: Congelats.
9: Perquè, evidentment, clar...
10: Ens hem quedat congelats, Ramon.
9: Sí, sí,
10: realment. I et preguntaria una cosa que ara... Però
9: si es pot fer un altre canvi, no?
10: Si es pot fer un altre canvi, no es pot fer només per contusió.
9: Sí, només si hi ha contusió, clar.
10: Si té alguna possibilitat de canvi, encara el Badalona.
9: Crec que no, crec que l'últim canvi era el de Nico Espósito.
10: Doncs toca aguantar amb 12-13 minuts que queden.
9: Home, se'n va caminant pel seu propi peu. Això és bona senyal, Jordi? Pot ser bona senyal dins de lo dolent?
10: És millor senyal que no sortir a braços, sí, però... Això no ho sé, és que quan tu caus sol... Uf. Ramon, tant de bo ens equivoquem, eh? I tant de bo que hi anem en un susto d'aquests que et dones, que a vegades que fas un mal apollo i notes un sorollet o notes alguna cosa que et fa més por de lo que realment pugui ser.
9: El més important
10: però...
9: és que està trepitjant. El Badalona es queda momentàniament en 10, haurà de defensar doncs, aquest resultat i veurem... i li desitgem doncs, a Toni La Rosa que no sigui absolutament sobretot, res. Vull sobretot. Dir que se l'emporten cap a bastidors directament.
10: És difícil ara continuar examinant el partit amb la situació que hem viscut i al costat nostre, Ramon, perquè ha sigut a 5 metres nostre, ha sigut aquí al prop a la banda.
9: I el Badalona,
10: però marxa el vestidor, no es queda a la banqueta, o sigui que... Fins que no hi hagin les reaccions, fins que no hi hagin les proves, fins que no es faci la ressonància, sobretot, doncs no
9: el
10: podem veure.
9: El que desitgem,
10: veure.
9: Sobretot, és això, que el preu que s'hagi de pagar per passar aquesta eliminatòria no sigui massa greu.
10: No.
9: Se'n va Toni La Rosa, vaja, suposo que també en calent, i veiem que ara tampoc va recolzat, però, bueno, podria haver-hi, per tranquil·litzar una mica les coses, no? Podria haver-hi un esguins, no?, aquí en el genoll o...
10: Sí, bueno, al final un esguins, és sí. Grau 1, grau 2 sí. O grau 3. Esperem que sigui això, el més
9: lleu,
10: no? I veig
9: que està pujant les escales.
10: El més lleu, que sigui el més lleu i que al final
9: I que tant de bo, sobretot, s'hagi espantat més que una altra cosa,
10: exacte,
9: no?
10: Exacte. Mm. L'acció és.
9: La qüestió, recapitulem, minut 4 de la segona part de la pròrroga, ataca el Sestao, el Badalona defensant la jugada, l'àrbitre que xiu la falta en contra del Badalona, una falta molt, molt, molt pròxima, escurada a l'esquerra, perpendicular al pal dret de la porteria del conjunt escapulat,
10: a
9: 600 metres, es picarà aquesta falta, oportunitat pel Sestao, i evidentment doncs, aquests seran minuts només de defensar, pràcticament, no?
10: No, totalment.
9: Suposo que Josu o Nico Espósito...
10: Sí, despenjar Josu Espósito i els altres, potser algun carril, potser que allí és que té recorregut, però poc més, sempre els terç centrals, un dels dos carrils, Bermú que sempre s'ha quedat allà.
9: A mi em tranquil·litza que Toni La Rosa hagi marxat pel seu propi peu i hagi pujat les escales. Sí. No sé, tu com a jugador em podràs dir més coses
10: patit,
9: de tot això,
10: no
9: però vaja.
10: No he patit mai cap lesió, Ramon,
9: ja,
10: greu,
9: no? Sí, sí.
10: I no sé quines sensacions es tenen.
9: Pica Miguel Ez, per damunt del travesser. Un Toni La Rosa que ha fet un gol de mestre. Avui, no, ha desequilibrat la balança.
10: Ramon, si la imatge que s'ha gravat és des d'on estem nosaltres, és gol de televisió, de veure-la, de sortir en els millors gols de la temporada, segur. Perquè la rosca que ha agafat i ha entrat per l'escaire ha sigut brutal. I Ramon, és que la situació de l'acció de la lesió ha sigut sol. No ha sigut ni amb una disputa de pilota. Anava una pressió. Cuidado. Sí.
9: Nico Espósito estava en fora de joc, per un metre.
10: Mig metre.
9: Mig metre. Sí.
10: Ha sigut molt ràpida, Ramon.
9: Sí,
10: ha
9: sigut molt ràpida. No perd un instant el Sestao. Gairebé 6 de la segona part. Ho expliquem des de Radio Ciutat. Canviant la pilota per Rojo. Que bé, la defensa de Josu, que se n'està fent un tip.
10: Josu està fent un tros de partit, eh? Sí, deien que potser no era...
9: Ui, cuidado. Ara s'ha complicat una mica la vida Aguilera, l'ha enviat fora de banda.
10: Sí, deien que potser no era un partit a lo millor adient per Josu. M'està callant la boca totalment, perquè està fent un tros de partit, lluitant, treballant, arribant, tirant de l'equip, molt bé.
9: La juga el Sestao, recupera Nico Espósito, se'n va per banda dreta, Jair. Jair encara té energia. Se'n va Nico. Fa la centrada i provoca un corna.
10: Molt bé, Nico.
9: Que bé l'ajut, en aquest cas, de Nico Espósito.
10: Molt bé, Nico, perquè Jair porta molts minuts sobre, l'estava doblant.
9: Sí.
10: Però Espósito ha decidit fer ell l'acció, jo crec que molt ben feta, perquè ell surt amb les cames fresques i ha provocat un corna, ha arribat fins a l'àrea rival. Molt ben llegit la situació d'Espósito. Cuidado, perquè queda un 2-2.
9: Sí, sí, es queda un 2-2. Li diuen a Bermú que es quedi enrere. Josu i Nico Espósito. Nico Espósito i Josu, d'Esperó, recupera la pilota Nico. Josu, interior de l'àrea, atenció al segon pal, en quina intenció.
10: Sí.
9: Ha fet aquesta centrada, xut. Josu, surt al Sestao, tot el Badalona recula, a intentar defensar la jugada. I va Migueles.
10: Bueno, que no
9: podem Jair no pot posar la mà, perquè si no...
10: Clar.
9: Jair no pot posar la mà, atenció, perquè hi ha un rebot a l'interior de l'àrea. Acaba refusant la defensa del Badalona, el xut des de lluny, la pilota al travesser. A patir fins al final, és normal, Jordi?
10: La pilota,
9: el travesser
10: crec
9: com un obús al travesser de la porteria d'Antonio.
10: Mare meva, mare meva.
9: 7:30 de la segona part. Badalona 2, està 1. El Badalona jugant amb 10. La lesió de Toni La Rosa. La pilota acaba sortint fora de banda.
10: Per això a vegades, clar, des d'aquí fora tot és molt fàcil, però sempre és interessant intentar guardar-te un canvi per els darrers minuts, pels darrers dos minuts, perquè si pot passar el que ha passat, una lesió, i tens que estar gairebé un quart d'hora amb un jugador menys.
9: Sí.
10: Però també és veritat que l'anterior també ha sigut provocat per una lesió, perquè ha sigut aquell canvi que hem vist que tenia un cop. Llavors, dos canvis han sigut provocats per lesions de jugadors del Badalona.
9: Eric, la puntada llarga de...
10: Eric, eres que sortia del camp amb... que s'estava tocant el nas, doncs, què? Cuidado. Sí.
9: Eric Iglesias.
10: Sí.
9: La centrada i ara Antonio, que no pot impedir el gol del Sestao. Antonio no pot impedir el gol del Sestao, que evidentment se n'està aprofitant. El Sestao se n'està aprofitant, evidentment, d'aquesta superioritat numèrica. No ha pogut impedir Antonio en aquesta ocasió. Ha refusat la pilota, però estava un xic avançat. Sí. I ha marcat el Sestao el 2-2. Ha marcat Bengoetxea el 2-2 al minut 8 de la segona part de la pròrroga.
10: Sí, ha dubtat una miqueta en la primera sortida, l'ha pillat a mig camí, després l'han rematat. És veritat que ha arribat a tocar la pilota, però no l'ha pogut donar la força suficient per prolongar-la fora de l'arguero. Una llàstima, perquè ara es fica el partit molt complicat i ara, doncs, segurament, Ramon, a intentar arribar a penals, no?
9: Doncs jo crec que ara mateix és l'esperança que li queda al Badalona,
10: intentar, no? Intentar arribar a penals, la tanda de penals, que tot se torni a equilibrar. Cuidado.
9: Pilota a l'interior de l'àrea, és Iru, el porter del Sestao, que ha empatat a 2 en aquest minut 8 de la segona part de la pròrroga. Vaja, ho estava portant molt bé al Badalona, eh?
10: Sí, estava defensant molt bé. Sí. Ha sigut una acció bastant aïllada, dintre de que el Sestao, evidentment, té superioritat numèrica, però estava sent un... Badalona, de moment, estava controlant, fins i tot estava arribant a l'àrea rival, estava atacant, estava sapiguent molt bé utilitzar els temps.
9: La passada cap a la banda esquerra, la perd l'equip visitant, servirà de porteria Antonio, i jo crec que el Badalona el que ha de fer ara és intentar que passi el temps, Jordi.
10: Mateix, defensar,
9: a més, jo crec que s'afegirà un minut o dos, per la lesió de Toni La Rosa.
10: Si es té alguna acció, evidentment, d'estratègia, doncs poder incorporar algun central per poder tenir opcions de poder fer un gol, però sense perdre mai.
9: Home, claríssima, la falta sobre Josu, claríssima, d'Argente, que se li ha recolzat al damunt.
10: Sí.
9: I bé, doncs s'ha de provar des d'aquí, no?
10: Sí. Emprenyat, ha tret el braç. I sí, s'ha de provar des d'aquí totalment. És una de les accions que hem dit que el Badalona ha d'aprofitar-la. Jo sóc un gran llançador. Jo crec que la distància, encara que té molt qualitat, no és per tirar-la directa, però sí per fer una bona centrada. I el millor de directa és que des d'aquí Josu ens pot sorprendre també. Ramon està molt lluny, no és la seva... Segurament el perfil
9: seria
10: no
9: més una
10: millor
9: falta lateral que exacte, no un llançament exacte directe. La pilota situada a uns 11 a 12 metres de la frontal de l'àrea escurada a la dreta. Veurem si Josu fa el xut directe, la penja al punt de penal. Hi ha hagut unes possibles mans, però d'un jugador del Badalona.
10: No,
9: mans d'un jugador del Badalona. No sé si amb l'ànim d'intentar enganyar, no?
10: Suposo, no? De despistar el central.
9: O per inèrcia, no? Però bé, l'àrbitre no ha decretat absolutament res, a part de la falta en si. Minut 11 de la segona part. Déu-n'hi-do quin tros de partit èpic el que estem vivint aquí al municipal de Sistrells entre el Badalona i el Sestao, eh? Partit èpic, però al final, malauradament, el Sestao ha trobat el premi després d'insistir quan el Badalona s'ha quedat en 10 jugadors per l'expulsió de Toni La Rosa, per la lesió, volem dir.
10: Sí.
9: Segurament ara potser ens haguéssim estimat més que hagués estat una expulsió, no, Jordi?
10: Totalment, i si m'apures, esperem que no sigui res, però fins i tot et diria que haver acabat partit al minut 90, no? Encara que ha sigut una derrota, esperem que la lesió no sigui greu, perquè seria una baixa molt important.
9: Miguel es fa la centrada, que bé, defensant la pilota al Badalona, i va Jair Antúnez, pilota llarga buscant a Eric Nico Espósito. L'esfèric pel porter, 12 de la segona part, màxima emoció. Continua el joc, en resten 3 per acabar el partit i segurament seran 2 minuts de temps afegit per la lesió de Toni La Rosa. La centrada a l'interior de l'àrea molt passada, directament tot era així, i sembla doncs que tenim molts números de viure una tanda de penals.
10: Sí, bueno, un partit emocionantíssim, partit molt disputat, i què més disputat que arribar a una tanda de penals, no, Ramon? Sobretot perquè és que no veiem, o veiem difícil que el Badalona en un menys pugui generar alguna situació de perill, però bueno, anem a esperar a veure si en alguna falta, en alguna situació una miqueta més aïllada, el Badalona pot treure alguna situació que pugui ficar contra les cordes al Sestao. Ja hem vist
9: la veritat que és que passi el que passi, avui el Badalona ens inspira, avui ens inspira molta confiança.
10: Sí, el partit ha sigut un tros de partit. Serà
9: en diferència el millor partit del que portem de temporada.
10: Sí, sí, serà molt injust si el Badalona no passa aquesta eliminatòria. Que ara en el camp està difícil.
9: Ho està donant tot, Josué.
10: Però esperarem els penals a veure si ens cau cara, no?
9: El Sestao, que ara la pilota doncs sembla que corre una mica més, no, Jordi? Ja no està al camp d'aquella manera, no?
10: S'està secant més. Si continua haver-hi basals al costat on defensa el Badalona, però l'altra part està bastant seca o mullada lo suficient perquè la pilota pugui córrer bé.
9: I va, Jair, quina recuperació. Tu creus que ha estat falta?
10: No, per res. Crec que rebanya el terra i s'emporta la pilota. Bueno, queda un minut, Ramon.
9: Ataca el Sestao, jo a Migueles.
10: Més que donin.
9: Migueles, banda esquerra, per Rojo. Rojo fa la centrada. El reforç de la defensa del Badalona, falta.
10: Falta, clara,
9: falta,
10: sí.
9: I això podria ser targeta groga. Podria, jo crec que hi ha hagut una desproporció de targetes important.
10: Podria treure la targeta perquè fica la planxa una miqueta. No sé si li dona del tot, però sí que és veritat que fica la planxa.
9: Clar, és que, Genís San Pietro si està, entra, en aquest cas, gesticulant, sí, i dient, sí, ostres...
10: I que s'aixequi el defensor del Badalona, perquè si entra l'assistència té que sortir fora, un minut. I ens quedaríem amb dos menys.
9: Ah, no, clar. Estan agafant de la samarreta, sí, sí. Josu.
10: Totalment.
9: Perquè saben com les gasta.
10: S'ha fet la pantalla.
9: D'aquí mig minut arribarem al 15. A punt de recuperar Nico Espósito. Fa la pressió Josu Rodríguez. Pilota que vol al mig del camp. Fora de joc. Ja fora de joc. Molt bon partit en el seu debut de... Aguilera.
10: Sí, molt bon partit, molt segur, molt seriós, contundent.
0: Faltan tres.
9: I crec que aquí estan ja jugant amb els minuts d'afegit, no?
10: Sí, sí.
9: Sí, sí. Seran. Som al 15 ja.
10: Jo crec que seran dos. Dos minuts.
9: Dos minuts.
10: Sí, sí, el que ha sigut la lesió de...
9: Sí, de Toni, sí,
10: de Toni,
9: sí.
10: Toni La Rosa, sí, sí.
9: Doncs minut i mig i arribarem a la tanda de penals, eh? En Bermo, que refusa al mig del camp. S'ha de vigilar, sí, sí, s'ha de vigilar.
10: En aquesta situació de mig del
9: camp. S'ha fet un esforç encomiable, brutal. Sincerament, feia temps que no veia un partit d'aquestes proporcions a nivell de lluita,
10: eh? A mi m'ha agradat molt l'actitud del Badalona avui.
9: Ho prova el Sestao, insisteix per banda esquerra. Està tapant molt bé Callís, que el veig molt ferm. Atenció, perquè ho intenta el conjunt basc. La passada per Migueles que vol fer la centrada, se'n vol anar de Callís, el retall, que ve Callís posant el cos i enviant la pilota, sí, sí, fora de banda. A més, recuperant la pilota per l'equip escapulat. Hem creuat el 16, ens n'anirem al 17 i d'aquí a no res arribarem a la tanda de penals. El refús... Pilota que canvia de direcció, taparà Fran Miranda. Al final la pot penjar al Sestao. Surt Antonio, atrapa. I ara sí, d'aquí 30 segons, Jordi, marxarem a la tanda de penals.
10: Sí, i tanda de penals, a veure, perquè això ja depèn molt. Dos porters molt grans, Ramon, amb una molt alçada, que ocupa molt la porteria. I aquí, doncs, veurem com arriben, sobretot els llançadors de... per poder tenir la qualitat de poder col·locar la pilota després de tot el desgast de tot el partit corrents,
9: I va De Marco, que protegeix la pilota a banda esquerra. Al final és Jair, que se n'ha fet un tip. Queda solta l'esfèric. Pilota pel porter. Correrà Josu. Hem arribat al 17. Acabarà el partit. Tanda de penals. 2-2. Badalona 2. Sestao 2. Partidàs.
10: Sí, sí. Un partit des de l'inici. Una primera part mega intensa. Una segona part molt disputada, una pròrroga on hem vist els gols, on hem vist... Esperem que no sigui molt la lesió de la Rosa i ara doncs toca... Avui hem passat per tot el que passa al futbol, no? Ara els penals.
9: Arriben els fisios del Badalona.
10: Sí. Venen sols.
9: I ara doncs no sé, perquè hi ha una mica d'estira i arronsa, sembla, no? Sembla que ja Castillo se l'està tenint amb algun jugador del Badalona. La lluita de Castillo al davanter centre està frenètica. Sí. Però Déu-n'hi-do, aquí s'han trobat dos equips, dos miures avui aquí en el terreny de joc.
10: Jo crec que seria seria lleig que no acabés bé el partit, perquè jo crec que ha sigut un partit molt disputat. Jo crec que dintre de lo que era el camp, lo que era l'aigua, lo que era les dimensions, ha sigut un partit molt net, i jo crec que el millor que pot passar és que acabi de la millor manera possible. Si pot ser amb la victòria, evidentment, del Badalona, molt millor, però que no s'empanyi amb unes picabaralles de jugadors, que jo crec que el partit ha sigut molt maco.
9: Doncs rebent les indicacions, escollint qui seran els llançadors per part de tots dos equips, i d'aquí sortirà el vencedor que anirà a la ronda de vuitens de final, insisteixo, amb dos possibles rivals ja decidits, perquè pel que veig continuem a la pròrroga d'aquest Atlético Deportivo San Juan 0, Terrassa 1. A la pròrroga, el Terrassa, doncs, que sembla que està a punt d'alçar-se amb la victòria, i el Binèfar seria un dels possibles rivals del Badalona si passés, i el Comillas també, que ha derrotat a l'Hospitalet. Per tant, doncs, el Sestao que fa pinya, el Badalona que ho té molt clar, i sobretot, insisteixo, pensant també en el partit contra la Muntanyesa, ho volem absolutament tot, Jordi, però espero que el desgast del Badalona es vegi recompensat d'alguna manera, no?
10: Diria el doble golpe moral que pot ser si avui no guanyes, i la lesió del company. Avui s'ha de dedicar la victòria a la Rosa, per si realment esperem que no, i esperem que no, Ramon, desitgem que no, però té algun tipus de lesió, doncs poder dedicar aquesta victòria, perquè s'ho mereixeria.
9: De totes maneres, deixa'm insistir, perdona, ja sé que no som metges, ja sé que no som fisios, Jordi, però vull dir, marxar pel teu propi peu, quan no pots trepitjar, sembla que sigui més important, sí. No? Però a vegades...
10: Sí, no? Anem agafant-se a lo bo, no? Anem agafant-se a lo bo.
9: El fet que hagi pogut pujar a l'escala, ja sé que sí. Estàs amb l'escalfor, no? Del joc i tot el que vulguis, no?
10: I que sigui el menys possible, i que no es quedi res en un ensurt, i dos, tres dies, quatre, una setmana, perquè mal gest es pugui marxar, i que no sigui res, perquè no volem per ningú jugador, i menys per un jugador tan important com el Badalona. Com
9: doncs s'està procedent al sorteig de la porteria i qui llançarà primer.
10: Tu ets el que creus
9: vols,
10: que el millor...
9: Vols la dreta o l'esquerra? Vols la dreta o l'esquerra?
10: Home, per proximitat la dreta, però xutar contra un
9: muro no m'agrada. Sembla que pot haver-hi
10: sí.
9: Més ambient, però vaja, sí. En tot cas, veurem què passa. Des d'aquí veig els jugadors del Badalona, que seran els encarregats de picar els penals. Veig a Josu, veig a Gerard De Marco, veig a Jair, veig a Fran Miranda, i no sé si Aguilera ho acabarem de confirmar. Sí.
10: No estan tots, Ramon?
9: Crec que...
10: Perquè aquí els del Gestao estan tots.
9: Sí, jo crec que, a més, jo crec que serà la banda dreta, perquè estan indicant als companys de premsa que es poden situar a partir d'una determinada distància del pal.
10: Perfecte, doncs cap allà, xutar contra una paret no és molt maco, però bueno, també a l'altre costat són tanques.
9: És una tanca, sí.
10: Una
9: sí,
10: tanca.
9: Sí.
10: Veurem. Bueno, aquest, si és aquí, ens pilla una miqueta més a prop.
9: Doncs pròrroga i penals. Bé, avui estem servits de tot, postre, cafè, tot.
10: Hem arribat, ens hem mullat, estava impossible de jugar... S'ha marxat la pluja, ens hem pogut sentar, ens hem mullat el culet una mica, perquè encara estava mullat el seient, però bueno...
9: Home, de fet, aquí tenim fulls de...
10: Sí. Per intentar amortiguar una miqueta.
9: Fulls de bloc a sota.
10: Partit molt interessant.
9: Per evitar l'humitat al...
10: Pròrroga, penals... No, completo, avui tenim el completo. Ara, completar-se amb la victòria del Badalona.
9: Picarà primer el Sestao. A tu t'agrada picar primer o després?
10: Diuen que està demostrat que el que llança primer té aquest avantatge psicològic de no anar arrastrat a que tens que obligat a marcar. Però, bueno, veurem. A mi no m'agrada llançar penals, ho passava fatal. Acabar les pròrrogues pensant no quiero tirar penalti. Després els tirava i els feia habitualment, Però no m'agradava.
9: Ivan Antonio sota pals. Picarà Pau Vigueles, el jugador la temporada passada de la Gimnàstica Segoviana, fitxat enguany pel conjunt basc del Sestao. Antonio sota pals. Vinga, va. Primer penal. Som-hi, Antonio, va. Picarà Migueles. Pica Migueles. Ha enganyat totalment Antonio, que s'ha llançat a la dreta. Ha marcat Migueles. El 0-1 per part del Sestao.
10: Ben llançat per Migueles, perquè ha aguantat, ha estat mirant el porter, ha esperat que dongués el passet al costat i l'ha marcat perfectament.
9: I va Josu.
10: I et preguntava abans, què feies? El millor llançador al principi, el millor llançador al final? En principi, el millor llançador últimament és el que llança el primer penal per donar-li seguretat al teu equip. Encara que la Glòria se l'emporti el cinquè, el millor llançador moltes vegades està el primer per donar-li seguretat.
9: Però... Josu, cap a la pilota. El primer del Badalona. I va Josu. I va Josu, atura el porter. Ha aturat Iru. Per tant, doncs, malament comencen les coses pel Badalona en aquesta tanda de penals.
10: Et diria que un penal bastant ben tirat. El que passa que el porter del Sestao, l'han endevinat, és molt gran. Tots els porters jo crec que tenen una talla i una estatura i una envergadura amb els braços molt gran. Anava molt ajustada al pal, però l'ha endevinat i l'ha aturat. Important aquest penal, Ramon, important. Important perquè ficar-se més dos et dona el que dèiem de la moral.
9: Sí, 2-0 és un resultat ja important, eh? Va Carrión.
10: A veure, Antonio. Ara.
9: Antonio sota pals. I va Carrión. Antonio! Atura Antonio! Ha aturat el porter del Badalona.
10: Genial.
9: I ara si marca l'equip escapulat igualarà la situació.
10: Hem trigat en celebrar-ho perquè no sabien si el bot tornava cap a dintre de la porteria, Ramon, eh? Però molt bé, Antonio, a veure si el celebrem i vota i entra cap a dintre. S'ha quedat allà el rebuig, però no, molt bé. Era molt important poder no agafar
9: l'aquesta diferència. Bé, Antonio, bé, a la dreta, ha encertat la intenció de Carrión. Ara hi va Callís, per part del Badalona. Vol igualar aquesta tanda de penals. És el segon de l'equip escapulat. I va Callís, la pilota se'n va per damunt del travesser en direcció al Pere Gol, que està aquí al costat.
10: Doncs sí, si l'ha agafat molt a baix... s'ha anat molt alta.
9: Bé, doncs has desaprofitat dos penals, en fi. Ara, per part del... Sestao...
10: La intenció era bona, va... tirar-la forta, creuada, jo crec que...
9: Ugarte.
10: Zona de seguretat, creuada fort, però l'ha donat molt malament, molt alta. I necessitem una altra vegada que Antonio ens en faci donar esperança.
9: Vinga, va. De moment no pinta bé la cosa, però encara cal tenir confiança. I va Ugarte! S'ha llançat bé Antonio, però ha marcat molt ajustat el pal.
10: Per què Poquet? No
9: és el 0-2. I ara el Badalona sí que està obligat a marcar.
10: Exacte, estem obligats.
9: Gerard De Marco. En fi, una tanda de penals que de moment no li està resultant fructífera al Badalona, però encara queda vida. I Gerard De Marco que... provarà de fer el primer pel Badalona. Ho estem explicant des dels 94.4.
10: Sí, perquè per
9: tres quarts ja
10: Antonio
9: tocats
10: un,
9: de
10: quasi
9: 11.
10: Ens ha donat aquesta esperança De Marco.
9: De Marco. Vinga, va, som-hi. Gerard De Marco, per continuar amb vida. Gol. Golàs de Gerard De Marco. Gairebé per l'escaire. No per l'escaire, però pràcticament.
10: Molt ben enganyat, creuat. Poca carrerilla. No dona molt de temps de reacció del porter.
0: Antonio!
10: I sí, necessitem doncs, que Antonio faci aquest. Encara, si el marquen ja s'ha acabat, Ramon, o encara...
9: No, encara no. Seria l'1-3 i el Badalona estaria obligat a marcar els dos. Però, clar, hi va Mengoetxea. Vinga, va. Hi va Antonio, va. Antonio, la pilota per l'escaire, Déu-n'hi-do. No li podia sortir millor a Mengoetxea,
10: Vaya golarro. Ha fet com mig paradinha per trencar la inèrcia al porter i l'ha clavat en l'escaire. Aquest sí que ha clavat a l'escaire, Ramon, eh?
9: Vermo, per part del Badalona, per continuar en vida.
10: Vermo, que ha fet un partidàs increïble.
9: Té dues oportunitats. El Sestao, que falli Vermo o després marca. Per part del Badalona ha de marcar Vermo i que després desaprofiti la seva opció el Sestao.
10: Va, anem a confiar.
9: I va Vermo. Fora, la pilota fora, el Sestao que passa a la següent eliminatòria. Vermo ha enviat la pilota fora, per tant, acaba el partit aquí, malauradament pels interessos del Badalona. I bé, doncs el que sap greu és que després del gran esforç no tingui recompensa.
10: Després del tros de partit que s'ha fet, jo crec que el Badalona ha merescut passar. No podem dir que sigui injust que hagi passat el Sestao, però el Badalona ha fet tots els mèrits i tot el que havia de fer per passar eliminatòria. No passes eliminatòria, fas 120 minuts, tens penals, falles penals, i després la possible lesió de Toni La Rosa, que esperem que es quedi en surt només.
9: No sé si ens pot venir per aquí. Ara jo crec que nosaltres hem demanat la presència per posar punt final a la retransmissió, Jordi.
10: Sí.
9: Algun jugador del Badalona, o bé el Genís San Pietro, si pot venir fins aquí el Robert Simón, que ens han dit que podria venir al final del partit. Aguantem uns instants de res, perquè d'aquesta manera suposo que també hauran arribat notícies a la banqueta, no?
10: Sí, segur, estic convençut.
9: A priori, de la primera exploració, no?
10: Que puguin fer, no? El primer que han fet és preguntar que vinguin els fisios per veure què poden dir.
9: Doncs tenim aquí el Robert Simón, sempre complidor. El Robert el tenim aquí amb nosaltres i li agraïm que estigui aquí.
0: Què tal?
9: Robert Simón, com estàs?
0: Bueno, una mica fotut per la lesió del Toni, que ens ha deixat una mica freds a tots, i jo crec que això és l'important del partit, que no sigui res. El resultat és...
9: Perquè ara mateix us han dit alguna cosa? Primera, perquè ell ha marxat pel seu propi peu, ha pujat les escales. No sé si us han dit alguna cosa de dir, ostres, mira, almenys sembla que apuntaria que no... Bé, no sé.
0: No, bueno, ell ha dit que ha sentit un crec al genoll i... I és això, a veure què surten a les proves, però bueno, aquesta notícia és que sigui el menys possible per ell.
9: Heu fet un gran partit, Robert.
0: Bueno, sí, l'equip ha competit molt bé davant un equip de superior categoria que està destinat a l'ascens a Primera Federació, i ens hem de quedar amb les bones sensacions d'avui.
11: Robert, com es prepara un partit així, amb un terreny de joc, unes condicions de camp tan diferents a el que esteu habituats a fer, que sou un equip més de jugar, i avui, en canvi, he tingut que tirar de raza, d'anar, de pilotes aèries, fent un gran partit. Com es prepara això?
0: Bueno, avui el míster l'ha plantejat com que l'equip, com un repte de demostrar que l'equip també pot competir i jugar en aquest camp, que ens trobarem com al camp de la Muntanyesa, sí, del Sant Juan de Montcada, i jo crec que és la part positiva, que...

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
2: És dimecres 9 de setembre de 2026, us parla Martí Villegas. Tot i que avui al matí no s'ha produït cap xàfec important, les pluges han arribat a Badalona a primera hora de la tarda i s'han allargat fins a un quart de 6 de la tarda. En els moments més intensos han caigut fins a 73,9 mil·límetres per hora de pluja i en total s'ha acumulat fins ara 50,6 mil·límetres segons les dades recollides a l'estació meteorològica Badalona Museu. També a primera hora de la tarda ha estat quan la Generalitat ha anunciat l'aixecament de la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitats sanitàries a les 5 comarques amb més risc. En roda de premsa, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat aquestes restriccions perquè hi havia una probabilitat elevada de pluges. Tres detinguts a Badalona per robar una trentena de mòbils durant la festa major de Viladecans. Els Mossos van detenir el passat diumenge 6 de setembre a la ciutat dues dones i un home d'entre 21 i 30 anys. Als vols de la mitjanit, una patrulla de paisà va detectar un vehicle que circulava sense llums pel carrer Doctor Bassols. Se'l va aturar i durant l'escorcoll, a sota del seient del copilot, els policies van trobar-hi una bossa de mà amb 32 telèfons, tots ells folrats amb paper d'alumini. Fins ara, 20 dels aparells han estat retornats als seus propietaris. L'escola Josep Carner inicia el curs amb les mateixes deficiències de l'any passat. La direcció denuncia que no s'ha fet cap actuació de millora en les instal·lacions i que les classes han començat amb temperatures que superen els 30 graus. Això se suma que en la meitat dels cursos se supera la ràtio de 25 alumnes per aula. Des del consistori recorden que està previst invertir més d'1.200.000 euros en reformes al centre, una inversió que s'emmarca en la remodelació integral de 6 escoles des d'ara fins al 2030. Des de fa temps, el Josep Carnet denuncia el deteriorament de l'edifici. A més de tenir problemes en els lavabos, amb filtracions d'aigua i vàters trencats, els preocupa especialment la zona de parvulari. El passat hivern va quedar inundat durant un temporal i aquest dimecres patien davant la previsió de pluges, tot i que veuen amb bons ulls la futura inversió de l'Ajuntament per rehabilitar les escoles públiques de la ciutat. Des del Josep Carnet expliquen que no tenen més detalls, ho explica la directora de l'escola, Dolors Fernández.
3: Se'ns va informar això, devia ser el maig, i no n'he tornat a sentir res més. Torna a haver-hi unes pluges fortes com les de l'any passat i amb aquest canvi climàtic veiem que cada vegada les pluges torrencials són més habituals. Estem creuant els dits i estem tement el dia que caigui una de forta perquè ens tornarem a inundar. És a dir, no s'ha fet res.
2: I pel que fa al temps, demà recuperem la normalitat, això sí, amb temperatures una mica més baixes. El dia, però, serà assolellat i fregaran els 25 graus.
1: Infopodcast Badalona.
0: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
4: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Welcome to Funky Tracks Radio, the best funk music selection over the world.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
3: Els millors moments.
4: Avui parlem d'una nova alternativa per tractar el càncer de pell no melanoma, el tipus de càncer de pell més freqüent i que representa més del 90% dels casos. L'Hospital Germans Trias ha començat a aplicar una tècnica no invasiva que permet tractar determinades lesions sense cirurgia, sense anestèsia i sense ingrés hospitalari. Ja s'ha aplicat a prop d'una desena de pacients i, segons els estudis, supera el 95% d'eficàcia. Avui volem saber com funciona aquesta tècnica i ho fem parlant amb l'Aran Boada, cap de secció de dermatologia, i l'Anna Paula Caresia, que és cap de secció de medicina nuclear de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Bon dia a tots dos.
5: Bon dia.
6: Bon dia.
4: Aran, Anna Paula, quan parlem de càncer de pell no melanoma, a què ens referim exactament, de què estem parlant?
5: Doncs el càncer de pell es divideix bàsicament en dos grans grups. El melanoma, que és, podríem dir, el càncer de pell derivat de les pigues, que és menys freqüent però pot arribar a ser més agressiu, i el càncer de pell no melanoma, que és el majoritari, més del 90% del càncer de pell és càncer de pell no melanoma, que, tot i que no sol donar, diguem-ne, metàstasis i, per tant, és més estrany que pugui ocasionar la mort del pacient, pot ocasionar una gran morbilitat i, a més, és molt més freqüent.
4: Mm-hmm. Quins són els tumors més habituals o...?
5: Doncs parlaríem sobretot de dos grans tumors, que són el carcinoma vasocel·lular i el carcinoma escatós, no? I que comparteixen alguns trets comuns, no? Són lesions que apareixen en àrees d'exposició solar crònica, per tant, per exemple, la cara, i àrees de la cara com el nas o com les orelles, i que apareixen en general amb el pas del temps. Per tant, ara que hi ha una població més envellida, són tumors que veiem que van molt en augment.
4: És el tipus de càncer de pell més freqüent, com ara explicàvem, i representa més del 90% dels casos. Per què està augmentant tant aquesta incidència? No ens protegim prou de la radiació solar?
5: Bé, aquests càncers de pell es relacionen sobretot amb l'exposició solar acumulada. Per tant, per molt que ara fem segurament millor les coses que abans, doncs apareixen en població que probablement fa 40 anys no es protegien igual que ara, i que ara, doncs, la medicina ha evolucionat, aquesta gent viu més, hi ha una població més envellida i un percentatge de població molt més gran que supera, per exemple, els 80 anys, que és quan aquests càncers de pell solen aparèixer.
4: I una pregunta que pot interessar especialment als oients: com podem detectar aquestes lesions, no? Quins canvis a la pell hem de notar per consultar un dermatòleg? Sempre s'explica aquella llei de ABC, no? El color...
5: Sí, això, a l'ABCDE, està pensat pel melanoma, per el càncer, diguem-ne, de les pigues, per detectar pigues malignes, no? Que són la simetria, els marges irregulars, el color no uniforme, diàmetre major de 6 mil·límetres i lesions que canvin. En canvi, el càncer de pell no melanoma es relacionaria més amb o bé ferides que no curen en determinades àrees, com hem dit, d'exposició solar crònica, com la cara, o amb tumoracions de creixement ràpid en aquestes localitzacions. D'acord? Aquests serien els dos motius de consulta que ens han d'alertar per un càncer de pell no melanoma. Per exemple, una història d'una costra que no s'acaba de curar, que es torna a fer, doncs obligaria a la consulta.
4: Fins ara la cirurgia ha estat una de les principals opcions per tractar aquest tipus de tumors que ara comentàvem. En quins casos operar pot ser especialment complicat? No sé si pacients grans o amb patologies prèvies...
5: Sí, bàsicament, com que aquestes lesions solen aparèixer en àrees on, diguem-ne, la funcionalitat i l'estètica és important, doncs representen un repte quirúrgic. Intentar ser suficientment expeditius com per curar el tumor, intentant preservar al màxim, doncs, la funcionalitat de l'òrgan i l'aspecte del pacient. I aquí és on doncs, sorgeixen alternatives, no?, que ens poden estalviar en alguns casos determinats la cirurgia, tot i que no ens hem d'enganyar i hem de seguir considerant la cirurgia com el tractament habitual d'aquestes lesions.
4: Per tant, a l'equip també podria estar implicat d'un cirurgià estètic, per exemple?
5: De fet, tots aquests tipus de tumors es valoren per un equip multidisciplinar, on hi ha dermatòlegs, cirurgians, radioterapeutes, oncòlegs i des de fa uns mesos també els companys de medicina nuclear.
4: Clar, perquè ara explicaves, poden aparèixer el nas, els llavis, les orelles, són zones especialment delicades, no?, quan parlem de cirurgia de tumors cutanis.
5: Exacte, on l'equilibri entre, doncs, l'extirpació total de la lesió i, per tant, la curació, sense també, doncs, crear una morbilitat molt important en el pacient que li condicioni, doncs, l'estat d'ànim i l'aspecte, doncs és important.
4: I parlem d'aquesta resina radioactiva, Reni 188, no?, que s'aplica sobre la pell. De quina manera actua?
0: Bé, aquí el que fem servir és com una mena de pasta, que és aquesta resina que en contacte amb l'oxigen solidifica. És una resina que conté l'isòtop radioactiu Reni 188 i normalment el procediment funciona de la següent manera. Primer, com tot, ho fem de forma multidisciplinar. Quedem el mateix dia a medicina nuclear els dermatòlegs i els nuclears. Preparem la lesió, els dermatòlegs treuen, doncs, si té alguna escara, alguna... Bueno, s'ha de netejar molt bé la pell. A continuació es col·loca un film transparent i sobre el film transparent s'aplica la pasta. I es deixa allà col·locada i fent l'efecte entre mitja hora i 2 o 3 hores. Depèn de la profunditat de la lesió. Mentre estem en aquesta situació, el reni el que fa és emetre una radiació beta que el que fa és trencar les cadenes de l'ADN celular i el que fem és provocar la mort celular. Provoquem la mort celular, però amb una profunditat de 3 mil·límetres. I és una característica d'aquests tumors, que són molt poc profunds, amb la qual aconseguim que el reni faci l'efecte i, a continuació, es retira la pasta i el film transparent, o sigui, en cap moment està en contacte la resina amb la pell, i allà comença a fer l'efecte el tractament. Al cap d'uns dies s'envermelleix la zona i es comença a fer com una ferida, que a poc a poc es va curant. I així és com és el tractament.
4: I el més sorprenent de tot és que el pacient no necessita ni anestèsia ni ingrés i quan acaba el tractament pot marxar a casa ja.
0: Exacte, i tampoc té radioactivitat en el seu cos, perquè al final ha estat protegida la seva pell, col·locada la pasta i retirada la pasta, amb la qual cosa, sobretot pacients on l'anestèsia pot ser un problema, o fins i tot l'ingrés, o fins i tot... Doncs diguéssim que la cura d'aquestes lesions és molt més fàcil.
4: I com heu arribat a aquesta conclusió a l'hora d'aplicar aquesta resina? Molta investigació?
0: Sí, hi ha molts anys d'investigació. 2008 em sembla que va ser el primer cas publicat a la literatura i des de fa 2 anys que s'ha començat a fer a Espanya.
4: Ja heu tractat a prop d'una desena de pacients, els germans Trias. Quina ha estat la resposta que heu observat fins ara?
0: Estem molt contents perquè... De fet, la notícia gran és que només estan tractant 5 hospitals en tota Espanya de forma recurrent i tots estem molt contents i molt satisfets, tant com ho viu el pacient com amb els resultats estètics. Perquè al final l'únic que ens pot passar és que quedi una miqueta de despigmentació a la zona de la ferida. Però comparat amb una cicatriu, doncs la veritat és que tothom té una satisfacció altíssima.
4: Es parla, de fet, d'una eficàcia superior al 95%.
0: Exacte. De fet, els últims estudis estan 95-97, depèn de la zona.
4: En molts casos n'hi ha prou amb una única sessió o els pacients necessiten aplicar aquesta resina més d'un cop?
0: En quasi tots els casos, amb una única aplicació seria suficient perquè habitualment fem un marge al voltant de la lesió per assegurar-nos de que s'ha curat completament. I això, doncs, clar, fer marge, per exemple, a una orella o a un nas, amb cirurgia pot ser més dificultós i és una de les raons pels quals a vegades recauen les lesions, tornen a aparèixer els tumors, mm-hmm. i amb aquesta tècnica aconseguim doncs, cobrir més superfície.
4: I és important, ja ho comentàvem ara, és una tècnica que el resultat estètic és molt satisfactori, no deixa cicatrius, simplement aquesta despigmentació, com a molt de la
0: que
4: pell,
0: no? Que no sempre passa, eh? Uh-huh. És de tant en tant.
4: Depenent de la pell de cada pacient. Aquesta tècnica implica dermatologia i medicina nuclear. Com és aquest circuit? Qui decideix que un pacient és el candidat idoni, no?, per aquest tractament?
5: Doncs, bé, això és el que comentava anteriorment, que hi ha un comitè multidisciplinar de càncer cutani i no melanoma, on els casos, diguem-ne, complexes d'aquest tipus de tumor es debaten entre diferents professionals de diferents especialitats. De fet, això és una pràctica habitual en tots els tumors germans tries, que hi ha comitès multidisciplinars on es discuteixen aquests casos, perquè és molt important la visió conjunta, no? Tots a les especialitats tenim una visió un pèl esbiaixada, no?, cap a la nostra especialitat i compartir i consolidar les decisions entre diferents professionals és una pràctica que enriqueix la medicina.
4: De fet, aquest càncer que estem comentant, el de pell, cada any es diagnostiquen més de 78.000 casos de càncer de pell a l'estat espanyol i la previsió és que aquesta xifra vagi en augment. Quines recomanacions ens podeu donar? Ens hem de protegir la pell? Hem de posar-nos una crema protectora tots els matins al sortir de casa? Què hem de fer perquè a la llarga això no ens pugui aparèixer una afectació?
5: Tendim molt a pensar, a reduir, que la fotoprotecció és posar-nos una crema. I jo sempre dic que la fotoprotecció és, diguem-ne, una manera de viure, on hem de combinar la crema quan cal, però també hem de seleccionar a quines hores fem segons quines activitats, no? Evitar doncs, l'exposició solar quan la radiació és més intensa, que són els mesos d'estiu a les hores centrals del dia. Avui en dia tots els telèfons mòbils tenen una aplicació on ens diu l'índex ultravioleta i ens diu que, per tant, doncs, a partir de quin punt ens hem de fotoprotegir. La fotoprotecció no només és la crema, sinó és el barret, les ulleres, una roba adequada i, sobretot això, una mentalitat d'adaptar una mica algunes pràctiques de la nostra vida.
4: De fet, la seva incidència augmenta significativament amb l'edat, no? Sent poc freqüent abans dels 45 anys. És una mica aquell clàssic que es repeteix sempre de que la pell té memòria. Això és un mite, és una realitat?
5: No, això és una realitat. Particularment el càncer de pell no melanoma es relaciona amb l'exposició solar acumulada, eh? I que, per tant, la que acumulem amb els 80 anys és molt més intensa que la que acumulem quan tenim 40 anys.
4: El Germans Trias, a Dermatologia, esteu fent noves investigacions? De què treballeu de cara al futur, en nous reptes, de cara a fer front al càncer de pell?
5: Doncs, en aquest sentit, sí que tant amb càncer de pell no melanoma com amb melanoma tenim diverses investigacions en marxa per millorar una mica el maneig d'aquests pacients amb melanoma, per exemple, que és a la part que potser jo em dedico més. Doncs hi ha hagut un canvi de paradigma en el tractament del melanoma amb la introducció de tractaments mèdics que ara fem abans de la cirurgia, que és el que es coneix com a neoadjuvància, que ha revolucionat el maneig d'aquest tipus de tumors i que ha canviat la nostra manera de fer històrica. Estem en un moment molt interessant per ser dermatòleg.
4: Molt bé, doncs això és important. I sobretot que la gent, no, es conscienciï de que potser és important que ens explorem, que ens mirem la pell, no? Que moltes vegades ens apareix una piga, potser no li donem importància. Això és així, no? Hem de prevenir, és important.
5: Sí, l'autoexploració és fonamental. I de mateixa manera que ens rentem les dents cada dia, doncs probablement en funció de el nostre perfil, no? Doncs un cop al mes o cada 3 mesos mirar-nos davant del mirall o amb la nostra parella i explorar-nos mútuament doncs, l'esquena, aquestes àrees menys accessibles. Perquè dic, el diagnòstic precoç en dermatologia és superimportant. En melanoma està clar que salva vides i en càncer cutani no melanoma redueix molt doncs la morbilitat, és a dir, tomar una lesió petita la pot fer, doncs, per exemple, doncs, tributària de poder-la tractar amb el reni o de fer una cirurgia molt menys agressiva que la que hauríem de fer amb una lesió més gran.
4: Ara que hem vingut de les vacances d'estiu, molta gent haurà anat a la platja, a la piscina, i això de cremar-nos algun cop ens ha passat a tots, no? No sé si això de que la pell té memòria ens hem de preocupar, i aquell any que em vaig cremar tant, no té per què, no?, que a la llarga puguin patir una afectació d'aquest tipus.
5: Les cremades solars, sobretot, es relacionen amb el càncer de pell tipus melanoma, que són exposicions intenses i intermitents. Jo sempre dic amb els pacients que ja no podem fer res amb la cremada que vam tenir fa uns anys. El que hem de fer és mentalitzar-nos perquè no ens torni a passar.
4: Molt bé, doncs Aran Boada, cap de la secció de dermatologia dels Germans Trias i Pujol, i també agraïm a la Paula Carècia, cap de secció de medicina nuclear. Gràcies per ser avui amb nosaltres al Badalona Matí i ens retrobem aviat. Que vagi molt bé.
5: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
4: Continuem al Badalona Matí i ara parlem de plantes, perquè després de les vacances, quan tornem a casa, doncs no sempre ens trobem el nostre petit jardí en les millors condicions. Què podem fer per recuperar-les i, sobretot, quins errors hem d'evitar? Per resoldre tots aquests dubtes, avui ens acompanya la Sílvia Cassi, de Flors Cassi, ubicada al carrer Lleó 73. Què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
4: Perquè ens donaràs alguns consells, oi?, pràctics per cuidar i recuperar les nostres plantes després de les vacances.
3: Exacte.
4: Perquè, a veure, tornem de les vacances. Com ens les trobem, no? Perquè de vegades les pobres estan eixutes.
3: Sí. L'important és, quan tornem, observar bé la planta i repensar com l'hem deixada i com l'hem anat cuidant aquests dies. L'ideal, mirar la planta, com està l'estat de les seves fulles i el seu substracte. Això és el principal.
4: Si detectem que li falta aigua o al contrari, que n'ha rebut massa, no? Potser està a l'exterior i ha plogut molt. Em sembla que no és el cas perquè no plou gaire i tot això que avui alertes, eh? Què hem de fer?
3: A veure, primerament, si veiem que les fulles hi ha hagut una decoloració o hi ha en zones més seques, el principal seria reubicar-les d'on han estat aquests dies i començar a observar la seva evolució. Mm-hmm. Augmentar el rec, perquè segurament hem estat dies sense regar-les, i simplement observar que hi hagi força llum que permeti que es pugui desenvolupar de la millor manera.
4: I quines plantes s'acostumen a aguantar millor una absència de diversos dies?
3: A veure, sobretot aquelles plantes que són d'exterior, que han anat rebent la llum necessària i han tingut un rec constant, aquestes són les que perduren o que viuen millor davant d'una absència. En quant a les plantes d'interior, si les hem pogut reubicar i juntar-les totes en agrupació i hem pogut regar-les de forma òptima abans de marxar, és molt probable que aguantin també molt bé. Però, tot i així, davant d'una absència d'una setmana o dues, s'ha d'estar bastant a sobre.
4: Perquè, és clar, si ens les trobem massa eixutes, és recomanable regar-les de cop o no? Mica en mica, no?
3: Jo prefereixo mica en mica. Sobretot, mirar el substracte i començar a regar per la zona de sota el test, que vagi absorbint l'aigua de forma gradual i que no sigui un excés d'aigua sobtat que la planta pugui no sobreviure a aquest canvi tan brusc.
4: Però, és clar, quin és el millor sistema, no?, per mantenir les plantes regades durant les vacances? No sé si hi ha algo inventat perquè puguem deixar que vagi caient aigua.
3: Sobretot les plantes d'exterior que tinguin una base gran, un test gran, permet que la planta sobrevisqui més temps sense rec constant. És a dir, a l'haver-hi més terra o més espai, retén més la humitat i la planta permet estar millor. I en quant a les de dins, també hi ha sistemes d'autorrec, mecanismes en què la planta, a través de goteig o a través d'un rec més constant, es pugui anar nutrint.
4: I, Sílvia, hem de canviar de lloc les plantes quan tornem? Per exemple, si una planta ha estat molts dies sense llum, com l'hem de tornar a exposar al sol?
3: Jo ho faria de forma gradual. Si ha estat sense llum, mica en mica anar-li ampliant el que és la seva zona de claror i anar-la observant, sobretot, anar regant a poc, tampoc en excés, i anar-la reubicant on creiem que pot estar bé. Allunyar-la d'aires acondicionats, això seria fantàstic.
4: Això li perjudica,
3: sí,
4: no?
3: Sí, sí.
4: És convenient, ara deies, tornem de vacances, potser ens trobem les fulles eixutes,
3: sí,
4: no? És convenient treure-les d'alguna manera, retallar aquestes fulles grogues?
3: Sí, si la fulla està molt malmesa, molt groga o molt tova, es pot treure directament sencera. Si hi ha alguna zona afectada, més seca, es pot retallar la zona que està més afectada, però tot i així, si es treu la fulla no passaria res. És millor que la planta estigui sana, amb poca fulla, que no estigui molt frondosa, però que hi hagi moltes zones afectades. És millor sanejar-ho.
4: I hem d'aplicar algun tipus de producte, fertilitzant?
3: Sí, sí, hi ha fertilitzants més específics per plantes que tenen flor, d'altres que són només de fulla verda, que mantenen el que és el ferro adient perquè estigui ben vitaminada, però tampoc caldria un excés de vitamina si la planta està en un lloc adequat i el reg també és adequat. Tampoc és necessari.
4: I quant de temps pot trigar una planta a recuperar-se després d'un període d'estrès com que l'hem abandonat i hem marxat de viatge i la planta, pobreta, s'ha quedat allà?
3: Força. Les d'interior es recuperen abans perquè normalment estan sempre en la mateixa temperatura o tenen les mateixes condicions, i les d'exterior... pot costar una temporada.
4: Sí, una temporada
3: sí,
4: sencera.
3: Sí, sí. Si són plantes anuals i no són, diguéssim, estacionals, pot estar ben bé una temporadeta diferent, d'un aspecte diferent, que es va com aclimatant i mica en mica adaptant-se a la nova temporada.
4: I què podem fer davant d'un possible canvi de temps?
3: Per exemple, davant d'unes fortes pluges que poguessin venir o un canvi de temps sobtat, reubicar la planta si és possible. Si el test ens ho permet. Si són testos petits, és genial. Si és test molt gran, que no es pot reubicar, es pot tapar la planta per sobre o estar molt a sobre. Intentar que no li afecti.
4: En cas de comprar o regalar plantes, és preferible optar per les d'estiu o plantejar-nos adquirir les de tardor?
3: A veure, normalment, anys anteriors, a aquesta època ja començàvem amb les plantes de tardor, perquè el clima també ens acompanyava. Hi havia menys hores de llum, el sol no era tan fort i permetia que la planta de tardor aguantés millor. Però cada vegada més... l'estiu s'allarga, la temperatura és més alta, ens trobem en què les hores de sol o de claror és més extensa i les plantes ho noten.
4: I, per exemple, algú que viu a prop del mar, de la platja, vol tenir al balcó, a la terrassa, algunes plantes, hi ha algunes que són més recomanables d'exterior en aquest clima que tenim aquí a Badalona, a prop del mar?
3: Sí, hi ha planta exterior mediterrània que a la costa viu molt bé, sobretot són plantes molt de la zona, aleshores permeten estar molt millor, molt més temps, i també és una manera més sostenible de tenir planta local, no? I fer que el nostre jardí perduri més temps.
4: I, Sílvia, quines són aquestes opcions òptimes, no? Condicions òptimes perquè una planta estigui a l'exterior a ple sol?
3: Condicions òptimes. La base, sobretot conèixer quina planta posem. Això és ideal, informar-nos quina planta adquirim i quin tipus de manteniment necessita. Quan sabem això ja, depenent del clima que ens trobem, ja podem reubicar o atendre-la segons el que necessiti. Ara per ara hi ha planta aromàtica que aguanta molt bé, planta estacional també que aguanta força bé, però l'ideal és planta anual, tipus arbustiva, que pugui fer un punt de flor el que és primavera, estiu... Tardor i hivern podria fer més fulla, no tanta flor, però és forta per seguir tot l'any viva.
4: I ara ja que estem encara a l'estiu, però vindrà la tardor, quines novetats vindran aquesta propera estació?
3: Ara comença, sobretot el bruc, és una espècie de planta que fa una flor més aviat lila, rosada... A partir d'ara comencen aquestes varietats, que són molt fortes, i més decorativa, amb flor més bonica o més, amb colors més llampants, tenim el ciclam, que és una planta estacional només d'hivern, tardor-hivern, però que ara és una bona opció perquè aguanta el fred. Tot i que és una mica just ara, perquè fa molta calor.
4: Una mica, clar, és que això t'anava a dir, aquestes calors que s'allarguen, que arriba el novembre, ens acabem menjant les castanyes i els panellets amb maniga curta, això les plantes també ho deuen patir.
3: Ho noten moltíssim, perquè anys anteriors, a aquestes èpoques, ja començàvem amb el ciclamen, i ara, tot i voler començar, perquè la planta hi és, costa molt que tiri endavant si ve una calorada o una
4: normal.
3: Pluja. Sí.
4: Doncs bé, Sílvia Casi, de Flors Casi, al carrer Lleu 73, avui ja ens has posat una mica al dia, eh? De sí. Gent desastre com jo, que arriba a casa, tinc la planta allà mig morta, la pobra, i ara ja sé el que he de fer, almenys perquè reviscoli una mica, eh?
3: Clar que sí.
4: Per tant, moltes gràcies, que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
4: Moment d'obrir aquesta plana tecnològica d'intel·ligència artificial, perquè ens hem de posar al dia aquí al Badalona Matí en totes les temàtiques. I per acció avui ens acompanya en Xavi Vinaixa, que és l'artesà del software i director tècnic de Sorensen.ai. Xavi, què tal, com estàs?
6: Molt bé, bon dia.
4: A veure, avui comencem amb una bona notícia, perquè de tant en tant també ens va bé, eh?
6: Sí, sí. Bueno, primer, clar, us volia parlar de... d'allò que tenim els catalans que sabem fer molt bé, que és de, que cadascú, quan ens ho proposem amb un granet de sorra, acabem fent una muntanya.
4: Això passa, eh?
6: I això és el que passa amb la Wikipedia, no? Que és aquesta enciclopèdia col·lectiva que fa la gent, no? I que, bueno, bàsicament consultem.
4: I, a més, a banda de la Wikipedia, perquè avui també ens parles de PISA, eh?
6: Sí.
4: Perquè, esclar, està molt de moda, que ha estat un fracàs en comprensió lectora, en matemàtiques...
6: Bueno, fracàs en tot.
4: Amb tot.
6: Llavors, va sortir ahir, a l'informe PISA, i he començat a veure algun titular, i jo només parlaré de la part que, diguem, que em sento autoritzat per parlar, que és quan he vist molts titulars que culpen a la IA, no? Des de que aparegut la IA, anem a baix en tot. No entraré a jutjar els temes que no sé, les ràdios, tot això, tot el que s'estan queixant els professors ara, ja. No en tinc ni idea, però la part que em toca, que és la IA, sí que la vull comentar, perquè per començar la davallada, m'he mirat totes les dades en brut, les he analitzat, m'he fet gràfiques i tal, baixa a tots els països de l'OCDE. O sigui, no sé si sabeu, l'informe PISA es fa a tots els països que formen part de l'OCDE, eh? I les dades es publiquen totes. Aquí ens hem quedat només amb les d'Espanya. Però si mires totes baixen, vale? Llavors, la davallada comença el 2012. El 2012 no hi havia intel·ligència
4: Encara
6: artificial.
4: Encara no hi havia, és clar. O sigui que no és la culpable, eh, d'aquests resultats.
6: No és la culpable. Sí que... farem un matís, eh? Però no és la culpable. La culpable poden ser mil factors. Mm. Bueno, són molts factors i ja s'estan analitzant, eh? El que passa és que, clar, jo vull lluitar contra aquesta anàlisi oportuna que diu la IA és la culpa de tot i així jo no he de prendre responsabilitats, no? No desviem el tema, és un boc expiatori, la IA.
4: Però s'atribueix, se li dona la culpa perquè potser els estudiants fan els treballs en via, després bueno. Els professors no la saben detectar, no tenen eina, alguna eina ja, no?, per detectar-la.
6: Sí, però això sempre diem que és fals. O sigui, no et pots fiar d'això.
4: Yeah.
6: Què passa? On baixa? Han preguntat als estudiants, hi ha diverses preguntes, i és on està baixant realment quan s'usa IA? Pues en comprensió lectora i en escriptura. Llavors, això no és culpa de la IA, és culpa de delegar. Quan un estudiant delega aquesta tasca, la de llegir o la d'escriure, i en aquest cas la delega la IA perquè existeix la IA, però si ho haguessin preguntat fa 20 anys, probablement el que els seus pares els hi fessin els deures o els hi llegissin i els hi fessin un resum, tindríem el mateix resultat. Aquí sí, baixa. I és degut a la IA? Bueno, no, és degut a la delegació. Llavors, hi ha una altra dada interessant que no estic veient sortir enlloc i que m'ha semblat remarcable, és que hi ha un ús de la IA, pel que sí que pregunten, que és l'ús que li donen per ajudar a aprendre. I llavors, aquí sí que és molt interessant que sí que puja. Aquí puja el nivell. Respecte
4: sí, ens
6: que no
4: ajuda, en el fons.
6: I el curiós ha sigut que els que diuen que la usen d'un a dos cops al mes, aquí sí que baixa, però el que diu que la usen d'un a dos cops a la setmana sí que puja, respecte als que no la usen.
4: Ostres.
6: Això vol dir que entenem que els que ja la usen normalment per aprendre, per ajudar-se a aprendre, ja hi tenen un cert criteri i la fan servir, li treuen partit. Per tant, en comptes de calar foc a la intel·ligència artificial, demanem responsabilitats a qui les té i recolzem els mestres, que si estan fent tantes vagues serà per alguna cosa.
4: Per algun motiu, eh?
6: Per algun motiu, si no... I és el motiu de fons que cas, si diem que és culpa d'ella, ja no tractem.
4: I també, Xavi, ens dius que no ens hem de fiar de res els que ens digui la IA?
6: No ens hem de fiar de res, i això ho hem dit sempre, no només això, sinó perquè la IA no té enteniment.
4: Però sempre et dona la raó, no? La IA o
6: home,
4: el chatbot.
6: Sí, és supercomplaent.
4: Si no, no...
6: No ens hem de fiar de res, i això ja ho sabíem, perquè realment no sap res, és predicció de la següent paraula, però ara tenim un cas concret que va destapar el The Guardian fa un parell de setmanes, que és... va aparèixer un... A veure si tinc el nom per aquí. Va aparèixer una mena d'universitat inventada.
4: Sí.
6: No estic trobant el nom. Bé, és igual. Que va començar a publicar articles com si fossin articles acadèmics, però del grau de, no sé, o sigui, centenars d'articles que tractaven molt el tema del conflicte Orient Mitjà, del tema Israel, Palestina i tal, i molt esbiaixat. No era una web feta per ser llegida per humans, sinó que era una web feta perquè aquest entrenament d'ahir, perquè la IA ens contestés el que deia allà.
4: Sí.
6: I era una, es va descobrir que era una cosa creada a Nova York, però a través d'Israel, el que van fer és intoxicar, clarament, la informació que donava el chatbot. Per tant, què passa aquí? Que els governs s'han donat compte que poden fer aquestes coses.
4: Que això és un perill, no?
6: Clar.
4: És que...
6: I llavors, i si t'hi fixes, és relativament barat, perquè no costa res començar a generar informació falsa, li dones la vestimenta d'un lloc, una universitat, algú que sigui creïble.
4: Credibilitat, no?
6: Sí. Clar, llavors la IA ho agafa com a font fiable i t'ho dispara. Per això sempre diem que és molt, molt important, sempre que li preguntem qualsevol cosa a la IA, que anem a la font. Anem a la font i ens la creguem. Clar, en aquest cas, com a humans, potser aniríem a la font i veuríem que és, no sé, una universitat, no sé què, i ens ho creuríem. Hi ha molts perills. Per tant, jo crec que el que hauríem de fer és no informar-nos a través de la IA, sinó que fer servir la IA pel que és una eina, i és una eina molt útil.
4: Fer-la servir bé, com totes les eines, no?
6: Clar.
4: I anar a la font, que sempre ens oblidem de
6: correcte.
4: Les fonts. Ens fa mandra. No?
6: I això lliga amb el que parlàvem de l'informe PISA. No fem servir la IA per llegir o escriure, saps? Fem-la servir perquè ens ajudi a millorar.
4: Molt bé, doncs, Xavi, déu-n'hi-do, eh?
6: Sí,
4: aquí la IA és el futur, és el present, i com acabarà això,
6: I sempre, jo sempre intento portar la mirada positiva, eh?
4: No, i tant,
6: perquè
4: i tant.
6: Perquè ja tenim temps de parlar de coses negatives.
4: És una gran eina. Doncs moltes gràcies.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
4: Avui al nostre mirador del Badalona Matí particular parlarem de premsa, una professió que s'ha hagut de reinventar-se a la força si volia continuar arribant als seus lectors, als seus oients o també als seus telespectadors. I l'home que ens acompanya avui, d'això en sap un munt. Avui parlem amb el periodista badaloní i director de Som Metgina, Andreu Mas. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
4: Andreu, què és Som Metgina, per situar-nos una mica?
7: Sommetgina.cat és un nou mitjà de comunicació que vam començar a engegar un grup de persones a finals del mes de juny i que explora una nova manera de donar la informació, molt més reposada, molt més tranquil·la, amb més contingut de fons, amb molta presència d'entrevista, amb molt contingut audiovisual... és una nova manera, una nova concepció de fer un periodisme bàsicament digital, molt centrat en la pròpia pàgina web i també en les xarxes socials, però que també té una versió en paper.
4: És un mitjà que fuig de la immediatesa. Creus que s'ha caigut en l'error de buscar ser el primer en donar la notícia i s'ha deixat de banda allò de contrastar, que és tan important?
7: Bé, el tema de contrastar fa molt de temps que s'ha deixat de banda, malauradament, i sobretot s'ha deixat de banda donar context a les coses, fer un periodisme una mica més reposat. Nosaltres pensem que la immediatesa ara ja no és tan important, bàsicament per un fet tecnològic, no? Quan jo estava a la direcció del Punt, a l'edició del Barcelonès, no? L'edició de Badalona, encara no hi havia, pràcticament crec que no existia ni Google, i no estem parlant pas de massa enrere, estem parlant de l'any 96-97. En aquells moments el cercador no existia, evidentment no hi havia intel·ligència artificial, no hi havia xarxes socials, i el paper jugava un altre, justament un altre paper, mai millor dit, no? En canvi, ara no cal córrer perquè les notícies apareixen en 0, a través de les xarxes socials, a vegades no prou contrastades, a vegades no prou verificades, però el cert és que majoritàriament, com a mínim les que produeixen de fons oficials, de fons de mitjans de comunicació, sí que tenen un percentatge molt important de correcció de veritat, i per tant nosaltres pensem que hi ha gent que necessita, que vol i que demana un periodisme més com es feia abans, que és com el sabem fer nosaltres, però adaptat a les noves tecnologies i a les noves circumstàncies.
4: I Andreu, des del teu punt de vista, en els últims anys, què és el millor que li ha passat a la premsa i el pitjor? Com ho veus?
7: El pitjor que li ha passat a la premsa és no saber connectar amb els seus lectors. És a dir, no saber trobar el camí per connectar amb persones que en aquests moments doncs, no tenen el costum de llegir i no tenen l'hàbit d'haver vist a casa diaris en paper i, per tant, estan desconnectats d'una manera de fer, de sentir, de tractar amb la realitat, no? La relació amb el paper, al final, és una relació física. No és el mateix llegir un tuit o scrollar de manera infinita les xarxes socials que tenir, diguem-ne, contacte físic amb un producte, olorar fins i tot la tinta, no? Jo penso que els mitjans no han sabut o no hem sabut connectar amb aquestes noves generacions que tenen una estructura mental segurament diferent. I el millor que li pot haver passat és que hi hagi gent que es doni compte que aquesta cosa ha passat, que els mitjans, que els grans mitjans no han sabut adaptar-se a aquest canvi tecnològic i que sorgeixin noves iniciatives. En el fons, jo penso que el fet de que s'hagi democratitzat a través de les xarxes socials l'accés a la informació no és tan dolent com moltes vegades la gent del mateix gremi dient.
4: Les noves generacions, que estan molt connectades a Instagram, a TikTok, moltes vegades es diu ja, és que la gent jove ja no mira la tele, deu haver de tot, i també hi ha gent jove que deu escoltar la ràdio, però sí que és cert que hi ha com aquesta percepció de que moltes vegades la gent més jove dona més credibilitat a l'influencer que segueixen de Tor, que pot acumular 300.000 seguidors, que al que expliquen a la tele. Perquè hem perdut credibilitat als mitjans per les noves generacions?
7: Sí, perquè bàsicament el fet de que l'impacte del canvi publicitari, perquè aquí hi ha hagut un altre canvi, no només ha estat un canvi amb la massa lectora, també la publicitat ha abandonat els mitjans tradicionals, no només el paper, també la televisió, també la ràdio, cert que la televisió i la ràdio en menor mesura, bàsicament la caiguda bèstia i a més prolongada en pràcticament una dècada i mitja s'ha produït amb la premsa, en els mitjans de comunicació en paper. Doncs això és el que ha fet que s'aprimessin les plantilles, que es pagués pitjor els periodistes, i aleshores, en el fons, les empreses periodístiques el que estan pagant és que estan oferint un pitjor servei als seus lectors. Si es donés un servei com es donava abans, quan les vaques eren més grans i no es depenia tant tampoc de subvencions públiques, i per tant hi havia més llibertat per explicar les coses, i hi havia també menys concentració empresarial, doncs les coses es feien millor. Jo penso que els periodistes també, i sobretot els propietaris de mitjans, han d'entonar una mica de mea culpa amb les coses que ens han passat. Val a dir que sempre es diu que la gent jove no s'informa o no s'informa prou. És veritat que potser hi ha una sobrevaloració dels influencers, sobretot perquè aquests moltes vegades ni tan sols contrasten. Però també és cert que hi ha un gran ús dels mitjans audiovisuals, i la prova és que si mires qualsevol estudi, per exemple, d'una empresa que es diu Kantar Media, que es dedica a mesurar audiències i hàbits de consum a l'estat espanyol, en aquests moments una de les xarxes més seguides és una xarxa audiovisual que és YouTube. I, per tant, el consum d'informació en vídeo és bastant alt entre la gent jove. I, a més, quan tu preguntes què miren, busquen coses de tipus informatiu. Si més no, a plataformes com YouTube. Per això Som Metzina inclou una plataforma amb programes propis i amb programes de tercers que es diu Som Metzina TV.
8: Anem d'un costat a l'altre per la Rambla i amunt i avall pel carrer de Mar. Topant amb saludats desconeguts, badalonegem

0: Andreu, et vam demanar que triessis una cançó i has seleccionat aquesta, de l'Albert Fibla. Sí. Per què? Explica'ns.
1: Per dos motius. Primer, perquè parla de Badalona. Jo fa uns anys que no visc a Badalona, també és cert que, diguem-ne, me vaig exiliar. Vaig tornar al cap de molts anys i després m'he tornat a marxar i estic a les comarques de Girona. Però, bueno, Badalona forma part de la meva essència, vull dir, del meu paisatge emocional, del meu paisatge espiritual. Encara, evidentment, hi tinc força família. I, bé, crec que sempre una ha de reivindicar les seves arrels. De fet, allà on dic que sóc de Badalona, i normalment em trobo que el meu interlocutor em diu: ah, doncs jo conec una altra persona de Badalona que està per aquí. Fins i tot tinc un amic gironí que diu que els badalonins som una plaga, que estem per tot arreu. I he triat l'Albert Fibla, doncs, perquè em sembla un cantant excel·lent, i perquè no acabo d'entendre com una persona que, com ell, que té una veu fantàstica i treballa la lletra i la música també d'una manera impressionant, doncs no acaba de tenir el reconeixement públic que jo crec que es mereix. I per tant, en certa manera, la tria d'aquesta cançó és una manera de reivindicar l'Albert Fibla, i especialment aquest disc, que és el concert que va interpretar Marta Barnasants, amb gent com el Josep Trevé o el Martí Serra, que també són músics badalonins extraordinaris.
0: Andreu, com veus la premsa de Badalona? Quin paper tenen els mitjans de comunicació local? Encara creus que estan considerats aquest trampolí per arribar als mitjans generalistes?
1: Jo penso que això que dius del trampolí per arribar als mitjans generalistes va haver una època que es va perdre, que es va trencar. Això abans de l'existència del Punt era així. Quan el Punt apareix i es crea el primer diari que surt 363 dies a l'any, perquè n'hi ha tres que els mitjans escrits fem festa, i que, per tant, Badalona, que és la tercera ciutat o quarta ciutat de Catalunya, depèn de l'any, en aquell moment té un diari, es converteix en una ciutat, diguem-ne, normal dins d'un ecosistema en el conjunt de Catalunya en el qual hi ha ciutats mitjanes i molt més petites que Badalona que tenen mitjà de comunicació propi, que tenen un diari, més que un mitjà de comunicació, un diari propi. Jo crec que durant l'època que el Punt va estar actiu, això ho vam aconseguir trencar, també perquè al darrere hi havia una dinàmica de tenir... hi havia un programa econòmic per evitar la fuga de cervells en l'àmbit local, no només a Badalona, sinó en el conjunt del que representava en aquell moment el projecte del Punt. Jo crec que això s'ha perdut. No sé tant si els periodistes que exerceixen la seva professió a Badalona pensen que pot ser un trampolí per anar fora, perquè realment la professió està molt malament i és difícil fer salts a qualsevol lloc. El que sí que és veritat, que jo crec que la premsa ha anat aprimant-se a Badalona, no? I en tot cas ha passat un fenomen curiós, no? Que és que en el moment que el Punt deixa de tenir Badalona com una prioritat, els mitjans públics, que a l'època en la que nosaltres estàvem, doncs no tenien el reconeixement que es mereixien, en aquest moment sí que el tenen ja des de fa força anys, i això no ho dic perquè m'estigueu entrevistant, sinó perquè realment és el que penso. I en canvi tota la part privada s'ha primat molt. Hi ha gent que ho fa bé, però jo crec que no té res a veure amb el que vam fer nosaltres durant aquella època. I no ho dic perquè jo en fos el director, ho dic per la gent que teníem, que eren excel·lents professionals.
0: Sempre s'ha dit, Andreu, els mitjans locals són una mena d'escola, no? Però una escola, en podríem dir, on conflueixen la veterania dels més grans, no? I els més joves. Això enriqueix totes dues generacions. Per exemple, aquí tenim, davant meu tinc el tècnic, el Roger Cuixart, també el Pau, que és molt jove. Aquí conflueix, no?, la veterania, el Pau, que és jove, però sap molt, també. Per tant, això és enriquidor, no? Perquè, a més, s'ensenyen mútuament. Els joves estan molt més preparats tecnològicament.
1: Sí, o sigui, mira, per exemple, nosaltres som Metzina, som un equip petit, però justament hi ha aquesta transferència de coneixement, no? Hi ha dues persones que superem la cinquantena de llarg i la resta de l'equip és gent jove. Això, a mi, per exemple, que és una persona que li agrada aprendre constantment, a mi això m'enriqueix moltíssim. Jo quedo absolutament flipat de les coses que fan i de la capacitat que tenen per arribar a dominar certes eines. I crec que nosaltres els ajudem a entendre coses, a tenir context, a tenir background, a tenir memòria històrica, no? Que és una cosa que malauradament avui s'ha perdut i que jo crec que, a més, amb la intel·ligència artificial encara es perdrà més.
0: T'has hagut d'adaptar, Andreu, a aquests nous llenguatges del periodisme, a aplicar, reduir, condensar un contingut informatiu, per exemple, en una piulada, una publicació d'Instagram, un TikTok, aquesta diversitat de xarxes on el periodisme també hi ha de ser present, no? Perquè, si no, ens quedem enrere.
1: Sí, sí, hem fet una reconversió bastant espectacular. Vull dir, és cert que també, en el meu cas, sempre m'ha agradat molt la tecnologia i entendre-la. Encara hi ha coses que, diguem, no em fa mandra aprendre, això també ho haig de confessar, però penso que precisament Som Metzina respon, és un exemple de com la gent d'una certa edat, amb el suport de gent jove o molt jove, pot adaptar-se tecnològicament al que faci falta, mantenint l'essència del que s'ha pogut fer sempre.
0: Vosaltres opteu per el format en paper, oi? Us resistiu a deixar anar aquest romanticisme, no?, del que sempre es parla?
1: Bueno, nosaltres, el nostre mitjà és bàsicament digital. El que passa és que nosaltres cada trimestre traurem una revista en paper pel conjunt de l'àmbit lingüístic, perquè pensem que encara hi ha un lector de paper, pensem que encara hi ha una publicitat que vol el paper, i jo crec que el paper, entès com aquest servei d'immediatesa, està condemnat a desaparèixer, però que, en canvi, quan dones coses en profunditat i dones un servei de qualitat i una cosa que et pots llegir tranquil·lament, no té rival. És com el tema dels llibres. Jo, que també m'he dedicat a l'edició de llibres i que en porto escrits uns quants, et puc dir que no hi ha comparació entre llegir un llibre en paper o llegir un llibre en un format digital, en un Kindle o en un EPUB o qualsevol d'aquestes coses. És una mica el que et comentava abans, no? El fet d'olorar el llibre, de sentir... Et transmet, almenys a mi i a molta gent que conec, també gent jove, li transmet molt més el paper que no pas la pantalla, i de passada, cognitivament, això hi ha estudis que demostren que també ajuda.
0: Andreu, tu has treballat a premsa escrita, ràdio, televisió, com a periodista, al llarg de tota la teva trajectòria. Quina ha estat la notícia que t'ha costat més donar i la que no t'hagués agradat mai donar? També la que t'ha fet més feliç, eh? Una mica positiu i negatiu.
1: Vale, però sí, n'he donat moltes, eh? Mira, en l'àmbit local... Et diria que l'època que més vaig gaudir, més que una notícia en concret, l'època en què més vaig gaudir professionalment va ser en l'etapa en què el Joan Blanc va dir que va anunciar que deixava l'alcaldia, que deixava el PSC, arran de que s'havia dit que, doncs, que el Partit Socialista tenia previst desplaçar-lo de l'alcaldia. Aquells 3 anys... Jo recordo això, vam publicar l'octubre del 96 i les eleccions eren el maig del 99. Aquells 3 anys van ser molt... Perdoneu l'expressió, hi haurà gent que potser s'ofendrà de la que estava en aquella època i que ho va patir. Va ser una època molt divertida per nosaltres i periodísticament molt, molt enriquidora. Ens ho vam passar molt i molt bé, sobretot la gent que ens agrada fer periodisme polític. La més trista... Mira, et diria que cada vegada que m'ha tocat escriure la necrològica d'algú que conec. Això és durillo, sobretot quan es tracta de gent que per una qüestió d'edat, doncs no creus que no li tocaria.
0: Andreu, ja per anar acabant, el que farem és fer-te un qüestionari, com sempre acostumem a fer en aquesta secció del Mirador. Et sembla? La primera pregunta que et faré és: què no és l'Andreu?
1: L'Andreu no és una mala persona.
0: Què és l'Andreu?
1: Una bona persona, o com a mínim ho intenta.
0: Què t'hagués agradat ser?
1: Músic.
0: Ah, sí? I algun instrument en concret o què?
1: Bueno, jo, jo diria que una de les poques frustracions que tinc en la vida és no haver pogut tocar, aprendre a tocar el piano, tot i que, diguem-ne... ara, en aquests moments, en tinc una casa i, per tant, tinc la possibilitat d'aprendre si trobo temps per fer-ho. Però de fet, bueno, de fet, jo vaig tenir un grup a Badalona i vaig actuar en directe a la ciutat, vull dir que en part ho vaig, en part, diguem-ne, vaig poder ser-ho, però és una professió a la que m'hauria agradat molt dedicar-me.
0: Un somni realitzat?
1: La família. Tenir la família, saber valorar-la, tenir temps per passar amb ella. A vegades, quan tens una professió com la nostra, en la qual doncs vas absolutament de bòlit, és una cosa que perds. I saber-la retrobar, saber-la valorar, jo penso que és el més important a la vida i, per tant, és el somni aconseguit.
0: Un somni per realitzar?
1: Doncs mira, poder tocar davant d'un estadi ple de gent.
0: A lo Bruce Springsteen, eh? A l'estrella
1: sí,
0: del pop.
1: Sí,
0: o del rock.
1: Del pop. Sí, jo més soc més de rock que de pop, però sí, sí. Mm-hmm. Fer això, diguem-ne, això seria una passada.
0: Omplir un Sant Jordi, eh?
1: Oh, sí, un Sant Jordi, un Camp Nou, un lloc d'aquests guapos, sí, sí. Estaria guai.
0: A què tens més por, a la vida o a la mort?
1: L'Alejandro Sanz cantava allò de que vivir és el més complicat que tiene la vida. Viure és una cosa extraordinàriament complicada i difícil. És fantàstic, la vida és una cosa fantàstica, però també és una cosa extraordinàriament cruel en alguns moments. Però, mira, mentre som aquí la podem viure més bé o més malament. Mm. Per tant, jo et diria que en aquests moments encara el que continua fent por és la mort.
0: Amb qui aniries a fer un cafè, Andreu?
1: Amb qualsevol persona que tingui alguna cosa interessant a explicar.
0: I amb qui no aniries ni a la cantonada?
1: Suposo que amb un psicòpata, però clar, hauria de saber abans que és un psicòpata.
0: Clar. Un llibre?
1: La comanda d'Enric Crespi, un autor de Banyoles extraordinari, extraordinari, malauradament desaparegut fa uns anys ja, i

i la Glenn Close, que és una grandíssima pel·lícula per qui vulgui saber com es feien els diaris i com es vivia fent de periodista d'un diari a l'uso. I després un lema de vida és també de Star Wars, que és una cosa que la gent que vam néixer als 70, diguem-ne, ens ha marcat la vida, que és fes-ho o no ho facis, però no ho intentis.

0: Ja t'ho diré si vens, Andreu.
1: Sí, sí, sí. Per cert, dir-vos que em sap molt greu no haver pogut estar avui aquí amb vosaltres, com us havia promès, però, bueno,
0: no et preocupis. Salut, ja tornarem.
1: Em limito una mica els desplaçaments.
0: No et preocupis.
1: Si vens, ja t'ho diré, Chris Conico. És una cançó que, justament, per qüestions personals la tinc molt vinculada a Badalona, i els records de la infantesa dels meus fills i el carrer de la Creu. Per tant, per mi és una cançó que representa una època.
0: Doncs amb aquesta cançó ens quedem. Andreu Mas, periodista badaloní i director de Som Metzina, moltes gràcies per ser amb nosaltres avui al Badalona Matí. Ha estat un plaer.
1: A vosaltres també ha estat un plaer per a mi. Gràcies.
0: Adeu, bon dia.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Badalona 94.4.
4: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
1: Avui tenim amb nosaltres aquí a l'estudi en Rafa Flores, en Jordi Casas Gil, la Mònica Ramírez i la Carme Martínez. Bon dia a tots.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
1: Heu pogut arribar bé? Com està el trànsit? Hi ha aquesta previsió meteorològica de pluges, de moment? Plou a Badalona?
2: No.
1: De moment no, eh? Heu pogut arribar bé? Molt bé, doncs perfecte. I avui ja sabem que sempre obrim la tertúlia amb una pregunta abans d'entrar en temes d'actualitat. Jo us volia preguntar, quin és el soroll que més us treu de polleguera? Aquell que digueu, és que no suporto aquest soroll.
3: Jo quasi ve cap, perquè com que hi sento molt poc, no se me n'en fot.
1: Això és un satisfactori, no?
3: Sí, per mi sí.
1: Molt bé. Bueno, hi ha gent que pateix que el soroll de les obres, del trànsit o el veí que fa soroll. Hi ha molts tipus de soroll que molesten, i si no, que els expliquin als veïns del carrer Eduard Maristany, que ja fa un temps que estan patint, que viuen a tocar de l'estació de tren i denuncien molèsties ja des de fa mesos, que provoquen les proves tècniques en un tren en via morta. Segons els residents, diuen que els sorolls els molesten de matinada i ara més a l'estiu s'ha agreujat tot perquè han d'obrir les finestres, perquè ja sabem que ha fet calor. L'Ajuntament ha reclamat a Rodalies que aturi aquestes proves en aquest punt, o les traslladi en un altre emplaçament, però sembla una mica que aquestes diferents administracions, Renfe, Adif o Generalitat, es passen una mica la pilota i els veïns ho continuen patint. Què en penseu d'aquesta reclamació veïnal? Fins a quin punt els veïns, no? També hem de tenir en compte que si vivim al costat de la via del tren o d'una estació, això també porta unes implicacions, no?, que hem d'assumir que ens molestarà una mica, però és cert que aquests veïns ja tenen una mica un suplici. No sé com ho veieu.
2: Home, per començar, si tu tens un espai on saps que el dedicaràs a reparar màquines, segurament l'ideal seria que tu disposessis aquest espai en un lloc on no hi haguessin vivendes al voltant, perquè pot produir aquest malestar.

0: entre els veïns. També una normativa d'horari, no? El que no entenc, fins a la matinada. O sigui, em sembla que hi ha una llei, no?, de soroll, que a partir de no sé quina hora, no sé si són les 10, no es pot fer soroll en depèn de quins nivells.
1: No, no només això, sinó hi ha a zones que, diguem, la normativa o la llei del soroll marca límits de soroll durant tot el dia. Per tant, a més, sembla que per allà també hi ha alguna escola on el soroll hauria de ser més baix. Escolta, jo de veritat és que no ho entenc, perquè si tu mires tota la via hi ha trossos que no hi ha ningú. Vull dir que això mateix es podia fer en algun espai que no molestés. Altra cosa és si no hi ha alternativa, però jo crec que per aquella zona d'allà hi ha espai que no molestaria ningú.
2: Puedo comentar, porque bueno, sí, tengo conocimiento del tema.
3: Adelante. Soy
2: coordinador de distrito. Sí que es verdad que esto arrastra tiempo y el ayuntamiento me ha estado encima desde el minuto uno, desde que se reclamaban los ruidos. Sí que es verdad que algunas noches estaban haciendo pruebas, que no es normal. Y lo que tú comentabas, o sea, aquí la pelota se ha pasado de un sitio a otro, porque si Rodalías no tiene competencias, si es una empresa de fuera que hace las pruebas, si no es Renfe, si no es Adif, y hemos estado en este impasse, o sea, ahora el ayuntamiento se ha personado diciendo busquemos una solución directamente a la Generalitat. Lo que comentabas, el tema de ruidos, a través de Medio Ambiente se ha hecho un escrito y un estudio y se ha presentado a la Generalitat, que no es normal, y menos a altas horas de la madrugada. O sea, que puedes hacer unas pruebas pues por la mañana, pues, bueno, pues eso es cuando los trenes funcionan y puede ir bien. Lo que no era normal, y no es normal, que por la noche se estén con los motores encendidos y haciendo esas pruebas. Se preguntó que por qué. Dijeron que hace un poco tiempo, en Mataró, en los hangares, se hacía este tipo de pruebas, que creo que es lo que toca, no en medio de unas vías. Y bueno, se ha pedido de que se vuelvan los hangares o se lo quiten de los vecinos, porque la verdad es que no es normal que se soporte eso a vía de playa, y menos a esas horas.
3: Doncs esperem, bueno, que se solucioni.
4: No, digues. No, res, que pobresa els veïns.
2: Clar.
4: Era Renfe, Adif, com va tot?
2: Sí.
4: Com va tot? Renfe, Adif, Generalitat, pobresa els veïns. Ara... tenim policies, un grapat de policies per tot arreu, guàrdies civils, policies nacionals, autonòmics, municipals, guardes jurats, etc, etc. Hi ha unes normatives. Hòstia, és molt senzill, feu-les, utilitzeu-les. Teniu personal perquè es compleixin les normatives, però, esclar, estem parlant d'uns serveis que són els amos, perquè van malament i tothom s'ha d'aguantar.
1: Però multar-los us podria multar, dic jo, no? Perquè si hi ha una ordenança de soroll I diu que si tu passes de no sé quina...
3: Saps decibels, no? Pues
1: una multa. O sigui, és
4: sí,
1: que jo no, que
4: no és tan fàcil, no, però és tan està, fàcil. No? Tu fas una multa, fas una denúncia, has de, si la vols fer ben feta, has de contractar un advocat, etc, advocat al procurador, un altre lloc, etc. I aquestes empreses tenen advocats, procuradors, a punta pala dels millors, etc. Tu gastes les peles i no treus res. I
2: però tampoc es tracta d'això. És que, bueno, quan hi ha un problema, considerem que primer pas és anar a l'administració
4: sí,
2: competent.
4: Sí,
2: vale.
4: Sí.
2: Anem a DIP, anem a Rodalies, anem a Renfe. I, bueno, el que comentava ell, que la pilota roda d'un lloc a un altre. No és així. O sigui, algú té que fer alguna solució.
0: Sí, clar, aquí el problema és a qui li posen la multa. Si cadascú es posa la pilota,
4: és que
0: l'empresa, no?
2: Competència.
1: Sí. Si clar, un particular fa un soroll que no pertoca, aquest multaran?
2: Sí.
0: Clar, és que,
1: jo el que no entenc és per què aquesta diferenciació. Estic d'acord en que s'ha de buscar la solució.
2: Yes.
1: Però d'entrades hi ha una normativa...
0: Totalment d'acord.
1: Pues se l'ha de multar. Si la normativa diu que si passes de no sé què et multaran, pues que se'ls multi aquí, a l'empresa corresponent.
3: Veurem com s'acaba solucionant tot plegat i esperem que aquests veïns puguin finalment descansar i deixar de patir aquests sorolls tan aviat com sigui possible. Bé, avui inevitablement hem de parlar també de la tornada a l'escola i vam tenir aquesta jornada de vaga que el Departament d'Educació va xifrar en un 12,65% el seguiment d'aquesta convocada, ja ho sabem, pel personal docent i laboral dels centres públics, però ara volem anar fins a un centre, el Josep Carner, al barri de la Salut, perquè allà es troba la nostra companya Susana Soldado i volem veure quin és l'ambient avui en aquest primer dia de tornada a la normalitat. Susana, bon dia.
5: Molt bon dia, Àlex. Doncs mira, ara mateix estem al pati de l'escola Josep Carner. Ja han entrat el gran gruix dels alumnes. Tenim al pati ara mateix, per exemple, una rotllana, sembla que són els alumnes de 5è o de 6è, que estan parlant amb els que seran a partir d'avui els seus nous tutors. I el que ens hem trobat a la porta són moltes famílies amb moltes cares d'emoció, perquè per molts dels alumnes, com bé deies, avui ha estat el primer dia, ja que ahir va ser dia d'aturada. D'altres sí que van venir ahir, avui serà, per tant, el segon dia, però sí que podem dir que avui recuperen la normalitat. Hem parlat amb les famílies precisament d'aquest inici de curs i sobretot de les reivindicacions dels docents que, pel que ja van alertar, i sembla que seran també la tònica d'aquest curs, perquè una mica, què en pensen les famílies de tot això? Entenen la situació dels mestres, entenen que els docents, tant professors com mestres, necessiten més recursos, sobretot per atendre les necessitats especials, i sobretot també entenen que s'han de reduir la ràtio. Una àvia que es troba aquí a la porta, per exemple, ens explicava que aquestes últimes setmanes que ja han començat, que ja s'han acabat les vacances, ella ha estat amb 3 nets, i ella deia, diu, si jo no he pogut amb 3 nets, com un professor ha de poder estar en una aula amb 25, 26, 27 alumnes. Ens hem volgut desplaçar avui aquí el Josep Carner, perquè aquest és un dels centres que en els darrers anys han denunciat en diverses ocasions quina és l'estat de deteriorament en el que es troba el centre, perquè la gent que ens escolta es faci a la idea, és un centre que presenta moltes humitats, cada vegada que plou per els lavabos sobresurt aigua, a vegades s'han de suspendre, fins i tot ho han de deixar tancat algun lavabo, deixar-lo sense que es pugui fer servir perquè està inundat, i hem volgut venir fins aquí per parlar amb la directora precisament d'això. Demà us ho explicarem, o durant el dia d'avui, vaja, us ho explicarem en els informatius què ens explica aquesta directora sobre quina és la situació del centre. Tot just ara, res, segons abans d'entrar en aquesta connexió, ens deia que durant l'estiu en aquest centre almenys no s'ha fet cap obra de millora, i volem parlar amb ella sobre aquest projecte, aquesta inversió de 30 milions d'euros que l'Ajuntament vol fer en la totalitat de les escoles públiques de Badalona. Doncs què li sembla aquest projecte, si creu que serà, que podrà ser ràpid, que no, i també li volem preguntar per la inversió que vol fer la Generalitat, perquè recordem també que la Generalitat té previst inversions a les escoles públiques per poder reformar els edificis. Us explicarem durant el dia d'avui els informatius.
3: Moltes gràcies, Susana Soldado, des del barri de la Salut. Aquesta és la situació als centres. Sens dubte també aquesta demanda de les millores dels equipaments educatius. Sí que és cert que tenim una notícia del juliol, que Badalona va anunciar que invertiria 500.000 euros en climatització a escoles bressol i ombres per a escoles. Es van fent actuacions, però encara queda feina a fer en l'àmbit dels equipaments educatius.
1: Home, és que el del carnet no té nom. O sigui, com està l'escola? No té nom. No s'ha invertit, i que no s'ha aprofitat l'estiu per millorar l'equipament de l'escola. És que, de veritat, jo... podem fer tots els anuncis que vulgueu, però l'única realitat necessària i imprescindible és arreglar les escoles. I no es fa. Bueno, no sé, és que de veritat, dels anuncis, no es millora. Dels anuncis només es fa propaganda, que això és el que està passant.
3: Mònica?
0: Home, el que ha dit la Carme té tota la raó del món. O sigui, hi ha unes prioritats, i si els nostres nens han d'anar a escola, doncs han d'anar amb unes condicions de seguretat, de sanitat, de temperatura adients. I el que no s'entén és que, doncs, aquests canvis no estiguin fets, o no, com diu ella, no s'hagi aprofitat l'estiu per intentar, doncs, habilitar aquestes instal·lacions.
1: Sort que porten anys reclamant-ho.
0: Per això.
1: No és una avaria que s'ha produït.
0: Ara fa 2 mesos, clar.
1: Sinó fa anys que el carnet està esperant, no només el carnet, però el carnet de manera especial. I no es fa res, doncs.
3: Jordi?
4: A veure, jo fa anys que no vaig a escola. Per mi hi ha dos qüestions. Una són els equipaments que dieu, i teniu tota la raó, és que no es cuiden, que no hi ha manteniment, que no milloren. I l'altre és el sistema educatiu. són dos fets. Un és físic, d'estar còmode, estar bé, poder estudiar amb comoditat, i l'altre és el sistema educatiu. Que cada govern que hi ha, siguin del mateix partit o no, canvien lleis educatives. I vinc a canviar lleis. No tenim una llei estable que duri dècades, tant del govern central, Generalitat, qui sigui. I això, a veure, les criatures han d'anar a l'escola a aprendre amb comoditat, aprendre bé, amb ganes d'aprendre, amb professors que també generin les ganes de que l'alumne aprengui, i si el professor ja està desmotivat, si el professor ja se'l tracta malament, etc., què pot generar aquest professor? Exterioritza el seu malestar com a treballador de la cultura, i això no és bo per la canalla. Està malament. Hi ha dues coses que per mi una no interessa que veure amb l'altra, però l'educació i la sanitat cada vegada anem pitjor. En vez de cada vegada anar millor, cada vegada anem pitjor. Jo ho veig així.
0: I un factor més, o sigui, l'educació no és la mateixa, el sistema educatiu no és el mateix, o la fotografia que podíem fer d'una classe no és la mateixa ara que fa 40 anys, perquè hi ha hagut molts canvis. La globalització, l'arribada de gent d'altres països, l'aparició d'internet i la intel·ligència artificial. Jo crec que el sistema educatiu s'ha d'adaptar també aquests canvis, el que passa és que no va al mateix ritme, amb la qual cosa, clar, arriba un moment que l'estructura es tensiona. I això és un tema difícil de solucionar, jo crec.
4: Sí, però... No, digues si
3: vols. Donem la paraula al Rafa, clar, i després escoltem.
2: Vale. Bueno, comentem una miqueta el que passava en el tren. Hi ha competències...
1: Parlem d'educació.
3: Sí, és sobre el tema del Josep Carner, equipaments educatius.
2: És que ve per aquí. La competència del tema de col·legis i escoles és de la Generalitat.
1: No, el manteniment és de l'Ajuntament, que fa anys que no fa res i per això les escoles cauen. No distraiem el personal?
2: No distraiem el personal.
1: És competència municipal, de les poques competències municipals que existeixen. I no s'ha fet res.
2: Estic d'acord que hi ha mancança d'equipaments, de lo que és el tema de manteniment, ¿vale? No tinc dubte, però sí que s'estan fent coses, i a l'estiu s'han fet coses. I la música que ha fet l'alcalde del tema de ser acondicionats, ¿vale? I remodelació i restauració de col·legis s'han fet, i en l'estiu s'han fet tarees en col·legis. No podeu dir que no s'ha fet res. No podeu dir que no s'ha fet res. Això no és així, perquè s'han fet coses. I en col·legis que s'han fet molt de coses. I manteniment, i pintades, i aires acondicionats.
1: O sigui, a punta no... pala hi ha aires acondicionats a les escoles.
2: Bueno, no, perquè n'hi ha moltes escoles i... No, i que n'hi ha mancances de fer més coses, sí, però que no s'ha fet coses no és una realitat.
1: No hi ha ni per posar, bueno. No hi ha ni ombres en els patis, imagina't.
2: Bueno, pues...
1: A veure, sobre el tema d'educació. És un tema molt complex, O sigui... no hi ha varetes màgiques, clar. I no és només un tema d'educació, que és veritat, jo estic 100%
4: d'acord. Sí, però hi ha una cosa que ha canviat molt fonamentalment.
1: Dius, tu fa 20 anys. Fa 10
0: o
1: anys.
0: O 40, o 50. No, fa 10 anys. Van les coses molt ràpides.
1: Fa 5 anys. Però és que l'educació ja va molt malament, per no anar-me'n a l'època dels faraons, posem fa 20 anys. O sigui, quan es produeix la crisi econòmica, no, ja no estaven bé. I l'únic que hem fet ha sigut empitjorar. I és veritat que el sistema educatiu no està a l'alçada de les necessitats, però la societat tampoc. És a dir, es parla molt del tema de la cultura de l'esforç, etcètera. Però sí, estem en una societat que la cultura de l'esforç no existeix. No a l'escola, que tampoc, sinó en general. Per tant, és una qüestió molt seriosa, molt profunda, que requereix de que... hi hagin acords polítics, però sobretot que els que hi entenen, que són els professionals de l'educació, diguin la seva, perquè si no, no anem bé. O sigui, us poso una anècdota. Jo fa uns anys que m'he jubilat, però potser 4, i l'últim any vaig preguntar allò típic, no? Tu què vols ser de ser gran? Sabeu quina va ser la resposta?
0: Youtuber.
1: No, influencer.
0: Bé, bueno, sí, era una cosa o una altra.
1: Però fixa-t'hi tu, quin reflexe vol dir? Vol dir que un influencer és algú que pot inventar-se les coses, dir tonteries, i a més, alguns exhibeixen un nivell de cultura baixíssim, val? Si aquest és el model, o sigui, l'escola sola pot fer alguna cosa? O sigui, és veritat que l'escola ha canviat radicalment, però també és veritat que la societat s'ha donat compte que hi han coses que ha de contribuir a que passin. L'escola no solucionarà tots els problemes socials, però és veritat que l'escola ha de canviar i ha de tornar a empoderar els mestres, donar-los autoritat, etcètera, etcètera, la societat, o sigui, i el sistema. I el sistema no pot ser un pacte polític.
3: Jordi, quan vulguis.
4: Hi ha una cosa que per mi és molt, molt, molt, molt fonamental, i ara em posaré, en general diem societat, perquè quan no volem acusar algú diem la societat i ho fem així, no? Però hi ha una part de responsabilitat familiar. Quan jo era jovenet que anava a l'escola, si arribaves a casa i deies el mestre m'ha castigat i haig de fer 200 vegades no molestar en classe, a casa em fotien la bronca. Ara, si un nen va a casa, el mestre m'ha castigat, demà aniré a parlar amb el mestre perquè això no pot ser. A l'escola es va aprendre. Educar, s'ha d'educar a casa, amb respecte a tothom, sobretot amb respecte als mestres que t'estan ensenyant. I aquesta educació de la canalla vers els mestres, a mi em dona la sensació de que no és la que hi havia, que això també s'ha degenerat molt.
3: S'ha perdut el respecte a l'autoritat, els mestres han perdut autoritat, els pares defensen més el fill que un mestre, no, que potser l'ha corregit o li ha dit això ho has fet malament.
4: No dic que sigui tothom, però...
3: Puntualment, no? No generalitzem,
4: però...
1: Però passa.
4: Jo, en allà on visc que hi ha entrades i sortides d'escola amb els nanos, amb els papes, amb les mames, i de vegades tens converses que dius, mare, Déu, senyor...
3: Bé, tornant al tema educatiu, bé, estem parlant d'això. Ahir la consellera d'Educació, Esther Niubó, en roda de premsa va explicar que convocarà...
4: És el més va que plegui, home.
3: Que convocarà el 21 de setembre la mesa sectorial amb els sindicats de la vaga. També és partidària d'impulsar aquest debat amb tota la comunitat educativa sobre els reptes que ha d'afrontar el sistema en els anys vinents i assolir també nous consensos. Assegura que fa falta un debat més enllà i vol seure en una mateixa taula... doncs representants de direccions, famílies, docents, i abordar quina educació volem pels propers 10 anys. A tot això també fent referència als resultats del PISA, que ja sabem que han estat bastant devastadors pel que fa a l'estat espanyol, a Catalunya, pel que fa a comprensió lectora i també en l'àmbit de la matemàtica. Clar, la consellera aposta per reforçar la comprensió lectora i reduir l'ús de pantalles. No sé si realment les pantalles són part del problema o estem buscant un culpable fàcil. I, a més, aquí podem introduir ja la irrupció de la intel·ligència artificial, que potser molts alumnes ja fan els treballs amb IA, estan aquí com sorgint algunes aplicacions per detectar alguns treballs ja elaborats amb aquest xat GPT o d'altres intel·ligències que van sorgint. Per tant, és un repte. Per tant, les noves eines, les pantalles... són el culpable de que l'educació no estigui anant tot el que voldríem?
4: D'entrada, permeteu-me que digui, aquesta senyora, l'Esther Niubó, dius, ja tindria de plegar, ja per amor propi. Amb això de l'informe PISA, pel que he llegit, vaia desastre. Si els que fan això treballessin en una empresa privada ja les haguessin fotut al carrer, però aquí es faran investigacions, es faran d'allò... A veure, els mateixos llops vigilant els llops, no... Molta paraula, molta paraula, molta paraula, moltes reunions, molta crear amb una comissió, molt d'això, però al final sempre quedem igual. No. I per altra cosa deies, és veritat, la IA està entrant a sac, i a més que anirà. Els mestres, les mestres, a quin nivell estan per poder ensenyar en els alumnes com s'ha d'utilitzar, com s'ha de fer, com ho han de fer, com no ho han de fer.
3: Cal formar els mestres.
4: Cal formar els mestres primer. Qui es dedica a formar-los? Quan s'inverteix en la formació dels mestres? No ho sé, però em sembla que ben poc. Però si has d'ensenyar algú, primer has d'estar format per ensenyar-lo.
1: Jo crec que el tema... A veure, les pantalles, la intel·ligència artificial està aquí. I aquests infants i joves es desenvoluparan en la seva vida, en aquest entorn. Val? Potser el tema és que el sistema de treball i el model i l'escola i l'organització no està pensada per això. És a dir, cal canviar coses en profunditat. O sigui, no sé, per dir alguna cosa, per què els alumnes han de treballar tant a casa? Si treballen a casa faran servir l'intel·ligència artificial com abans es feia servir el rincón del vago o no sé quantes coses més, o es copiaven treballs directament, no? És que ja quan, antes de l'internet, per dir-ho així. Per tant, cal una reflexió profunda del sistema educatiu per educar a persones i ensenyar, no? O sigui, ensenyar continguts també a persones i a donar eines a persones que tenen ara, en aquests moments, pues, des de 3 fins a 18 anys, no? Diguem el que seria l'escola, o 16 anys si comptem l'escola obligatòria. I això és un canvi radical i profund del sistema educatiu. No és... Està bé que hi hagi impactes, està bé que se'n parli, però s'han de fer coses profundes, canvis profunds. I algunes potser no agradaran, però s'han de fer. Algú ha de prendre la responsabilitat d'aquestes qüestions.
0: Mònica? Ara, l'informe PISA també demostra que aquests mals resultats són uns resultats globals. Inclús els 3 països que normalment treien les millors puntuacions han baixat. Sí. Aleshores, què vol dir això? Que és un problema estructural, global. No és només d'un país o d'un sistema educatiu en concret. És una qüestió més que s'ha d'analitzar des de diferents vessants. I les eines noves, com la intel·ligència artificial, internet, tot lo digital, com deia la Carme, han vingut per quedar-se. Aleshores, o espavilem, o ens quedarem enrere i criarem uns nens doncs, bueno, que no sabran ser autosuficients. També és cert que totes aquestes eines evolucionen d'una manera tan ràpida que el que serveix avui, al cap de 2 mesos ja no funciona. I aleshores ens hem de plantejar si necessitem anar a aquest ritme, perquè no podem assimilar tots els canvis.
3: Rafa?
2: Yo estoy un poquito comentando con lo que decía Jordi y Carmen, que echamos un poquito la culpa a la sociedad, y la sociedad la creamos entre todos, ¿vale? Sí que es verdad que hay muchos cambios, la tecnología, y para mí personalmente el tema de las pantallas sí que ha sido un retraso en ese sentido. Un retraso, ¿por qué? Porque vemos a la sociedad que estamos nada más pendientes del móvil, vemos críos, niños pequeños con los móviles, con las pantallitas. Comentaba Carmen que antiguamente llevábamos deberes a casa. Eso te implicaba seguir con tu cabeza, que a lo mejor no era bueno o malo, y ahora se ha cambiado el estereotipo, pero ahora llegan a casa o están con el móvil, o están con la Play, o están con la tele. Entonces, que quizá tienen que tener su momento, que las cosas cambian. Pero yo no sé si a mejor o a peor, porque el reflejo, lo comentaba Jordi, el respeto y la educación se lleva desde casa, ¿vale? Y llega un momento que se están perdiendo unos valores que se está notando a nivel de educativo. Comentaba de la preparación de los profesores. Yo creo que están, para mí, todos bien preparados. Lo que pasa es que se encuentran también con lo que tienen, con lo que les viene a sus clases, ¿vale? Entonces, están luchando con dos batallas, con intentar dar todo su clase, lo que comentamos, de poder educar a los hijos, a sus alumnos con temáticas y tal, pero luego la real problemática de que tienen móviles, de que no prestan atención, de que están, ¿vale? Nos encontramos con un tipo de alumnado también, por desgracia, de familias desestructuradas, el cual vienen también un poco, ¿vale? Que eso también es una problemática, por desgracia, ¿vale? ¿Qué pasa? Eso es un conjunto de cosas. Decimos que las pantallas no, Carmen, pero las pantallas...
1: Però no parlem de famílies desestructurades.
2: No, vale,
1: jo és que crec que, no. És que estem... Això s'estigmatitza determinades coses que,
2: bueno,
1: no, que no va per aquí la cosa.
2: Bueno,
1: la cosa va...
2: Todo suma, Carmen, todo suma.
4: No hi ha famílies desestructurades,
1: sí, sí,
4: no?
1: Vale.
4: Doncs si n'hi ha, per què no en podem parlar?
1: No, jo el que estic dient és que no podem dir que les famílies, els fills de famílies estructurades són un dels problemes de l'educació.
2: No, jo no he dit això, Carmen. No, jo he dit que vienen generados con una problemática, que esos críos, ¿vale?, por culpa, por la situación que tienen en casa, ¿vale?, vienen más descompensados y a lo mejor no tienen la misma atención.
4: Avui dia, ¿vale?, Carme, tu que en saps, avui dia se'n parla de l'educació inclusiva, de les classes inclusives.
1: Sí.
4: Què coi és això? Explica-m'ho.
1: A veure, això és molt complex. Una escola inclusiva, que en diuen,
4: sí,
1: inclusiva,
4: sí,
1: és aquella escola que accepta que acull a tot tipus d'alumnes,
4: sí,
1: tinguin les problemàtiques que tinguin, des de problemes socials a problemes cognitius, perquè tenen discapacitat, o problemes o de mobilitat, o problemes de...
4: O de famílies desestructurades.
1: També, tot. Vale. Clar, però quan diem això, és que, clar, parlar d'això és així... Clar. La educació és molt simple, però no és tan simple. Si l'Ajuntament de Badalona ha desmantellat serveis socials, que les pobres treballadors socials no donen ajudes a les famílies que ho necessiten, per exemple, a les famílies que tenen problemes d'habitatge perquè són desnonades, poso pel cas, quina conseqüència té això a l'escola? Té molta conseqüència.
4: Perdona.
1: Perquè una família que sap que...
4: No ho entenc, és que jo t'he fet una pregunta.
1: Sí.
4: I te m'has anat per als cerros
1: de vida. No, perquè estic dient...
4: Jo t'he preguntat, perquè no ho sé, i tu hi has treballat amb això tota la vida, què vol dir l'escola inclusiva?
1: Això.
4: I tu m'has fet ara una resposta,
1: no,
4: que si l'Ajuntament, que si això...
1: No, estava contestant una mica amb ell. El que estic dient una mica és que mirem l'escola com si fos una cosa aïllada del món, i l'escola no està aïllada del món.
4: Però ningú ho ha dit, això.
1: No. Jo estic fent una reflexió en veu alta.
4: Vale.
1: O sigui, jo el que estic dient és que quan, efectivament, que quan la gent té problemes, no? Problemes socials, l'escola no els pot resoldre. Ha d'haver-hi altres. O sigui, la societat ha de donar resposta. Ha de ser una cosa molt més àmplia.
4: Deixa'm fer una pregunta genèrica. Per mi, hi ha dues feines. Educació, sanitat. Que treballant 8 hores al dia i amb el que paguen, que no ho sé, em sembla que deu ser molt poc, com tothom, no n'hi ha prou. Han de cobrar més. Però saps per què han de cobrar més? Perquè són unes feines que, i els metges també, són d'anar actualitzant, han d'estar sempre al dia, i han d'utilitzar hores seves per posar-se al dia. Aquestes hores ningú els hi paga.
0: Això avui dia ja són moltes professions, eh?
4: Bé, sí.
0: Un advocat, un periodista,
4: però jo te'n poso dues, que afecten més a la societat, com a canalla, com a família, etc. Hi ha aquestes dues que s'han d'anar actualitzant. Per tant, no sé el que els hi paguen. Però segur que el que els hi paguen...
1: És poc. Sí.
4: Han d'anar a cobrar més perquè ells s'han d'anar posant el dia i són hores, i hores, i hores.
0: I això també depèn del professional. Tu, si ets un professional, saps que necessites unes eines i t'has d'actualitzar.
4: Sí.
0: No has de... Bueno, ja tinc la feina i ja està.
4: El professional, el que té el seu negoci, si no s'actualitza el negoci, se li va la merda.
0: Però
4: el que és un treballador...
0: Quan diu professional, vull dir la persona professional que desenvolupa la seva feina de manera eficient.
1: Sí, però si en focalitzem ara en aquestes dues, està clar que el tema de la formació és bàsic i fonamental. I amb totes, eh? Vull dir que és bàsic i fonamental. I és veritat que, quan hi ha una exigència social, que hauria d'haver-hi una exigència social de tenir els millors metges, els millors mestres, això també val uns diners.
0: Clar.
1: Si això val uns diners, la societat els ha de pagar.
0: Totalment d'acord.
4: Ara
1: sí,
3: hem d'avançar perquè ens hem quedat amb el tema de l'educació i la idea era abordar molts temes, però a vegades a les tertúlies passa això.
1: L'educació ha de fer un tema monogràfic.
3: És un monogràfic i dona per molt, que ara parlàvem, que de fet també hi ha moltes famílies que decideixen no portar els fills a l'escola. Precisament ahir la cadena SER publicava que hi ha famílies catalanes que opten per aquest homeschooling, no? Aquest anglicisme, que vol dir que fer l'educació a casa. I és una informació publicada que assegura que a Catalunya hi ha unes 600 famílies que opten per aquest model d'educar els fills a casa, no portar-los a l'escola. Com ho veieu, això?
1: Però és que estem parlant d'una quantitat petitíssima.
3: És petita, és una petita mostra.
1: Un milió i mig d'alumnes que té Catalunya, posa-li que tinguin dos famílies, que tinguin dos alumnes, estem parlant de 600, 1.200. O sigui, és anecdòtic. Mm. Per tant, crec que és un tema anecdòtic.
3: Anecdòtic, sí. És una dada curiosa que registra Catalunya. Bé, avui tenim present aquest avís parlant encara d'escoles, perquè el govern ha suspès les classes avui per risc de pluges torrencials a 5 comarques. Estem parlant del Baix Obregat, l'Alt i Baix Penedès, Vallès Occidental i Garraf. No hi haurà activitat ni lectiva ni sanitària no urgent. Hi ha aquest avís vermell del Meteocat per aquesta intensitat de pluja. I aquí a Badalona, l'Ajuntament ha activat aquest pla bàsic d'emergència municipal en fase d'alerta des d'aquesta mitjanit, que s'allargarà fins a les 8 del vespre. Doncs bé, l'Ajuntament ha fet una piulada informant d'això, la feia ahir a les 10 de la nit, i hi ha un fil de X, no?, al perfil, on han sortit tota una sèrie d'usuaris que han publicat que això és un problema sempre que plou a Badalona, l'estat dels embornals, que estan com tapats, que no es fa prou manteniment per netejar-los. Aquí ho veiem a les imatges, que es troben en aquesta situació, i moltes vegades doncs, això fa que els carrers doncs, tinguin acumulació d'aigua. Es fa prou manteniment d'aquests embornals?
4: No, això que es veu ara per la tele, això està tot arreu.
3: No,
4: es fa manteniment d'això, no es fa manteniment. No hi ha ningú que ho miri, veure què s'ha de fer, repassar-ho. De tant en tant, potser cada any i mig, n'he vist algun que ho neteja. Però, hi hagi el govern que hi hagi, no es fa manteniment. Mm-hmm. I, no sé, i a més, en el barri que vinc jo, al dalt de la vila, vull dir, allà no... Allà, mira, per dir-ho alguna vegada, si de vegades veus un cotxe de policia, és que s'ha perdut.
3: Doncs precisament la Guàrdia Urbana de Badalona compta amb 24 nous agents a la plantilla municipal. Ahir es va fer la presentació a la plaça de la Vila, que va ser l'últim acte així institucional, l'últim esdeveniment institucional que acollirà aquest espai amb motiu de les obres de renovació de Francesc Layret, que també implicarà aquesta activació de la segona fase de renovació que hem estat parlant. L'alcalde aquí ens va dir que s'activaria a partir del 22 de setembre. Bé, sigui com sigui, també tenim notícies d'última hora que hem conegut poc abans de començar aquesta tertúlia, i és que el major Trapero ha dimitit, ha presentat avui la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. De fet, aquí ho explica l'Agència Catalana de Notícies. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha convocat avui a la prefectura per comunicar els canvis que es produiran en l'organigrama. Què us sembla aquesta notícia, aquest canvi?
4: Tothom que puja, baixa. Mm-hmm. En Trapero, en el seu moment, va ser un èxit. Tothom l'aplaudia, tothom el felicitava, i després l'acabar dir amb un judici, el que sigui, que sigui, que hagués tingut de detenir en Puigdemont, el que hagués detingut, etc. Allò es va començar a baixar, i a última hora ha quedat fora de la policia. Ara ja no és un major, ara estava de polític, diguem-ne. Però bueno, jo en Trapero, tot el que va fer aquí quan va passar tot allò, em va semblar molt bé, la seva gent, no ell, i l'equip de gent que tenia de policies, que plegui, ell sabrà per què. Però sí, creu que ha de plegar. No el veig una persona tonta, allò de plegar perquè sí, no, Algú...
3: Carme?
1: Bé, quan alguna persona creu que, pel que sigui, o perquè ja n'està fart, o perquè ja en té prou, o pel que sigui, o per assumir responsabilitats, plega, doncs és... em sembla que és... No sé, passa poc, no? I potser està bé. No ho sé, jo no entro i no entro. Jo també estic d'acord en que, bueno, teníem una bona imatge del Trapero, sí, i una bona d'allò, però ha decidit que ha acabat, doncs ha acabat, no? Sabrà per què, però està bé que algú digui prou, no? Perquè ja sembla que hi ha gent que no diu mai prou. Llavors...
4: No, està bé.
1: Està bé.
4: Jo la imatge que em dava aquest xicot era...
1: Que sabia de què
4: dava. La imatge que em dava era de persona honesta i que deia el que creia. A mi em dava aquesta imatge, equivocadament o no. I si era plegat i continua sent una persona sincera i amb si mateix, deu tenir els seus motius. Motius de desacord, segurament, perquè en política, com que ara estava en un departament d'allò, motius de desacord, que uns volen una cosa i ells diuen això no, doncs has de dir això, doncs no em dóna la gana i plego.
0: Bonica.
4: Per dir alguna cosa.
0: Clar, ja quan una persona decideix plegar, o sigui, respecta cap a la seva decisió, sí, vull clar. Dir, aquí és que no podem ni entrar ni sortir ni opinar ni no opinar, perquè és una qüestió personal. Si ell considera, com han dit ells, els meus companys, que ha arribat el moment de plegar i dedicar-se a una altra cosa i de dir prou, doncs ben fet està.
4: Jo discrepo una cosa amb tu, que dius és una decisió personal i no podem opinar, perdona, podem opinar de tot.
1: Sí,
0: sí, però a vegades...
4: Està de les opinions personals, podem parlar de tot.
1: De totes maneres, el seu càrrec no era polític, era tècnic, perquè director general, no?
3: O... Director general dels Mossos, sí. 2 anys.
1: És un càrrec tècnic. Una altra cosa és que sigui de decisió discrecional política, però la seva funció era... Bueno, està definida com a tècnica, Ho dic perquè...
4: No, sí, és correcte. Si nosaltres, bueno, els que van a votar, jo ja fa anys que no hi vaig, voten polítics per dirigir el país, el d'allò, però finalment...
1: Qui ho fa són els...
4: Qui mou les cartes són els tècnics, els funcionaris, perquè quan aterra el polític i vol fer coses segons el que ha dit ell en la seva...
1: Malament.
4: Allò entres, li surt al cap de departament i l'altre, és que si fas això, passa això aquí, passa això aquí, jo de tu no ho faria. i van quedant que, bueno, que manen més els altres que el que s'ha escollit tu.
1: Diríem que Catalunya ho ha perdut, no? Crec que és una de les persones més ben qualificades per desenvolupar aquesta tasca i, per tant, esperem que el que vingui i també ho faci bé, però vull dir que...
0: Tiene bones referències, no? El Ferran López ha llegit, no ho sé, eh? Jo pel que he llegit que té bones referències, que és bastant conciliador, bastant diplomàtic, bastant, té bastanta bona fama de professional. He llegit, per... no el conec, ni...
4: No sé.
0: Però... Bueno.
4: Jo he llegit algú d'ell, però ja no me'n recordo.
3: López, de fet, va ser el cap dels Mossos durant l'aplicació del 155, després que l'executiu de Rajoy anunciés el cessament, el decret de, bueno, de Josep Lluís Trapero, així és com ho explica el 3CAT.
4: Té una certa lògica, doncs.
1: És un càrrec tècnic, també. No sé, esperem que estigui prou qualificat i format, esperem que sí, o sigui, crec que sí. Una altra cosa és si ens agradarà més o menys.
4: Si el 155 van posant aquest i ara el posen...
1: És que igual era el segon de Trapero, eh? Igual no, és el que quedava...
6: Bueno, yo también
1: creo que... No sé.
6: Si el hombre personalmente ha tomado la decisión, que no lo sabemos, o ha sido a nivel técnico,
0: o ha sido
6: un cambio que se necesita en ese cargo y en ese puesto. También hay que, bueno, es respetable todo y hay que darle un voto de confianza a la persona que entra.
4: Amb totes les feines arriba un punt que de vegades estàs fins al monyo i dius, anem a la merda i plegem.
0: Sí. Canvi, totalment.
1: Hi ha qui pot fer i hi ha qui no. Però,
3: exacte.
1: Però...
3: Va bé canviar d'etapa, no? Sí. Reiniciar d'etapa, sí. Me dedico a una altra cosa, sempre va bé renovar-se. Doncs bé, aquest avís, que dèiem, per aquest avís de tempestes, ruixats, sí que és cert que ha provocat retards a l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per una incidència entre Sant Vicenç dels Horts i també el Prat, i també, de fet, a l'aeroport del Prat també es recupera ja progressivament aquesta operativa perquè s'han fet una trentena de cancel·lacions per les tempestes. Ahir ens van arribar diverses fonts que hi havia alguns barris aquí com de la Morera i d'altres barris de Badalona que algunes persones van rebre les alert al mòbil. No sé si vosaltres el vau rebre.
4: Jo vaig rebre dos, em vaig rebre.
0: Jo no.
3: Tu
0: no.
3: Vaig rebre dos.
1: Jo no.
3: I vius a dalt la vila, oi?
4: Em vinc a dalt la vila, sí.
3: Doncs sí que és cert que Badalona no era una zona, estava en zona de perill taronja, no era la zona vermella com afecta la resta de comarques, però sí que és cert que alguns veïns de Badalona el van rebre, també de Santa Coloma. No sé si, ja per acabar molt ràpid, perquè només ens queden dos minuts, de vegades aquest desalert s'envia quan no toca... el govern peca d'excés de prudència, perquè sí que és cert que moltes vegades ho han enviat i a la zona on l'han enviat no ha plogut i, en canvi, ha passat també a l'inrevés.
4: Sí.
3: No sé si hi ha errors...
4: A Tarragona fa poc. Sí. No van enviar i una mica més se'ls emporten tots a l'aigua.
3: S'hauria de controlar més a l'hora d'enviar un esalert, una crida d'emergència, que és important, i la gent se l'ha de creure, no? Perquè si s'envia molt gratuïtament, al final la gent no li farà cas. És una opinió meva, eh?
4: I que l'envia...
1: És que és
4: qui és el responsable,
1: no?,
4: d'enviar-lo?
1: Però és que, o sigui, a veure, ara el que estem dient és que les zones més properes al Vallès l'han rebut, no? Perquè Mollet, Sant Fos, no? Tot això és Vallès, Vallès Oriental. Per tant, com que són les antenes, m'imagino que definir telèfon per telèfon és molt difícil.
3: Ah,
1: el que
3: difícil.
1: Fan és enviar per les antenes i pot ser que algú hagi rebut d'allò. Jo crec que s'envien masses alertes, també t'ho dic, eh? O sigui, arriba un moment que hi ha coses que són... O sigui...
4: Mira, si prou agafa el
3: des que va passar lo de València...
0: Lo de la Dana.
3: Va marcar...
1: Sí, que si hi ha temporals, no pots estar en una riera, no sé.
6: De fer-lo que la gent ho sàpiga, des de la Dana...
1: Però s'ha de ser més prudent.
3: Ens hem d'acomiadar. Us agraïm a tots quatre, al Rafa, al Jordi, a la Mònica i a la Carme, a la vostra presència avui aquí a la tertúlia del Badalona Matí. Ens anirem veient durant aquesta temporada. Per cert, que avui hem donat la benvinguda al Jordi, que és nou fitxatge de les tertúlies d'aquesta temporada, li estem molt agraïts, i també a tu, Rafa, que avui has vingut en substitució. Gràcies. De la Núria, que no ha pogut venir.
7: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.

0: Són les dues.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Portes de Troia, arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
3: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
2: Vine a una nova gravació en directe del programa.
3: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
2: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
3: T'hi esperem.

El 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls del Palau de Versalles, el rei Guillem I de Prússia va ser proclamat Kaiser d'Alemanya. D'aquesta manera, la nova Alemanya naixia dins la casa del seu gran rival sobre les cendres de la humiliació francesa. Però com s'havia arribat fins allà? Feia tot just 23 anys, el 1848, milers d'alemanys havien alçat barricades a Berlín, Viena i Hamburg, convençuts que el seu temps havia arribat. A Frankfurt, representants de tots els estats alemanys es reunien per escriure una constitució i fundar una nació, i es van posar tan poc d'acord que el moviment liberal per unificar Alemanya es va esfondrar. Aquell fracàs va obrir la porta a una unificació molt diferent, des del ferro i la sang, com diria el seu artífex Otto von Bismarck. Ell, el canceller de ferro, va reordenar el mapa d'Europa en menys d'una dècada, amb tres guerres quirúrgiques i una habilitat diplomàtica que deixava bocabadats els seus contemporanis i els historiadors d'avui. Avui, a les portes de Troia, repassem tot el procés des del fracàs liberal del 1848 a la proclamació imperial del 1871. Benvinguts a la Forja d'Alemanya, benvinguts a les portes de Troia.